0: enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
1: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
0: I Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne. El Festival de Cinema de Sitges ha viscut un final de jornada molt especial. Aquesta nit ha rebut amb ovació Peter Jackson, un referent total del cinema fantàstic 34 anys després de la seva primera visita. El director neozelandès, autor de la trilogia El Senyor dels Anells o El Hobbit, s'ha endut el gran premi honorífic del certamen. Jackson ha rebut uns llargs aplaudiments amb tot el públic dret i després s'ha projectat la seva pel·lícula Brain Dead, la mateixa que va presentar Sitges fa 3 dècades. Esports, el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Jugat aquest dissabte a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2, el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta a les 2 del migdia, Real Societat Deportivo a 4:45, Betis Osasuna a 6:45 i Racing València. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2. A la Lliga ACB de bàsquet Breogán 115 i a Girona 92. Aquest diumenge juguen Madrid-Manresa a les 12, Obradoiro-Lleida a les 12, Baskonia-Joventut a les 5 de la tarda i València-Barça a les 7 del vespre. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8-0. Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. I aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i també al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
2: Fins aquí les notícies.
3: Bon dia, són les 2. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui
3: bon
4: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'accés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
6: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
5: Ja farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir...
5: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: El galió de Manila ha quedat a l'imaginari popular com a símbol de la riquesa que feia el viatge des de les Filipines fins al virregnat de la Nova Espanya que els castellans havien establert a Centroamèrica. El galió era la clau de volta del comerç que hi havia entre Europa, Amèrica i la Xina i va obrir la porta d'Orient durant l'edat moderna. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.

0: Novel·la, drama, assaig, poemari, biografia, memòries, èpica, sàtira, faula, elegia, dietari, epistolari, breviari o calvari. Sembla inevitable tenir ben guardat el calaix a la crítica, un munt d'etiquetes, una pila d'arxius classificatoris que ens faciliti la lectura i la interpretació d'un text. Però sabem, des de Fowler, que els gèneres no són compartiments immutables, sinó categories històriques i, per tant, susceptibles de qüestionament i de canvi. Per combatre la falera taxonòmica, l'escriptor Josep Girós ha publicat a la segona perifèria un llibre imprescindible, Teoria dels gèneres literaris, un volum que recull més d'una vintena de tipologies de narració, potser per acabar demostrant que en realitat la xifra tendeix a infinit. Avui, en aquesta desena temporada, tornem a orquestrar un programa al voltant del 10, i per això amb Josep Girós triarem 10 categories per comentar, debatre o fins i tot rebatre. En parlem amb en Girós i en companyia d'en Jordi Puntí, l'Anna Vallbona, en Borja Begunyà i també amb els amics de Llegir, l'Oriol Gilibets i l'Eduard Jané, que avui arriben amb 10 noves teories sota el braç. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
0: Som i obrim, per tant, saludant en Josep Girós. Què tal? Benvingut al programa.
2: Hola, bon.
0: I a Nino Rota també, que a Nino Rota el convoques tu, eh? És culpa teva que soni aquesta passarel·la d'Otto Mezzo. Borja Begunyà, com estàs?
3: Hola, hola.
0: Jordi Puntí.
4: Què tal?
0: I Anna Vallbona.
5: Hola, com anem?
0: Ja ho sabeu, avui reprenem aquest octubre la xifra que ens acompanyarà tota la temporada, el número 10. Avui, amb aquests gèneres literaris tan singulars que ens ha ofert en Josep Girós. Per tant, benvinguts a l'octubre, al segon programa del 10.
1: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. 1, 2, 3, 4, can I have a little
0: more? 5, 6, 7, 8, 9, 10, I love you. Som-hi, dic 10 de gèneres, però com m'explicava abans, el llibre, Josep, hi ha una proposta que va més enllà, 20 i escaig, i sobretot uns quants, eh? I en l'última, de tot el que falta, aquí sí que la llista és enormement feliç i calviniana. Aquí comences a comentar narracions admirablement confuses, narracions que només són final, narracions excessivament meticuloses, narracions on l'autor es presenta com a víctima d'un món injust i despietat que no li reconeix els seus indubtables mèrits, i així suma i segueix, podríem fer 10 per 10 per 10 programes sobre aquests gèneres literaris que tu comparteixes, amb una idea de gairebé de, no, de conferència acadèmica, però que en realitat és molt seriosa, és a dir, és una proposta enjugassada, per descomptat, però on hi ha tot de lectures literals, títols de llibres, trobareu aquí molts títols de llibres, i propostes de lectura, en algunes les compartireu, d'altres conviden, com farem avui en part, a, doncs això, a comentar-les, no? I a refutar-les, si convé. N'hem triat 10, com podríem haver-ne triat 50, o, i d'altres en sortiran. Jo començo molt directament amb una que és de les bones narracions, no? Que és aquesta, un gènere de les bones narracions, on ja apareix un consell basat i inspirat en l'Eclesiastès, que és aquesta idea tan nostrada de hi ha un moment per cada cosa, no? Per collir, per sembrar, per, en fi, també per cada llibre hi ha un moment. És a dir, si un llibre no t'entra a la primera, en fi, si el Quixot o amb Ausias Marc no pots als 14, no defalleixis, potser no és el teu moment, potser la culpa no és del llibre, sinó que tu no has madurat prou, això seria el...
2: Sí, de fet a mi em va passar, potser amb un dels llibres que més m'agraden, que és el Jacob von Kunten, que el primer cop, després d'un inici enlluernador, de cop i volta se'm va fer bola, i el vaig deixar, i uns anys després hi vaig tornar, i aleshores ja sí, va ser un festival, ja va ser tota una altra cosa.
0: Veus? Què és una bona narració, Josep?
2: Una bona narració és aquella que el lector decideix que és una bona narració. És a dir, el lector no té per què esperar que algú li digui que és una bona narració i que no és una bona narració, perquè aquell qui li dirà potser té els seus interessos, té els seus motius, té les seves manies.
0: Per tant, estètica, recepció màxima, eh? Aquí, sí. La dictadura del lector.
2: Sí. Al cap i a la fi, és a dir, al lector què li ha d'importar? Les altres coses, què li ha d'importar a l'autor, què li ha d'importar el que li pugui dir a l'acadèmia, què li ha d'importar que li hagi de dir ningú? És el lector amb l'obra i ja està.
0: Molt bé, secundem.
4: Completament, d'acord. De fet, jo crec que el llibre, Teoria de gèneres, en realitat és un joc irònic sobre el fet que cadascú té els seus gèneres i té les seves tries, i per tant, esperar que alguna cosa per què a algú altre li ha agradat, per què un algoritme l'ha decidit, no, és absurd, no? Tot i que és veritat que hi ha les afinitats electives, això també és veritat, no? I a vegades, segons qui et recomana una cosa, li dones l'oportunitat, no? Menys jo, eh?
3: I tant, i tant. No, i a més, aquí hi ha una tensió clàssica amb la teoria mateix, no? Ara no parlo del gènere, sinó amb la part més teòrica, que és que sempre que s'ha preguntat o s'ha interrogat sobre el gènere, al final, quan tu mires tots els que han escrit sobre teoria de gèneres, o bé, diguem-ne, hi ha la vessant més idealista, més Benedetto Croce, diguem-ne, que acaba dient els gèneres no existeixen, només existeixen a les obres concretes i puntuals, i per tant, qualsevol cosa que intentem dir o quan volem agrupar aquesta obra en un gènere, el que estem fent és, el que tu adverteixes, Josep, simplificar-la, agafar-ne quatre o cinc trets, oblidar tot el que el fa diferent i singular i particular, i diu, en aquest moment, el gènere passa a ser una abstracció que no té cap fonament, no? I per altra banda, hi ha tota la part més teòrica que diu, no, els gèneres gairebé existeixen i precedeixen a les obres, fins i tot, no? Una mena de platonisme estrany que diu, abans de res ja hi ha la poesia i ja hi ha la prosa, no? Per dir-ho així, hi ha l'èpica, i d'aquí doncs anem baixant i d'alguna manera llegim els textos concrets com si fossin encarnacions o actualitzacions d'aquesta idea, no? I em feia gràcia, a mi m'has portat, Josep, a repassar com aquestes quatre nocions de generologia, que se'n diu, per dir, vale, el debat segueix obert, no? Jo crec que tu, en teoria de gèneres, et posiciones molt clarament cap al costat, diguem-ne, de l'obra singular, no? Després, a partir d'aquí, podem abstreure i jugar en el gènere. Els gèneres orienten, ens permeten llegir, ens permeten fer una sèrie d'operacions, com ara deies, com a lectors, però al final el que acaba, m'ha semblat, emergint és la relació amb el text, no?
2: Sí, perquè al final qualsevol teoria del coneixement que tenim és una cosa contingent, és a dir, les teories han variat al llarg del temps, el cànon ha variat al llarg del temps, amb la qual tampoc tenim per què confiar en que el cànon que tinguem ara perdurarà més enllà del temps, inclús en autors, no sé, penso en Shakespeare, que han sigut llegits de maneres molt diferents en diferents moments i dels quals s'han valorat unes obres i unes altres no, en diferents moments, simplement pel moment en què hi eren, és a dir, per què hem de ser esclaus d'aquesta contingència?
0: No hem de ser esclaus de res.
3: En això, i ara, David, tu que destacaves un dels gèneres i un destacava un altre, una mica en la línia del que estem parlant, que és el de les obres que han estat traduïdes diverses vegades al català. De les narracions que han estat traduïdes més d'un cop al català, vull dir exactament, que em semblava una molt bona manera. Tu ho tractes com un gènere menor, però que no vol dir que no siguin grans obres, però sí que em semblava que connectava molt amb aquest esperit, diguem-ne, d'atenció al lector, no? Perquè, i tu ho dius molt bé, quan una obra ha estat diverses vegades traduït a una llengua, en aquest cas en el català, també s'indica una mica el que dius de la contingència històrica, és a dir, que durant força temps, diverses generacions, èpoques variables, aquella obra ha seguit suscitant un interès. Que això no vol dir que l'hagi de suscitar per sempre, no? Però que com a mínim l'índex, no? d'una sèrie de traduccions diverses vol dir que, en el cas del català, per exemple, amb l'Odissea, que és el cas que comentes, hi ha alguna cosa entre la nostra societat o la nostra cultura i el text d'Homer que encara està obert, no? Que aquest diàleg, com deia Calvino, encara està en marxa.
0: És l'any de l'Odissea, ens la trobem a tot arreu i encara no ha acabat el 2026. Anna, sí. Bona narració necessita tenir gènere, pot ser gènere fluid, com ho veus?
5: Clar, jo crec que aquí advoquem per la fluidesa, no? Jo crec que hi ha una idea que sobrevola la teoria tan antiteòrica d'en Josep Girós, que és també la idea de la literatura hi és per jugar. I no ens n'oblidem, no? I a partir d'aquí anem-hi a jugar. I jo crec que, és a dir, ens proposa en certa manera, i trobem un itinerari de lectura superlliure, però també una mirada molt lliure i imaginativa, que em sembla una cosa important, que de vegades és veritat que els grans calaixos teòrics s'obliden de la imaginació, doncs una manera molt imaginativa de llegir. I clar, el llibre, doncs, en el fons jo l'he trobat una invitació a jugar perquè com, bueno, està començant a passar, crec que hi ha lectors que comencen a inventar ells mateixos calaixos, gèneres, no? Com el llibreter del meu poble, en Jordi de l'Estrogoff, de la llibreria Estrogoff de la Garriga, però això és una invitació també a dir, ostres, clar, no sé, el primer dels gèneres a mi m'ha fet molta gràcia, que és per començar, les narracions protagonitzades per personatges que caminen. Doncs clar, se't comencen a acudir subgèneres, no? I contrafigures, no? Que són justament els que mai caminen, o els que sempre agafen el cotxe, o els que fan dit. I a partir d'aquí vas estirant. Això, al mateix temps, quan passem en aquest camí, en aquest viatge, per dir-ho així, passem, per dir-ho utòpicament, per les parts de pensar o de reflexionar què és una gran obra, què no, què és bona, què no, què és llegidor, què no, doncs clar, també sí, ens trobem amb aquesta llibertat que penso que és una cosa bona d'encomanar. Sí, sí, absolutament.
4: Jo crec que el que... O sigui, una de les grans alegries que dona aquest llibre és que et permet dialogar, o sigui, et permet... anar buscant. És veritat que els de Flaner t'enviaran una panera per Nadal?
0: Sí, perquè
4: surten molts llibres sí. de Flaner, però bueno, té una lògica també, i crec que està molt bé això, que vagis pensant en els teus llibres. Dir, també és veritat que la idea que hi hagi un to acadèmic, que evidentment, almenys jo ho he llegit des del punt de vista irònic, i fins i tot hi ha algun moment on el narrador de que fa la conferència se't fa una mica repel·lent, però ja ha de ser això, jo penso, no? I aleshores et porta constantment a pensar, ai, doncs jo hauria dit això, a mi, ara que deies això del caminar o de quedar-se quiet o els canvis de, o les traduccions, no? Pensar, ara mateix pensar, bueno, doncs mira, hi ha una traducció de Kerouac, del Pedrolo, no? Que és de Dharma Bums, que es va traduir com els pirats del Dharma i com els pòtols místics.
0: Pòtols
4: no?
0: místics és un dels grans títols.
4: I és un títol meravellós. Sí, sí. I a més és del Pedrolo, que també surt al llibre, sí. però se'l deixa de banda per massa... Per
3: inabastable.
4: Per inabastable, sí, que és un altre dels escriptors, que està molt bé que siguin inabastables, no? Perdona, eh?
2: No, sí, sí. A més, en el cas de Pedrolo, a mi em fascinava la capacitat que tenia aquest home de fer-ho tot a la vegada. És a dir, traduïa, escrivia dietaris, feia poesia, feia teatre, escrivia una novel·la en 15 dies. És una cosa que costa d'imaginar.
0: Sí, sí.
2: Realment.
0: No, crec que dius a més, no? Segur que Pedrolo va tractar-ho en algun conte, però ara no recordo quin. Si hi ha algun pedrolià a la sala que ho expliqui. Afegiré un altre gènere, perquè si no ens els acabarem, no arribarem ni a 10, que és el de les narracions protagonitzades per personatges que, malbaraten les seves vides, han esperat un gran esdeveniment que mai no arriba, que això pot ser molt paraquià, no? O també crec que Nathaniel Hawthorne, a les seves notes als quadres americans, té idees de conte que una va per aquí, una cosa que li agradava molt a Borges, i m'agrada molt que citis, al marge d'un dels grans clàssics a l'espera infinita, que és Godot, no? Que citis El desert dels tàrtars, a Butsati, que també és una narració, això, pràcticament fundacional, i que fa molta gràcia, perquè tot aquest grup de narració, tot aquest gènere, és bastant contrari, com deia l'Anna, no? al moviment, és a dir, un altre dels teus preferits, que és el de caminar, no? Estatisme i dinamisme.
2: Bé, de fet... Per una banda, sí que és cert que el meu gènere preferit seria el de caminar, però si som sincers, en el que m'hauria d'identificar més és en el dels personatges que esperen allò que no s'esdevé, perquè al final tots esperem el que mai no se'ns esdevé, i ens passem la vida esperant, lamentablement.
4: Déu, me'n vaig a associar.
5: I amb això ja...
0: No, és veritat, el perill d'aquests tipus de narracions no és el cas de Butsati, que no, però té un punt de fascinació enigmàtica també, aquesta cosa de què estem esperant, no? Sabem que estem... Quin és l'enemic? O qui és aquest Godot? O quin és l'enemic que esperem? O què passarà? Tot això, hi ha narracions, vaja, magnètiques en aquest sentit, però un altre dels perills, i per anar a un altre dels gèneres, que seria el tercer, són les narracions admirablement incomprensibles, amb aquesta mena d'oxíboron, que siguin admirables i també incomprensibles, que aquí tu aboques el David Lynch de Mulholland Drive, però vaja, molts David Lynch que podríem anar per aquí, i m'agrada molt que fa referència o recomanes com a actitud lectora l'actitud del babau, no? És a dir, de deixar-nos hi portar. Com hem de fer això, Josep? Sí, no ho entenem, però no passa res, sí, i fem veure que...
2: No, això li vaig sentir explicar al Joan Brossa. Jo el Brossa el veia molt sovint quan anava a la Filmoteca, quan la teníem a Travessera de Gràcia, i ell ho explicava, que quan tu vas a un espectacle de màgia, si intentes descobrir el truc del mag, el millor que pot passar és que t'arruïni l'espectacle. És a dir, no... Digues, hòstia, per què ho he endevinat? És a dir, no hi havia cap necessitat. I de fet, aquest, en principi, aquest gènere no estava inclòs en el llibre, però va passar que David Lynch es va morir. I el mateix dia que va morir se'm va acudir el gènere i el vaig afegir.
0: Algun títol preferit de David Lynch?
2: Mulholland Drive, potser també el Lord Highway, però n'hi ha tants.
0: Les més fàcils.
2: Eraserhead, evidentment, la primera, que potser és el que he vist més.
4: Curiosament, ahir vaig veure...
0: No.
4: De veritat, Mulholland Drive, i probablement devia ser a causa d'haver llegit el llibre, que em devia quedar al cap, i vaig pensar, ostres, jo la vaig veure quan la van fer al cinema fa 25 anys, i me la vaig tornar a mirar. I t'he de dir que, d'una banda, la sensació és que...

0: endreçar-la, l'obra o la pel·lícula es comprèn, no? La narrativa es comprèn. I en canvi, aquesta altra que esteu comentant, el nucli de la qual hi ha un misteri, i tu has d'abraçar-lo, o això que dèiem, no? De dir, bueno, accepto que allò és un misteri i no m'he de... puc dedicar-me a intentar explicar-lo, però en realitat no té cap sentit
1: intentar-lo. No, és com deixar-te portar per l'abstracció, quan vas...
2: Sí, com una pintura abstracta, no? Clar, a mi això em feia pensar en l'actitud lectora per la qual tu, diguem-ne, et boques, també en aquella cosa de quan sorties dels instituts, vull dir, de l'examen d'institut de fa molts anys, vull dir, que ara no sé tampoc com es fan, però... i que... o d'universitat, no? I que tothom es comentava què havia posat a les respostes.
3: Desesperant.
2: Jo preferia no saber-ho. Perquè, i penso que és aquesta l'actitud.
4: Sí, sí, absolutament. No? A mi
2: preferia
4: no
2: saber-ho, perquè dius, te'n vas amb la teva sensació de que és, has fet un examen triomfal o no, o això ha estat un desastre, però te la quedes tu i és la teva, no?
4: Sí, sí, sí. I aquí hi ha un altre tema, que és que, clar, ser incomprensible, és a dir, és difícil perquè molts autors no s'atreveixen. És a dir, ho plantegen molt bé, però al final sempre t'acaben ficant un final on tot lligui. De fet, a mi és una cosa que em passa molt, sobretot al cinema, de pel·lícules que comencen molt bé, que et plantegen situacions que trobes fascinants, però al final l'autor s'entesta a resoldre-les i la resolució, doncs, la veritat és que moltes vegades falla bastant.
3: Això dona la raó al Joan Ferrarons, el traductor que tu el cites, parlant en un altre capítol de les narracions sense final, no? O dels llibres inacabats, o les inacabades, parlant del procés, o del castell, crec, que quan ell fa referència...
4: El castell,
3: exacte, diu, és molt millor com acaba, és a dir, com no acaba, que amb un possible desenllaç, no?
4: Sí, sí, sí, a part que, evidentment, el que és sempre és poca cosa al costat del que podria ser.
1: Aquí tinc la frase, perquè era una de les que m'havia apuntat, que ell diu, en el seu postfaci al castell, no?, de Kafka, diu, i bé es podria arribar a pensar que el no final de la narració és més grandiós que cap desenllaç possible. I això m'ha fet pensar que en realitat hi ha en aquesta taxonomia, podríem afegir-hi subgèneres, no?, que és el subgènere de les obres involuntàriament inacabades i que, de fet, no les acaba el lector. Que hi ha un moment on el lector decideix ja en tinc prou. Això, hi havia un article del Tim Parks que m'agradava molt perquè deia exactament això, deia per què cal acabar els llibres? Diu, moltes vegades, i és una mica el que tu deies, que al final està posat en calçador o està forçat, i ell citava un exemple molt, molt clar per mi, que és Amor perdurable d'Ian McEwan, que és una novel·la que comença de manera meravellosa, no sé si la recordeu, que és un xicot que està a dalt d'un globus, que està volant i cau una persona del globus i hi ha un noi al cubeu i va atendre en aquella persona que cau del globus i es mor, i a partir d'aquí s'inicia una relació entre aquesta persona que ha vist i la persona que ha sobreviscut. I
3: aquest és l'inici, eh?
1: Aquest és el començament, si cada un sé 30 o 40 pàgines, alguna cosa així, i és i realment és fascinant, i després va avançant, i al final ja, i no, no l'explicaré per si el llegiu, però hi surt una pistola, quan és totalment inversemblant, és un ex màquina absurd, sí, sí. Dius, no cal, no? I això, pensava que estava molt bé la idea de que dels llibres voluntàriament inacabats pel lector, que al final el lector és sobirà, no? Això es diu, el públic és sobirà, es diu amb el futbol, no? És que el públic és sobirà i pot xiular qui doni la gana, doncs amb literatura també el lector és sobirà.
4: De fet, el lector que també pot fer és inventar-se el seu propi final.
3: Sí, sí,
4: si no està conforme amb el final que li proposen. Jo, de fet, de petit ho feia molt.
2: El tria la teva aventura, no?
4: Sí, però triar-la... No perquè t'ofereixin triar-la, la tries perquè
2: la
4: tries.
2: No, la tries tu.
3: Quin final vas canviar d'un llibre que no t'agradés com acabava?
4: Hòstia, perquè fa temps, ara em poses en un destret, eh?
3: No passa res, una mica de música per pensar-t'ho.
5: Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Medio sin gracia, le causaba mucha gracia, me dijo el

0: velocidad.
1: Immortal Kevin Johansen, sempre va estar convidat intel·lectual. Avui a Ciutat Maragda ja ho sabeu, repassant amb en Josep Girós aquests gèneres, teoria dels gèneres literaris, el llibre La Segona Perifèria, on hi ha més una vintena de propostes de lectura i de gèneres i de metaclassificacions. Avui n'hem tirat unes 10, sent fidels a aquesta idea de fer programes al voltant del 10, i ara parlàvem de finals de llibres acabats, de llibres no acabats. Bé, hi ha un, lligant amb això, amb l'autor, amb el lector sobirà i l'autor que no ho és tant, hi ha un gènere que m'entusiasma, amb el qual acabarem

0: el programa, que és de les que són molt més del que l'autor es pensa que són. I ho dic, Josep, perquè tu dius literalment, no hem d'escoltar mai un autor parlar del que ha escrit. Per tant, ha estat un plaer, gràcies per venir. No hem d'escoltar mai un autor, eh? És a dir, no, no, és veritat aquesta cosa de... Umberto Eco tenia, quan ell feia els límits de la interpretació, diu, sempre hi ha una part, no?, de la interpretació dels lectors que l'autor se li escapa, que diu, ah, mira, potser tens raó, això no ho havia pensat així, o no ho havia vist, o no ho havia fet amb aquesta intenció, però vaja, la intenció de l'autor, com sempre, és secundària, ja ho sabem.
1: Sí, però és a dir, una cosa és que l'autor, o sigui, el lector és el que no ha d'escoltar l'autor, perquè els autors ja se sap que tenim la mania de parlar i no callar, és a dir, o sigui, aquí el que ha de fer el lector és immediatament apagar la ràdio.
2: Vaja, ara, bueno, gràcies.
0: M'has tornat la pilota enverinada, eh? I de manera molt hàbil i molt àgil.
3: Jo amb això estic d'acord, en el sentit que no s'ha d'escoltar el lector com si el lector fos la paraula revelada, no? De dir, bueno, ell té la veritat sobre el llibre, per tant, el que sigui que ell diu val més que el que jo he vist com a lector, no? Jo amb això estic d'acord que no s'ha d'escoltar. Però un cop l'hem retirat d'aquesta posició de poder, el que és molt interessant és, bueno, jo no tinc la veritat sobre el llibre, però puc fer coses amb aquest llibre. I els, en realitat els autors que trobo més interessants quan xerren del que escriuen, tenen molt a veure amb dir, bueno, jo vaig fent una altra cosa. Com que no puc tornar a fer el llibre perquè el llibre ja està fet, podem anar fent més coses. Puc donar-li voltes, puc en realitat contradir-lo o reimaginar-lo o parlar de qualsevol altra cosa, no? Vull dir que també és una tangent a la qual et pots adherir ara, Josep, si vols, a dir, mira, no parlaré d'aquest llibre, però us vull explicar una història de quan jo tenia 17 anys. Vull dir que hi ha un punt en el qual, si intentem explicar el llibre en l'entrevista o en la promoció, on sigui que xerres el llibre, crec que aquí estic molt d'acord amb tu, que es torna redundant, que és una qüestió... Però, en canvi, si tu com a autor dius, no, mira, escolta, jo aprofito per seguir parlant, com ara molt bé deies, no? Per seguiré parlant el llibre, més enllà del llibre, a través del llibre, tangencialment, crec que allà es pot tornar un art molt divertit. De fet, crec que Borges, part d'un dels seus llegats va ser justament el d'art de l'entrevista, no? De que allà deia, les deia de l'altura d'un campanar, i era igual. Llavors ell mateix s'inventava la seva mitologia, s'inventava la història de com va acabar d'escriure el llibre. No, vaig escriure aquest conte, me vino en... És mentida. Després hi ha hagut tota una colla de crítics i biògrafs que s'han dedicat a dir, no, això que va dir de que Pierre Menard se li ocorriu després d'un govern, tota una mitologia, no? Es va donar un cop, se li va infectar, i ell deia que per dir, bueno, per veure si no havia perdut facultats, vaig composar una petita prosa que va ser un dels millors contes del segle XX, no? I després hi ha els crítics que han anat a dir, no, no, aquesta idea feia anys que l'estava assajant, que la va escriure, reescriure i treballar.
0: Això és la falsa humilitat, que també...
3: I l'automitologització, per exemple, és una cosa que tu pots fer com a autor, no?
2: Em fas pensar dues coses. Una,
3: seria
2: Beckett,
3: un altre gènere, perdó.
2: Beckett, quan li preguntaven per què parlava poc, deia que havia tingut una mica, tenia càncer de llengua, i que havia vist coses tan horribles que era millor no parlar.
3: Que era millor parlar.
2: I l'altre és això dels lectors, m'has fet pensar en el Monterroso, que com a lector és molt bo, i té un moment, a la letra E, té un moment on diu, en la carta del pare de Kafka, jo estic a favor del pare. I clar, et fa immediatament penses, hosti, l'he de tornar a llegir, l'he de mirar, per què aquest home, que és un home entenimentat, racional, de cop està a favor del pare, d'on li ve això, no?
4: Clar, jo la idea aquesta del consell, perquè clar, al capdavall el llibre està ple com de consells bastant, també bastant divertits, aquesta idea de consell als escriptors, que no cal que parleu, que expliqueu els llibres i parleu tant. Mira, aquests dies he estat per altres històries mirant-me un volum que recull les entrevistes a la Rodoreda, un volum de la Fundació Rodoreda, i clar, te n'adones que una mica, és a dir, a la Rodoreda sempre s'ha dit, o se sol dir, doncs, que ella s'havia emmascarat, no? I sí, i que a més no responia o tirava pilotes fora quan se li preguntava, lògicament, per la vida privada. Però en les entrevistes veus dues coses. Una, que el tram final de la seva vida la van deixar poc en pau. Vull dir que quina sort que, jo que sé, que escrivís quanta guerra i viatges i flors amb tota aquella colla de gent que l'anava a veure a Romanyà i que realment, perquè algunes entrevistes ella ho diu, que ara m'ha de venir a veure la tele, ara m'ha dit... I després t'adones que va inventant la seva mitologia com li dona la gana, i que ara poso aquests autors que m'interessen i ara poso aquests altres i vaig jugant, perquè una mica em aneu deixant en pau. I sobre el gènere aquest de l'autor que... Bueno, el consell i l'escriptor que no sap que el llibre és més coses del que es pensa. A mi em feies pensar, bueno, i per moltes raons hi he anat a petar, amb l'any del mico de la Patti Smith. Perquè primer, em preguntava com Patti Smith explicaria aquest llibre. Segurament a la manera burgiana de tornar-lo a fer, de tornar-lo a escriure. Què és aquest llibre? A quin gènere el posaríem? Seria un subgènere de... És a dir, contrari als que caminen, seria més aviat els que fan dit i pugen als cotxes. Això d'una banda. Tindria estona, semblaria un dietari, però no ho és. I pertany a aquest ampli gènere, crec jo, de llibres una mica inclassificables, no? Que també al capdavall aquí toques per això, llibres que poden estar a molts llocs, a moltes etiquetes o descripcions, crec que en dius, o descriptibles, no? I això, és a dir, i quan llegeixes Patti Smith amb L'any del mico, els ressons i cap on et portes a molts llocs.
0: Un altre escriptor brillant a l'hora de no parlar dels seus llibres quan els presenta, almenys ho va fer durant la gira de la Junil, és en Joan Lluís Lluís, llibre molt premiat, doncs ell deia, avui en la presentació del llibre era un one-man show, ell sol, no? Parlaré d'aquest llibre, però no parlaré d'aquest llibre, i es passava, i faré una presentació en tres actes, i el més llarg dels quals era explicar, perquè és el seu punt de vista, Odisseu a la Ilíada, és un personatge reprovable, no? I per tant, era...
4: Va ser una brillant, conferència, com... conta, de tot.
0: Ja, performàticament, no, Josep?
1: Sí, aquesta... el que passa que et dona feina, perquè t'has de preparar la conferència, també.
0: Sí.
2: Però si la fas 30 vegades, que és el que va fer.
4: Clar, tu en el cas d'aquest llibre d'ara, pots començar la conferència, no? Dius, no parlaré del llibre, començo una conferència, i és la conferència del llibre.
1: De fet, que jo el tema de les gèneres feia molts anys que el portava desenvolupant, i quan ens plantegem fer això, en un principi se'm va acudir una altra forma, que era una carta per optar una plaça de professor de teoria literària a una universitat nord-americana. I aleshores, aquesta carta de presentació se li acompanyava en tot un seguit d'articles on es desenvolupaven a tall d'exemple doncs algun dels gèneres. Però del moment que ho vaig començar a desenvolupar, trobava que els gèneres per si sols separats els uns dels altres, al final era allò que el conjunt era menys que la suma de les parts.
0: Sí.
1: I aleshores, aprofitant que el senyor editor em va posar en el mal tràngol d'haver de donar la conferència a Solsona, sobre l'antipatia, no sé per què van pensar en mi sobre l'antipatia, i l'experiència d'aquella conferència doncs d'alguna manera em va servir per dir doncs, mira, se li podia potser donar la forma d'una conferència, i va acabar funcionant.
0: Mm-hmm. A l'octubre del 2024,
1: sí.
0: Aquella conferència,
1: sí,
0: té una carta a l'editor que explica, jo crec que té un gran record d'aquella conferència.
1: Sí, sobretot de com em van tractar ja, sobretot el Víctor i la seva família.
0: Sí, Víctor Pérez, factòtum local, com bé diu. Mira, ara em fas pensar una cosa, parlant de Solsona i de gent de Solsona, que aquesta temporada tenim la sort també de reincorporar en aquest programa, si els coneixeu, a Llegir, no?, que són l'Oriol Gilibets i l'Eduard Gené, que ens els anirem trobant també en aquesta celebració dels 10 anys, i també han volgut dir-hi la seva a propòsit, en aquest cas, de 10 gèneres literaris.
5: Torna a llegir, torna a parlar de literatura sense conèixer molt la literatura.
6: I torna com aquell que no ha marxat mai, com l'amic que està més estona acomiadant-se que estan en un lloc.
5: Aquest any jugarem amb el número 10 celebrant aquests 10 anys de Ciutat Maragda.
6: Originalitat per bandera, com sempre.
5: Avui us portem 10 gèneres literaris que potser encara no n'heu sentit a xerrar mai.
6: Avui, literatura i descoberta, literatura i aventura.
5: Comencem repassant aquest gènere tan desconegut, que és la literatura del tu, que es caracteritza per parlar molt poc de l'autor o l'autora qui l'escriu, i per una tendència, a voltes insufrible i cansada, de dirigir-se constantment al lector amb frases com tu, estàs aquí o què? O la típica, què és aquesta cara? T'agrada el que escric o no? Si no, paro, eh?
6: Algunes obres destacades d'aquest gènere són Tu, robot, Tu, Claudi, o Tu, confessa.
5: Recomanem aquests llibres a tu, per exemple.
6: Continuem el repàs de gèneres encara una mica desconeguts, parlant de les obres de desnutrició. Novel·les on en cap moment s'explica què mengen els personatges. No hi ha cap escena que se'ns mostri els protagonistes menjant o bevent. I en cap moment ningú, absolutament ningú, diu «Tinc gana».
5: Recomanem aquestes obres d'aquest gènere, sobretot l'obra Jo no cuino, jo descobreixo crims, de l'escriptora africana Ganusa Gana.
6: Literatura recomanada per a gent amb molta carpanta.
5: I, òbviament, no ens podem oblidar de la literatura de les Cagarrines, és a dir, totes aquelles obres, o monuments literaris, també en podem dir així, que s'han escrit amb el cul sobre una tassa de vàter durant un episodi gastroenterític intens. Obres, molts cops, que tenen la llargada d'un rotllo de paper de vàter, és a dir, arguments enrevessats i finals dràstics.
6: Obres destacades d'aquest gènere són Els papers de vàter del Club de Pickwick o Guerra i paper.
5: Literatura recomanada bàsicament per gent amb estranyiment. La cinquena recomanació, un gènere que sempre hi ha sigut present, poques vegades dominant el panorama més dominant, ni les primeres lleixes, però no podem no dir res de les narracions d'arbres, on els protagonistes són arbres que neixen, creixen, es fan arbres, es moren i cauen. Literatura contemplativa i silenciosa que posa la resina de punta.
6: Obres destacades d'aquest gènere, doncs, són Roure, Alzina o Memòries d'una taula, de Pi i Margall.
5: Literatura per gent que té molt i molt temps i que té previst viure molts i molts anys.
0: Oriol Gilibert i Eduard Jané, de llegir la primera tongada d'aquests cinc gèneres que ens han proposat, després en escoltarem cinc més. Josep, alguna, veus, tens propostes d'afegitons? En una segona edició pots incloure personatges que mengin o que no mengin durant els llibres, que és una cosa que es troba a faltar, efectivament.
1: Sí, jo estava pensant en Patufet.
0: Patufet, veus?
1: Sí, sí.
0: Exacte, no? La literatura del tu, que és veritat que en un país tan acostumat durant tants anys de forma molt esgotadora a parlar del jo, doncs ja convindria la segona, el singular, ha quedat allà relegada, no?
1: Sí, sí, de fet era que hi penso, la novel·la que vaig fer abans, el No robaràs, començava precisament dient jo.
0: Veus?
1: Sí, sí.
4: Clar,
1: sí.
4: I ara...
1: Mea també... culpa.
4: Jo també pensava, la Patti Smith, en l'any del mico, es fa un fart de menjar malament. Vull dir que
0: jo ho explica.
4: Sí, sí, bueno, per ella és el seu menjar, però tu veus que deixa ja els ous ferrats i aquestes torrades, tu.
2: En Vázquez Montalbán parlava els llibres del Carballo, sí, sobretot, i sortia molt menjar, sí, sí, que feia venir gana. A mi em feia, sí, jo llegir, però sigui una gana que tinc.
0: Sí. És sí, més, sí, fins i tot va editar un receptari de Pepe Carballo, sí, les receptes de Pepe Carballo, molt difícil, sí, de fer. Sí. No ho intentaré a casa. Sí, sí, alguna vegada m'hi vaig trobar. Sí.
3: Bueno, s'ha de dir que un dels efectes de llegir teoria de gèneres del Josep Girós és que et convida a inventar tu més gèneres, no?
2: Sí.
3: I a mi feia pensar molt en una cosa que es deia també del gènere, que és aquesta funció orientadora que té, no? Existeixin o no els gèneres orienten l'escriptura i orienten la lectura, no? És a dir, el cas paradigmàtic potser sigui el policial, no? Diguem, això és una novel·la policial o de tiresca, i més o menys ja tots sabem cap on va la novel·la, no? O què podem esperar, malgrat els detalls concrets, no? Tant com a lector, llavors després la gràcia de l'autor és que trenqui justament les expectatives que ell mateix et suggereix, o com a escriptor, perquè dius, bueno, si jo m'instal·lo en un gènere, com a mínim ja m'instal·lo en un sistema de coordenades amb el qual puc jugar, no? No sé si diguem-ne, aquesta part del gènere encara la salvem.
0: Les convencions.
3: Bueno, aquesta funció que té, no? D'endreçar, encara que sigui, perquè convida a desendreçar.
1: Evidentment, sempre és un perill, és a dir, per una banda està bé perquè et dona una estructura que et fa més fàcil la feina, però per l'altra banda et limita. Però clar, per una segona banda també et dona la possibilitat de trencar el que el lector es pot pensar que estàs fent. Al final tot depèn, jo crec, de l'actitud amb què ho enfoques. És a dir, amb unes bones mans un gènere pot ser molt productiu, però amb segons quines mans, al final el que pot fer és simplement anar limitant i escapçant el que s'està fent, i surt el que surt.
3: Clar, tu t'has instal·lat en el gènere conferència.
1: Sí. Sí.
4: Però no és el que sembla, no? No. Clar, a mi em feies pensar en un gènere, vull dir, en la línia d'inventar gèneres dels de llegir, en el gènere, un gènere personal meu, el que m'has fet recordar és els llibres que no tornen. Dels llibres que no tornen. Perquè vaig recordar
0: un programa sencer, això.
4: Que n'hi ha dos, de l'Amin Maluf, que no tinc. Jardins de llum i Samarcanda.
0: Que no tens perquè el vas...
4: Perquè els havia tingut. Els dos llibres d'Amin Maluf que tenia. Sí. De retruc d'això, perquè Jardins de llum no el vaig arribar a llegir mai. Per tant, això, vull dir, aquest subgènere té els seus efectes.
0: Que tens un servei públic i una ràdio pública, i per tant ets convidada a dir els noms de les persones que van segrestar aquests llibres, per si mai tenen a bé tornar-te'ls.
4: És que me n'he oblidat, a més, també passa això. Me n'he oblidat.
1: Jo els tinc els dos. I si vols, te'ls puc.
4: Home, fantàstic.
1: Te'ls puc deixar perquè no tornin.
4: Seguim allargant el gènere.
2: Jo, amb això d'inventar gèneres, a mi em venia al cap un gènere que és Josep Pla, directament. I de fet, sí, perquè a més no tots els llibres d'en Josep Pla... O sigui, és molt curiós, perquè en Josep Pla compleix, evidentment, en les perspectives del gènere, però també hi ha autors que compleixen amb el gènere, que és aquells autors que poden fer servir d'una manera així inesperada, colossal, adjectius com colossal, o aquells autors que es donen de menys, que diuen, no, jo no he fet res, jo estic escrivint, no? Literatura del jo menys tinguda. I alhora, en realitat pensava que hi havia molts gèneres d'aquests que surten a teoria que compleixen amb en Josep Pla. O sigui, en Josep Pla és un tutòleg. Ho ha escrit sobre tot i sobre tantes coses que és que pots parlar de presó, pot parlar de sanitat... sanitat, no, perdona'm.
0: Salut?
2: Ai, és que ara no em surt la paraula. Bueno,
4: higiene.
2: D'higiene, sí, de tot el que calgui, no? I que realment... sí.
4: Prostitució,
2: sí, evidentment, sí. Viatges, sí. Quedar-se quiet al llit, perquè es quedava hores i hores quiet al llit, vull dir que hi ha mil alternatives. Sanatoris, perdó, no em sortia d'ahir, sanitaris, volia dir sanatoris, ara.
1: Perquè el més curiós és que parli del que parli, sempre parla del mateix.
2: D'ell.
1: Exacte.
2: Sí, sí.
1: Bueno, més que d'ell, de la imatge que vol donar d'ell.
2: I curiosament el fa servir molt poc, tu. Surt, t'hi refereix al final, a partir d'un llibre bastant tardà, que és Notes del Cap Vesprol, que és un molt bon llibre, també, però que també compleix amb aquesta perspectiva, que són notes de dietari, parla de tot i de gairebé res.
1: Sí, sí, mira que a Pla l'he llegit molt, però clar, és que dir, si Pla hagués tingut més espai, se l'hagués menjat tot.
2: Tot, sí, sí, clar.
4: Sí, és el perill.
1: Sí, sí, i potser m'hagués acabat repetint una mica.

0: Però non è che ci capisca un po', sarà la mia visione che è agnostica imprecisa. Ma do ragione a chi però rivaluta Jean-Jacques Rousseau, perquè il privato è un fu.
1: Som i seguim a Ciutat Maragda amb Josep Girós, avui parlant d'aquesta teoria dels gèneres literaris publicada a la segona perifèria, i en les quals trobareu gairebé totes les possibilitats narratives sense extingir-les. Possibilitats narratives és una cosa que jo deia, citava a l'inici, no? Si recordeu, Si una nit d'hivern, un viatge, és un llibre on Calvino explora molt això, i també hi ha un munt de pàgines dedicades a les possibles narracions i subgèneres a narracions més enllà de les 10, crec que en són 10, que intenta el lector de manera interrompuda, no? Perquè és un llibre també que és un coitus interruptus literari constant. Bé, hi ha una altra categoria, Josep, que es diu de les narracions als protagonistes de les quals es lamenten de com se li fa difícil escriure, que a mi em genera una certa antipatia. Aquí sí, no? Perquè tu cites aquí el Fellini d'Otomezzo, sí, no? I aquella cosa, aquest Mastroianni que adorem d'una banda, però és veritat que també detestem estones, perquè és allò, ha perdut la inspiració. Bé, potser no cal que m'ho expliquis, si has perdut la inspiració no cal que escriguis el llibre, no? I tu dones un consell, és un llibre, hem de dir-ho, que cada gènere conté consells, no? D'en Girós, o del conferenciant del llibre, perdó, que diu: no facin mai cas a cap veu interior, no sigui que els tanquin en un psiquiàtric, no?
2: Home, sí, és un lloc lleig estar en un psiquiàtric, sí. Jo, per motius que no venen al cas, algun cop he hagut d'anar a visitar algú a un psiquiàtric, i és molt desagradable. O sigui, és molt millor que s'ho estalvin. Sí, sí, facin-me en cas.
1: Sí, no, ja farem cas. En tot cas, és veritat que aquesta figura d'escriptor que comparteix dubtes i dificultats durant el procés d'escriptura també està molt suada, no?
2: Sí, és veritat que sí.
1: Que es fa bé, ja, com
2: sí,
1: sempre.
2: Qui ho fa bé, realment, dona bé, molt. Però, home, jo crec que Git, en l'exemple que poso, ho fa bé, sobretot per la brevetat que mostra, que sempre és d'agrair. Però clar, la gent ja té prou problemes com per a sobre atabalar-se pels problemes del senyor amb qui s'ha gastat uns diners comprant el seu llibre. És a dir, ara només falta que també m'atabali jo per aquest. És a dir...
1: Compartiu aquesta visió del...
3: Bueno, jo penso que sí, que estic molt d'acord que la carta que et treu de qualsevol presó és fer-ho bé. Sí, o si sí, ho fas bé, sí, pots sí, fer qualsevol cosa. El problema és que si ho fas malament, o si no ho fas prou bé, aquest gènere en concret es fa particularment pesat. És a dir, dius, hòstia, sobre, no ho escriu bé, no és prou interessant i no fa res més que queixar-se, adéu, un altre dels llibres voluntàriament inacabat, llavors saltes un altre gènere i l'abandones feliçment, no? Però sí que és veritat que la queixa, una mica més general, no? El lament de la seva pròpia condició, en realitat és arriscat en qualsevol cas, trobo, eh? És a dir, qualsevol personatge que, o qualsevol narrador que faci de la seva queixa, no? El tema del seu llibre, depèn de com la porti, es pot fer molt feixuc.
2: Mm. Sí, ara seré una mica
3: irreverent.
2: Irreverent.
1: Sí, sisplau,
2: irreverent,
1: hem vingut aquí.
2: Que és Bernhard.
3: Mira.
2: No el suporto. No, vaig començar a llegir aquells petits llibres autobiogràfics que té, uh-huh, i se'm feia, hòstia, però ja està.
3: Molta
2: bé.
3: Bola,
2: és a dir, que no ets l'únic, és a dir, que no, el món no s'ha creat per perjudicar-te a tu. És a dir, se'm va fer molt carregós. Potser si torno d'aquí uns quants anys, potser ho veuré d'una altra manera, però per un quant temps m'ha allunyat, és a dir, Bernhard no he pogut amb ell de moment.
4: Clar, és que jo crec que hi ha alguna cosa de... Ara que se'n parla tant, bé, se'n parla tant de totes aquestes etiquetes, perquè l'etiquetatge és l'esport nacional, l'etiqueta del narcisista, no? Doncs penso que depèn, no? del fenomen, diguem-ne, mm-hmm, psicològic de... Estàs al costat d'un narcisista. Doncs clar, a estones, un autor narcisista que fa un drama de si mateix constantment, i quan tu dius, ostres, doncs la resta del món és bastant pitjor, és una arma de doble full, o et sedueix, però molt clarament, no? O et sedueix o l'engegues a pastar fang.
1: És que un narcisista enfadós ja és psicopatia,
2: sí, sí,
1: gairebé.
2: Sí, sí. Sí, és com l'autor que també exagera, o sigui, hi ha autors que exageren magníficament bé, com Lorca, però molts altres autors que penses, hòstia, ja prou, eh?
5: Jo, en aquest gènere dels escriptors que es queixen, diguem-ne, ara estava buscant, perquè el vaig llegir fa un parell d'anys, que és la novel·la luminosa de Mario Lebrero. No sé si la coneixeu, que és una novel·la...
3: Hi he pensat en els escriptors.
5: Veus, és la novel·la de l'escriptor que no li surt la novel·la i t'acaba escrivint 500 pàgines sobre per què no li surt la novel·la i per què no és capaç de trobar allò, però alhora és fascinant i realment és lluminós, en el sentit que et descobreix i et porta a reflexions sobre la creació i sobre com observes el món, que són meravellosos, no?
3: Ho fa bé,
5: ell ho fa bé. Ells dels que ho fa bé, exacte.
1: Contràriament a això, a l'altra banda de la riba, tindríem una altra categoria que apareix en el llibre en Josep Girós, que és de les narracions que fan de bon llegir. Anunciat d'aquesta forma, dius, home, doncs que bé, dona-me'n, no? Dona-me'n moltes. I aquí en cites unes quantes: Guerra i Pau, Bouvard i Pécuchet, Orgull i Prejudici, la il·lustre casa del Ramírez... Però la pregunta és prèvia. Què és el que defineix que un llibre faci de bon llegir? És a dir, que ens en quedi un regust amable, al final que ens faci somriure, que ens ho passem bé, que estigui ben escrit. Quin és el secret? És una recepta?
2: El secret no el sé, però el que sé és l'efecte. L'efecte és que no el pots deixar al llibre.
1: Ah, això.
2: O sigui, has de continuar. O sigui, tu comences a llegir l'Orgull i Prejudici i no pots parar. O sigui, potser perquè vols saber què passarà, pel que sigui, no pots parar. Tu llegeixes Dickens i no pots parar. És igual que et niqui 1.000 pàgines, algun dia deixa... 2.000.
1: Guerra i Pau, conec gent que l'ha deixat a mitges, eh? Vull dir que...
2: Jo conec algú que el va deixar que faltaven ben poques pàgines. I a més ho explico.
1: Però, bé, Bouvard i Pécuchet també inacabada.
2: Que també sí. Però clar, aquí cal pensar que Flaubert segurament tenia un trastorn d'obsessió compulsiu, és a dir...
1: La categoria...
4: Però clar, els exemples que poses de... A mi m'agrada l'atenció que eren els llibres de bon llegir semblava que havien de ser gruixuts tots.
5: I que, o és que eren dos noms amb una I al mig. Guerra i Pau, Orgull
4: exacte.
5: I Prejudici,
4: si no,
5: Bouvard
4: no
5: i Pécuchet.
1: Seny i sentiment.
2: Sí. Això és com aquells anys que es van posar de moda les pel·lícules que eren dues paraules, Sospechosos Habituales, i van sortir una tongada de pel·lícules que eren dues paraules.
1: Mm-hmm. Això ho explica també, vam parlar-ne el dia que, parlant de Julian Barnes, no? El lloc de Flaubert. Diu, sense saber-ho, vaig inventar un gènere que era substantiu més animal o qualsevol cosa, no? La maleta de Doblato, el no sé què, que hi ha una sèrie...
5: El violí d'Auschwitz.
1: El violí d'Auschwitz, sí, exacte. Doncs
3: El que està molt bé amb la selecció que fas de llibres de bon llegir és que emfasitzen que són grans llibres. I que el que fa que facin bon llegir és que estan molt ben fets, que són llibres d'un talent extraordinari. I no, jo crec, que jo he pensat tota l'estona, aquesta línia de flotació secreta que era els llibres dissenyats per ser llegits de pressa, o pensats per no deixar-te anar, no el podràs deixar...
1: No deixar indiferent.
3: No deixar indiferent, aquestes coses molt prefabricades que normalment, almenys amb certs lectors, aconsegueixen l'efecte contrari. Vull dir que aquí em semblava una mica això dels totxos que dèieu, que m'agradava trencar la llança o que trenquessis la llança a favor de llibres que potser poden intimidar des de la prevenció, de dir, ui, això és difícil, és un clàssic, és llarg, i que al contrari, reivindiquen com els més llegidors de
2: és que a més, ningú n'és fet un lector, és a dir, tu de cop i volta no et pots posar a llegir segons què, és a dir, tu necessites doncs rodar, i aquest gènere jo crec que són uns llibres magnífics que t'ajuden a entrar i anar a la roda.
1: Incorporem 5 gèneres més, tornem a Solsona amb llegir, per tant, Oriol Gilibets i Eduard Jané, endavant.
6: Continuem amb aquests gèneres literaris poc estudiats o oblidats per qüestions ideològiques. Menció especial es mereixen les narracions que només pots llegir borratxo en el moment en què et volta el cap al llit i tot sembla que s'hagi de precipitar per un barranc molt i molt profund i el menjat puja a l'esòfag amunt i tu ja no pots fer-hi res. Un gènere de nínxol, bossa de plàstic i fragona que poca gent coneix.
7: I és estrany que no es conegui perquè l'obra El vol de l'helicòpter del francès Vomitor la fondí i A les portes del vàter de l'ucraïnesa Tralla de tot són obres molt i molt necessàries per entendre la nova Europa en què vivim.
6: Literatura per gent que no sap veure, però ho va provant.
7: Un altre gènere que no ens podem deixar, les novel·les i les narracions de residències literàries. Novel·les d'escriptors que pràcticament estan empadronats en residències literàries, que s'han quedat sense idees de tantes novel·les que han de fer per justificar les residències literàries, que acaben escrivint novel·les que passen en residències literàries sobre autors que s'han quedat sense idees per culpa d'anar a moltes residències literàries.
6: Els tòtems d'aquesta literatura són No ens mouran, de tot inclòs, i 100 anys de tot pagat, de beca consensual.
7: Literatura per autors que vulguin començar a anar a residències literàries.
6: I encarem la recta final amb un gènere que agrada molt i cada vegada més, per cert, el gènere comercial o també anomenat literatura de corbata verda. Aquesta nova literatura, que s'està obrint camí i que s'omple d'anuncis enmig de la narració oferint cotxes de segona mà, allargaments de penis, potenciadors de penis o inhibidors de penis.
7: Destaquem els primers representants d'aquest gènere, que són Canto jo i Som de confiança, Som d'aquí i La muntanya balla. El perquè és en Picó, qui us ho diu, de tot plegat, escrits per autors anònims, que són els nous trobadors del món modern.
6: Literatura per a gent que estigui buscant un cotxe de segona mà o tingui humitats a casa.
7: I per acabar aquestes 10 recomanacions de gèneres literaris mai estudiats, destaquem el gènere de narracions que encara mai s'han escrit.
6: Destaquem el document Word Projecte Novel·la 2.doc de Ladislau Raurau i Idees de merda.pdf publicat per Paperera del Reciclatge d'un editor anomenat Ja et diré alguna cosa, maco.
7: Literatura que no recomanem a ningú. I fins aquí els 10 gèneres literaris que mai has estudiat.
6: Un plaer, i tornem la setmana vinent amb els 10 escriptors i escriptores que no heu de convidar mai a dinar.
7: A reveure.
1: Som-hi, 5 propostes més de l'Oriol Gilibets i l'Eduard Gené des de Llegir. Per tant, jo, de les... Vaja, totes són molt bones. Em quedaria, Josep, amb els llibres patrocinats, que inclouen un anunci així, un pop-up, que jo crec que no, la precarització dels escriptors... Aquí tenim una escletxa, una oportunitat.
2: Que això ja és una cosa ja molt, molt utilitzada. Jo m'imagino que igual que les sèries de televisió incorporen a les imatges tot d'anuncis, jo estic convençut que ja hi ha.
1: Product placement, en novel·les, sí.
2: Sí, segur. Sí. Segur, seguríssim.
5: Fa... Digues, perdona.
2: No, a mi m'ha agradat més potser la de les recències literàries, tant. Perquè si vas muntant l'espiral, amb la mateixa frase tens tota la novel·la.
1: Sí. Sí. Tu hi has anat mai, una recència literària?
2: No. Valga'm Déu.
8: Déu me'n guardi.
2: Sí, sí.
1: Administrades amb prudència,
5: jo,
1: tenen,
5: mira,
1: interès.
5: Jo hi he estat, però és molt curiós perquè hi ha una residència literària en concret, que és l'Edic House dels Estats Units, de l'estat de Nova York, que ha donat... Un dia pensava i feia una llista dels llibres que han sortit on apareixen escriptors que van anar en aquella residència i parlen de la residència. I surten, i n'hi ha uns quants, eh? Un dia podríem fer la llista.
4: Podria fer una mena d'antologia...
5: Podríem fer una antologia. Hi ha uns quants, sí. Vallbona.
4: Grinch, no, que és per fer servir un adjectiu d'ara. Sí.

0: tot guanyat, un cigarro de paper per fer-te alentar a somiar.
1: Som-hi, que acabem avui amb Blanca Campins. Aquesta teoria, els gèneres, heu vist que amb en Josep Girós, de 20, 30, 40, 50 gèneres, sobretot per aquesta idea que els gèneres com a tals, i com citàvem a l'inici en Fowler, no són compartiments estancs i mutables, sinó categories que ens hem inventat per anar funcionant pel món, però que la idea del lector lliure i sobirà, doncs, ha de imposar-se a l'hora sempre de disfrutar d'això que en diem literatura. Gràcies, Josep, per aquesta conferència fantàstica que ens ha donat tant de joc.
2: A vosaltres.
1: Un plaer. Fins
2: ben aviat.
1: Borja Begunyà.
3: Fins a propera.
1: Anna Vallbona.
4: Que vagi bé.
1: Jordi Puntí.
5: Fins una altra.
1: Avui amb en Xavi Llaurador, el control tècnic, i com sempre amb l'Helena Miquel. Fins la setmana que ve.
6: Ciutat Maragda, amb David

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilar l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit, Gerardo Pisarello.
2: Seria important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un Front Ampli.
1: D'altra banda, la direcció de la CUP ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual. La tempesta Isaías ha deixat almenys 4 morts al sud dels Estats Units i centenars de milers d'abonats continuen sense subministrament elèctric. Dues de les víctimes han mort a Florida i dues més a Alabama, després que arbres caiguessin sobre casa seva a causa dels forts vents. Tot i haver-se debilitat fins a convertir-se en un cicló posttropical després de tocar terra a Florida, l'Isaías continua provocant fenòmens meteorològics perillosos. Les autoritats adverteixen del risc de tornados aïllats, ratxes intenses de vent i inundacions sobtades en diversos punts del sud-est del país, especialment al nord de Geòrgia i a l'oest de Califòrnia del Nord. Almenys 12 morts i 309 ferits a Riad per la caiguda d'un míssil contra el principal aeroport de la capital de la monarquia del Golf Pèrsic. Entre els morts hi ha 4 ciutadans de l'Aràbia Saudita i un dels Estats Units. La resta de víctimes mortals que es trobaven en una terminal plena de passatgers són de Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita dels darrers 10 anys. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha condemnat l'atac i no descarta donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen, aliats de l'Iran. També ha condemnat l'atemptat l'ONU. Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i d'altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit amb gossos de recerca i l'ajuda de drons el torrent de Val d'Oriolf i el riu Mugent fins a Montmeló, i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%. El Departament de Justícia treballa per crear unitats de reforç per a incidents d'alt risc a les presons. Primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, i si té resultats positius s'aplicarà després a tots els altres. Els equips es formaran amb personal voluntari que farà una formació de 225 hores durant 6 setmanes i un cop feta hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la creació d'aquests grups. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Escoltem Montse Balaguer.
3: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions cabdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
1: <t'en> Esports, el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé. El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb gol de Diomandé. Aquest diumenge juguen a primera l'El Celta a les 2, Real Societat Deportivo a 4:15 i Betis Osasuna a 7:15. A la Lliga ACB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92.
0: Fins aquí les notícies.
4: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
5: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
6: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
5: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
6: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Indonèsia.
5: Univers MotoGP.
7: Perquè el Mundial és nostre.
5: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Soc la Sara Sors, tinc 35 anys i em dedico a la direcció i a la dramatúrgia teatral. En la meva feina, una de les dificultats que em trobo sovint és tota la part burocràtica que acompanya qualsevol projecte, ja sigui amb subvencions, justificacions, factures, contractes, tràmits per aconseguir beques. I el problema és que no és només que hi hagi molts tràmits, sinó que sovint són processos diferents, amb terminis diferents cada any, i això implica adaptar a vegades els projectes a aquests tràmits.
2: Benvinguts als Solidaris. La burocràcia treu moltes hores de feina a la Sara. També al Josep Maria.
3: Soc Josep Maria Beltrán Bargalló, soc pagès al Masroig, a la comarca del Priorat, responsable de la Trullola. A la Trullola elaborem olis ecològics, també produïm tres vins, i també elaborem una crema d'ametlla. I per això intentem ser productors, ser elaboradors i comercialitzar directament. I bueno, això ens comporta molta paperassa, perquè hem de fer tota la traçabilitat de camp, hem de fer també tot el quadern d'agricultura ecològica, llavors hem de fer tota la traçabilitat de tots els productes. I, bueno, sort que la meva parella, la Maria, m'ajuda amb aquesta feina, perquè realment una persona sola és impossible fer-ho tot. A part, l'edat, això, ja hem de contractar un tècnic perquè ens faci aquestes declaracions, i molts tràmits que hem de fer amb el departament, ara tot ja és telemàtic. La meva feina no està en un despatx. Jo estic a camp.
2: Un entramat de paperassa que els xucla l'energia.
1: I, a més, aquest temps surt d'algun lloc. En el meu cas, moltes vegades surt del temps que hauria d'estar dedicant a crear, assajar, investigar, a preparar nous projectes o simplement pensar. I també crec que això afecta especialment a les persones que treballen de manera més autònoma o amb estructures petites, com seria el meu cas, perquè no tenim una persona o un equip que es pugui ocupar específicament de tota aquesta burocràcia.
3: És una mica agotador tot això, perquè ja és molt complicat tirar endavant el projecte i tota aquesta càrrega burocràtica, doncs al final t'agota, te treu l'energia, no? Està clar que les coses hi ha d'haver control, hi ha d'haver seguiment, hi ha d'haver traçabilitat, però estaria molt bé que fos més fàcil de fer i a vegades se dupliquen tràmits. Aguantem, perquè al final nosaltres som pagesos vocacionals, però jo entenc perfectament que no hi hagi relleu, perquè ningú vol tants problemes per a malviure.
2: Avui als Solidaris parlarem de l'impacte d'aquests models laborals amb una de les pensadores contemporànies que més bé ha analitzat els malestars del nostre temps.

què treballem com treballem? Quina potència té el treball intel·lectual en el futur del treball? Què està en joc si el treball intel·lectual no es revela i cedeix aquesta desafecció d'una manera de fer obedient, burocràtica, i per productiva i surti com surti? Qui pertorbarà les persones per recordar-los que són persones? Qui recordarà que apagats servim millor a la inèrcia d'un món que afavoreix els que ja són privilegiats?

0: romani. Remedios Zafra és assagista, professora universitària i investigadora de l'Institut de Filosofia del CSIC. En el informe, me gustaría hablar de esto también, es un ensayo que se alimenta de una prosa poética para narrar esto que decíamos antes, ¿no? El tedio de la burocracia, y hay retales, ¿no? De tu propia experiencia, de tu propia vida, hablas de tus padres, de tu pueblo, Zueros, lo he dicho bien,
1: Muy bien,
0: Córdoba, de la muerte de tu hermana, hablas del olor, ¿no? De la casa de tus padres, de los cuidados, ¿no? Y escribes: el dolor de las casas de los padres es una raíz del trabajo, un dolor que lleva años rebosando mis libros. Me gustaría que me lo contaras. ¿De qué se trata este dolor?
1: Ese dolor trata de lo difícilmente narrable y trata de la necesidad de la poesía, del arte y de lo que no cabe en un informe. Este libro, que comienza justamente por la reclamación de un informe innecesario, como tantos, hay algunos que valen para algo, la mayoría son justificación de lo ya justificado, y para querer utilizar ejemplos que argumentaran ¿por qué no puedo perder el tiempo en hacer un informe que no vale? Es porque no solo porque tengo que hacer un trabajo que me gusta, un trabajo de investigación que me gusta, sino porque ese tiempo que no es trabajo es un tiempo totalmente rebosado del dolor de las casas de los padres, quienes, como nosotras y como muchas personas que nos escuchan, venimos de contextos humildes, en los que ya nuestros padres son mayores. Mis padres son mayores, mi padre tiene 84 años, ha sobrevivido a 3 cánceres ya, es todo un campeón, y mi madre tiene una enfermedad como la mía también, un síndrome de Alport, y está en prediálisis ahora. Los dos están mayores, enfermos, solos en el pueblo. Mi hermana falleció, y entre los tres hemos construido, o hemos intentado construir, una forma de cuidado en la que luchamos mucho por cuidarnos a cada uno de nosotros, para restarle responsabilidad al otro. Es decir, yo sé que cuando salgo con mi padre, yo pienso en cuidarle, pero él está pensando constantemente en cuidarme a mí. Y esa forma en la que la vida nos ha situado muy lejos de nuestros padres, porque vivimos a kilómetros de ellos, convierte la tecnología en algo humano. Aquí tenemos una tecnología absolutamente maravillosa que crea un lazo que nos hermana con, y que a mí me permite ver a mi madre, sé que si está en casa o si ha ido a urgencias, por el fondo que tiene cuando en la videollamada de la tarde, estás otra vez en urgencias. Pero claro, no hay olor. El olor para mí, además, con la pérdida de visión y de audición, para mí el olor es muy importante, porque cuando sabes que algo va mal en casa, en la casa de los padres, el olor es diferente. El olor de las comidas son distintas, hay matices distintos, y utilizo ese juego de palabras entre el dolor y el olor de las casas de los padres, porque hace ver cómo un ensayo que habla sobre por qué trabajamos como trabajamos, por qué vivimos como vivimos, necesita poner también en el centro cuáles son nuestras preocupaciones, y las preocupaciones son vivir y dedicar parte de esa vida a cuidar la vida de los que queremos, porque ellos están cuidando las nuestras. En cuidar la vida está el cuidado a los que tenemos cerca, y para mí esta es la verdadera forma de poder que debiéramos poner en valor. Pero esto normalmente es empujado de los libros de ensayo y, por supuesto, de los libros académicos. Y esto comenzó siendo un informe académico. Sí, sí. Imagínate si comenzó incluso, hice un intento de informe cuando murió mi hermana, y hablaba de cosas como, no sé, las sangre, y como la lejía de que limpia la sangre, y tuve el error de, o el error no, o el tuve, no pude evitar compartir con una funcionaria que tenía que evaluar un informe, que no había podido adelantarlo porque había estado ocupándome de cosas que pueden parecer prosaicas, pero que eran absolutamente cruciales, porque mi hermana había fallecido y tenía que ocuparme de todo eso de lo que no se habla en un informe. Y esto que lo podemos hablar aquí, creo que en un libro como el informe, si entra con poesía, entra con esos fragmentos que has leído o reivindicando la necesidad de una música, de una percusión, de una ópera. El arte está para esto, el arte está para que aquello que tantísimas veces no podemos nombrar con palabras, y ahí está el dolor que sentimos y también el paroxismo al que llegamos cuando nos vemos sepultadas de trabajos que entendemos que no son cruciales o que debiéramos hacer de otras maneras para ocupar el tiempo en hacer bien nuestro trabajo, en hacerlo con valor y sentido, que son expresiones que repito mucho en mis libros porque me parece que son las que nos deben orientar.
0: Estaría hablando contigo, Remedios, es que es muy interesante todo lo que cuentas, tus reflexiones, este pensamiento contemporáneo para entender este mundo en caos que tenemos. Remedios Zafra es escriptora, profesora universitaria e investigadora de l'Institut de Filosofia del CSIC, al Consell Superior d'Investigacions Científiques. Zafra ha publicat, entre altres, l'entusiasmo, l'informe o Frágiles, al editorial Anagrama. Siempre te vamos a recomendar, Remedios. Un abrazo.
1: Un abrazo enorme.
2: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
0: El món laboral ha canviat molt els últims 40 anys. Com deia Remedios Zafra, en molts sectors s'ha instal·lat una burocràcia cada vegada més feixuga. Manen les presses per fer més ràpid la feina o s'ha imposat la tecnologia de manera tediosa. Tot seguit volem reflexionar sobre com ha canviat el món laboral a partir de l'experiència de persones que fa poc que s'han jubilat i que tenen la perspectiva d'aquesta evolució. Això hem convidat l'Esther Plans. Què tal, com estàs, Esther?
3: Què tal, molt bé.
0: L'Andreu Martín, com va tot?
4: Molt bé.
0: I el company Adolf Beltrán.
5: Hola.
0: Fas bona cara, Adolf.
5: Gràcies, tu també.
0: Us hem presentat pel nom, però també podria haver dit una mestra, en el cas de l'Esther, un metge, en el cas de l'Andreu, i un periodista, si parlem amb l'Adolf, també, això que dèiem, recentment jubilats, no? Quan et jubiles, la feina deixa de definir-te? Com és aquesta etapa?
4: Bé, és una etapa nova, evidentment, i sí, una mica perds una part d'identitat que ha estat molt important durant tota la teva vida, no? Però també depèn una mica de la teva trajectòria vital, si tens hobbies, si tens altres aficions, si tens algo pendent per aprendre, que t'has deixat pel camí, doncs, bueno, comences aquesta etapa que intentes omplir amb altres coses.
0: Mm. Adolf?
5: Sí, jo recordo que quan era
0: jovenet... Com ha anat aquesta transició? Perquè en parlàvem molt d'això,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, desconcertantment fàcil, amb tota franquesa. I recordo els primers anys de treballar aquí a la casa, que jo en tenia 20, doncs, si a vegades algú em deia així tu ets periodista, a mi feia una mica de ràbia, perquè no tenia ganes de deixar-me encasellar encara. És a dir, jo faig de periodista. I un cop t'has jubilat, doncs, sí, una mica recuperes aquesta sensació de que el periodisme, per important que hagi estat, la feina, per important que hagi sigut, que ho ha sigut molt i probablement massa, doncs és una part de la vida i no t'acaba de definir.
0: I l'Esther?
3: Doncs la veritat és que la vocació encara continua, perquè últimament jo vaig passar de ser mestra a ser sindicalista, a treballar a l'OSTEC, i la veritat és que encara no m'he jubilat, perquè és que m'apassiona el món de les persones i el fet de que ara, per exemple, els mestres estem supermobilitzats amb la lluita per aconseguir una educació pública de qualitat. La veritat és que no em puc jubilar. O sigui, segueixo militant perquè hi ha mil temes per seguir lluitant, no?
0: L'Esther Plans és mestra, l'Andreu Martín és metge i l'Adolf Beltrán és periodista, tots recentment jubilats, i tots tres formeu part més o menys d'una mateixa generació. Teniu un comú, per exemple, que vau començar la vostra trajectòria laboral als anys 80, en moments molt engrescadors, diria, no? En el cas de l'Andreu, amb l'inici, no?, de la implantació
4: de l'atenció primària,
0: sí. L'Adolf també amb la creació dels mitjans públics en català, sí. Més o menys.
5: Més o menys, eh? És a dir, a vegades també, no sé, sembla que als anys 80, no?, els boomers lliguéssim els gossos amb llonganisses, i no anava ben bé així. És a dir, hem de vigilar que la memòria no ens faci, en fi, no ens faci equivocar.
0: Però era l'inici de moltes coses, no?, que
5: i també el final de moltes coses. És a dir, quan jo començo Ciències de la Informació, que devia ser l'any 80, no era una carrera que engresqués a les famílies, perquè hi havia molts diaris que estaven plegant, hi havia una crisi molt forta. Després va sortir Catalunya Ràdio, van sortir els mitjans públics, que d'entrada jo no veia possibilitats de ser-ne membre, amb tota sinceritat, perquè no tenia trajectòria. El que passa és que va coincidir que buscaven justament periodistes joves i això em va afavorir, però això no era previsible. I tampoc no era previsible que Catalunya Ràdio, al cap de 40 i pico d'anys, doncs, encara donguéssim batalla. De manera que tampoc als anys 80 era una època tan engrescadora. Ara ho pot semblar, però en aquella època, si parlo de periodisme, no era tan així.
0: Hi havia un país per construir. En el cas de l'Ester, per exemple, tu vas estar remant per tot el tema del model d'inversió lingüística, no?
3: Sí, sí, sí, totalment. Em va tocar així... Jo represento que el títol era d'infantil i primària, però com que hi havia tanta necessitat, el Servei d'Ensenyament del Català va fer una rifa i va triar 2.000 persones per anar amb centres que en deien centres búnquer, que eren escoles on tothom era castellanoparlant, mestres i alumnes. I jo em vaig trobar amb aquella escola fent català amb nens d'una hora de català de primer a vuitè. La primera classe, o sigui, la meva primera entrada a l'escola amb 22 anys, va ser trobar-me a una aula amb 40 nens de vuitè, supergrans, que, clar, jo era molt joveneta, un noi amb una xiveca, així, tal qual, de vidre a la mà, i que quan vaig començar a parlar en català, perquè tenia claríssim que m'havien de relacionar amb la llengua catalana, em va dir, l'última que hablo así como tú, que no sabien ni quina llengua era, le pegamos dos joies i no ha vuelto nunca más.
0: Ostres.
3: El director em va dir que no podia entrar, que no podia fer classes, perquè allà tothom era castellà i que perquè el català, que no el necessitaven. Vaig haver de trucar al Servei d'Ensenyament del Català i dir, el director no em deixa treballar. I clar, li van dir, home, no pot ser, aquesta noia està anomenada aquí i ha de fer català. I llavors, al cap d'un temps de veure que era impossible que aquells nens aprenguessin el català en una hora setmanal, em vaig començar a informar. I després vaig començar a sentir que Santa Coloma de Gramenet ja havien implantat la immersió lingüística, que havia sortit una llei de normalització lingüística, que teníem dret a fer-ho, i vaig començar el repte de a veure si convenço primer els docents i després els pares. Tots eren d'Andalusia, d'Extremadura, de Castella, i els nens acabats d'arribar al barri de Sant Maure, costat d'Igualada, Santa Margarida de Montbui, amb una població que havia passat de 800 habitants d'aquell barri a 8.000 persones que havien arribat de fora, que molt dur, molt dur.
0: Està relatant la situació actual, eh? Està relatant la situació actual, i estem parlant dels anys 80, vull dir, ara hi tornarem.
3: Sí, sí.
0: Perquè, clar, l'Andreu aquí tenia aquest repte, no?, el desplegament de l'atenció primària.
4: A diferència del company periodista, nosaltres sí que vam viure una època molt engrescadora en els anys 80, muntant els primers equips d'atenció primària del país, no? Jo vaig començar a Costa de Ponent, el que se'n deia Costa de Ponent, que estava al costat de Bellvitge, la gerència era a l'Hospital de Bellvitge, i allà es van començar a crear a Sant Boi, a Cornellà, a Hospitalet, els primers centres d'atenció primària de Catalunya. I era tot nou, era absolutament tot nou. Teníem una nova especialitat, que era la medicina de família, que la gent que entrava dins d'aquesta especialitat li posava moltíssima il·lusió. I la veritat és que ens ho vam passar molt bé, i la llàstima és que tot allò no ha evolucionat com tots imaginàvem ni com tots esperàvem. Ha derivat en una situació, que ja en parlarem després, sí, molt burocratitzada, molt funcionarial, molt difícil d'estar satisfet de l'evolució.
5: No, deixa'm aclarir que jo abans em referia a la situació del periodisme en general. És a dir, molts dels meus companys, companyes de classe no van acabar dedicant-se a allò que haurien volgut. És a dir, hi havia atur estructural, hi havia mitjans que tancaven. Si parlem concretament de Catalunya Ràdio i de TV3, clar que hi havia en aquelles primeres edats gairebé paradisíaques, moltíssima il·lusió, i posem-nos-hi tot, i no venia d'aquí pel que fa hores. Sí, això sí, no? Però estem parlant d'unes estructures determinades, però si fem una mirada al sector, doncs també hi havia problemes, també hi havia moltes dificultats.
6: Suposo que això és fer-se gran i la roda ja ha girat tant.
0: De fet, els vostres tres perfils ens ajuden a dibuixar aquesta fotografia, no?, l'evolució de com han anat aquests àmbits laborals com estan situats avui dia, no? El sector de l'educació amb vagues, amb manifestacions constants, demanant reducció de ràtios, entre altres reivindicacions, el sector mèdic, no? On s'ha deixat ja de ser pacient per convertir-nos tots en usuaris, on ja no es mira els ulls, sinó que es mira l'ordinador, i el sector periodístic, a excepció, no?, de la corporació, absolutament precaritzat, no? Què és el més dur de veure en aquesta evolució, Andreu? Parlaves abans de la burocratització, per exemple, no?
4: La veritat és que la política no ha ajudat gaire en aquest aspecte, no? Perquè el que ha passat amb el cas de l'atenció primària ha estat que les necessitats han estat acompanyades dels recursos que calien. I ens hem trobat en una situació en què la població ha crescut, no sé, 2 milions en 20 anys, més o menys, no? I que jo recordi, la quantitat de metges a capçalera s'han mantingut estable, no s'ha mogut gaire, no? Això ha sobrecarregat el sistema d'una forma insuportable, no? Jo coincideixo amb l'Ester, no? Perquè jo també vaig acabar els meus anys de professió al sindicat de metges. Vaig estar treballant en el sindicat de metges de Catalunya durant un parell o tres d'anys, els últims de la meva carrera. I he viscut de primera mà totes les dificultats i totes els entrebancs que es troben els companys. I per això em vaig decidir a dedicar-me, en la mesura del possible, a intentar millorar les condicions laborals. I més que les condicions laborals, les condicions de prestació d'assistència als nostres malalts, perquè moltes vegades es confon, no?, la reivindicació laboral amb la preocupació que hi ha per part dels professionals de com estem prestant aquesta assistència i amb quines condicions de qualitat.
0: La burocràcia us ha ofegat?
4: Sí, molt, molt, molt, molt. El sistema retributiu dels metges va canviar als anys 90, aproximadament, i es va començar a introduir un concepte que es deia direcció per objectius. Des de les gerències van dissenyar un sistema de seguiment de l'activitat mèdica basada en uns indicadors que després eren incentivats si es complien o no es complien. I això va comportar la burocratització brutal del sistema, perquè estàvem més pendents de complir aquests indicadors molta gent que d'atendre la demanda del malalt, perquè, bueno, no et donava temps de tot. I hi havia moments en què havies de teclejar 40 pantalles per informar del que presentava aquell malalt i no podies, moltes vegades, com tu deies abans, mirar-li els ulls, no? El tema de la informatització ha portat moltes coses bones, eh? Moltes coses bones perquè, per exemple, el seguiment de les guies clíniques, la prescripció de medicaments, s'ha facilitat molt a partir de la informatització. Però té la seva part negativa en el tema dels protocols i el corsé, que significa moltes vegades aquesta forma de treballar i de funcionar.
0: Clar, un corsé, una manera de treballar i de funcionar que després té una afectació directa a la pròpia salut dels facultatius, no?
4: Sí.
0: Això també ho estem veient amb els professors. Després anirem amb els periodistes, Adolf. Tu, Ester, això, a nivell de sindicat, com estan aquests companys que tu acompanyes, no?
3: Estem fatals, està fatal. O sigui, per al tema burocràcia és un tema que la veritat és que continues amb vocació, però desil·lusiona molt i et desesperes. Una mica, per fer-nos una idea, quan jo vaig començar a treballar fa 40 anys, era l'etapa del paper, i programava amb una llibreta. Amb la companya ens trobàvem, teníem temps per trobar-nos i escrivíem què faríem amb els nens aquella setmana, amb aquella llibertat i amb aquell entusiasme. Després ens comença bé l'etapa del projecte educatiu de centre, del projecte curricular de centre, del reglament de règim intern, que tot això encara era una paperassa, però una mica pedagògica. Encara pot ser que hi havia un 25% del temps per la burocràcia i un 75% per mirar els ulls de l'infant. Després es complica la cosa. Comença l'infern dels aplicatius. Que si Esfera, que si Saga, que si Atri, has de posar notes i has d'escriure les tutories individualitzades, i si, per exemple, els hi passes un vídeo de volcans, estàs més estona a escriure que els hi has passat un vídeo de volcans i canvies que no la mateixa feina del dia a dia, no? I després les proves diagnòstiques. Proves diagnòstiques que no saps massa per què serveixen ni on aniran a parar, però, clar, van a parar amb un aplicatiu. Després l'aplicatiu se't penja i comença a desesperar. I després això ha afegit en 8 canvis de lleis orgàniques des de... Jo he viscut 8 canvis de lleis orgàniques amb els corresponents decrets, amb les corresponents instruccions, que ara poses progressa adequadament fa uns dies i després et fan posar assoleix amb suficiència la competència específica 3.2 vinculada al descriptor CCL2, que és la mateixa nena, però que trigues 40 minuts a buscar el codi. És que és
0: així. Disculpa, sembla un acudit, això.
3: Sembla un acudit, però és així, eh? O sigui, és molt fort. I, clar, on queda la part bonica de la vocació, no? De m'estic mirant als ulls dels infants i els estic dient què necessites i què...
0: I després el que li preguntava també a l'Andreu, no? L'impacte amb la salut, no? Dels propis professors, que estan absolutament col·lapsats per molts altres temes, també per la burocràcia, no?
3: Sí, sí.
0: Com està?
3: Mira, vam fer un informe de malestar docent, que és dels més importants d'Europa, vam entrevistar 10.144 docents, i una de les dades més esgarrifoses és el tema que quan els hi preguntàvem per la burocràcia, el 84% estava insatisfet amb la burocràcia, deien que la càrrega havia augmentat molt, que treballaven 6 dies a la setmana i algun tant per cent 7 dies, i que de cada 3 docents es plantejava deixar la professió. O sigui, jo he vist des del sindicat gent molt apurada i dir, va, aguanta una setmana més. Aguanta una setmana i a veure si vas trobant la gràcia, sobretot docents que comencen, no?, que truquen i et diuen, és que no puc més. O sigui, és que m'han fet fer 7 programacions en 3 dies, no tinc cap material, els nens ni els conec, acabo de començar, he entrat amb els nens a l'aula al mateix moment, al mateix dia, m'han nomenat al mateix dia que entraven els infants a l'aula, i encara no conec res i he de fer no sé quantes programacions. Vull dir, és desesperant. És desesperant.
4: La situació que està descrivint Esther és pràcticament calcada a la dels metges. Eh? Nosaltres també hem fet estudis de burnout en el nostre col·lectiu i ha sortit unes xifres escandaloses sobre el 80% de gent que ja està cremada al cap de 5 anys d'haver començat a treballar, que és que això és increïble.
0: Solidaris, som a Catalunya Ràdio. Adolf, l'erupció de les xarxes socials en el nostre sector, diguéssim, va comportar una revolució en molts sentits, eh? En sentit positiu, però també en sentits negatius d'assumir i entomar molta més feina, no? I potser perdre el focus quan vas a fora, no? A fer cobertures o amb algunes rodes de premsa, per exemple.
5: Sí, sí. És que ara estava pensant també en Umberto Eco, no? I aquell llibre dels els apocalíptics i els integrats, no? És a dir, aquells que davant d'un canvi tecnològic doncs hi veuen tots els perills, la pèrdua de la cultura humanística, tota mena de catàstrofes, i els integrats que hi veuen doncs les parts més positives, etc. Cal recordar que és un llibre dels anys 60. I és veritat que jo vaig començar treballant aquí doncs, amb màquines Olivetti, amb paper de calc, amb típex, amb el soroll dels teletips a la redacció. El que deies per antena, doncs, en la immensa majoria de casos no es gravava, és a dir, una cosa llançada a l'éter que no tenia retorn o poc retorn. Després tot canvia amb internet, perquè internet canvia la manera de gestionar la informació, d'arribar a la documentació, de difondre la informació, també de seleccionar-la. Amb les xarxes socials doncs, també entren en joc altres dinàmiques marcades per l'algoritme. Llavors, davant de la irrupció d'internet, que és cap a finals dels anys 90, començaments del segle XXI, jo crec que els mitjans convencionals s'han anat adaptant com han pogut. I quasi sempre amb la sensació de fer tard. Davant d'això, sí, probablement cada cop hi ha menys temps per elaborar la informació, però després hi ha una altra cosa, i és que les xarxes socials formen part del que s'anomena, i potser està mal anomenat, economia de l'atenció, perquè probablement hauríem de parlar de l'economia de la distracció. Llavors, no només és que els periodistes tenim menys temps per elaborar la informació, és que també el nostre públic té menys temps, disposa de menys temps o creu que té menys temps per informar-se. Perquè tots plegats ens hem acostumat al consum d'això, d'aquestes píndoles, normalment audiovisuals, l'escroll infinit... Clar, això ens ha canviat també la capacitat d'atenció, la capacitat de concentració, i el periodisme demana recursos per part d'aquells que s'hi dediquen però també per part d'aquells que es volen informar.
7: És un esforç, això.
5: És un esforç. I, aviam, jo també t'has de dir amb tota franquesa que, no sé, el Twitter que tothom denosta, doncs també té moltes coses positives. I si ho poses de costat amb el panorama comunicatiu de que hi havia relativament pocs emissors, en què el discurs públic estava molt més controlat, doncs no sé què prefereixo. Potser el caos actual, que és un caos infectat, perquè també hi ha poders en allà que intenten doncs esbiaixar aquella conversa pública, perquè també hi ha algoritmes, però també té les seves parts positives. És a dir, que aquest és el problema.
7: Després també,
5: segurament,
7: Adolf, el rol del periodista. Vull sí. dir, no únicament has de seguir una roda de premsa, sinó pensar en els múltiples formats amb què tu has de fer arribar aquella notícia. No?
5: Sí,
7: per tant, això és una sobrecàrrega que forma part d'aquest nou escenari comunicatiu.
5: Sí, però aquí, al capdavall, hi ha uns responsables a les empreses de com distribuïm els recursos humans, econòmics i de temps. Llavors, el que no es pot és demanar al periodista que ho faci tot. Si tu t'envien amb una cobertura internacional, per posar una cosa que té un cert prestigi, doncs, aviam, si et demanen cròniques ben informades, rigoroses, amb una mirada original, això demana temps. I si a més d'això et demanen doncs, que facis peces per les diverses plataformes, per Instagram i pel Twitter, bueno, arribem fins on arribem. Llavors, algú ha de dir, les prioritats són aquestes. El que no, a vegades sembla com si el paradigma fos el de la màquina, el de la màquina que té una capacitat de treball, per dir-ho així, entre cometes, infinita. No, de moment som humans. I els humans, doncs, n'hi ha que som més competents, menys treballadors, però tenim unes limitacions. Aleshores, des de les empreses, que moltes vegades les direccions han anat desorientades, doncs s'han de marcar unes prioritats, i tu, si ets una periodista de ràdio que se'n va cobrir una crisi de refugiats, doncs algú t'ha de dir, mira, el més important és que em facis bones cròniques pels informatius de la casa. Si el més important és fer bons tuits o fer bones peces per Instagram o fer bones peces per TikTok o no sé què, doncs també t'ho han de dir. I a partir d'aquí, doncs tu amb els teus recursos i procurant no posar la teva salut en perill, doncs ho faràs el millor possible.
6: Un

0: Al final estem parlant de tres àmbits amb sobrecàrrega, no? La sobrecàrrega constant.
1: Totalment. Sí, els canvis tecnològics s'han sobrecarregat molt, també. Clar, vam començar fa 40 anys amb el ciclostil i l'impremta de cola de peix fent còpies que ens tacaven els dits de tinta, a una revolució tecnològica molt, molt ràpida.
0: I que té coses bones, diem.
1: Que té coses bones, totalment.
0: No som uns ludites qualsevol, aquí.
1: No, perquè, clar, et permet molta activitat interactiva.
0: Però, clar, l'altra cara de la moneda...
2: Sí, però ha fet moltes falses promeses. Ha fet moltes falses promeses, aquesta revolució tecnològica, per exemple, que no patiríem tant amb qüestions burocràtiques, que amb dos clics ho podríem resoldre tot. I és justament el contrari.
3: És el contrari.
2: Entres amb circularitats kafkianes, en qualsevol àmbit, l'àmbit de la medicina, com a usuari, no cal dir-ho també, etc. També és veritat que ens hem de preguntar per què serveix la burocràcia, almenys de manera original. La burocràcia també, en principi, garanteix drets. En una empresa pública, tu has de donar compte de a què destines els teus recursos. Ara en parlàvem. El que passa és que, esclar, a vegades tens la impressió que en lloc de justificar tu com a treballador la feina que fas, que en principi està bé fins a un cert punt, el que acaba justificant és la feina, o la suposada feina, de tota una sèrie de càrrecs intermitjos, de caps i capets que no saps ben bé. Escolti, si vostè a mi em dona una responsabilitat, això, perdoneu, jo tinc una certa derivada futbolística com a entrenador, no? Tu amb un jugador el pots posar a jugar o el pots posar a la banqueta, però si el poses a jugar, és ell qui juga. Doncs passa exactament el mateix. Si tu t'encarreguen una feina, que et deixin fer-la, i si no la fas bé, que en posin una altra, no? Però si la fas tu... Ara, si has de justificar totes i cadascuna de les jugades, dels gestos tècnics, de les decisions tàctiques, doncs arriba un moment en què no pots fer la teva feina. I aquest és el problema.
0: I hi ha un cost. Andreu.
3: Jo estava pensant ara, quan parleu de les tecnologies i de les avançacions tecnològics, jo el que he notat, un canvi brutal, ha estat des de la pandèmia cap aquí, sobretot en l'àmbit de la medicina, perquè el funcionament dels centres d'atenció primària era diferent del que és ara. Ara, a un malalt li costa Déu i ajut aconseguir una visita pel metge capçalera, cosa que no s'entén, perquè abans anaves a l'ambulatori, demanaves visita, te la donaven per un dia, per un parell de dies, per tres, si era urgent et visitaven al mateix moment, i ara has de parlar amb no sé quants robots, amb no sé quantes màquines, es justifiquen no sé quantíssimes coses, i al final t'acaben citant per dintre de 25 dies, i dius, escolta'm, que avui jo estic malalt avui, no estaré...
0: Sí, sí.
3: I dins de 25 dies no sé com estaré, no?
2: I després et fan una enquesta de satisfacció, per més
3: i a sobre, després, penges al telèfon i diuen, ens interessa molt la seva opinió, dius, bueno... Vull dir que la tecnologia ens ha ajudat en moltes coses, però ni altres les ha complicat extraordinàriament. I després ens queixem de que les urgències als hospitals estan plenes. Bueno, clar, per anar a urgències a l'hospital no has de trucar abans i demanar-li al robot que et doni hora. No? La gent es presenta i, bueno, un dia o un altre l'atendran. I, en canvi, accedir a l'atenció primera, al tema de l'accessibilitat a tots els nivells, a tots els serveis, no només a la medicina, a tot arreu, és una bogeria avui en dia.
0: Per fer esgotar la gent.
1: Sí, Esther. Volia afegir que hi ha una... Cap al 2012, que coincideix amb la crisi de la Covid, hi ha l'explosió dels aplicatius a nivell d'ensenyament. I comencen a haver-hi el Google, el Classroom, el Drive, l'Educal, ClickEdu... I després has de posar dades, les mateixes dades, en molts llocs, i entre els aplicatius no es comuniquen, i llavors passes moltes hores. I llavors dius, ostres, hem passat a fer servir la tecnologia, que és molt interessant, a servir a la tecnologia. O sigui, la tecnologia ha de ser un llapis més. No ha de ser la mà que t'aguanta el llapis. I això seria una mica el resum de tot això. Té moltes coses interessants, però no l'hem de servir a ella, ens ha de servir a nosaltres.
0: Doncs Esther Plans, mestre, Andreu Martín, metge, i l'Adolf Beltrán, company periodista de Catalunya Ràdio, gràcies per aquest retrat de les vostres professions. Una abraçada, que vagi bé, i a disfrutar de la jubilació, tu.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Solidaris. Mercè Folch.
5: Jo tot el dia treballo.
0: Amb les reflexions de l'Esther, l'Andreu i l'Adolf acabem. A la redacció i producció, Mònica Roca i Sandra Novillo. A la part tècnica, Nil Hernández. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat. Jo...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Creix la tensió entre Washington i Kiev, tot i que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha prohibit al seu homòleg Volodymyr Zelensky atacar refineries russes. Ucraïna ha atacat aquesta nit les instal·lacions petrolieres de la regió russa de Rostov, una planta que subministra combustible a l'exèrcit rus desplegat al Donbass i que també és un punt important per a l'exportació de cru. L'atac arriba enmig d'una forta tibantor entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Trump, per la seva banda, ha demanat a Zelensky que plegui.
2: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Aquest dissabte, un bombardeig rus sobre la ciutat de Zaporizhia ha causat almenys una vintena de morts, entre els quals hi ha 3 menors d'edat. Encara en clau internacional de la plana, l'exèrcit nord-americà ha atacat aquesta matinada un vaixell comercial al Golf d'Oman que havia de sortir d'un port iranià. Les forces estatunidenques han bombardejat la popa del buc que tenia bandera de Panamà després que ignorés diversos avisos i intentés esquivar el bloqueig naval imposat a l'Iran. Els Estats Units mantenen des del juliol un bloqueig sobre els vaixells que entren o surten de ports iranians. Això com a resposta al tancament de l'estret d'Hormuz. I a casa nostra, Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien a poder anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne els detalls. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit, Gerardo Pisarello.
3: Seria important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet, a Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, l'advocada dels veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada correspon a la pèrdua de valor dels immobles. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà.
4: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
1: I Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne. El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, acull fins dilluns la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Anem cap allà amb Alba Mor.
5: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briansó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
6: Presentem un torró de wasabi, un torró picant i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco.
7: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
1: Esports. El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Jugat aquest dissabte primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2, el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2.
0: Fins aquí les notícies.
8: El menú del caníbal, la moda dels dejunis intermitents.
9: Si mengem desequilibradament, ja pots repartir-ho com vulguis i estar tanta estona com vulguis sense menjar, que al final el que només faràs serà empitjorar, diguéssim, el teu estat nutricional.
8: Un pagès de la Terra Alta...
10: El que no podem caure és en que tot el raïm de consum per a taula sigui sense llavors. S'han de conservar les varietats històriques.
8: I un gastrònom sobre el tancament dels restaurants.
11: Si la gent ha de pagar un lloguer de 2.000 euros o una hipoteca de 1.500, és evident que la restauració pateix.
0: Un restaurant caníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

0: Magnífic, això d'anar amb cotxe a l'inici d'un programa. Ja sabeu que ens agrada molt voltar.
1: Doncs just se t'acaba.
0: Sí? No, ja no puc voltar més.
1: No, no, atura't aquí.
0: Haig de parar aquí? Doncs va, paro. Aviam, aquí hi ha un lloc que sembla que sigui fàcil de parar.
1: Atura't ja.
0: Aviam, doncs paro. Sembla que està parat, això. Aviam, què veig aquí? Perdoni, això és?
2: Guimerà.
0: Guimerà?
2: Un poble molt maco i és medieval.
0: I vostè què hi fa aquí?
2: Bueno, jo pues, fa 23 anys que sóc aquí perquè m'agrada estar a la vora del riu Corb perquè és molt sa tot això. Natural, sóc de Targa, però a Targa hi fa molta calor i a l'estiu no s'hi pot viure.
0: I, al final, i aquí sí?
2: Aquí sí. A l'estiu aquí s'està molt bé perquè mos venen les marinades.
0: Arriben aquí?
2: Arriben aquí molt puntuals i, a més, molt fresques. I val la pena viure a Guimerà, i ja estàs a Guimerà, encara que només sigui a l'estiu. Jo m'hi estic tot l'any. I, bueno, pues, ja heu de veure lo maco que és tot això.
0: Home, és un poble fantàstic de pedra aquí, posat cap amunt.
2: Sóc un forofo de les pedres. M'agraden les pedres.
0: Què vol dir, forofo de les pedres? Pues, de quines pedres?
2: Que estic de totes. Totes per a mi. Totes tenen un significat o altre, un sentit o altre, i a totes hi veig una cosa diferent que no veus a Targa.
0: Però permeti'm, pedres, les pedres de les cases, vol dir, o les pedres del bosc, les pedres
2: les
0: de terra?
2: Les pedres de les cases, les pedres del bosc, de la manera que les han sapigut col·locar, los tamanys, les formes, de la manera...
0: Bueno, m'està parlant de marges, per exemple?
2: De marges, del que vulguis. Totes les pedres, per a mi, tenen un significat. Naturals, trencades d'una manera que, bueno, això no ho veus a les capitals, que només veus que totxos, que coses prefabricades... I, sin embargo, aquí veuràs un cotxe, aquesta casa d'aquí davant mateix,
0: sí.
2: Lo maca que és, de la manera que la van saber construir, aquests porxos, a veure com ho van poder fer per a fer-los aguantar d'aquesta manera, que hi ha una pedra que és la de la punta, que és la que marca tot lo d'això que té un nom, lo que ara no me'n recordo.
0: Però vostè s'ha dedicat a això, perquè veig que parla amb molta passió d'això de les pedres, o
2: no,
0: de què heu fet?
2: Jo he sigut xòfer de professió.
0: Ah, xòfer.
2: Sí, sí, sí, he vingut aquí a buscar la canalla i portar-los a l'Institut de Targa, quan a l'any 69 es van deixar els col·legis dels pobles, aquí encara es continua mantenint, però els de l'Institut no, i han d'anar cap a Targa.
0: Mm-hmm. Com us dieu?
2: Jaume.
0: Jaume.
2: Jaume Piqué.
0: Jaume Piqué.
2: Sí.
0: Jaume Piqué...
2: Torruella.
0: Torruella, de Guimerà.
2: No, de Targa.
0: De Targa, eh? Encara ho diu, això, eh? Però viviu a Guimerà.
2: Però visco a Guimerà.
0: Escolti'm una cosa, no m'acompanyaria una mica i m'ensenya...
2: Anirem cap a la plaça i anirem al museu i allí trobarem uns amics i li explicaran... Ja, perquè són fills d'aquí...
0: Ja m'ho ha organitzat, això, veig, eh? Està bé, està molt bé.
2: No,
0: anem-ho a fer, anem-ho a fer, va.
2: Anem-ho a veure, vale?
0: Va, vinga, som-hi.
3: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Doncs avui ho tenim fàcil. Avui serem pedra. Pedra més que mai. Pedra picada. Pedra ferma. Pedra mestra. Pedra al costat de pedra. Pedra damunt de pedra. Tot de pedra junts per aixecar un mur. Que sigui ben alt i que sigui ferm. Pedra a pedra l'aixecarem.

0: Doncs bé, he fet la presentació, ja podem anar-nos-en cap al poble.
1: Cap dins, a Guimera.
0: Aviam, anem a repassar el que m'ha dit. Vostè m'ha dit que es diu Jaume, sí, que és de Targa, però que viuen aquí fa molt temps, sí, que ha fet de xofer, però li agraden les pedres molt.
1: Molt. Soc un enamorat de totes les pedres.
0: Això vol dir que tant pot caminar pel poble, que és ple de pedres, com sí, per sí, fora, la natura, sí, li agrada, sí, la natura. Sí, com és la natura d'aquí?
1: La natura d'aquí, pues, és molt, molt verd, perquè tenim les dues coses. Tenim la vegetació i tenim los conreus, i tenim, pues, bueno, tota aquella muntanya de lligua, tota la que maca i que verda.
0: Oh, molt verda, sí.
1: Tenim d'això que podem fer, pues, tot això, que és tota la vora del riu, a dalt els plans amb la vinya i els conreus de cereal i després, pues, l'oliva i l'ametlla.
0: Oliva i ametlla aquí?
1: Aquí, sí. I aquí, mira, podem veure aquesta casa. Tot això són estris que jo havia arroplegat.
0: Estris de... vol dir estris de...
1: D'abans.
0: D'abans? Ah, tot el que hi ha posat a la façana.
1: Guaita el que hi ha posat a la façana. Aquest és el bar del Moretes. Guaita. Quins d'això que hi ha aquí. Això abans anava posat a les arreus de fusta que llauraven la terra.
0: I ara estan posats aquí per recordar allò, perquè ja no
1: es
0: fan servir.
1: Ja no es fan servir, només per a recordar-ho.
0: Ara tractors i el que calgui.
1: I el que calgui. Guaita, quin carrer més maco.
0: Quin és aquest carrer? De Lluçà.
1: Guaita. Amb les arcades, que abans estava prohibit anar de l'una casa a l'altra per al carrer.
0: Ah, s'havia d'anar per les arcades, aquestes.
1: I si anava, veus, goita, quines cantoneres feien. Tu saps la feina que hi havia fer una pedra d'aquestes?
0: Aquesta. Arrodonides.
1: Arrodonides.
0: Com es fa, això?
1: Ah, aquí està, aquí està. Aquí es feien amb un regle i, bueno, i a base
0: de... I picar.
1: I a base de molt picar. I ser un mestre de tocar la pedra.
0: I això ara, en el present, quan una casa d'aquestes s'ha de retocar o se'n fa d'una de nova, que no sé si en fan o es deixen fer aquí, com es fa això? Hi ha gent que sàpiga fer això?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, aquí hi ha uns paletes que la pedra la toquen molt bé. Jo ara no me'n recordo del nom, però, pues, sí, guai, tinguin més arcades, més guapes. I aquesta pedra que hi ha al mig, aquí la veurem més bé.
0: Sí.
1: Guai, aquesta pedra del mig,
0: sí,
1: és la que ho aguanta tot i té un nom. El que no me n'en recordo, el Sebastià ho sabrà. Anem aquí, que hi ha un amic.
0: Sebastià, em diu?
1: Sí.
0: Veig gent en allà. Això és la plaça, eh?
1: Sí, això és la plaça. I aquí hi ha el museu.
0: Aquí hi ha el museu de... Clar, Guimarà. De Guimarà, clar. No pot ser d'un altre, sí, lloc, sí, certament. I aquí en trobo gent, miri.
1: Guaita, aquí tenim el Sebastià.
0: Faci les presentacions. El Sebastià, qui és el Sebastià?
1: El Sebastià.
0: Hola, Sebastià, què tal?
2: Molt bé, molt bé, molt digut. Doncs
1: pues, és el que fa de guia aquí al poble.
0: Ah, és el guia.
1: Que ho coneix tot.
0: Ah, sí?
1: Perquè és fill d'aquí i sap casa per casa, com se diu, sap dels seus avantpassats, també, i, bueno, ell em rellevarà a mi.
0: Ho faran per relleus, això. Sí. Està ben pensat, això. Està ben
1: I aquí
0: pensat.
1: Tenim l'amic Pasqual.
0: Aquí hi ha en Pasqual, aviam. En Pasqual, què tal, com estem?
3: Hola. Molt bé, molt bé.
1: És fill d'aquí,
0: sí,
1: i també sap tant més que... Lo Sebastià.
2: Sí, sí, sí. És allò del museu.
0: Què és del museu? Què és?
2: És el president, ah, el president, i és el que ho ha format tot, ah, i ell us explicarà tal com funciona, tal com va començar, i tot el que és resulta del museu. Jo només em cuido de dintre doncs, d'explicar les coses que hi ha, però ell té la patent de tal com ho té tot.
0: Va, doncs aquí ens hem d'endreçar. Vostè ens ha acompanyat fins aquí.
1: Sí.
0: Ens ha explicat una mica l'inici del poble. Permeti'm fer-li una pregunta. Sou jubilat?
1: Sí, tant.
0: Es veieu molt jove.
1: Sí, però tinc 84 anys.
0: 84, molt bé. Com està el poble? Nosaltres fem un programa que parla del català. Els hi preguntaré també amb ells, però
1: sí.
0: Com veieu la situació del català aquí al poble?
1: Bueno, pues la situació del català aquí al poble, jo la veig que va decaient.
0: Sí?
1: El motiu de que decau és perquè les noies joves d'aquí no fan catalanets.
0: Ja és aquesta la raó? No?
1: Aquesta és la raó de que aquí es anirà perdent el català.
0: Bé, és fàcil d'arreglar això, en tot cas, és anar fent catalanets, si convé.
1: Ja, però si les noies d'aquí no en volen fer, doncs, pues, escoltem, això es anirà perdent. Perquè al col·legi, quants catalans hi ha? L'Anna?
2: De 15 criatures que van a l'escola, 11 són magribis.
3: Sí. Els parlen un català perfecte, eh? Ah, els magrebins també, eh?
0: Clar, clar, aquesta és una altra cosa. Per tant, parlen català.
3: Sí, sí, sí.
0: Home, doncs aquí hi ha una esperança.
3: Sí, els pares... Si no es procrea, pues, els que són catalans de tota la vida, pues, cada vegada n'hi ha menys, no? Però, bueno, els altres també ho són, no?
0: I per tant, aquí podem dir que el català... Ara us en preguntaré alguna cosa més, però el català aquí és la llengua que més es fa servir.
3: Sí, home, i tant. Jo et diria que gairebé només es parla en català. Mm. Un 90% de la gent que aquí parla en català.
0: Molt bé. Doncs escolti'm, gràcies per haver-nos acompanyats en aquest tram inicial.
1: Sàpiguis una cosa.
0: Digui'm.
1: Que el dia que plegui aquella botigueta d'allà...
0: Que es diu Cal Francesc.
1: Cal Francesc.
0: Què passa?
1: Guimerà se'n va al carall.
0: Però per què ha de plegar? Que no està oberta, que no va bé?
1: Bueno, perquè, pues, marxem molt cap a l'esclat que el tenim aquí a l'altra targa i ell, pues, ve a obrir cada dia i poder no som prou bons clients com per vindre aquí a buscar el que gastem, doncs.
0: Doncs ja ens ha fet dues crítiques, eh? Molt, molt directes. Eh? Una és que no tenim fills, l'altra és que no anem a comprar on anem de...
1: Exacte, això.
3: La sort que hi ha, perdona, que faci un incís, que sí. té raó el Jaume, és a dir, aquesta botiga sobreviu, deixi de fer, aquí aquesta botiga no sé si té relleu, no? Si no té aquest producte, no té relleu. Aquí venen a comprar de les Rodalies, és més, ell també té una botiga a Tàrrega, que això l'ajuda a viure, no? Però és un lloc clau a Guimarà, és a dir,
0: és clau, eh?
3: Si tu proves aquests embotits i si poguessis els compraria sempre aquí, t'ho dic jo.
0: Doncs escolti'm, ara hi anirem, no ens faci la tentació. Aviam, moltes gràcies per aquesta primera etapa.
1: Molt bé.
0: Qualsevol altre dia que vingui aquí i trobi un poble bonic, m'agradarà tenir-lo al costat. Perquè
1: podem anar... Goite, podem anar aquí.
0: Què és això?
1: Goite.
0: Poble natural, el Fonoll. Ah, el Fonoll, què li passa al Fonoll?
1: No, al Fonoll no li passa res.
0: Que és bonic, veig, no? Poble sí. Natural. No, perdó, natural no, naturista.
1: És
0: que vol dir que la samarreta aquesta no ens la posaríem allà.
1: És l'únic poble que hi ha a Catalunya nudista.
0: I vostè hi té tirada d'anar-hi?
1: Sí, tant que sí. Cada diumenge a fer la paella comunitària.
0: Està bé. Doncs escolti'm, ens hi apuntarem. Però la samarreta no la podrem portar, eh? Ens l'haurem de treure. Home, si som nudistes no portarem samarreta.
1: Claro que no se la treurem.
0: Molt bé, escolti, moltes gràcies, eh?
1: A vosaltres.
0: Ens quedem aquí, miri, farem una cosa, anem a fer una volta pels Països Catalans i després reprenem per aquí perquè m'expliquin els embotits i la resta del poble. Els hi sembla?
2: Sí, molt bé, estupendo. Bé.

0: la primera de les comunicacions és el País Valencià, on no sé si el nostre estimat Ferran Torrent, que ha fet moltes coses a la vida, no sé si mai ha fet una paella, diguem-ne, sense res tèxtil a sobre. No sé si n'has fet d'aquestes paelles.
1: Una paella, jo, bon dia, bona nit, millor dit. Les úniques paelles que ha fet han anat del tub digestiu cap a on toca. És que m'agrada molt la taula, però no me parles de cuina. De subsistència, sí. Mira, avui m'he fet uns macarrons.
0: Mira, està bé, això. Està bé.
1: Sí, però oli, sal i el macarró.
0: És a dir,
1: no pasta, més que macarró. Bueno, pasta de... Més que el macarró, la pasta. I una amanida també me la puc fer. I sóc el número 1 5 champions en obrir llaunes. Sóc un mestre. Escolta, mira, volia dir-te, perquè com tu sols freqüentar el País Valencià, el que para que jo crec que això que te vaig a dir és més de l'Horta, i alguna és molt local de Sedaví.
0: Sí.
1: I és formes de saludar que tenim així des de fa molt temps.
0: Fantàstic.
1: Bueno, n'hi ha una que a mi m'agrada molt, i tu dius, home, això és castellà. No, no, és que ho diguem en valencià. I no m'agrada quan se fa la traducció literal. I és buenas, que això val pa tot el dia. I en Andorra Peixada tenen molta qüestió de dir bones. I, o sigui, a mi me malsona bones, perquè sé que és una traducció literal. Mira, te'n vas a l'original i ja està. Però sí, tota la vida ha dit buenas. I després hi ha una altra cosa que sorprèn, que un entra a un local i diu, que són totios, diu, senyores, bones pra. Senyores. No diu senyor, senyores, però això és de tota la vida, és una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció. No diuen senyors, diguem senyores. I aquest senyores el convertim en masculí.
0: Yeah.
1: Una cosa raríssima que haurien d'estudiar els filòlegs. Després n'hi ha una, que la del carrer, que és el puto gamberro, que des de 100 metres diu, ¿vale? Com si fos un aca o algo així, saps? Però ara venen dos que a mi m'entusiasmen.
0: Aviam.
1: Que sempre en castellà, però no, estan dites en valencià, Uno que te cau simpàtic, o que li cau simpàtic, diu, hola, bonico, tu.
0: Hola, bonico,
1: sembla
0: tu.
1: Sembla anglès. Hola, bonico, tu.
0: Bona,
1: sembla,
0: bona.
1: Fer la construcció, que sembla...
0: Sembla anglès.
1: M'agrada molt. I veu que fa un somriure, això. Però si li caus fatal, o parla d'algú que li cau fatal, diu, aquell era burro capitot. Burro capitot, vol dir, burro però sencer.
0: Sí, capitot.
1: Sí, burro capitot. I clar, com fan la sinalefa, tot seguit burro capitot, pues, eufònicament queda molt bé.
0: Queda molt bé.
1: Hola, bonico, tu.
0: Sí,
1: hola,
0: sí.
1: Bonico, tu. Jo a vegades, quan vaig a Barcelona, quan vaig a algun lloc de Catalunya, algú que vol dir, hola, bonico, tu. I se queda rient. I diu, no te dic l'altre. Burro capitot.
0: Sí, millor no dir l'altre, escolta.
1: Aquesta seria.
0: Aquesta primera serveix per dir adeu? O sigui, puc dir-te adeu, bonico, tu?
1: També. No. És una salutació.
0: T'hagués dit adeu d'aquesta manera. Bé, et diré adeu com sempre i ja està. Però bonico sí que ho ets. Això deixem-ho clar ja d'entrada.
1: Molt agraït.
0: Moltes gràcies. Va, una abraçada.
1: Que vagi bé. Adeu, adeu.
0: Doncs ara les paraules clau són Anna Rita Manunta, l'Alguer. Anna Rita, bona nit.
2: Bona nit, Kilian, i bona nit a tots vosaltres. Gràcies.
0: Què expliques? Què expliqueu aquí?
2: Ah, mira, aquí parlem de l'Alguer i de la seva tardor, perquè també si arrivate la tardor sembra encara estiu, perché a parte la temperatura è splendigente, e del 4 di ottobre va arriva ancora més gente, perché l'Alguer va a essere tappa mondiale del rally. E quando sono gli eventi come questi, è ancora més bonic sortir il carrer, perché è meraviglioso sentire le persone che parlano differenti lingue, perché è sconvivere il mondo della diversità. E sono mica quando io, France, vado a fare parte dell'organizzazione del tappa mondiale di windsurf, e stava sempre in contatto con differenti culture e lingue, Kilian. Va a essere un'esperienza meravigliosa. E mira, continuando parlando dell'Alguer, vuol dire che desde quando va a illuminare il campanar

0: d'aquest poema m'agradaria recordar aquestes paraules. Sota l'esvelt campanar poligonal, a la ciutat del nostre extrem a llevant, sentim encara, ben arran de la mar, bellament les llaves dels homes de la mar, la clara llengua que s'unisce a tots. No oblidem aquest particular, perquè la nostra estimada llengua catalana de debò ens unisce a tots i no hem de permetre a ningú di far credere il contrario. Doncs, con sempre, visca are sempre la llengua catalana.
1: Doncs mira, Kilian, per és...
0: avui...
1: Digues.
0: No, per avui, te l'he dit tot.
1: Perfecte, però no és tot, perquè ara volíem dir una cosa, perquè el campanar tindrà llum i queda molt bonic amb llum, que és veritat, és molta veritat.
0: Sí.
1: Però la llum ets tu, amiga meva. Que vagi bé, bona nit.
0: Gràcies, bona nit, Kilian, a vos veure.
1: Següent escala, Andorra. Joaquim Albalate, bona nit.
2: Hola, Kilian, bona nit.
1: Joaquim, què hem tingut aquí dalt?
2: Doncs aquests dies hem tingut aquí al Principat una reunió d'alt nivell. S'hi ha reunit l'Assemblea Parlamentària de l'OSCE, que és l'Organització per la Seguretat i la Cooperació d'Europa, que agrupa 57 països, la majoria europeus, però també d'Àsia i d'Amèrica. I és una trobada que s'ha obert en català, perquè el president de l'Assemblea és un mallorquí, el senador espanyol Pere Joan Pons. Ha destacat que parlar en català tant aquí com al Congrés i al Senat espanyol és un dret, i per tant també ha defensat l'oficialitat de la llengua a la Unió Europea. El català, doncs, que ha estat una de les llengües d'aquesta trobada, en què s'ha parlat, per exemple, d'energia, i també s'ha defensat el dret internacional, el diàleg i el multilateralisme davant dels conflictes al món. Aquests dies aquí també s'ha parlat d'altres qüestions com el reciclatge. Només el 35% dels residents del país separa els residus i això suposa un cost important pel Principat que ha d'incinerar tota aquesta brossa. Per això ara s'engega una campanya que es diu No tot es crema perquè aquesta xifra de reciclatge pugi els propers anys fins al 65%. I deixa'm acabar dient que una de les notícies pels qui ens agrada el fred i l'hivern és que els punts més alts del Pirineu i d'Andorra aquests dies ja hem vist una miqueta de neu, res, una enfarinada. Però això vol dir que aquestes dates de fred, d'hivern i de neu ja comencen a apropar-se.
1: I a la franja ens espera el nostre amic Joaquim Monclús, sempre amb totes les notícies a la butxaca. Aviam en quines ens sorprèn. Joaquim, bona nit.
3: Molt bona nit. Mira, l'Associació Cultural del Matarranya, Escuma, ja té programada la jornada cultural que se celebrarà el proper 17 d'octubre a la vila d'Arenys de Lledó, Matarranya. Com a actes més interessants, tenim una conferència sobre les construccions de pedra seca i presentació del llibre Manual del Marge de Javier Solà, o millor, Javier Soler, lo pica pedrer de Vilalba. Després, per la tarda, hi ha la presentació del llibre Estampes de família d'Artur Quintana i Font Sigri, que serà presentat per Josep Miquel Gràcia i Carles Sancho, amb representació de l'Institut d'Estudis Turolenses. A les 8, o sigui a les 6, hi ha un acte molt interessant que ha despertat un gran interès, que és presentació dels llibres Paraules de President i Nació i Estat, de Josep Vicent Mestre Nogués, doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra i especialista en discurs oral. Després també hi ha tallers per als joves, de música i d'altres coses. I el diumenge hi haurà una ruta senderista per les Bassetes. Molt bona nit i fins la propera.
1: Fantàstic, ens ho hem apuntat tot. Saluda el mestre Pica Pedrer, que és un bon amic del programa. Una abraçada i que vagi molt bé.
3: Val, d'acord.
1: Bé, doncs, tornats d'aquesta gira que fem sempre pels Països Catalans, avui des de Guimerà, que ens ho estem passant molt bé aquí, Guimerà, descobrint coses com aquest museu, que
4: tenim aquí com el pare del museu, ho podem dir així?
5: Uns dels que vam...
4: Un dels pares?
5: Dels que vam fer que aquest museu... Pues...
4: Quant temps fa que funciona?
5: Des de l'any 2006.
4: 2006.
5: Aquí hi havia antigament l'antic Ajuntament de Guimarà.
4: Era aquí?
5: Sí, aquí. Aquest edifici és un edifici molt maco, que el centre del poble, i a final dels anys 70 pues, van decidir pues, traslladar-se d'aquí a la carretera. No? Llavors aquest edifici va quedar en desús. Estava reformat per fora, però per dins només havia arreglada la planta baixa, no? I, bueno, l'any 2005 nosaltres vam arribar a un acord amb l'Ajuntament per demanar-los que ens deixessin pues, fer alguna cosa amb aquest edifici, no? Nosaltres som una associació que vam néixer l'any 2002 i que la nostra raó de ser és donar a conèixer Guimarà i tot el seu patrimoni i, bueno, tot el relacionat amb Guimarà, no? I també amb la vall, no només parlant de Guimarà, també amb la vall del Corb, no? I llavors, doncs, bueno, l'any 2005, quan l'Ajuntament ens va dir, bueno, mirem-ho, vam presentar un projecte a la Fundació de la Caixa i vam aconseguir que el projecte que vam presentar pues, ens ajudessin amb aquest projecte, no? I, bueno, la Caixa t'ajuda amb un 40%, però t'exigeix fer-ho un any, en el qual les coses s'han de bellugar de pressa, no? I, bueno, i això vam fer...
4: Gràcies a això va arrencar.
5: Sí, llavors, bueno, ens vam bellugar en l'Ajuntament i gràcies a això vam restaurar tot l'edifici per dins, no? I des de llavors, nosaltres com a associació el gestionem, no? Ja fa doncs, uns quants anys, no? Aviat farem 25 anys, no?
4: Però permeti'm una cosa, aquí tenim un museu, però el poble en si mateix podria ser un museu pel que
5: estem
4: veient.
5: Sí, el poble és històric artístic amb la nomenclatura anterior, des de l'any 75, ara és bé cultural d'interès nacional, i, bueno, i gràcies a això doncs, el poble s'ha conservat bastant bé, no? Tot el que és el nucli medieval, que és la gran majoria del poble, no? I molt, molt contents de que sigui així, no?
4: Doncs ara parlarem amb ell. És una mica com el museu amb potes, eh? Sí, perquè és el museu movent-se. Per tant, senyor museu, vingui cap aquí. Abans que em faci la guia habitual, que sí. de guia en sap molt, però abans m'han fet entrar una mica ganes de veure aquesta botiga tan important que em deia que és la clau de tot plegat. I podria formar part d'aquesta gira que farem pel poble? Parar-nos
6: sí,
4: un momentet
6: sí,
4: aquí.
6: Sí, sí, quan vulguis, sí, a mi.
4: Molt bé. Diguem-ne que és més moderna, no? Quants anys té aquesta? Més moderna que vull dir que el poble, perquè el poble és...
6: 116.
4: Ah, Déu-n'hi-do.
6: Vam fer l'aniversari el
4: 2010, Cal Francesc, vol dir que...
6: Cal Francesc.
4: Però es diu Francesc, l'amo, no?
6: L'antigament, Sant Edi.
4: Ara com es diu?
6: Sí, en Marc.
4: Marc?
6: El Marc.
4: Marc? Va, doncs entrem a la botiga.
7: El seu avi també es deia Marc, el seu pare. No, el seu pare, no el seu avi.
4: L'avi es deia Marc. I el Marc... Marc? Hola?
7: Presento el Marc.
4: Aquest, sí, mira'l. Hola, Marc.
7: Bon dia.
4: Què tal, com estem?
7: Molt bé.
4: Sí? Escolti'm, m'han dit que...
7: Aquest és el Marc.
4: Aquest és el Marc, sí.
7: I allà hi ha el seu fill.
4: Ah, i el fill que... O sigui... Per tant, perdoni'm, eh? A mi m'han dit, estem preocupats, si algun dia tanca això serà molt important pel poble, serà una pèrdua molt gran,
7: bueno.
4: però perdoni, si hi ha fill, si hi ha fill aquí hi ha continuïtat.
7: No, ens ajuda ara aquest temps. Aquí ha fet primer de carrera i bueno, està a punt de començar el segon de carrera.
4: O sigui que no es dedicarà a això?
7: Espero.
4: Espera que sí o espera que no?
7: Espero que no es dediqui.
4: Per què? Que és una feina molt dura?
7: No, pel món de l'autònom, la veritat. No vull fer alarmar tothom, fer la crítica social, crítica política, però de la manera que ens tracten els polítics, els autònoms, avui en dia, ho sento, però...
4: No val la pena dedicar-se.
7: No estimes gaire els fills si vols que es dediquin a ser autònom, no, és que no els estimes gaire.
4: Però la botiga estaria molt bé que continués, no?
7: Sí, i la vida fa mil toms, no es pot dir mai, no es pot dir mai, però... La veritat, sóc sincer i no m'agrada dir el que diré ara, però espero tancar la botiga jo.
4: És una frase...
7: Ho sento, és una frase...
4: És una frase dura, eh?
7: És una frase dura...
4: Amb ganes de sentir el contrari,
7: no,
4: eh?
7: I pel més dur per mi, però molt dur, però és així.
4: Però sap que m'han dit que fora que també serà molt dur pel poble, que ho trobaran molt a faltar. No, ja ho sé, que no ha de ser el responsable del poble, però és bonic que el poble digui, és que és bàsic pel poble.
7: A tots els pobles... i poblets i tot, cada cosa que es tanque per molt el poble. Soc molt conscient, però, clar...
4: No, escolti'm,
7: jo... tinc 50 passats ja, i clar, i a la vida tot s'acaba. Una amiga em va dir, a la vida tot s'acaba.
4: Deixi'm deixar una porta oberta,
7: sí,
4: una escletxa oberta.
7: Deixem.
4: El fill com es diu?
7: Joel.
4: Joel, vine cap aquí, Joel. Vine, home, vine. Que ja m'han dit que això tu de continuar a la botiga, no?
8: Ho dubto bastant, perquè... Simplement no és el que m'agrada jo. Ara estic...
4: Què t'agrada?
8: Estic estudiant història. Ara
4: història?
8: Faré... Sí,
4: serà meu... Vaig a fer una passejada pel poble parlant de la història, mira, podries venir.
8: Sí, doncs estic fent segon, ara faré segon de carrera.
4: On?
8: A la Universitat Autònoma, a Bellaterra.
4: A Bellaterra.
8: Sí, i m'agradaria dedicar-me a l'ensenyament. com ha dit el pare, no ho tanco res, però és això.
1: I tu ets d'aquí al poble?
8: Jo sóc d'aquí al poble, vaig néixer aquí.
1: Vas néixer aquí, has viscut sempre aquí, sí. Fins ara que te'n vas a Bellaterra.
8: Sí, bueno, ara vivíem a Tàrrega des que va néixer ma germana, però sí,
1: I
8: sí.
1: I què tal és això de viure un poble amb tanta història?
8: Bastant...
1: Pesa, notes d'alguna manera que dius...
8: Sí, el poble es veu, és molt turístic i es nota. Es nota la gent que ve expressament per la història del poble. Com altres pobles aquí a la zona, potser no seria així, però ja, aquí a Guimerà doncs, gaudim d'una història molt maca.
1: És bonic, tenir història. La vostra també és bastant llarga, perquè ara veig... Aquí estàs davant d'una fotografia que veig molta gent,
7: sí,
1: de
7: mira,
1: moltes edats i moltes generacions.
7: Cal Francesc es va inaugurar el 1910, el meu besavi,
1: sí.
7: I bueno, i ja fa 107 anys, vol dir això, que estem
1: quants,
7: oberts.
1: M'han dit que aquí els embotits són meravellosos.
7: Bueno, és la nostra especialitat, nosaltres ens dediquem a això, a fer embotits.
1: Embotits de què? Quins embotits? Els habituals?
7: Bueno, el botifarra fresc, que nosaltres diem llangonissa.
1: Sí.
7: Llangonissa fresca, el fuet, fem de diferents classes, botifarra del Perol, botifarra negra, amb ceba i pinyons, sobressada, que molta gent li sobte, també fem sobressada i en venem molta.
1: Perquè estic de servei i estic treballant, però escolti'm, quan obre, digui quan obre, quins dies
7: bueno,
1: obre?
7: Obrim tots els matins, a part del dilluns, tots els matins obrim.
1: I a part del dilluns, per què? Que no obren el dilluns?
7: Bueno, ja fa molts anys que hem tancat el dilluns, el mercat a Targa és un dia molt...
1: No, era per situar-me jo.
7: No, cap problema.
1: Qualsevol altre dia els trobo aquí.
7: Sí, i si no, un truc de telèfon, se li dona igual qui sigui. Si tenim tancat, també donem aquest servei, que si algú necessita alguna cosa, ho fem.
1: Escolti'm, doncs me'n vaig amb molta gana.
7: Bueno,
1: moltes
7: pues,
1: gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Va, que vagi molt bé.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. Adéu, gràcies. Que vagi bé, per allà. Molt bé,
9: gràcies.
1: És la germana? Hola, tu ets... Perdona. Tu ets la germana, on ets?
10: Sí.
1: Aquí. Ets la germana?
10: Sí.
1: Molt bé, quants anys tens?
10: 13.
1: 13, encara ets molt joveneta. Saps que m'han dit aquí que les catalanes... Bé, com es diu la gent d'aquí, del poble? Quin nom tenen la gent que viu aquí?
11: Guimeranencs.
1: Els guimeranencs. Les guimeranenques no tenen prou fills. Diu a mi que m'expliques ara, oi? Bé, no et volia posar en un compromís. Què tal si viu aquí al poble?
10: Molt bé.
1: Tu hi vius aquí, vius a Tàrrega?
10: A Tàrrega vivim, però a l'estiu sempre hi anava.
1: Sempre ets aquí.
10: Baixem, sí.
1: Molt bé, gràcies, Pobreta, que li he fet aquí una... Gràcies. Però és el que m'han dit abans, que aquí falten fills. Bé, fem una cosa. Fem una cosa. Deixi'm saludar la Maria de la Pau Gené, ara que hem sortit de la botiga, amb molta gana. Aviam, Maria de la Pau, no sé com aneu vosaltres aquí d'embotits, però aquí era una meravella, això, eh? Molt bona nit, Maria de la Pau.
12: Molt bona nit, Kilian.
1: Espera, un moment, Maria de la Pau, perquè aquí em diuen alguna... Què em dieu de la Maria de la Pau?
11: Sí, que venia amb el doctor Corbella.
1: Aquí al poble?
11: Sí, que té una casa aquí, tenia, però els seus pares venien aquí, que tenien un xalet.
1: Que bo.
11: I venien a passar l'estiu aquí.
1: Doncs mira, sóc un lloc, Maria de la Pau, que coneixes perfectament, eh?
12: Em fa molta il·lusió que siguis a Guimarà i em fa molta il·lusió sentir-ho, perquè és veritat que he estat algunes vegades i que en tinc un record molt maco, la veritat, molt. És un poble excepcionalment preciós, és a dir, és medieval i té uns... No sé, és un plaer contemplar-lo i passejar-lo.

0: Doncs des d'aquí aquest poble, que és un plaer, en efecte, l'estem gaudint ara mateix, també és un plaer sentir-te cada programa. Per tant, què expliques aquesta setmana, Pau?
1: Doncs mira, Kiliana, aquesta setmana et vull explicar que ahir divendres es va inaugurar una exposició que crec que val la pena valorar. Es diu Fil Balanguera, i és un homenatge a la Balanguera de Joan Alcover i també un homenatge al seu autor, el mateix Joan Alcover, el poeta. És una exposició que s'ha inaugurat, es va inaugurar ahir a Llucmajor i que pretén seguir la lletra de la cançó que, com saps, va dient la Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà, sí, presentant-la com una filadora que va filant els nostres destins i les nostres vides. Aleshores, a partir d'això, s'ha fet una exposició i les dones han agafat, les dones que organitzen, és un grup de dones de l'Obra Cultural Balear d'allà, que han agafat llençols antics i han brodat versos de la Balanguera, juntament amb molt material relacionat amb Joan Alcover. Crec que val molt la pena, crec que és molt maca aquesta idea de filar a sobre llençols antics paraules d'un poeta, i crec que estan bé aquestes iniciatives que ens ajuden a mantenir viva la flama d'un autor i la flama de la llengua, natural, també.
0: Clar que sí, la flama sempre, i filar, i filar, i filar, sense parar.
1: Filar molt.
0: I si pot ser filar prim, també, però és igual, filem.
1: Sí.
0: Que vagi
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé, va, una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Magnífic, ja hem passat amb una, entre cometes, ciutadana a hores o a dies, o de temporada aquí al poble, com és la Maria de la Pau, i som aquí, som a les seves mans. Ara porti'm allà on vulgui.
2: Aquí a la plaça Major.
0: Aquí mateix on som,
2: Sí,
0: si no ens hem mogut, no ens hem mogut pràcticament.
2: Ah, exacte. Aquí dalt hi ha els porxos aquests, aquests que se'n diuen els ouvalsos, que és allà on se fa el mercat setmanal.
0: Aquí es feia el mercat?
2: El rei Jaume II, el Just, va donar permís al poble per poder fer el mercat setmanal. I cada dimecres, al temps medieval, se feia el mercat setmanal.
0: Ara no es fa mercat,
2: No, no, ara no, ara es commemora el mercat.
0: Ara es commemora.
2: Es commemora a la primera setmana, primer fi de setmana d'agost, que en dos dies passen de 20 a 25.000 persones, en dos dies.
0: Fa impressió, permeti'm, caminar per aquí, perquè ara veig una moto aquí que al segle no sé què no hi era. D'acord, però per la resta...
2: El temps avança,
0: ara mateix podríem estar, no sé, qualsevol segle anterior, perquè no hi ha cap cosa que diguis em trenca la imatge de que això és una ciutat mitjana.
2: No, pues és així. Més hi queden els carrers i els bars. Aquí tenim el carrer Cacau.
0: Carrer Cacau?
2: Carrer Cacau, sí.
0: Per què es diu carrer Cacau?
2: Es diu carrer Cacau perquè aquí, pues, aquí hi havia una bassa allà, sí, i l'aigua baixava fent caure, cae, pel carrer Cacau, que cae, hi havia un molí que soté d'oli.
0: Ah, mira, hi veu.
2: Un molí d'oli, i pues, però ve d'això, del cacau ve d'això.
0: És aquest d'aquí, Molt bé, molt bé. És una meravella, Mànim, digui'm.
2: Això també és el... Aquests molins se'n cuidava un jueu, Perquè no tenia terra i se'n cuidava un jueu. I aquests molins eren del senyor del castell. I com que hi havia un jueu, llavors va vindre famílies i es va formar el barri jueu.
0: I on som ara?
2: Sí, això d'aquí fins allà a l'església.
0: És el barri jueu.
2: Sí, i d'aquí un carrer capdalt, també. Ara pujarem pel carrer principal del barri jueu.
0: Carrer Maimó.
2: Sí.
0: Oh, amb unes escales. M'encanten les escales, pujar escales amb carrerons tan estrets com aquest. Teniu molta gent que ve a veure el poble, sí?
2: Sí, no és massificat, però anem fent, gota a gota, com allò que diu. Però que millor que sigui així.
0: Això li anava a preguntar, perquè a vegades, si hi ha un excés, al final no s'hi pot ni viure.
2: El medieval que ve de 20 a 25.000 persones no es pot passar per un món i s'ha d'anar per acá a un quilòmetre o dos de lluny.
0: Clar,
2: sí.
0: Això encara és el barri jueu?
2: Sí, fins aquí arriba.
0: Fins aquí, no?
2: Sí. Aquí veiem un davanter que fa de dalt, sembla que vagi cap a l'esquerra, que encara es veu més aquí, que dalt és més ampli que aquí baix,
0: cert.
2: I això és digut a que la muntanya es peny i tot el poble va anar incidint.
0: Sí.
2: Mil·límetres, però tot el poble va a poc a poc, cada any.
0: Ostres,
2: però...
0: cada any?
2: Sí, sí, sí.
0: Ara m'ha fet impressió, això.
2: Sí, sí.
0: Vol dir que si em quedés aquí uns quants anys quiet, un notaria. No, no, haurien de ser uns quants anys.
2: Ah, si fossin quants anys, si no ens tocaria...
0: No, sí, sí, no tenim tant temps ara per esperar-nos.
2: Exacte. I mira, i anem pujant.
0: Tot això s'ha anat conservant de natural, s'ha hagut de fer molt treball en el poble...
2: No, l'únic que es va fer, suposem, aquestes fonts. Aquestes fonts les van fer les autoritats dels anys 50, perquè les nostres mares i padrines tenien de baixar de dalt del poble cap baix al riu a buscar l'aigua, o amb una font que hi havia, per donar a menjar les bèsties, eh? I es van inventar...
0: Per facilitar la vida, diguem.
2: Exacte, perquè no tinguessin d'anar tan a baix. I aquestes fonts consistien que venia l'aigua, la feien venir de 10 quilòmetres, per si sol anava amb un dipòsit que havia l'Ajuntament aquí a la plaça, dalt al capdamunt, i de l'aigua d'allí, que venia per si sola, pel seu nivell, i pel seu nivell del dipòsit anaven aquestes fonts. Mm-hmm. I són estratègiques, però d'aquí cap dalt ja no n'hi ha cap.
0: No
2: n'hi ha
0: ja no arribava.
2: Perquè el nivell clar. Ja no donava.
0: Clar, clar, jo m'ho he pensat, perquè clar, això està pujant molt, molt, sí. Molt. Quin grau de pendent tenim? Ho té calculat, això?
2: No ho sé. No sé, perquè estem a 555 metres nivell del mar i diuen que a la torre hi ha 25 metres més.
0: Oh, Déu-n'hi-do.
2: 25 més, més o menys.
0: I el nostre objectiu ara és on arribarem? On creu que hem d'arribar?
2: Anar tirant amunt, arribarem a dalt a l'església.
0: A l'església, que és el punt més alt?
2: No. Oh. No. Hem de passar per la plaça de l'església per poder arribar al castell.
0: Ah, al castell.
2: El castell tampoc no el veurem perquè no hi és. Ah. Perquè ens volen fotre a terra.
0: Quan?
2: El 1835, la Guerra Carlista.
0: Ah, sí, ja fa uns quants dies. Sí. Miri, escolti'm, deixa'm un moment. Veig que baixa les escales l'Olga Clapés. Olga, vine cap aquí, vine.
3: Baixo, jo sempre baixant, l'escaladora oficial. Avui, que parles de la Volta Catalana, busquem la

0: de dir que m'has fet introduir en un món que m'és molt alié. Però n'he après moltíssim, i ara t'ho explico, mira. He après que la dovella és un bloc de pedra en forma de tascó per formar arcs o voltes, que com que és més estreta d'un costat que de l'altre, distribueix bé les forces dels murs. He après que el salmer és la primera dovella de l'extrem d'un arc, que la que ve després és el coixí o dovella vella d'arrencada, o que la peça central que culmina l'arc, això ja ho sabíem, és la clau de volta. I que per això diem clau de volta quan ens referim al punt central d'una qüestió, a l'element principal, al punt fonamental, vaja. I aquí la clau de volta és l'arquitecte que aconsegueix dissenyar la volta, del grec architecton, format per archos, principal, i tecnon, operari, és a dir, el primer dels operaris. L'arquitecte és el cap d'obra, és el cap de la construcció.
1: Està bé, està bé.
0: I la construcció ens porta aquella arrel del verb llatí estruere, que també comparteixen instrument, estructura, construir, destruir, i que vol dir ajuntar o amuntegar. Per tant, l'arquitecte i el constructor, en aquest cas, ajunten i amunteguen les dovelles per acabar fent una bona volta catalana.
1: Avui
0: jo ajunto les paraules i faig el que puc.
1: No, no, sí, fas la volta catalana i la triple volta. Has fet un màster avui amb això, la dovella i tot plegat i la clau de volta. Molt interessant, que no ens caigui l'invent, que s'aguanti bé la volta catalana i tots els arcs. Una abraçada.
0: Un petó.

0: Ja, ara això em va bé que hagis parlat tu, Olga, una mica, perquè he pogut respirar. Ja ho sé que també està parlant el nostre guia. Mira, aquí hi ha un gatet. Els gatets també són del poble, eh?
1: També, també, oi tant, sí.
0: Escolti'm, i això que hi ha aquí, que veig que hi ha com unes portes més menudetes?
1: Sí, aquestes portes són les portes de dalt de la casa.
2: Que portes sent, de dalt?
1: Les portes de dalt, n'hi diem. Perquè sí. A la porta de baix és allà un centre. I centre per baix... I el carrer de dalt, com que aquests carrers tenen dos nivells, a baix i a dalt, pues, per la porta de dalt servia perquè hi tenien el graner i les bèsties dels conills o les gallines, i el menjar el portaven per aquí, lo descarregaven la porta de dalt i tenien el graner a peu pla, o bé els conills i les gallines, i no els hi calia passar l'herba o el gra per baix, per tota la casa.
0: Està bé, és molt pràctic, això. Mira, gràcies, gatet, perquè com que havíem de parlar d'animals, ha estat bona intervenció, ens has fet una bona assistència.
1: Es diuen el nou de copes, digui, mira.
0: Nou de copes?
1: El nou de copes.
0: Per què?
1: Es diu el nou de copes perquè les copes a la carta és una copa damunt de l'altra i els forats de la copa. I el poble és una casa damunt de l'altra i les finestres són els forats de les copes.
0: Està bé, està bé.
1: Sí, és molt important que això, que sigui el nou de copes, això és molt important.
0: Sí, els fa il·lusió que ser el nou de copes.
1: Sí, sí.
0: Està bé, està bé. Molt bé, molt bé. Escolti'm, ja que hi són posats, és... Viure en un poble així és alguna cosa, una carta que vostè li recomanaria a la gent? Alguna cosa d'especial, viure en un poble d'aquestes característiques?
1: Home, ha d'agradar molt, eh? I guaita, que anem pujant...
0: Bé, és evident que has d'estar en forma.
1: Sí, però les nostres mares i padrines no fotien res més, eh?
0: Amunt i avall tot el
1: dia. Amunt i avall, i després encara anaven al camp a ajudar el marit, esmorzant pel camí, perquè tinguessin més temps.
0: Clar, però a banda d'això, el fet de girar la vista i miris on miris, tot té una uniformitat, tot s'assembla, no hi ha bestieses, vaja, no n'he vist gaire, no n'he vist cap, vaja, de bestiesa, d'aquelles que dius que com és que han deixat fer això aquí? Això ho hem vigilat. No.
1: Sí, això ho hem vigilat, sí. Sí.
0: Ara, hi ha moments que ni ell ni jo parlem, però és perquè respirem.
1: Això és el portal de l'Est.
0: Això és el portal.
1: El portal de l'Est o el portal dels senyors Alemany Pinós, que eren els senyors del castell. Vale? I l'escut de Guimerà és aquest.
0: És
1: aquest d'aquí.
0: Al de dalt.
1: Hi ha unes pinyes i unes ales.
0: Pinyes i ales.
1: Les pinyes són de la família Pinós i les ales de la família Alemany.
0: Ah, està bé.
1: I es diu això, el portal dels senyors Alemany Pinós.
0: I ara podríem dir que gairebé hi som, perquè aquí dalt es veu l'església, però
1: sí,
0: ens en queda un tros, oi?
1: I això d'aquí... Pues aquest mur el van fer perquè, com que va caure una mica de paret i va quedar tot ple d'esquelets i no sabien del que era, i era de la primera església romànica.
0: Ostres.
1: Ningú ho sabia, llavors van estudiar, i això només fa uns 30 anys, eh? I aquí hi havia cotxes, com ara aquí, i va caure i els va aixafar tots. I a partir de llavors va ser quan van fer... Pues aquest muro, perquè aguantés més.
0: Quan li preguntava això de com és viure aquí, un se sent orgullós de tenir un poble que té tanta història. La gent del poble la coneix, la història?
1: La gent del poble no massa.
0: No?
1: Però no, perquè si se sentís molt, pues es quedarien aquí. I el jovent què fa? El jovent marxa.
0: He sentit a la botiga, sí, que se n'anava a Bellaterra, eh? Això està passant,
1: sí? Sí, i tant.
0: Hi ha pèrdua de població?
1: No, això ha augmentat. Només...
0: Amb la gent que ha vingut de fora, diguem.
1: Exacte. Havíem sigut uns 160 fa 5 anys enrere. I ara som uns 220 o així, o 215, que han anat venint. Però els del poble han marxat. Ja. Són nosaltres que hem vingut. Però també n'hi ha algun altre que també ha vingut i treballa aquí. I això és el Racó de la Pau.
0: El Racó de la Pau.
1: Sí. I allà hi ha un mural que el va fer... El va escriure un capellà que era poeta, mossèn Muntanyola, i va fer aquest escrit. El nou de copes guanya el joc, o bé retopes a sang i foc. Fas trencadissa, saps renegar, i és més de missa que el capellà. Queda't enrere per Gambeirot, i a la bobera refés el bot. Ens va posar Gambeirot perquè es veu que era molt gamberro. La gent és molt gamberro i va posar Gambeirot. I a la bobera refés el bot. La bobera és una ermita que tenim aquí, que anem dues vegades a l'any a fer la romeria, i és la bobera. Llavors, compta les llunes, mirant-se passar, castell amb runes, digui-me-la. Això ho va escriure aquest
0: capellà, aquest, aquest
1: poeta, que va estar aquí als anys 50.
0: 50.
1: Sí, als anys 50. I a finals dels 50, començaments dels 60, lo trasladen a Salou.
0: Salou és un bon canvi, això.
1: Salou, en aquell temps, biquinis, trajes de bany, cant i guitarra i viva la Pepa, no? Com feia dos mesos que era baix, puja a veure els amics de Guimerà. I en una reunió un senyor li diu: "Què, mossèn, com va Salou, com va?" Diu: "Ui, no me'n parleu de Salou." Perquè resulta que això abans era un cul de món, això. Guimerà era un cul de món, aquí no venia ningú. Sí. Vale? Era un cul de món, no venia ningú. I diu: "No m'expliqueu res." Vai. Diu: "No m'atabaleu." Diu: "Ui, estic desesperat." Diu: "Per què?" Diu: "Perquè m'han tret d'un cul de món i m'han portat un món de culs."
0: Sí. Bé, bastant, aquest mossèn era bastant encertat. Teníeu un puntet molt divertit, molt, sí, molt sarcàstic, molt murri. Està bé. Estem fent una... Ah, miri. Sí, que és la plaça de l'Església.
1: No sé si ho hem dit, que hi va haver un terratrèmol el 1428, I ara fa 5 anys que ens han tancat l'Església, però perquè es veu que amenaçava una miqueta de ruïna, ens la van tancar, que poder no es li va tancar, però bé, no es va tancar, i ara a dintre hi tenim dos retaules, un de Ramon de Mur del 1402, gòtic, i el principal ho tenim, l'original, a Vic, al Palau Episcopal de Vic. I aquí tenim una reproducció exacta. I a l'altar major hi tenim un del Jujol.
0: Ostres.
1: Que és modernista de l'alabastre, sí. Que és dels anys... Els anys 40 el van dissenyar i el 46 ja l'inauguraven. I aquí tenim, doncs, el pòrtic, tenim aquella pedra que està a punt de caure, sembla, però mires una foto dels anys 40 i està igual.
0: O sigui que porta 70 anys aguantant-se, aquí 80, vaja.
1: Si s'ha bellugat, poc o molt no ho sabem. I el castell no hi és. El castell no hi és perquè...
0: Hi ha una torre...
1: Exacte, però el castell no hi és.
0: Però la torre era del castell?
1: Sí, primer van fer la torre, després van fer el castell. La torre és del segle X-XI, el castell de l'XI-XII. I van vivir el castell i aquí s'hi van refugiar 500 carlins, perquè havien perdut la guerra aquí a 20 quilòmetres, i es van refugiar aquí. Llavors les tropes governamentals d'Isabel II, els isabelins, van voler fer el rendir i no es van voler rendir. A no voler rendir, des d'aquí van tirar canonades... i van tirar el castell a terra i mitja torre. I va quedar mitja torre. Molts se van poder escapar, però els principals els van agafar i els van afusellar a les parets del castell. I llavors doncs, va quedar mitja torre. I al quedar mitja torre, doncs ara fa uns 20 anys o així, la van voler fer tota redona, però no la van fer tota redona. La van fer així, que es vegués l'antic i el modern.
0: L'antic i el modern, es veu. Sí.
1: No sé si es veu. Sí, sí, i també van fer les escales per poder anar dalt al mirador. La torre fa 20 metres, és del segle XI, que ho he dit, i llavors hi ha les escales que van cap dalt, que n'hi ha 93. Mm. Que no en facin 94 perquè saltarien per l'altre cantó.
0: Està bé tenir precís això, la xifra. Deixi'm tornar-li a preguntar allò del futur, però en aquest cas de la llengua, del país. Com ho veu vostè des d'aquí?
1: Mira, jo practico una mica el català, practico, canto el català.
0: Canta, què vol dir canta?
1: El conjunt que fem un germà i jo se'n diu el Nou de Copes.
0: Té un grup? Un conjunt musical?
1: Mon germà i jo.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Nou de Copes?
1: Nou de Copes. I canto cançons del Raimon.
0: Ah, sí?
1: Sí. I bueno, pues, i se'n diu el Nou de Copes, també.
0: I vostè és d'aquells que li diuen: "Ah, no cantaria una mica?" I canta, o no?
1: Oh, i tant.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: N'està segur, d'això?
1: Oh, i tant.
0: O sigui, que si jo ara li digués que canti, cantaria?
1: Sí.
0: Em cantaria?
1: Apel·lo.
0: Ah, esclar, és que no porto guitarra ni res, eh? Em cantaria una mica d'alguna cosa? Esperi,
1: no.
0: Ja. Esperi. Amics oients, no podem acabar de millor manera que sentint-lo amb ell cantant, Nou de Copes, el grup, o...
1: Sí, el grup. O el Raimon de Guimerà.
0: O el Raimon de Guimerà, li diuen? Doncs...
1: El Nou de Copes o el Raimon.
0: Ah, el Nou de Copes o el Raimon... Ho diu així fluixet, perquè jo ho digui, m'està fent de puntador. El Nou de Copes o el Raimon de Guimerà tancarà el programa d'avui. Moltes gràcies, fins a la pròxima setmana.
3: Tot seu, canti. Canti, agafant el micro, si vol, que així...
1: Vinga, pues.
3: Posis aquí, que a més per internet ho veuran amb la imatge. Endavant.
1: Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang.

0: dels treballadors hem vist tancats a la presó, homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
1: Fantàstic, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, gràcies a vosaltres, gràcies, moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els partits afronten una jornada clau per enllestir les candidatures de les eleccions generals del 29 de novembre. Un dels anuncis que s'espera avui és de la direcció d'Esquerra, que aquesta tarda ha de fer públic qui serà el seu cap de llista per Barcelona al Congrés dels Diputats. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit, Gerardo Pisarello.
2: Seria important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un Front Ampli.
1: D'altra banda, la direcció de la CUP ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i això, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual. Més notícies. Almenys 12 persones han mort i 309 han resultat ferides en l'atac d'aquest dissabte, el tercer de la setmana, contra l'aeroport internacional de Riad, a l'Aràbia Saudita. Entre les víctimes mortals hi ha ciutadans de l'Aràbia Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. L'atac ha obligat a suspendre les operacions i a desviar o cancel·lar tots els vols. Ningú no ha reivindicat l'acció, però fonts diplomàtiques apunten que l'hauria provocat un míssil disparat pels hutis del Iemen, alineats amb l'Iran, que ja havien assumit l'autoria de les dues ofensives anteriors d'aquesta setmana. Aquests atacs van causar 4 morts i van afectar un avió comercial saudita. Mentrestant, Donald Trump ha dit que Washington estudia sumar-se als atacs saudites contra els hutis i ha condemnat l'atac. També ha condemnat l'agressió el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres. Al Pacífic, l'huracà Simón guanya força i s'apropa a la costa oest de Mèxic, on podria tocar terra aviat. En les últimes hores s'han fet preparatius per reduir l'impacte i evitar desperfectes. Els aeroports de Puerto Vallarta i Manzanillo, situats a l'oest de Mèxic, han tancat preventivament. Els comerciants han col·locat també sacs de sorra i han tapiat portes i finestres per protegir els seus negocis davant aquesta amenaça. Les autoritats preveuen ordenar el confinament de la població. Les unitats d'atenció a les persones trans de Catalunya han fet gairebé 10.000 primeres visites des que es va posar en marxa fa 14 anys. Més de la meitat de les consultes han estat de joves d'entre 15 i 24 anys. Aquestes unitats ofereixen orientació, seguiment i també acompanyament personalitzat a les persones trans i no binàries. Segons dades del Departament de Salut, l'activitat ha anat creixent amb els anys i les primeres visites superen actualment el 1.000 anual. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, se n'han fet més de 700 des del 2012. La majoria han estat vaginoplàsties i l'any passat es va registrar la xifra més alta d'operacions, 139. I la Filarmònica de Nova York va començar ahir a la nit a París la seva gira europea dirigida per Gustavo Dudamel. Ho va fer de la mà de l'Orfeó Català, el cor de noies i cantaires del cor infantil, que van interpretar en La transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units.
3: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys.
1: D'aquesta manera, Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat 2 hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres 3 concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com aquest Sort de tu, que ha posat el punt final al concert. Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies, 4 estadis. Esports, el Barça ha derrotat per 3-0 al Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-10 al Bernabéu amb un gol de Diomonde. Ha jugat aquest dissabte primera, l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. I en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc.
0: Fins aquí les notícies.
4: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
5: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
4: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
6: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
4: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
7: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
4: El suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
8: Com que em veig, em riu.
9: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Aquests són els de Gairó, des del treball Si desembarco al poble, amb el tema Quan tornis. I és que els de Gairó dijous participaran a la final del concurs Sons de la Mediterrània.
1: Folk, arrel i paisatge sonor. La matinada s'acaba amb l'Icatmans, la selecció del Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
0: Un concurs Sons on també s'hi podran sentir dues formacions més. La següent és La Mare del Tano, amb la Joana Boazán. Ai, només sé.

I aquesta era la tercera de les finalistes al concurs Sons de la Mediterrània. L'han estallat el projecte de Laia Rius al voltant d'aquest tecno Vall de Bot. El concurs Sons arriba aquest dijous a Manresa a la primera de les jornades de la nova edició de la Fira Mediterrània, que s'allargarà des de dijous i fins a diumenge. I a la selecció musical que us hem ofert, us estem oferint avui a Catalunya Ràdio en aquesta selecció del Mans, doncs són diverses de les propostes que s'hi podran sentir, com per exemple els Pony, que hi actuen dijous, els animals més vells. Us...

0: Fira Mediterrània a l'Auditori de la Plana de l'Home el divendres, presentant-hi la seva nova proposta al voltant de les músiques del Llibre Vermell de Montserrat.
1: Això és Licat Mans a Catalunya Ràdio, la selecció del Mans.
0: Sandra Montfort i aquest Bandida des de la Mona de nit, perquè dijous serà ella qui farà la inauguració d'aquesta Fira Mediterrània.

0: Deixa't endur pel so d'arrel a Catalunya Ràdio, la selecció del Mans.
1: I nosaltres que tanquem aquesta selecció musical del Mans que us hem ofert i hem estat amb la Rosa Silloé, l'Andy Franco i en Quim Rotllant. Tornem el proper cap de setmana. Des de...

0: Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: La Sagrada Família és un lloc emblemàtic de Barcelona per on passen milions de turistes. Segons dades del mateix temple expiatori, durant el 2025 van passar-hi quasi 5 milions de persones, 13.500 cada dia, per contemplar la bellesa arquitectònica que va idear el venerable Antoni Gaudí. Aquest 2026, la Sagrada Família ha tingut un moment per la història amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV al mes de juny, amb motiu del centenari de la mort de Gaudí. De fet, estem immersos en un nou any Gaudí i avui nosaltres volem fer un tour per la Sagrada Família, l'obra més coneguda i popular de l'arquitecte de Reus. Per fer aquest tour, comptem amb l'ajuda de la Tate Cabré. Ella és periodista i és guia oficial de Catalunya i guia de la Sagrada Família. La Tate es coneix tots els racons d'aquest temple. Precisament en una entrevista al portal de l'agència Flama, Tate Cabré subratlla que els visitants els explica quan entren que es troben en un complex, perquè allà hi ha dues esglésies, dos museus, un petit anfiteatre i diversos claustres, a banda també dels espais pel personal que hi treballa cada dia, unes 300 persones. Doncs això, amb ella avui gaudirem i coneixerem curiositats que dia rere dia ensenya a molts turistes. Bon dia i benvinguts. Arrenca un nou Paraules de Vida.
0: Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
1: Tate, bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
2: Bon dia, Emili.
1: Avui, com dèiem a la nostra portada, volem parlar de la Sagrada Família, però també volem parlar de la importància de persones com la Tate que ens expliquen la història. Ella, com dèiem a la portada, és guia oficial de Catalunya i, entre d'altres, també doncs, passeja per la Sagrada Família i explica a totes aquelles persones que venen a veure la Sagrada Família doncs, com és la Sagrada Família i quina és la seva història. Primer de tot, Tate, per començar, hi ha hagut un abans i un després de la visita del Papa Lleó a la Sagrada Família, perquè se n'ha parlat molt de la Sagrada Família, durant els últims mesos, amb motiu de la visita del Papa. Hi ha un abans i un després o no, o és com sempre?
2: És com sempre. L'únic que tenim el llegat de la gran esplanada que van fer al carrer Marina, que després de la visita del Papa es va fer servir també per al començament del Tour de France. I després jo estic esperant que al museu, allà on hi ha tota la part de la visita de l'anterior visita d'un papa, que va ser el 2010, Benet XVI, suposo que allà tenen previst d'actualitzar-ho i fer-ho amb la visita del Papa Lleó XIV. Suposo que això vindrà, estic esperant que arribi.
1: Com sí. Són les visites que fa Tate Cabré a la Sagrada Família?
2: Doncs mira, jo són visites que tenen una barreja de la visita religiosa, la visita històrica i la visita social, diguéssim, perquè quan jo era guia interna de la Sagrada Família, aquestes visites eren diferents, no? Llavors hi havia, per exemple, les visites de gent de parròquies o de col·legis religiosos que els hi fèiem de visita espiritual o religiosa, que hi havia molts símbols, no? Explicant, fent incidència, per exemple, doncs, mireu aquí a la Trinitat, aquí al Pare Nostre, aquests els sants, per aquí, per allà. I en canvi, llavors hi ha la visita històrica i històrica social, on parles més del context històric de l'època de Gaudí, de l'època de la Guerra Civil, tot el que va passar, i després hi ha la visita tècnica arquitectònica, on parles més dels paraboloides hiperbòlics, els hiperboloides i els arcs parabòlics, l'evolució de Gaudí en tots els seus diferents llenguatges. Llavors jo el que faig és una mica de cadascuna d'elles.
1: Perfils de visitants molt diferents.
2: Sí, jo sóc una privilegiada perquè ja tinc 61 anys i al llarg de la meva professió com a guia he anat prioritzant i llavors al principi, com tots els guies, doncs estàs en moltes agències i llavors t'entra tot tipus de visitants, grups de jubilats, de parròquies, de nens petits, de grups d'amics, i al final he anat discriminant i tot això ho he anat deixant i ara només estic amb un parell d'agències que només faig privats. Quan diem privats, com professionalment els privats, vol dir un matrimoni, una família, un grupet d'amics de 4 o 5, com a màxim 9 persones, que per mi és molt més còmode, hi ha una interacció, no? Tu els mires als ulls, els pregunto de quina religió són quan comencen, d'on venen, què coneixen de Barcelona, què han visitat fins a aquest moment, i llavors de seguida es crea molta complicitat i és com si estiguessis amb els teus amics o amb la teva família un dia més, un diàleg.
1: I què et pregunten? O quines cares fan quan veuen allò?
2: Es queden molt parats, molt parats. Sí, cada dia com m'estimula molt veure l'estupefacció que crea, perquè la gent que jo passejo són gent molt viatjada, no? Tinc el privilegi de passejar gent com d'alt standing, perquè no tothom es pot permetre un guia privat, perquè tenen que pagar-me el meu fee i, a més, la comissió que cobra l'agència que a mi em crida. O sigui que són visites molt cares. Llavors és gent molt il·lustrada, molt educada, que han viatjat molt. I a mi m'encanta perquè normalment tothom ha estat a Sant Pere del Vaticà, no? I tots m'ho comparen amb Sant Pere. Oh, quan entres a Sant Pere també et quedes estupefacte, però llavors quan ja estàs dintre, no. I en canvi aquí sí, aquí continues. Oh. I el dia que pujo a les torres, per exemple, llavors ja cada vegada que va a l'ascensor pujant a les torres i vas veient pels foradets, no? Es queden molt, molt, molt flipats. És que jo encara me flipo cada dia que pujo. I mira que fa més de 30 anys que hi vaig, no? És molt... La seva família és una cosa única a tot el món. És incomparable amb res més.
1: Tate, i... No sé si es pot dir, la història de la Sagrada Família comença a Reus? Tu que ets investigadora, sí. De fet, tu ets de Reus mateixa, no? O sigui que,
2: sí.
1: I que has estudiat també la infància d'Antoni Gaudí quan hi era a Reus, no? Quan es formava, quan creixia, quan es desenvolupava, no? Com a persona i com a arquitecte.
2: Sí. Ara últimament he estat estudiant els seus avantpassats pel Congrés de Gaudí de l'UPC de l'octubre i la meva ponència seran els avantpassats de Gaudí. I després també he estudiat molt la vida a Reus, la infantesa, i com dius tu, la influència que té Sant Pere, la Prioral de Sant Pere, a dintre de la Sagrada Família. Això és l'últim tema que he anat així també en profunditat.
1: Parla'ns una mica, encara que sigui breument, perquè no tenim molt temps, però parles de la nau central, no? I d'unes característiques
2: Exacte.
1: Que són similars.
2: Sí. Mira, això va començar un dia que estava dinant amb la Mariona Bonet, la filla del Jordi Bonet Armengol i la neta del Lluís Bonet Garí, o sigui que ella és tercera generació d'arquitectes que treballen dintre de la Sagrada Família, i el seu tiet era el Lluís Bonet Armengol, que era el pàrrec fins que es va morir ara fa poquíssim, no fa ni 3 setmanes que es va morir, mossèn Lluís. Pobret, que era tan... És que a mi m'encantava, mossèn Lluís, era tan, tan entranyable. A vegades el veies al mig de la nau central i agafava nens i els posava, deia, a veure, vosaltres quatre, doneu-vos les mans. I llavors al mig en posava un que fos més alt i els deia, el del mig és la Torre de Jesús, aquests dels quatre són els evangelistes. Llavors agafava 12, 4, 4 i 4, i una nena darrere que fos la Torre de Maria. I els hi feia fer la Sagrada Família en 3D. És que era tan, tan entranyable, perquè com que tenia aquest background de minyons escoltes i d'excursionisme, feia fer jocs i coses, era una persona única, única. I a més el seu llegat amb els noms a tots els vitralls, no? Vaig comprar... Quan es va morir vaig anar ràpid a comprar el llibre i dic, ja que ja no em podrà dir ell en persona, m'ho llegiré com va distribuir tots els vitralls. Sempre s'aprèn molt de mossèn Lluís. Però bé, tornem. Estava dinant amb la Mariona Bonet i em va dir, diu, escolta, tata, diu, tota la vida he tingut la intuïció de que la Prioral de Sant Pere té les mateixes dimensions en mòdul d'aquí de la Sagrada Família. Diu, però ho he intentat, diu, he escrit a l'Ajuntament, ho hem intentat, i no... I diu, l'Ajuntament no m'han contestat mai cap e-mail que els hi he fet, i jo personalment tampoc hi puc anar a mesurar, no ho he pogut mai. I diu, llavors vaig fer una vegada un curs de restauració a Sant Just i Pastor amb un arquitecte de Reus, i també li vaig comentar, però no vaig tenir feedback, diu, perquè no ho mires, no? I llavors jo vaig contactar Reus amb el Figuerola, amb el Joan Figuerola, que és un arquitecte que va restaurar la Prioral de Reus, i llavors em van dir, has d'anar al Joan Figuerola, perquè primer li vaig preguntar a l'Anton Pàmies, que el Pàmies també és, bueno, està sempre en restauracions, i em va dir, no, el Figuerola, has d'anar al Figuerola, perquè ella ha restaurat la Prioral i a més ha urbanitzat l'entorn de la Prioral i tindrà les mesures. Vaig anar al Figuerola, li vaig comentar, i el Figuerola em va passar, s'ho va treballar, perquè em va passar un munt de un munt de planos acotats amb tot escrit, i evidentment tenia raó la Mariona, i el mòdul de 7 metres i mig, que és el que fa l'amplada i la llargada de la Prioral, està repetit a dintre de la Sagrada Família, de manera que a dintre de la nau central de la Sagrada Família hi caben 4 priorals de Sant Pere, ja siguin posades al llarg o siguin posades a l'ample. Li caben 4 priorals de Sant Pere. I és que tot coincideix amb aquest mòdul de 7 i mig, perquè 7 metres i mig és un múltiple de la passa humana. La passa humana són 75 centímetres, no? I llavors hi ha 10 passes de columna a columna de la Sagrada Família, de totes les columnes que hi ha a la nau central, de columna a columna hi ha 10 passes, que són 7 metres i mig, és el mòdul, no? I llavors, clar, 7 i mig i 7 i mig fan 15. L'alçada del terra de la nau central fins a les cantories són 15 metres. De les cantories al sostre de la nau central són 15 més, són 30. I el sostre de la nau més central són 45. I si te'n vas al cimbori, són 30 més 30, són 60. O sigui que tot és modular i tot està basat en el metre amb el mòdul de 7 i mig. Oi que és fort?
1: Sí. És una curiositat, no?, que ningú en havia pensat, no?, fins ara, clar.
2: No, fins que no se li va acudir a la Mariona, sí. I llavors em va dir, escolta, potser, quan vam tenir tot mesurat i tal, diu, per què no ho mirem a Sant Just i Pastor? Perquè potser també coincideix. I dic, ai, Mariona, deixa'm descansar. Però és una assignatura pendent. A veure si Sant Just i Pastor.
1: Clar, en tot cas sí que podem dir això, no?, que aquesta història de la Sagrada Família ja comença a Reus, no?, a la població de... Natal de Gaudí, sí. I també de la Tate. De fet, tu també has dit en entrevistes que he llegit a l'Agència Flama, que has dit que la Sagrada Família és el pantocràtor del romànic fet en 3 dimensions.
2: Sí. Això cada vegada que explico la Sagrada Família ensenyo la foto de Montserrat, perquè vegin d'on venen les agulles de pedra, els dits de pedra de roca de Montserrat, i ensenyo el pantocràtor, i ensenyo la muntanya de Montjuïc, perquè, i dic allà hi ha un museu que dintre hi ha aquest pantocràtor que l'heu de veure, llavors ensenyo el pantocràtor i ensenyo la Sagrada Família, perquè trobo que l'analogia és brutal. O sigui, Gaudí està impregnat d'història de l'art i d'història de Catalunya, i ensenya aquesta primera gran obra de l'art cristià com a base de la seva església. El pantocràtor és en 2 dimensions, no?, llarg i ample, i a la seva família ell li afegeix el volum, i li posa volum al pantocràtor. I és brutal. Si vols ho repassem una mica pels teus oients.
1: Sí, breument. Sí.
2: El pantocràtor està dintre d'un òval que li diem la mandorla, tècnicament, i té un llibre a la seva mà que hi posa Ego sum lux mundi. Llavors, ell seria l'equivalent al temple de la Sagrada Família, aquesta imatge de Jesús amb el llibre a la mà, seria la torre de Jesús, i la llum que el pantocràtor té al llibre Ego sum lux mundi, a la torre la llum estaria amb aquella creu il·luminada que la culmina. Que Gaudí va dir, de dia estarà recoberta de ceràmica que reflectirà la llum del sol, i de nit emanarà llum. Vale? I llavors, el pantocràtor, al voltant de l'òvul, on està ell dintre, no?, d'aquesta mandorla, al voltant hi té els 4 angles, Mateu, Marc, Lluc i Joan. I es veu molt bé com un és un àguila, l'altre és un bou amb banyes, l'altre és un lleó i l'altre és un home amb ales. I aquestes són les 4 torres que Gaudí posa al voltant de la Torre de Jesús, culminades amb el lleó, l'àguila, l'home amb ales, i l'àguila, l'home amb ales i el bou. Sant Lluc. I després, als peus del pantocràtor hi ha els apòstols, i al mig hi ha Maria, que porta una corona molt més ovalada, i damunt hi posa Maria. I això és el que Gaudí fa, posant 4 i 4 grupets d'apòstols a cada façana, i a l'absis, a l'esquena del temple, com si abracés metafòricament el temple, i posa la Torre de Maria. O sigui que tenim el pantocràtor amb 3 dimensions, i és brutal la comparació.
1: Uh-huh. I tant, segurament els nostres oients avui estan aprenent molt de Gaudí, de la Sagrada Família. Tate, de fet, ara estem parlant molt, no? Va ser el mes de juny la visita del Papa Lleó a la Sagrada Família, el centenari de la mort de Gaudí. Un any intens, sí. Però també hem de recordar que va haver-hi un altre any Gaudí, l'any 2002,
2: sí.
1: Oi?
2: Sí. L'any Gaudí 2002 fa 24 anys. El comissari d'aquest any és el Galdric Santana, arquitecte i músic de la UPC, i l'altra vegada era Daniel Giralt Miracle, que era un gran gestor cultural, crític d'art i gran relacions públiques, no? I aquell any Gaudí 2002 va ser brutal, va ser una explosió on va haver-se d'explicar internacionalment Gaudí més aviat des del punt de vista tècnic i arquitectònic, no? Allà es va fer la primera gran explicació internacional, evidentment després de tots aquells gaudinistes internacionals dels anys 40 i 50 que el Joan Bassegoda i Nonell portava a la Càtedra Gaudí, el George Collins i tots els antics, no? Però el 2002 va ser la gran implosió brutal, que va tenir unes webs brutals i grans visites a la Sagrada Família, grans exposicions a Barcelona. Va ser un any amb molta potència i molta força.
1: I sí. que s'ha de posar en valor també, no? I recordar en sí. aquest cas, no?
2: Sí, jo crec que sí que s'hauria de recordar, perquè mira, parlant de la web de l'any Gaudí 2002, que bueno, jo me la sé de memòria, era www.gaudi2002.barcelona.es. Era una web que com una plataforma era brutal. Quan van fer el resum de l'any Gaudí, els resultats, van imprimir un llibre i deia que la web havia tingut 900.000, quasi un milió d'usuaris. O sigui que era brutal per l'època, fa 24 anys, per una web, i era una web de consulta que tenia molts referents, era una gran eina perquè hi havia hemeroteca, hi havia unes explicacions de tot el que s'estava fent brutals, i era una eina de consulta molt, molt forta. Va estar uns anys penjada aquesta web i després la van despenjar, que per mi va ser una tragèdia, perquè jo hi anava molt a la hemeroteca a consultar articles i coses que es publicaven. Era com si tinguessis una hemeroteca allà penjada de Gaudí constant, no? I quan la van treure, per mi va ser un desastre.
1: Doncs abans d'acabar, també volia parlar amb tu d'aquest simposi gaudinià que esteu preparant pel 21 de novembre a Reus.
2: Sí, sí, sí. Des d'Amics de Gaudí de Reus, sí. Des d'Amics de Gaudí de Reus, que ja sóc ambaixadora d'Amics de Gaudí de Reus aquí al Barcelonès, i estem preparant 4 taules rodones que tindran lloc el 21 de novembre, que és un dissabte al matí. Hem convidat a gaudinistes de Madrid, vindran el Carlos Sala, que és el gran especialista en sostenibilitat, que aquest any ha fet un llibre per l'any Gaudí. Després vindrà el Josep Maria Dell, també de Gaudí, que també és molt especialista en la part tècnica. Després vindrà un representant de la Casa Botines de León, i després per la part de Catalunya tindrem els grans gaudinistes de tota la vida, tindrem el José Manuel Almuzara, tindrem el Josep Maria Tarragona, tindrem especialistes en la part religiosa, vindrà el pare Blanquet, que aquest any també ha fet el gran llibre documental, perquè el pare Blanquet ha fet un esforç amb un llibre brutal sobre tots els documents de Gaudí, que l'imprimeix a Estudia Gaudiniana de l'Ateneu de Sant Pacià, que també ha fet el gran llibre, els grans llibres de la lectura teològica i de la biografia de Gaudí d'Armand Puig d'aquest any, no? O sigui que també tindrem la representació de la part literària, tindrem a Colla Valls, que ha fet una novel·la, i tindrem aquestes 4 taules rodones, repartirem els temes principals del gaudinisme, i serà tot el 21 de novembre.
1: Doncs ho apuntem al calendari. Tate Cabré, ella és guia oficial de Catalunya i guia de la Sagrada Família, periodista també, com ens deia, i avui ens ha acompanyat al Paraules de Vida. Ha estat un plaer, Tate.
2: Gràcies, Emili.
0: El comentari de Francesc Romeu.
1: I tot seguit, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Dimecres passat, 7 d'octubre, a la seu del Dicasteri per la Comunicació del Vaticà, la comunitat de Sant Egidi va presentar la propera trobada interreligiosa dedicada a la pau, que enguany es tornarà a celebrar a Assís, perquè justament es compleixen els 40 anys d'aquella primera trobada que es va fer per iniciativa i amb la presència del papa Joan Pau II. Enguany aquesta trobada, que se celebrarà del 25 al 27 d'octubre, porta per títol Pau desarmada i desarmant, i comptarà també amb la presència del mateix papa Lleó XIV, que farà la cloenda. El president de la comunitat de Sant Egidi, l'italià Marco Impagliazzo, va remarcar que d'Assís va sorgir una perspectiva nova i creativa per al diàleg entre les religions. I aquest esperit, en aquests 40 anys, s'ha convertit en una necessitat en el context de la globalització. Ha estat necessari adoptar una perspectiva de diàleg per no entrar en guerra. Per tant, l'esperit d'Assís ha hagut d'afrontar les grans transformacions de la història, des de la caiguda del mur de Berlín el 1989 fins al col·lapse dels règims del bloc de l'Est. Un temps feliç, remarca el president de la comunitat, fins al punt que Joan Pau II, immediatament després, va arribar a dir «No vam pregar en va Assís». En aquests 40 anys, el camí ha estat marcat pels èxits aconseguts en alguns processos de pau, com el cas de Moçambic o el de la República Centreafricana, però també per moments com l'11 de setembre del 2001, quan la religió ens explica Impagliazzo, van ser acusades una vegada més d'incitar la violència i el terrorisme, i quan hi havia tot un moviment d'islamofòbia al món. Aquell va ser el moment en què els líders musulmans en contacte amb nosaltres, amb molts altres líders religiosos i amb el papa, van entendre que calia fer un esforç addicional per donar suport a totes les veus. Els intel·lectuals i els religiosos musulmans que volien posar fi a aquesta caricatura de l'islam com una religió violenta. Entre crisis socioeconòmiques i pandèmies, com la del Covid, la comunitat de Sant Egidi, com ells bé reconeixen, mai no han deixat de portar endavant l'esperit d'Assís, perquè si no hi ha una unificació espiritual del món, i aquest és el missatge d'Assís, difícilment els homes i les dones aconseguiran unificar-se i considerar-se germans de tots, com diu el papa Francesc. Per tant, estem en un moment en el qual es parla de la crisi de multilateralisme de les Nacions Unides, que haurien de tenir la força de recordar què és el dret internacional. I aquí les religions poden treballar també al nivell espiritual, a favor d'una unificació espiritual, que no significa uniformitat ni homologació, sinó que es tracta d'aplicar un discurs sobre la fraternitat en els diferents contextos religiosos. En les 4 dècades que han passat, s'han fet pregàries a les grans ciutats europees, però també a Jerusalem i a Washington. I no ha estat en va, insisteix Impagliazzo, sinó que han donat vida a un moviment que crea amistat, vincles i que allibera de la por per a l'altre, transmetent així el missatge que la pau és possible. Malgrat que avui sembla que no hi ha cap perspectiva de pau i el món es veu abocat a la Tercera Guerra Mundial feta a trossos. Des de 6-2026, el títol del qual prové de les paraules del papa Lleó XIV, pau desarmada i desarmant, es reafirmarà que la pau és possible com ho va ser fa 40 anys amb el papa Joan Pau II i com va ser en 30è aniversari, el 2016, amb el papa Francesc. Aquesta vegada sabem que la trobada aplegarà a 384 representants de religions, cultures i institucions de 53 països. Hi haurà 155 ponents que presidiran els 24 fòrums temàtics que tractaran temes com la pau, la pregària, l'economia, els conflictes, la infantesa i la joventut, els mitjans de comunicació, la migració, el desarmament, la humanitat, la unitat cristiana, el diàleg entre les costes del Mediterrani, els pobres i els màrtirs contemporanis. El papa serà a Assís l'últim dia de l'esdeveniment, el 27 d'octubre. Pregarà per la pau reunint-se amb el poble cristià a la Basílica Inferior, en una pregària especial per la pau, durant la qual meditaran tant ell com el patriarca ecumènic Bartomeu. Posteriorment, i conclou Impagliazzo, el papa a la plaça de Sant Francesc Inferior transmetrà al món el seu missatge de pau, que és cada cop més necessària. Per la seva banda, el bisbe d'Assís, Felice Acrocca, ha manifestat que estem realment encantats amb el retorn del Sant Pare Assís i creiem fermament que la presència del papa, juntament amb la de tots els altres líders religiosos, pot enfortir un camí comú contra totes les formes de violència. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: Déu vos guard. Mare de Déu del Pilar, quina alegria poder celebrar-te demà. Sí, és un goig per a tots estar amb tu. Ens posem sota la teva protecció. A la Mare de Déu adrecem la nostra mirada perquè ens continuï protegint amb el seu amor maternal. A ella li cantem, Verge Santa, Mare meva, llum formosa, clar dia, que la terra aragonesa et dignares visitar. Sí, segons la tradició, va ser en terres aragoneses on la Mare de Déu es va aparèixer a l'apòstol Sant Jaume quan predicava la Bona Nova. Ella li va infondre coratge i ànim per continuar la seva missió davant les dificultats que trobava en la seva predicació. Avui continuem anunciant la Bona Nova amb il·lusió, però continua havent-hi reticències davant el missatge de Jesús. Moltes orelles no l'escolten. Pot ser pels nombrosos sorolls que ens envolten, que no ens permeten estar atents i ens distreuen. A més, vivim immersos en una cultura marcada per les presses, la comoditat i la recerca constant del benestar immediat. Estem acostumbrats a aconseguir les coses amb facilitat, gairebé sense esforç. Avui també necessitem l'ànim de la Mare de Déu del Pilar, de Maria. Ella va ser un veritable pilar per a Jesús. Durant tota la seva vida, Jesús la va tenir al seu costat, fins a la creu. Maria, fidel a Déu, sempre confia en ell, perquè ell és el fonament de la nostra existència. I com bé proclamem en el Salm, Déu és el nostre refugi i la nostra força. Ell ens dona forces en les nostres nits més fosques. Necessitem aferrar-nos a alguna cosa que ens mantingui dempeus. Certament, necessitem pilars sòlids en la nostra vida per no ensorrar-nos, de la mateixa manera que una casa ha d'edificar-se sobre bons fonaments. Així ens ho demanava Jesús quan deia que construíssim la nostra casa sobre la roca i no sobre la sorra, perquè cap tempesta no la pogués ensorrar. Meditem quins són els nostres pilars bàsics. Què és el que realment ens sosté? Sens dubte, és la fe en Déu, fonament de la nostra esperança. Una fe que, viscuda en comunitat, s'encomana. Una fe que s'alimenta amb la pregària i amb la gràcia dels sagraments. La festa de la Mare de Déu del Pilar ens trasllada amorosament fins a les mateixes arrels de la nostra fe i ens posa en sintonia amb molts germans i germanes d'arreu del món que la veneren i l'estimen. Maria ens convida a recolzar-nos en Déu, pilar de la nostra vida. Benvolguts germans i germanes, que la Mare de Déu del Pilar ens acompanyi amb el seu amor maternal. Santa Maria del Pilar, pregueu per nosaltres. Pregueu per l'Església que peregrina a Barcelona. Pregueu pel món, per la justícia i per la pau. Pregueu pels qui sofreixen. Reina i Mare de Misericòrdia, et demanem que enforteixis la fe de tots els cristians, especialment la d'aquells que passen per moments difícils. I aprofito també l'ocasió per felicitar de cor totes les persones que es diuen Pilar. Que la Mare de Déu les protegeixi sempre.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Paraules de vida amb Emili Pacheco. A Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. És diumenge, dia 11 d'octubre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Oriol, Marc, Núria Oriols, Marta Monforte i Carles Monguilot. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui, amb ells dos, parlarem de com condiciona la nostra vida quotidiana l'avançament electoral. I després... A Diego Luna el perseguirà per sempre més aquesta melodia. A banda de Narcos, ha protagonitzat pel·lícules de Star Wars i després de donar-se a conèixer amb I tu mamà també, avui ens visita al Suplement una estrella de Hollywood que ara dirigeix una pel·lícula ambientada en part a Barcelona sobre una jove migrant mexicana que representa moltes de les problemàtiques que ens envolten avui dia. Avui Diego Luna al Suplement, tota una estrella de Hollywood. A les 11... Cartes a l'Empar. Empar Moliner respon les cartes dels oients. Just després, Marta Ferrer i Rosa Rodon amb recomanacions culturals. Avui a l'Eclipsi, les nits del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. L'hem entrevistat un munt de vegades, però mai en aquest context. I acabarem amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos fent recerca als millors tresors de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui estem pendents de l'escalada significativa al conflicte del Iemen. Un atac houthi contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, ha provocat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. Es tracta del tercer cop que els rebels ataquen aquesta infraestructura de la monarquia saudita aquesta setmana, però el d'aquesta matinada ha estat l'atac més mortífer a l'Aràbia Saudita en més d'una dècada. Testimonis expliquen que hi ha hagut una forta explosió que ha afectat el vestíbul de l'aeroport. Hi ha diversos ferits crítics també que se'ls ha traslladat a centres mèdics de la capital. S'ha suspès també, evidentment, el trànsit aeri. L'ofensiva s'ha produït sense que el sistema d'alertes detectés els míssils i exposa, per tant, les vulnerabilitats de l'Aràbia Saudita en l'escalada del conflicte amb els houthis del Iemen, que són aliats de l'Iran. El president nord-americà Donald Trump ha condemnat l'atac contra l'aeroport, que ha dit que és injustificable i ha assegurat que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic al Iemen. A banda dels atacs a posicions de l'Aràbia Saudita, l'ofensiva s'ha intensificat també en diversos punts al sud del Iemen, després de fer-se amb el control de tota la costa de l'estret de Bab el-Mandeb. Els houthis mantenen ara un setge contra la ciutat de Taiz, la tercera del país. A casa nostra, Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder anunciar oficialment aquesta tarda i donar-ne els detalls. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit, Gerardo Pisarello.
3: Seria important que, si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un Front Ampli.
2: Per la seva banda, la direcció de la CUP ha decidit no presentar-se a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. De totes maneres, ha donat l'última paraula a la militància i sotmetrà avui la decisió a votació de forma virtual. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. S'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses drogues. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. Gonzalo López és el portaveu de la Guàrdia Civil.
4: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
2: Almenys 4 morts al sud dels Estats Units per la tempesta Isaías, 2 de les víctimes han mort a Florida i 2 més a Alabama, en els dos casos, després que una arbre després que arbres caiguessin sobre casa seva a causa dels forts vents. També hi ha centenars de milers de persones sense subministrament elèctric, tot i haver-se debilitat fins a convertir-se en un cicló post-tropical després de tocar terra a Florida. L'Isaías continua provocant tornados aïllats, també ratxes intenses de vent i inundacions sobtades en diversos punts del sud-est dels Estats Units.
5: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys.
2: D'aquesta manera, Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites com aquesta d'omplir 4 dies a 4 estadis després que les entrades per als dos primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne, com aquest Sort de tu, que ha posat punt final a aquest últim concert del grup. I en esports, el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També disputats a primera a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2 i a segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2. En bàsquet, a la Lliga CB, Bergoan 115, Girona 92. Avui es juguen Madrid-Manresa a les 12, Obradoiro-Lleida també a les 12, Baskonia-Joventut a les 5 de la tarda i València-Barça a les 7. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. En motor, Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. Avui a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre en directe a l'app i la web de Catalunya Ràdio i 3CAT. També en motociclisme al Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Supersport 600 i encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc.
0: El suplement amb Roger Escapa.
6: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
0: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
7: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
8: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
0: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
11: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud.
12: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
13: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials,
1: llams... Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
0: En moments excepcionals, sempre hi som.
14: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
0: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
15: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
16: Això és un desastre.
17: S'ha restablert la circulació per via única entre...
0: Rigorós amb la informació.
18: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes
19: gràcies. Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
20: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
21: Convocar unes eleccions generals que se...
22: Que no voten, paguen deudes.
23: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
9: Catalunya Ràdio.
0: A tota hora i a tot arreu.
24: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
25: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
26: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució...
0: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge, quan encara no ha sortit el sol, quan mig país dorm i l'altre li comença a sonar el despertador, l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa al suplement, un espai dedicat a l'educació dels nostres fills.
27: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
28: El
2: el tema de l'alimentació ens ocupem, més que preocupar, que hi hagi un equilibri, que sigui una alimentació conscient, adient a les necessitats dels infants. I clar, arriba la preocupació de què passa quan els nens surten a altres entorns o estan amb altres cuidadors que potser doncs, no tenen aquest punt de vista, no? Els menjadors escolars, o es queden amb els avis, o venen etapes diferents, on de vegades doncs, el menjar es pot jugar com a premi o com a càstig, o es poden generar diferents dinàmiques que poden no funcionar o no seguir una mica la línia que es traça a casa de manera quotidiana. I en el fons penso que la por és una mica la que els pares i mares tenim de que els fills repeteixin els nostres errors, que potser nosaltres ho hem passat malament amb el menjar, no hem tingut una cultura alimentària o una formació que ens hagi fet viure la relació amb el menjar d'una forma saludable i pensar, doncs, ostres, però si puc això, li evito, no? I aquesta sensació de voler fer-ho bé, de voler fer-ho al màxim de bé possible.
3: Benvinguts i benvingudes a l'ofici de Doca. Hem sentit la Maria. 7 de cada 10 famílies asseguren que alimentar els fills és una de les principals fonts d'estrès del dia a dia. Mai no havíem tingut tanta informació sobre alimentació. Sabem què són els ultraprocessats, comparem ingredients, seguim nutricionistes a les xarxes i, malgrat tot, molts pares i mares tenen la sensació que no saben si ho estan fent bé. Li prohibeixo els dolços? Només vol pasta. Pot sopar cereals? S'ha d'acabar el plat? I si no vol les verdures? La guerra del plat. Com podem educar els fills per una alimentació saludable? En parlem amb...
4: Indira Paz Graniel, dietista nutricionista, doctora en nutrició i metabolisme i investigadora de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili. Laura Canyes, doctora en psicologia, especialista en trastorns de la conducta alimentària de l'Hospital Sant Joan de Déu. I Julio Basulto, dietista nutricionista, divulgador i autor de Se me hace bola, Cuando no comen como queremos que coman. Sentirem els testimonis del Rubén, l'Eva i el Kebal, l'humor del Sergi Vives amb les bessones, i acabarem amb els llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
5: L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
3: Menja poc o menja massa o no vol que li posem, què fem? Un estudi elaborat per Danone i el Club de Males Madres i l'associació Yo No Renuncio ha posat xifres al fenomen. L'alimentació dels fills és avui la principal càrrega mental diària pel 70% de pares i mares, molt per sobre d'altres responsabilitats, com la vigilància de les rutines del son dels fills, la gestió escolar de la canalla, netejar la llar... Segons l'estudi, el 83% de pares i mares asseguren tenir més pressió per alimentar bé els seus fills que les generacions anteriors, que tenien menys varietat i informació. Benvinguts tots, Laura, Indira, Julio. Us sorprèn que 7 de cada 10 famílies visquin amb estrès el que és l'alimentació dels fills? Laura?
6: A mi no em sorprèn. Sí que és veritat que bueno, les famílies reben molta informació, no? I sumat que des de sempre hi ha com una responsabilitat, no?, familiar per fer-ho bé, aquella pressió d'alimentar bé. Per tant, jo crec que des de la vessant més psicològica el més important seria que aquesta preocupació no acabi generant com una vigilància excessiva, una angoixa al voltant del menjar, que és una mica, no?, el que hem d'intentar evitar transmetre.
3: Indira?
16: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también con lo que dice Laura. La verdad es que ahora estamos en un contexto social, cultural, en el que hay mucha conciencia de la alimentación y todos queremos hacerlo bien, pero muchas veces tenemos o recibimos estos mensajes contradictorios y generamos este estrés de, bueno, lo estoy haciendo bien o lo estaré haciendo del todo bien. Y creo que aquí lo importante es empezar a transmitir mensajes sencillos, sobre todo que sean realistas y fáciles de seguir, porque es que si no pasa esto, ¿no? Que empieza entonces ya una ansiedad por querer comer, digamos, saludable, cuando no debería de ser así.
3: Julio, hi ha massa informació contradictòria en xarxes i fora de les xarxes, eh? S'ha de fer això, no s'ha de fer això. I jo crec que a vegades anem una mica per modes, no? Ara hi ha la moda de això, o la moda d'allò, no? D'èpoques.
22: Gràcies per convidar-me, lo primer, un honor. I un honor estar con vosotras. A río revuelto, ganancia de la agroindustria. Una frase d'un periodista que conozco, Antonio Ortiz, que escribe en La Vanguardia. Hay tantos intereses para que comamos mal. Este mismo estudio que habéis dicho lo ha hecho Danone. ¿Danone vende fruta y verdura? O sea, la guía de la Generalitat de Catalunya lo que promociona es més fruita, més verdura, més hortalisses, més llegums, més fruits secs. ¿Algo de esto vende Danone? No. Danone está de verdad interesado en que la población coma sano o en vender yogures con azúcar. Entonces, a partir de ahí ya tenemos que pensar que a lo mejor los datos que nos dicen este estudio no reflejan la verdad. ¿Qué dicen los estudios sin conflictos de interés? Que 9 de cada 10 padres creen que lo hacen bien, pero lo hacen mal. Es decir, la población cree que lo hace bien. Eso es lo que nos dice la ciencia. ¿Por qué? Porque los padres quieren cuidar a sus hijos. Entonces, esa supuesta presión que dice Danone, que tienen los padres para comer bien, a lo mejor es para que se relajen y les den un premio a sus hijos. Fíjate si hay, si sospecho, que no solamente sospecho de lo que yo leo, sino de lo que acabo de escuchar de este propio estudio. Porque, de verdad, hay mucha, muchísima presión para que comamos mal.
3: ¿Pero tú notas que hay preocupación / obsesión por la alimentación?
22: No, yo observo justamente lo contrario. O sea, lo que yo veo es, tanto en mi consulta como en lo que dice la ciencia, lo que dicen las guías de la Guía de la Alimentación de Cataluña, lo que veo es lo contrario. Demasiada gente pensando que lo hace bien y en realidad dándole un montón de ultraprocesados a sus hijos.
3: Avui a l'Ofici d'Educar, la guerra del plat, educar els fills per una alimentació saludable.
7: Em puc llepar els dits de xocolata?
4: Podria donar-li farinetes preparades, però en aquesta generació de mares milanistes s'ha instal·lat l'obsessió per ser mares perfectes. Pilar Sastre.
3: Anem al moll de l'os. Índira, posem-hi evidències. Què sabem avui que és realment una alimentació saludable?
16: Bueno, cuando hablamos de alimentación saludable tenemos que enfocarnos en el patrón global de lo que comemos, es decir, no solo en un alimento, que muchas veces nos enfocamos en bueno, que este alimento es bueno o es malo, sino realmente cuando hablamos de alimentación saludable implica comer frutas y verduras, legumbres, pescado, huevo, vaya, que sea un patrón completo, ¿no? Por ejemplo, la dieta mediterránea, que aquí la tenemos muy bien instaurada. También que sea saludable es que pueda ser asequible y sostenible. No tiene sentido que un día podamos comer bien, pero no podamos mantener a lo largo del tiempo esta alimentación. Y sobre todo que sea lo más, digamos, natural y menos procesado posible. Reducir ese consumo excesivo de azúcares sí que nos puede favorecer. Y la hidratación, que muchas veces se nos olvida, pero la mejor forma de mantenernos hidratados pues es a través de beber agua.
3: Hi ha aliments que podem considerar que són bons i aliments dolents o importa més el patró alimentari global que tenim a casa?
16: Yo prefiero centrarme en alimentos que podemos consumir de forma más cotidiana y alimentos que deberíamos dejar para ocasiones especiales, no tanto como buenos y malos, porque evitar categorizarlos con estas etiquetas, pero lo más importante es el patrón de consumo que tenemos habitualmente. No pasaría nada si una vez cada 15 días, bueno, cenamos fuera o comemos alguna pizza, algún ultraprocesado. Pero claro, si esto se vuelve una cuestión cotidiana de que se repite cada día, pues hoy como unas patatas chips, mañana un refresco y así vamos cada día, entonces ya mi patrón deja de ser saludable porque lo que está priorizando y consumiendo mayor cantidad son estos ultraprocesados. Con lo cual, el patrón sí que es importante y el contexto también en donde los comemos, ¿no? ¿Qué relación voy teniendo con estos alimentos?
3: Un mite molt estès és que quan els nens mengen sucre s'acceleren, no? Existeix realment aquest famós pic de sucre? Què diu la ciència? I diríem que hi ha el pic de sucre i també hi pot haver, perquè jo recordava quan el meu fill era petit i anàvem al parc, els moments en els que tens la impressió que aquell nen s'està quedant sense bateria, no? I que jo sempre portava uns bastonets per donar-li. És a dir, el sucre puja i baixa amb les criatures amb molta facilitat. Què diu la ciència?
16: Bueno, a ver, nosotros cuando consumimos azúcar, nuestro cuerpo lo absorbe y esto pasa no solo en los niños, sino también en los adultos. Pero esta relación que tenemos con los picos de azúcar que le damos sí que puede tener una relación, pero muchas veces también es el contexto. Claro, si al niño le estamos dando bastonets sucre al parque, el niño está jugando, es normal que esté acelerado, es todo el ambiente que favorece. Y si se está después de estar una hora jugando, brincando con los amigos, pues es normal que tenga este bajón. Vaya, yo creo que es más el contexto en el que lo estamos consumiendo y a lo que lo estamos relacionando que no tanto la parte fisiológica, que sí que tiene que ver, pero bueno, hay que saber diferenciar.
3: Julio, ens deies, tu sempre defenses això, no? Que la part d'ultraprocessats no contribueix al menú infantil, no? Hem sentit que deia la Indira pel que fa a l'evidència, no? Com ho traslladem això a casa sense convertir-ho en convertir cada galeta o cada aniversari en una batalla campal o en un problema?
22: Que no estiguin a casa. Ojos que no ven, sistema cardiovascular que no siente.
3: I si el portes en una festa d'aniversari?
22: Pues que coma lo que quiera. Ya está. Mira, los niños que comen en el comedor escolar todos los días, esto dice la Agencia Catalana de Salud Pública, los niños que comen todos los días en el comedor escolar hacen el 9% de sus ingestas anuales en el comedor escolar. Entonces, el peso que eso tiene, para bien o para mal, es muy pequeño. ¿Cuántas fiestas escolares vas? Entonces, bueno, ese día, en realidad, si estás siempre prohibiéndoselo en casa, si lo tiene y se lo prohíbes, prohibir es despertar el deseo. Lo que va a ocurrir es que el día en que va a la fiesta se va a meter hasta arriba. Entonces, la cuestión es predicar con el ejemplo y que hay una buena disponibilidad de alimentos en el hogar. Si tu despensa está llena, tu nevera, tu congelador está llena, ¿cómo está? Porque eso dicen las encuestas a Cataluña, de comida malsana. Si a ti te cuesta, imagínate a tu hijo, que a él no le importa nada la nutrición.
3: Laura, sentíem en començar la Maria, que ens deia aquesta preocupació que a vegades traslladem, que pot ser per això, no? Menja massa o menja sucres amunt d'allò, jo no vull que mengi sucre. O el tipus que sigui, la preocupació per fer-ho bé, per fer-ho molt bé, no? Que això fins a quin punt es trasllada? Aquesta és la part emocional, les nostres pors. Les traslladem als nostres fills?
6: Es traslladen. Sí, jo crec que hem de tenir clar que els infants aprenen pel que veuen, però també pel que diem. Per tant, crec que és important ser conscients del model que volem transmetre. Si ens relacionem amb l'alimentació, doncs amb por, amb angoixa i amb culpa, aquest és el missatge que a poc a poc van rebent. O sigui, jo crec que és important, que això s'ha anat dient, viure l'alimentació des del plaer, des de la flexibilitat, des de la salut, i transmetre progressivament aquest missatge.
3: Avui, a l'Ofici Educar, la guerra del plat. Educar els fills per una alimentació saludable.
7: Tinc mal de panxa.
4: Tenim tanta informació i s'ha estès tant la cultura de la dieta sana que ens passem el dia pensant què els posem a taula per encertar-la i quedar-nos tranquil·les. Meritxell Lligades.
3: Sentim quina és la preocupació a la família del Rubén.
8: Em dic Rubén i sóc pare d'un nen i una nena de 8 i 12 anys. Nosaltres la veritat és que tenim molta sort perquè tots dos mengem molt bé. La gran, quan érem més petita, sí que li costava, anava molt lenta, però menjava de tot. El petit, en canvi, li costa provar coses noves, però al final també menja de tot. El problema que tenim, sobretot nosaltres, amb el dia a dia, fem una dieta molt equilibrada, entre carn, peix, verdures, fruites. Com variar amb el dia a dia, amb els plats, a l'hora de cuinar, com no acabar fent sempre els mateixos plats? També perquè els nens són els que estan acostumats i saps que se'ls menjaran bé. L'estrès més gran que tenim nosaltres, potser en quant a l'alimentació dels nens, és arribar al punt de l'hora de sopar i què fem de sopar. Perquè això ja ho vam fer abans d'ahir, això ja ho vam fer la setmana passada i al final potser és aquest punt més repetitiu i d'intentar trobar idees noves per introduir al teu dia a dia.
3: Avui, aquesta guerra del plat, educar els fills i filles per una alimentació saludable. Què ha de portar un menú setmanal per criatures i adolescents? A mi em passa el mateix, que el Rubén, jo arribo un punt que ja no sé què fer. És a dir, que saps que hi ha d'haver llegums, saps que hi ha d'haver un dia de verdures, un dia de... però arriba un punt que no saps què fer, no? Com es pot fer aquest menú de manera que no se t'acabin les idees i de manera que els fills s'ho mengin i que estiguin ben alimentats, Índira?
16: Bueno, yo lo primero es un poco de calma, ¿no? No hace falta ir variando cada día, sino que podemos ir haciendo pequeñas estrategias. Si yo sé que los niños se comen bien la pasta, pues hoy les introduzco el plato de pasta que sé que lo consumen y con alguna verdura diferente, y al otro, y a los dos, tres días voy introduciendo otras verduras. Es decir, incluir esta variedad a través de alimentos que en los que ya están muy familiarizados y de poco a poco introducir nuevos alimentos con los que no están. Y sobre todo intentar que haya esa regularidad en pues cada día consumir las verduras y las frutas. Algunos días por semana pues introducir las legumbres, otros días el pescado, el huevo. Es decir, intentar cumplir con las recomendaciones que nos da la Generalitat de Cataluña, pero sin que sea cada día lo mismo. Y en mi caso, yo lo que hago es un poco de planificación semanal, eso sí, lo hago en casa. Yo me pongo la idea, ¿no? Pues esta semana voy a intentar cocinar estos cuatro platillos y luego los voy a ir combinando. Pues si hago arroz, patata, pues un día voy a ir a comer el arroz con el pescado y otro día pues será la patata con el pescado. Y entonces así tienes varias opciones fáciles para ir incorporando a la dieta.
3: Llegir etiquetes, penseu que ens ajuda o ens obsessiona i ens preocupa encara una mica més? Julio?
22: Ens ajuda si sabem llegir les etiquetes, cosa que la indústria s'encarga de que no la entendamos. Por ejemplo, ahora mismo está el Nutri-Score, no sé si lo conocéis, que es un sistema que te pone una especie de semáforo, un color verde, A, B, C, D, y tú, por ejemplo, ahora mismo puedes encontrarte unos Chocapic con Nutri-Score A, color verde, que cualquier padre o madre diría, esto es saludable para mi hijo, tiene un 21% de azúcar. 21% significa que cada 5 cucharadas que pones de eso, una es azúcar. Eso es una barbaridad. ¿Y cómo tenemos que entender las etiquetas? Pues mira, lo primero, hay que mirar si es un alimento o no es un alimento. O sea, ¿qué nos dice la Gene? La Gene nos dice mes fruita, mes entera, mes sencera, mes fruita, mes verdura y hortaliza, mes llegums, mes fruita seca, entendiendo por

0: Si tú ves un alimento sólido que tiene más de un gramo de sal por 100 gramos, tiene mucha sal. Si ves un alimento sólido que tiene más de 10 gramos de azúcar por 100 gramos, tiene mucho azúcar. Los Chocapic tenían 21, ¿vale? Y si ves un alimento líquido que tiene más de 0,25 gramos de sal por 100 mililitros o más de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, es un alimento que tiene demasiada sal, demasiado azúcar, y en Cataluña además llevaría un impuesto, que es el único sitio donde se ha puesto un impuesto a las begudes ensucrades.
1: Indira, abans ens parlaves de que sigui assequible a totes les famílies. Es pot menjar bé amb un pressupost ajustat, perquè la cistella de la compra no para de pujar de preu.
2: Bueno, el comer saludable no tendría que ser un privilegio para nadie, ¿no? Todos tendríamos que poder tener esa opción. Y de hecho sí que hay alimentos que son asequibles. Por ejemplo, si consumimos las legumbres, bueno, es un alimento que pues, es asequible. Las frutas y verduras, sobre todo si priorizamos las de temporada, las encontraremos a un precio más reducido. Los huevos, la patata, la avena, son alimentos que son relativamente baratos, fáciles de incorporar a la dieta, y que es precisamente esto, que no necesitan una etiqueta, como decía Julio, que son alimentos que consideramos saludables.
1: L'Eva té un fill de 8 anys, el Bru, i el que més la preocupa és...
3: El que em preocupa especialment sobre l'alimentació del meu fill i de la infància en general és el consum de sucre, com socialment està acceptat aquest consum, i fins i tot a vegades ens diem, no, només és puntualment, de tant en tant, però si tu mires al llarg d'una setmana potser n'has consumit 20 vegades. Un dia amb un suc envasat que du sucre, un altre dia amb unes galetes, un altre dia amb un dolç que has comprat a no sé on, un altre dia amb una pizza industrial ultraprocessada que a part de tota la i la resta de no aliments sinó productes que porta, també porta sucre. Sense adonar-nos-en, estem menjant sucre moltes més vegades de les que ens pensem. I l'altra qüestió que em preocupa és el consum de productes i no d'aliments, tot el que són productes ultraprocessats, perquè empobreixen la nostra alimentació i la nostra salut. Si tu diguessis li vaig a donar un cafè a un infant, diries, home, no, un cafè no, però en canvi a una beguda ensucrada no veiem tant problema, i per mi aquest és el problema, que no veiem problema en el consum del sucre i dels ultraprocessats.
4: M'agraden tant els pastissos de l'àvia.
5: Intentes organitzar-te perquè hi hagi varietat, però sovint el dia a dia ens desborda i acabem improvisant. Maria José Domínguez.
1: En temps de suplement a l'Ofici d'Educar Catalunya Ràdio, aquesta guerra del plat, educar els fills per una alimentació saludable, els pastissos de l'àvia, i la Maria ens deia al principi, no?, quan la criatura va a casa dels avis, no?, aquest, el que fan els altres, les mesures que posen els altres, que ens poden agradar o no, o que ens poden incomodar o no. Com ho gestionem, això, quan la criatura menja en un àmbit que no és el que nosaltres estem, Laura?
6: Jo crec que aquí entra en joc la flexibilitat. O sigui, per mi, si és un puntualment, això es considera flexibilitat, i que això és el que hem de transmetre als nostres fills, que quan un aliment es consumeix de manera puntual, doncs no hem de sentir ni por, ni culpa, ni angoixa. Una altra cosa és quan, no?, és diari, setmanal, doncs aquí ja, no?, jo crec que s'han d'establir doncs uns límits i deixar clar quina és l'alimentació que com a pares volem que tinguin
1: perquè
6: els nostres fills.
1: Perquè sentíem l'Eva que ens deia, si sumem tots aquests un dia no passa res, al final sí que passa, no?
6: Aquesta part li deixo més a la... De què passa?
1: Passa o no passa, Julio?
0: Pues los niños, mira, nuestros hijos van a vivir menos que nosotros. La esperanza de vida por primera vez en la historia de nuestros hijos...
1: Perdona, això que acabes de dir és horrible.
0: Eso es David Ludwig, Journal of the American Medical Association, aplicable desde luego a Europa. De hecho, la Comisión Europea dice justamente esto. Los niños de 4 o 5 años ya han tomado más azúcar que sus abuelos en toda su vida. Entonces, el problema no es que estamos preocupados porque nuestros hijos no comen bien. No, señor. El verdadero problema de la alimentación en Cataluña y en España es que nuestros hijos comen de pena. Y una de las razones, por cierto, es que pensamos justamente que por un día no pasa nada. Y es que cuando decimos los nutricionistas ocasionalmente, como Indira, ¿no?, lo que decimos es que no te acuerdes de la última vez que te lo comiste. Eso es ocasionalmente. O pocas veces al año, no pocas veces al día.
1: Julio, donem pautes. On posem el límit entre l'autonomia i la responsabilitat adulta? És a dir, què ha de menjar el nen perquè ell vol o no, o què? Quines pautes hi hem de posar? Quins límits hem de posar, no? I per què ens costa encara tant als adults confiar que un infant sap quan té gana i quan està tip? Jo recordo que la primera vegada que el meu fill va venir i em va dir, a l'escola ens servim nosaltres la quantitat, jo vaig pensar. Redeu.
0: Sí, ha de ser així.
1: Sí, és que ara, o sigui, a partir d'aquest canvi, jo li vaig dir, pues ara... Jo també miraré, a veure, posa't tu.
0: Clar, no passa res. Això és el que diuen les guies de la Generalitat de Catalunya. No sé si...

0: Tú también, Indira, o sí, tú, Laura, habéis colaborado en las guías estas de la Generalitat de Cataluña, pero yo colaboro. Y si pongo mi nombre, que no me pagan, es porque estoy de acuerdo en lo que ponen. Si no, no lo pondría, ¿eh? Y lo que dice la Generalitat de Cataluña, ¿estáis preparadas? Dice, con otras palabras más doctas y más finas, que el niño tiene que comer lo que quiera, cuanto quiera, con T de Toledo. Y cuando quiera, con D de Dinamarca, coma dentro de una oferta de alimentos saludables. Ahí es donde recae la responsabilidad de los adultos, de los cuidadores, de los comedores escolares, que ofrezcan una alimentación saludable y el niño decide cuánto, cuándo y qué come.
1: Aquest moviment de cap teu, Laura, indica que volies fer alguna... perquè t'he vist que movies el cap, sí?
2: Jo crec que això és important. O sigui, jo crec que el control l'ha de portar la família en el moment d'organització dels àpats, tempos, etc. Però crec que és important escoltar, pues, la sacietat, la necessitat, la gana dels nens. Això és importantíssim per poder transmetre una relació sana amb l'alimentació.
1: El que passa és que els adults, els pares i mares, volem que mengin com nosaltres volem que mengin. M'he explicat bé,
3: sí,
1: Indira?
3: Sí, sí, sí, sí. A ver, es normal, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados o hemos crecido con unas creencias de... Yo me acuerdo, ¿no? Cuando era pequeña, si no te levantas de... no te levantas de la mesa si no terminas el plato, ¿no? Pero al final, este tipo de conductas lo que hacen es que no aprendamos a reconocer esas sensaciones fisiológicas, ¿no? De hambre, de saciedad. Con lo cual, estas estrategias de permitir que el niño se sirva las porciones que quiere comer, que respete sus necesidades de hambre, de saciedad, creo que es importante, sobre todo para, como decía Laura, tener una relación positiva con nuestra alimentación, sobre todo en los próximos años, ¿no?
1: Julio.
0: Brevemente, que comentábamos antes con Laura, antes de entrar aquí, que los comités de referencia en nutrición infantil, incluyendo, por supuesto, como hace la Generalitat de Cataluña, ¿no?, colegios de psicología, definen el apetito infantil con dos palabras: errático e impredecible.
1: Este es mi hijo.
0: Bien. Bueno, porque es que solamente tu hijo sabe cuánto va a crecer. O sea, tu hijo solo sabe si va a medir 1,70 o 1,90. Y solo sabe cuándo va a pegar el estirón. Y el apetito errático e impredecible, yo suelo compararlo con el pestañeo. Al día hay que pestañear 2000 veces. No lo sé, no me lo sé. Pero imagínate que tú estás detrás de tu hijo diciéndole, pestañea un poquito más. Uy, te veo los ojos un poco. ¿A qué no? Pues eso pasa con el apetito.
1: A veure, un altre tòpic. Premiar amb les postres o castigar amb les postres? Que ens ho deia la Maria per començar. Mm-hmm. Això?
2: Jo crec que no sé. O sigui, amb l'alimentació no ha de ser ni un càstig ni un premi, perquè al final li donem una connotació totalment emocional que no és una bona relació.
1: Digues, Indira.
3: Complementando esto que decía Laura, al final es normalizarlo, ¿no? Pues si tú tienes un primero, un segundo plato, que tu postre puede ser perfectamente una fruta o un yogur, no tiene que ser un producto especial, un pastel, ¿sabes? Algo que sea ultraprocesado, sino normalizarlo, y es una forma también de incluir, pues, esa fruta que podemos consumir en el día a día.
4: Las verduras no me agradan, las aparto del plat.
1: Alerta, això és real i passa, a Catalunya. Nens que aparten les verdures del plat i que no els agraden. Les verdures són un dels aliments que més rebutgen els infants. Diuen que és per aquest gust amarg, no? I he trobat un concepte que és la neofòbia alimentària, no? Que és aquesta desconfiança davant d'aliments nous. I també he trobat que es veu que si tu els vas exposant, alguna cosa canvia. A veure, poseu-me llum, no? O sigui, quan no els agrada una verdura, jo insisteixo, no insisteixo...
0: Déjalo en paz. Déjalo en paz. Mira, María Blanquer es la responsable de menús de la Generalitat de Cataluña. Dietista, nutricionista, doctora, bla, bla, bla. ¿Sabéis cuál es desde hace muchos años el plato mejor aceptado por los niños en los comedores escolares? La judía verde con patatas. Es el alimento que más les gusta. Entonces esto de que...
1: Perdona, mira, jo el feia volar d'una banda a banda al menjador amb un cop de forquilla.
0: Porque te obligan a comerlo. Pero desde el momento que en Cataluña, que hace ya unos años, no se obliga a comer a los niños, entonces exponer, dice la ciencia, que exponer a los niños 30 veces al mismo alimento aumenta las posibilidades de aceptación. Déjalo en paz. Cómete tú la verdura delante de él sin decirle, está rico en carotenoides y va bien para la vista y los antioxidantes polifenólicos, que no tienes ni idea de nutrición, nadie sabe de nutrición. 9 de cada 10 personas que cree saber de nutrición, no sabe de nutrición. Como tú tampoco sabes, deja al niño en paz, cómete tú la verdura y ya le estás exponiendo 30 veces a tu hijo a la verdura y llegará un día en que lo querrá probar o que vendrá una amiguita o un amiguito, se comerá las espinacas y dirá, uy, voy a probarlas. Sin embargo, si has estado 30 veces diciéndole, las espinacas tienen mucho hierro, al final no se lo va a comer.
1: Es que los pares son muy pesados. Indira, ¿qué anabas a afegir? Que te sentí que anabas a intervenir.
3: No, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Julio. Al final, los niños aprenden también viéndonos y no solo los padres, sino también a sus compañeros. Y bueno, nada, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Julio.
1: Coses que passen. Només vol pasta. Julia, venga, llénzate.
0: ¿Qué pasa con la pasta? ¿Qué tiene de malo la pasta? La pasta mejor que sea integral, desde luego. Esto es lo que dice la Agencia Catalana de Salud Pública, que sea integral. ¿Pero qué tiene de malo la pasta? Que yo sepa no tiene azúcar refinado, que yo sepa no tiene grasas saturadas, que yo sepa no tiene alcohol, ni tiene cafeína ni Red Bull. Que tome pasta, adelante con la pasta.
1: A l'escola menja de tot i a casa fatal. Això també passa, eh?
3: Bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? También es por imitación. En la escuela al final está expuesto también a otros compañeros que todos están en la misma situación y al final van comiendo también... Vaya, que es un acto social también. Y en casa, bueno, puedo revelarme un poco más con los padres, ¿no? Que en la escuela no me voy a revelar tanto.
1: Julio.
0: A largo plazo los estudios, ¿sabes qué indican? Que los niños que comen en el comedor escolar, que es cierto que comen mejor, porque en casa hay Coca-Cola y en el comedor escolar no... ¿Vale? Los niños que comen habitualmente en el comedor escolar de mayores comen peor que los niños que comen con sus padres. ¿Por qué? Porque la calidad del hogar es más nutritiva que los nutrientes de la escuela.
1: Avui a l'ofici d'educar ja us sentiu la guerra del plat, educar els fills per una alimentació saludable.
4: M'agraden tant les maduixes.
5: Els pares decideixen què i quan es menja. Els infants decideixen si mengen i quina quantitat. Ellen Satter.
1: Doncs avui a l'ofici d'educar sentim testimonis i consells per poder alimentar bé els nostres fills. Sentim la preocupació amb l'alimentació del seu fill de 15 anys, del Keibel.
6: El meu fill menja molt poc que menja i triga gairebé més de mitja hora i un dia vaig fer un calendari que li vaig posar unes normes que si no acaba en 20 minuts agafaré els seus plats i no sé per què juga i triga tant per menjar. Jo li he dit moltes vegades que has d'entendre que l'alimentació és molt important i que té sort de tenir el menjar. I a vegades li he fet broma que un dia et portaré a Àfrica i que vegi els nens que allà, si tenen menjar pel matí, estan preocupats per el menjar de la tarda. Li insisteixo que, escolta, quin valor té menjar, que és l'edat de creixement i ell ha de menjar bé.
1: Doncs hem sentit la preocupació del Keibel amb el seu fill de 15 anys. Què fem amb un adolescent que juga en lloc de menjar i pot estar una eternitat per acabar, Laura? Posem un límit, retirem el plat?
2: Jo crec que el que hem de fer és entendre què està passant. O sigui, realment, si la distracció és perquè hi ha una pantalla mòbil, no?, i a la vegada està menjant, doncs això s'ha de retirar i generar uns hàbits, no? I després, sí, hem de veure, no?, que si el menjar genera ansietat, si té poca gana, si evita diferents aliments i això progressivament, no?, es manté al llarg del temps, doncs sí que és important doncs consultar i veure què hi ha al darrere.
1: Laura, quan una dificultat amb el menjar deixa de ser una etapa i ens ha de començar a preocupar? Perquè en aquest cas no és un nen petit que està jugant amb el menjar, que això passa molt, no? Sinó que ja és una mica més gran i que hi ha com una certa evitació del menjar, no?
2: Jo crec que és important deixar clar que la selectivitat alimentària, que abans parlàvem de la neofòbia, forma part, no?, d'una etapa de desenvolupament que la situaríem amb l'edat preescolar. Però sí que és veritat que quan aquesta situació es manté al llarg del temps, hi ha un impacte a nivell nutricional, a nivell de pes, de creixement, inclús, algo superimportant, no?, un impacte en el funcionament. Pues amb el funcionament social, familiar, escolar, nens que deixen d'anar de colònies, aniversaris... Aquí és quan realment hem de posar una miqueta la senyal d'alerta i veure què està passant.
1: De fet, tu parles de l'ARFID. Jo no n'havia sentit a parlar mai, eh? El trastorn d'evitació i restricció de la ingesta. Què és això?
2: Aquest és un trastorn de la conducta alimentària en els quals els infants presenten evitació i restricció alimentària, però a diferència del que és l'anorèxia nerviosa, no hi ha una preocupació pel pes, per l'aspecte físic, ni pel contingut calòric, no? Llavors, són infants que mantenen aquesta restricció alimentària i selecció alimentària al llarg del temps. Hi ha un impacte, no?, a nivell nutricional, creixement, pes, funcionament, casos que necessiten, no?, suplementació... I llavors aquí sí que té un impacte a nivell de salut i de funcionament.
1: Senyals, com ho podem identificar això? Perquè així, o sigui, l'anorèxia i la bulímia diríem que socialment coneixem què és, però jo l'ARFID francament no l'he vist ni de mai, no? Quines senyals ens poden ajudar a identificar que al nostre fill li passa això, no? Perquè sovint, jo us ho deia abans de començar, tendim a jutjar els fills de haurien de menjar això i allò, i a vegades potser hi pot haver alguna cosa al darrere, no? I aquest seria un cas, no?
2: Senyals, per mi que després d'aquesta etapa, no?, que hem dit que podem considerar, no?, que pot haver-hi com aquesta selecció alimentària que forma part del desenvolupament, es manté al llarg del temps. Inclús, en comptes d'ampliar el repertori alimentari, es redueix, no? Quan hi ha molta angoixa davant d'aliments nous, quan aliments que menjava els deixa de menjar, quan hi ha una repercussió en el pes, en el creixement, quan hi ha una repercussió social, personal, del funcionament, quan hi ha una por significativa, una por important, doncs, ennugar-se, a vomitar, quan de forma mantinguda es manté aquesta sensació, doncs, de no tenir gana, d'inapetència...
1: I llavors què s'ha de fer? Pressionar-los per menjar o no?
2: Mai s'ha de pressionar per menjar. O sigui, hem d'acompanyar-los, hem d'entendre què està passant i si considerem, no, que hi ha aquesta interferència que he comentat, hem de consultar. Així com, ràpid, com quan parlem de l'ARFID, hi ha com tres perfils que nosaltres parlem, no, a nivell clínic. Els nens que rebutgen més per una qüestió més sensorial, de textures, l'olor, la temperatura, el color... després, nens que per situacions com més aversives, no, situacions que han sigut més complicades, com per exemple un vòmit, s'han ennuat, doncs sí que agafen com aquesta por i aquesta angoixa, i després nens que des de molt petits, doncs, bueno, doncs tenen inapetència, poques ganes de menjar. Llavors aquests tres subtipus sí que poden coexistir entre ells.
1: I això, diríem, es pot, com s'hauria d'acompanyar o es pot tractar o què s'ha de fer davant d'un cas així?
2: És important poder consultar pediatre, salut mental, i aquí és clau la família. O sigui, és veritat, són casos que quan consulten porten molt temps fins que consulten amb la clínica alimentària, perquè són nens, bueno, és un mal menjador, bueno, ja menjarà, no? Llavors aquest
1: és
2: temps...
1: És un tiquismiquis.
2: Exacte, és un tiquismiquis, no? Llavors això amb el temps s'allarga i quan consulten trobes famílies, doncs, molt angoixades, no? En el moment que parles d'un diagnòstic, bueno, d'una clínica alimentària, aquí, no?, també hi ha una calma, una tranquil·litat, sabem què està passant i s'inicia un pla de tractament, doncs, d'exposició a alimentació, acompanyada amb la família i de fer-ho de manera progressiva, sense pressionar i acompanyant.
1: Més enllà de l'ARFID, els trastorns de la conducta alimentària representen ja un de cada 6 ingressos hospitalaris per problemes de salut mental entre infants i adolescents. Què ens diu un adolescent que deixa de menjar o un que comença a menjar compulsivament? Que serien els dos extrems, no? I què pot haver al darrere?
2: No ens està, o sigui, aquest adolescent, bueno, els trastorns en la conducta alimentària són trastorns greus. Aquests adolescents no ens estan donant un missatge específic, no? O sigui, ens poden dir pues, que li costa manegar les seves emocions, que no es troben bé, que no estan en un bon moment, no? Pues, que són més exigents, més perfeccionistes. O sigui, els trastorns en la conducta alimentària són multifactorials, no hi ha una única causa. Hem d'entendre que hi ha factors biològics, socials, personals, familiars, i per tant és consultar en el moment que algú ens cridi l'atenció i veure, no?, què ens està fent mantenir, quins són els factors de predisposició i veure què està passant.
1: Indira, fins a quin punt tu creus que el donar uns bons pilars en el moment en què la criatura és petita, en tota la infància, pot d'alguna manera fer prevenció de derivar en algun trastorn? O no hi veuries una connexió?
3: No, claro que sí. Lo importante es que el niño aprenda a tener una buena relación con su alimentación, que no viva con ese miedo de tengo que comer, no tengo que comer. Al final, sembrar las bases o los pilares de una alimentación, pero yo no solo hablo de alimentación, sino también de un estilo de vida saludable, ¿no? Pues hacer actividad física, hidratarse correctamente, comer bien. Eso nos permitirá que en un futuro también este niño pueda desarrollarse y no tenga este miedo a alimentar-se o a elegir alimentos buenos o malos.
1: Abans de començar, tu ens deies que ets mexicana, jo parlava de como agua para chocolate, el plaer de menjar, no? A vegades creieu que perdem una mica de vista que, a part d'alimentar-nos, és una font de plaer i que aquesta part potser és la que costa més, no? Que... O depèn de cada persona. Com va això? Com es pot estimular que els nostres fills sentin aquest plaer de menjar, no? Aquesta bona vinculació amb el menjar, no? Aquest bon vincle.
0: Dejándolos en paz, otra vez.
7: Mira,
0: si yo soy tu pareja y te digo, hacemos el amor esta mañana, a las 6 de la mañana, ¿vale? Y tú, no, mira, no tengo tiempo. Vale, muy bien, y tengo paciencia, y a las 11, imagínate que es un sábado, ¿no? Te lo vuelvo, o el domingo, ¿no? Te lo vuelvo a preguntar. Y a las 12, y a las 3 de la tarde, y te lo pregunto a las 7 y te lo pregunto a las 9 de la noche. ¿Hacemos el amor? ¿Hacemos el amor? ¿Hacemos el amor? Al final, vamos a estar 2 meses sin hacer el amor por culpa de ser tan pesado. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? ¿Tienes pipí? ¿Tienes pipí? ¿Tienes caca? ¿Tienes caca? Son instintos erráticos e impredecibles, como he dicho antes. Entonces, déjale que escoja un patrón de alimentación que no tiene que ser variado. Sabemos desde hace unos años que cuanto más variada es la dieta del niño, más obesidad. Y cuanto más variada es la dieta de los adultos, más obesidad. No tenemos que comer de todo, eso lo dice quien vende de todo, ¿vale? Permite que coma en función de su apetito, de su hambre y su saciedad, y piensa que ocurre con los niños lo mismo que con los adultos. Si yo fuese la pareja de Laura y le digo, Laura, hoy sobre todo no mires mi móvil, ¿vale? Seguro que eso no acaba bien, ¿vale? ¿No? Hay un par de psicólogos que son Alberto Soler y Conchín Rouget, que tienen varios libros de psicología, y en uno de ellos explican, escribe en un cajón de tu casa, no abrir bajo ningún concepto. Tú mismo lo vas a abrir. Escribe en otro cajón, aquí siempre los juguetes. Tú mismo no vas a poner tarde o temprano, como el zapatero, que nadie pone los zapatos en el zapatero, ¿no? Pues eso pasa con los niños. Y la clave es relajarte. Come sano, disfruta tú de la comida, sin segundas intenciones, sin decirle, qué rico está este cocido con judía blanca. Y fíjate que tiene proteína y aminoácidos. Deja al niño en paz, cómete tú el cocido y disfruta. Da el ejemplo de disfrutar.
1: Indira, ¿y si els incorporem a la cuina, a tocar aliments, a manipular aliments, això ens pot ajudar, aquest integrar els aliments i manipularlos y el plaer?
3: Sí, al final es hacer a los niños partícipes de todo el proceso, ¿no? También de... Y hacer también una actividad familiar, que muchas veces pensamos, ¿no? ¿Cómo lo voy a meter a la cocina? Al contrario, que vea los colores, los olores, que luego también nos pueden dar unas ideas y al final es una forma de, bueno, has participado en el proceso de elaboración y ahora nos toca comer, lo cual yo creo que sí que es una muy buena estrategia que podemos hacer en casa.
1: Avui a l'ofici d'educar, la guerra del plat.
4: T'ajudo a fer sopar, papa?
5: Al parc he arribat a presenciar competicions de berenar saludables. Un dia una mare va aparèixer amb un pancake fet de llet materna. Meritxell Lligades.
1: Heu fet que no amb el cap, heu fet que no, què passa?
0: No, mira les papeleres, te lo juro. O sea, vete a qualsevol parc infantil de Catalunya o a la salida de qualsevol col·legio i mira la papelera. Jo de vez en cuando hago una foto, la subo a mis redes sociales, es un escándalo. O sea, el día que ves una piel de plátano, de verdad, hay que hacer una ola, un aplauso generalizado. Què brenen els nens catalans? Basura. Eso es lo que merienda nuestros hijos.
1: Ya, pero es que cuando tú dius de postre ya fruita, fan cara de...
0: Pues no lo digas.
1: Y se la mengen.
0: Pues no, porque no tiene que ser así. Yo no quiero ir contigo al cine. Yo quiero que te apetezca ir al cine conmigo. No te quiero dar la mano por la calle. Yo no quiero que mis hijos hablen conmigo. Quiero que les apetezca hablar conmigo.
1: Temps de menjar, temps comú, temps per compartir, temps... Es creia que no tenia importància i cada vegada diuen que és més important. Sobretot, zero pantalles, zero.
3: Sí.
1: I és un temps per, Laura...
2: És un temps de modelatge, o sigui, s'ha estat dient constantment. O sigui, jo crec que els infants aprenen del que escolten i del que veuen, per tant, estic totalment d'acord. Nosaltres hem de predicar el model que volem transmetre. O sigui, nosaltres hem d'establir l'alimentació que volem portar i transmetre això als nostres fills de manera pues, flexible, sense que ens generi angoixa, culpa, por... O sigui, transmetre que l'alimentació és algo pues, espontani i natural i que en el dia a dia ho hem d'anar fent.
1: I parlar del que mengem, de si calories, no calories... No.
2: Bueno, jo crec que és importantíssim parlar de salut, de cuidar-nos, de moure'ns, però no hem de relacionar l'alimentació ni amb el pes, ni amb la condició física, ni amb les calories. Aquest és el missatge que realment és el missatge erroni, és el missatge que comporta que no s'estableixi una bona relació.
1: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. I tornem la setmana vinent amb com es transforma una escola que no volia ningú en la millor del món. Us deixem amb el petit de Calaril. De més verdes en maduren. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons del David Bueno, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador. I fins la setmana vinent.
8: Fantàstic, un dia més, l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa. Cada diumenge abans que surti el sol, reprenem el fil del suplement.
9: Pomes, peres, pinyes, prunes, préssec, pèsols, panses, nous i figues. Bledes, bròquils, apis, kiwis, taronges, faves, plàtans, alls i olives.

0: suplement amb Roger Escapa.
1: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
3: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
4: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
3: Recapta!
4: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al Gran Recapte dels Bancs dels Aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
5: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
6: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam fer un suplement excepcional amb motiu dels aiguats que van escombrar Catalunya. Des de primera hora, connectats amb el territori, amb alcaldes, també amb experts que ens han ajudat a anar contextualitzant aquest fenomen que ens ha, bàsicament, caigut a sobre. Per exemple, la reflexió del meteoròleg Francesc Mauri.
7: Bé, això que tenim al davant és un altre dels sistemes que en diem mesoscalars, que són petites pertorbacions, pràcticament amb unes característiques tropicalitzades completament per aquest mar mediterrani molt calent. Som mediterranis i tenim maquinària mediterrània. Però hi ha aquest escalfament global i aleshores a partir d'aquí la influència humana en el clima se situa en un 60-70% de culpabilitat.
6: Intentant posar-hi context amb veus també com la de l'Oriol Bassa, doctor en medi ambient, enginyer forestal i expert en inundacions i incendis forestals.
8: El territori no està preparat per rebre això en un dia, no? I per tant s'està notant. Les infraestructures no són capaces d'absorbir aquestes tempestes, i això passa, per exemple, en el cas del Maresme, perquè el Pla de Riera des de l'any 90 ha planificat en l'any 85 amb un territori, amb un urbanisme, amb uns habitants que no són els que hi ha ara.
6: I vam tenir temps també per les cartes a l'Empar, amb recomanacions musicals i també més enllà de la música.
9: El vi, la pagesia, a part de fer de tallar foc, d'endreçar-nos el paisatge, dona feina a moltíssima gent de Catalunya. No només els pagesos, també els que fan etiquetes, també els que tenen gabinets de comunicació, també els restaurants, també els bars. És a dir, el vi ens explica, som mediterranis, fa 2.000 anys que vivim aquesta cultura que naturalment ningú ens ha d'explicar que la fem amb moderació. Però què ens han de dir a nosaltres? Doncs és clar que bevem vi amb moderació, naturalment, perquè el vi és un aliment. I, per tant, us demano, aneu a les fires, gaudiu, compartiu, perquè el vi és per compartir.
6: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Ferrer, bon dia.
10: Bon dia.
6: A Netflix ja s'hi pot veure Animals.
11: A very wise person once told me that in a crisis we discover who we are and what's important to us.
10: Ben Affleck dirigeix i protagonitza aquesta nova pel·lícula en què també compta amb Gillian Anderson, Steven Yeun i Kerry Washington, tot plegat per explicar la història d'un candidat a l'alcaldia de Los Angeles que es veu atrapat en una trama d'enganys quan segresten el seu fill.
6: A qui agradarà, Marta?
10: Els que us moriu per un bon drama polític amb flaires de thriller sou fanàtics de Gillian Anderson des d'Expedient X i heu seguit intensament el safareig entre Ben Affleck i Jennifer López.
6: També hi ha propostes al cinema.
12: NASA. Matkifa.
6: NASA és el documental que ha triomfat al Festival de Venècia i que ara arriba a la gran pantalla.
10: El cineasta israelià guanyador de l'Oscar per No Other Land torna a retratar la guerra a Gaza amb aquesta pel·lícula que explica a través dels testimonis de les forces de defensa d'Israel la matança massiva sistemàtica de ciutadans palestins.
6: Què en diuen les crítiques, Marta?
10: Tant a IndieWire com Roger Ebert parlen d'un documental essencial sobre el genocidi a Gaza i a The Guardian li donen 4 estrelles i diuen que mostra la massacre en una llum estremadora.
6: I si preferiu anar al teatre. Al Teatre Condal, Bons i dolents.
10: Joel Joan i Agnès Busquets protagonitzen aquesta comèdia amb text de Joan i direcció de Nelson Valente sobre dues parelles que queden per sopar i una notícia ho trastoca tot. Un d'ells serà pare, però no de la seva parella.
6: Per què l'hem d'anar a veure?
10: Perquè és impossible no riure amb les històries que proposa Joel Joan, que per cert està d'enhorabona perquè també ha estrenat Escape Room 2 al cinema. Si voleu anar a la funció, és a les 6 de la tarda.
6: I si el que preferiu és anar de concert, avui la proposta sona així.

0: Avui, Marta, tribut a Phil Collins de la mà dels concerts Candlelight.
1: Envoltats de la llum de les espelmes, aquests concerts instrumentals fan homenatge a algun dels grans artistes de la història de la música. Avui, al Reial Cercle Artístic de Barcelona, un repàs de la trajectòria de l'artista britànic ex-líder de Genesis. Hi ha dues sessions, a les 7 i a les 9 del vespre, amb entrades per 48 i 44 euros. Abans, a les 5 de la tarda, hi haurà un altre concert, en aquest cas per celebrar el japonès Joe Hisaishi, compositor de les pel·lícules de Hayao Miyazaki.
0: Amb Phil Collins arribem a les 7 del matí. Fins ara.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 11 d'octubre del 2026, si haguéssim de fer una definició més o menys improvisada de què és un bon grup de música, podríem dir que és aquell que té cançons que t'alegren el dia, que t'acompanyen quan t'enamores i quan estàs fotut, que agafen significat quan les comparteixes amb els amics, que serveixen per acompanyar un viatge llarg amb cotxe, que et dibuixen un somriure quan encens els primers acords a la cua del supermercat, que et fan aixecar els braços en una festa major o que tens de fons quan prepares el sofregit del diumenge. Oques Grasses compleix en bona part tots aquests principis. Nascuts a Roda de Ter el 2010, s'han acomiadat dels escenaris amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic. Si hi heu estat, segur que hi heu vist una barreja de generacions, de maneres de vestir, de maneres de parlar i de maneres de gaudir de la música, perquè després diguin, per cert, que només es poden omplir grans recintes en castellà o en anglès. És difícil acomiadar-se també. Que ho preguntin a Cristiano Ronaldo, que ha marxat per la porta del darrere de la selecció de Portugal amb més botox a la cara que no pas gols en partits decisius. Per refinar aquest paral·lelisme, de gust dubtós, hi ha poc artifici en el grup de Josep Montero. El que se sent és el que hi ha. El cantant i ànima del grup ni tan sols li cal fer entrevistes. Per què fer-ho si sense exposar-se ven més de 200.000 entrades en 4 concerts consecutius? La fórmula és senzilla i precisament per això tan complicada. Lletres que parlen a l'adolescent que comença a tenir una vida pròpia, al jove que compra entrades anticipades pel Canet Rock, a qui s'acosta a la trentena i omple les caixes de la mudança amb una trompeta de fons, al noi tremolós que porta un anell a la butxaca per demanar casament mentre sona Sort de tu i a qui comença a necessitar la gent que estimo per adormir un nadó, o a l'avi enrotllat que acaba admetent que li agrada estar guai.
1: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: I ara, que vivim en temps desalert i de portar el paraigua a tot arreu, tindrem present aquella estrofa d'Oques Grasses que diu «I un altre cop m'escapo, van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps». Oques Grasses ja és història, s'ha de ser molt bo perquè més de 200.000 persones et vinguin a veure per dir-te, en el fons, que trobaran a faltar.

0: Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
1: Més enllà del comiat, toques gràcies i altres titulars, i és que Esquerra confirmen aquesta tarda si Gabriel Rufián serà el seu cap de llista al Congrés. Eva Compte, bon dia.
2: Bon dia. Avui a les 6 s'acaba el termini perquè s'hi presentin candidats. Esquerra diu que té l'acord encarrilat amb Rufián, però ell manté el silenci i els comuns continuen convidant-lo a liderar el Front Ampli. Mentrestant, ara a les 7 comença la votació telemàtica de la militància de la CUP per decidir si avala la decisió de la direcció de no presentar-se a les generals.
1: 12 morts i més de 300 ferits en un atac UTI contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita.
2: És el tercer atac i el més mortífer d'aquesta setmana en aquesta infraestructura de la monarquia saudita.
1: Donald Trump demana a Volodymyr Zelensky que plegui.
2: Sí, l'endemà de l'acord de la Casa Blanca amb Moscou pel dièsel, el president dels Estats Units diu que Ucraïna necessita un nou líder i demana a Zelensky que aturi els atacs a refineries russes.
3: Pilota de Gordon és a la frontal. Atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: El Barça continua intractable i suma la 8a victòria a la Lliga, Roger Nau.
4: Triomf per 3-0 contra el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Els blaugranes sumen 24 punts de 24 possibles i igualen el millor inici de Lliga de la història del club.
1: Victòria també del Madrid, això sí, per la mínima contra el Villarreal i amb polèmica per l'expulsió de Vinícius.
4: El Brasil, a instàncies del VAR, va veure la vermella directa per estirar els cabells al jugador del Villarreal, Nathan Saliba, just abans de marcar un gol que no va pujar al marcador. Al final, victòria mínima per 1-0 i Mourinho, que planta la premsa després del partit.
1: I podrem socapar al llarg d'aquest suplement. Enric Agut, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, avui s'espera un matí tranquil, un matí estable, amb cel més aviat serè de moment, o alguns núvols prims, però a partir de les 11-12 arribaran més núvols procedents de l'Aragó, i entre les hores i el vespre el cel pot quedar variable o ennuvolat, per exemple, a Ponent i també a l'Alt Pirineu, en principi no ha de ploure, i la temperatura serà bastant semblant a la d'ahir o pujarà lleugerament en alguna població. S'esperen màximes, per exemple, a Lleida, Tarragona de 25 graus, Barcelona i Girona voltant dels 23 i Viella amb 18 graus a màxima.
1: Avui el suplement. Avui el suplement. Tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Marta Monforte i Carles Monguilot. A les 10 la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views i el politòleg Toni Rodon. I després... A Diego Luna el perseguirà per sempre més aquesta melodia. A banda de Narcos, ha protagonitzat pel·lícules de Star Wars després de donar-se a conèixer amb I tu mama también. Avui al suplement, una estrella de Hollywood que ara dirigeix una pel·lícula ambientada en part a Barcelona sobre una jove mexicana que representa moltes de les problemàtiques que ens envolten avui dia. I a les 11... A les 11, cartes a l'Empar. Empar Moliner respon les cartes dels oients. Just després, Marta Ferrer i Rosa Rodon amb recomanacions culturals. Avui a l'Eclipsi, les nits del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. L'hem entrevistat un munt de vegades, però mai en aquest context. I acabarem amb el Malalts de Ràdio i la Marina Laminos fent recerca dels millors tresors de l'arxiu de Catalunya Ràdio. Passen 7 minuts de les 7 del matí. Oques gràcies ja és història.
6: Això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat. Fins a l'últim moment, que ha estat avui. Porto amb mi les coses que em vas dir.
1: Amb aquestes paraules de Josep Montero i un dels seus grans èxits, La gent que estimo, corejat per 55.000 persones ahir a l'Estadi Olímpic, els d'Osona han posat punt final a una carrera històrica. 4 concerts a l'Estadi Olímpic, plens a vessar pràcticament des que es van posar a la venda les entrades. Més de 200.000 persones en total a través d'aquests 4 dies que han dit adeu al grup de Montero, cantant tots els èxits des de la fans. Tinc un cel i un infern. A Serem ocells. Tot això malgrat els avisos de pluja, malgrat haver posposat un dels concerts, els fans no han fallat. I ja no espero, ja no espero, i ja no ploro. Tampoc els convidats especials, ahir justament va assistir-hi el president de la Generalitat, Salvador Illa. Sí, ho va fer.
2: Ho va fer al costat del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, però és que per aquests quatre concerts també hi han passat Pau Cubarsí, Pep Guardiola, Gerard Piqué, Aitana Bonmatí, també la cantant Aitana, i també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, un entre molts d'altres.
1: Un concert que final, el d'ahir, que vam poder seguir a 3CAT, també a través d'ICAT, amb un programa especial conduït per l'Aina Austrell i el Frank Lluís Giró, que avui ha anat a dormir tard, però abans ens ha deixat aquesta contracrònica del que va donar de si aquest concert final d'Oques Grasses. Frank Lluís Giró, bon dia.
7: Bon dia, Roger, i bona nit a Oques Grasses per sempre més. El grup osonenc ja és història de la música catalana i, de fet, s'ha guanyat amb honor un bon lloc a l'Olimp de l'escena gràcies a una rastellera incomptable de hits immortals. La cirereta del pastís han estat aquests quatre olímpics portant més de 200.000 persones a Montjuïc per un comiat que ha tingut moments per tot, per riure, per plorar i, sobretot, per cantar a ple pulmó. Per la vostra curiositat, doncs el repertori d'aquest últim concert del dissabte ha estat calcat exactament igual que els altres tres anteriors. Van començar amb Corre pels camps, van acabar amb Sort de tu i van donar més pes als tres darrers discos que han estat els del gran salt a la popularitat. Oques se'n van, les seves cançons es queden i avui a Catalunya és oficialment dia de ressaca emocional.
1: Exactament. Gràcies, Frank Lluís Giró. A tot això, ara una ressaca llarga per tots els membres d'Oques Grasses que hauran de descansar i recuperar forces i veurem què depara el futur, especialment amb aquest projecte en solitari de Josep Montero, que tot apunta que d'aquí uns mesos també veurà el sol. Els partits afronten una jornada decisiva per enllestir les candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. Ara, a les 7, ha començat la votació telemàtica perquè la militància de la CUP avali o no la proposta de la direcció de no presentar-se a les generals. I un dels anuncis que s'espera avui és saber si Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra o si es deixarà seduir pel front ampli dels partits a l'esquerra del PSOE. De moment, el republicà manté el silenci.
2: Sí, aquesta tarda la direcció d'Esquerra ha de fer públic qui encapçalarà la seva llista per Barcelona al Congrés dels Diputats. Segons el reglament de la formació, el termini per presentar candidatures s'acaba avui a les 6 de la tarda. El partit dona per encarrilat l'acord amb Rufián, però els comuns segueixen convidant-lo a liderar la coalició d'esquerres. Gerardo Pirsarello és el portaveu dels comuns.
8: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
2: I pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància que, com deies, des d'ara a les 7 fins demà a les 7 del matí pot votar la proposta telemàticament. Demà es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés.
1: És el primer cap de setmana des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot. Pedro Sánchez es trasllada avui a Fontferrada després d'haver estat ahir al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on va fer bandera dels decrets per l'habitatge. Des de Madrid, Alberto Núñez Feijóo promet un canvi serè, però contundent. Alba Gil, bon dia.
9: Bon dia. Doblet de Pedro Sánchez en l'estrena de la precampanya. Aquest matí farà un míting a Lleó on traslladarà la lluita per l'habitatge, la principal base electoral d'un PSOE enfonsat en les enquestes. El president espanyol acusa la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters i assegura que reforçarà els decrets per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
10: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente.
9: Alberto Núñez Feijóo ha encetat la precampanya a Madrid, acompanyat dels barons territorials i de la plana major del PP. Ho ha fet amb la promesa de girar full a l'etapa Sánchez i d'expulsar un govern a qui ha tornat a titllar de màfia. Feijóo ofereix un canvi rotund però serè i es reivindica com l'antítesi del seu contrincant.
11: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
9: Vox també irromp avui en precampanya amb un acte a Estepona i la mirada posada a Ceuta, on celebraran el 12 d'octubre.
1: Dos minuts per arribar a un quart de vuit del matí, gràcies, Alba. Mentrestant, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, defensa la sentència sobre l'amnistia i adverteix que qüestionar el Constitucional debilita la democràcia.
2: En una entrevista al diari El País, el magistrat avala la decisió d'aplicar l'amnistia als delictes de malversació vinculats al procés independentista. Recordem que aquesta resolució corregeix la interpretació que havia fet el Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia als líders independentistes. Conde Pumpido assegura que el Constitucional també és l'òrgan que garanteix els drets fonamentals i que les seves resolucions, diu, s'han de respectar.
12: El que me preocupa és que se extraigan conclusiones políticas que cuestionen el tribunal por la existencia de unos votos que están establecidos en la Constitución. Y esas conclusiones políticas creo que son muy negativas, porque quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución, y quien está cuestionando la Constitución está cuestionando la democracia.
2: Per la seva banda, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, reitera, en aquest cas en una entrevista al periòdico, que ara estan en campanya electoral, no hi haurà una trobada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont.
1: Escalada significativa al conflicte del Iemen. Un atac houthi contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, ha provocat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina.
2: Es tracta del tercer cop que els rebels ataquen aquesta infraestructura de la monarquia saudita aquesta setmana, però el d'aquesta matinada ha estat l'atac més mortífer a l'Aràbia Saudita en més d'una dècada. Alguns testimonis expliquen que hi ha hagut una forta explosió que ha afectat el vestíbul de l'aeroport. Hi ha diversos ferits crítics també que han estat traslladats a centres mèdics de la capital. S'ha suspès el trànsit aeri. El sistema d'alertes no ha detectat els míssils, cosa que exposa, per tant, les vulnerabilitats de l'Aràbia Saudita en l'escalada del conflicte amb els houthis del Iemen, aliats de l'Iran. El president nord-americà Donald Trump ha condemnat l'atac contra l'aeroport, que ha dit que és injustificable, i ha assegurat que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic al Iemen. El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha condemnat també l'atac i demana que s'aturi l'agressió. A banda dels atacs recents a posicions de l'Aràbia Saudita, l'ofensiva s'ha intensificat també en diversos punts al sud del Iemen, després d'apoderar-se de tota la costa de l'estret de Bab el-Mandeb. Els houthis mantenen ara un setge contra la ciutat de Taiz, que és la tercera del país.
1: Mentrestant, nou xoc de Donald Trump amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. L'endemà d'arribar a un acord amb Vladimir Putin pel dièsel, el president dels Estats Units diu que Ucraïna necessita un nou líder i acusa Zelensky de no haver fet prou per aturar la guerra.
2: Trump també ha culpat Zelensky de l'alça de preus del gasoil i ha assegurat que més li val aturar els atacs contra instal·lacions petrolieres russes després que Ucraïna ataqués una refineria. Per tot això, diu que cal que plegui.
13: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
2: Kiev ha respost dient que Zelensky té el suport del poble ucraïnès i que les declaracions de Trump demostren que està fent una bona feina. L'enfrontament té lloc després del bombardeig mortífer rus contra un edifici residencial a Zaporíjia. El balanç de morts ha pujat les últimes hores a 20, entre els quals 3 infants.
1: A l'Índia, el moviment juvenil de les Paneroles apuja el toc contra el govern de Narendra Modi i convoca una nova mobilització massiva per avui.
2: El líder principal del moviment, detingut ahir juntament amb altres membres destacats de l'oposició, ha estat alliberat fa pocs minuts. La protesta d'ahir a Nova Delhi va ser durament reprimida per un dispositiu de seguretat extraordinari i almenys 2.000 manifestants van ser detinguts. El moviment de les Paneroles el formen sobretot joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública. En la protesta d'aquest cap de setmana exigeixen la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè consideren que beneficia el partit al govern.
1: Almenys 14 morts en 2 tirotejos massius als Estats Units aquesta matinada.
2: El primer, a l'estat de Pennsilvània, on un atacant ha matat 8 persones, entre els quals 2 infants, i després s'ha suïcidat. També n'hi ha hagut un altre en una zona rural, a l'estat de Geòrgia, on han mort 5 persones. En el que portem d'any, més de 300 persones han mort en tirotejos massius als Estats Units.
1: A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual.
2: Han detingut 4 persones i han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses drogues. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. Gonzalo López és el portaveu de la Guàrdia Civil.
14: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
1: I avui també ens fem ressò que els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona reclamen indemnitzacions a la Generalitat 3 mesos després de l'incident.
2: La Generalitat té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns, que exigeixen compensacions per danys materials, econòmics i morals per a les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats arran de l'esvoranc. L'advocada dels veïns, Carmen Pérez Pozo, assegura que una part important de la quantitat reclamada, que no ha volgut concretar, correspon a la pèrdua de valor dels immobles. També ha apuntat que el retorn a casa dels qui encara no han pogut tornar no es podrà fer el gener, com estava previst. Són declaracions d'aquesta emissora.
15: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
2: El PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que hagin pogut tenir rellevància penal.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Anem al cine. Peter Jackson ha rebut una llarguíssima ovació per part del públic a Sitges quan ha recollit el gran premi honorífic del Festival de Cine Fantàstic. El director de la trilogia del Senyor dels Anells s'ha involucrat en el certamen i ha donat el tret de sortida de la tradicional Zombie Walk. Des de Sitges, Marc Garriga.
16: Ara sí, sisplau, demano un fort aplaudiment per al gran Sir Peter Jackson.
17: El públic de Sitges ha dedicat a Peter Jackson diversos minuts d'aplaudiments dempeus a l'auditori principal, on ha rebut el gran premi honorífic, una estatueta en forma del clàssic King Kong de Sitges.
18: King Kong rules, and I'm so proud to be holding him right now. So thank you very, very much. Thank you.
17: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació de matinada. L'espanyola Diana Peñalver, que en declaracions a Catalunya Ràdio explicava que quan la van rodar junts fa 34 anys ja es veia que seria un cineasta important.
19: Sí, jo veia que tenia futuro, sí. Ja apuntava manera de... Hombre, no sé si decir de genio, ¿verdad? Pero sí de un director de cine que sabe lo que hace. Y como luego se ha demostrado, ¿no?
17: Jackson ha parlat de déjà vu, però sembla que li ha agradat perquè ha emplaçat el públic a repetir l'experiència d'aquí a 34 anys.
1: Més notícies. La Filarmònica de Nova York va començar ahir a la nit a París la seva gira europea dirigida per Gustavo Dudamel. Ho va fer de la mà de l'Orfeo Català, el cor de noies i cantaires del cor infantil que van interpretar en la Transmigració de les Ànimes de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units. Des de París, Isabel Galí.
20: Els aplaudiments del públic tarden a arribar quan acaba de sonar la Transmigració de les Ànimes, l'obra que l'Orfeo Català i l'Orquestra de Nova York han interpretat aquest dissabte a la nit a París. Una emotiva composició del nord-americà John Adams, encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. La profunditat i contenció del cor català i la delicadesa de Gustavo Dudamel al capdavant de l'Orquestra de Nova York es podrà escoltar durant la gira europea de la formació nord-americana. Pel president del Palau de la Música, Joaquim Uriach, un pas més en la projecció internacional de l'Orfeo.
21: Abans això suposa un gran pas per nosaltres, posar en valor l'excel·lència d'aquests cors nostres i un pas més en el que és el projecte internacional de l'Orfeo català.
20: El tàndem Dudamel i Orfeo català tornarà a interpretant l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la Filarmònica de Nova York no trepitjava el vell continent.
1: Gràcies, Isabel. Avui, per cert, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia.
2: Sí, la cantant mallorquina torna a actuar a la mítica Sala de París per rememorar el seu històric concert del 1975. El d'avui és a les 7 de la tarda i repassarà les cançons més emblemàtiques d'aquell concert de fa 50 anys, juntament amb alguns temes del seu darrer treball discogràfic, L'aigua no cansa, publicat aquest mateix 2026.
1: Avui s'acomiada un dels grups de referència al País Valencià, la Gosa Sorda. Ho fan un concert al seu poble, Pego, on hem viatjat per conèixer els seus orígens. Pepa Ferrer.
22: La Gosa Sorda va néixer a una caseta de camp enmig de tarongers a Pego. Josep Nadal és el cantant.
23: Perquè ací darrere n'hi havia una gosa que estava sorda, quan nosaltres veníem d'adolescents ací. Ací darrere mateix de la caseta vivia una gosa que estava sorda.
22: Era el projecte d'uns adolescents que no sabien fer música, però que amb ella volien fer activisme. Salva Bolufer és el bateria.
24: M'ho passàvem superguai assajant.
23: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
22: Avui faran el seu últim concert sent un dels grups de referència del País Valencià, però trobar un lloc on fer-lo no va ser fàcil. Anabel Nadal és la mànager.
0: També recordo que quan els ho vaig comentar a ells, hi ha un lloc, només hi ha un lloc possible dins de Pego, i és tal, van tindre certa incredulitat, perquè creien que seria molt complicat que algú es deixara el seu lloc de feina i demés.
22: I amb el recinte ja preparat, La Gossa Sorda posa punt i final avui en un concert amb més de 17.000 persones allà on tot va començar, a Pego.
3: L'informatiu del suplement.
4: El cinema fantàstic torna a Sitges.
5: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
4: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
5: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
4: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
24: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
25: Tarda de diumenge, tarda de ràdio esportiva al Tot Gira.
26: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme.
25: I el primer estic girat de la temporada. El Mundial d'Hockey Patins amb Guillem Soler.
26: A les 5, Baskonia Penya a l'ACB.
25: A partir de les 6, seguirem l'Uni Girona Jairis i l'Europa Algeciras.
26: I a les 7, partidàs de bàsquet.
25: Des del Palau Blaugrana, Barça-València. La repetició de l'última final a ACB. Amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
26: També seguirem el Liverpool City a la Premier i obrirem el nostre bar culer per prendre el pols a la Lliga i activar el mode Champions abans del partit del Barça de dimarts a Istanbul.
25: Tot gira. Avui de 4 a 9 amb David Clopés.
27: Tenim passió per l'esport.
3: L'informatiu del suplement.
1: El primer de Gordon.
28: Pilota de Gordon. És a la frontal. Atenció, continua Gordon. Prova. Xut! Gol, gol, gol, gol.
1: El segon de Gabriel Jesús.
28: Pilota que retalla a la frontal de l'àrea. Romero. Continua encara l'argentí. No la pot treure bé. Se l'endú Gabriel Jesús. Continua Gabriel Jesús. Continua Jesús! Gol, gol, gol, gol.
1: I el tercer de Koundé.
28: Prova de fer l'acció individual. Lamine penja la pilota. Koundé, gol!
1: Gol, gol, 8 de 8, 8 victòries en 8 partits. Els blaugranes mantenen aquest ple de victòries. 3 a 0 i 8 partits. Els

0: 24 punts de 24 possibles, amb 34 gols a favor, només 7 en contra. Després del partit, Hansi Flick, satisfet amb el rendiment de l'equip.
1: I'm very happy that we score in the first minute.
2: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
1: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
0: El Madrid, per la seva banda, es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu, amb gol de Diamandé. Vinícius, al minut 73, va marcar un segon gol, però el VAR va detectar que abans havia estirat els cabells del jugador del Villarreal, Nathan Saliba.
3: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
4: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
0: Vinícius va ser expulsat i el gol, per tant, no va pujar al marcador. Per tant, 1-0 final contra el Villarreal. El jugador del Madrid, Tchouaméni, va parlar als mitjans del club.
5: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
0: Mentre que l'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no va voler parlar en roda de premsa després d'aquest enfrontament. Ahir, primera, també es van jugar l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2, mentre que el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club es va suspendre pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo va organitzar aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Avui juguen 4 partits més a primera, el Celta a les 2, Real Sociedad Deportiva 4:45, Betis Osasuna 6:45 i Racing València a les 9 del vespre. Mentrestant, a segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb doblet de Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González al minut 53. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
6: Valoro positivament que l'equip, fent la primera part que ha fet i rebent el cop al minut que l'ha rebut, doncs hagi fet la digestió ràpidament i haguem, des de l'inici de la segona, començat a jugar aquest nou partit que comportava l'empat.
0: El Girona, l'altre equip català de la categoria, visitarà demà el camp del Tenerife. I deixem el futbol per dir que la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món del Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha derrotat l'Argentina per 3-1. Aquesta matinada també han aconseguit medalla les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francès. S'han planjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa. I en motociclisme, a partir de les 9, Marc Márquez sortirà des de la segona fila a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia, de MotoGP. El pilot de Cervera, que defensa el liderat en solitari, ahir va guanyar contra pronòstic la cursa aspirant al circuit de Mandalika. Márquez, a la general, té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que sortirà 5è. La cursa, com sempre, es podrà seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. De moment, ja s'ha disputat la cursa de Moto3, el murcià Máximo Aquiles s'ha proclamat matemàticament campió d'aquesta categoria després de guanyar el Gran Premi d'Indonèsia. Ara està en marxa la cursa de Moto2, que s'ha hagut de suspendre de moment momentàniament a bandera vermella perquè diversos pilots han anat per terra.
7: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
8: Són 8:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
9: Molt bon dia, Roger.
10: 3, 2, 1, se ganya.
11: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
8: Això és La Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol, amb el Joan Anton Català parlem de ciència, mirem cap al cel, a vegades cap a la Terra, parlem de química, parlem de física, parlem de quàntica. Com està, Joan Anton?
9: Molt bé, Roger.
8: Tu, a la torrada que et prepararàs d'aquí una estona, perquè avui vens amb la panxa buida,
9: sí,
8: què t'hi poses normalment? Melmelada?
9: No.
8: Pernil dolç?
9: Pernil dolç.
8: Nutella? Nocilla?
9: No. Mira, com que la xocolata no m'acaba d'agradar, m'hi poso pernil dolç.
8: No t'agrada la xocolata?
9: Bé, a veure, una mica.
8: No t'agrada el futbol? No t'agrada la xocolata?
9: Hòstia,
8: escolta'm, Joan Anton.
9: Soc molt, ja
8: ets una creu,
9: sé,
8: eh?
9: Hòstia, sí, sóc una llaga. Però, dit això... Però m'aguanten, eh? Dit això...
8: Cicle.
9: Dit això, bueno, què vol dir cicle? Podria no aguantar-me.
8: Hi ha gent per tot.
9: Ui, ui, el que li acabes de dir la meva dona.
8: Però, un moment, lo de la xocolata, com de seriós és?
9: No, mira, de petit m'agradava sobretot la blanca. Sí.
8: Massa dolça.
9: Massa dolça.
8: Massa sucre.

0: Massa de suposo allò em va embafar. I després, clar, quan vaig començar a estudiar química, vaig veure que allò era horrible, horrible per la salut del que li posen. Amb tot el meu respecte a la gent que em fabriqui, però és que és horrible, directament.
1: Sí, home, sí.
0: I llavors, però la negra no m'acabava d'entusiasmar. I mira per on, com que la meva dona i les meves filles sí són de xocolata, m'han viciat una mica, de manera que he canviat i m'he normalitzat, diríem, des d'aquest punt de vista, i ara, de tant en tant, una mica de xoco sí que n'agafo.
1: Per tant, a la torrada hi poses pernil, pernil dolç.
0: Pernil o gall d'indi.
1: O gall d'indi, mira, sí. Encara més sa, és que ets sa, eh?
0: És que
1: pecar no en saps de pecar, eh?
0: No, sí que en sé, però no ho parlarem aquí. Però, a més, que sàpigues que em prenc Coca-Cola Zero, perquè és la que no té sucre.
1: Tranquil, que no porta cap additiu, la Coca-Cola.
0: No,
1: la Zero...
0: Escolta'm, tu has fet mai l'experiment, no l'has vist mai? Busca'l per internet. Agafes dues llaunes de Coca-Cola, o dues ampolles, les poses en un recipient, escalfes perquè s'evapori el líquid. La de sucre, veuràs la de merda que hi queda, que és sucre.
1: Ens demandarà la Coca-Cola.
0: És més igual.
1: No tinc diners per pagar aquesta demanda.
0: No, jo tampoc no la tindria, però ens faríem famosos, eh? Sí, ho petaríem, eh? Sí. I l'altra, la Zero, queda pràcticament sense residu. Mm. Això també a química és una cosa que es fa, no? I vaig dir, però per què ens hem de fotre tot això? Però com que jo no prenc cafè, que és l'altre gran no vici que tinc, però sí que tinc el de la cola. Llavors tinc el vici de la Coca-Cola. Jo al matí necessito una Coca-Cola Zero per funcionar.
1: Tot això, que ens agrada molt descobrir-ho en aquest espai, Joan Anton, era per preguntar-te si a tu la torrada també et passa com a mi. Jo me la faig a vegades amb melmelada.
0: Molt bé.
1: I sempre em cau pel costat de la melmelada.
0: Sempre. Sempre.
1: A tu també et passa.
0: A mi també em passa.
1: Avui a la Terra Esplana ens fixem en aquests petits moments de la vida, de la casualitat, de la mala sort, fins i tot que més o menys tots hem experimentat en algun moment. Per què és evident que si et canvies de carril a la carretera l'altre anirà més ràpid? I per què la impressora sempre s'encalla quan tens pressa per imprimir? Ja ho sabeu, és la llei de Murphy. Però què és exactament aquesta llei de Murphy? Té base científica? I qui era Murphy envoltat de malastrugança? Quin origen té aquesta anomenada llei de Murphy?
0: Ah, aquest programa l'havíem de fer, Roger. És que aquest jo tenia claríssim que l'havíem de fer un dia o l'altre. Això comença un dia de l'any 1949 a la base militar d'Edwards, de la Força Aèria dels Estats Units. Allà hi feien proves una mica bèsties, com suposo que encara continuen fent ara, però més bèsties en aquell moment, per saber com responia un cos humà a l'acceleració. I de cop frenaven en una frenada brusca i la persona portava sensors i així és com bé, estudiaven això. El giny que empraven era una mena de coet sobre rails i guies. No vulgui saber més detall això perquè com devia ser, no? I aquell dia dins el coet hi anava un metge militar, el capità John Stapp, lligat amb un arnès. Edward Murphy, perquè clar, això es diu Murphy, però nosaltres ho pronunciem Murphy, i ho continuarem pronunciant Murphy perquè és el nom...
1: A mi ara no em faràs
0: canviar. No, a mi tampoc, és el nom que ens ha quedat. Però quan parli de la persona, per respecte a la persona, diríem Edward Murphy, era l'enginyer que havia dissenyat un sistema amb 16 sensors per mesurar la força de la frenada, i la cosa és que cada sensor es podia connectar de dues maneres, la bona i la incorrecta, és a dir, 180 graus girat. Mira per on un assistent de Murphy connecta els 16 sensors un per un a l'inrevés. Foten la prova i és un desastre tremendo, perquè no aconsegueixen cap dada i, a més, el metge va estar a punt de perdre el sentit, no? No tenien res, una prova caríssima, perillosa, llançada a la brossa. En aquell moment, l'enginyer Murphy diu que, emprenyat amb el seu ajudant, diu, literalment llegiré, si aquest home té dues maneres de fer una cosa i una d'elles porta al desastre, triarà aquesta. Uns dies després, en una hora de premsa, passat ja altres proves, els periodistes pregunten al metge com era possible que fessin proves tan perilloses i que mai no hagués mort ningú. I fixa't, el metge respon, perquè apliquem la llei de Murphy. Va explicar que, a causa d'aquell error, l'equip havia decidit treballar sota una premissa, pensar sempre en tot el que podia sortir malament abans de fer la prova i posar barreres perquè no poguessin passar aquestes cosetes. En altres paraules, dissenyar i preparar els equips i les proves pensant en tot el que podia anar malament i amb l'error humà. Per exemple, dissenyant equips que no es pugui muntar a l'inrevés, com una targeta de SIM d'un mòbil, saps? Que només la pots posar d'una manera determinada o de l'altra, no? Des d'aquell moment i durant la dècada dels anys 1950, el terme es va estendre, però es va com malinterpretar. Es va parir, com veus, com un avís pels enginyers, però quan es va estendre al públic en general, es va interpretar com el que avui tenim, no? Un presagi de mala sort, que si alguna cosa pot sortir malament, segur que sortirà malament.
1: Escolta'm, Joan Anton, La història de la torrada, que és la llei de Murphy per excel·lència, té explicació científica?
0: Total. A més, no només la té, que ara la veurem, sinó que va rebre...
1: Que pesa més, no?, un costat que l'altre.
0: Ah, això és el que tots pensem i no. Veuràs que aquesta no és la raó. I això va rebre un premi IG Nobel. Què són els premis IG Nobel? Només faig aquí perquè en veurem dos avui. Són com una broma, una mofa, dels premis Nobel, però que es donen a coses que tenen base científica, no? Mira, quan et cau una torrada, com sabem, la llei de Murphy dirà que sempre acabarà tocant el terra del costat on té la cosa interessant. O sigui, mantega, pernil, gall dindi o el que sigui. A diferència d'altres Murphy que veurem, que són un producte d'un biaix mental, d'una percepció nostra, en aquest cas, efectivament, hi ha una raó científica que explica el per què normalment succeeix això. I l'explicació té a veure amb la mida que tenim els humans. Tal qual ho sents, quan cau una torrada des d'una taula, o fins i tot de les mans, que quan treballem en una torrada les acostumem a tenir a la mateixa altura que una taula, la distància que hi ha entre la taula i les mans fins a terra és perfecta perquè la torrada només pugui fer un tomb i no dos. Simplement no hi ha prou distància, prou espai perquè pugui fer el tomb sencer i tornar a quedar amb la mantega a dalt. I com que l'estem manipulant, normalment tindrà tendència a caure el primer tomb cap a baix. L'any 1995, el físic britànic Robert Matthews va publicar un article sobre aquesta qüestió i va desmuntar el que molta gent creiem, no?, que la raó és que pesa més la cara que du la mantega. Amb tot això, la Universitat de Harvard li va atorgar aquest premi IG Nobel, que són IG ve de Ig Nobel, que vol dir poc honorables, premis Nobel poc honorables, i són aquesta paròdia dels Nobels de debò. Mm.
1: Doncs escolta'm...
0: Ja saps.
1: Desmitificat.
0: La mida que tenim els humans o les taules.
1: Mm. Rento el cotxe i just després plou.
0: Val. Mira, aquest ens serveix molt bé, aquest Murphy. Per
1: em passa sempre.
0: Sempre, eh?
1: Sempre, no falla.
0: Ja, fixa-t'hi, doncs. Fenomen de biaix d'interpretació. Quan rentem el cotxe i després passen una setmana sense pluja, ho consideres, Roger, una situació normal i simplement no hi penses, ho oblides. Però només et fixes en aquell dia, aquell maleït dia en què has anat a rentar el cotxe, el surts del túnel al cap d'unes hores o d'un dia, torna a ploure. Quants cops, Roger, hauràs rentat el cotxe i no t'haurà plogut durant setmanes? Mm. En canvi, recordaràs això. Fixa-t'hi, per tant, que és un Murphy de biaix, que n'hi ha molts, d'aquests.
1: Per aquesta regla de 3, relacionat amb la meteorologia, sempre que plou és el dia que em deixo el paraigua.
0: Exacte, és el mateix, eh? A més, aquí juga un altre factor que s'anomena biaix d'optimisme. Ets un tio optimista.
1: No plourà, res.
0: Exacte.
1: Quatre gotes, no cal.
0: Exacte, és això. L'evolució s'ha fet majoritàriament optimistes, no tothom, eh? Segur que al cap ja tens algú que no, però en general som optimistes, si no, no seríem aquí, no? Això ens fa veure el món amb tendència optimista. El nostre cervell, de manera inconscient, calcula el cost de dur tot el dia el paraigües. Uau, què passat anant un paraigües amunt i avall, respecte a no portar-lo i assumir el petit risc que siguin quatre gotes i finalment plou. I de vegades això fa que ens equivoquem i en aquell moment, que no sempre ens passa, però quan ens passa, que diluvia, diu, ja està, la llei de Murphy, avui que no he agafat el paraigües, ha diluviat.
1: Un altre que passa sempre i que fa molta ràbia és que em canvio de cua perquè tinc la sensació que va més ràpid i després l'altre és la que avança. Això especialment amb el cotxe.
0: Oh, i tant. És un clàssic, Roger. Estem fent cua a l'autopista o al súper, també ens passa, eh? I notem com sempre són les altres cues les que avancen més de pressa que la nostra. En aquest cas estem davant d'un Murphy, novament, de biaix de percepció. La cosa és que tendim a fixar-nos més en les coses dolentes que en les bones. I de seguida, per tant, ens fixem en l'altra cua que avança més de pressa. Quan en realitat ens podríem també fixar en la nostra cua i veuríem que la nostra cua també de vegades avança més de pressa, no? Però mai no ens fixem en els cops que som nosaltres els que avancem més de pressa, simplement perquè detectem l'evolució ens ha fet que detectem perills o situacions incòmodes i sempre estem mirant al voltant a veure si hi ha algun perill o situació incòmoda d'aquestes. Aquí hi ha un altre factor que juga, Roger, és molt interessant, que és també la responsabilitat de l'elecció, sobretot quan canvies la cua. Quan canvies, és com que inconscientment has assumit una responsabilitat, has canviat, i si la cosa no et surt bé, això encara et fot molt més i fa que encara et fixis més amb les altres cues que avancen més de pressa. Però diríem que a nivell estadístic, tot, excepte que passi alguna cosa realment de mala fortuna a la teva cua, totes les cues avancen més o menys igual.
1: Mm. I després, també, històries que dius, avui que tinc una entrevista de feina, tinc una desgràcia i se'm caga un colom al cap.
0: T'ha passat això, Roger?
1: No, perquè per sort no tinc gaires entrevistes de feina últimament.
0: A mi sí m'ha passat. No en entrevistes de feina, però en reunions molt importants. Que vas i paf. I dius, però a veure, com és que avui, quants cops se m'ha cagat un colom? Poques, algunes, però poques. I avui, justament, doncs, és un altre típic fenomen de biaix. Quants cops hem anat pel carrer i no se'ns ha cagat un colom? Moltíssimes, és la situació normal. Només que recordem aquelles circumstàncies, poques, però que ens han fet mal, no? Aquella que dius, ostres, justament avui, aquest dia sí que el recordes.
1: I mira, ara una altra història. Ara que tornen els auriculars amb fil, que tornen a estar de moda per molta gent, que els torna a reivindicar,
0: sí, sí, sí.
1: Perquè els altres potser es perden, o... tu tens aquella idea de que sempre els cuides i els deixes ben endreçats perquè no s'enredin, i no saps com, ja tornen a estar enredats.
0: Sí, passa amb cordills, passa amb cordons de sabates que estan dins d'un calaix. I això és un altre clàssic, i fixa-t'hi, un altre higiene Nobel. Segur que ens ha passat moltíssims cops, això, amb cordills, com deia, o amb cordes de tot tipus. Torna a ser un cas de fenomen físic real, no de percepció. Sembla que l'univers està dissenyat perquè les cordes s'enredin. L'any 2007, dos científics nord-americans van fer proves en cordes de diferents llargades, les col·locaven dins una caixa, llavors sacsejaven la caixa durant una estoneta i veien a veure què ha passat, i van fer aquest experiment 3.400 cops. Bueno, escolta'm, són científics que es dediquen, anava a dir poca feina tenien. No, aquesta era la seva feina, sembla ser, no? I els resultats van ser molt interessants. Van observar que, atenció, quan una corda és més curta que 46, exactament, centímetres, és difícil que s'enredi sola. Però a partir d'aquella mida, la probabilitat puja en picat. Per una corda de 1,5 metres ja hi ha un 50% de probabilitat que s'enredi. I ara tornem al tema dels auriculars. Veiem què passa. Per començar, tenen 3 extrems i no 2, com una corda. Per tant, encara més probabilitat de que s'enredi. Després, a l'estar fets de plàstic, el coeficient de fricció del plàstic és tan alt en aquest material i vol dir que els cables tenen tendència a juntar-se si es toquen. I per si no en tenien prou, la llargada d'uns auriculars acostuma a ser una mica més d'un metre, que és justament una distància a partir de la qual l'estudi dels científics ens va dir que ja hi començava a haver una altra probabilitat de que s'enredin. El resultat de tot plegat, nusos, enredats i nusos. I aquests dos científics van guanyar també un premi IG Nobel per aquest estudi.
1: Clar, hi ha infinitat de casos, que sí, deuen estar relacionats amb totes aquestes evidències científiques que ens estàs explicant, però sensació a vegades que l'ordinador sempre es penja quan no has desat la feina.
0: Però clar, torna a ser un viatge de percepció i d'importància. A veure, anem a ser sincers, Roger. L'ordinador es penja sempre. Si porta Windows, encara més. Val? El que passa que no te n'adones... Bueno, sí que te n'adones.
1: Estàs fent amics, avui, entre la Coca-Cola i el Windows.
0: Escolta'm, les coses s'han de dir com són. I si hi ha demandes, és el que deia.
1: Ja te la menjaràs tu, aquesta.
0: No, la patarem,
1: Jo no em faig responsable de les opinions d'aquest col·laborador.
0: Hòstia, contra Gates, imagina't, ho patarem. La qüestió és que quan se't penja fent una cosa molt important, aquell dia sí que ho recordaràs. Però molts cops se't penja d'una manera en què no t'està implicant una pèrdua molt grossa d'informació o una feina molt feixuga, i oblides, tens tendència a oblidar aquests moments. I després també tens tendència a oblidar els molts altres moments, afortunadament, que un ordinador no es penja quan estàs fent coses importants. Per tant, fixa't, torna a ser un viatge de percepció i d'importància de la cosa, de conseqüències. Com que estava fent una cosa molt important, allò sí que m'ha cruixit totalment i ho recordaré sempre.
1: Després hi ha aquell dia que tu tens la sensació de que tot surt malament i el que no podia sortir malament també surt malament. Sí. Que és millor dir, doncs, escolta, em tanco
0: torno
1: casa,
0: llit,
1: torno al llit i ni tan sols aconsegueixes conciliar el son.
0: No, és la suma de Morfis, quan comencem el dia malament. Perquè, i això també té una certa explicació, no?, aquesta mala sort en cascada. I funciona així. Mira, el primer fet que et passa modifica tot el que vindrà després. Per exemple, se't cremen les torrades. Això ja et fot de mala llet i, a més, et poses nerviós. Perds la rutina, estàs allà pendent de les torrades, n'has de tornar a fer unes altres, perds la rutina que tenies automatitzada de cada matí. Perdràs el bus, no? Arribaràs tard a la feina. I, a més, quan arribis a la feina et trobaràs un pollastre d'aquells grossos. I per què trobaràs aquell pollastre? D'entrada, pollastres n'hi ha sempre. Però aquell dia tu et semblarà encara més gros perquè arribaràs en un estat d'ànim ja tocat, de mala llet, pensant que tot et surt malament, no estaràs prou concentrat. En altres circumstàncies, aquell problema l'haguessis ventilat en poc, aquell dia se't travessarà i et convertirà... Al final serà un dia, que jo dic dies de merda, que existeixen, eh? Són inferns, dies de merda.
1: Home, n'hi ha.
0: Oh, tant,
1: el que és important és que en tinguis 3-4 a l'any. Ja ho firmaríem.
0: Oh, tant. 3 o 4, ara mateix. Dies de merda.
1: Avui no serà un dia de merda,
0: no,
1: Joan Anton.
0: No, avui serà un dia estupendo.
1: Ha començat ja amb més bon peu. Gràcies, Joan Anton.
0: A tu.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa. Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses, i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
4: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
5: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.
6: A Catalunya Ràdio... Postdates. La cultura és l'aixopluc de les virtuts, mancances, ferides i dèries d'un poble. La cultura és, per tant, nostra. I des dels llibres que editem a Jande, volem contribuir a ampliar aquesta idea del nosaltres, perquè sigui més representativa del món que habitem i de la realitat de totes les persones que escriuen i configuren l'imaginari català. Jande Editorial. Premi Nacional de Cultura 2026. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3:15. Titulars, Núria Pujades, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
1: Oques Grasses ja és història.
7: Els d'Osona han posat el punt final a 14 anys de carrera després d'una fita inèdita, omplir 4 estadis olímpics per un grup català i, a més, esquivant la pluja. Més de 200.000 persones han acomiadat el grup, que ara ja sí és oficialment història.
1: Avui també ens farem ressò d'un altre comiat, el de la Gossa Sorda, un dels grups de referència al País Valencià, que posa punt final a una llarguíssima carrera amb un concert al seu poble, Pego. Políticament, avui ha de ser un diumenge en què sortim de dubtes sobre si Gabriel Rufián serà o no serà el cap de llista d'Esquerra a les eleccions espanyoles.
7: El partit ho ha de confirmar com a molt tard aquesta tarda. Per ara, Esquerra assegura que té l'acord encarrilat, mentre Rufián continua en silenci i els comuns insisteixen una vegada i una altra en convidar-lo al Front Ampli. La militància de la CUP, per cert, vota avui. Ja està votant si avala la decisió de la direcció de no presentar-se el 29 de novembre.
1: 12 morts i més de 300 ferits en un atac UTI contra l'aeroport de Riyadh, la capital de l'Aràbia Saudita.
7: És el tercer atac i el més mortífer d'aquesta setmana amb aquesta infraestructura de la monarquia saudita. Trump ja ha condemnat l'atac i fins i tot assegura que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic al Iemen.
1: Donald Trump demana a Volodymyr Zelensky que plegui.
7: L'endemà de l'acord de la Casa Blanca amb Moscou pel dièsel, el president dels Estats Units diu que Ucraïna necessita un nou líder, una petició que arriba un dia abans que Europa es voti un paquet de sancions contra Rússia.
1: Alliberades 25 dones a Eivissa, víctimes d'explotació sexual.
7: Són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. Hi ha 4 detinguts.
1: La Generalitat ja té damunt la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro del Putxet.
7: La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats.
1: Krista Pike, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals, ja torna a ser a la presó.
7: Després de recuperar la consciència a l'hospital, la gran incògnita ara és què passarà amb la reclusa condemnada a mort. Els seus advocats demanen la commutació per la cadena perpètua.
1: El Festival de Sitges aquesta nit s'ha fet la tradicional Zombie Walk.
7: Que ha tingut un padrí d'honor, Peter Jackson, el director de la saga del Senyor dels Anells, que hi ha volgut participar després de rebre el gran premi honorífic del festival.
1: I els esports...
8: Pilota de Gordon, és a la frontal. Atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Gordon! Ha marcat Anthony Gordon, per fi!
1: El Barça continua imparable i va guanyar el Getafe per 3-0 al Camp Nou.
7: I el Real Madrid, per la seva banda, es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé.
1: I amb polèmica, perquè Vinícius va marcar un gol, però just després li van anul·lar i el van acabar expulsant perquè va tirar dels cabells a un rival. No s'ho va prendre bé, tampoc Mourinho, que hauria d'haver estat expulsat perquè va recórrer tot el camp i va fer invasió de camp per celebrar amb Vinícius el gol, que després seria anul·lat, i Mourinho va decidir que no convenia sortir a la roda de premsa a donar cap mena d'explicacions. Veurem l'abast també de quants partits es perden a partir d'ara, sobretot Vinícius, tenint en compte que aviat hi ha el clàssic. Marina Alaminos, a tot això, els diaris, portades, diari Ara, Sánchez, el prestidigitador.
9: Sí, de l'operació fallida amb Albert Rivera, a gran icona de l'esquerra. Així ha evolucionat, diuen, el sanchisme. És la tesi d'avui de l'Ara que il·lustren amb un primeríssim primer pla en blanc i negre dels ulls i també del nas de Pedro Sánchez. I espai també a la portada per parlar dels preus que es disparen als Estats Units. Un mal de cap apunten per als consumidors i també per a Donald Trump. El periòdico també en blanc i negre, fotografia de Sánchez a la dreta de la portada i Feijóo a l'esquerra, els dos líders que titulen obren la precampanya més polaritzada. I entrevisten també avui el periòdico el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que assegura que les acampades aixequen la bandera d'una causa justa, la del dret a l'habitatge. A La Vanguardia miren cap als Estats Units, titulars Zelensky acusat Trump d'agreujar la guerra donant oxigen a Putin, i a baix fotografia de dues noies joves assegudes de nit al mig d'un carrer en dues cadires, dues joves amb qui avui La Vanguardia il·lustra la crisi de l'habitatge i el llarg camí per emancipar-se. I al punt avui, les colònies necessiten aire.
1: Diumenge d'entrevistes polítiques al diari El País al president del Constitucional, Conde Pompidou.
9: Que assegura que qüestionar el Tribunal Constitucional és qüestionar la democràcia. A l'ABC entrevisten en aquest cas el candidat de Vox, Santiago Abascal, que estén la mà al PP, assegura que tenen una voluntat d'enteniment encara més gran amb els populars i que el més urgent, diu també, és recuperar Ceuta. A El Mundo, Sánchez força un milionari pla d'ajudes a la meitat dels votants del 29N i a La Razón, Feijóo convoca els espanyols a la reconstrucció nacional.
1: Albert Postils, anys i anys per molts anys. Avui bufa 82 espelmes, Joan Gaspar.
10: Es neix patint pel Barça i per altres coses també, però en aquest cas pel Barça. I jo dic que un es mora patint, o sigui que...
11: Passarà la història del Barça com el president que va patir en primera persona la marxa de Luis Figo al Real Madrid i que es va banyar al Tàmesi per celebrar la primera Champions de la història del club.
1: Avui també fa anys, 63, Jordi Villacampa.
12: Era una època molt bona, que vam poder lluitar contra els equips que eren més grans que nosaltres. I això, amb el temps, això ho recordarem, perquè ara es veuen moltes dificultats, sap?
11: Ja llegenda no, ja... de la penya als anys 80 i 90 va ser peça clau de l'equip que va conquerir la Copa d'Europa l'any 1994. La seva samarreta està retirada a l'Olímpic i ha presidit el club durant 18 anys.
1: 64 espelmes, John Cusack.
13: Oh, I love that about the toys, that point of view of the toys, too, is they understand that... Children are important.
11: Nominada dues vegades als Oscars com a millor actriu de repartiment, és coneguda per la seva aparició en pel·lícules com In and Out o Working Girl i per posar veu a la vaquera Jessie de Toy Story.
1: Vida social. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. Marta Ferrer, són els Catarres, continuen de gira, avui faran parada a Caldes de Montbui.
14: Ho faran per celebrar la Festa Major abans d'arrencar una gira de concerts en format trio per teatres de Catalunya. Això serà a partir del novembre. Avui, però, actuaran a les 11 de la nit a l'Embalat de Can Rius. L'entrada és gratuïta.
1: Avui tribut a Phil Collins de la mà del concert Candlelight.
14: Envoltats de la llum de les espelmes, aquests concerts instrumentals fan homenatge a alguns dels grans artistes de la història de la música. Avui, al Reial Cercle Artístic de Barcelona, un repàs de la trajectòria de l'artista britànic ex-líder de Genesis. Hi ha dues sessions, a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre, amb entrades per 48 i 44 euros.
1: Al Teatre Condal es pot veure Bons i dolents.
14: Joel Joan i Agnès Busquets protagonitzen aquesta comèdia amb text de Joan i direcció de Nelson Valente sobre dues parelles que queden per sopar i una notícia ho trastoca tot. Un d'ells serà pare, però no de la seva parella. La funció és a les 6 de la tarda, amb entrades per entre 21 i 25 euros.
1: I el Lliure de Gràcia, tot fent la vella Helena.
14: Miquel Masfiol torna a la càrrega amb un espectacle sobre la força del treball col·lectiu i la companyia poc fiable de la nostàlgia. Explica la història d'un grup de joves teatraires que es proposa tornar a portar a escena la vella Helena, que els franctiradors del Lliure van estrenar l'any 79. La funció és a les 6 de la tarda i es poden comprar entrades per entre 10 i 32 euros.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El retrat.
15: En Narcís era algú encantat de conèixer-se a si mateix. A les sobretaules sempre explicava amb delit el dia que va coincidir el mirall amb el seu reflex. Va ser el dia, precisament, en què també va descobrir les bondats de l'onanisme. L'excés d'autoestima li havia jugat alguna mala passada a l'hora d'obrir-se camí en el món laboral, però ara havia trobat el seu lloc. En Narcís tenia traça pel dibuix i s'havia fet retratista. Havia muntat una paradeta al carrer i s'oferia a qualsevol que passés per la vora. Les coses no li anaven pas malament. La clientela en sortia satisfeta. Però un dia va venir un grup d'amics, una mica passats de voltes, que van demanar fer-se retratar. Cada amic era del seu pare i de la seva mare. Reunien la virtut que cadascú era lleig a la seva manera. La qual cosa, en el fons, no deixava de ser una riquesa que en Narcís va saber apreciar. El cas és que en Narcís va agafar el llapis i els va plasmar junts sobre el paper. El resultat va ser fidedigne, amb l'excepció que tots van sortir amb el mateix nas. Un nas estilitzat, alineat amb el centre de la cara, amb la longitud i amplada perfectes, d'aquells que fan goig de veure. Un nas que, tot sigui dit, era clavat al del Narcís.
1: Música.

0: Amb l'Aini Estaqueta, el bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Cada cap de setmana arribem a les 8 amb la cançó que ens proposa el nostre tècnic, el Blai Iniesta. Amb què arribarem avui a les 8, Blai?
1: Amb els escocesos Teenage Fan Club i aquest Day in the Sun. Amb més de 3 dècades de carrera, els de Glasgow acaben de publicar el seu 11è treball titulat Do Not Dare to Dream. Indie pop, harmonies setanteres i una mica d'optimisme per arrencar el diumenge amb els Teenage Fan Club i aquest Day in the Sun.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 11 d'octubre del 2026, si haguéssim de fer una definició, més o menys improvisada, de què és un bon grup de música, podríem dir que és aquell que té cançons que t'alegren el dia, que t'acompanyen quan t'enamores i quan estàs fotut, que agafen significat quan les comparteixes amb els amics, que serveixen per acompanyar un viatge llarg amb cotxe, que et dibuixen un somriure quan encens els primers acords a la cua del supermercat, que et fan aixecar els braços en una festa major o que tens de fons quan prepares el sofregit del diumenge. O que es grasses compleix en bona part tots aquests principis. Nascuts a Roda de Ter el 2010, s'han acomiadat dels escenaris amb 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic. Si hi heu estat, segur que hi heu vist una barreja de generacions, de maneres de vestir, de maneres de parlar català i de maneres de gaudir de la música. Perquè després diguin, per cert, que només es poden omplir grans recintes en castellà o en anglès. És difícil acomiadar-se tan bé. Que ho preguntin a Cristiano Ronaldo, que ha marxat per la porta del darrere de la selecció de Portugal amb més botox a la cara que no pas gols en partits decisius. Per refinar aquest paral·lelisme de gust dubtós, hi ha poc artifici en el grup de Josep Montero. El que se sent és el que hi ha, el cantant i ànima del grup, ni tan sols li cal fer entrevistes. Per què fer-ne si sense exposar-se ven 220.000 entrades en 4 concerts consecutius? La fórmula és senzilla i precisament per això tan complicada. Lletres que parlen a l'adolescent que comença a tenir una vida pròpia, al jove que compra entrades anticipades pel Canet Rock, a qui s'acosta a la trentena i omple les caixes de la mudança amb una trompeta de fons, al noi tremolós que porta un anell a la butxaca per demanar casament mentre sona el Sort de tu, o a qui comença a necessitar la gent que estimo per adormir un nadó, o també a l'avi enrotllat que acaba admetent que li agrada estar guai. Porto amb mi...

ara que vivim en temps desalert i de portar el paraigua tot arreu, tindrem present aquesta estrofa d'Oques Grasses que diu «I un altre cop m'escapo, van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps».

Poques gràcies, ja és història, s'ha de ser molt bo perquè més de 220.000 persones et vinguin a veure per dir-te, en el fons, que et trobaran a faltar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
1: Per la tardor no feu festa major. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia. Doncs bé, avui el temps aguantarà. Si hi ha festes majors, cap problema, perquè arribaran alguns núvols. Amb el pas de les hores seran núvols més aviat blancs i no allunyaran el bon temps. És a dir, que el temps es mantindrà tranquil i sí que notarem aquest augment gradual de la nuvolositat, sobretot a mig matí, mig dia durant la tarda, a força indrets, sobretot interior del Pirineu. Però bé, un dia tranquil i amb una temperatura que serà semblant a la d'ahir. Màximes avui situades al voltant dels 24-25 a Lleida, Tarragona, 23 a Barcelona, Girona o 18 a Viella.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge.
3: Així ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat. Fins a l'últim moment, que ha estat avui. Porto amb mi les coses que em vas dir.
1: Poques gràcies, ja és història, amb aquestes paraules del Josep Montero i un dels seus grans èxits, La gent que estimo, corejat per 55.000 persones ahir presents a l'Estadi Olímpic, els d'Osona han posat punt final a una carrera històrica. Set anys d'història, quatre concerts a l'Estadi Olímpic plens a vessar, pràcticament, des que es van posar les entrades a la venda. Més de 200.000 persones en total que han dit adéu al grup liderat pel Josep Montero, cantant tots els èxits. Des de la fans...

0: Tampoc han fallat els convidats especials. Ahir justament hi va assistir el president de la Generalitat, Salvador Illa, al costat del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Però és que aquests quatre concerts també hi han passat estrelles de tota mena. Pau Cubarsí, Pep Guardiola, Gerard Piqué, Aitana Bonmatí, la cantant Aitana, també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, entre molts, molts d'altres. Ningú s'ha volgut perdre un concert final que van poder seguir a 3CAT, també a través d'ICAT, amb un programa especial conduït per l'Aina Ostrell i el Frank Lluís Giró. Programa també que es va poder veure per TV3. Interessant veure com van anar les audiències ahir al vespre. El Frank Lluís Giró, que avui ha anat a dormir molt tard, però que no s'ha volgut estalviar la contracrònica d'aquest concert pel suplement. Frank Lluís Giró, bon dia.
1: Bon dia, Roger, i bona nit a Oques Grasses per sempre més. El grup osonenc ja és història de la música catalana i, de fet, s'ha guanyat amb honor un bon lloc a l'Olimp de l'escena gràcies a una rastellera incomptable de hits immortals. La cirereta del pastís han estat aquests quatre olímpics portant més de 200.000 persones a Montjuïc per un comiat que ha tingut moments per tot, per riure, per plorar i, sobretot, per cantar a ple pulmó. Per la vostra curiositat, doncs el repertori d'aquest últim concert del dissabte ha estat calcat exactament igual que els altres tres anteriors. Van començar amb Corre pels camps, van acabar amb Sort de tu i van donar més pes als tres darrers discos que han estat els del gran salt a la popularitat. Oques se'n van, les seves cançons es queden i avui a Catalunya és oficialment dia de ressaca emocional.
0: Efectivament, doncs Oques Grasses, Oques Gràcies, que s'han merescut un llarg silenci, un llarg descans també, i veurem després d'aquest silenci que vindrà ara què és el que passa amb Josep Montero, perquè tot apunta que prepara un projecte en solitari per d'aquí un temps i després d'un període d'hibernació. A tot això, avui navegar per les xarxes, si l'algoritme us té clissats, us oferirà tota mena de vídeos d'aquests dies de gent que ha anat al concert amb grans i petits emocionant-se. Vídeos virals com el d'en Blai, aquest nen de 10 anys que aquestes últimes hores s'ha fet viral a les xarxes per com plorava mentre cantava un dels grans èxits de la banda. Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València. D'un comiat a un altre de ben diferent, avui també ens fem ressò del comiat de la Gossa Sorda, un dels grups de referència del País Valencià que posa punt final a una llarguíssima carrera amb un concert al seu poble, a Pego. Des d'allà hi tenim la Pepa Ferrer.
2: La Gossa Sorda va néixer a una caseta de camp enmig de tarongers a Pego. Josep Nadal és el cantant.
3: Perquè ací darrere n'hi havia una gossa que estava sorda, quan nosaltres veníem d'adolescents ací. Ací darrere mateix de la caseta hi havia una gossa que estava sorda.
2: Era el projecte d'uns adolescents que no sabien fer música, però que amb ella volien fer activisme. Salva Bolofer és el bateria.
4: M'ho passàvem superguai assajant.
3: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
2: Avui faran el seu últim concert sent un dels grups de referència del País Valencià, però trobar un lloc on fer-lo no va ser fàcil. Anabel Nadal és la mànager.
5: També recordo que quan els ho vaig comentar a ells, hi ha un lloc, només hi ha un lloc possible dins de Pego, i és tal, van tindre certa incredulitat perquè creien que seria molt complicat que algú es deixara el seu lloc de feina i demés.
2: I amb el recinte ja preparat, la Gossa Sorda posa punt i final avui en un concert amb més de 17.000 persones allà on tot va començar, a Pego.
0: Fantàstic, gràcies a Pepa Ferrer des del País Valencià. Després de les cròniques musicals, que són protagonistes sens dubte d'aquest diumenge, anem també a la crònica política. Perquè avui serà un diumenge intens políticament. Sortirem de dubtes sobre algunes de les candidatures catalanes a les eleccions generals. Tots els ulls posats continuen damunt de Gabriel Rufián, que discretament va desfollant la margarida del seu futur polític. Com a molt tard, aquesta tarda a les 6 és quan s'acaba el termini per presentar candidatures dins d'Esquerra. Esquerra haurà d'anunciar si Rufián repetirà com a cap de llista o si s'ha deixat seduir pel front ampli que han de conformar totes les sigles a l'esquerra del PSOE. Ara mateix Esquerra dona per encarrilat un acord amb Rufián, però els comuns redoblen la pressió i continuen per terra, mar i aire, convidant-lo a formar part d'aquesta coalició d'esquerres. De fet, Ada Colau ho ha fet aquests últims dies de totes les maneres possibles i aquestes últimes hores ho ha reiterat també el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
6: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Malgrat aquesta OPA, malgrat aquestes tirades de canya tan perseverants d'aquestes últimes hores, sembla que Esquerra té bastant encarrilat aquest acord amb Rufián. Per tant, aquest matrimoni Junqueras-Rufián que continuaria endavant, malgrat les desavinences d'aquests últims mesos. Avui, a les 9, tertúlia amb informació del que s'està coent. Segur interessant de sentir l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte i el Carles Monguilot a partir de les 9 al suplement. El desenllaç al llarg d'aquest diumenge. Pel que fa a la CUP, la direcció ahir va decidir no presentar-se a les generals perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància que des de fa tot just una hora i fins demà a les 7 del matí pot votar la proposta per avalar o per no avalar la decisió de la direcció. Aquesta és la situació a Catalunya. A Madrid, la maquinària electoral ja ha donat el tret de sortida amb els primers grans mítings del PSOE i del PP. Pedro Sánchez es trasllada avui a Ponferrada després d'haver estat ahir al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on va fer bandera dels decrets per l'habitatge, un tema que Alberto Núñez Feijó no va ni mencionar en el seu míting. Feijó aposta per un canvi serè i contundent, conscient que és la seva última oportunitat per arribar a la Moncloa. Madrid, Alba Gil, bon dia.
7: Bon dia, doblet de Pedro Sánchez en l'estrena de la precampanya. Aquest matí farà un míting a Lleó on traslladarà la lluita per l'habitatge, la principal base electoral d'un PSOE enfonsat en les enquestes. El president espanyol acusa la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters i assegura que reforçarà els decrets per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
8: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente.
7: Alberto Núñez Feijóo ha encetat la precampanya a Madrid, acompanyat dels barons territorials i de la plana major del PP. Ho ha fet amb la promesa de girar full a l'etapa Sánchez i d'expulsar un govern a qui ha tornat a titllar de màfia. Feijóo ofereix un canvi rotund però serè i es reivindica com l'antítesi del seu contrincant.
9: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión. De presentar y cuadrar presupuestos. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
7: Vox també irromp avui en precampanya amb un acte a Estepona i la mirada posada a Ceuta, on celebraran el 12 d'octubre.
0: De ben segur que un dels altres dels temes de la campanya serà l'aplicació de la llei d'amnistia, avalada ara pel Tribunal Constitucional i sobre la qual han carregat tant el Partit Popular com Vox. Justament avui, el diari El País entrevista el president de l'Alt Tribunal, Cándido Conde Pumpido. El magistrat defensa la sentència sobre l'amnistia i adverteix que qüestionar el Constitucional debilita la democràcia perquè és l'òrgan que garanteix els drets fonamentals.
10: El que me preocupa es que se extraigan conclusiones políticas que cuestionen el Tribunal por la existencia de unos votos que están establecidos en la Constitución. Y esas conclusiones políticas creo que son muy negativas, porque quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución, y quien está cuestionando la Constitución está cuestionando la democracia.
0: Mentrestant, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, reitera avui al periòdico que ara, estant en precampanya electoral, no hi haurà una trobada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, com ja va avançar el president espanyol a principis de setmana. De la crònica internacional, avui pendents de l'escalada al conflicte del Iemen, un atac houthi contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, ha provocat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Hi ha hagut aquesta fortíssima explosió que ha afectat el vestíbul de l'aeroport. Hi ha diversos ferits crítics que han estat traslladats a centres mèdics de la capital i s'ha suspès el trànsit aeri. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. L'última mostra de condemna és la del propi govern del Iemen i també acabem de saber que tira endavant la conferència sobre l'energia que s'havia de fer al país i que ha d'acollir importants conferències sobre energia i inversió. Els organitzadors fan una crida a la calma i asseguren que el Congrés és segur. L'atac d'aquesta matinada és el tercer d'aquesta setmana, però és el més mortífer de l'Aràbia Saudita en més d'una dècada. El sistema d'alertes no ha detectat els míssils, cosa que exposa les vulnerabilitats de l'Aràbia Saudita en l'escalada del conflicte amb els houthis del Iemen, aliats de l'Iran. També ha condemnat l'atac el president dels Estats Units, Donald Trump, que ha dit que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic al Iemen. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, alerta d'una escalada regional i també ha condemnat l'atac al primer ministre del Canadà, Mark Carney, i al primer ministre del Pakistan. I parlant de Donald Trump, l'endemà que el president dels Estats Units anunciés un acord amb Vladimir Putin per subministrar dièsel als mercats mundials, el president nord-americà ataca ara el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, i el torna a menystenir.
11: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Ja l'heu sentit, Donald Trump demana a Zelensky que deixi pas a un nou líder a Ucraïna, l'acusa de no haver fet prou per aturar la guerra i de l'alça dels preus del gasoil. També li exigeix aturar els atacs contra instal·lacions petrolieres russes. Qui fa respost dient que Zelensky té el suport del poble ucraïnès i que les declaracions de Trump demostren que està fent una bona feina. Tot plegat després del bombardeig mortífer rus contra un edifici residencial a Zaporizhia, on ha mort, en aquest cas, una vintena de persones. A tot això, mentrestant, la Unió Europea veu inaudit l'acord de Trump i de Putin per la venda de dièsel, bàsicament perquè proporcionarà més ingressos al Kremlin per finançar la guerra d'Ucraïna i perquè, segons els experts, no farà abaratir el preu del dièsel de manera significativa. Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
12: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: Just demà la Unió Europea ha de votar el paquet més gran de sancions contra Moscou des que va començar la invasió d'Ucraïna. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. En una operació policial que es va tancar el dia 5 d'octubre, però que es va saber ahir, els agents van detenir 4 persones i van intervenir 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
13: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
0: Durant la investigació, la policia va comprovar que l'organització criminal actuava als mesos d'estiu a Eivissa i que després es traslladava a una altra part de la península. Els detinguts estan acusats d'explotació sexual, tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Generalitat ja té damunt la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet a principis del mes de juliol. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals que han patit les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3Cat Info, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa s'endarrerirà i no es podrà fer el gener com estava previst.
14: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada.
0: D'altra banda, aquest dissabte també hem sabut que el Partit Popular ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. El Departament de Justícia crearà unitats de reforç per incidents d'alt risc a les presons. Els equips estaran integrats per personal voluntari que farà una formació durant 6 setmanes i després hauran d'afrontar situacions d'alt risc com els trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
15: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas que demostra que les qüestions cabdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
0: A tot això, primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Si els resultats són positius, s'aplicarà després a tots els altres centres. A Altres qüestions de la crònica internacional en format més breu. Als Estats Units, almenys 14 persones han mort en dos tirotejos massius aquesta matinada. El primer a Pensilvània, on un atacant ha matat 8 persones, entre les quals dos infants, i després s'ha suïcidat. També hi ha hagut un altre atac en una zona rural, a l'estat de Geòrgia, on han mort 5 persones. En el que portem d'any, més de 300 persones han mort en tirotejos massius als Estats Units. Encara als Estats Units, Krista Pike, la reclusa que va sobreviure a dues injeccions letals, ja torna a ser a la presó on ha viscut les últimes 3 dècades. L'han traslladat des de l'hospital i ara continuarà el tractament mèdic al centre penitenciari, segons els seus advocats, tot i que no se saben gaires més detalls del seu estat de salut. L'altra gran incògnita és què passarà amb aquesta reclusa condemnada a mort. En parlàvem, de fet, ahir aquí al suplement amb la Lídia Heredia.
16: Aquest ara és el gran debat, eh? Què passa amb Krista Pike? D'una banda, això que deies, els seus advocats, com a mínim, la primera vegada que la van veure o que algun testimoni la va poder veure, va dir que sí, que s'estava recuperant. Ells han demanat que es commuti la pena de mort per una cadena perpètua.
0: La conversa amb Lídia Heredia la podeu recuperar a catradio.cat/el suplement. A l'Índia, el moviment juvenil de les Paneroles apuja el to contra el govern de Narendra Modi i convoca una mobilització, en aquest cas per avui, tot plegat després que la protesta d'ahir a Nova Delhi fos durament reprimida per un dispositiu de seguretat extraordinari amb almenys 2.000 manifestants detinguts. Entre ells, el líder de les protestes s'ha alliberat fa poca estona. Aquest moviment de les Paneroles el formen sobretot joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública. En la protesta d'aquest cap de setmana exigeixen la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè consideren que beneficia el partit al govern. I a tot això, acabem també al Panamà. L'endemà del terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar el país, els veïns de Tonosí continuen sense aigua ni llum. És el poble més proper a l'epicentre del terratrèmol, on encara hi ha rèpliques constants. Tot i la magnitud del sisme, segons les autoritats locals, no hi ha morts, però sí una trentena de ferits. Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Almenys 16 cavalls han donat positiu de febre del Nil Occidental. 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà. El virus circula principalment entre mosquits i ocells salvatges, per tant no es pot evitar que entri a Catalunya i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient un cop s'hi ha instal·lat. Si es detecta el virus, l'objectiu és minimitzar el risc de contagi als animals domèstics sensibles i a les persones. Cal deixar clar que es transmet principalment per la picada de mosquit infectat i que la malaltia en cap cas passa dels cavalls als humans. I parlant de salut, un projecte pilot amb drons de mida molt, molt petita permet fer neurorehabilitació en pacients amb ictus. Consisteix que el pacient faci moure l'aparell amb moviments que s'adapten a la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Des de l'Hospital Comarcal d'Olot, on estaven provant el dispositiu, la neuropsicòloga Marta Linares subratlla que la teràpia reforça l'autoconfiança, un factor clau en el procés rehabilitador.
17: Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc, i a més milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. El projecte pilot liderat per l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya està ara en fase final, però els seus impulsors creuen que es podrà fer extensible en altres patologies. A Sitges, nit d'estrelles, al Festival de Cine Fantàstic, Kevin Bacon ha estat una de les estrelles de Hollywood que aquestes últimes hores ha presentat pel·lícula al festival. La gran ovació, però, se l'ha endut Peter Jackson. El director de la saga del Senyor dels Anells ha rebut el gran premi honorífic del festival i ha aprofitat per donar el tret de sortida de la tradicional Zombie Walk. Des de Sitges, Marc Garriga.
18: Ara sí, sisplau, demano un fort aplaudiment per al gran Sir Peter Jackson.
19: El públic de Sitges ha dedicat a Peter Jackson diversos minuts d'aplaudiments dempeus a l'auditori principal, on ha rebut el gran premi honorífic, una estatueta en forma del clàssic King Kong de Sitges.
20: King Kong rules, and I'm so proud to be holding him right now. So thank you very, very much. Thank you.
19: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació de matinada, la pel·lícula

0: A Diego Luna el perseguirà per sempre més aquesta melodia. A banda de Narcos, ha protagonitzat pel·lícules de Star Wars després de donar-se a conèixer amb I tu mama també. Avui al suplement xerrem amb aquesta estrella de Hollywood, amb Diego Luna, que ara dirigeix una pel·lícula ambientada en part a Barcelona sobre una jove migrant mexicana que representa moltes de les problemàtiques que ens envolten avui dia. Aquesta pel·lícula es titula Ceniza en la boca i ja la podeu trobar a la cartellera. Avui, a 11:15, Diego Luna al suplement. L'Orfeó Català, el Cor de Noies i Cantaires del Cor Infantil han actuat a París amb la Filarmònica de Nova York, dirigits per Gustavo Dudamel. Ha estat el primer concert d'una gira europea que els durà per tot arreu i que han interpretat en la transmissió de, en la transmigració de les ànimes de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001. Des de París, Isabel Galí.
1: Els aplaudiments del públic tarden a arribar quan acaba de sonar la transmigració de les ànimes, l'obra que l'Orfeó Català i l'Orquestra de Nova York han interpretat aquest dissabte a la nit a París. Una emotiva composició del nord-americà John Adams, encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. La profunditat i contenció del Cor Català i la delicadesa de Gustavo Dudamel al capdavant de l'Orquestra de Nova York es podrà escoltar durant la gira europea de la formació nord-americana. Pel president del Palau de la Música, Joaquim Uriach, un pas més en la projecció internacional de l'Orfeó.
2: Abans, això suposa un gran pas per nosaltres, posar en valor l'excel·lència d'aquests cors nostres i un pas més en el que és el projecte internacional de l'Orfeó Català.
1: El tàndem Dudamel i Orfeó Català tornarà a interpretant l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la Filarmònica de Nova York no trepitjava el vell continent.
0: I encara a París.
3: Què volen aquesta gent que truquen de matinada?
0: 50 anys després, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París. La cantant, icona de la nova cançó i membre dels 16 jutges, trepitjarà aquesta nit l'escenari on va fer el seu memorable concert l'any 1975.
3: Tindran guàrdies civils armats amb cimitarres.
0: Maria del Mar Bonet rememorarà totes les cançons que va tocar l'11 d'abril de fa més de 5 dècades i també presentarà algunes cançons del seu últim disc, L'aigua no cansa.
3: Perquè té sa pell de caixa canya.
0: Un concert que serà avui a les 7 del vespre. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, es perfila com el successor de Joan Josep Omella al capdavant de l'arxidiòcesi de Barcelona. El nomenament s'espera per finals del mes d'octubre, ara que Omella ja ha complert 80 anys i que en fa 5 que va presentar la seva renúncia al papa, tal i com estableix el dret canònic, Gemma Bonet.
4: El nom de fra Octavi Vilà és el que apunten totes les travesses. Va ser abat de Poblet i només fa 2 anys el van nomenar bisbe de Girona. La seva capacitat de diàleg fa que esdevingui una figura de consens, segons explica aquesta emissora Jordi Llisterri, periodista de Catalunya Religió.
5: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país, i que, per tant, pot ser de pont amb les diverses sensibilitats.
4: Fra Octavi Vilà té 65 anys, una edat prou jove en els paràmetres de l'Església per esdevenir arquebisbe de Barcelona. A més, la seva trajectòria com a monjo primer i abat de Poblet després està molt marcada per un contacte molt estret amb els laics. Si s'acaba confirmant el nomenament d'Octavi Vilà com a nou bisbe de Barcelona, el seu ascens a l'escalafó eclesial hauria estat molt ràpid. Només fa 2 anys que va ser nomenat bisbe de Girona i 11 com a abat de Poblet.
0: Passa un minut de 8:45 del matí, de seguida els esports. Avui sucarem pa, ens hi recrearem. El Barça que ha tornat en forma, convincent victòria del Barça que continua intractable, 3-0 contra el Getafe al Camp Nou, però on sucarem pa és amb el Madrid. Polèmica, de nou, expulsió de Vinícius, que portarà cua, a més, tenint en compte que d'aquí poc arriba aquest Barça-Madrid, el clàssic. Mourinho, que no va comparèixer, el Madrid que va guanyar, però patint i protestant, com sempre. Ara tornem.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
8: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes.

0: més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
2: Com et dius?
3: Ferran Adrià.
2: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat a alguna escola?
2: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
2: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Prendreu tots mal.
5: Gènesi.
8: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
9: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
10: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
13: Per què ens cal avui desencadenar el present?
12: Atura't, pregunta't i reflexiona.
13: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
12: Ajuntament de Barcelona.

0: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Pilota de Gordon, és a la frontal. Atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gordon! Ha marcat Anthony Gordon, per fi!
3: El Barça continua imparable, la llarga aturada de seleccions no ha alterat el guió i el líder de la Lliga continua sumant victòries convincents. Ahir 3-0 contra el Getafe al Camp Nou, Gordon va obrir el marcador el primer minut del partit i es va estrenar com a golejador a la Lliga. El segon...
2: Retalla a la frontal de l'àrea, Romero, continua encara l'argentí, no la pot treure bé, se l'endú Gabriel Jesús, continua Gabriel Jesús, continua Jesús! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
3: El segon de Gabriel Jesús, aquest 2-0, al minut 30 de la primera part. I el tercer...
2: Prova de fer l'acció individual, Lamine penja la pilota, Koundé, gol!
3: Ja a la segona part, al minut 73, Koundé es va reivindicar, el francès va fer el 3-0 definitiu i el Barça manté el ple de victòries. Roger Nau, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. 8 triomf en 8 partits, igual en el millor inici de la Lliga de la història del club blaugrana, el de la temporada 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. En aquella ocasió, això sí, el títol es va escapar l'última jornada contra l'Atlètic de Madrid. Sigui com sigui, de moment el Barça de Flick suma 24 de 24 punts possibles i el tècnic satisfet amb el rendiment de l'equip.
5: I'm very happy that we score in the first minute.
6: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
5: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
3: Després d'aquesta aturada, el Barça, tot i les rotacions, manté el bon joc col·lectiu.
4: I bones actuacions també individuals. Gordon finalment va marcar, Gabriel Jesús va ser un bon relleu del lesionat Rafinha.
7: Estar en Barça para mí es un sueño, ya lo dice un par de veces. Nada, jugar con estos jugadores, claro que es muy fácil también, ¿sabes? Todos juegan muy bien, siempre tienen balón en pie. Claro que eso es, facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de gol. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
4: I Koundé, ho dèiem abans, que no havia jugat els últims 3 partits des del 9 de setembre contra el Feyenoord, també va veure porteria. Paraules, Esport 3.
8: Bueno, me encuentro bien físicamente, también la cabeza está bien. Estoy haciendo lo que me toca, trabajar duro para recuperar mi posición, recuperar mi nivel y ayudar al máximo al equipo. Estoy muy tranquilo en ese sentido. Y bueno, ya está, no hay más.
4: El Barça, que dimarts visita el camp del Galatasaray a la Champions, a la Lliga ja suma 34 gols a favor i 7 en contra.
3: També va guanyar el Madrid, ho va fer per 1-0 contra el Villarreal i amb polèmica per l'expulsió de Vinícius.
4: El gol dels blancs el va fer Diomandé al minut 62, però 10 minuts després, al 73, Vinícius, a instàncies del VAR, va veure la vermella directa per estirar els cabells el jugador del Villarreal, Nathan Saliba, just abans de marcar un gol que no va pujar al marcador i que hauria estat el 2-0.
9: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale? Para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
10: Vale, avisa cuando llegas a la pantalla, Isidro.
11: Ya estoy en la pantalla.
10: Vale, te vamos a... según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
11: Perfecto, ya lo he
10: visto. Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
11: Perfecto. Alex Puli, para mí Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
10: Recibido.
9: Recibido, gracias.
3: I clar, com que això era l'àudio del VAR, com que després li va haver d'ensenyar la targeta vermella, Vinícius, que va entrar en còlera, que es va tornar boig, com fa habitualment, que no van tomar bé la decisió de l'àrbitre i que es va encarar al col·legiat.
4: I així ho va fer constar l'acte del partit. En concret, l'àrbitre Isidro de Díaz de Mera va deixar constància que Vinícius va continuar protestant, cridant i amb actitud agressiva. I diu que va haver de ser subjectat per alguns dels seus companys. Vinícius, per tant, s'exposa a una sanció, evidentment per la vermella directa, i tot plegat a les portes del clàssic contra el Barça al Camp Nou d'aquí només 2 jornades.
3: Però és que, a més, clar, Vinícius va passar de marcar un gol quan feia molts dies que no marcava, a ser expulsat. En aquell moment en què marca el gol, que el gol encara no està anul·lat, Mourinho també es torna boig i se'n va corrent, recorre tot el camp per abraçar-lo i esperonar-lo. que també és bastant ridícul. I, clar, això un entrenador no ho pot fer. I aquí Mourinho també hauria d'haver estat expulsat i res va passar. Al final el que va passar és que Mourinho no va comparèixer a la roda de premsa perquè no va voler donar explicacions.
4: I podem dir que plou sobre mullat. No és la primera vegada que el tècnic planta la premsa. Sí que va parlar el jugador Tchouaméni als mitjans del Club Blanc.
0: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
3: Aquest el Tchouaméni és el que fa karate amb el Fede Valverde, no?
4: És aquest.
3: D'acord.
4: Tot i aquesta polèmica, el Madrid guanya el Villarreal per la mínima 1-0 i es manté a 6 punts del Barça. És tercer la classificació.
3: Per cert, ahir Laporta va carregar de nou contra el Madrid.
4: En un acte Sitges abans del partit contra el Getafe, el president del Barça acusa el Club Blanc d'anar contra tot i contra tothom. Assegura que està perdent prestigi.
12: Tu vas a les institucions, vas a UEFA, vas a l'Euroliga i estan en contra de tot. Estan en contra de tot i de tots. Y esto, pues, dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
3: Déu-n'hi-do. A primera, ahir també es va jugar l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2.
4: Els matalassers ara són segons a 5 punts del Blaugrana. Per altra banda, el partit entre el Rayo i l'Atlètic Club es va suspendre per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo va organitzar aquesta acció per protestar contra la gestió del president de l'equip de Vallecas, Martín Presa.
3: Avui la jornada continua.
4: Elche Celta a les 2 del migdia, Real Societat Deportiva 4:15, Betis Osasuna 6:45 i Racing València a les 9 del vespre.
3: I a segona, atenció, victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2.
4: Amb un doblet de Baena, triomf de mèrit dels vallesans que van jugar gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González al minut 53. El Girona, per la seva banda, jugarà demà al camp del Tenerife.
3: I en clau poliesportiva, a partir de les 9 del matí, Marc Márquez busca una nova victòria al Gran Premi d'Indonèsia.
4: Sortirà des de la segona fila de la graella el pilot de Cervera, que defensa el liderat en solitari i ja va guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi, el que es disputa al circuit de Mandalika. Márquez, a la general, té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que sortirà cinquè. Ja s'ha disputat la cursa de Moto3 i el murcià Máximo Quílez s'ha proclamat matemàticament campió d'aquesta categoria.
3: Avui també hi ha cursa de Fórmula 1.
4: A les 2, hora catalana, cursa llarga al Gran Premi de Singapur. Ahir la cursa sprint la va guanyar Verstappen per davant dels Ferraris de Hamilton i Leclerc, mentre que Antonelli, el líder, va ser quart.
3: Hoquei patins, la selecció espanyola femenina, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món.
4: Al Mundial de Patinatge, que es disputa al Paraguai, a la final l'equip espanyol ha derrotat l'Argentina 3-1. També han aconseguit medalla les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francés. S'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa.
3: A la Lliga CB de bàsquet, derrota del Girona a la pista del Breogán.
4: 115-92. Avui juguen la resta d'equips catalans. Madrid-Manresa i Obradoiro-Lleida, tots dos a les 12. Bascònia-Joventut a les 5 i València-Barça a les 7.
3: Joan Anton Català, bon dia de nou.
13: Bon dia de nou.
3: Com veurem la lluna aquesta setmana?
13: Ahir dissabte va ser plena i, per tant, ara minva fins al quart de dissabte vinent i demà dilluns se situarà visualment al costadet del pàl·lid Saturn.
3: A quina hora ha sortit el sol avui a Roses, a l'Alt Empordà?
13: A les 7:54.
3: I a quina hora es pondrà?
13: A les 19:12.
3: Salut, Joan Anton.
13: Igualment, Roger.
3: Temperatura a Roses a aquesta hora, Enric Agut?
14: Doncs mira, una mica de fresqueta, 12 graus. 12 graus, que també té la mateixa xifra a altres indrets del país. De fet, és un valor que ara mateix està a moltes poblacions, excepte a les zones més fredes, hi ha 2 graus a Ger, a la Cerdanya, 4 a Camprodon, 4 a Prades, i la més alta a Barcelona, que marca ara mateix 17 graus. Un matí tranquil, però notarem que amb el pas de les hores augmentaran alguns núvols que arriben des de l'Aragó i el cel quedarà variable o de color blanc força intens, sobretot a comarques interiors al Pirineu. En principi no va ploure, és un dia tranquil, aquests núvols s'alternaran amb clarianes, sobretot cap a l'est del país, i la temperatura d'avui, la diurna, no canviarà o pujarà lleugerament. Estem, preveient màximes de 25 a Lleida, 25 a Tarragona, ja una mica de caloreta, Barcelona 23, Girona 23, o Vilella 18 graus. Demà dilluns podríem començar el dia i es podria mantenir el dia amb alguns intervals de núvols a comarques, sobretot de Barcelona, Catalunya Central, comarques de Girona, més sol com més cap a Ponent, i la tònica de la setmana serà d'un temps tranquil fins al proper cap de setmana, quan podria arribar alguna pertorbació. I la temperatura en línia ascendent.
3: Fantàstic. Gràcies, Enric. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
15: una parella, amics nostres, fa molts anys, que estaven casats, anava a dir feliçment casats, però segurament no tant, i de cop un dia rebem un correu que ens convidaven a una festa del divorci.
3: Tots dos, és a dir, la van fer junts.
15: Clar, clar, aquí està.
3: Anem a celebrar que ens separem.
16: Somaliers catalans, us demano, us suplico, que quan anem al restaurant no ens digueu aquest vi és molt xulo. Prou, per favor, no. No és molt xulo, no ho és.
17: Però Pixar els últims anys... Però DreamWorks, una cosa que fa molt bé és innovar molt en l'animació.
18: Feu un tall d'això.
17: en el que és l'animació i aquesta pel·lícula... Que...
19: En lloc d'estrelles, podria ser la valoració de pel·lis. Què et sembla aquesta pel·li?
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge, 11 d'octubre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Josep Montero.
1: Així ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts.
2: Així s'acomiadava el líder d'Oques gràcies ahir en el seu últim concert a l'Estadi Olímpic. El grup usonenc posa punt final a 14 anys de carrera musical i ho fa ben amunt, amb 4 estadis olímpics consecutius.
0: Cándido Conde Pumpido.
3: Que me preocupa es que se extraigan conclusiones políticas.
2: El president del Tribunal Constitucional defensa la sentència que ordena amnistiar el delicte de malversació del procés i adverteix que qüestionar el Constitucional debilita la democràcia perquè és l'òrgan que garanteix els drets fonamentals. Ho diu avui en una entrevista a El País.
0: Donald Trump.
2: El president nord-americà diu a Volodymyr Zelensky que ha de plegar perquè no ha fet prou, diu, per aturar la guerra d'Ucraïna. Trump ho ha dit l'endemà de pactar amb Vladimir Putin la venda de dièsel rus als mercats internacionals.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 16.
2: Els cavalls que han donat positiu de febre del Nil Occidental, 11 al Macelles, al Segrià i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà. Els virus circulen principalment entre mosquits i ocells salvatges, per tant, no es pot evitar que entri Catalunya.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 16.
2: Els cavalls que hem dit, la segona, el 90.
0: El 90, perdona.
2: Exacte. Els pisos afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de principis de juliol. Ara la Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats que demanen una indemnització pels danys econòmics, materials i morals.
0: Estic despistat. Ara el 29.
2: Ara ja sí, 29. Anys, els que han passat des que els valencians La Gossa Sorda van crear el grup que s'ha acomiadat també dels escenaris després del seu retorn. Portaven 10 anys d'absència i ara sí, la gira de retorn els ha dut a fer l'últim concert al seu poble, a Pego.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 11 d'octubre, en aquest cas de l'any 1987, una expedició organitzada pel naturista Adrian Shine es va endinsar al llac Ness d'Escòcia per demostrar l'existència del monstre. I se'n va fer ressò TV3.
4: El naturalista Adrian Shine, cap de l'última expedició al llac Ness, ha decebut totes les expectatives quan ha afirmat que el famós monstre del llac Ness és només producte de la imaginació popular. Amb 24 barques equipades amb sonar, l'expedició de Shine es considera decisiva per saber d'una vegada si el monstre existeix o no. L'expectació s'ha despertat una vegada més i una casa d'apostes britànica s'ha jugat al preu de l'expedició uns 200 milions de pessetes si el monstre apareix.
0: El monstre del llac Ness, però, no va aparèixer tal dia com avui de fa 39 anys. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un penya-segat d'Escòcia, des d'un zoo d'animals exòtics o des d'una botiga de joguines on comprareu un peluix per la vostra filla que li posarà de nom el monstre de l'Agnès.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: El diari Ara, el Toni Soler, Marina Lamino, es dedica a la contra, al comiat d'Oques Grasses, i celebra que en català es pugui triomfar aquests nivells.
6: Sí, perquè a més Oques Grasses, escriu Soler, no han fet 4 estadis en un moment de febrada nacional, com els anys del procés, sinó més aviat en una conjuntura marcada per l'esmorteïment polític, i això li afegeix també un cert valor empresarial. Et pots guanyar bé la vida, diu, fent música sense renunciar a la teva llengua. Per tot això, Soler, que recorda que quan era jove a les discoteques i sonava Ràdio Futura, Alaska, Mecano o Celtas Cortos, acaba fent la següent reflexió. Hi ha molta feina, diu, per fer, sobretot en l'àmbit digital, però hem aconseguit que en un moment de forta competència lingüística el català pugui sortir a disputar el partit. Enhorabona als Oques Grasses per fer-ho evident d'una manera tan rutilant.
0: Avui les mirades en clau preelectoral se centren en la decisió que es prengui a l'esquerra del PSOE. El diari Ara en parla el cap de política, l'Aleix Moldes.
6: La dreta, que frisa pels comicis i ho té tot preparat, perquè ara sí estan convençuts que se'ls obriran les portes de la Moncloa, i mentre estan a l'esquerra hi ha, doncs, un solar per recórrer i fer-ho, a més, toca fer-ho, diu, a correcuita. Si ens posem en la tessitura d'un Sánchez destinat a l'oposició, li caldria com a mínim esquivar un daltabaix i mantenir-se als voltants dels 120 diputats, que han de sortir indispensablement de la mobilització de l'electorat d'esquerres. Però no facilita les coses que l'esquerra de Sánchez els partits arribin amb tot per fer, oferint una imatge d'improvisació que és el que qualsevol manual polític aconsella de fugir. Necessiten un cop d'efecte i difícilment, creu Moldes, l'aconseguiran només amb propostes sobre habitatge. Per tot plegat, la reflexió final, si Sánchez només creix o aguanta per l'esquerra, el PP i Vox tindran via lliure cap a la majoria absoluta.
0: També sobre els moviments a l'esquerra del PSOE, La Vanguardia, Lola García, s'aventura a dir que, si res no es torça, hi haurà llista única i que es formarà al voltant d'Ada Colau i Irene Montero.
6: De fet, Colau diu és la figura que pot desfer el nus i recosir relacions, deixant enrere els aguilarres a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa ha mantingut contactes amb Podem per refer la relació i la massa per a una llista conjunta, de la qual tant Podem com Sumar en formin part, ja està preparada. Ara només cal decidir l'ordre de sortida i també el quid de la qüestió de tot plegat, llegeixo, diu, encara que des de fora aparegui com un guirigall, hi ha moltes possibilitats que es creï aquesta llista d'una quinzena de partits a l'esquerra del PSOE. Queden uns dies per posar-hi ordre i, sobretot, per definir cap a quin costat cauran tots aquests escons que són vitals perquè Sánchez pugui plantejar la mobilització del seu electorat. Perquè amb aquestes crosses, sentencia Lola García, Sánchez ho continua tenint molt difícil, segons les enquestes, però sense les crosses, directament impossible.
0: Albert Pústils, els científics elaboren una llista amb les 17 amenaces principals per la salut humana d'aquí a l'any 2100. Ho llegim a Le Monde.
7: La revista científica The Lancet ha publicat un estudi on recopila aquestes amenaces per la humanitat d'aquí a final de segle. La llista l'encapçala l'obesitat, la mala alimentació i el sedentarisme, seguit del baix nivell educatiu i les desigualtats d'ingressos. Després venen l'ús malintencionat de la intel·ligència artificial, un conflicte nuclear, la salut mental, l'envelliment amb males condicions de salut, els conflictes armats, el tabaquisme, la hipertensió arterial, la resistència als antibiòtics, les pandèmies naturals, el consum excessiu d'alcohol, el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica, el col·lapse de la sanitat pública i la desnutrició infantil. Potser el contingut de la llista no és del tot sorprenent, però és el primer estudi que avalua un conjunt tan ampli d'amenaces en un horitzó de 75 anys. L'objectiu dels autors de l'estudi no és llançar un missatge apocalíptic, sinó animar els responsables polítics a actuar de manera preventiva.
0: Avui és un bon dia per llegir els diaris esportius. Contrast evident entre les portades de Barcelona i les de Madrid.
7: A Can Barça tot continuen sent flors i violes després de l'aturada de seleccions. Imparable, titula l'Esport, acompanyat d'una imatge de Gabriel Jesús celebrant el seu gol. A Mundo Deportivo, de rècord, després que els blaugranes hagin igualat el seu millor inici de la història a la Lliga. I en aquest cas, la imatge és de Gordon celebrant el seu primer gol amb el Barça. A Madrid, Providencial Diomandé, titula l'As, lloant l'autor del gol del triomf, però el Marca és qui s'emporta la palma de les portades, titula pels pèls, fent referència a l'expulsió de Vinícius per haver estirat els cabells Salivà, jugador del Villarreal.
0: Molt bona. Gràcies, Albert. Moment de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
8: RAC 1. El numerito de la Mari Carmen, que tiene más cara que un saco de euros, que ha estado viviendo sin tener derecho más de 20 años en una casa que no era para ella, era para la madre de la madre. O sea, esto viene de cuando Franco tomó Madrid.
9: No utilicéis a los muertos para hacer política.
10: Pero si no solucionas en política, ¿cómo solucionas?
9: Pues votando a Pedro Sánchez.
10: Bueno, pero...
9: Vamos a los hechos, me repito. ¿Quién ha permitido el regreso de los líderes del procés?
10: Don Mira...
9: Exacto, los Javis.
10: Pero...
11: Hello?
12: I said, to what do I owe the pleasure?
11: Are you stood up or are you sat down right now?
12: Stood up?
11: You stood up?
12: I can squat.
11: You said
5: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia. Oriol Marc, Núria Oriols, Marta Monforte i Carles Bonguilot. A les 10, la setmana tràgica, Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. Farem una mica de tertúlia esportiva amb ells. I, a més, també ens preguntarem com condiciona la nostra vida quotidiana un avançament electoral com el del 29N. Avui Toni Rodon i Ion Sindreu a partir de les 10. I després... Després Diego Luna, el gran protagonista de Narcos Mèxic, també ha fet vincles amb Star Wars últimament i el seu èxit més esclatant que el va donar a conèixer i tu mamà també. Diego Luna ara fa de director de cine. Aquesta estrella de Hollywood avui passarà pel suplement per parlar-nos d'una pel·lícula que acaba de dirigir, que es titula Ceniza en la boca, i que retrata una jove migrant mexicana que arriba a Barcelona i que representa moltes de les problemàtiques que ens envolten avui dia. I a les 11... A les les 11 cartes de l'Empar. Empar Moliner respon les cartes dels oients. Just després vindrà la Marta Ferrer i la Rosa Rodon amb recomanacions culturals. Avui a l'Eclipse i les nits del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. En plena operació tornada, l'hem entrevistat un munt de vegades, però mai en el context d'una nit, per saber com són les nits del director del Servei Català de Trànsit. Això promet, perquè a més m'han dit que és fan de la secció, o sigui que sap a què ve. Acabarem amb el Malalts de Ràdio i la Marina Laminos fent recerca dels millors tresors de l'arxiu de Catalunya Ràdio. I ara el millor moment del dia. 4 minuts per arribar a les 9, arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les volem a suplement@catradio.cat. I la més original de totes s'emporta un talonari de xecs regal per valor de 200 euros, bescanviables en prop dels 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Pareu bé l'orella, avui l'enigma criminal del Lluís Soler diu així.
14: Enigmes criminals. Narcís Verdalet va sobreviure al seu propi funeral i, a més, va acabar amb la vida d'una persona. Què ha passat?
15: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Cada dia és més inquietant, aquest senyor. Narcís Verdalet va sobreviure al seu propi funeral. Narcís Verdalet, el metge forense, suposo. Pediatre metge forense. Narcís Verdalet va sobreviure al seu propi funeral i, a més, va acabar amb la vida d'una persona. Què ha passat?
16: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
17: I pot ser tot això sent professional.
16: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
18: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
19: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
20: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
21: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
20: La tradició es mou si la mous tu.
21: Tota la informació a firamediterrania.cat.
22: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
23: Tot Catalunya està que crema.
24: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
22: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
25: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
22: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
26: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
27: Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
0: Són les 9.
28: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Poques gràcies, ja és història. Qui ens havia de dir que, en el moment més crític de l'ús social del català, una banda d'Osona ompliria de manera consecutiva 4 estadis olímpics cantant únicament en la nostra llengua. Més de 200.000 persones de públic. Fins ara, només a l'abast de Coldplay. L'enhorabona, ja partit. La partida entre Gabriel Rufián i Oriol Junqueras per construir la candidatura d'Esquerra al Congrés va camí d'acabar en empat. Aquesta tarda sortirem de dubtes. Fa la sensació que aquestes últimes hores l'acord s'ha encarrilat i el de Santa Coloma repetirà com a candidat dels republicans. Cal veure qui l'acompanya i quina mena d'encaix pacten amb els cants de sirena del Front Ampli que continua picant pedra i festejant amb Rufián. Parlant de festes, qui també continua de celebració és el Barça. Ni 3 infernals setmanes d'aturada per seleccions han pogut aturar el bon joc blaugrana. Ahir victòria plàcida 3-0 contra un dels rivals més bruts d'aquesta lliga, el Getafe de Bordalàs. Malgrat la derrota, el seu pentinat, el pentinat de Bordalàs, engominat, continuava impolut. Però si parlem de cabells, si parlem de cabells, avui diumenge hem de parlar de Vinícius, el jugador més mal educat que ha trepitjat mai un terreny de joc, i mira que hi ha jugadors que es disputen el podi, en l'enèsim episodi polèmic del brasiler, ahir va acabar expulsat després que li anul·lessin un gol perquè prèviament havia estirat la cabellera d'un rival. El davanter va treure foc pels queixals, en pocs segons va passar de celebrar el gol a veure la vermella, i Mourinho no va sortir ni a la roda de premsa que rima amb poesia de diumenge.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, que és subdirector del Nació, la Marta Monforte, que és corresponsal de política d'Infolibre, el Carles Monguilot, que és advocat penalista, i la Núria Oriols, que és delegada del diari Ara a Madrid. Bon dia, bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia, sí.
0: Tenim moltes coses avui, eh?
4: Està bé, això.
3: Podem parlar del que és gràcies, no?
0: Sí.
3: Jo diré una cosa després. Però després...
0: A veure...
4: No, no està fent a sobre.
3: Sí.
0: Que, no, jo volia preguntar... O sigui, volia començar preguntant-vos si mai us heu barallat amb algú estirant-vos dels cabells, alguna vegada.
3: Quan jo, no. Jo quan jo era petit era barallar-te com les nenes, això. Es pot dir?
1: No, no es pot dir.
0: No es pot dir, Carles.
3: No, perquè portàvem els cabells molt curts. A mi de petit em tallaven els cabells arran.
0: Però ara ja com que els cabells llargs els porten no, homes, dones, nens
3: petit,
0: i nenes...
3: Com jo era petit, no. Com me vaig deixar amb Helena als 16 o 17 anys, la meva àvia, que es deia l'Eucàdia, em deia, sembles un Beatle, perquè van ser els primers que es van deixar. I quan jo era petit, quan et brallaves al pati estirant cabells, no podies, havies de brallar, no ho sé, a bufetades. Llavors, era, et bralles com una nena a estirar els cabells. Però puc dir una cosa que m'ho faig a sobre. Jo no sóc d'oques grasses, perquè, bueno, per una opció generacional, però al mateix moment, com tu ja has avançat, vaig veure un espectacle que feia, que són bronques grosses, que s'assembla molt, que va ser el Bernabéu, que és un espectacle entre circo, per als pallassos, i la passió d'Esparreguera, perquè es pateixen com animals, després sí, guanyen. O sigui, aquell Cristo que va muntar, jo no el veia des de tercera regional, surt a l'entrenador mig del camp, l'altre vol agredir a l'àrbit. O sigui, és espectacular. Ens don felicitat al Barça a 6:45, que jo vaig quedar feliç, i llavors el Real Madrid guanyant, si és igual, si d'aquí 15 dies estarem a 9 punts. Que guanyin, pateixen, s'enfaden, li caurà un puro en Vinícius.
0: Vols dir?
3: Home, li hauria de caure un puro.
4: Li hauria de caure si... Crec que ja he llegit l'acte arbitral i l'àrbitre no diu que identifiqués cap expressió contra l'àrbitre.
3: Però sí que el volia assetjava violentament. Diu que el van sí. tenir que... El van haver de... parar els seus companys. Mm. Bueno, si no és igual.
4: Amb el reglament aplicat hi hauria d'haver uns quants partits de sanció.
3: A mi m'agradaria que jugués en el Camp Nou. Bueno, en el Spotify aquest, el camp, no?
0: Si hagués d'apostar per qui dels quatre ha anat a veure Oques Grasses aquests dies,
4: sí,
0: que hi han hagut moltes oportunitats, jo, a cegues, hagués apostat per Núria Oriols.
3: Segur.
0: I m'he equivocat, no?
1: Sí.
0: Veus?
3: Perquè estava, bueno,
0: perquè
3: estava a Madrid.
0: Perquè ets a Madrid. O sigui, no tenies entrada, Núria.
1: No tenia entrada i a mi no m'agraden els concerts.
0: Mm. Ja, ja. Un moment.
1: Però t'he de dir, Escapa, que jo crec...
0: Un moment, Monguilot.
1: Però t'he de dir, Escapa, que sí que vas ben encaminat, perquè segur que sóc l'única... Bueno, no sé, la Marta potser també.
0: No, la Marta avui va a la gossa sorda. La gossa sorda que avui pleguen, no?
5: Avui pleguen, sí.
0: Bueno, mira... doncs a mi m'ha sorprès molt. L'Oriol sí que hi ha anat.
4: Sí,
1: home.
4: I tant que hi ha anat.
1: Arrossegat, perquè no, segur que per iniciativa pròpia no.
4: És, jo no faria servir el terme arrossegat, jo crec que hi ha anat per amor. Per amor i per amistat. Que l'amistat és una altra forma d'amor molt elevada. I he anat perquè la meva parella, la Carlota, va comprar entrades conxabada amb un dels meus millors amics, el Sergi, i van convenir que em convindria moltíssim anar a aquest concert per degustar un dels seus gustos preferits musicals, que és Oques Grasses.
6: Això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat. Fins a l'últim moment, que ha estat avui. Porto amb mi les coses que em vas dir.
0: Serà acomiadat amb la gent que estimo. Avui han reproduït el mateix concert que han fet els 3 dies anteriors i amb aquestes paraules finals del Josep Montero, que s'ha guanyat un descans llarg i merescut després d'aquests 4 concerts consecutius. Et va agradar, Oriol?
4: M'agrada molt, la veritat. Mira que jo no desconec molta part de la discografia d'Oques Grasses. Fins i tot alguna vegada he arribat a amenaçar amb sortir d'algun cotxe en marxa quan s'estava reproduint l'últim disc, perquè crec que no, a mi no m'acaba d'agradar. Però t'he de dir que, malgrat no formar part de la supercomunió que hi havia, perquè desconeixia bona part de les cançons, com a espectacle m'ha semblat espectacular, musicalment molt bé, molt per sobre del que és tradicionalment. Quan tu vas a un concert de gran format amb 70.000 persones, un estadi, sonoritzar costa molt, és molt difícil que tot soni bé, és difícil que tot vagi quadrat, i vaig tenir la sensació que ells eren feliços a dalt de l'escenari, que els sortia de manera completament orgànica, que les cançons la gent les rebia amb un somriure, que la gent era feliç, que la gent ballava, que la gent tenia ganes de participar d'un comiat com aquest, i a mi em va encantar, i ho vaig veure al costat del meu amic, el Sergi, que estava emocionadíssim, i veure-ho, és a dir, la seva emoció, la vaig fer meva i em va encantar, m'ho vaig passar molt i molt bé, la veritat. Pensava, i això que al principi, això sí que ho he d'admetre, em sap molt greu, quan vaig arribar i vaig veure una mica el personal i que estaria allà enxubat durant 2 hores i mitja, vaig dir, nois, jo aquí no sé si m'hi vull quedar per tenir un tio amb rastres
0: al
4: darrere.
0: Sí, vas anar a pista.
4: Vaig anar a pista, que no em va semblar del tot una bona idea, però després, mira, escolta, hi havia una barreja de gent tan xula que és que m'ho vaig passar molt bé.
0: Ens hem d'imaginar Oriol Marc saltant i ballant?
4: No, saltant vaig saltar perquè m'ho va demanar...
0: No ens passem.
4: No, home, ja no sé. L'entusiasme sempre s'ha de moderar. Aquesta era una de les poques cançons que coneixia del tot i em va agradar moltíssim, la veritat. És que no tinc cap mena de pega pel xou, per la part també d'interacció amb el públic, la part de molt sentit de l'humor i la part... Potser em va faltar, això, no sóc crític musical, però hi va haver una part que sí que va voler reivindicar una mica la seva trajectòria més de festa major, per entendre'ns, que se'm va fer un puntet llarg, però escolta, dins de... O sigui, jo crec que tothom que hi havia en aquell concert, que hi va anar perquè deia, hosti, em vull acomiadar d'ells, devia tenir la sensació que en algun moment el grup es dirigia amb ell en concret, i aconseguir això, jo crec que com a artista no pots demanar absolutament res més.
0: Quin s'havia de dir que es pogués omplir 4 vegades a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Núria, parlant en català, eh?
1: Sí, realment és increïble el que han fet. A més, han aconseguit que les generacions joves els agradi molt. Llavors, això és un èxit quan el català no està de moda entre els joves en tota la resta de coses que fan. És a dir, en les plataformes digitals costa molt, en els videojocs costa molt, a l'hora de parlar entre ells també ho veiem amb les dades en educació, i en canvi, no, s'enganxen aquest grup de música exclusivament en català, sense pensar segurament que és en català, i aquest és l'èxit, no? Que simplement és de forma natural que els hi agrada i doncs són capaços de donar aquestes xifres quan fan el seu comiat, no?

0: Tinc curiositat per saber les audiències de com va anar ITV3, perquè aquest últim concert es va poder veure per ICAT, el vam sentir, per TV3, per la plataforma, fins i tot el TN va entrar abans ahir, i tinc curiositat per veure com va respondre el públic, perquè, a més, segur que molta de la gent que ahir no hi era, però sí que hi havia anat a un dels anteriors, se'l va voler tornar a passar després.
1: Sí, a mi se'm va amenaçar a casa amb tornar-lo a veure. Al final vam salvar la situació i vam mirar l'Isla de les Tentaciones, però...
2: Sí
3: que... Les apostes Déu intel·lectuals jo crec que sempre han de prosperar per davant d'altres opcions.
1: Sí, no, home, jo tenia ganes de descomprimir dissabte a la nit. Però sí, seguint amb el que deia la Núria i lligant una mica amb el context polític, perquè crec que quan es parla de concerts com aquests, quan hi ha 70.000 persones que van a un concert en català i hi ha una part que és una derivada política evidentíssima, vaig veure molta samarreta del Barça, molta samarreta del Barça blaugrana i molta samarreta del Barça de la Senyera, alguna que altra estelada, i, si m'ho permeteu, jo vaig tenir la sensació de reserva índia. Tenir la sensació d'un món que crec que està desapareixent.
3: Però pel de les rastres, ho dius, no?
1: No, clar, això va ser més aviat un atemptat contra el bon gust que tothom té el dret a cometre.
3: Que ho provoco, perdona.
0: Només falta que us provoqueu entre vosaltres, sí, sí. Sisplau, home.
1: Però... T'he dit que ho compensava amb una samarreta del Barça molt bonica de la col·lecció aquesta que han fet de vestir de carrer.
0: Ahir no s'ho va voler perdre ningú, això, perquè...
1: Hi havia Gerard Piqué, no?
0: Gerard Piqué i Pep Guardiola el divendres. Ahir hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull. Vull dir que fins i tot a nivell institucional també representació.
1: És que és un gran esdeveniment, és un esdeveniment per celebrar.
2: Oriol.
0: Marta.
2: Que a mi m'hagués agradat, m'hagués encantat. De fet, ara el meu millor amic està vivint a Barcelona des de fa molt poc temps i va aconseguir anar-hi i vaig estar, doncs, contestar-li a totes les històries que pujava. Després li vaig cridar al telèfon el dia després per a que me contara. Me va donar moltíssima enveja. I si haguera avisat en més temps, potser hagués intentat anar d'alguna manera, perquè jo crec que és preciós viure una cosa així, i em recorda a quan So, que ja sabeu que jo sóc molt fan, va omplir també el Wishing Center a Madrid, cantant íntegrament en català, en valencià. Aleshores, jo crec que això és preciós, i poder viure-ho... Tinc molta enveja, Oriol. Jo sé que a tu no t'agradava molt, però crec que
0: és meravellós. Però si s'ho va passar bé, està fent el personatge, home, va corejar-les totes.
2: Clar.
1: M'hauria encantat, però no és el cas. Però estic molt, molt, molt content, de veritat.
2: Que bé.
0: I mirem com estàvem fa una setmana, eh? Entrevistant el promotor, el Tito Ramoneda, que ens deia: dilluns poso la mà al foc, pràcticament que hi haurà concert. I mira, el van haver de posposar a dijous i quatre consecutius també. Per una banda, que no està acostumada a tocar cada dia, el desgast que suposa també a nivell de veu, amb la pressió d'haver-ho de fer un estadi olímpic, el mèrit és descomunal. Per tant, l'enhorabona a tots ells. I llarga vida Oques Grasses, que ja és història, i veurem què és el que prepara Josep Montero en solitari, perquè no tenim cap dubte que també, a banda de productor, continuarà fent cançons. Suposo que ara hivernarà durant un temps llarg i un dia apareixerà, com han fet tant els altres, eh? Manel, per exemple, el Guillem Sisberg, que fa el seu projecte en solitari, i a veure com els va també aquesta aventura. 2 minuts per arribar a 9:15 del matí. Políticament, avui és un diumenge en què hem de sortir de dubtes sobre algunes de les candidatures catalanes a eleccions generals. Tots els ulls estan posats amb Gabriel Rufián. S'entendrà o no s'entendrà amb Esquerra Republicana? És veritat que està encarrilada la cosa? Marta Monfort, endavant.
2: Sí, jo crec que està prou encarrelada. Ja des del divendres ja van haver converses pel que a mi em consta al més any nivell, és a dir, entre Rufián i Junqueras a banda del seu equip. I la cosa es va alleugerar després de la tensió del dijous i la piulada aquesta que hi va fer després de qui era el nom d'un altre candidat, no?, del Jordi Albert. Aleshores, sembla que sí, que pot haver acord, que avui s'anunciarà i que potser tindrem alguna sorpresa d'algun partit més que entra en aquesta candidatura d'Esquerra Republicana. Ara s'havia publicat a la Sexta nit que potser estaria Podemos. No està confirmat encara, perquè jo crec que falta tancar si això serà així o no de veres finalment, però sí que és una de les coses que Rufián havia defensat, que no només anar en Esquerra Republicana, sinó que integrara dintre de la candidatura d'Esquerra, és a dir, no fer un front ampli com a tal, sinó que dintre d'aquesta candidatura s'integraren altres noms de l'Esquerra.
0: A veure, un moment, poc a poc.
2: Sí, sí.
0: Poc a poc, perquè anem a explicar-ho bé.
2: Sí.
0: Perquè, o sigui, front ampli és una cosa que hi ha tanta gent que si no ho comencem a desgranar i separar, ens fem, tota un, embolic, ens fem un embolic entre tots.
2: Tota
0: Aleshores, Junqueras i Rufián sembla que almenys s'estan posant d'acord, no?
2: Sí.
0: I per tant, Gabriel Rufián seria el candidat una altra vegada d'Esquerra Republicana al Congrés.
2: Sí, per Barcelona.
0: Per Barcelona. Aquest front ampli que inclou Sumar, Més Madrid, hauria d'incloure també Podem, hauria d'incloure Compromís, hauria
2: Comuns.
0: De... Comuns. Aquí, Ada Colau, tot això va per un costat, però Podem s'integraria dins d'Esquerra.
2: Clar, això no està encara tancat, pel que a mi em consta a hores d'ara, però sí que és una de les coses que Rufián va defensar i que s'està negociant encara per les direccions dels dos partits, i això seria a canvi de que Podem no es presentara a Catalunya, és a dir, integrar-se dintre d'Esquerra Republicana en aquesta eventual candidatura. Això deixa molts interrogants encara, és a dir, què és, per exemple, dels Comuns, què faran? Es presentaran? Jo suposo que sí, evidentment, és un partit amb arrels al territori, si això és endavant, o intentarà integrar-se dintre també d'Esquerra Republicana. Jo ho veig més complicat, és a dir, que podríem veure a Podem dintre d'Esquerra i també, per altra banda, a Comuns presentar-se també en Catalunya per un altre costat.
0: Però en front ampli o
2: en front ampli, efectivament. I clar, l'Ada Colau ja va ser molt clara, molt expeditiva, dient que si no estava dintre Podemos de la candidatura de front ampli, ella no seria la candidata.
0: Una pregunta. Aleshores,
2: digues.
0: Irene Montero, que és el nom propi de Podem o de Podemos, si Podemos no es presenta a Catalunya, perquè fins i tot també s'havia especulat que Irene Montero pogués anar a una llista de Barcelona.
2: Efectivament.
0: Aleshores, Irene Montero on queda aquí?
2: Clar, jo això encara no sé perquè no sé els detalls i, efectivament, no sé si realment, finalment, això hi serà endavant. Jo sé que és una de les coses que vol Gabriel Rufián, però també és cert que fa falta l'OK de la direcció d'Esquerra Republicana i de Podem ja sé que ho té perquè ells estan molt convençuts de que aquesta és la via. Però jo crec, sabent un poc i coneixent a Podem i com funciona Montero, ella voldria ser la candidata a Madrid, no a Barcelona, és a dir, que en Barcelona n'hi hauria una altra persona que no fos ella, i que, a canvi, Rufián també faria campanya a altres parts de Catalunya que no foren, o sigui, doncs, a Madrid i a altres llocs, per també intentar que la gent se reunisca en favor de Podem i de candidatures del Front Ampli. Però per a mi la incògnita a hores d'ara és si això passa, què és de la resta de partits que hi ha a aquest Front Ampli, es presentaran en dues llistes, intentarà Irene Montero, encara que en Catalunya siga amb Esquerra, anar en altres llocs en Front Ampli. Jo crec que això encara no està resolt per a res.
1: Aviam, aquí hi ha unes quantes coses. Ha comentat, la Marta ha fet un mapa fenomenal i poca cosa s'hi pot afegir. Jo també tinc la sensació, com la Marta, que Gabriel Rufián acabarà sent el candidat d'Esquerra Republicana i que avui a la tarda ho sabrem. També en algun punt del camí haurem de saber quin és el preu que paguen alguns dels diputats que hi ha al grup actual d'Esquerra Republicana a Madrid pel fet que es torni a triar Gabriel Rufián com a candidat. Perquè, clar,
0: n'hi ha molts que hi han plegat, per això.
1: N'hi ha molts que han plegat. Hem de saber, per exemple, què passaria amb Francesc Marc Álvaro, que va ser un dels fitxatges estrella de l'última candidatura, si voldria continuar o no en el cas que Rufián segueixi, si Rufián ha posat el preu de la seva continuïtat amb el... associat al fet que alguns d'aquests diputats que estan amb ell actualment no formin part de la nova llista. Crec que això ho hem de saber. I després, un cop afirmat Gabriel Rufián com a candidat, a partir d'aquí s'han d'explorar les alternatives que ofereixen les coalicions electorals. A partir d'aquí, a mi, intel·lectualment et diria, ideològicament no tant, però com a concepció nacional d'Esquerra Republicana, a mi em costa de veure que hi pugui haver una aliança amb Podem també a Catalunya. És a dir, una cosa és tu anar a... Jo a Catalunya em presento com a Esquerra Republicana i a Espanya Gabriel Rufián demana el vot en mítings que pugui fer el Albacete o Guadalajara, on li vingui de gust, demanar el vot per Podem, integrar una persona de Podem a la llista d'Esquerra Republicana té una significació política que va més enllà d'una simple coalició. Vol dir moltes coses. Vol dir, en el fons, que la teva prioritat és tant Catalunya com Espanya. I Oriol Junqueras ha dit mil i una vegades que, al marge de les eleccions europees, que són de circumscripció única, no té sentit aliances amb partits estatals que també puguin jugar el seu paper a Catalunya. Després, Ada Colau, divendres, quan diu que les portes obertes, que Front Ampli té les portes obertes a Gabriel Rufián, en certa manera va contribuir a que les negociacions que hi havia entre Rufián i Junqueras es tornessin a enverinar una mica. Ahir sembla que tot es va anar calmant una mica i que tindrem aquest acord perquè Gabriel Rufián sigui el candidat. I aquí, en el fons, el que ha passat és que hi ha vegades que hi ha líders de partits que quan fan el salt a Madrid tenen vida pròpia, i en el cas de Rufián ha tingut molta de vida pròpia, és un referent per l'esquerra, i això, si mires qualsevol enquesta, és així. Quan el País fa una enquesta preguntant si hi hagués un front d'esquerres plurinacional a l'Espanya, qui hauria de ser el candidat? La resposta abassegadora és Gabriel Rufián. Quan La Vanguardia de la setmana passada fa una enquesta i pregunta sobre la valoració de líders, el més ben valorat, el més ben puntuat, és Gabriel Rufián, que és una cosa que no passava des dels temps de Josep Antoni Duran i Lleida, per exemple, que a mi la situació em recorda una mica el que passava quan Josep Antoni Duran i Lleida estava a Madrid i a Barcelona hi manava Artur Mas, per entendre'ns, que Duran tenia vida pròpia, el que passa és que Duran tenia un partit que era Unió i Gabriel Rufián, en aquest cas, és d'Esquerra Republicana i no lidera un projecte amb una identitat política i administrativa pròpia. Però veurem, jo crec que això sí que deixarà esgarrinxades en la relació que hi ha hagut històricament molt bona entre Oriol Junqueras i Gabriel Rufián, perquè el pols ha arribat molt lluny, ha estat públic i és evident que tindrà uns costos que potser la militància d'Esquerra Republicana està o potser una mica tipa de veure com Gabriel Rufián tiba la corda i vol fer una cosa que no és ben bé el que és Esquerra Republicana.
0: Però escolta'm una cosa, al final, si hi havia d'haver divorci, el moment segurament era ara, perquè millor oportunitat per Rufián per encapçalar un front ampli com ell fa temps que demanava a nivell estatal i en què tothom li tiri la canya públicament i que les enquestes li siguin tan favorables, era ara. Aleshores, si finalment continua sent el candidat d'Esquerra Republicana, és que s'han pogut llimar aquestes arestes.
1: Si Esquerra s'hagués avingut a sumar-se dins del Front Ampli, ara no estaríem tenint aquesta conversa, ni molt menys. El que passa és que Rufián és una marca molt més poderosa a Espanya del que ho és el seu partit, i aquest és el problema. Ell no només pot oferir el seu lideratge, que és molt, i crec que és un lideratge incontestable, és una persona que domina la comunicació del segle XXI molt millor del que fan molts polítics amb molta més mili, és una persona molt preuada per integrar-se en el Front Ampli. El que passa és que quan, això la Marta ho sap millor, però quan el Front Ampli es posa a discutir entre les diferents sigles, Rufián no pot oferir les seves sigles perquè Esquerra Republicana no vol formar part d'un Front Ampli, perquè el Front Ampli és estatal i Esquerra Republicana és un partit nacional.
0: Marta i Núria, i després el Montguilot,
2: sí,
0: també.
2: Clar, per a mi és important aquesta distinció, perquè és cert que si finalment aquesta operació surt endavant, és a dir, que Podem s'integra dins de les llistes d'Esquerra Republicana i al final això és una mena de pacte d'una candidatura a Catalunya en el que no només està Esquerra, sinó també estan altres forces, no?, que és el que ell venia reivindicant, sí que és una mena de d'experiment, no?, i que pot ser, pot i sirve especialment a Catalunya, tenint en compte, a més, que Irene Montero va treure molts bons resultats a Catalunya, de fet, per davant de la candidatura de Sumar, si no recorde malament, a les eleccions europees, és a dir, ella va tindre més vots. I, per tant, jo crec que això podria ser beneficiós per a tots dos, però s'ha de dir que això s'ha d'acceptar per les dues parts. I per a mi la incògnita continua sent això dels comuns, no?, de si finalment n'hi haurà alguna manera, alguna via per intentar també sumar-los o integrar-los a aquesta candidatura. Ja, evidentment, si també estigués la CUP, a mi això ja em sembla molt complicat que tots quatre puguen anar en una mateixa llista. I és cert que al final, jo crec que per la pregunta que tu feies ara, Roger, de per què ara no s'ha trencat i per què Junqueras, jo crec que finalment ha decidit acceptar una mica les condicions que demanava Rufián, encara que no totes, evidentment, perquè això és una negociació i sempre alguna part acaba perdent i acaba cedint, és perquè jo crec que ell no volia un escenari en el que Junts per Catalunya tinguera més escons a Madrid que Esquerra Republicana. Això haguera estat un fracàs absolut i jo crec que sense Rufián potser haguera estat una oportunitat o una possibilitat per les enquestes que ells mateix tenen ara damunt, no?, de la taula.
0: Núria.
4: Sí, a veure, Front Ampli al final és sumar de moment, no? Vull dir, perquè simplement s'han canviat el nom, però els partits que hi ha ara mateix, si no hi ha un acord amb Podem, diguéssim, continuen sent els mateixos que es van presentar anteriorment. Llavors, jo crec que sumar i ara dit Front Ampli té un problema si no acaba podent integrar Podem a dins la seva llista a Madrid, perquè al final la gràcia, diguéssim, de l'esquerra del PSOE era que es pogués presentar unida amb una sola papereta, i la gràcia de Colau és que es porta millor a Irene Montero que del que s'hi pot portar a Mònica García, que era l'altra possible candidata, i a partir d'aquí doncs, poder unir aquesta candidatura que per lògica ideològica és el que hauria de ser, perquè no hi ha tantes diferències, crec, entre Podem i Sumar com perquè no es puguin incloure en una mateixa candidatura. El problema que tenen és d'egos. I aquí el que ha aparegut, diguéssim, en l'última legislatura, sobretot, és la figura de Gabriel Rufián, que està molt ben valorada per les bases de l'esquerra. El que passa que aquestes bases que valoren molt bé a Gabriel Rufián i que seria un bon candidat per Front Ampli, clar, això ha d'encaixar amb Front Ampli, i Front Ampli no s'entenen entre ells a l'hora de triar on van els candidats, i tampoc s'entenen ben Podem. Llavors jo crec que per això és impossible aquesta integració de Gabriel Rufián a Sumar, i també la unitat, diguéssim, de l'esquerra del PSOE a Madrid, malgrat que per context, diguéssim, és ideal, perquè el context és mobilització de l'esquerra amb un discurs més a l'esquerra, valgui la redundància, del que estem acostumats. Fins i tot el PSOE està accentuant doncs la seva política intervencionista en termes d'habitatge, que no ho havia fet mai. És a dir, estem en un moment idoni perquè l'esquerra del PSOE es pogués organitzar en una sola candidatura i poder mobilitzar el seu vot, però per una qüestió d'egos i de motxilles del passat, això no passarà. Llavors, com que això no passarà, jo crec que l'opció de Gabriel Rufián era tornar-se a entendre doncs, amb el seu partit, que és Esquerra, i en aquesta negociació jo crec que al final el que Esquerra li estava demanant és que sigués el seu candidat, però amb l'estratègia d'Esquerra, és a dir, que posés més accent no només en les qüestions ideològiques, sinó també en les qüestions d'autogovern, perquè la direcció d'Esquerra creus que és la manera també d'evitar la fuga que pot tenir cap al PSC amb el vot útil cap a Pedro Sánchez, és a dir, diferenciar-se en aquest aspecte, i després Gabriel diferenciar-se

0: de front ampli, clar, no sé quina possibilitat té també de poder entrar. Hi hauria la possibilitat de que arribessin a un acord amb Ada Colau a front ampli i Podem a Madrid anés amb front ampli i Podem a Barcelona anés amb Esquerra, o això no és el que està sobre la taula?
1: Marta.
2: Sí, per a mi és la pregunta dels tesorers. És a dir, si això es confirma i finalment doncs, n'hi ha un acord a Catalunya, què passarà a la resta d'Espanya? Perquè no és el mateix que n'hi ha una candidatura de Podem separada del Front Ampli, i això ho diuen les enquestes, que la possibilitat de que no vagin l'esquerra junta és letal per al conjunt de les esquerres, i que a nivell electoral doncs el penalitza per el sistema, per el sistema d'ONT, o si més enllà de Catalunya doncs pot haver un acord. Jo, coneixem Podemos, com més o menys el conec, i quines ambicions té també Irene Montero, diria que ara això és complicat. És a dir, que és més probable que Podem vagi per separat de Front Ampli amb aquest acord amb Esquerra Republicana a Catalunya, que vagi conjuntament, perquè també és cert
1: això
2: que...
1: Això és una pèssima notícia per Pedro Sánchez, eh?
2: Clar, clar. És terrible perquè, a més, per exemple, n'hi ha acords amb Front Ampli que, per exemple, Compromís, no?, al País Valencià, doncs ells es presenten a soles, però assumint Sumar, que la marca del Front Ampli al País Valencià és Compromís i pot ser també integrant altres candidatures. A Aragó amb Junta el mateix. Però clar, si n'hi ha després una altra esquerra on no n'hi ha esquerres arrelades al territori, a banda del, diguem, Front Ampli, doncs això passarà que es dividiran els vots i que serà molt complicat doncs fer campanya. I sobretot, per exemple, si Rufián suporta aquesta llista d'Irene Montero i de Podem, doncs també jo crec que molt vot anirà cap allà per l'efecte arrastre, no?, de que tinga el diputat d'Esquerra Republicana o el portaveu d'Esquerra Republicana també a tres llocs. Jo crec que si això es fa, també Front Ampli estarà ara mateix, no estarà molt content, perquè jo crec que ells confiaven en que Podem estiguera dins de l'acord, perquè no li quedava més remei, no?, que estar dins.
1: Dos quarts de 10 del matí, Carles Monguilot.
3: Clar, com sents tot això, jo que no sóc en absolut expert, no?, jo sóc un espectador com qualsevol dels nostres oients ara poden opinar, no? Dona la sensació que estem allà on està l'esquerra sempre, des de sempre. L'atomització, no? Allò que d'aquella manera tan brillant va caricaturitzar la pel·lícula La vida de Brian, no? Frente, judeo, de tal. I entre ells no s'entenen, que si Podem, que si Sumar, que si Compromís, que si nosaltres... I mentrestant la dreta i l'extrema dreta ho té claríssim. No hi ha discussions ideològiques, no hi ha, més enllà del que sigui normal, egos que impedeixen, quan proposes un front ampli, que sigui un front, perquè el front ampli ja per definició ha de ser pues, tots units, no? I mentrestant, bueno, pues, mentrestant els altres varen decidir allà on havien d'arribar, que és a governar, saben que governarà, jo crec que això també l'esquerra ho sap, i aquí entraria una mica la decisió que ha de prendre Gabriel Rufián. A mi una de les coses que sempre m'ha sorprès és quan hi ha opinions en una enquesta electoral de... El líder està molt ben valorat i el seu partit no. O sigui, pot caure molt bé el senyor Gabriel Rufián en les enquestes com a líder polític, però aleshores aquell tant per cent de gent que el considera vàlid i que li don bona nota potser no coincideix amb el tant per cent que li hauria de donar en teoria en el seu partit. I l'altra gran pregunta, està preparada la ciutadania espanyola per votar un líder que pretengui governar Espanya català? Això es va resoldre amb el Partit Reformista, vosaltres éreu molt joves, Roca, sí, Junyent,
1: Miquel Roca,
3: Florentino Pérez, Garrigues Walker, semblava que havia trobat el
4: 86.
3: Sí. Què va passar? Que van fracassar estrepitosament. Què varen dir aleshores? És que Espanya no està preparada perquè un líder, en aquest cas, era ni més ni menys que Roca Junyent, no, tampoc no era una persona que pogués ser criticada per altres coses, més allà de ser català. És que un català no pot ser president del govern espanyol. Jo no sé si és veritat o no. Però ara hem de dir, podrà fer oblidar el hipotètic votant espanyol que Gabriel Rufián és independentista i va defensar que aniria a Madrid 8 mesos i que li interessava zero el que passés amb la governabilitat d'Espanya, perquè ell el que volia, com seguir una mica les directrius del partit d'Esquerra, no? El que volia era, doncs, aconseguir la independència. I això, el votant espanyol, siguis de dretes o d'esquerres, això no li agrada.
1: El discurs de Rufián d'avui dia no té res a veure amb
3: no,
1: això.
3: No, no, clar que no, però tenim dubtes...
4: El discurs de ningú té res a veure
3: però tenim,
4: tenim
3: dubtes de que el primer que li tirarien encara els seus rivals, o la dreta, el Feijó, el primer que li tirarien encara seria els espitxos, els discursos més o menys inflamats del temps del procés, on segur que la Maroteca el posaria amb un compromís. Dit això, a mi, personalment, el senyor Gabriel Rufián em sembla un magnífic parlamentari, perquè és una persona que enrona clar, que és una persona que té aquell punt de demagògia que ha de tenir un polític per atreure l'atenció. Per tant, el tinc jo amb molta alta consideració com a polític. Però també penso, i acabo, que ell sap perfectament que per més que liderés aquest front ampli, com diuen els castellans, la suerte está echada, i el proper govern que tindrem a Espanya serà un govern de dretes.
1: A veure, Oriol, anem a acotar això. Avui, quan surti l'acord, si és que tira endavant de que Rufián és el candidat d'Esquerra, de la lletra petita d'aquest acord, de les primeres posicions de la llista, que no sé si ho hem de conèixer avui o encara no, amb què et fixaràs per comprovar si s'ha imposat més la doctrina Junqueras o la doctrina Rufián?
4: Home, per exemple, si Francesc Marc Álvaro no hi és, doncs podrem interpretar que s'ha imposat la doctrina Rufián. Això per Barcelona. És veritat que per Girona s'ha presentat Teresa Jordà, que és potser un contrapès a Gabriel Rufián, i ningú ha tingut ganes de plantar batalla. Hi ha algunes persones de l'entorn de Gabriel Rufián que, per exemple, no han fet el pas per formar part de llistes, per exemple, a nivell d'Osona. Jo crec que anirà tot molt encarat, a veure, primer, la llista, i després a veure quina estratègia se segueix a nivell de coalicions electorals. A partir d'aquí jo crec que sabrem exactament què s'ha volgut fer. Crec que és el primer gran repte, gros de veritat, ha passat el finançament que té Oriol Junqueras des de que va tornar a la presidència d'Esquerra Republicana el novembre del 2024, perquè Gabriel Rufián és un d'aquells emblemes, ho deies tu, Carles, i crec que tens tota la raó, una persona que no és catalanoparlant al 100% en temps del procés, que ve de Sumater, que de Sumater fa el salt a les llistes d'Esquerra, una persona cobejada en aquell moment per formar part de totes les llistes electorals que hi hagués, que va a Madrid, va amb Joan Tardà, primer té una mica de... no sé com dir-ho, de rivalitat, però al final acaben tenint una relació que és pràcticament paternofilial. Una persona que, si tu passeges per Espanya, és molt més coneguda que qualsevol dirigent independentista o pseudo-independentista que hi hagi avui en dia. Per tant, ha anat creixent a una velocitat que és una velocitat que Esquerra Republicana no podrà tenir mai, perquè Esquerra Republicana no es presentarà mai a Extremadura, i una persona d'esquerres d'Extremadura pot tenir simpatia per Gabriel Rufián, però no la tindrà mai per Esquerra Republicana de Catalunya, i això és un problema que l'haurà de gestionar Oriol Junqueras, perquè Oriol Junqueras i Gabriel Rufián són amics, o ho han estat molt d'amics. Hi ha una proximitat personal, i tot això que hem vist aquests dies s'apropa molt a un trencament. El tuit que fa Gabriel Rufián dijous és un tuit que jo, si fos amic seu i me'l dediqués, t'acusa de filtrar, t'acusa de promoure plans B i companyia. Home, jo crec que en qualsevol altre partit, quan Gabriel Rufián diu em vull mirar els decrets d'habitatge del PSOE a contrallum, i m'és igual si estic contradient algú, ho diu minuts després que Oriol Junqueras digui votarem els decrets d'habitatge del PSOE. Això en qualsevol altre partit és una crisi com una catedral. Si surt Míriam Nogueras a dir a mi el que digui el senyor Carles Puigdemont sobre els decrets d'habitatge, doncs m'ho guardaré a la cartera i el trauré després, home, doncs crec que tots...
1: No t'ho imagines.
4: No t'ho imagines. I això és el que ha passat aquí.
1: Núria i Marta.
0: A veure, jo crec que si al final Podem s'integra a la llista d'Esquerra, que no seria una coalició, que jo crec que és important com diferenciar-ho, sinó que no es presentarien a Catalunya i algú aniria a la llista d'Esquerra, a canvi, Gabriel Rufián doncs, faria actes amb Irene Montero, per exemple, a Madrid, que es presentaria per separat de Frente Amplio, i llavors el qui té un problema, si surt això que, diguéssim, està negociant Gabriel Rufián amb Esquerra, és Sumar i Frente Amplio, perquè si Gabriel Rufián fa campanya amb Irene Montero a Madrid sent el cap de llista d'Esquerra, qui és el Frente Amplio? Voldran ser ells el Frente Amplio, no? L'esquerra del PSOE. Llavors, aquí veurem qui acaba guanyant la partida de negociació entre, doncs, Irene Montero i tota la gent de Sumar i què fa Ada Colau. Llavors, jo crec que Esquerra el que el que estaria aconseguint acceptant aquestes premisses de Gabriel Rufián és intentar eliminar la competència, diguéssim, a Catalunya. Perquè si aconsegueix que Podem no es presenti, veurem què fan els comuns, finalment, no? Llavors, ells com aconseguirien sent els únics de l'esquerra del PSC a Catalunya. Jo crec que per aquí va l'intent, no?, de negociació. Llavors, crec que a canvi, no?, si tot això és el que Esquerra acaba acceptant a Gabriel Rufián, doncs Gabriel Rufián també entenc que a nivell estratègic hauria també d'adaptar el seu discurs a reivindicacions que potser Esquerra, doncs, aquesta legislatura ha posat sobre la taula i no ha acabat, doncs, defensant el faristol o no posant tant èmfasi en això, com és, per exemple, el finançament, la condonació del FLA, que no l'hem sentit tant a parlar d'això, sí que l'hem sentit a parlar molt d'habitatge i de totes les qüestions que tenen a veure amb l'esquerra. En tot cas, és un moment molt interessant i en què a Catalunya s'estan movent fitxes que afecten directament a la configuració de les forces polítiques a l'Estat. Vull dir que a Catalunya hi ha la clau, segurament, i com es presenta tota aquesta esquerra del PSOE, a si Pedro Sánchez té alguna opció o no de poder reeditar la Moncloa, perquè sense l'esquerra del PSOE és evident que ja ho té difícil Pedro Sánchez, o molt difícil o impossible, ara mateix, però sense una esquerra del PSOE articulada, és pràcticament missió impossible.
1: Marta, sí, per anar tancant, un moment, una pregunta.
2: Digues.
1: Si s'acaba certificant això que anem apuntant aquesta tarda, que Gabriel Rufián és el candidat d'Esquerra al Congrés i que, a més, Esquerra i Podem fan un pacte a Catalunya per presentar-se conjuntament a Catalunya, si això s'acaba certificant, en quina posició queda Ada Colau amb tota aquesta operació, perquè Ada Colau fa un mes era una expolítica i de cop ha sortit de sota les pedres i per intentar també unificar tot aquest espai a l'esquerra del PSOE. Aleshores, en quina posició queda el fet que Rufián no sigui candidat de Front Ampli?
2: Clar, per a mi queda en una posició molt complicada, perquè ella no només ha defensat que Rufián ha d'unir-se al Front Ampli, també ha defensat que Podem ha de ser allà i que sense ells ella no és la candidata. Aleshores, pot optar per apartar-se si finalment hi ha una candidatura que no és Podem amb Front Ampli i va amb Esquerra a Catalunya i fora a soles, o dir, doncs jo ja m'he compromès i tiro endavant. Però clar, el relat que ja havia, diguem, defensat fins ara se'l cau, perquè no és una candidatura conjunta, no és una candidatura de totes les esquerres. Una altra cosa és que ella puga fer força, que això jo crec que s'ha de veure, per integrar també els comuns dintre d'aquesta eventual candidatura d'Esquerra amb noms de Podem o amb un nom que jo crec que no serà més d'1, perquè evidentment també tenen el pes que tenen a Catalunya. No és una gran formació que tinga molts rèdits, però queda en una posició jo crec que molt debilitada. I només ràpidament per contestar-li a l'Oriol, que parlava de la candidatura de Girona, també n'hi ha una altra candidata que s'enfrontarà a Teresa Jordà, que és la Edna Strems, que ha estat diputada aquesta legislatura, que sí que és més propera a Rufián. Jo crec que té més possibilitats Teresa Jordà de guanyar, perquè té més suport, jo crec, que de la militància i ha fet més país i ha estat més present a Girona, però que l'Edna donarà la batalla també allà. I jo crec que el Francesc Marc Álvaro ja no serà a les llistes, que és la pregunta que ja ens va també l'Oriol, per també algunes coses que he vist d'ell, que jo crec que la seva etapa al Congrés ha estat bé, però que potser no ha estat tot el bona que ell haguera desitjat, no? Jo crec que no hi serà, però això a hores d'ara també em consta que no està decidit. I per a mi, jo ja és una altra pregunta, l'última, aniria Gabriel Rufián a debats estatals amb l'esquerra de Podem, per exemple, quan se formen aquests debats, o se subscriurà únicament a Catalunya? Perquè això també és molt interessant de veure, no?, que és el que passa ahir.
1: Tres minuts per 9:45. Farem una pausa i obrirem també nous fronts en aquesta tertúlia amb el Carles Monguiló, l'Oriol Marc, la Marta Manforte i la Núria Orriols.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: La FACT presenta una nova producció,
5: Dancing Beethoven. Dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
6: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
5: Entrades ja a la venda.
7: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
8: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
9: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
10: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
11: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
12: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
13: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
14: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
11: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
15: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum. Bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
17: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
18: Ja hi tornem a ser.
19: 11a temporada del Tot Costa.
20: Por qué? Por qué?
18: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
19: Nova temporada amb els vells clàssics.
20: No sé si són muy simpáticos. No sé.
21: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
20: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
22: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Tres quarts de deu del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte i el Carles Monguilot. Volem aprofitar també aquests minuts, Monguilot, que tenim aquí, perquè aquesta setmana s'ha celebrat el judici per l'assassinat masclista de Carla Fernández el juliol del 2023. El jurat ha declarat culpable per unanimitat l'exparella de la jove de Girona de tres delictes de què se l'acusava, a banda de l'assassinat, també d'agressió sexual i de robatori amb violència. També ha considerat que el jove estava obsessionat amb ella. Recordem que la nit del 26 de juliol del 2023, quan la Carla va arribar de treballar, el condemnat la va atacar al replà de casa seva. Tu, Monguilot, qui has estat advocat de la família d'aquesta jove assassinada, entenc que has tingut molt vincle amb la mare especialment, com ha anat aquest cas? Perquè crec que una de les proves claus va ser la reproducció d'un vídeo de la reconstrucció que va fer l'acusat on va admetre íntegrament els fets.
3: Sí, jo sóc l'advocat de la Blanca, que és la mare d'aquesta noia, filla única era. Però aquí hi ha un pròleg que tinc que fer, el vaig dir públicament en el judici, perquè a vegades si fas una novel·la de ficció i expliques el que jo ara explicaré, diuen, ah, mira quines coses tan estranyes, que això no s'ho creu ningú. La senyora Blanca, la mare de la Carla, me'n ve veure un mes de juliol del 2023, una visita més al despatx, i quan jo entro, la veig i li dic, perdona, diu, però és que a mi me sona molt la teva cara. La Blanca, 20 anys enrere, va ser seleccionada per formar part d'un jurat popular. I va acabar sent escollida com a membre del jurat popular que jutjava a un ciutadà que havia matat a la seva parella amb estrangulació. Havia estrangulat a la seva parella l'havia enterrada a mig de les guilleries. Llavors va confessar, etc. L'advocat defensor vaig ser jo, d'aquest senyor, el que va ser condemnat per assassinat. Aquella dona va quedar impressionada de com va anar el judici, va ser la portaveu d'aquest jurat, i qui li havia de dir que 20 anys després la vida la posaria en la situació tràgica de veure que allò que ell havia jutjat una noia estrangulada per la seva parella, li tocaria amb ella viure en primera persona. Va passar de ser membre d'un jurat que va condemnar per assassinat amb un senyor que va cometre feminicidi quan encara no se'n parlava, perquè estic parlant de fa 20 anys, l'advocat defensor era jo, i em va venir a veure, jo el vaig veure treballar a vostè, no li varen donar la raó, però jo vull que m'ajudi, jo sóc la mare de la Carla. Evidentment, tots sabíem que feia 4 dies a Girona havien matat d'una manera espantosa a una noia jove de 26 anys que treballava, a més, en un dels hotels més cèntrics de la ciutat, allà al costat del Pont de Pedra, que tothom que ha vingut a Girona hi ha passat per davant. Aquesta és la història de la Blanca. A partir d'aquí, la Blanca tenia dues solucions davant una tragèdia com aquesta. La seva única filla assassinada d'aquesta manera, violada, a més, perquè hi va haver una agressió sexual i es veia, era obvi, en l'aixecament del cadàver. Tenia dues solucions. Tirar-se al tren o dir... lluitaré perquè la memòria de la meva filla estigui present, perquè cada dia que la recordem segueixi viva, almenys d'una manera espiritual. I es va començar a moure, es va associar amb altres mares i pares víctimes de delictes com els seus.
1: De fet, el dia del judici, el primer dia de judici, es van reunir un munt de familiars, de mares especialment.
3: Efectivament.
1: De mares de víctimes assassinades en mans de la seva parella, homes.
3: Sempre. I que eren mares que venien... Va saludar una senyora, em van venir a saludar moltes, no? Jo vinc de Sant Sebastià, aquella noia que va ser assassinada per un psiquiatre, que també se'n va parlar molt. L'altra venia d'Andalusia. Bé, va aconseguir amb dos objectius. Un, que no passés més. La Blanca deia... va ser una mena de madre coraje. Jo, són d'aquells assumptes que agafes, no ens enganyem. Jo sóc un professional. Segurament vaig agafar l'acusació perquè em va venir a buscar, i si abans hagués vingut a buscar la mare de l'assassí, segurament també hagués hagut d'acceptar-ho, no? Per tant, aquí no me vull posar jo en un plan romàntic. Però la realitat és que la vida em va portar la sort que aquella dona que jo havia tractat feia 20 anys, doncs, d'una manera aleatòria, amb un jurat dels molts que he fet, va acabar sent víctima d'aquest drama que us explico. A partir d'aquí, bé, vàrem fer la nostra feina i hem aconseguit que el jurat, amb un veredicte molt contundent i molt treballat, vam tenir sort en la selecció del jurat, perquè jo crec que vam tenir 11 membres, 9 titulars i 2 suplents, molt responsables, molt implicats, molt atents. Hem aconseguit una sentència que penso que portarà la imposició per part de la magistrada d'una pena de presó permanent revisable, a part del delicte d'agressió sexual, que tindrà una altra pena independent, però vull dir que serà una pena molt
1: important. Recordem que és això de la presó permanent revisable, tenint en compte que l'acusació demana per l'acusat presó permanent revisable, això és el que demanàveu vosaltres, 10 anys més per l'agressió sexual i 3 per robatori violent. La defensa ha fet el possible per intentar evitar aquesta presó permanent revisable del seu client i ha negat que el crim fos premeditat i preparat, i per això defensa que va ser un delicte d'homicidi imprudent. Home.
3: Bé, això són estratègies de defensa. Els advocats defensors a vegades tenim mala peça al taler i tenim que fer el que pensem que és el millor per la persona, i precisament per això, quan hi ha una sentència tan dura com aquesta, perquè tu em preguntes què és la presó permanent revisable, quasi sembla un títol que és un oxímoron, no? Si és permanent ja no s'hauria de revisar. Bé, és una pena que algú ha dit és la cadena perpètua en el Codi Penal espanyol. No és cadena perpètua, però sí que és una pena que imposa 25 anys segurs de condemna ferma de privació de llibertat.
1: Sense permisos?
3: Sense permisos, i a partir d'aquí es podrà revisar si en 25 anys s'ha fet un estudi, una valoració de possibilitat de reinserció, però bé, són molts anys. Jo tinc molt clar que si això finalment acaba sent la pena que imposa la magistrada del judici i es confirma perquè se suposa que la defensa recorrerà, se confirma pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i pel Tribunal Suprem, jo tinc molt clar que aquest senyor, si ha de complir pena de presó permanent revisable, jo ja no ho veuré quan surti. Per què? Perquè... I la mare, d'alguna manera, també em deia això. Em va dir, amb una actitud que l'honora, com estava molt contenta, perquè ho vaig dir jo també a la justícia. Mira, la justícia ha de ser reparadora, no? O sigui, el que és just és reparem el dany. Mira, jo he robat 100.000 euros, doncs la justícia em condena i, a més, torno els diners amb els seus interessos i els danys i perjudicis. Això amb delictes econòmics es pot intuir com a possible. Amb un delicte de mort violenta, feminicidi, és impossible la justícia reparadora, ni que li donguessin milions d'euros una mare a recuperar la seva filla. Llavors, amb què es va agafar la Blanca? Com he dit abans, o està en tractament, va venir també uns pèrits a explicar el dol que està passant, no ho superarà mai més. Doncs va fer la bandera de la lluita contra el feminicidi perquè no tornin a morir noies com ha mort la seva filla, i d'alguna manera aquest acte també li ha ajudat per al dol, no? A partir d'aquí, bé, s'ha de confiar en la justícia, i la justícia aquí no pot tornar la vida a la Carla, que seria el que seria just, com és evident, però sí que pot, doncs, donar aquesta sensació de que ha sigut reparat almenys amb una sentència dura, 25 anys de presó seguits. Si llavors hi ha bons pronòstics pels psicòlegs, d'aquí 25 anys es pot anar atenuant la privació de llibertat.
1: Assassinat, agressió sexual i robatori amb violència. Robatori amb violència, de què? Què es van portar?
3: Bé, perquè un cop la va tenir immobilitzada, terra lligada i morta, i després d'haver estat agredida sexualment en vida, es van portar dos targetes de crèdit, el monedero que el va tirar. Per tant, tu pots cometre un robatori amb un cadàver. Si el mates tu, estaràs autor del robatori amb intimidació o violència. Si tu passes pel carrer i trobes un cadàver i li agafes la cartera, no, això serà un furt. Bé, era una mica l'anècdota. La presó permanent revisable se justifica perquè el Codi Penal diu que si tu comets un delicte d'agressió sexual i per evitar que et descobreixin o per assegurar la impunitat mates amb traïdoria, que és l'alevosia, llavors s'imposa pena de presó permanent revisable. Aquí hi podia haver hagut un debat que no hi va ser, que és què hagués passat si la mata i després l'agredeix sexualment. Això, per més que sorprengui a la gent, ha passat, i l'acte d'agressió sexual sobre un mort o una morta és innocu, pràcticament. Té una pena de multa, perquè és una profanació de cadàver, que no té una pena, tot i que moralment...
1: Com s'entén, això?
3: Bueno, perquè la llibertat sexual, que és el bé jurídic protegit amb una agressió sexual, ja no existeix quan estàs mort.
1: I el perfil de l'assassí ja condemnat?
3: Va ser un debat que es va dur en el judici per part de la defensa sobre el seu estat psíquic.
1: El mòbil era que l'havia deixat? O...
3: El mòbil, segons ha declarat provat el Tribunal Popular, és que ell havien estat parella, breu temps. Hi havia una cosa que, a més, va fer molta pena, i la mare, com ho va sentir en públic, encara n'hi va fer més. Aquest noi, ho dic això perquè es va dir en el judici públicament, no revelo cap secret, evidentment. Aquest noi, l'acusat, era un noi amb problemes, al col·legi estava marginat, era l'últim, sempre amagat en un racó, i la Carla, que era molt empàtica i molt bona nena, de petits, va anar i li va dir a la seva mare: mira, hi ha un nen pobre i m'he posat al seu costat, m'he canviat de la primera fila del pupitre, m'he posat al seu costat. I la mare va dir, diu, ser bona nena al cap d'anys li va portar la mort, perquè el va conèixer a l'escola, varen ser amics, varen arribar a ser parella, després convivien també, i com va acabar? Doncs va acabar, a més, la mort que li va fer per estrangulació va ser terrible, es va amagar mascarat en el replà de l'escala, quan ella, la seva mare, que ja no veia clar la seguretat de la Carla, l'acompanyava cada nit, perquè sortia de l'hotel on treballava a les 11 de la nit. La seva mare l'acompanyava fins a la porta de casa seu, la Carla vivia sola. Fixa't tu, una mare com se sent, no? Dius, bueno, ja estàs en l'edifici, va dir en el judici, vaig estar a punt de pujar, perquè jo no sé si tinc que anar al lavabo o no. Bueno, al final diu, bueno, ja estàs a casa, adéu Carla, demà parlem. Puja tranquil·lament al tercer pis, i de darrere de la porta que separava l'escala comunitària del replà, quan ella obre, la salta per l'esquena emmascarat, li fa això que es diu un mataleón, que és una tècnica que deixa inconscient, l'estrangula, abans la lliga, la despulla de cintura per avall, li baixa els pantalons i l'agredeix sexualment. Bé, tot això, com us podeu imaginar, he de viure-ho en persona, que és horrorós, no? Però com a mare d'una filla, és una tragèdia que no cal donar-hi i posar-hi gaires adjectius.
1: Terrible. La veritat és que quina manera d'acabar la tertúlia avui, Monguilot. Però bé, sabia que coneixies aquest tema, n'hem parlat a l'informatiu i també era important explicar-lo, perquè el capdavall és un feminicidi, n'hi ha a casa nostra, perpetrats per homes, i estava bé també doncs, acabar de retratar-lo per la memòria també de la mare de la Carla. Gràcies, Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte, Núria Oriols, connectats avui als telèfons perquè us trucarà aquest diumenge i a veure si tenim notícia també aquesta tarda pel futur de Gabriel Rufián. Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Bon, de pausa i tornem amb els de la setmana tràgica que tenen ganes de parlar de Vinícius, diuen. I també fem un recull informatiu amb algunes notícies d'aquest diumenge que encara no hem tingut temps d'explicar.
22: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
4: Peugeot. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
23: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
23: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
23: Apialia, la força de vendre junts.
24: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
25: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
26: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
27: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
28: I pot ser tot això sent professional.
27: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
29: Es feia dir el caçador de pervertits.
30: Jo els exposo.
29: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
31: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
29: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
32: No va enxampar un depredador. Va matar una persona.
29: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
33: Torna al Catalunya Nit.
34: Tornem, però amb un horari nou.
33: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
35: Catalunya Nit.
36: Un informatiu en profunditat.
33: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
35: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
33: Amb horari nou.
36: De 9 del vespre a 11 de la nit.
33: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: Les 10.
22: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: De seguida al suplement anem cap a Londres. Allà ens hi esperen els de la setmana tràgica, el Ion Sindreu i el Toni Rodon. Avui també conversa amb l'actor, l'estrella de Hollywood, Diego Luna. Estrena nova pel·lícula, en aquest cas com a director, ambientada en part a Barcelona. Ceniza en la boca, ja la teniu a la cartellera d'aquí uns instants. Aquesta hora és notícia, però, que la policia espanyola ha desallotjat aquest matí un assentament de Ceuta amb uns 500 migrants, Eva Compte.
37: Sí, cap a les 8 del matí s'ha posat en marxa l'operatiu policial amb uns 300 agents i més d'una vintena de furgonetes policials a les instal·lacions de l'antiga fàbrica del Guano. L'operació ha durat una hora. Aquest era l'últim gran assentament que quedava a la ciutat autònoma. El desallotjament es fa dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia dimarts a Ceuta i Melilla. Ara les autoritats traslladen els migrants amb autobusos o bé a la frontera del Tarajal si volen tornar al Marroc o bé al centre d'atenció d'estrangers on són identificats. Al Nepal, mentrestant, una nova inundació per la crescuda sobtada d'un riu ha arrasat un poble i ha deixat almenys 5 persones desaparegudes. La riuada ha passat al districte de Gorja, al centre del país. L'aigua s'ha endut una quarantena de cases, també diversos ponts. Les autoritats havien avisat la població que es traslladés a punts segurs després de registrar crescudes sobtades del riu de fins a més de 8 metres per sobre del nivell habitual. Aquesta riuada, recordem que arriba després de les inundacions sobtades que hi va haver l'agost, que van deixar un balanç de 1.400 morts i més de 5.000 desapareguts. I a casa nostra, mentrestant, estem pendents avui de Gabriel. Gabriel Rufián. Esquerra confirmarà aquesta tarda si serà el seu cap de llista al Congrés. La direcció diu que té l'acord encarrilat amb Rufián, però ell manté el silenci i els comuns continuen convidant-lo a liderar el Front Ampli. Mentrestant, la militància de la CUP vota avui si avala la decisió de la direcció de no presentar-se a les generals. I en esports, victòria del Barça 3-0 contra el Getafe al Camp Nou, amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Els blaugranes, que dimarts visiten el Galatasaray a la Champions, continuen imparables i sumen la 8a victòria en 8 partits. Igualen el millor inici de la Lliga de la història del club. Triomf també del Madrid, això sí, per la mínima contra el Villarreal i en polèmica per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, a instàncies del VAR, va veure la vermella directa per estirar els cabells d'un jugador del Villarreal just abans de marcar un gol que no va pujar al marcador. I en motociclisme, Marc Márquez ha acabat 6è la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que ha acabat tercer i recupera el liderat del Mundial.

0: A Londres hi tenim el Toni Rodon, que és professor de la Universitat Pompeu Fabra. Hola, Toni, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, bona hora, què tal?
0: I el Ion Sindreu, que és editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views. Hola, Ion, com estem?
2: Hola, què tal?
0: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé, home, escolta, escapa, vam gaudir molt ahir de la teva americana, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, i em va fer molta gràcia que la TDT et pintessin com una persona que no menja des de fa una setmana, perquè semblava que t'haguessis abraonat sobre els canapés d'allà
0: no,
1: al Camp Nou, eh?
0: No els vaig sentir, els de la TDT, ahir, perquè, evidentment, doncs, vaig tenir l'oportunitat d'anar al Camp Nou d'acompanyant a la llotja. No em van convidar a mi, sinó a la meva esposa, i vaig anar de més 1, que és el que em toca fer tot sovint, a vegades.
1: Sí, però no resposta, eh?
0: De consorte.
1: Tu vas fotre tot, eh?
0: No, aleshores, què van dir la TDT? És que no els vaig sentir.
1: No, això,
0: que estaven drapant els canapés.
1: Sí, t'havies abraonat sobre els canapés i es preguntaven si duies un tàper per aprofitar.
0: Qui ho va dir exactament?
1: No ho recordo, però van estar una bona estona, eh?
0: Ja, quan em creui per aquí el Bernat Soler...
2: És com l'àrbitre, eh? Ets com l'àrbitre a l'acte, eh? No ho recordes exactament.
0: O Laia Tudel, o Bernat Soler, o algun d'aquests, eh? Vull dir que quan els trobi per aquí la redacció, que canviïn de carril, per si de cas.
2: Però a veure...
0: T'he de dir que va ser un gust i un honor i un privilegi i que es menja molt bé. Sí, sí.
1: Veus, tenen raó, eh?
0: I vaig fer allò tant que és anar-me a presentar. Ahir hi havia l'homenatge i la sacada d'honor a Pedro. I estàvem tota la família i com que vam arribar una estona abans, vaig fer allò que és tan incòmode, que és presentar-te a un famós, i vas allà i li vaig dir hola, som el Roger i la Diana i et volem donar les gràcies per tots aquests anys.
2: A Pedro?
0: Sí, per tots aquests anys.
2: Ostres, tu, quin privilegi.
0: Doncs sí, li vaig anar allà a donar... Em va semblar un paràs, a més vaig estar pendent d'ell tota l'estona perquè el tenia assegut al davant, i ja estem en aquesta època de l'any en què fa fresqueta, o almenys jo ja tinc fresqueta als vespres, i va haver-hi un moment del partit que un dels fills tenia fred, i això que ja portava jaqueta, vull dir que no és allò que no obrigues al fill, i no, ell es va treure l'americana el dia de l'homenatge, li va deixar l'americana que li anava 27 talles grans a la criatura, i a la criatura li va deixar l'americana tota arrugada, i el Pedro tota la segona part, que és com començava a fer fresca, amb màniga curta. Tenia una guarderia, crec que hi havia tres criatures i crec que també en té una quarta que és la que portava la falda el dia dels parlaments i tot això.
1: Crec que no era Fuster que deia allò de que de la vida s'han de tenir principis però pocs, no? Doncs una mica això, eh? Si has d'estar sense americana i passa fred fins a l'últim minut, endavant.
0: I a moda de queixa diré que els que som alts, els avions no hi cabem, les potes, les cames van una mica justos. I sí que vaig notar això, que el seient de davant m'anava just. Però després, just al darrere, se'n va posar un jugador, un d'aquests fitxatges del Barça de bàsquet nous, que no em facis dir el nom perquè encara no me'ls he pres tots.
2: No sé qui és ningú.
0: Però que almenys media 2,10 metres i vaig veure que s'havia de posar absolutament en diagonal. I després també t'he de dir que vaig conèixer... Clar, és que quan vas a aquests llocs passen coses. TV Boy. Sabeu qui és TV Boy?
1: Aquest és el dels grafitis?
0: Ah, exacte. Doncs se'n va presentar TV Boy...
2: Una empanteta quan no mirava cap avall...
0: No, explicaré l'anècdota. D'acord, va, l'explico. Ara la Diana em matarà, però...
2: Vinga, va.
0: O sigui, moment canapés abans de l'inici del partit... I se'ns acosta una parella.
1: Ai.
0: Una parella que, com que dubto que sigui oient del suplement, una parella que en interiors portava ulleres de sol. Desconfia. Ja,
1: sí, sempre. Agafa la cartera.
0: Les va treure amb tota la tarda. I li diu a la Diana, la meva dona, jo tu et conec, que és una cosa que a vegades en aquests entorns amb ella li passa. Li diu, sí, tal, t'he vist a Valeria, a la Casa de Papel, no sé què. I després, TV Boy, em mira a mi, anava amb una dona que parlava en anglès que ens va explicar que era alemanya, em diu, jo tu també et conec, perquè tu també ets actor. I jo dic...
1: Pam!
0: I jo dic que... em sembla que et confons, no passa res, no sóc actor. Diu, i li diu a la Diana, no, és periodista. I diu, ah, és veritat, perdona, m'he disculpat. Diu, tu ets periodista esportiu, oi? Fas un programa de tele, d'esports. Vull dir que TV Boy...
2: Sí, sempre, sempre va amb les coordenades allò,
0: exacte.
2: Eh? Ja se'l veu.
0: O sigui, segona pífia de TV Boy, que suposo que deu tenir un nom de persona normal, però el nom és TV Boy, i ja està, vull dir que tot el que seria el meu ego el vaig haver de recollir allà a la llotja blaugrana. I després se'ns va seure al costat TV Boy. TV Boy és aquest grafiter, aquest artista que... Bé, el mural aquest del Ferran Torres que va aparèixer a Gràcia de la selecció espanyola el va fer ell. I també tinc entès que aquesta setmana va dibuixar, tan bon punt va morir, Mari Carmen Abascal. També va fer un mural a la ciutat de Barcelona.
2: Hi ha debat de quanta intel·ligència artificial hi ha en el mural aquell.
0: Sí.
2: És que, bé, perquè hi ha no unes una... coses que realment...
0: No és l'única cosa artificial, diguem.
1: Però escolta, escapa, la persona en qüestió va mirar tot el partit amb ulleres de sol.
0: Ulleres de sol, sí, sí. I, no, i després és aquest... Bé, bueno, ja... M'he guanyat l'enemic. En minut 70 van marxar, que això ho trobo un insult.
1: Uf,
0: o sigui, minut
1: home,
0: 70
1: favor.
0: Marxar, diu, un dia que vas a la llotja, doncs no...
2: No però aquest no era TV Boy, el de les ulleres? És un altre?
0: Sí, sí, sí, sí. No, només estem parlant de TV Boy.
2: Ah, val, d'acord.
0: Estic pensant més bueno, altres coses que van passar. Sí, bueno, ens van presentar Pedro, que això sempre fa il·lusió, i ja està.
1: Molt bé, escolta, escapa, ens agrada molt que hi vagis. Vés-hi cada setmana.
0: Tant de bo, vull dir, tantes vegades com convidin a la meva dona, doncs allà hi seré de més 1. Sí, sí, efectivament.
1: No, només l'únic problema és que et pots arribar a fotre com un bacó de tant de canapé, però més enllà d'això...
0: Home,
1: jo
0: som
1: molt fans d'aquestes històries.
0: L'Spotify Camp Nou fa goig i quan estigui acabat vaig quedar molt, molt impressionat amb la quantitat de llotges VIP que hi ha, que encara, evidentment, no estan en funcionament. I em va sorprendre també perquè tinc la sensació que estan bastant amunt, estan entre la segona i la tercera graderia. Aleshores, clar, veuràs, els jugadors bastant en miniatura, no? Però bé, en qualsevol cas, n'hi ha moltíssimes i segur que quan el camp estigui acabat, doncs farà molta, molta patxoca perquè és enorme i serà descomunalment doncs grandiós i espectacular. I bé, el Barça no cal dir que va tornar en forma, no? Fins i tot va marcar Gordon,
2: sí, sí. Sí, mig rebotat, eh?
0: Bé.
1: Però,
0: bueno, escolta'm, però el primer minut... O sigui, el Getafe, primer minut de partit, et desencalles un partit que pot ser feixuc després de la tornada d'allò i a sobre ho fas així...
3: Pilota de Gordon
2: sembla...
3: a la frontal, l'atenció continua, Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Gordon! Ha marcat Anthony Gordon, per fi! Ha marcat Anthony Flash Gordon, seguint la bona dinàmica que ha tingut amb la selecció anglesa. Ha rebut la pilota de frontal.
0: Tancant boques, Ion, Anthony Gordon.
2: Sí, sí, sí, no? I tant de bo sigui així al final de la temporada, perquè, a més, a l'aturada aquesta, he de dir que no he mirat cap partit, però es veu que n'ha fet molts de gols, també. Ara, no ho sé, eh? Jo segueixo pensant que... El xut no seria la virtut,
0: Et va convèncer, Toni?
1: La veritat és que el seu partit va ser dels discrets, no?
0: No,
1: que
0: però sí, després de la tornada a la TDT sí que vaig veure que el van votar com un dels millors del partit, crec, ell i Gabriel Jesús.
2: Va estar molt bé, va estar molt bé.
1: Sí, sí, potser sí. És veritat que ahir... saps què passa? Que amb aquest Barça ens ha generat una trampa ja ara, que és que hem començat tan bé, que clar, tot allò que no sigui l'exuberància del principi, tenim un llindar molt, molt alt i hem de tocar de peus a terra. Però bé, sí, escolta, 3-0, què més volem, setmana, jornada 8, i ja hi ha entrenadors que celebren gols com si fos una final de Champions, No parlo pas del Barça.
2: Fins i tot no gols.
1: Fins i tot no gols, correcte.
0: A veure, va, anem al Madrid, que sí que hi voleu sucapar. Ahir, Madrid-Vilareal, Bernabéu, partit ensupidot, primera part 0-0, segona part s'avança el Madrid amb gol de Diomandé, que per fi, doncs, fa un gol, i al voltant del minut 70, Vinícius marca un gol, Mourinho i tot el madridisme embogeix fins al punt que Mourinho abandona la seva zona, el seu terreny de joc, la zona d'entrenadors, i se'n va corrents a abraçar Vinícius i esperonar-lo perquè portava una sequera considerable i és un jugador que sempre està qüestionat. I, acte seguit, el VAR revisa la jugada i passa això.
4: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
5: Vale, avisa cuando llegues a la pantalla, Isi.
6: Ya estoy en la pantalla.
5: Vale, te vamos a... según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
6: Perfecto, ya lo he
5: visto. Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
6: Perfecto, Alex Puli, para mí Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
5: Recibido.
4: Recibido, gracias.
0: Doncs revisen el gol, l'anulen per aquesta estirada de cabells. Vinícius, que entra en còlera, veu la targeta vermella, és a dir, en pocs instants passa de celebrar un gol després d'una sequera a ser expulsat amb targeta vermella. Per sorpresa de ningú, ho paeix molt malament i tothom enfurismat i els jugadors del Madrid que l'han de retenir perquè la sanció no vagi més els propers dies. Veurem si li condiciona o no li condiciona el clàssic. Però bé, el reglament el que diu és
2: que...
0: Una estirada de...
2: Escapa. Fem una juguesca aquí, va.
0: Res.
2: De debò us penseu que espera el clàssic.
0: Un partit i fora, sí.
1: No, la meva predicció és dos partits apel·laran i es quedaran amb un.
0: Bé, és igual. O sigui, el resultat
2: també
0: és que podrà jugar el clàssic, segurament. Però bé, el que diu el reglament és que estirar els cabells, que no hi ha cap dubte que la imatge ho deixa claríssim, innecessari, com sempre, vull dir que te'n vas al carrer en targeta vermella, directe, i és el que va passar. El que es va estalviar a l'expulsió és Mourinho, que tampoc podia anar a celebrar el gol com ho va fer d'aquella manera. No?
2: Sí. No, i efectivament, i jo crec que aquí, tot i que evidentment s'hauria de perdre diversos partits, ja sabem com acabarà. A mi el que em sorprèn, perquè a més després Mourinho es va negar a sortir a la roda de premsa, i a mi el que em sorprèn és que és una mica, no?, com saps allò que quan arribes al final de la vida, no?, diuen que la vida et passa per davant dels ulls. Jo crec que això està sent una mica Mourinho, està sent l'etapa Mourinho accelerada, l'estem visquent a velocitat 3x, perquè ja hem viscut el porqué, hem viscut el no em presento, entenc que un dia d'aquests portarà caranca perquè surti també, i hem viscut ja les corregudes per la banda i els histrionismes, és increïble, o sigui, estem veient tota l'etapa Mourinho, tots els trucs, tots en velocitat triple. Per tant, no sé, quin és el següent, no? Suposo que marxa emprenyat amb Florentino, ja ho veurem. Mm.
0: Toni.
1: No, falta el fenomen del dit, una mica, Jon, el pobre de Tito, que va haver de patir en el seu moment.
2: És veritat, dit a l'ull, no sé qui li tocarà, que la gent s'aparti. No sé qui li tocarà el dit a l'ull aquest cop.
1: Aquí hi ha un tema a escapar, que és que per saciar el meu interès intel·lectual, he buscat aquesta idea de que si un entrenador és agressiu, o és histriònic, o és narcisista, si això provoca que els seus jugadors de cop ho siguin. Perquè, bé, pot semblar obvi, però a vegades va bé certificar aquestes coses. I hi ha 3 o 4 estudis que ho estudien i, efectivament, sembla ser el cas. Per exemple, en el cas del Regne Unit, en esports doncs, com el críquet o com el bàsquet, el que han trobat és que quan fitxen entrenadors que tenen una puntuació elevada en l'escala del narcisisme, que és una escala que es fa servir en psicologia i que crec que el nom queda bastant bé el personatge que parlem avui d'entrenador del Madrid, el que es veu és que de cop això fa que els seus atletes, els que estan per sota, actuïn de la mateixa manera. I en futbol també passa. Per exemple, és més probable aquests equips que amb entrenadors narcisistes que rebin més targetes grogues, targetes vermelles, i de fet també, i aquí potser és una cosa que m'ha interessat bastant, és que fora del camp també se'ls detecta doncs, una actitud més antisocial. És a dir, tenen més incidents amb la premsa, fins i tot alguns problemes amb la policia, etc. Per tant, aquella idea, no?, que dèiem al principi de tens un entrenador una mica malparit, amb perdó, si això es trasllada als jugadors, sembla que té bastanta evidència empírica.
0: Heu vist el documental a Netflix de Mourinho?
1: No.
0: Tu i jo tampoc?
2: Encara l'he de veure. No, ho vull fer, però no he tingut
0: jo
2: temps.
0: Jo sí que he tingut aquest plaer culpable i... malgrat ser un documental edulcorat, supervisat i en què intenta enaltir els èxits de la seva carrera esportiva...
2: És jo entenc que menteix molt, no?
0: Menteix molt, alimenta i explica d'una manera molt tergiversada la rivalitat amb el Barça de Guardiola d'aquells anys, però tot i així el retrat que fa de Mourinho és d'un personatge funès que és impossible que caigui bé. I per mi no aconsegueix l'objectiu final, que és retratar-lo com uns dels grans entrenadors de la història del futbol. Per mi no se'n surt i fracassa estrepitosament perquè després de veure quatre capítols t'adones que no hi ha cap filosofia al darrere, que la filosofia és guanyar, que és una mica la filosofia del Madrid, costi el que costi. Però no hi ha cap idea de futbol allà al darrere, no? I que aquesta competitivitat passa per manipular psicològicament a vegades els seus jugadors, estimular-los de maneres perverses, i bé, no sé, va semblar una persona bastant lamentable.
2: He llegit que John Terry, no?, surt a parlar de...
0: Sí, no, a veure, està molt bé, i sobretot en l'època aquesta del Chelsea, els jugadors el defensen molt públicament, o sigui, no n'hi ha cap que el critiqui, però sí que interpretes alguns silencis i algunes actituds, però els anys de plenitud del Chelsea, que tenien aquella morterada per gastar i que li va anar mínimament bé, tot i que no va aconseguir el gran objectiu, que era la Champions...
2: El seu millor equip, jo crec, va ser el Chelsea, tot i que jo també diré, jo trencaré una llança a favor del seu anterior Madrid. Jo crec que és un Madrid que és veritat que les males arts embrutaven molt, però jugava molt bé futbol, des d'un... De fet, et diré que és el Madrid florentinesc...
0: Sí, però es va topar amb el millor Barça de la història.
2: Correcte, però jo et diria que si no fos per això estem parlant del millor Madrid florentinesc, jo crec que demai. Potser et faria un parèntesi, hi va haver un any de Zidane que va ser molt bo, que és una mica que no, totes les peces se li van començar a encaixar, però deliberadament, no, i de manera consistent, jo crec que el Madrid de Mourinho era un grandíssim equip, per tant, això també se li ha de dir.
0: Jo no vull cantar victòria abans d'hora, però no teniu la sensació que això de Mourinho aquesta vegada acabarà molt malament i que potser fins i tot s'emporta Florentino Pérez pel davant? Perquè és que, o sigui, Florentino Pérez, després d'aquella roda de premsa que va fer, que ha deixat de ser immortal... Jo crec que Mourinho és l'última carta que li quedava. Aleshores, si aquesta tampoc li surt bé, per molt que acabés de guanyar després d'aquestes eleccions, o sigui, ja està, s'ha acabat això. És un senyor que...
2: Jo crec que no marxa. Jo crec que no marxa.
0: L'altra vegada va marxar. Va marxar també quan no t'ho esperaves. Va fer una bomba de fum. Toni.
2: Era diferent. Jo crec que l'altra vegada pensava que podia tornar. Jo crec que ara no marxa. Jo crec que la carta que encara queda, ara sí, és renovació de plantilla, no? Que no s'ha acabat de fer. Jo crec que ara sí. És a dir, el següent és que marxin els pesos pesats i no sé amb quin entrenador, però encara queda aquesta.
1: Sí, jo estic d'acord, la dopamina del poder és la seva joguina, ho ha estat tota la vida. L'única cosa que el podria apartar, al meu entendre, és alguna qüestió de salut o algun altre cas fora del club, però jo no veig que marxi,
2: i sincerament. I també... L'alerta que sempre fem aquí, compta amb el Madrid i la Champions. Perquè, no. És a dir, aquest, sí, home, sí, aquest no. Relat de que el Madrid és un desastre, s'ha fet una d'anys que el Madrid ha guanyat la Champions, o sigui, incomptable. Això, al final, sempre ho diem aquí, el Madrid de Florentino és un projecte fet per guanyar la Champions i res més. No és un projecte fet per jugar bé consistentment a futbol.
1: Sí, està fet. És un projecte per fer uns 20 partits bons a l'any, que són la gran majoria d'ells a la Champions. Menys.
2: Minuts dins d'aquests partits.
0: Sí que seria molt típic de la colerada del Barça i dels catalans, ara que tot ens va tan bé, no? 8 partits consecutius a la Lliga ben guanyat, amb el Madrid que no acaba d'arrencar, 6 punts. Ara que aviat vindran al Camp Nou i que segurament és el moment per enganxar-los i rebentar-los, si m'ho deixeu dir així, dir aquella cosa de ai, no? I de que...
2: No, però Escapa, sí que estaràs d'acord que normalment en aquestes condicions és quan al Barça li costa més.
0: Per això, veus, aquest discurs de ara que ens hauria d'anar tot a favor, patapam. Ara els donarem.
2: No, però jo al revés, jo m'ho prenc, i ja saps que sóc, tendeixo a ser pessimista, però jo m'ho prenc des de l'altre punt de vista, és a dir, un empat ara mateix al Barça li va prou bé contra el Madrid. Vull dir que jo crec que s'ha de rebaixar una mica les expectatives, també. Sempre que el Madrid ve aquí, perquè és aquest tipus d'equip, perquè al final tenen molt talent i quan... no, estan, això ho deia Modric en una entrevista, crec que era amb Valdano, i evidentment no tenen Modric ara mateix, ni Kroos, per tant no és el mateix, però Modric ho deia, que el Madrid que ja havia viscut era un equip que treia el millor que tenia quan estaven contra l'espasa, no? amb l'espasa contra la paret, i se'ls hi anava la Champions, no? Clar, quan aquest efecte replica la Lliga, en què realment si perds aquest partit segurament ja s'ha acabat, jo crec que aquests jugadors treuen el talent que tenen i treballen més. I això ho hem vist històricament moltes vegades. El Madrid venint molt per sota el Camp Nou rendeix. Jo, de fet, recordo un cop que si no fos que Palanca falla un gol, compte, no? I era un Madrid absolutament desastrós. Llavors, jo rebaixaria les expectatives. Per mi és al revés. Precisament, l'avantatge que té el Barça en aquest partit és que si no juga bé i empata, escolta, o sigui, no passa res. Perquè és això, no? Té la velocitat de creuer. Ara, després, si guanya, que també pot ser, és molt probable, o si guanya bé, doncs millor.
7: Totalment, i a més cal pensar aquí, escapa, que jugarem contra ells, si no vaig errat, uns dies després d'anar a París, no?, per jugar contra el PSG. Per tant, això en compte, i a més, et deixa'm tornar a posar aigua al vi, que sé que t'agrada molt, escapa, per rebaixar el teu optimisme, que és que encara no hem jugat contra cap equip allò de primera espasa. Per tant, calma, això és llarg.
2: Escolta, escapa, no parlem de lo nostre avui, o què? Què passa aquí?
0: Un moment, no, és que s'està allargant la cosa. Mira, hem trobat els documents de la TDT, de la transmissió d'en Torquemada, criticant el director del suplement de Catalunya Ràdio.
8: Doncs la gent es posa a dreta, aquí a prop de la zona de la tribuna. La Diana Gómez, també, a la llotja, també està a dreta, sí? Per aplaudir. Mira-la. Roger Escapa no s'aixeca,
9: perquè taparia Roger Escapa.
8: La Diana, sí, aplaudiments per Gabriel Jesús.
0: Bueno, jo, efectivament, jo no m'aixeco per no tapar els del darrere. I després hi ha un altre element, que és que a la llotja tothom és molt moderat. No pots ni cridar, ni celebrar gaire els gols, ni aixecar-te i...
2: Això t'ho diuen? Hi ha un paperet?
0: No, però tu, com que veus que els del costat tampoc no s'entusiasmen gaire, no t'atreveixes a fer cap càntic i anaves contingut. I sobre els canapés?
9: Avui Catalunya Ràdio està molt ben representada a la llotja, però veig que hi ha Roger Escapa.
10: Home, sempre en tenim
9: sí,
10: algun d'infiltrat.
9: Sí, sempre n'infiltrem algun.
10: Sí, sí.
9: Que per cert ha tastat els canapés de la mitja part, crec que han pujat de qualitat.
10: Li han agradat?
9: Sí.
10: Home, doncs el Roger és un bon termòmetre, eh?
9: Per què?
10: Home, perquè
9: és un bon gourmet.
10: Home, sobretot perquè ha d'omplir un cos llarg i estilitzat.
8: També hi ha la Brava Morriols, que també em consta que els carrapers li han agradat bastant.
9: També, veus? Sí. Doncs, hi ha hagut canvis, tu.
10: No, ara fora conya, i a mi hi ha gent que m'ha parlat de la millora dels canapés a la llotja.
9: Ah, doncs ens farem un estudi de...
0: Que bé que s'ho passen, eh?
1: Si no poden fer l'anella, escapa, sí, sí. És perquè t'has gastat tots els diners dels canapés, eh? Vull dir, proper dia...
0: Eren bons.
2: No, però almenys deixen clar que tu, diguem, absorbeixes canapés perquè t'ho pots permetre. No?
0: Sí.
2: A nivell...
0: Va,
2: corporal.
0: Escolta'm, 4 minuts per 2:15 del matí. Teníem una cosa preparada, però abans hem de resoldre o recordar l'enigma criminal. Aquesta temporada tenim algunes novetats. Una d'elles és que cada dissabte i cada diumenge, just abans de les 9 del matí, proposem als oients un enigma criminal amb la veu del Lluís Soler. Avui diu així.
11: Enigmes criminals. Narcís Verdalet va sobreviure al seu propi funeral i, a més, va acabar amb la vida d'una persona. Què ha passat?
0: Què? Narcís Verdalet va sobreviure al seu propi funeral i, a més, va acabar amb la vida d'una persona. Què ha passat? Respostes a suplement@catradio.cat. La més original s'emporta un talonari de xec regal per valor de 200 euros, bescanviables a prop de les 1.500 botigues de Catalunya adherides a la Comerciada. Alguna idea de què pot haver passat? M'han dit que... Alguna idea?

0: on any ja vam fitxar el Toni.
1: Va durar menys que una pel·lícula catalana a la cartellera.
0: L'havíem de reforçar. Va, escolta'm, anem a la història d'avui. Avui a la Setmana Tràgica volíem abordar les conseqüències domèstiques de la convocatòria electoral del 29 de novembre. Toni, una convocatòria electoral, sigui anticipada o no, afecta les nostres decisions quotidianes? Per exemple, afecta el futur econòmic de decidir si t'hipoteques, de decidir si tens un fill, si decideixes casar-te o ajornes, si decideixes comprar-te un cotxe o no?
2: Bé, sí, aquesta seria la resposta curta, que és que tot sembla indicar, pels estudis que s'han anat fet fins ara, que quan es convoquen a les eleccions i quan hi ha el resultat, sobretot un resultat inesperat, això doncs, té un cert efecte a les decisions individuals d'algunes persones. Òbviament, aquí, per avisar els oients, no hem d'esperar que de cop, passi el que passi en les properes eleccions generals o les catalanes quan sigui, tothom canviarem la forma de comportar i la forma de pensar, però sí que a vegades hi ha decisions individuals, micro, petites, que no es detecten en el nostre dia a dia, però que de forma agregada sí que es poden veure. I fins ara sabíem tenir molta recerca en aquesta qüestió, no? Per exemple, la més bàsica i fàcil és que és en relació a les expectatives de futur i l'optimisme, no? Si tu, per exemple, creus que l'economia va molt malament i no governa el teu partit, l'endemà que que guanya el teu partit, de cop et poses a pensar que l'economia anirà com un coet, no? Això s'ha detectat en molts països i és bastant notori en llocs on hi ha molta polarització, com el cas dels Estats Units. Però no només això, sinó que, com bé deies, aquestes petites decisions també doncs, entren en l'economia o la manera de comportar-se més íntima o més individual. Fa poc ha sortit un estudi coautorat per tres economistes, de Libertat, en Lluís i la Blanca, en el que bàsicament investiguen si la sorpresa electoral, és a dir, que guanyi algú que no t'esperaves, pot tenir conseqüències demogràfiques. Aquí la idea quina és? Que imagina't doncs, que tu estàs embarassat o tens una esperança o una voluntat de tenir un fill, no? I de cop hi ha un xoc polític, com és que hi hagi un partit doncs, que no t'esperaves que guanyés, i a més aquest partit està a les antípodes ideològiques del que tu penses. A partir d'aquí, això de fet, aquest estudi en qüestió ho miren en el cas de l'Estat espanyol, i el que veuen és que en les eleccions del 2004, aquelles que va guanyar el PSOE en certa sorpresa per davant del PP, després dels atemptats, etc. El que veuen és que hi ha una petita disminució de la fertilitat, és a dir, perdó, de tenir fills, en aquells llocs doncs, on era el PP majoritari.
0: Que no es va celebrar, vaja, la victòria.
2: Que no es va celebrar, correcte. Seria el sistema contrari, no? Aquella idea de marca el Barça i de cop estem tan contents que ens dediquem a tenir un progenitor, no? I no és l'únic lloc on això s'ha mostrat. De fet, com deies al principi, quan guanya o perd el teu rival o aquella persona o aquell partit amb el que combregues ideològicament, hi ha unes certes decisions que es poden arribar a posposar. Per exemple, les decisions importants de comprar una casa, de comprar un cotxe, que representen un xoc econòmic per la gran majoria de les famílies, s'acostuma doncs, a com a mínim a pensar-s'ho una miqueta més i a fer doncs, que no s'esdevinguin de manera immediata. I, de fet, per últim, i aquí acaba una mica l'espitx, escapa, és que hi ha una cosa que s'ha demostrat també, que en uns quants països, amb un estudi molt gran que es va fer fa uns anys, que és que quan guanya el partit que tu doncs, esperes que guanyi, o que és dels teus i que per sorpresa guanya, què passa? Doncs que el consum de certs elements que et poden fer feliç, creix. No? Amb això que em refereixo? Doncs em refereixo a inversions, en certa manera, supèrflues, amb oci, algunes d'elles creix, no? Però però també, per exemple, el consum de pornografia en molts llocs doncs, també creix arran d'aquestes victòries d'allò que tu vols o que tu esperaves. Per tant, en resum...
0: O sigui, se celebra mirant pornografia, allò que tu
2: sí,
0: volies.
2: Sí, sí, això és un estudi que s'ha fet al districte de Columbia, però n'hi ha d'altres, eh? Que
0: quina manera,
2: és una mica aquesta idea...
0: Quina manera de celebrar les coses, no?
2: Bé, ja se sap que la vida està plena de sorpreses, no? Però hi ha una relació que està molt testada en certs àmbits científics, és aquesta relació entre la testosterona i la competitivitat, no? Això, evidentment, afecta els homes, eh? Que és que aquesta idea de que quan en situacions competitives la testosterona puja i quan hi ha una victòria doncs necessites una vàlvula d'escapament. I el consum o la competició està relacionat amb això que deia, no? Consumir pornografia o altres tipus d'elements, com per exemple drogues.
0: Endavant, Ion.
1: A veure, financerament, l'instrument que es fa servir per fer trading sempre que hi ha unes eleccions, no? Quan s'anuncien unes eleccions, és un contracte derivat que se'n diu les opcions, no? I una opció és un instrument que, si tu el compres, et dona el dret, però no l'obligació, és a dir, pots triar, de comprar o vendre un actiu a un cert preu, que ve determinat primer. De manera que tu, per exemple, això es pot fer, això ho veiem amb el Brexit, passava amb la lliure, en el cas de l'estat espanyol tenim l'euro, per tant no es pot fer tant, però es pot fer, per exemple, amb accions de l'IBEX. I una cosa que es fa molt és, doncs, uns inversors compraran un contracte que els diu si resulta que l'IBEX caigués molt, tu podries seguir venent l'IBEX a un preu determinat, no? Per tant, suposem a un preu més gran d'allà on tu tens por que l'IBEX pugui caure si les coses doncs, van malament. Cal dir que en aquest cas no s'espera en els mercats que el resultat pugui determinar particularment la política econòmica espanyola. Sí que hi ha una certa noció de que no, l'estratègia de la immigració massiva del PSOE, que ha inflat molt el PIB, i això, evidentment, és bo per les accions, no podrà continuar, perquè segurament guanyaran PP i Vox, i hi ha certa incertesa amb el tema del mercat immobiliari. Però més enllà d'això, no hi ha la sensació no, de que serà una elecció molt significativa. Però, en tot cas, la manera en què es fa financerament és així, i d'aquí hi ha una derivada econòmica d'una teoria d'economistes com, per exemple, Stuart Myers i després Avinash Dixit, que és el que se'n diu la teoria de les opcions reals, que trasllada una mica aquesta lògica no, que existeix en aquest mercat de derivats a la vida real, a decisions que van sobre doncs, actius reals o doncs, tu a la teva vida diària. No? I el que bàsicament vol dir és que quan hi ha incertesa política i regulatòria, s'activa el valor de l'opció d'esperar, que vol dir que, home, si tu, per exemple, havies de fer una inversió en una fàbrica, no? Si era una empresa, sabem empíricament que a la que hi ha eleccions doncs, es tendeix a esperar, no? Per dir, doncs, mira, jo prefereixo tenir l'opcionalitat de si les coses no van bé, no? Canvio d'opinió. I això ho veiem, per exemple, també amb fusions, adquisicions, sortides a borsa, tendeixen a esperar no? quan hi ha aquestes convocatòries, o, per exemple, com dèiem, decisions de consumidors, no? S'ajornen despeses grans, no? Per exemple, la compra d'un habitatge o d'un cotxe, i s'espera una mica a que doncs, passi tot plegat. El que és curiós és que també hi ha evidència de que en certes coses a vegades va al revés, i particularment és el cas d'inversions en el que se'n diu I+D. Per exemple, ets un laboratori, no?, que estàs pensant en investigar doncs, un nou fàrmac, resulta que, i tenim, per exemple, un estudi del 2017, que estudien si, en el cas de les eleccions a governador dels Estats Units, hi ha un efecte contrari, i troben que sí, que la incertesa política estimula aquest I+D un 4,6% de mitjana més. Per què? Doncs perquè diuen, bé, és que és una inversió que no va tota de cop, no? És a dir, quan tu pots fer una inversió en fases, una mica primer, una mica després, una mica després, i estàs en un mercat molt competitiu, resulta que precisament el que tu vols és que aquestes inversions et comencin a rendir ràpid, per dir, home, si la incertesa política se'n dispara, almenys el que inverteixi ara, doncs, em generarà un resultat una mica més abans, i per tant, passa una mica al contrari.
0: 11:15 del matí, les reflexions del Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el Toni Redon, doctor en Ciències Polítiques, professor de la UPF, també.
1: Escolta,
0: en relació amb aquesta convocatòria electoral. Digue'm.
1: Escapa, això de què hem anat tan lluny avui? Això és per l'oient aquell que es va queixar? O sospito que és que Diego Luna t'ha donat una entrevista no. més aviat breu?
0: No, és perquè l'audiència cada vegada demana que la vostra secció duri més, sorprenentment, cosa que no entenc. I aleshores he de retallar el que ve ara. Ara mira, Diego Luna el tenim aquí fora esperant, pobre, que es pensirà com una estrella de Hollywood.
1: Molt fan d'Andor, eh?
0: Ah.
1: Digue-li, jo si tu
0: doncs
1: cito
0: d'Andor, sempre
1: has d'anar a veure,
0: Ceniza en la boca, que està ambientada a Barcelona i també està molt bé, en aquest cas, com a director.
1: Vaig sentint la veu de Diego Luna al cap mentre vaig pel món, jo.
0: Fem una pausa i després de Jon Sindreu i Toni Rodon, una estrella de Hollywood que fa estona que s'espera per dir-hi la seva. Gràcies a tots dos, que vagi bé.
2: Que vagi bé.
0: Pausa i Diego Luna al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa. Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
4: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues sinfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
5: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
4: Entrades ja a la venda.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
7: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
10: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
11: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
13: Torna al Catalunya Nit.
14: Tornem, però amb un horari nou.
13: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Catalunya Nit.
16: Un informatiu en profunditat.
13: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Amb horari nou.
16: De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
0: 4 minuts per 3 quarts d'11. Pantalles, Diego Luna ha tingut molts noms. Primer va ser el Tenoch, el jove mexicà que s'embarcava en un viatge en cotxe per Mèxic i es deixava seduir per Maribel Verdú i tu mamà també. Després va ser Enrique Cruz, el treballador de neteja de l'aeroport en què es quedava atrapat Tom Hanks a la terminal. Va trencar el sostre de Hollywood amb el rebel Cashan Andor, un dels espies més destacats de l'univers Star Wars. I per molt sempre serà el temible Miguel Ángel Félix Gallardo, el narcotraficant sense escrúpols de Narcos Mèxico. Ara, Diego Luna assumeix el seu propi nom per capitanejar Ceniza en la boca, l'última pel·lícula que ha dirigit que explica la història d'una jove mexicana que emigra a Barcelona per buscar un futur millor. Una cinta que ha passat pel Festival de Cannes i que des del dia 9 d'octubre ja podeu veure a les sales catalanes. Ara, el suplement, una estrella de Hollywood, Diego Luna.

0: Doncs una d'aquestes pel·lícules és Ceniza en la boca, ja la teniu aquest cap de setmana al cine, amb el Diego Luna dirigint. Diego, muchas gracias, mucha suerte.
1: Gracias a ti y al público, y sí, vayan hoy, porque pues es este
0: fin
1: de semana,
0: sí.
1: Tienes que ir hoy, este domingo, y ver la película en el cine, porque además la hicimos para que se vea en cine y no en el teléfono ni en una pantalla pequeñita.
0: Salud.
1: Gracias.
2: Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
3: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
3: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
5: Es pensaven que s'havia acabat.
6: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
5: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
9: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
10: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
11: Bon dia, us informa Eva Compte. A poc es van sabent tots els candidats a les pròximes eleccions del 29 de novembre. A aquesta hora s'està fent un Consell Nacional del PSC, on s'ha fet oficial que Jordi Hereu serà el cap de llista per Barcelona dels socialistes catalans. El ministre d'Indústria i exalcalde de la capital catalana agafa el relleu a Meritxell Batet, que a les últimes generals de 2023 va aconseguir 19 diputats, tot i que poc després va dimitir i es va apartar de la primera línia política. Un dels anuncis que s'espera per avui és si Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra, o si es deixarà seduir pel front ampli dels partits a l'esquerra del PSOE. De moment, manté el silenci. Segons el reglament dels republicans, el termini per presentar candidatures s'acaba avui a les 6 de la tarda. El partit dona per encarrilat l'acord amb Rufián, però els comuns continuen convidant-lo a liderar la coalició d'esquerres. I pel que fa a la CUP, la direcció va decidir ahir no concórrer a les eleccions, però avui dona l'última paraula a la militància, que des d'aquest matí a les 7 i fins demà, també a les 7 del matí, pot votar aquesta proposta. Demà es faran públics els resultats de la votació. Més notícies amb en Joan Aleix Mata. Un atac houthi contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, ha provocat almenys 12 morts i més de 300 ferits.
12: Els rebels han amenaçat amb més atacs contra territori saudita i adverteixen els passatgers que no utilitzin aeroports de l'Aràbia Saudita, excepte els de les ciutats santes de la Meca i Medina, perquè hi poden tornar a llançar projectils. Diversos governs i organismes, com la Comissió Europea, el Canadà, el Pakistan i el Regne Unit, han condemnat l'atac i rebutgen les hostilitats contra infraestructura civil. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, també alerta d'una escalada regional, i el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona, i de vendre'l poc després en una deixalleria de la zona.
12: Els agents de Paisà els van enxampar infraganti en aquest establiment, on estaven a punt de cobrar més de 1.240 euros pel material sostret, que va quedar intervingut. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia un ordre vigent de recerca i detenció per un robatori amb força, i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el Pla Via, una estratègia per reforçar la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure. Aquests furts provoquen greus afectacions a la mobilitat dels trens.
11: I Salvament Marítim ha rescatat més de 300 persones que anaven en dues embarcacions a prop de les Illes Canàries.
12: Una de les pasteres, amb 96 persones a bord, l'han portat fins a Lanzarote, i l'altra amb més de 200 a Gran Canària. A l'embarcació de Lanzarote hi anaven 9 dones i 8 menors, cap d'ells acompanyat. Tres més dels migrants els han hagut de portar a l'hospital per diverses patologies.
11: Maçanet de la Selva vol municipalitzar la recollida d'escombraries per estalviar diners. Actualment, només un 7% dels municipis catalans gestionen el servei amb personal propi. Anem a Maçanet de la Selva. Pau Bartolí, bon dia.
13: Bon dia. Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que s'acabi el 2027. El motiu principal, la seva singularitat territorial. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
14: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
13: Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi. Pau Bartolí, Catalunya Ràdio, Girona.
11: Esports, Roger Arnau.
15: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per l'italià Marco Bezzecchi i Jorge Martín ha acabat tercer. D'aquesta manera, el pilot madrileny recupera el liderat del Mundial. En futbol, victòria del Barça 3-0 contra el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Els blaugranes continuen imparables i sumen la vuitena victòria en 8 partits. Triomf també del Madrid, això sí, per la mínima, contra el Villarreal i en polèmica per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, a instàncies del VAR, va veure la vermella directe per estirar els cabells d'un jugador rival. Avui a primera es disputen 4 partits. Elche, Celta a les 2, Real Societat Deportiva a 4:45, Betis Osasuna a 6:45 i Racing València a les 9. Mentrestant, la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de 10 jugadores catalanes s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món al Paraguai després de guanyar l'Argentina 3-1. Medalles també en patinatge artístic per les catalanes Cira Vella i Elna Francès, que s'han penjat la plata i el bronze respectivament. En paral·lel també a Vigues i Riells, a la 1 del migdia, es disputarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. La jugaran el Cerdanyola i l'equip local, el Vigues i Riells. I, finalment, a la Lliga CB de bàsquet, a partir de les 12, 2 partits en presència catalana. El Manresa visita la pista del Madrid i el Lleida la de l'Obradoiro.
10: Fins aquí les notícies.

0: el suplement. Oh my love, my love, t'ho dic en anglès i així potser m'entén tothom. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 6 minuts de les 11.

0: Empar Moliner, bon dia i bona hora.
1: Home, bon dia, què tal?
0: I bon diumenge.
1: Ai, sí.
0: Com estàs?
1: Si no entrem en detalls, de puta mare.
0: T'hem de donar l'enhorabona, eh?
1: Sí.
0: Ara explicarem per què.
1: Sí, sí, sí.
0: Rosa
1: sí.
0: Redon, Marta Ferrer, bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
0: Aquí tenim tres dones amb carnet de conduir, l'última d'elles, l'Empar Moliner. No?
2: Però
0: tu, Rosa,
2: sí, sí,
0: també,
2: sí,
0: eh?
2: I tant, perquè, i tant.
1: No, però ella s'ho han tret normal,
0: sí.
1: Quan tocava... I...
0: La notícia és que en Parc Moliner ha aprovat el carnet de conduir.
1: He aprovat just... això que diuen rozando el larguero, de que ja m'hagin de fer la revisió per prendre-me'l. O sigui, una mica al final de tot. Però
0: ha costat, però ja ho tenim aquí.
1: I crec que hem de demanar, i és just, la Creu de Sant Jordi pel meu esforçat professor.
2: Aquest senyor té una entrevista, eh,
1: Roger? En Gil Bavià, que ara no ens sent perquè ha anat a la Shakira a Madrid. Però després de mi va dir, me n'haig d'anar a descansar un moment a la Shakira.
0: Has vingut amb cotxe avui?
1: No, però he conduït des del meu llogarret fins a Sabadell amb un corcó a l'orella, la incorporació i tot això. Que això és el que necessita el
0: Que era el teu
1: novell.
0: Home o...
1: Sí. Ah. El novell necessitem ara un... És que
0: o sigui,
1: va molt bé,
0: avui per primera vegada has sortit a pista,
1: sí.
0: Com si diguem, t'has estrenat a la carretera.
1: Sí, nen, sí, és molt fort.
0: Un diumenge, jo crec que és un bon dia per fer-ho, que potser hi ha menys trànsit.
1: Sí, és veritat.
0: Però bé, des del Baixes fins a Sabadell ja són uns quants quilòmetres.
1: Sí, sí, sí. Jo quan feia, quan tocava l'examen, jo pensava que hi hagi molta cua, no? Perquè així has de fer menys coses. Saps? Perquè va ser tens.
0: Com sí, va anar?
1: Sí. Va anar espectacular.
0: Sí, sí. Quin intent era de pràctic, eh?
1: El 3.
0: El tercer. Doncs escolta'm, jo em pensava que era molt pitjor, en part.
1: No.
0: El que passa és que entenc que ho has espaiat molt amb el temps. Has fet
1: sí.
0: Moltes pràctiques durant
1: I la penúltima va ser amb el freno de mà posat. Però et dic una cosa, aquí la reina...
0: Vols dir, l'última vegada que et van suspendre.
1: Sí. La reina de les vegades és la Còpolo. La Còpolo, jo crec... Però no exagero, jo crec que ha anat 50... 50 no, 50 no, però 20 sí. Sí, sí.
0: Va trigar 20 vegades a treure's
1: sí,
0: el carnet.
1: Alguna vegada ho ha explicat.
0: No,
1: feia...
0: no difamis la Còpolo, eh?
1: No, t'ho dic de veritat, però jo crec que ella ho ha explicat. El dia de la conducció sempre toca preguntar-li a la Còpolo, que és una esperança pels catalans.
0: Mm. Bé, doncs, escolta'm, en part, t'hem de donar l'enhorabona.
1: Gràcies, nen.
0: I ja ho tenim aquí, i a partir d'ara, doncs... què vas, amb un 4x4? Ho dic per...
1: Vols que et digui una cosa? Encara no sé com és, no sé com es diu. Jo ara estic veient interès en els cotxes. Però et diré una cosa per totes les persones que estan traient el carnet en aquests moments.
0: Portes la L, no entenc?
1: Sí, una L...
0: Enorme.
1: No, i em posaria una balissa d'aquestes permanent. I una paraula... I peligro, posaria peligro, també.
0: La teva filla deu estar amb edat, pràcticament, ja de...
1: Oi, ella va a la teòrica un dia d'aquests.
0: Mira... Una mica més i poder fer un 2x1.
1: Home, no, però ja ho diem, eh? Mm. Aviam si estudia la teòrica, que aviam si fa testos.
0: L'Empar Moliner la tenim per doble estrena aquest cap de setmana, perquè s'estrena amb el carnet de conduir, eh? Sí, home, sí.
1: Sí.
0: Amb vosaltres va ser fàcil, el carnet, Rosa, Marta?
2: Jo la teòrica la vaig suspendre, la primera.
0: Hosti, Marta.
2: No acostuma a passar. La gent la teòrica sí. Se la treu
1: no,
2: dormint,
1: no.
2: Pràcticament.
1: El meu profe m'ha dit que se la va treure la segona, la teòrica.
2: Ah,
1: i ma filla
2: veus?
1: També ha fracassat a la
2: jo
1: primera.
2: Jo sostinc la teoria que em va tocar l'examen més difícil de la història de la DGT, perquè hi havia preguntes allà que no s'havien vist mai a la història, i llavors la vaig suspendre, cosa que a mi em va provocar una gran decepció, perquè jo sempre havia estat una noia molt estudiosa i anava molt confiada de que me la trauria, i després resulta que no. I la pràctica a la primera, perquè tenia una profe que em fotia bastanta canya, que havia acabat alguna pràctica inclús plorant.
1: Ja no em passa, a mi això no m'ha passat.
2: I he de dir que l'examinador va ser benevolent, perquè vaig fer una maniobra per aparcar que jo crec que no me l'hauria d'haver donat per vàlida.
1: Això que dius de la teòrica, jo crec, clar, després de fer l'examen teòric, això que estudies i aquestes coses que s'han de fer, els testos, hi ha una pregunta que tots els clubs de lectura que vaig i biblioteques els hi projecto en una pantalla perquè la contestin, i és una pregunta que és senzillíssima, però tothom s'equivoca per una qüestió de comprensió lectora.
0: A veure.
1: La tinc en el telèfon i si voleu la trec, però perquè clar, s'ha de llegir molt bé i la fallen més si no els llegeixes en veu alta.
0: Clar.
1: Si voleu la busco. Però
3: s'ha de dir que l'Empar va fer un examen teòric diferent del que vam fer nosaltres, el van canviar fa uns anys. Jo sembla, Marta, que estiguem separades al néixer.
0: Les normes de circulació
1: sí.
0: També
1: sí,
0: van evolucionant.
1: Té
0: nassos que Empar Moliner s'hagi tret el carnet al cap de setmana que d'aquí una hora a l'eclipsi del suplement Avui el convidat és el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
1: El vull besar.
0: Doncs mira, te'l trobaràs tan bon punt sortís per aquesta porta.
1: I advertir.
0: També li preguntarem al director del Servei Català de Trànsit si es va treure la teòrica i la pràctica la primera.
1: Li preguntareu per les balises i coses d'aquestes, que això és el que volem.
0: És obligatori, portar-la.
1: El populatxo volem que parleu malament de les balises, ens fa il·lusió.
0: Rosa, realment el moment de l'examen pràctic del carnet de conduir no s'oblida, te'n recordes per sempre.
3: Absolutament, jo estava aterrida. A mi em va passar el mateix que la Marta, la teòrica, vaig pensar, això és facilíssim, si s'ho treu tothom, vaig anar-hi sense estudiar, vaig llepar i vaig haver-hi d'anar un segon cop, així vaig poder tornar a veure, no sé si això encara és així, però quan jo vaig anar-hi, allà a la Campana, que és un lloc sòrdid,
2: sortia
3: un funcionari i llegia els noms de tots els que ens havien d'examinar.
1: Totes les ovelletes.
3: Veure com diuen tots els noms dels xinesos ha estat dels formats més divertits, almenys això ho vaig poder veure dues vegades, aquell senyor fent un esforç per dir els noms bé. I després la pràctica em van dir que seria impossible, que no provaria, que em tocava un examinador impossible, em va tenir una hora intentant que m'equivoqués.
1: Una hora? Impugna.
3: Em va provar. I la veritat és que va ser un dels moments més terrorífics de la meva vida, sort que ho vam fer fa molts anys.
0: 2 minuts per arribar a 11:45 del migdia.
1: Ja tinc la pregunta, si vols.
0: Som impar amb la pregunta. Això és una pregunta, tipus test de l'examen pràctic teòric de conduir.
1: ¿Qué actuación debe evitar el conductor para tener una actitud responsable con el medio ambiente y no contribuir al aumento de la contaminación? 1. Lavar el vehículo en una vía pública en lugar de en un túnel de lavado. B. Utilizar las técnicas propias de la conducción eficiente. C. Cambiar el tubo de escape tan pronto como se deteriore.
0: Jo et diria la B.
2: Jo també diria la B.
1: I us heu equivocat tots.
3: Perquè és la C.
1: No. Perquè la pregunta és què actuació debe evitar.
3: Oh!
1: Per tant, és lavar el vehicle. Tothom s'equivoca aquí. Per què? Perquè no llegeix el debe evitar i com que n'hi ha dues...
0: Això és molta mala llet.
1: Com que n'hi ha dues que semblen de les bones, tendeixes a que la tercera... Però tothom aquí l'ensenya s'equivoca.
2: Jo recordo preguntes tipus si por la derecha viene un jabalí y por la izquierda un camión y tú pasas detrás de un tractor, ¿quién tiene preferencia? Vull dir, són coses com absolutament il·lògiques. No t'ho trobaràs mai, això.
1: I després, per exemple...
0: Sempre el porc senglar.
1: La pregunta... Imagineu-vos un encreuament... Ara, perdó, que estem aquí fent... No, seguretat viària amb el suplement.
0: Bueno, no, és que tenim el Lamiel... venint al seu descapotable per l'AP7, direcció Diagonal 614, i quan arribi aquí, ja ho veuràs.
1: Pregunta a la Miel. Imagina't un encreuament de 4 camins. 4 vies que s'encreuen, una creu. I hi ha un cotxe, o vehicle, per dir-ho com ho diuen ells, en cada una de les vies. Qui passa primer, si tots tenen un cotxe a la dreta? Et quedes allà morint-te.
2: Perquè hi ha d'haver un stop, no? Imaginem
1: que no hi ha stop, ni ceda, ni res. Estan tots allà i tothom ha de cedir el pas a la dreta, i estan tots 4. Llavors, t'has de morir allà traient arrels, fins que un tímidament iniciï.
3: Entenc que el que ha arribat primer...
1: Sé que no passarà mai, això, suposo, perquè deuen posar ceda si cal, no? Però, vaja, dit això, anem al tema, que, escolta, si no...
0: 11:45 del migdia. Dèiem que l'Empar Moliner avui està de doble estrena perquè aquesta nit a TV3 hi ha la plataforma 3CAT.
1: Ah, sí.
0: La sèrie documental Gent amb Do, dirigida i presentada per la nostra Empar Moliner, programa que recorre Catalunya per conèixer les 12 denominacions d'origen catalanes. Per tant, Empar, avui diumenge estrena amb el Ramon Pellicer, que et fa de taloner.
1: El Ramon Pellicer, que li hem demanat. És a dir, és un programa fet amb l'app, la productora és l'app i la directora de total, ja veureu quines deos més maques us traiem, és la Irina. Ho hem fet també amb la Sol, és a dir, ha estat un equip de ties, sense voler-ho, però tot ties, tu. Escolta'm, una cosa extraordinària.
0: Bé, de què va el programa? Que fas recorregut del país per les deos?
1: Deo per deo, que són 12 en comptant i cava, és anar a visitar, anar a posar cara a la gent del vi. Jo us diré que us enamorareu de tots els personatges que surten. Us enamorareu. Voldreu ser els seus amics, de tota aquesta gent que tenen tant talent.
0: Avui, a 11:45, entenc ja, no? Estrena a TV3, just després del Vèrtex. Just després del Vèrtex, amb Conca de Barberà, amb aquesta estrena, amb la primera D.O. d'aquestes 12.
1: És molt pertinent perquè a Conca de Barberà anem a visitar el que era l'antic celler de Rendé Masdeu, de la Mariona Rendé, que se'l va endur la riuada del Francolí. I llavors, justament, parlar de riuades ara és molt pertinent.
3: Trenco una mica el cor, que es veu en el tràiler, el moment en què diu aquestes són les rajoles, estan sobre les rajoles.
1: Mira, va ser molt, molt difícil rodar allò, perquè cap de nosaltres volia deixar-se endur per l'emotivitat. Però és molt difícil no fer-ho. Llavors, fins a quin punt... Tu no ho has d'ensenyar, això, però tampoc ho has d'amagar. Sí, trenca molt el cor, molt. Estic molt d'acord amb tu. Jo m'he emocionat moltes vegades fent aquesta sèrie.
0: L'endemà d'una gran nit per TV3, perquè veig que el concert d'Oques Grasses, la transmissió, va fer un 23,2% de share, 364.000 espectadors, els joves de 13 a 24 anys amb un 63% i els de 25 a 44 amb un 40% de fidelitat. Per tant, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, aquesta xifra d'audiència d'ahir al concert d'Oques Grasses. També el va fer la 2CAT, que va fer un 2,9%, 43.000 espectadors. Per tant, entre els dos canals van sumar més de 400.000 espectadors. 23,2% de share TV3, 2,9% la 2CAT. Som-hi amb les cartes de l'Empar. Cartes a l'Empar, cada diumenge al suplement a partir de les 11, ja ho sabeu, vosaltres els oients podeu enviar les vostres inquietuds, les que us vinguin de gust, a Diagonal 614 en format físic o a suplement@catradio.cat amb el vostre nom, cognom, el text i la circular. Hem rebut correspondència en format físic...
1: Sí, però no entenem res.
0: Explica-ho.
1: Aquesta persona que escriu de color rosa del carrer València...
0: Hi ha una carta molt llarga, molt ben feta, el que passa és que la lletra costa, la cal·ligrafia...
1: Sí, només s'entenen els elogis, que és molt, molt amable, eh? Els 6 pàgines d'elogis, molt bé, que n'hi ha per tots vosaltres. Però no entenem què ens estàs dient. Estem buscant una persona de l'Institut Britànic, no? Que, la persona aquesta que ensenya la pedra de Rosetta.
0: I a veure si la cal·ligrafia...
1: No, sabem que li passa alguona cosa en un hospital, però ja has d'enviar una nota de veu.
0: És que a més tampoc s'acaba de presentar, no?, al principi de la carta, vull dir que costa.
1: No.
0: No. Doncs va, anem a aquest correu electrònic que sí que ens ha escrit, jo crec que és un pseudònim, s'han inventat una adreça de correu, papetimarieta@gmail.com. Apreciada Par, diu, serem avis... No saps els anys que portem esperant aquest moment, però ara que queden setmanes perquè neixi la criatura, no les tenim totes. Resulta que el nostre fill, el pare de la criatura, vol fer el que ara en diuen criança conscient.
1: Adéu.
0: Ens hem estat informant per no quedar com uns cavernícoles i es veu que consisteix a posar el focus en les emocions profundes del nen. Exemples pràctics. Incloure el nen en les decisions familiars, dir-li en plena rebequeria «Entenc la teva frustració, fill, sóc aquí amb tu mentre et calmes», o establir límits amb assertivitat, una paraula que nosaltres mai ens han ensenyat a l'escola. Mira, Empar, a la nostra època, si el nen muntava un sidral, ho tallàvem de soca-rel. Un calbot ben atzivat, a temps, estalvia molts disgustos. Tampoc seria això, eh? I si el nen no volia bledes, doncs l'endemà se les trobava per esmorzar. A la nevera, i l'endemà per esmorzar fins que se les acabés. Saps què, Empar? Que a nosaltres ens va sortir un home que es vesteix pels peus, educat, responsable, honrat. És per això que no entenem quina mosca li ha picat ara amb el coi de criança conscient. Em dol dir-ho, però estem creant un exèrcit de nyèbits que no se sabran valdre per si mateixos. I si no, el temps. T'enviem un calbot afectuós, papetimarieta@gmail.com.
1: Aquí Papet i Marieta, sense dir-ho, estan, diguéssim, disparant cap a la Nora, eh? Nosaltres hem criat un fill que es vesteix pels peus, que li ha picat. Aquesta és la... T'estan queixant de la futura mare. Aviam, Papet i Marieta, té raó el vostre fill. Vosaltres el vau tenir. Entenc que la mare, la Marieta, fotent-se fentanil-lo pel nas mentre l'alletava, o pitjor, no alletant-lo. Això és molt pitjor. O sigui, tu pots anar ingerint fentanil mentre alletes, però si no alletes, ets un tifa. Cesària i no alletament ja és directe a la plaça pública. Jo no sé com ho han fet des de les cavernes. No sé com som aquí tots nosaltres sense la criança conscient, però us haig de dir una cosa. És a dir, la criança conscient està de moda. I no només està de moda la criança conscient. La criança conscient què vol dir? També hi ha, per exemple, els bolquers conscients o la menstruació conscient. O la perruqueria conscient. Si ara tu agafes el teu telèfon i busques perruqueria conscient, a Barcelona n'hi ha unes quantes.
0: Ah, sí?
1: Sí. Diu, per exemple, Saló Art, eh? Perruqueria conscient. no et donen l'hola, per exemple, la perruqueria conscient, i tenen rituals. No és que et rentin el cap, és que et fan un ritual de rentar el cap. Amb les estacions, i tenen productes que no són biològics, que són bio. Mm. Si tu veus bio...
0: Dius... No és conya, sí que he fet l'exercici, sí, n'hi ha, ha diverses, eh?
1: I tant, i et treuen el soroll mental. Sí, et fan... mentre t'estan tocant la caspa, et treuen el soroll mental que tu puguis tenir, que te'l dona la caspa, en realitat. Llavors, la criança conscient, és que no li poses bolquers? Jo conec una persona que ho fa, això, que té una mena de plàstic allà al menjador, i t'ho juro, t'ho juro.
0: Home, hi ha els bolquers reciclables, que això està molt bé.
1: Està molt bé.
0: I els bolquers de roba.
1: Si parlem dels bolquers, sí, els bolquers de roba, i també hi ha allò que en deien quan les nostres àvies, el panyo, en lloc de la compresa, que ara també està molt de moda, i la copa menstrual. A veure una cosa, ve de nosaltres la contaminació del món? Hem de fregar caca? Diu, escolta, a veure una cosa, a mi no em vingueu, no, si m'esteu dient que la IA gasta aigua perquè jo li faig preguntes imbècils, que l'altre dia a la Melero ho van dir, diu, no li feu preguntes de posa'm vestida de Shakira, perquè això gasta aigua, només li pots fer preguntes de les que volen, sí, home. Llavors, posen un plàstic i la criatura pot ser conscient fent caca tota l'estona. Llavors, deuen tenir una senyora de fer feines no tan conscient que llavors ho recull tot, vulguis clar. Que no, eh? Que és com... Vull dir, jo no estic en contra del
0: parc... Són com els bolquers reciclables, que mentre sí. No els reciclis tu, no?
1: Exactament.
0: Mentre no els netegis tu, mentre no els freguis tu...
1: No, i mentre no tinguis recollida porta a porta a casa, que l'orgànica sigui només els dimarts i els dimecres, que dius, escolta, tiraré el nen a l'orgànica, perquè si no es pot, no?
3: El plàstic llavors, no és gaire conscient, tenir un plàstic
1: no, però el netegen. Llavors estan per allà. També hi ha menstruació conscient, que això, sí, que vol dir que...
0: Què vol dir, no posar-te
3: bueno,
0: compresa?
3: Sí, i, per exemple, en diuen menstruació lliure, no?, també, en part.
1: Sí, si, per exemple, tu ets o has sigut de l'estil Matanza de Texas, que esternudes i surten 6 litres, perdoneu la franquesa, doncs la consciència no sé on t'agafa. Tota la vida patint pels pantalons blancs i ara menstruació conscient. Hi ha una corredora de marató que ho va fer, però, és a dir, jo he fet una marató, però vaig parar un moment al Sanitrit, escolti. Llavors, aquí...
0: Per fer canvi de...
1: Clar, correcte. Aquí a Catalunya Ràdio tenim un lavabo menstrual. Doncs el lavabo menstrual. Això... Vulguis que no, jo crec que és edatisme.
3: No, home, però això està bé.
1: És edatisme. Jo crec que és edatisme, perquè ara seré molt, molt incorrecte.
3: Ai.
1: Perquè Catalunya Ràdio, excepte algunes persones de l'equip de l'Escapa, entre les quals estudiants en pràctiques, més aviat la menstruació no és el problema de les dones de Catalunya. Dic jo, perdoneu-me, eh? I ara sé que m'enviareu directe a les dones i els dies amb la Virgili, que em matarà. Però ho accepto. Llavors, feu el que vulgueu, però jo... És a dir, jo, per exemple, a mi em van dir, vols fer un part sota l'aigua? Uh-huh. Vaig dir, no sóc prou conscient, és a dir, la nena sortirà bé, però jo m'ofegaré. I llavors, per exemple, els parts a casa, jo pensava, està molt bé, però... quedarà brut, quedarà... Qui ho netejarà, això? Vull dir, ni Carles porta amb el luminol. Llavors, jo només per això adoro els parts a l'hospital. I no sento mai que em diguin que m'estan fent violència obstètrica. Al contrari, doctor, el que vostè vulgui. I vol injecció per no sentir dolor? Sí, tota la que vostè vulgui. Com quan m'arrenquen un queixal. Perquè un queixal és tan important com un bebè. Per tant, posi'm aquesta injecció, perquè hem arribat a la lluna.
0: Tu, quan vas al dentista, demanes que et posin l'epidural.
1: Evidentment. I sí, per favor. I quan vaig a donar sang, que em distreguin, perquè no som civilitzats, tanmateix.
0: Conscients.
1: Sí.
0: Bé, Papet i Marieta, gràcies per enviar-nos aquest correu.
1: Sou uns mals avis. I doneu, ara, quan tingui dents, caramels em salva la criatura.
0: Mira, la cosa... Tornem als lavabos, crec.
1: Vaja.
0: Luca Canals. Estimada Empar, la meva honorabilitat està tocada de mort de manera injusta. Em temo que ja no sóc a temps de recuperar-la. Els fets van passar en un restaurant. Estava dinant amb la família política i abans de les postres em vaig disculpar per anar al lavabo. havia de fer lloc pel colant que havíem demanat, però tampoc cal entrar en detalls. El cas és que vaig veure com un home sortia a correcuita del servei amb la mirada clavada a terra, com avergonyit, i quan vaig entrar, ho vaig entendre tot, una tifa de dimensions bíbliques jeia al damunt d'una mena de llençol de paper higiènic. Vaig provar de tirar de la cadena i gairebé provoco una inundació. Com és lògic, em vaig abstenir de fer les meves necessitats i vaig marxar dient, o deixant enrere aquell panorama poc edificant. El problema, en part, és que s'havia format una llarguíssima cua i el següent a entrar, només de veure el desgavell, em va dir mitja merda. La resta d'homes que esperaven van acostar-se al vàter i acte seguit em van difamar amb altres expressions escatològiques. Per sort, la meva família política no es va assabentar de res, però això sí, se'm va treure totes les ganes de fotre'm el culant. També una salutació higiènica a aquest oient que es diu Luca Canals.
1: A veure, és veritat que els catalans som escatològics, tenim el nostre...
0: I això de sortir d'un lavabo públic intentant que no et vegi la gent ens ha passat a tots.
1: Ens ha passat a tots, és a dir, això que explica en Luca ens ha passat. Entres a un lavabo i penses, ara es pensaran que et soc responsable. Jo una vegada, quan el petit celler estava obert...
0: Digues.
1: Hi havia aquesta possibilitat, dius, ostres. I de la vergonya vaig saltar a l'altre. Vaig saltar a l'altre. És a dir, preferia...
0: A l'altre lavabo?
1: Sí,
0: per dalt. Sí, que són d'aquests lavabos oberts. Són incomodíssims, aquests lavabos, també.
1: Sí, a veure, clar, perquè a més, vosaltres els nois, els que no aneu a lavabos conscients, que ara n'hi han, d'aquests que no s'entén el pictograma i va tothom. Però clar, vosaltres mingiu un al costat de l'altre, que això per nosaltres és curiós.
3: Això de ser estrany, també, Roger, molts cops ho penso.
1: Sí, és que és estrany, sí.
0: O sigui, fer pipí al costat d'un altre.
1: Un al costat de l'altre, és estrany, sí.
0: O sigui, fer pipí

0: Espero que aquest mòbil es desinfecti.
1: Correcte.
2: Vull estar explicant massa coses.
1: A veure, és veritat. A veure, molts homes que venen del lavabo ja veus que no s'han rentat les mans.
0: La veritat és que ara tothom va al lavabo amb el mòbil. Aquesta és la veritat. Abans la gent hi tenia revistes,
1: feia coses... De casa, sí, però...
0: I de no casa.
1: De no casa, també.
0: La gent està al restaurant i quan se'n va al lavabo, què agafa? El mòbil.
1: És correcte, per enviar...
2: Després tot s'allarga.
1: Que aquest senyor, el senyor aquest...
2: L'Òscar Fernández.
1: No, el Luca Canals. El Luca Canals ha dit que va esperar les postres, que això quan vas a un restaurant i és menú degustació i es comencen a aixecar esglaonadament, Rosa, els pobres que estan a la cuina pateixen.
0: Bueno, no parlem dels fumadors.
1: Dels fumadors que surten, sí, això és tema, eh? I va a un restaurant que li donen colant. Això també mereix un altre dia la qüestió, el cheesecake i el colant.
0: Bueno, i que hagi de fer lloc per un colant, tampoc ocupa tant un colant. Ja ve desfatet.
1: Exactament, que ara són molt desfatets. Llavors, però és això, és a dir, som absolutament escatològics, els catalans. Tenim el Patufet, el nostre heroi nacional, és un noi expulsat per via rectal. Després de la rima més sofisticada de la història de la literatura, que és a la panxa del bou, que no hi neva ni plou, ole tu. Tenim el caganer, tenim...
2: El cagatió, el tió.
1: El tió, que és fer bullying a un tronc indefens, obligant-lo a defecar el que em dóna la gana a mi. No caguis arengades, que són massa salades.
0: És bullying conscient, però?
1: Sí, és bullying conscient, és veritat, perquè els nens els hi diem... Perquè seria millor dialogar amb el tio, dialogar amb ell, dir-li, mira, no caguis arengades perquè són massa salades, caga torrons que són més bons, però sense obligar-lo, no? Però bé, li posem manta, és veritat que li posem...
2: Clar, el problema que té el Lucas és que li han posat una tifa al damunt que no
1: sí,
2: és la seva.
1: Sí, i això és terrible, és terrible. És igual que quan vas a un lavabo i sents el del costat. No? Això també sol passar, si no ets Villarejo, que es gravava, eh? Però jo opto per escapar-te com sigui, d'allà. Perquè jo no hauria pogut sortir. És que té raó, és que té tota la raó.
2: Doncs, Luca Canals, esperem que aquesta raó...
1: Llavors, els restaurants, els cambrers, quan saben, perquè clar, quan avisen que hi ha un problema al lavabo, els cambrers... no solen avisar, els dels restaurants, que no són els top, no solen avisar els de la cuina, perquè si no els diuen, has d'anar-ho a netejar, llavors dissimulen, saps? Llavors...
2: Continuen treballant.
1: Sí, home, i tant.
2: Passen 2:45. Farem una pausa, l'Empar Molina, que continuarà amb nosaltres, i se sumarà també a les recomanacions que ens porten la Marta Ferrer i la Rosa Rodón. Ara tornem.
3: El suplement amb Roger Escapa.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? No! Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot. Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
6: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
7: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
8: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
9: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
10: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
11: Segur que no n'hi ha per tant.
12: Amb les pluges, tot pot canviar de cop.
11: Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
12: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Aquí el tens.
12: Ja?
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
15: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la cinquena temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
16: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
17: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
16: La tradició es mou si la mous tu.
17: Tota la informació a firamediterrania.cat.
18: Tarda de diumenge, tarda de ràdio esportiva al Tot Gira.
19: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme.
18: I el primer estic girat de la temporada. El Mundial d'Hoquei Patins amb Guillem Soler.
19: A les 5, Baskonia Penya a l'ACB.
18: A partir de les 6, seguirem l'Uni Girona Jairis i l'Europa al Jazires.
19: I a les 7, partidàs de bàsquet.
18: Des del Palau Blaugrana, Barça-València. La repetició de l'última final ACB. Amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
19: També seguirem el Liverpool City a la Premier i obrirem el nostre bar culer per prendre el pols a la Lliga i activar el mode Champions abans del partit del Barça de dimarts a Istanbul.
18: Tot gira. Avui de 4 a 9 amb David Clopés.
20: Tenim passió per l'esport.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
21: Som 3CAT.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Festa i drama, festa i drama. Amb Roger Escapa.
1: 12:15 del migdia. Amb la Marta Ferrer, amb la Rosa Rodón, amb l'Empar Moliner. Si voleu enviar cartes a l'Empar, suplement@catradio.cat, amb el vostre nom, cognom, el text i la consulta o la reflexió que li vau fer arribar a l'Empar a través de suplement@catradio.cat i també físicament a Diagonal 614 de Barcelona.
2: Vols que et digui una cosa que em va passar en un lavabo amb Anna Botella?
1: Encara estem així, Empar.
2: Anna Botella va anar a fer un... Jo escrivia al País en aquella època i em van enviar al Círculo Equestre d'un gran encert. I perquè Anna Botella feia una conferència i se'n va anar al lavabo. I quan vaig veure que anava al lavabo, vaig córrer cap allà només per fer-li una pregunta que desitjava. Vaig esperar que sortís.
3: Això és un detall.
2: I quan va sortir del lavabo li vaig dir "Ai, papel", i me'n vaig anar a casa feliç.
1: I ella què et va dir?
2: Va mirar-me amb una cara d'esta demente que hace, però estamos en el Círculo Equestre, però em va encantar.
1: 11:37. Fins aquí les anècdotes relacionades amb lavabo i l'escatologia. Jo crec que avui hem cobert el cupo ja. Anem a les pantalles.
4: You have an interest in social media?
5: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
1: Algunes recomanacions per aquest cap de setmana, també gastronòmiques. Comencem per la petita pantalla, o la gran. Això què és, Marta?
3: La gran, la gran.
1: La gran pantalla. Això és una pel·lícula de cine que es diu El precio de la red. Molts de vosaltres segur que recordeu La red social, la pel·lícula del David Fincher que explicava el naixement de Facebook de la mà de Mark Zuckerberg. Doncs bé, en aquest cas, 16 anys després, el guionista Aaron Sorkin n'ha escrit i dirigit aquesta seqüela. És El precio de la red, una pel·lícula que se centra en la investigació periodística que va destapar els efectes nocius de la xarxa social en els adolescents i el seu paper en campanyes de desinformació.
6: Segur que tots heu vist La red social, pel·lícula boníssima, per mi de les millors que ha fet mai David Fincher, i part de la gràcia d'aquesta pel·lícula i per què va sortir també és perquè tenia un duo molt bo, que era, per una banda, David Fincher, grandíssim director, Seven, etcètera, etcètera, i de l'altra, Aaron Sorkin, que és un guionista que per mi molt admirat, m'agrada molt Aaron Sorkin, val a dir, i ara diré una cosa políticament incorrecta, a mi m'agrada més el Sorkin cocainòman, perquè era el Sorkin bo, el Sorkin de L.A. Oeste, de La Casa Blanca i de Newsroom, era quan escrivia d'una altra manera com escriu ara. Per què? Perquè els guions d'Aaron Sorkin sempre s'han caracteritzat per un ritme frenetiquíssim. És a dir, parlen tots els personatges molt ràpid, tota l'estona, és un ritme que no te l'acabes, has d'estar superconcentrat per veure què estan dient, perquè a més sempre són personatges molt intel·ligents, que tot el que estan dient és molt interessant. Què passa? Que quan tens un guió així, necessites un guionista, necessites un director que estigui a l'alçada, és a dir, un director que sàpiga dirigir molt ràpidament, que controli molt bé el tempo, que controli molt bé el ritme. I David Fincher, per exemple, és un d'aquests directors. Què passa? Aaron Sorkin és aquest guionista, però no és aquest director. I quan ell mateix dirigeix els seus guions, sembla que no entengui el seu propi ritme. I aquesta pel·lícula li ha passat bàsicament això, que és molt interessant tot el que expliquen, perquè recordem, és aquesta investigació que va dur a terme al Wall Street Journal, que segur que tots recordeu, un dels periodistes va guanyar el Pulitzer per la investigació, que bàsicament deia una cosa que d'altra banda no es podia saber, que és que Facebook enaltia l'extrema dreta. I d'allà, doncs, la sala al Capitoli, etc, etc, que tots recordem, que bàsicament l'algoritme de Facebook et portava a radicalitzar-te cap a l'extrema dreta. A partir d'aquí, la investigació policial investigació periodística del Wall Street Journal i aquesta pel·lícula. Què passa? Que clar, tot el que estan explicant és molt interessant, però és molta teca que si tu no et vas llegir els anomenats Facebook Files, és molt difícil d'entendre. Perquè hi ha molta part matemàtica, hi ha molta part de funcionament de xarxes socials, hi ha molta cosa política. Aleshores, si tens dos protagonistes, com són en aquest cas Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, va fer de Springsteen el seu biopic, i Mikey Madison, que va guanyar l'Oscar per Anora fa uns anys, necessites que ho facin molt bé i que s'expliquin molt bé per entendre alguna cosa del que estan dient. I no acaba de passar. Llavors, entre que et perds amb el que estan explicant, que el ritme és molt feixuc, perquè no, és que no sap controlar el tempo del que està escrivint Aaron Sorkin. És una cosa que sembla mentida. O sigui, si estàs escrivint una cosa, l'has de saber dirigir. Doncs bé, no és el cas. I després, l'altra cosa que per mi sí que és motiu de cese és Jeremy Strong. Si recordeu, a La red social, Mark Zuckerberg l'interpretava Jesse Eisenberg, que per aleshores era un actor bastant desconegut, però que ho va fer molt bé. Entre altres coses perquè no va intentar imitar Zuckerberg. És veritat que Zuckerberg no era un personatge tan conegut com és ara. Segurament no era un personatge tan alienígena, gairebé, com és ara, que és un home bastant estrany.
3: Jo crec, Marta, perdona, sí que era tan conegut, però era un altre Mark Zuckerberg.
6: Sí, exacte, ha canviat molt Mark Zuckerberg al llarg dels anys. Aleshores, el que va fer Jesse Eisenberg, que és una cosa molt intel·ligent, que és, en comptes d'imitar Mark Zuckerberg, fer com la seva interpretació de Mark Zuckerberg. Ara, Jesse Eisenberg ha dit, jo no vull saber-ne res més d'això, ja, jo estic fent les meves pel·lícules, estic dirigint, em va tot molt bé, no vull tornar a interpretar aquest paper, i Aaron Sorkin ha dit, bé, doncs agafaré Jeremy Strong, que és un dels protagonistes de Succession, i que faci de Mark Zuckerberg. I què passa? Doncs que ha fet una imitació molt pèssima de Mark Zuckerberg. O sigui, sembla un gag molt dolent del Polònia, amb tots els respectes cap a Jeremy Strong.
3: Però Jeremy Strong no és d'aquests que es prepara els papers, que es posa tant a la pell, que és insuportable durant uns quants mesos...
6: I aquesta és l'altra, que fa aquesta cosa que els agrada tant als actors, sobretot nord-americans, que és el method acting, que queda molt bé dir-ho. Jo faig method acting, que vol dir que no surten mai del paper.
1: Actors de mètode.
6: Sí, actors de mètode. No surten mai del paper, és a dir, s'estan fotent uns calambers després i estan en el paper.
3: O sigui, tu te'l trobes fent pipi...
6: I està en el paper de Mark Zuckerberg, això, en aquest cas. Clar, això a Daniel Day-Lewis, per exemple, li funciona molt bé, perquè ha guanyat Oscars per fer això. Però a Jeremy Strong no li ha funcionat. I ha fet un paper que és molt ridícul, és que no és una cosa molt robòtica, és una cosa molt freda, o sigui, és una cosa que no t'entra per cap lloc, i a banda, el seu paper dintre de la pel·lícula està tan mal escrit, pobret meu Sorkin, que tens la sensació que ni és protagonista ni res, i que si elimines les seves escenes, la pel·lícula fins i tot potser surt
2: millor. El mètode Stanislavski, no?, que diuen els actors, que a casa en deveu haver parlat, no?, de si el mètode Stanislavski, de ficar-te dins o no.
6: Que al final no deixa de ser una excusa, també.
2: És el resultat, sobretot,
6: homes,
2: no?
6: Sobretot actors homes, és una cosa que les dones no fan, pel que
2: per
6: sigui,
2: què?
6: Fan només els homes. És una excusa perquè els homes puguin ser imbècils en els sets de rodatge, anem a dir-ho així.
2: Però les dones, i per exemple, l'Anna Lizaran explicava que fins i tot es posava un perfum adient al personatge, és a dir, molts actors el fan, aquest mètode, com de ficar-se dins del personatge.
3: Però una cosa és posar-se dins del personatge i una altra és que tu el dimecres ja has acabat el rodatge i vas a sopar amb les amigues i segueixes fent veure que ets aquella persona.
2: I la cosa que això va bé molt bé per lligar, que et diuen, és que em costa.
1: Avui interpretes, no?
2: Em costa sortir.
1: Però si hi ha rols de parella, hi ha parelles que...
2: Em costa sortir del personatge.
1: O hi ha parelles que porten tant temps que ja estan potser una mica avorrides, que s'inventen dos personatges i es troben en un hotel. No ho has fet mai, tu, això, Ampar?
2: No, perquè em fotria riure.
3: Això ho hem vist a les pel·lícules, no sé si passa a la vida real.
1: Però t'has d'aguantar el personatge tota la...
2: Això vol dir que tu ho has fet.
1: No, a mi m'han explicat que hi ha gent que ho ha fet.
2: Ah, carambes.
3: Has portat una bombona de butar a casa, per exemple.
1: Al final et sorprendrà. The neighbors are complaining about the crop tops.
7: That's so boring. She's just bored.
8: 3, 2, 1.
1: Va, una altra estrena. Disney Plus ha estrenat la segona temporada d'Adults, una mena de Friends Millennial que ha encantat tant a la Marta com a la Rosa i que explica la història de 5 amics joves que comparteixen casa a Nova York, i amb l'excusa d'avui la Rosa Rodón repassa algunes receptes típiques de pisos d'estudiants.
3: Us haig de dir que els pisos d'estudiants és un format que m'ha obsessionat molt i és un altre de les víctimes de la crisi de l'habitatge que estem vivint.
2: Ah, sí.
3: Jo recordo que abans tu anaves per Barcelona i veies els més cutres, els més barats, hi havia allà un grup de gent bevent a estrelles i alimentant-se d'olives i cacauets, que eren la gent del pis d'estudiants que vivien a dalt, i jo m'ho passava molt bé. Jo no vaig tenir la sort de poder compartir pis, perquè vaig seguir vivint a Badalona a casa dels pares quan estudiava, però era molt bonic veure la gent d'altres regions de Catalunya compartint pis, o, per exemple, una amiga meva, que ens vam fer superamigues a la carrera, era menorquina, i era el típic pis on hi vivien menorquins, que anaven acabant les carreres i se'ls anaven
2: enveja,
3: passant entre ells.
2: Home.
3: I era una època, crec, de la vida molt bonica, i aquesta crisi absolutament ha arrasat també. No sé com s'ho fa la gent que té fills a la universitat, perquè és que no sé com s'ho estan fent, francament. Però abans, a Barcelona, almenys, que és el territori que jo conec, hi havia molts pisos d'estudiants on passaven sempre coses surrealistes, perquè era el primer cop que t'enfrontaves a la vida d'adult.
2: Tu saps que ara hi ha algun pis d'estudiants que hi ha equips i brigades de mares que van a netejar?
1: Això és terrible.
2: És brutalment terrible.
1: A l'Autònoma sí. hi ha la Vila,
3: sí.
1: No?
3: Vila, aquests, i tant, sí. També la vam viure, la Vila. Un lloc extraordinari. O sigui, ja, això ja no passa, sí. Vols dir? La gent ja no ha d'aprendre a cuinar?
2: Sí, però llavors potser ve algú que t'ho neteja. És una altra cosa. No tothom, evidentment. Per sort, per sort, eh? Per sort, oh, segur que...
1: Això, no, no ho facis, això, Empar, tu ara que, la teva filla està en aquesta època.
2: Sí, home.
6: Això també, Empar.
2: Ara ho faré, sí. Sí, ara, sí, criança conscient a la universitària. Que, per cert, has dit Disney Plus, perquè s'ha de dir així, però jo trobo incorrectíssim dir Disney Plus, perquè és ve del llatí, plus. És com quan deien Gladiator i no Gladiator. Que, pues, o sigui, acabarem dient Pantocrator, de Taüll.
1: O sigui, he dit plas, però a vegades dic plus. No, vull dir que no hi ha cap coherència.
2: S'ha de dir plas.
3: Plas.
2: Ells diuen plas. O sigui, ells diuen Disney Plus, però per què han de dir plas, ells, si és llatí, colló?
3: A mi això m'enfada, en el meu gremi, amb els forns Josper, que són meravellosos, els van inventar al Maresme, i tothom diu, tenim un Josper. I el que va de ser Josper si ve de Josep i Pere?
2: Efectivament, sí, senyora, a favor estic.
1: Rosa, avui ens portes carmanyoles de receptes improvisades de menjar per endur rescalfat al microones.
3: A veure, resituem. Com dèiem, en els pisos d'estudiants passen moltes coses. Jo, per exemple, tenia uns amics que se'ls va enganxar una capsa de cereals a la porta de l'armari, de lo brut que estava.
1: Jo hi va haver una època de la meva vida que guardava les capses de cereals buides. I això ha passat.
2: Per què?
1: Bueno, perquè el cartró costava d'anar a llançar i aleshores s'acabes el cereal i quedava a l'armari dels cereals.
2: Tu menges molts cereals, ja se't veu. Molts cereals.
1: No, menjava. Ara hem canviat alguns hàbits, per sort.
2: Però sí, sí que ets de vida.
1: Que sí, els meus amics se'n fotien perquè quan venien a casa havien de buida, o sigui, buscaven menjar i aparentment hi havia menjar.
2: Els mil pops.
1: Però tots els dispositius estaven buits de dins.
3: M'agrada com penses, escapa enganyant els amics. Sí.
1: Bé, bueno, què?
3: Jo el que us vull recomanar...
1: No, a mi em serà útil aquesta secció
2: serà
1: avui.
2: Útil, sí.
3: Jo el que us vull recomanar és un llibre, que és La nevera mig plena. Va ser una idea de l'editora Planeta Gastro, conjuntament amb Jordi Roca, el petit dels germans Roca, i els seus nebots, el Marc i el Martí. Van fer un recull de receptes pensant en aquest moment de... El fill, la filla, se'n va a viure amb els col·legues o amb gent que no coneix perquè se'n va a la universitat, no ha obert un fogó a la seva vida. Què pot fer, què pot cuinar? I hi ha receptes divertides, a mi em va fer molta gràcia, la truita de patates fetes amb Doritos que sobren, o bròquil arrebossat amb Doritos, em sembla una recepta raonable, una cosa que podria passar.
2: Adrià havia fet la truita de patates fregides.
3: Efectivament, ho veiem a Gènesi, és un dels invents. De fet, li ha anat també a recuperar Gènesi, que l'he vist amb una famosa marca de patates fregides anunciant-ho aquests dies.
2: Home.
3: Per tant, està molt bé. Doncs aquí hi ha una versió feta amb Doritos, i també hi ha el bròquil arrebossat amb Doritos, que és una manera de fer salut i mort alhora. Per tant, em sembla fantàstic.
2: Eros i Tànatos.
3: Eros i Tànatos.
2: Es podia dir així, aquesta recepta.
3: Em sembla que és una
2: Doritos
3: recepta...
2: Doritos amb bròquil.
3: Realista. Sí, oi?
2: M'encanta.
3: Per la setmana que ve la fem. Bé, doncs us vull recomanar aquest llibre perquè el pugueu regalar si coneixeu algú que està en aquesta situació d'emancipar-se, i per favor no aneu a rentar els calçotets dels fills.
2: I es compren molt air fryer, I tu vas a les botigues d'electrodomèstics i els joves venedors ja et diuen, hi ha els envasos que es poden llançar per als estudiants que tenen air fryer, que és un forn petit.
1: En part, tinc una sorpresa per tu, va.
2: Oh, m'encanta, quina.
1: Que d'aquí a uns instants ara obriran aquesta porta de l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: Digue'm qui és, que no el coneixeré.
1: Entrarà una persona important, que és el... Podem obrir la porta, sisplau? Sí, endavant. Donem la benvinguda al director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
2: L'haig d'abraçar. I
1: Empar Moliner, nova conductora. Què tal? Dos petons s'aixequen. Encantat, senyor Lamiel. Oh. Exacte, sí, sintonia trànsit. A veure, el Ramon Lamiel avui ve un diumenge amb un context diferent, i és que d'aquí uns instants s'asseurà la cadira de l'eclipsi, es farà de nit en aquest estudi i xerrarem al voltant de les nits. Abans, però, bon dia i bona hora,
8: Bon dia i bona hora.
1: M'he fet un fart d'entrevistar-lo, però mai en aquest context, i avui, si et reunim aquí a aquesta hora, una mica abans de l'eclipsi, és perquè Empar Moliner està d'estrena, s'ha tret el carnet de conduir. Per tant, endavant.
9: Hola, què tal?
8: Bon dia, Empar.
2: Bon dia. Meravellós, tot.
8: Ja és un gran èxit que t'hagis pogut treure el carnet de forma, no sé quan hi has estat, una mica ràpida, perquè hi ha 80.000 persones que s'esperen per treure's el carnet.
2: Ah, no, però o sigui, ja venim de l'any passat, em sembla, Hi ha molta cua, que això no ho entenem, tampoc. I també amb l'examen... Però per què passa? Perquè no és barat treure's el carnet. Vull dir que...
8: Doncs passa que... Això depèn de la Direcció General de Tráfico, no és per carregar noblesa a ningú, però sí,
2: sí
8: que...
2: Sí, carregui.
8: Que depèn de Madrid, no?, de la Direcció General de Tráfico, que és el responsable de tenir el cos d'examinadors a Catalunya. i això no ens en acabem de sortir. I llavors hi ha propostes...
2: Falten
8: per part...
2: examinadors.
8: Sí, sí, sí. Hi ha propostes per part de la DGT, que espero que l'última que han fet doncs ja sigui per dir-ho així, ajudi a alleugerir tota aquesta cua, però nosaltres també els hi hem fet propostes diverses per poder-los ajudar a examinar persones.
1: Empar, ara que ets una conductora oficial, que tens el carnet de...
2: El provisional.
1: El provisional, què és el que t'inquieta de ser conductora oficial ja? És a dir, quins dubtes traslladaries al director del Servei Català de Trànsit? És a dir, mira, una retenció allò, que dius, a l'AP7, ara m'han obert aquest carril.
3: O les quatre cruïlles, preguntem-li el dubte de les quatre cruïlles.
2: Quan et treus el carnet, jo acabo d'arribar al vostre món dels nous conversos, doncs hi ha un moment que tu entens que aquelles normes que et posen no són per fotre't, com penses al principi, no? No són perquè tu hagis de suspendre, no, al revés, no, són perquè tots ens puguem entendre i tal. És com una metàfora de la vida, no? Atura't tu, que passaré jo, i després passaràs tu. Ojalà ho féssim sempre, això, així, no? Però les quatre cruïlles. Imaginem una cruïlla, una creu, amb un conductor a cada carrer, que es troben tots, i, per tant, cada un en té una a la dreta. Qui passa primer? O el que es mori últim?
8: Jo
2: ja sé que no passarà, això, eh?
8: Però... Jo recordo el Canadà, que era el primer que arribava a la cruïlla.
1: Ah, veus?
8: Però aquí no ho sé. Però el fet de que jo no ho sàpiga és una reflexió que també ens ha de portar a fer-la entre tots. És quant temps fa que no hem passat per una autoescola els que tenim el permís de conduir.
1: Molt bona aquesta. Jo estic segur que si ara em fessin l'examen teòric i també el pràctic, tinc uns vicis...
2: Tothom.
1: Que, és a dir, això s'hauria de poder revisar de tant en tant, no només... a nivell facultatiu mèdic que estiguis amb facultats de tenir reflexes, sinó hi ha uns canvis reguladors també que s'ha d'anar actualitzant. Això està damunt la taula.
2: Hi ha alguna norma que hi ha, com per exemple la norma que deixa que un noi de 12 anys pugui anar amb bicicleta pel voral de l'autovia, a mi em sembla d'un perill terrible. Em sembla terrible. O sigui, un noi de 12 anys pot anar amb bicicleta per l'autovia. Ho trobo fora del món.
8: Pels vorals de l'autovia hi poden anar els ciclistes.
2: Ja.
8: És evident que és més recomanable, més saludable, i hauria de ser així, segregar els carrils perquè no corrin perill els conductors de bicicletes, no? Però tornant a la reflexió que fèiem ara fa un instant, és molt important que tots passem una revisió de vida per entendre'ns en la formació del cotxe al llarg de la nostra vida. I el que fem en els centres de reconeixement és francament millorable, perquè, com molt bé deies, és potser una revisió mèdica, però no una revisió ni de conductes ni de conceptes. I no només els conceptes, sinó també les conductes. És molt interessant la gent que fa els cursos per recuperar punts. Hi ha uns cursos per recuperar punts, per a vegades per recuperar tots els punts i, per tant, sí, el permís. Tothom que acaba aquell curs, que és un curs de conductes, tothom es pensa que condueix molt bé, els hi van fer tota una sèrie de reflexions i se n'adonen que no condueixen bé. Tothom que ha fet aquest curs, que hi passa una víctima i els explica el que ha passat com a víctima, ell o la seva família, i tothom diu que l'hauríem de fer tots.
2: No està malament. Tothom
8: l'hauríem de fer. Hauríem de fer tothom aquest curs.
2: I
1: última sobre... pregunta, en part, perquè he d'anar a la publicitat.
2: Cuenca. Això, què passa amb Cuenca?
8: Bueno, és la conseqüència d'aquesta...
1: Que la gent se'n van a treure's el carnet
2: sí,
1: a Conca.
2: Per tant, perquè és més fàcil.
8: No, més fàcil, falten examinadors.
1: Hi ha un examinador que és de tots els futbolistes, allà. Els futbolistes
2: tant,
1: hi van.
2: T'imagines que és perquè ho volen fer ràpid? Per què? Perquè només és un carrer. Per què?
8: És molt important tenir una bona formació. Llavors, una formació express segurament no serà una bona formació. I, dos, es va a Cuenca moltes vegades per agilitzar el tràmit de poder-se treure el permís, perquè aquí no ens el podem treure amb facilitat perquè falten examinadors.
1: Bé, el director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel, l'Empar Moliner, la Rosa Rodon, la Marta Ferrer, gràcies a tots. Em quedo amb el Ramon Lamiel, farem una pausa. Reconvertirem alguns aspectes d'aquest estudi, es farà de nit, i després de les notícies de les 12 xerrem sobre les nits de Ramon Lamiel. Gràcies a tots, que vagi bé.
6: Que vagi bé.
1: Ara tornem. Adéu.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
9: El so de les esquelles d'un ramat, el caminet per dins el bosc, la brisa del mar a les galtes. Els espais naturals de Catalunya són un regal. Visitar-los fent ús dels recursos que ens ofereixen és gaudir-ne avui i conservar-los per demà. Informa't abans de sortir i segueix els itineraris oficials. Tota la informació a espaisnaturals.cat.
0: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
12: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
13: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
15: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
16: Entendre és obrir els ulls.
17: Obrir la ment.
16: Obrir la ment.
18: Obrir la ment.
15: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
19: No és només un reality.
20: A què he vingut aquí?
21: A guanyar!
19: Tampoc una cursa més.
20: Para! Epa, Raquel!
19: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
22: Vaig al límit amb tu.
23: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
24: El menú del caníbal, la moda dels dejunis intermitents.
25: Si mengem desequilibradament, ja pots repartir-ho com vulguis i estar-te tanta estona com vulguis sense menjar, que al final el que només faràs serà empitjorar, diguéssim, el teu estat nutricional.
24: Un pagès de la Terra Alta...
26: El que no podem caure és en que tot el raïm de consum per a taula sigui sense llavors. S'han de conservar les varietats històriques.
24: I un gastrònom sobre el tancament dels restaurants.
27: Si la gent ha de pagar un lloguer de 2.000 euros o una hipoteca de 1.500, és evident que la restauració pateix.
28: Un restaurant caníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
29: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata, amb estil propi, les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
28: Linkat.
29: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Ucraïna condiciona aturals atacs a refineries russes el fet que Moscou deixi d'atacar infraestructures energètiques ucraïneses. El president Volodymyr Zelensky ho ha dit en resposta a la petició de Donald Trump, que l'endemà d'acordar la importació de dièsel rus amb Putin, exigit a Kiev que no ataqui les refineries. De fet, el president dels Estats Units ha carregat durament contra el líder ucraïnès per la duresa i tenacitat amb què està responent, diu, a l'ofensiva russa. Trump ha assegurat que Zelensky no està fent prou per posar fi al conflicte bèl·lic i ha demanat que plegui.
2: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Zelensky ha insistit que està preparat per parlar de la fi de les hostilitats amb Rússia, però avisa que qualsevol mesura ha de ser recíproca. I explica també que continua en coordinació amb els seus socis europeus per augmentar els sistemes de defensa ucraïnesos. Mentrestant, Rússia avança a poc al front de guerra. Aquest matí ha comunicat que en les últimes hores s'ha apoderat de 4 poblacions de Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. I ara amb la Gemma Bonet repassem altres notícies. Almenys 109 persones, entre les quals 15 nens, han mort en un naufragi davant la costa de Djibouti després que el vaixell en què viatjaven ha volcat.
3: L'embarcació anava des d'aquest país de la Banya d'Àfrica fins al Iemen, amb 350 persones a bord. L'Organització Mundial per les Migracions, que ha informat de la tragèdia, tem que el nombre de víctimes pugui ser encara més alt, ja que a hores d'ara es busquen 116 desapareguts.
1: Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients amb Victus.
3: Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació de mans i ulls i els ajuda en la recuperació neurològica i en l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot. La neuropsicòloga Marta Linares, d'aquest hospital on estan provant el dispositiu, destaca com millora l'autoconfiança del pacient, un factor essencial per la rehabilitació.
4: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
1: Mor un motorista en un accident a la C-65 a Girona.
3: L'accident va passar ahir a la tarda quan un cotxe i la moto van xocar per causes que s'investiguen. El conductor de la moto va morir mentre que els 4 ocupants del vehicle van quedar il·lesos. La víctima és un home de 50 anys, veí de Salt. Amb aquesta víctima ja són 97 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
1: I d'aquí una hora, a la una, el reconegut Trio Fortuny ofereix un dels concerts de commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. El recital es fa al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. El Trio Fortuny l'integren 3 músics de primer nivell, el violinista Joel Bardolet, el violoncel·lista Pau Codina i el pianista Marc Heredia. En el concert d'avui interpretaran 2 obres emblemàtiques del repertori romàntic de cambra. Són el Trio Arxiduc de Beethoven i el Trio per a piano número 1 de Schumann. Esport, Sergi Camps.
5: Esport en directe, la Lliga CB de bàsquet acaben de començar al Madrid 4, Manresa 2, a minut 2 del primer quart, i també l'Obradoiro 0, Força Lleida 0, el partit acaba de començar. En motor, Marc Márquez ha acabat 6è la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, a falta de 5 curses, el de Cervera està a 2 punts del líder Jorge Martín. En waterpolo, a Catalunya s'ha classificat per primer cop a la història per a la Champions femenina, després de superar aquest matí el Nancy per 23-6. En futbol, victòria del Barça 3-0 contra el Getafe al Camp Nou, també triomf del Madrid, això sí, per la mínima, contra el Villarreal i en polèmica per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, a instàncies del VAR, va veure la vermella directa per estirar els cabells d'un jugador rival. S'està a l'espera de la possible sanció que li pugui caure al brasiler. Recordem que els propers partits del Madrid són contra el Sevilla i contra el Barça. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món al Paraguai, després de guanyar l'Argentina per 3-1.
1: I ho acabem de saber, Gabriel Rufián, encapçalarà, notícia d'última hora, la llista d'Esquerra Republicana al Congrés a les eleccions generals del 29 de novembre. El portaveu d'Esquerra al Congrés dels Diputats serà el número 1 de la candidatura d'Esquerra de cara a les pròximes generals. La decisió, confirma el partit, es formalitzarà avui en una reunió de l'executiva nacional i al llarg dels propers dies es concretaran els detalls de la candidatura amb la celebració dels diferents congressos nacionals. Notícia, doncs, d'última hora. Rufián, després d'aquestes últimes hores de negociacions intenses amb la direcció del partit, està confirmat ja que encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana al Congrés.
0: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 12 i 6.
0: Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot, n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Sí, bon.

S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un sagitari que va arribar al món un dissabte de lluna en últim quart, un home que va néixer el 7 de desembre del 1963 i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. De mi

0: Avui a l'eclipsi del suplement, el director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel. Bona nit, de nou.
1: Bona nit.
0: Com has vingut avui a la ràdio, Ramon?
1: A peu.
0: A peu, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Vius a Barcelona?
1: Visc a Barcelona i miro de fer tot el que puc a peu.
0: És una ciutat hostil pel cotxe a Barcelona?
1: Home, difícil pel cotxe, sí. Millor deixar-lo al garatge, al cotxe, o aparcat en alguna banda. Sí, sí.
0: El Ramon Lamiel, jo l'acostumo a tractar sempre de senyor Lamiel quan les entrevisto a primeres hores perquè hi ha conflictes amb el trànsit, perquè som a una operació tornada, perquè al cap de setmana a vegades hi ha disfuncions de mobilitat. Avui et tractaré de Ramon, d'entrada. Són les 12, no tenim cap notícia d'actualitat relacionada amb el trànsit i la circulació que ens hagi de condicionar. Som a l'eclipsi, per tant, si et sembla bé, fem aquest acord?
1: Em sembla molt bé. I a vegades es deixen el segon cognom, que és el Villaró. Bueno, a vegades no, sempre. I llavors, Villaró...
0: Tu preferiries que fos Lamiel Villaró?
1: Oh, i tant.
0: Doncs mira, a partir d'ara ens ho deixem ja.
1: La meva mare era molt important.
0: Doncs d'ara endavant, Ramon, Lamiel i Villaró. Molt bé. Per què era important la seva mare?
1: Era la que va tirar endavant moltes vegades la família, el meu pare també. Era una família treballadora, de classe treballadora. I
0: a què es dedicaven?
1: El meu pare era forner de pa, d'ofici, no?, de fer pa, però després va treballar a la metal·lúrgica, allà al Ripollès hi ha metal·lúrgica, la Farga Casanovas al principi, i després es va dir com força. Després va sortir d'allà i va fer bueno, estava amb una benzinera posant benzina, no? I la mare, doncs, feia de tot, era una espavilada, la mare. Sí, sí, la meva mare feia de tot.
0: Entenc que ja no hi són?
1: No. Vam morir, vam quedar orfes, deu fer 16 anys.
0: 16 anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Ets creient?
1: Diguéssim, jo no sóc teista, no sóc creient, però tampoc sóc antiteista. És a dir, jo no sóc creient. Sóc ateu, però respecto a tothom que creu. Sí, sí. De fet, una de les últimes visites que vaig fer perquè em van convidar a fer un cafè va ser la comunitat salesiana de Girona, que el que està a la comunitat salesiana de Girona havia estat el director de l'escola salesiana de Ripoll i va voler que els anés a veure, i vaig anar i vam estar xerrant doncs, una bona estona i fent el cafè.
0: Quins són els vincles amb Ripoll?
1: Bé, jo sóc de Can de Bano, ull, perquè he de dir que sóc de Can de Bano, que és important, i la Montserrat, la meva dona, és de Ripoll. Per tant, tenim tota la família que ens queda de part de la Montserrat, que viu a Ripoll, i nosaltres hi tenim un mas, i estem allà al mas, un mas on hi tenia un hort, i que ara ja no puc fer l'hort, sí, sí.
0: Per què no pots fer l'hort?
1: Perquè se n'havia d'ocupar la veïna, i jo puc pujar, a vegades sí, a vegades no, allà dalt a Ripoll, i per tant era una murga, no? No poder-me dedicar especialment a tenir els tomàquets cor de bou que tenia, doncs vaig dir que no.
0: És el teu pla de jubilació, quan el director del Servei Català de Trànsit passi a millor vida, en aquest cas Ramon Lamiel i Villaró, i sigui substituït per algú altre?
1: Doncs jo aquest any em faig 63, eh? Sí que és una de les coses que vull reprendre, no només aquesta, segurament altres, no? Però aquesta sí, m'agradaria molt tornar a fer l'hort i dedicar-me a l'hort. És molt sa, molt terapèutic i molt recomanable.
0: La teva mare tenia carnet de conduir?
1: No. La meva mare no tenia carnet de conduir i el meu pare en tenia i no havia conduït mai un cotxe i era motorista. Només conduïa motos. Una Voltaco 2,5.
0: Per tant, com us movíeu de petits en família?
1: Mira, teníem un amic que era taxista, el Ceci. Ceci devia ser de Cesari, de Cesario. El Ceci, que anàvem quan volíem anar a fer una excursió amb la família, doncs el Ceci ens feia de taxista. I llavors, doncs, en vez de tenir un cotxe ni de llogar-ne, llavors no se'n llogava, això del car sharing devia sonar molt estrany en aquella època. Jo sóc del 63, per tant, imagina't, i anàvem a fer totes les excursions que podíem i que eren interessants per nosaltres, per la nostra formació. Veníem a Barcelona, anàvem per aquí, anàvem per allà, anàvem a la platja, anàvem a la costa, sí, sí.
0: Amb quants anys et vas treure el carnet, tu?
1: Els 18. Era el 82, el Mundial del Naranjito.
0: I quin va ser el primer cotxe?
1: El primer cotxe va ser... era un cotxe lamentable, perdó, estèticament... que era un R7, però aquest no era meu. I després el primer cotxe que em vaig comprar va ser un R5, dièsel, imagina't.
0: L'han tornat a fer ara, l'R5.
1: Sí, elèctric.
0: Bueno, és que estèticament sí, és molt xulo.
1: Sí.
0: Ara
1: sí,
0: quin cotxe té el director del Servei Català de Trànsit?
1: Jo tinc un Dacia Sandero. Perquè me'l vaig... Jo tenia un cotxe que era un pot, un autèntic pot, que era un Kia Cerato, que no hi havia tingut mai res i encara no hi he tingut res.
0: Aquest és el que anuncia el Rafa Nadal.
1: Però jo me'l vaig comprar fa 22 o 23 anys. Llavors...
0: I ara vas a Mundacia.
1: Sí.
0: Home, és una cosa bastant austera.
1: Sí, però jo volia algun vehicle que pogués anar a la muntanya.
0: Ah, clar.
1: Que pogués acostar-me, si més no, als punts per on començar una ruta de muntanya.
0: Vas a provar la primera?
1: Sí. Sí, sí, perquè l'eslògan de l'escola, i això me'n recordo perquè ho he dit diverses vegades, era no només ensenyem a provar, sinó també a conduir. Autoescola Ripollès. I el profe de l'autoescola era el Terri, que encara me'n recordo.
0: Quina mena de conductor diries que és? Com et descriuries tu?
1: Jo penso que quan era més jove era impulsiu, força impulsiu. No he tingut mai cap accident greu, cap ni un. He tingut sempre, si he tingut algun incident lleu, me'n recordo un al peatge de Martorell que vaig picar amb el de davant a l'hora de posar les monedes perquè estava remenant les monedes i res més. I era un conductor que he tingut molt poques multes. Jo diria que amb els dits de les dues mans podríem comptar les multes que he tingut, però sí que era impulsiu. I ara, en canvi, amb l'edat, però això també ho fa l'edat. L'edat et cura moltes coses. Mm. I soc bastant més tranquil, sí.
0: Conserves tots els punts?
1: Sí. Sí, sí. I ja dec tenir els 15, sí, sí. No me n'entré ni un.
0: Què és el que més et treu de polleguera quan condueixes?
1: Jo penso que no només en a mi, sinó que alguna reflexió que he fet, això té molt... El trànsit té tres maneres de veure el que és la circulació, no? Que és la infraestructura, la tecnologia... Però llavors hi ha el conductor i el vehicle. I el conductor, sobretot, té molt de comportament, d'anàlisi del comportament. Les ciències que analitzen el comportament de les persones ens han d'ajudar i ens ajuden força. Aquí hauríem de tenir fins i tot sociòlegs moltes vegades per analitzar amb la comunitat com es mou, no? I quins impulsos té a l'hora de moure's. Però el que enerva més, no només en a mi, el conjunt de conductors a l'hora que agafes, perquè és una qüestió conductual també, és el trampós. Això és molt propi de la condició humana. I l'impuls de castigar el trampós immediatament.
0: És a dir, quan hi ha una incorporació, que ja veus que en el carril de la incorporació hi ha una cua, però veus que hi ha un espavilat que t'avança per l'esquerra i que va avançant fent veure que ell que no agafarà aquell trencall, que tira, tira, tira. I quan falten 30 metres, de cop posa l'intermitent, si és que el posa, i intenta buscar aquella escletxa en què els cotxes se separen una mica per entrar. És a dir, això és el que treu de polleguera.
1: Això és el trampós, o el trampós és aquell que...
0: Què fas? Piques el clàxon o acceleres perquè no pugui colar-se entre l'altre?
1: No, jo intento deixar... Tocar el clàxon segur que no ho faig. Entre altres coses, amb el Dacia no sé ni on és moltes vegades, acostumat a tants anys a l'altre vehicle. Però el que sí faig és deixar passar i fer algun gest dient,
0: home, això aquí no.
1: Per favor, no? Sí que m'he trobat en algun moment, haver de dir a algú això que fas no és correcte, ho he fet en molt poques ocasions i en una ocasió, ara no fa gaire. Això que fas no és correcte i et diré per què no és correcte. Saps per què t'ho dic? Dic perquè jo conto els morts. I per tant, això no és correcte. I no
0: va ser... L'interlocutor qui es queda mut.
1: Bueno, no va ser gaire amable, diguéssim, la conversa. A partir d'aquí jo ja vaig deixar-ho estar i vaig marxar, no?
0: Clar. A mi, el que em treu molt, molt de polleguera, parlant de l'AP7, que suposo que hi deu somiar de tant en tant amb l'AP7.
1: A l'AP7 no especialment. Si cas després podem parlarem amb més profunditat. No, l'AP7 ens ocupa molt temps, la tenim molt dibuixada, molt diagnosticada, molt analitzada, sabem què li cal a aquesta autopista i te l'has de mirar des de tres punts de vista: la infraestructura, com deia abans, els vehicles i les persones, els conductors. T'has de mirar tots aquests tres factors.
0: Doncs, de les persones i dels conductors, dels tres carrils que hi ha bona part de l'estructura de l'AP7, el que no entenc és per què els camions s'avancen entre si.
1: Els camions han de, en algun moment, poder-se avançar. Perquè això està vist a tots els països europeus. Ara, quan s'ha focalitzat sobre els camions, algunes de les propostes a l'APC, no?, que es demana a tots a la dreta i que no s'avancin, Això els països europeus que ho tenen ja molt analitzat, i nosaltres hem vist què fa cada un d'aquests països, et diuen, male, molt bé, bueno, entre altres coses a la P7 hi ha trossos que no hi cabrien, tots els carrils a la dreta, no hi cabrien. Però si els poses tots a la dreta, en molts llocs tenen una distància de seguretat molt prima, molt poca distància de seguretat. Això fa que s'incrementin en alguns països que ho han analitzat els accidents en el carril de la dreta pels camions. Per tant, has de descomprimir aquesta pressió de tots els camions a la dreta i deixar-los avançar. Nosaltres els limitem, com fan molts països, i l'avançament el limitem en la zona de dos carrils. Llavors sí que és important, perquè alliberes fluxes, ordenes fluxes, els vehicles petits poden anar tranquil·lament per l'esquerra i els camions han d'anar per la dreta. I Déu-n'hi-do el que respecta a l'Ebre, que és on tenim aquesta limitació, especialment.
0: Tu recuperaries els peatges a l'AP7?
1: Això hi ha tot un grup de treball del govern que ja hi està treballant, que ja informaran quan sigui el moment i nosaltres hi participem. Nosaltres sempre hem dit el mateix. Si hem de recuperar els peatges, el que no pot ser és que perdem bous i esquelles. És a dir, tota la reducció de sinistralitat que hem aconseguit aquests últims anys també és gràcies a que hi ha molt trànsit que circula per una via molt segura, com és l'AP7. Sembla un contrasentit, però l'AP7 és molt segura, perquè no hi ha xocs frontals, perquè els accidents que hi ha són accidents que en una altra via serien letals i aquí no ho són, etcètera, etcètera, no? Per tant, aquesta concentració de trànsit sobre l'AP7 també ha donat més seguretat viària al conjunt de vies.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel i Villaró, avui a l'eclipsi del Suplement, on els convidats ens expliquen la millor nit de la seva vida. Som-hi.
1: Explico la millor nit?
0: Vinga.
1: Nosaltres teníem... quan em veu fer la pregunta, no?, i havia de pensar en aquesta pregunta... I jo pensava, clar, hi ha moltes de millors nits, no? És evident, a nivell familiar, doncs, evidentment, des del casament, el naixement dels fills, de la Neus i del Joan, no? Però jo vaig pensar en un esdeveniment que es va produir abans de que nasqués la nostra filla gran, que és la Neus, que vam anar, la Montserrat i jo, la meva dona, vam anar a teatre, un cap d'any. I sempre ho recordàvem. Ostres, aquell cap d'any que vam anar a teatre, eren l'estè de teatre, per cert. I aquest any, que va coincidir que ens havíem de quedar a Barcelona per circumstàncies diverses, vam tornar-ho a fer. I ens ho vam passar, doncs, molt bé.
0: I vau fer el raïm, vam parar la funció, sí, i vau fer el raïm.
1: Va acabar la funció una mica abans, era el Göteborg del Roger Comas, i vam tenir, i la Maria Molins, em sembla... Mm-hmm. I vam tenir la sort de que el Roger Comas també ens va obsequiar amb un monòleg posterior bastant còmic i vam disfrutar de l'obra i del Roger.
0: Que bé, que bé. Quina nit més bonica, no? T'agrada el teatre?
1: Mirem de sortir amb la Montserrat, mirem de fer alguna escapadeta, no?, a fer cultura per la ciutat, i sí, si podem, anem a teatre.
0: Com us vau conèixer amb la teva dona?
1: Amb la meva dona ens vam conèixer ballant. Sí, sí.
0: Quan encara es ballava?
1: Quan encara es ballava. Jo sóc molt poc ballador. M'agrada més cantar que ballar.
0: Què ballàveu?
1: Doncs jo què sé, no me'n recordo, però... Però
0: si us va conèixer de nit?
1: Les cançons dels 80, imagina't. No, no, de tarda. Ah. Sí, sí,
0: sí. Sí, ball de tarda.
1: Sí, ball de tarda amb una mena d'antro que hi havia a Ripoll, que es deia El Forat. I allà ens vam conèixer, i a partir d'allà no va ser instantani, però ens vam anar coneixent i després, doncs, sí.
0: Què et va agradar d'ella?
1: Bueno, al principi, doncs, l'atractiu de ser una noia molt similar a la que... un extracte d'ella que era molt similar al meu extracte, no?, social, i per tant ens vam agradar. I a partir d'aquí, doncs, la cosa va anar evolucionant.
0: Quan feu un viatge amb cotxe, qui condueix dels dos?
1: miro de conduir jo. Però també, últimament, sobretot últimament, la deixo conduir molt a ella, perquè jo he d'estar pendent moltes vegades de les trucades, missatges que rebo, i evidentment no puc conduir i estar pendent dels missatges.
0: Ets un bon copilot?
1: Això no ho és mai ningú. O sigui, sempre hi ha tensions entre copilots i pilots, i més si hi ha una certa relació, i en aquest cas marítim-muller ho és, o fill i pare ho és.
0: Moltes discussions són al volant, moltes vegades.
1: Sí, sí.
0: Familiars, dic.
1: Familiars en la conducció, jo ara em referia a la conducció, no, familiars en general no. Bueno, aviam, hi ha tot aquell equilibri que has de mantenir quan els nens són petits, no? Que hi ha aquells crits a dintre el cotxe, plors, ganes de parar i esmorzar o menjar alguna cosa, no? I llavors això sí que a vegades genera tensió. Aquí és recomanable aturar-se i relaxar la tensió.
0: Qui porta el volant de la relació per això?
1: Tots dos, sí, sí.
0: El 50%?
1: Jo diria que sí, sí, sí.
0: A l'eclipsi del suplement sempre demanen tres cançons. La primera per una nit de festa, el Ramon, la Miel i Villarós queda aquesta. Sí.

0: Això és l'última de la fila Dulce Sueños, no?
1: Sí, senyor.
0: Els vas veure en el retrobament?
1: No, no sóc gaire de concerts. Jo m'agrada concerts més...
0: Recollits.
1: Més recollits.
0: No has anat a Oques Grasses, tampoc, aquests dies?
1: No, aniré a veure el Roger Mas al Teatre de l'Aliança.
0: Home, sí, clar, això és una cosa més recollida,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Clar, per una nit de festa, què és pel director del Servei Català de Trànsit, tenint en compte també tot el que implica a vegades les festes i la conducció?
1: Serà més fàcil de respondre a una nit d'insomni, eh? Però a la nit de festa... Jo aquesta cançó l'he triada perquè va ser una cançó que, i un grup que a mi personalment em va acompanyar des de l'etapa d'estudiant, al pis d'estudiants, totes les sortides que fèiem amb el grup de biòlegs, botànics, a veure plantes, no?, i a veure comunitats vegetals per aquí i per allà. I després, posteriorment, també m'ha acompanyat en molts moments de la meva vida, no?, el grup. Jo em quedo amb Enemigos de la Geno, eh? Més enllà dels Enemigos de la Geno ja tampoc he arribat, eh? Amb l'última de la fila, les coses on siguin. Però sí que m'agrada, i aquesta m'agradava molt, i era una de les més divertides. I m'agrada cantar-les, sobretot poder-les cantar.
0: Què s'ha d'estudiar per ser director del Servei Català de Trànsit? Ho dic perquè, clar, és que, no, llegint el currículum, atenció, eh? Llicenciat en Biologia a l'Autònoma, diplomat en Enologia i Viticultura a la UPC. Vas treballar com a enòleg, per tant, de vins i de caves, i deus entendre un munt. Deu ser el teu fort.
1: I en tenia. Jo et sabia dir si un vi era equilibrat o no era equilibrat, o un cava era equilibrat o no era equilibrat, però gaire més dels gustos i els tons, i que si té un gust de roselles, això no t'ho sé dir gaire. I si m'agrada o no m'agrada, també t'ho sé dir. Tot i que ara no em prenc, perquè per una qüestió de l'edat, no per ser director, eh? Sinó per una qüestió de l'edat em fa mal, i per tant no prenc vi, ni prenc alcohol.
0: Res d'alcohol.
1: Res.
0: Ha desaparegut.
1: Totalment.
0: Clar, combina malament amb el càrrec, l'alcohol, no?
1: No tinc aquest problema, perquè és que no em prenc ja abans. O sigui, ja fa bastants anys que no em prenc d'alcohol.
0: I l'enologia, com és que vas tirar per aquí?
1: No, vaig acabar la biologia. La biologia sempre ha estat una de les disciplines que m'ha acompanyat. De fet, intento aplicar bastanta biologia en el que és ara el Servei Català de Trànsit, també.
0: De quina manera?
1: De quina manera? Hi ha un element... De les ciències de la vida, que és l'observació de camp, molt fer treball de camp, no? Molt observar, i això és el que jo faig. Moltes vegades observar a diari durant les hores que convingui què està passant a la carretera, a través dels navegadors, a través de les càmeres, i observes i mires i veus conductes que potser els números i la matèria de la enginyeria no t'acaben de resoldre, no? I l'observació de camp és interessant. I l'altra és aplicar en certa manera els criteris de selecció natural, no? És a dir, de lo que tinguis, que hi han coses que estan molt bé, que s'han fet històricament, i hi ha un equip fantàstic al Servei Català de Trànsit, de tot el que hi ha i que funciona, estira-ho, tiba d'això, i intenta fer coses noves, no? Aquesta és una idea que també m'ha acompanyat sempre, no només ara aquí, sinó en altres càrrecs que he ocupat. Per tant, la biologia sí, i també la practico a nivell particular. M'agrada fer seguiment de fauna, estudiar alguna espècie, i així em vaig entretenint.
0: O sigui, tens moltes aficions, no?
1: Moltes, tampoc, però...
0: Inquietuds,
1: sí,
0: si més no.
1: Sí, sí. De fet, em va definir així una vegada en un curs de formació, em van dir que era molt inquiet. Sí.
0: Quan et van proposar el càrrec, què et van dir?
1: Quan em van proposar el càrrec, la persona que em va triar, les dues persones que em van triar, una va ser, en aquell moment era el secretari general, l'Oriol Amorós, de fet va ser qui em va fer la proposta.
0: Clar, tu vas entrar al Servei Català de Trànsit quan el govern hi havia Pere Aragonès.
1: Sí.
0: De president de la Generalitat. I després, quan va arribar Salvador Illa, va ser un dels càrrecs que no va saltar.
1: No, em van proposar continuar i vaig acceptar-ho. Doncs quan vaig entrar... En el Servei Català de Trànsit jo varia d'una altra disciplina, malgrat tenir, sí, una certa experiència en àmbits de la mobilitat o algun element que se tocava a l'àmbit de la mobilitat, sempre, és veritat, però jo estava a l'àmbit social, a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona. Llavors, quan vaig entrar, no, al principi, clar, era també una sorpresa per mi, però no m'era estrany. Jo havia estudiat molt tampoc, però havia conegut i havia llegit un pacte nacional que havien fet per la mobilitat segura i sostenible, i sempre el posava com a exemple de document ben elaborat i ben fet. I, per tant, no em sorprenia la matèria. La matèria, més o menys, l'havia llegida. Ara no la coneixia, òbviament. I encara ara no la conec del tot i estic aprenent permanentment. Mm.
0: Per una nit d'insomni, el Ramon, Lamiel i Villarós queden amb aquesta cançó. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later...

0: d'anar-se de plantejar-te després d'una nit d'insomni. La nit d'insomni, per mi, més que jo he patit més, que recordo recentment, els records també es fabriquen, i per tant, no? Seria difícil recordar-ne algun. Podia parlar de la mort del pare, no? La nit que va morir el meu pare, però recordo el Carnaval del 2025, de l'any passat. 7 persones en una nit van morir. 7 persones. I això sí que és costa. És la part més difícil de la feina que fem, del Servei Català de Trànsit, és aquesta.
1: Tu estaves treballant aquella nit?
0: I has de ser. O sigui, has d'estar treballant, perquè quan vas rebent els avisos de les víctimes, evidentment ja no vaig dormir. I sempre, doncs, intentes fer aquesta catarsi, no?, d'intentar assumir-ho, però era inassumible, 7 persones mortes. Vam decidir fer una compareixença allà al centre de control.
1: Me'n recordo, era un cap de setmana.
0: Sí, i explicar què ens havia passat. Va morir fins i tot una l'Astrid, que era una nena no nata, i que sempre he dit que la recordaré, i ara ho faig, no?, de recordar-la. I
1: què va fallar perquè 7 persones perdessin la vida en una carretera amb una sola nit a Catalunya?
0: Mira, l'altre dia parlàvem amb un professor de la Universitat Politècnica i ens deia, a vegades tu tens probabilitats, no? Quan llences uns daus, hi ha probabilitats que et surti un 6, que et surti un 5, que et surti un 4, però hi ha probabilitats, eh? Hi ha números finals a darrere de... Cada un té una probabilitat d'aquests números. Però això del trànsit i la seguretat viària és que el dau, llences el dau i el dau explota, no? I per tant, ostres, això, totes les previsions que tu puguis fer se'n van en orris. No existeixen unes previsions molt clares. Tot i que hi havia uns dispositius previstos per aquestes nits, i aquesta n'és una, de consums d'alcohol i drogues, va fallar. O sigui, no és que falléssim nosaltres, sinó que n'havíem de ser molts més, potser? Potser sí. Però, en tot cas, potser no vam fer una campanya prèvia molt important perquè això no passés? Potser sí. O, en tot cas, pensàvem i assumíem que la gent tenia prou consciència com perquè no passés això. Però hi ha un element que, després de l'anàlisi, concorda, que és, després d'èpoques de gran contenció de mobilitat, venen pulsions de mobilitat. I el Carnaval del 25 venia després de la Dana de València del 24. I hi havia hagut molta contenció de mobilitat, molta por de mobilitat en la mobilitat. I en aquell moment surt el sol, fa bon temps, era una nit que no havia fet mal temps.
1: I la gent es va deixar anar.
0: I nosaltres no vam estar atents a que això podia passar. Ara ja ho sabem, que darrere d'aquestes contencions venen pulsions de mobilitat, i que la mobilitat no és la causa, però va associada a la sinistralitat. Però aquesta nit va ser molt complicada per nosaltres, però no per mi, per tot l'equip. Jo vaig poder veure algun dels accidents. Els companys que estaven al centre de control els van veure en directe. I
1: a través de les càmeres de trànsit, vols dir?
0: Sí, sí. I va ser molt dramàtic per nosaltres. Sí, sí, ens va afectar molt.
1: Per tant, amb tot això que m'estàs explicant de la mobilitat, com es condiciona si ve després d'un període de contenció, molts dels accidents, també potser amb l'intel·ligència artificial, les poden predir, es poden preveure.
0: Aquesta és una bona idea. De fet, tu has de somiar el futur, no? També has d'atendre el present, que és el que fem, però també somiar futurs, perquè si no, malament aniries. I ja que li demanes a la intel·ligència alguna cosa, alguna cosa més, no?, que et doni una prestació més de les que podem donar en aquests moments amb la tecnologia que disposem, és la de predir l'accident. I, de fet, ho estem fent, i ho estem fent amb un company, el Gerard, de la Universitat Politècnica de Catalunya, està fent el doctorat amb nosaltres, de predicció d'accidents. En 100 quilòmetres d'AP7 que hem agafat, predir on es produirà un accident i avisar la gent abans. Això, en aquests moments, no és tan fantàstic com estic descrivint, perquè tenim falsos positius i serà molt complicat endevinar amb un percentatge molt alt. Eh? Mm-hmm. Però ens hi estem acostant.
1: Ens queda una cançó, La nit tòrrida.

0: tens bon gust musical, eh? Aquest és l'Adrià Puntí.
1: Sí, sí.
0: I és la cançó que has escollit per una nit tòrrida, tu mateix.
1: Més que tòrrida, veig, jo diria que d'estimació mútua, no?, d'amor. Si vols una nit tòrrida, agafa el Led Zeppelin, que en té una que explica molt bé això de l'amor i com fer una nit tòrrida, no? Però...
0: El cotxe és un bon lloc o què?
1: El cotxe per què? El cotxe és per conduir.
0: El cotxe és per conduir. D'acord, d'acord. No ho dic perquè ara l'habitatge està molt... Vull dir que estan com estan els pisos.
1: Doncs sí, ho tenen molt difícil els joves amb l'habitatge. Ho tenen molt difícil.
0: I a vegades amb un cotxe potser és més senzill.
1: Penso que el cotxe, tots hi hem passat pel cotxe, no?
0: Uh-huh.
1: Però en aquest cas, el cotxe és per conduir.
0: Sí, aquest seria un mal titular pel director del Servei Català de Trànsit, eh?
1: El cotxe és per conduir.
0: El cotxe és per conduir, molt bé.
1: El tema és... Bé, és una cançó que m'agrada i penso que parla de... És la parella que també parla i o pot ser la persona que també parla. Mm. I al final hi ha una frase que no... Bueno, hi ha una tornada que és... Que és el... Hi haurà un juliol plàcid i dolç, hi haurà un setembre per tothom. Mm. Aquest tros a mi m'encanta, perquè és veritat, la vida és així. Hi haurà juliols plàcids i dolços i hi haurà setembres, que no és ben bé un hivern, és una tardor, però bueno, has de tenir present que hi serà.
0: Si aquella nit sabessis que és l'última, quina cançó sonaria per això, Ramon?
1: Jo he triat, si hagués de triar una cançó, la del Masoni, el Purgatori de Masoni.

0: Purgatori d'Amazoni, per dir adéu-siau.
1: Sí, per dir que llencis la roba, que estripis els llibres, que cremis els mobles, que truquis als amics. És que penso que és saludable, això, en algun moment.
0: Ramon Lamiel i Villaró, director del Servei Català de Trànsit, un plaer avui conèixer les nits en un context una mica diferent. Salut i bona feina.
1: Gràcies.
0: L'operació de tornada de demà, què? A veure, un moment, ara blanc. S'ha acabat. Els companys dels serveis informatius segur que voldran agrair un tall, si pot ser en 20 segons, ni 21 ni 19, que facis una previsió d'aquest dia 12, dia de la Hispanitat. Tots 20 segons clavats,
1: Sí.
0: Et faré així quan...
1: Vale.
0: Si faig així el gest de tallar el cap, vol dir que ja... És que si no serà massa llarg, que els dels informatius no els hi servirà.
1: Sí? Entro?
0: Endavant.
1: Doncs tornaran 270.000 vehicles. L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
4: Peugeot.
5: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
6: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
7: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a citroen.es.
8: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
9: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
10: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
11: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
8: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
12: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Si és diumenge i són les 11, som al club.
14: El club de la mitjanit de Catalunya Ràdio. Futbol, Barça, Flick, Lamin. Espanyol, Manolo, Roberto. Madrid, Mourinho, La Lliga.
15: Catalunya és un país de cultura.
14: Girona, Sabadell.
16: No hauria d'haver marxat mai.
14: La Lliga femenina, bàsquet, tennis, MotoGP. Cada diumenge a les 11, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i el seu equip.
17: Més de 10.
18: Més de 10.
19: Més a prop dels 20 que dels 10.
20: Menys de 10.
21: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
22: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
22: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
14: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
23: Per això et dic que és la meva novel·la amb menys de mi, perquè és la més inventada en aquest sentit. M'ho vull d'inventar tot.
14: Aquest diumenge l'escriptora Ada Castells.
23: Ser escriptora, és això. Estar amb la ment ben oberta i que aquest àngel, diguéssim, et va dient les paraules i a partir d'aquí surten les frases.
14: El divan, el valor de la conversa.
23: S'està parlant molt de que cal una nova narrativa per treure aquesta narrativa fatalista i de la por. Punyeta, doncs la narrativa potser que la fem les narradores i ser un alè d'esperança i un alè de revolta.
14: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Quatre minuts per tres quarts d'una del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, connectats també a tot el que passa al llarg del cap de setmana informativament. Fa una estona, a les 12, us avançàvem al butlletí de notícies que Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra a les eleccions generals del 29 de novembre, tal i com ja apuntàvem avui a primera hora aquí al suplement. Serà el número 1 perquè no hi hagi dubtes, ho ha anunciat fa uns minuts el partit en un comunicat. Núria Pujades.
4: Sí, es confirma així el que apuntava la direcció a principis de setmana, malgrat les reiterades invitacions del Front Ampli de dirigents com Ada Colau, que ha convidat Rufián obertament a formar-ne part. Unes crides que s'han intensificat en les últimes hores amb plenes negociacions del propi Rufián amb la direcció republicana, que s'han dilatat gairebé fins l'últim minut. De fet, al llarg d'aquesta setmana també s'havia activat un pla B que passava pel diputat Jordi Albert, però finalment l'acord ha arribat. Gabriel Rufián repetirà com a candidat d'Esquerra al Congrés el 29 de novembre. La decisió s'ha de formalitzar en l'executiva del partit, que celebra avui al vespre, quan s'espera que hi hagi també més concrecions, perquè ara mateix s'està parlant de la col·laboració amb altres forces sobiranistes i estatals com Podem. Veurem què en surt de l'executiva d'aquest vespre. Per cert, Roger, que aquest matí també s'ha proclamat ja oficialment candidat a les eleccions del 29 de novembre, Jordi Hereu, en un Consell Nacional Extraordinari del PSC.
0: Fantàstic, doncs aquesta notícia que s'ha acabat ja confirmant, tant la de Jordi Hereu pel PSC com la de Gabriel Rufián, número 1 d'Esquerra. Veurem si aquesta tarda coneixem més detalls d'aquesta llista i si hi ha alguna confluència més enllà d'Esquerra Republicana.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Un minut per tres quarts d'una.

0: Amb la Marina Laminos, cada diumenge, un recorregut sonor a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. Marina, bon dia de nou.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Avui on ens aturem, Marina?
1: Doncs mira, viatjarem fins al 21 de novembre de l'any 1996, data assenyaladíssima per aquesta casa. Concretament, viatjarem fins a la Moncloa, perquè aquell va ser un dia històric per Catalunya Ràdio. Per primera vegada, Roger, s'entrevista en aquesta casa un president del govern espanyol, 21 de novembre del 1996. Per tant, Antoni Bassas, al capdavant del matí de Catalunya Ràdio, que aquell dia va entrevistar José María Aznar.
2: Parlem en directe des del Palau de la Moncloa, al nostre costat, a la nostra esquerra, el president del govern central, José María Aznar. President, bon dia.
3: Muy buenos días.
2: Abans que res, deixi que li agraeixi que hagi acceptat aquesta entrevista. És la primera vegada que els micròfons de Catalunya Ràdio entrevisten el president del govern central.
3: Pues espero que no sea la última.
2: Nosaltres també. Com està?
3: Muy bien, bueno, muy bien.
2: Encostipat?
3: Muy bien, saliendo ya de la gripe, saliendo.
2: Dispuesto a mover pieza en esta entrevista.
3: Dispuesto a lo que haga falta.
1: Dispuesto a todo, un altre encostipat també, Aznar, a novembre.
0: Tu també, tu no te la veu, coses.
1: Sí, una
0: això
1: miqueta.
0: Això és el cas gràcies.
1: Sí, segurament. En tot cas, Aznar engripat i el dia abans, a més, de ser rebut a Barcelona, entrevistat per Antoni Bassas. Llavors, posem una mica de context a tot plegat, perquè és interessant també de sentir les reflexions que va fer en aquella entrevista. Novembre del 96, per tant, poc més de mig any després d'aquell pacte del Majestic amb Convergència, feia relativament poc que era president. I és una entrevista, doncs, això, interessant per recuperar pràcticament tres dècades després què va dir sobre el pacte, però també sobre la solidaritat de Catalunya, sobre el model de finançament de les autonomies, sobre el català, una mica de tot plegat, moltes reflexions, grans moments. Vamos allá.
2: Pues vamos allí, porque ahora falta de su colaboración para comprender algunas de sus inquietudes a propósito de las últimas noticias. Por ejemplo, Convergencia y Unión votó con el PSOE y no con el Partido Popular en la elección para la presidencia de la Sala Segunda del Supremo. ¿Cómo lo valora?
3: Bueno, yo creo que con el Partido Popular no vota nadie, porque el Partido Popular no está en el Consejo General del Poder Judicial.
1: Anirem posant context, que és important tenir-lo en compte, i a més que no recuperarem tota l'entrevista sencera, va ser una mica més de mitja hora, doncs agafarem el més rellevant. En aquest cas parlaven, ho dèiem, novembre del 96, doncs feia poc que s'havia desbloquejat la renovació del Consell General del Poder Judicial pendent des de feia un any, amb majoria conservadora, i és una mica per aquí, doncs, per on comencen en els trets d'aquesta entrevista.
2: Desde luego, La Vanguardia confirma lo que nos acaba de contar, en el sentido de que usted no intervenía en esta cuestión, porque según informaciones que Pública este rotativo de Barcelona, Pujol avanzó a la ministra de Justicia su intención de no apoyar al candidato del Partido Popular y usted guardó silencio.
3: Ya ha dicho que yo no intervengo en esas cuestiones y que por lo tanto es el Consejo el que tiene que elegir a las personas que le parezcan más oportunas.
1: Ha plogut força des de llavors i la cosa es va posant interessant, sobretot i vist també en perspectiva quan parlen concretament del pacte del Majestic, de la imatge doncs, de Jordi Pujol i Aznar, un dels temes principals d'aquella entrevista.
2: ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo descoordinación o un intento de estirar el pacto hacia un lado?
3: Nosotros hemos hecho un pacto político, no hemos formado una brigada militar, por decirlo de esa manera, ¿no? Por tanto, hay que esas cosas se discuten. Es bastante lógico que unos quieran más en inversiones y los que tienen que hacer la responsabilidad más de los presupuestos digan, pues no hay para tanto. Pues es lógico que en las conversaciones a veces se puede producir alguna disfunción, pero yo no he visto nada que se salga de lo normal, ¿no? Yo lo que quiero decir es que a mí me parece que desde el punto de vista autonómico esos acuerdos para Cataluña y para el conjunto de España son muy importantes. Dar un margen de autonomía financiera, de autonomía política, como nunca se había pensado tener. A mí me parece que eso entra de la lógica del sistema, de la lógica constitucional, de la lógica estatutaria, y yo no defiendo eso con plena convicción. Creo que estamos haciendo una muy buena tarea política.
1: I ja veureu que durant aquesta entrevista Aznar treu molt pit de totes aquestes concessions a les autonomies i s'omple la boca d'estar obert al diàleg, a l'acord i a la concòrdia.
2: Eso me confirma que tal vez a usted le desconcertó la actitud del presidente Pujol, que justo después de terminar de firmar los pactos anuncia que para 2001, cuando termine el actual modelo de financiación, va a proponer un pacto fiscal que se asemeje al concierto vasco.
3: No hay ningún desconcierto y cada uno puede decir lo que le parece, ¿no?
2: ¿No le molestó?
1: A més, aquí fa un paral·lelisme, alerta amb Catalunya Ràdio. Bàsicament diu aquí que cadascú defensa el seu, l'estructura territorial, a més, ha canviat en els últims anys.
3: No, lo que le quiero decir es que usted presenta este programa en Catalunya Ràdio, ¿no?
2: Sí.
3: Y entonces, yo creo que una buena parte de sus oyentes a lo mejor no entenderían que usted dijese que este Catalunya Ràdio es una gran radio. Este es un gran programa, pero mira, a mí lo que me gustaría es irme a esta radio a presidir este programa. No entendería mucho. Entonces, yo lo que quiero decir es usted defienda con convicción su radio y su programa. Que estoy seguro que tiene muy buenas razones para hacerlo, ¿no? A mí eso me parece lo importante.
0: El veig molt rialler, Aznar.
1: Sí, és un to força distès, malgrat que Antoni Bassas el posa contra les cordes en més d'una ocasió. Arriba a dir a Aznar en aquest moment qui em podia pensar que el marc institucional català ni va ser tan perfecto, diu, com és en este moment. Llavors a Bassas li demana, bàsicament, el PP ha anat fins i tot massa lluny, potser, amb aquestes concessions.
2: De todas maneras, usted recordará aquella imagen de los tiempos de la crispación que presentaba Felipe González genuflexo ante Pujol. Ahora no le pintan genuflexo usted ante Pujol, pero sí que hay voces que avisan que el PP ha ido demasiado lejos en las concesiones a Convergencia y Unión y al Partido Nacionalista Vasco.
3: Pues lo lejos...
2: Termino la pregunta, presidente. A lo mejor incluso estas personas son algunos de sus votantes que le paran por la calle, que le comentan, no estaremos yendo demasiado lejos. ¿Usted puede convenceros que no está vendiendo España a trocitos?
3: A mí no me ha parado nadie por la calle para decirme eso.
2: ¿Ninguno de sus votantes?
3: Absolutamente, absolutamente. Yo he explicado antes lo que es, tengo una idea siempre de la España plural, España, de España plural, y hay un marco constitucional y estatutario que es el que yo defiendo. Hay una lógica en la cual todos nos movemos.
1: I un missatge d'Aznar, aquells que, diu, se dediquen a agitar fantasmes de desestructuración territorial.
3: Ahora, los que se dedican a la propaganda, los que se dedican a la manipulación, los que se dedican a agitar fantasmas de desestructuración territorial, yo creo que saben que están condenados al fracaso. No les interesa el futuro del país, les interesa que no se consolide una coalición de gobierno, una opción de gobierno que está dando en términos políticos y económicos buenos frutos a nuestro país.
1: I alerta el que li demana Antoni Bassas, Catalunya, li diu, és la comunitat autònoma més solidària?
2: Alguien dijo que si la solidaridad se midiera en dinero, el dinero que se aporta a la caja común, Cataluña sería más solidaria que nadie. ¿Está de acuerdo?
3: Bueno, Cataluña es solidaria porque aporta mucho al conjunto del país y todos en este... España es un país muy solidario, ¿sabe usted? Yo decía el otro día que desde el punto de vista general es muy difícil encontrar un país tan solidario y tan generoso como España. Probablemente somos los más solidarios y los más generosos del mundo. Pero yo no estoy en mucho ese discurso. Yo soy más solidario porque aporto más de los demás. Bueno, un aporte recibe y lo que hace falta es que el marco general, el conjunto del país... vaya bien. Y en este momento, pues yo creo que las cosas van bien y por tanto para Cataluña van bien.
1: Molt bé, el 96, per tant, un dels temes que hi havia damunt la taula i un altre, també que ens remet molt al present, el català, concretament l'ús del català a les escoles, la plurinacionalitat. S'ha acabat, li demana el 1996 aquest discurs tan beligerant del Partit Popular sobre el català a las escuelas.
2: Sin embargo, en otros aspectos sí que el discurso del PP no es el mismo. El discurso del PP de Cataluña hasta hace 6 meses era beligerante con la inversión lingüística en las escuelas de Cataluña. ¿Este discurso ha terminado para siempre?
3: Bueno, ha terminado para siempre. Nosotros mantenemos nuestro partido. En Cataluña es un partido que tiene un respaldo muy importante, que yo espero que sea más importante todavía en el futuro, como es lógico, y que tiene una tarea trascendente que cumplir en Cataluña, en el País Vasco, en muchas comunidades de España, ¿no? Y naturalmente, pues ese discurso es un discurso que puede modularse, que puede ajustarse dentro de lo que significa una comprensión absolutamente clara de lo que es la cultura catalana.
1: I arran d'aquesta reflexió alerta, Roger, òbviament, un minut aquí que no té pèrdua, li demana a Antoni Bassas per allò d'Aznar de parlar català en la intimitat.
2: Hasta el punto de que, y esta fue una frase que ha terminado siendo ya célebre en Cataluña, después de las elecciones todo el mundo le pedía gestos. Y entonces dijo usted aquello de que hablaba catalán en círculos reducidos no muy amplios. Con el tiempo, los 6 meses que hace que es presidente del gobierno, cree que...
3: Lo ha mejorado.
2: Cree que... El posaré a prova, senyor Llorat.
3: No.
2: Dic, con el tiempo, estos 6 meses de ejercicio de la presidencia... ¿Cree que hubo demasiadas ganas de agradar en aquella frase o no?
3: No. No hubo ninguna gana de agradar. Simplemente hay veces que uno no debe decir la verdad, o por lo menos decirla toda. No hubo ninguna gana de agradar, pero hace poco en algún viaje de estos internacional que he hecho, los que iban conmigo en el avión me escucharon hablar en catalán.
2: Si vol, continuo en català, ¿no? No tinc cap inconvenient.
3: Ja le comprendo.
2: ¿De debò?
3: Sí, yo le...
2: ¿Podem continuar la entrevista en català?
3: Yo le comprendo. No me pida usted que muestre mis habilidades por el micrófono.
2: Molt bé.
0: 1996, com ha canviat la cosa, quin exercici.
1: I efectivament no acaba en l'entrevista en català, Roger, l'entrevista acaba...
0: Però és que jo crec que si el Bassas li hagués fet l'entrevista en català l'hagués entès. El que passa és que potser no ho va voler o no es va voler rebaixar pel que ell suposava rebaixar-se.
1: Però efectivament l'entrevista no acaba en català, sí que acaba això, amb certa cordialitat.
2: Creo que hemos hecho un intercambio homogéneo de piezas o hay alguien que se lleva algunas más ahora.
3: Pues no es cuestión, usted llévese de aquí lo que quiera. Pero sobre todo llévese el deseo de que pase una buena jornada aquí en el Palacio de la Moncloa y mi deseo de éxito personal y, por supuesto, mi deseo que usted vuelva aquí cuando le parezca oportuno, porque aquí tiene su casa.
2: En cuanto usted nos invite. Señor presidente, muchas gracias por habernos recibido en el Palacio de la Moncloa.
3: Les puedo invitar a otros que no sean yo, ¿eh? Pero yo, con mucho gusto, ya tiene usted la invitación para la próxima.
0: 21 de novembre de 1996, Antoni Bassas al matí de Catalunya Ràdio, aquesta entrevista, la primera amb un president del govern espanyol, amb José María Aznar. Com han canviat les coses, tot i que algunes continuen igual. Marina Laminos, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé, o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
6: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
7: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
8: D'acord.
7: Quin és l'autèntic operador 100% català?
8: Vera.
7: I el més ben valorat pels usuaris?
8: Vera.
7: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
8: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
7: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
8: Vera.
7: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
9: Com et dius?
10: Ferran Adrià.
9: Quina és la teva experiència com a cuiner?
10: Has estat a alguna escola?
9: Has tingut algun mestre?
10: Això és una altra lliga.
9: Això són dos estrelles Michelin.
11: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
12: Estàs posant a tots al límit.
13: Prendreu tots mal. Ah!
11: Gènesi.
14: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
15: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
16: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
17: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
18: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat.
20: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat. A Catalunya Ràdio.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Recte final d'aquest suplement, aquesta tarda enganxats al Tot Gira. Ara arriba el Catalunya Migdia i després el Caníbal, també de seguida amb la Paula Molés. Cada diumenge saludem també el Ricard Ostrell, el realitzador del Matí de Catalunya Ràdio, perquè ens expliqui què preparen de cara a aquesta setmana al matí. Bon dia, Ricard.
21: Bon dia, Roger. Doncs sí, aquesta setmana el Matí de Catalunya Ràdio la tancam a París. De fet, avui és el dia en què Maria del Mar Bonet torna a cantar a l'Olímpia, 51 anys després d'aquella primera vegada. París, que era durant dècades aquell far de llibertat, de drets i de revolta, i que ara es veu també amenaçada per l'auge de l'extrema dreta. La setmana vinent, al matí, mirarem també cap endins, Comencen uns dies en què també s'intensificarà molt la precampanya electoral. Venen temps complexos de discursos que el que busquen és polaritzar, dividir, de fronteres que es tornen a aixecar i d'una extrema dreta que creix alimentant la por, i aquí apareix el racisme. En parlàvem també divendres amb Lilian Thuram, l'exjugador del Barça, que té una fundació contra el racisme. És aquesta ferida que travessa les societats i que no es cura mirant cap a una altra banda, perquè quan deixem de reconèixer l'altre com a igual, el que ens debilita no només és la convivència, sinó també la mateixa democràcia. En parlarem de tot plegat, de les claus per entendre el punt en què ens trobem, a partir de demà al matí de Catalunya Ràdio.
0: Fantàstic, adéu, gràcies, Ricard. Doncs a partir de demà tot això al matí, un minut per la una. Acabem revelant el guanyador de l'enigma criminal d'avui, que és Isabel Bassacs. Doncs per ella aquest talonari de xec regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Avui la resposta més original ha estat per ella aquest enigma criminal que parlava del doctor Narcís Verdalet. Dissabte que ve una mica més, ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement i també a les xarxes amb l'etiqueta suplement catradio. Salut i ràdio, que vagi bé, bona tarda de diumenge.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Gabriel Rufián serà el cap de llista d'Esquerra Republicana al Congrés per les eleccions del 29 de novembre. La decisió es formalitzarà avui, després de molts dies d'incertesa sobre si seguiria encapçalant la representació dels republicans a Madrid o s'afegiria al Front Ampli d'Esquerres. Una de les qüestions que encara està sobre la taula és la col·laboració amb altres forces sobiranistes i d'Esquerra, com Podem, i si Gabriel Rufián participarà en algun acte de campanya a la resta de l'Estat. Fonts d'Esquerra asseguren que es continua parlant sobre detalls com aquest i que no hi ha res tancat encara. La decisió de la candidatura de Rufián es formalitzarà avui en una reunió a la tarda de l'executiva nacional del partit. Més notícies amb la Maria Guixà. La policia ha desallotjat aquest matí el mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano, a Ceuta.
2: Uns 300 agents han participat en l'operació, que ha durat poc menys d'una hora. Aquest era l'últim gran campament que encara quedava a la ciutat autònoma. Les autoritats traslladen els migrants amb autobusos o bé a la frontera del Tarajal, si volen tornar al Marroc, o bé al centre d'atenció d'estrangers per tal que siguin filiats. El desallotjament es fa poques hores abans de la visita dels reis Felip i Letícia a la ciutat autònoma prevista per dimarts que ve.
1: Ja són els motoristes morts les últimes hores a les carreteres catalanes.
2: Els dos accidents han passat a les comarques gironines. Fa una hora us explicàvem que un va passar ahir la tarda a la C-65 a Girona, quan una moto i un cotxe van xocar per causes que s'investiguen. El conductor de la motocicleta, un home de 50 anys i veí de Salt, va morir a l'acte, mentre que els quatre ocupants del vehicle van resultar il·lesos. L'altre accident ha passat aquest matí a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquest cas, el xoc de dues motocicletes ha provocat la mort d'un dels conductors.
1: I el Nepal, una nova inundació per la crescuda sobtada d'un riu, ha arrasat un poble i ha deixat almenys 5 desapareguts.
2: La riuada ha passat al districte de Gorkha, al centre del país. L'aigua s'ha endut una quarantena de cases, també diversos ponts, i les autoritats havien avisat la població que es traslladés a punts segurs després de registrar crescudes sobtades del riu de fins a més de 8 metres per sobre el seu nivell habitual. La riuada arriba poc després de les inundacions que hi va haver al mes d'agost, que van deixar més de 1.400 morts i més de 5.000 desapareguts.
1: I el papa Lleó XIV anuncia que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó en els pròxims dies. El pontífex ho acaba de dir després de l'Àngelus Dominical des de la finestra del Palau Apostòlic.
3: I medici mi hanno trovato un nòdul.
4: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
1: Lleó XIV acaba de fer 71 anys. En la seva agenda més pròxima té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que és el país on va viure molts anys com a missioner i bisbe. S'haurà de veure si aquesta operació afecta d'alguna manera el seu viatge a Sud-amèrica. I esports, Alfons Gorina.
5: En joc la final de la Lliga Catalana d'hoquei patins entre el Bigues i Riells i el Cerdanyola. Marxem a Can Vedell, on ho està seguint el Xavi Soler. Xavi, bon dia.
6: Bon dia. A punt de començar el partit, ho fa amb una mica de retard. Recordem el Cerdanyola, que ahir va eliminar el Voltregà, i el Bigues i Riells, que va donar la sorpresa eliminant el vigent campió al Palau. Molt públic aquí, el Bigues i Riells, Joan Coma, anfitrió, Xavi Soler, Catalunya Ràdio, pavelló Can Vedell de Bigues i Riells.
5: Gràcies, Xavi. A la Lliga CB tenim el descans, dos partits en presència catalana. L'Obradoiro 49, el Lleida 43, i el Madrid 62, Manresa 38. Dos minuts pel descans també en el partit que està disputant el Barça d'handbol a la pista del Villa de Aranda, guanya de 5 gols, 15 a 20. En motor, Marc Márquez ha acabat 6è la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. A falta de 5 curses, el de Cervera està a 2 punts del líder Jorge Martín. I en waterpolo, el Catalunya s'ha classificat per primer cop a la història per la Champions femenina després de superar aquest matí el Nancy per 23 a 6.
0: Fins aquí les notícies.
7: Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: El galió de Manila ha quedat a l'imaginari popular com a símbol de la riquesa que feia el viatge des de les Filipines fins al virregnat de la Nova Espanya que els castellans havien establert a Centroamèrica. El Galió era la clau de volta del comerç que hi havia entre Europa, Amèrica i la Xina i va obrir la porta d'Orient durant l'edat moderna. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3cat.
7: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
0: Paula Molés obre... un restaurant caníbal a Berlín.
9: Recordo que la meva àvia sempre feia servir un ou de fusta per solsir els mitjons trencats. Era ben bé clavat a un ou, però molt més pesat, òbviament, i realment perfecte per cosir aquells forats emprenyadors. El seu era força humil, de fusta, però hi ha alguns ous de costura que semblen realment obres d'orfebreria. De fet, fa un parell de dies vam celebrar el Dia Mundial de l'Ou, una diada de les més històriques, perquè, déu-n'hi-do, ja fa 30 anys que es commemora aquest aliment de Déu, que a més té una presència increïble en el món de les arts. La Federació Avícola Catalana ens ha recordat, de fet, aquests dies que durant segles els pintors van pintar amb ou. La tècnica es coneix com a tremp d'ou, que consisteix a barrejar el rovell amb pigments, i així, de fet, és com s'ho van fer alguns grans del Renaixement, com, per exemple, Sandro Botticelli o Leonardo da Vinci. La història de l'art també ens mostra com l'ou ha estat pintat i repintat milers de vegades. De fet, Dalí en va ser un fan, tant que el Museu Dalí de Figueres està coronat per ous gegantins i també la seva casa Museu de Portlligat. O anant més al món del disseny, aquella butaca, potser la veieu, es diu Egg Chair, cadira d'ou, no? Dissenyada pel danès Jacobsen, una icona dels anys 60, ben bé com un ou per posar-s'hi a dintre, i que encara avui es fabrica. O aquells ous imperials dels sars russos, unes obres de joieria de museu, els ous de Fabergé, es diuen. Els ous són una meravella, no ens cansem de repetir-ho, sobretot per menjar-nos-els, per suposat. I a més, si bé ho pensem, és l'únic aliment que porta impresa la seva matrícula. D'on ve la gallina que l'ha pos, què ha menjat i com ha viscut. I això, òbviament, li dona un caixet incomparable.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
9: Gerard Jovany, què tal? Com estàs?
10: Bé, què has dit? Solsir?
9: Sí, solsir. No, cuses no. Poc, tu. Tu cuses forats de la roba.
10: No, he cosit mai res en la meva vida.
9: D'això et ve.
10: Jo havia sentit...
9: Cosir
10: o sergir, en tot
9: sergir,
10: cas.
9: Ah, sergir sí que no, òbviament, és el que vol dir.
10: Solsir?
9: Solsir no, eh?
10: Deu ser allà baix. Allà
9: no. Això, pensa que passa pels lingüistes, això, eh? Que m'atreviria jo pas a dir alguna cosa que no passi pels lingüistes d'aquesta casa.
10: No, ni jo.
9: M'ho han corregit, vull dir... No, solsir.
10: Molt bé.
9: A partir de Déu, saps? Sí, t'hi has de trobar, solsint
10: mitjons. Sí. A partir de demà o demà passat començaré a solsir.
9: Com estem? Posem les setrilleres?
10: Bé, som-hi.
9: Sí? Vinga, bé.
10: Mira, si et sembla, començo amb el vinagre avui, perquè ens ha arribat un informe vinculat al sector de l'alimentació, d'aquests que et genera com malestar, mal al cos, i et fa pensar i reflexionar a veure què coi fem malament.
9: Ai, a veure, dispara.
10: És un informe que ha elaborat una entitat independent, sense ànim de lucre, que es diu Panell Internacional d'Experts en Sistemes Alimentaris Sostenibles, que ha analitzat els nivells d'explotació laboral que pateix el personal que es dedica al sector alimentari en tots els seus àmbits, des de la producció, passant pel processament, transport, venda... Mm. I els resultats no són per celebrar-los precisament. Una dada, un terç de les morts laborals a tot el món pertanyen al sector de l'alimentació.
9: Ostres, i un sector que ocupa uns 1.400 milions de persones, això sí, a tot el planeta, eh?
10: Sí, però les condicions de treball no són les òptimes en moltíssims casos. Segons dades de l'estudi, un 30% dels treballadors no reben una remuneració suficient com per cobrir les seves necessitats bàsiques. Mm. 2,1 milions de persones estan sotmeses a treballs forçosos, a treballs en el sector agrícola, o un altre, 6 de cada 10 nens que fan treball infantil al món, els trobem també explotacions agrícoles.
9: Déu-n'hi-do, veig que també n'hi ha més de dades que ens ho hem estat mirant. El 90% dels treballadors del sector agrícola no té contracte, i dels del sector alimentari, és a dir, no agrícola, hi és entre el 60 i el 80% de treballadors que no tenen contracte.
10: Exacte, i aquesta situació, que ja és de per si fotuda, se li afegeixen alguns elements elements que no ajuden precisament a veure la llum al final del túnel.
9: A veure, elements, quins elements?
10: Per exemple, el canvi climàtic, l'auge de l'extrema dreta i els seus discursos antiimmigració o els discursos dels dirigents del mateix sector agroalimentari que tendeixen sempre a culpar el treballador quan reclamen millores laborals i acusant-lo de ser la causa de l'encariment dels preus dels productes.
9: Déu-n'hi-do, sí que estem fotuts, eh?
10: Molt, sí.
9: Podríem dedicar un programa sencer, ara pensava, a tot això, eh? A tot això, a fer sí. tota aquesta radiografia. En tot cas, sí que tens raó, que hem començat una miqueta avinagrats.
10: Una mica.
9: Sí. I ara què hi posem, va?
10: La sal i el pebre.
9: Millorem-ho, això, endavant.
10: Sal i pebre i tots els ingredients que calguin els donarem a una coneguda cadena de supermercats. Mm-hmm. No en direm el nom per allò de dir que no es pot
9: fer. Sí, que no sigui fer publicitat.
10: Comença per bon,
9: sí.
10: acaba per preu.
9: Bel, val? Sí.
10: Doncs aquesta cadena de supermercats han decidit fer una passa endavant pel que fa a la sostenibilitat i han anunciat que els excedents d'alguns productes que tenen a la venda seran transformats en pinso per animals.
9: Oh, o sigui, aliments que han arribat a la seva data de caducitat. Per exemple, o que ja bueno, no es venen i, per tant, no tenen sortida comercial.
10: Clar, estem parlant de productes elaborats a partir de cereals, com pasta, galetes, pa... També es faria servir l'arròs. Aquesta cadena de distribució d'alimentació porta l'excedent a una empresa de pinsos d'Osona i ho transforma en pinso d'ús ramader. Tot això perquè recordem que ja ha entrat en vigor la llei contra les pèrdues d'aliments, que justament preveu que el menjar sobrant d'empreses, comerços o restaurants vagi destinat a l'alimentació animal.
9: Déu-n'hi-do, això és el que es diu tancar el cercle.
10: Exacte.
9: I de passada combatre el malbaratament alimentari. Ens falta posar-hi l'oli, perquè sense oli no hi ha setrilleres, això segur.
10: I ens encanta l'oli del bo, tot i que ara hem de parlar de mantega.
9: Ah,
10: que també se'n fa de bona,
9: sí,
10: n'hi ha de molt
9: boníssima.
10: Bona, també de mantega.
9: Sí, sí.
10: Aquesta setmana s'ha conegut quin és el millor croissant artesà de mantega d'Espanya del 2026.
9: I el Fana...
10: Barcelona. És el tercer any consecutiu que podem dir que el millor croissant de l'estat espanyol es fa a la capital de Catalunya, però atenció, perquè és la primera vegada que el concurs el guanya un pastisser d'origen francès.
9: Ui.
10: En les 18 edicions que se n'han fet. Concretament, l'ha guanyat el mestre Mathieu...
9: A veure...
10: Atzenhofer.
9: Sí. Mathieu de nom, sembla.
10: Ha sonat
9: sí.
10: alemany.
9: Sí, sí, que, sí, sí, però és francès. Sí. És d'Alsàcia, concretament.
10: Bueno, doncs es pronuncia una mica alemany.
9: Ja,
10: està allà al costat.
9: Està allà. La pastisseria és de Barcelona, per això em dic.
10: Sí, al carrer Verdi de Gràcia.
9: Ah,
10: es troba.
9: Com es diu?
10: Morreig.
9: I el jurat, per cert, entre ells, en Salvador García Arbós, que després ens explicarà...
10: Un jurat on no hi hagi el Salvador García Arbós, ja em diràs.
9: Després ens explicarà coses, dels croissants. Bé, ha considerat que el del matí ha estat el millor dels 60, que ho trobo una barbaritat, 60 croissants que s'han presentat al concurs.
10: Nosaltres hem parlat amb en Mathieu i ens explica que a la seva pastisseria es miren molt la qualitat de les matèries primeres amb què es fan els croissants, però també les mans de qui els fan.
11: El resultat que s'obté d'una mateixa recepta de croissant pot variar molt en funció de la persona que l'elabora, el croissant... Com totes les masses fermentades, és una massa molt alterable. Si hi ha un canvi de temperatura o de lot de farina, per exemple, per evitar resultats indesitjats, és important haver treballat les masses durant bastant de temps. I crec que el secret d'un bon croissant resideix aquí, en el control que tinguis de la massa.
9: I mira que te l'he portat. Això ha estat fet per les mans, bueno, del Mathieu, de tot el seu equip, però fem la prova.
10: Però què és aquesta
9: és
10: joia?
9: És una meravella. Exacte, és que és molt bonic.
10: Sap greu fer-lo malbé.
9: Que no, doncs el deixem,
10: no
9: ens el mengem.
10: No, home,
9: si vols,
10: seria,
9: no
10: jo
9: el
10: trobaria una falta de respecte cap en Mathieu.
9: Sí, sí, jo també. Escolta, fem allò de... Fem el cruixent, a veure.
10: L'acostem al micròfon. Increïble, sembla un efecte de so, però no ho és el croissant de veritat.
9: Sí. I ara ha passat una cosa, que passa amb els bons croissants, que has vist que s'ha esmicolat molt.
10: Has deixat la taula, feta una merda.
9: Va, tasta'l.
10: Mira,
9: és que ja me n'he menjat un
10: mira
9: abans.
10: Mira quin alveolat tan perfecte.
9: Sí.
10: Sembla l'interior d'un núvol.
9: Olor de mantega boníssima, tasta-ho, va.
10: Oh!
9: Bo, eh? Fantàstic. Felicitats.
10: Un tros de cel.
9: Felicitats a Morreig, que ara no en deuen fer prous. Bé, ja els tenim a tots. Sal, pebre,
10: dos
9: oli, vinagre... Ah, sí. Bueno, escolta, doncs em sembla un preu molt raonable per 2 euros.
10: Molt.
9: Aquesta felicitat així
10: molt.
9: Posada pim-pam. I va, la Dolors, que ja entra, guarda-li un trosset perquè si no se'ns enfadarà. I si
12: bon
9: s'enfada
12: dia,
9: malament.
12: Us heu mudat avui? Va, Bueno. Us canto.
9: Bueno.
12: Avui us servim un guisat de pagès de la Terra Alta amb raïm i sobetes. Mm-hmm. Un moll de roc a la brasa amb escabets de crític gastronòmic i una pasta de full feta amb mantega d'escriptor gironí que farcim amb un sofregit de bolets.
9: Ah.
12: I per començar com a plat fort, us podem oferir un arròs sec amb sapionetes i cansalada de traductora. Unes mandonguilles especiades de carn de gastrònom. O bé, una pasta fresca amb tàperes, olives i formatge de pagesa. Què us ve més de gust?
13: Mira, saps què estava pensant mentre cantava la Dolors? Si obrim un croissant d'aquests i posem les mandonguilles dins...
9: Ho he pensat.
13: Veus?
9: Com un entrepà.
13: Estic
9: al·lucinada amb el cruixent d'aquest croissant.
13: Sí,
9: i amb les mandonguilles quedarà...
13: Pot funcionar, eh?
9: Pot funcionar molt bé.
13: Porta'ns les mandonguilles.
9: I un ganivet per tallar el croissant.
12: Bona tria. Ja surten les mandonguilles de gastrònom. Hey! Hey! Un porró de ciència.
9: I Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Ben tornat, com estem?
14: Molt bé.
9: Amb aquest porró de ciència i també ens acompanyen, òbviament, com sempre, Filip Regol, que feu parella de fet. Filip, què tal? Com estem?
15: Bon dia.
9: Molt bé?
15: Sí, molt bé.
9: Bé. I Cristina Caparrós, que ha trigat una miqueta en venir, però ja la tenim aquí a la taula del caníbal.
16: Sí, bones, què tal? Molt contenta.
9: Bueno, recordem, oi que sí, tots ho recordem, al final de temporada, perquè vam fer una mica de festa a la Barceloneta i avui tornarem a pujar a la barca de la Cristina Caparrós. Ja sabeu que amb el Toni Massanés aquesta temporada ens dediquem a desmuntar una mica mites, mentides i notícies falses sobre alimentació i ho fem una mica posant-hi rigor amb aquest porró de ciència, amb aquests rajos de ciència per no acabar fent una mica el préssec, eh? I empassar-nos qualsevol cosa, mai millor dit. Avui parlem una mica de no empassar-nos qualsevol cosa perquè parlem de la moda del dejuni intermitent. Sí. És a dir, reduir, oi, Toni, al màxim aquest ventall d'hores en les que mengem o en les que no mengem. Per cert, algú aquí a la taula fa dejuni?
16: No, no.
9: Cristina?
16: Jo no.
9: Filip?
14: No precisament.
9: No precisament. Tu ja saps que sí, Toni, sí, que jo et vaig dir que sí, però involuntàriament, perquè acabo de sopar, a les 9 i he acabat, i fins a les 9 i mitja no esmorzo. Llavors passen aquelles 12 hores i mitja que es podria considerar un dejuni. Llavors sí,
17: Ara ho explicarem. Deixa't dir una cosa. Ho fas amb mi, però ho fas amb mi com a intermediari en tota la gent d'Alícia, que són tots els científics, les diferents disciplines relacionades amb l'alimentació, amb els que preparem els temes i busquem la evidència, les revisions que hi ha, etcètera. Vull dir que ja no és que sigui moller, sinó que tinc la sort de treballar amb gent molt, molt bona, que quedi clar.
9: Salutacions des d'aquí a l'Alba Coll, amb qui parlem constantment i que ens elabora aquesta mena de guions que podien ser tesines i que ara intentarem resumir i comencem sempre pel principi, que és per les definicions, òbviament. Sí. I què és exactament, Toni, el dejuni intermitent? Com ho podríem definir, això?
17: Sabem que dejuni és no menjar, no?
9: Sí.
17: I intermitent és ara sí, ara no. Doncs dejuni intermitent és períodes en què no mengem i amb diferents durades de temps. Hi ha els dejunis tradicionals, diguéssim, de les pràctiques religioses, no? Després també hi ha el dejuni a dies alterns, en aquesta ja nova, deixa'm dir, tendència clara del dejuni intermitent, on hi ha dies en què no es menja, no?
9: Dies
17: sencers en què no es menja, que es combina amb dies en què es menja. Jo conec poca gent en relació amb el que ara parlarem, que em fa, conec una persona que t'he de dir que el fa des de fa anys, i que amb ell és una persona que va molt a molts restaurants com el Filip, no, que li agrada molt menjar, no és del gremi de la gastronomia, però és un gourmet brutal, diguéssim. I fa molt temps que fa això i amb ell li funciona.
9: Li funciona a part, i ara entrarem en el quid de la qüestió de per què ho fa, de per què la gent decideix fer això, no? I després l'altre, no?
17: I després hi ha el dejuni amb restricció horària, el més popular i habitual, que s'ha posat més de moda, que consisteix en concentrar l'ingesta en una finestra horària cada dia. I allargar la finestra d'hores en les que no es menja. El que sí que ha canviat clarament és que abans es recomanava molt això, que no passés gaire temps entre que menjàvem i no...
9: Ja,
17: no, sí, o sigui,
9: sí.
17: sense menjar. I ara, per primer cop, la ciència està dient, escolta, això que dèiem, que era el que semblava que anava més bé, i després veurem que també va persones, les coses, no? Doncs no sembla que tingui que ser, no tingui que ser així. I per tant, doncs hi ha gent que fa períodes molt llargs en què no menja al llarg del dia, no? Que poden arribar a ser, per exemple, fins a 15 o 16 hores, no? I n'hi ha que els fan allò meitat i meitat, no? Més o menys, doncs, estar 12 hores sense menjar, si sopen aviat, diguéssim, i no esmorzen massa d'hora. Mm-hmm.

0: Kiko Veneno té aquesta canció grandiosa que es diu Hambre, però bé, anem a dir una mica per sobre, per entendre'ns. Ara estic pensant en la gent que realment té una motivació i que decideix fer aquest dejuni voluntàriament, no com jo que me'l trobo, o com el Filip, que també se'l troba. O sigui, què li passa realment al nostre cos quan fa hores que no rep cap aliment, que no menja?
1: Doncs això, el que sí que s'ha vist és que el dejuni perllongat posa en marxa una cadena de canvis al cos, començant per l'intestí, però també amb l'impacte a nivell metabòlic i hormonal. D'entrada, el que fem és una mica netejar, deixar que passi, diguéssim, els equips de neteja pel nostre aparell digestiu. S'activa un procés natural de neteja o reparació que s'anomena complex motor migratori, amb una sèrie de contraccions suaus a l'intestí que van arrossegant restes d'aliments, bacteris... I que van, diguéssim, netejant cap al colon, i per tant és un procés de reparació, no? Una mica de manteniment d'aquest tub digestiu. Si mengem, pausem o interferim en aquesta mena de cotxe escombra, per dir-ho d'alguna manera. També hi ha un altre canvi, que és la via d'obtenció d'energia, i que després d'un àpat augmenta la insulina i el cos utilitza principalment glucosa com a font d'energia per a les nostres cèl·lules, però a mesura que passen les hores i no consumim aliments, aquesta insulina baixa i comencem a utilitzar més els greixos com a combustibles, no?
0: Per tant,
1: exacte, no? I per tant, fer servir aquestes reserves de greix, i això produeix els famosos cossos cetònics, això sempre passa, però quan no mengem, diguéssim, s'activa més, i per tant, aquests mecanismes funcionen, diguéssim, per tant, alimentem les nostres cèl·lules per una altra via, i això, diguéssim, té diferents característiques.
0: O sigui que pel que acabes d'explicar, pot ben semblar que la gent que diu jo faré un dejuni no és tant per aquesta neteja que acabem de dir, sinó potser perquè cerquen una pèrdua de pes, encara que no té cap sentit fer dejuni si després ens atipem d'ultraprocessats, per dir alguna cosa.
1: Amb una prescripció mèdica, diguéssim, evidentment, per tant, pot funcionar en alguns casos que et recomanin aquest tipus de dejuni, si és per perdre pes, però si mengem desequilibradament, mengem un...
0: Ja podem tot el dejuni que vulguis.
1: De mala qualitat, no mengem productes frescs, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ja pots repartir-ho com vulguis i estar-te tanta estona com vulguis sense menjar, que al final només, el que només faràs serà empitjorar, diguéssim, el teu estat nutricional.
0: Clar, Toni, que falta evidència científica, això que ens agrada tant mirar, aquest porró de ciència a llarg termini per dir que vali, vaja, el dejuni intermitent, però, clar, entenc que hi ha parts de la població, segments de la població, per la qual no mai recomanaríem fer el dejuni. És a dir, no és segur per tothom fer-ho.
1: Exacte, o sigui, si tu et saltes un àpat per entendre'ns i et va bé... fantàstic, a no ser que tinguis risc de desnutrició, siguis una persona gran que ja menja poc, notes que estàs perdent pes involuntàriament, tens dificultats per cobrir les teves necessitats nutricionals. Si les dones amb gestació s'han de controlar bé, amb diabetis, quan s'està alletant, o amb adolescents, joves, igual, i de fet fins i tot amb d'altres edats, per anar en compte pel problema de que no estiguem aquí amagant uns trastorns de la conducta alimentària. El que hem d'evitar és pensar que, com que he vist a la tele o a les xarxes socials que m'han dit que això és massa i que sempre busquem el remei màgic on tornem a estar, no? I ho direm, jo crec que cada cop que vingui aquest any, agafant-se aquesta pràctica, no? Això sense mirar res, i sobretot sense escoltar una mica el nostre cos, o sigui, escolta, que ara no esmorzo, em prenc només un cafè, no sé què, i arribo fins a... Però estic bé, estic amb energia, estic amb bon humor, que també és important, aguanto bé la feina, les relacions socials, totes aquestes coses, fantàstic. Ostres, que començo a... No em passo malament, estic de caigut, o fins i tot això, començo a perdre pes i no és el cas, etcètera, etcètera, doncs anem en compte. Perquè és que a vegades ens flipem molt amb aquestes coses, i cal dir que terriblement aquestes tendències i aquestes influències a vegades poden ser molt dolentes. I per últim, deixa'm dir una cosa.
0: I el quid de la qüestió.
1: Exacte, que és molt important.
0: És això de la comensalitat, que sempre ens agrada dir, compartir taula, la cosa social de menjar,
1: ostres,
0: no?
1: Que cada dia estem perdent paraules que ens ho diuen els sociòlegs. Diem menys paraules, ens diem menys paraules, i tenim més trastorns mentals i emocionals, perquè, cony, som un animal social. Hem de estar amb la nostra tribu, amb la nostra família, amb els nostres amics, i compartir d'una manera física. Mm. I menjar és una de les maneres en què ho hem fet sempre. Per tant, si ens preocupem molt nutricionalment, però acabem traient aquesta part social... Mm. Mira, jo, hem dit abans que hi havia una mica d'avantatges, pel que semblava,
0: sí,
1: i és evident, fins i tot per dormir, nosaltres vam fer un llibre, no, a MatSalut, sobre, diguem, com menges, et diré com dorms, on es parla de la crononutrició, que és molt important, i et diu, escolta, menja poc, espera't a anar a dormir tot, a per sopar i tot això. Però què faig jo? Jo, en canvi, el que em salto és l'esmorzar, em prenc un cafè, que es poden prendre infusions, cafès, tot això. Jo no esmorzo, però, a més, dius, jo, l'única hora que puc compartir, l'únic àpat que puc compartir cada dia amb l'Anna, amb la dona que
0: vis,
1: i amb la meva família, amb la Núria quan hi és, i amb totes aquestes coses, és el sopar. Doncs què faré? O sigui, encara que em diguin que nutricionalment potser seria millor esmorzar, que normalment ho faig sol i amb una esgarrapada. Doncs, escolteu, això és tan fonamental que és molt més important per la salut, això, que pràcticament qualsevol altra cosa.
0: I ho està dient Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Ja sabeu que sempre triem allò un producte de temporada, parlem amb un pagès, avui ens toca el raïm de taula, el raïm que mengem, no aquell que fem després vi,

0: I anem a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Jordi Clua, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: Bon dia, Jordi. Jordi
1: bon dia.
0: És pagès de diferents generacions i cultiva sobretot vinya, però també té oliveres, també té ametllers i va ser dels primers a reintroduir el cultiu de safrà. Un dia vindrem, Jordi, a veure com es fa això, el safrà, a la Terra Alta i comercialitza els seus productes a través de la marca Eco Corbera. Jordi, tenim infinitat de coses a preguntar-te, però ja saps que comencem pel raïm i no sé quines la diferència entre el raïm per fer vi i el raïm de taula, el raïm que després prenem entre hores o per postres?
1: Bueno, la diferència, venem, hi ha varietats que són més aptes per vinificar, no? Ja per la quantitat de suc que treuen, no? De most i això, i d'altres pues, que són més carnoses i potser són, o aguanten més, no? Són més ideals per a consumir menjant. Això no vol dir que unes no es puguen menjar, les que són també per vinificar, diguéssim.
2: De fet, aquests últims anys el que hem vist és que per un cantó està baixant el consum de vi al món, no?
0: Sí.
2: Per l'altre cantó, a casa nostra especialment, ha augmentat espectacularment el consum de raïm, que això la gent no sé si n'és conscient, però moltíssim, eh? I el preu del raïm de taula, vull dir, el menjar directament el raïm.
1: Sí, de fet, nosaltres és una de les varietats que teníem, no? De totes les varietats que tenim de raïm. Una era el moscatell d'Alexandria, i el que han fet tots estos anys és això, una part del raïm. O sigui, abans de collir el raïm per vinificar, fèiem una passada i seleccionàvem raïm de, bueno, més lo que fèiem era polir una mica més el raïm, treure algun granet que està mig sec o algun que és una mica més lleig, diguéssim. El que fèiem era això, collir el davant, abans de collir el raïm per vinificar, i en venem per a raïm de taula.
0: No sé si ho heu detectat a la taula, ara el Toni deia que ha pujat la demanda de raïm, però jo m'he adonat que de repent ha sortit aquest raïm sense llavors, oi, Jordi?
1: Sí.
0: Hipercruixent, sí. molt cruixent, amb una pell que gairebé te l'empassa sense saber-ho. És l'antítesi, no ho sé, això m'ho diràs tu sobretot, però del moscatell. No sé com bueno. Feu front a aquesta gran demanda de gent que vol...

0: avorrit sempre que tot sigui tan semblant. De veritat, que estem cada cop menjant menys coses. Jo no sé si de veritat algú creu que això és bo.
1: Tu ets el quadre de Jordi, eh?
2: Jo crec que s'han perdut, no, per com avui en dia es perden tantes coses, per la comoditat i la facilitat, però que no eren les... No és que no fossin bones, m'entens?
0: A favor de la millora agronòmica, però no per perdre, sinó per guanyar-hi, no?
2: Clar.
3: El Jordi Clua és pagès i hem dit que les seves terres estan a Corbera d'Ebre i també és membre de l'associació Terra Alta Viva, que lluita contra la massificació d'energies renovables. Jordi, ja que et tenim aquí, havíem de preguntar per això, perquè últimament aquesta lluita contra la massificació diguéssim té noms i cognoms i es diu Plater, que és aquest pla territorial per a la implantació d'energies renovables que preveu, si no ho diem malament, triplicar la potència eòlica a la vostra comarca en un període de 25 anys. Jo no sé això com t'ha afectat a tu i com estan els ànims de la resta de pagesos de la zona.
2: Bueno, pues mira, és una altra onada més, perquè aquí a la Terra Alta ja des de l'any 2000 que ja va vindre una onada que vam poder aturar, i després va vindre el 2009-2010 una altra onada que va ser la primera gran implantació que van fer tot l'altiplà de la Terra Alta, Corbera, Vilalba dels Arcs, la Fatarella. Bueno, ha sigut tot un seguit. Vull dir, no, aquí, per exemple, hi ha moltes comarques que els hi ha vingut ara de nou, això, però és que aquí és una lluita que portem de fa 25 anys. Ja. I ara, doncs, en el Plater, que la Terra Alta és la que contribueix més en energies renovables de Catalunya, doncs ara mos ve una altra onada que, clar, al final, no sé, tota la comarca estarà plena d'aerogeneradors i, a més, també venen ara les centrals solars. És la línia de la Mat i, bueno, és un despropòsit tot el que sempre mos està arribant aquí. Si la transició energètica ha de ser a costa de les terres de conreu i a costa de l'agricultura i a costa del medi ambient, no entenem la transició energètica aquesta. Perquè si hem d'anar cap a un model més sostenible, no es pot anar cap aquí. La planificació ha de ser molt diferent. Vull dir, les terres de cultiu i els espais de biodiversitat haurien de ser els últims a anar a buscar i no els primers, com ha sigut sempre. És una invasió al camp, al final, i el que volem els pobles és seguir puguem viure als pobles, que no quedéssim pobles deshabitats i tindre recursos i, bueno, poder seguir fent el que han fet fins ara, que és treballar la terra, també.
0: I quan puguem carregar el mòbil però no puguem menjar, ja ens adonarem del que és de les prioritats de la vida.
4: Fet, sí.
2: Exactament.
3: Jordi Clua, pagès a Corbera d'Ebre, la Terra Alta, que ens ha fet avui aquesta radiografia de la vinya, del raïm de taula, però també d'aquesta vida a pagès i de totes aquestes dificultats que n'hi estarem pendents perquè tenim tracturades aquest dia 15 de novembre aquesta mobilització a Móra d'Ebre i més que en vindran. Molts ànims, Jordi, una abraçada des d'aquí.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abraçada, Jordi.
5: La barca de la Cristina Caparrós.
3: I ara, ja per quarta temporada consecutiva, déu-n'hi-do, tornem a pujar a la barca de la Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, i en aquesta secció què fem? Doncs, òbviament, divulguem aquesta riquesa del nostre mar, donem a conèixer peixos de casa nostra, de temporada, encara ens en queden molts per descobrir, déu-n'hi-do, els que ja hem fet. Avui volem parlar, sempre diem allò de la salmonitis, d'aquestes alternatives al salmó, que, per cert, no sé, suposo que ho heu vist, més de 120 xefs, cuiners de les Michelin que reclamen aquesta reducció de la presència del salmó d'aqüicultura, que està bé perquè posen aquesta puntualització a les cartes dels restaurants com Joan Roca, Ángel León, Eneco Hacha.
4: Ja era hora, no? Sí. Necessitem una mica aquest suport, no? Doncs
1: ho vaig retuitejar quan ho vaig veure i després, un dia després, la Vanguardia ha vist el meu tuit.
3: I han fet l'article per
1: aquí. I, bueno, això és molt interessant, eh?
3: Sí, sí. També saber si s'abusa una mica d'aquest salmó a les cartes dels restaurants, que segur que sí.
1: I tant.
4: I tant. I que, a més, també, si aquestes grans figures ho posen en valor, no?, també fan que també es puguin arrossegar moltes altres restauracions que potser no tenen tanta visibilitat.
3: Exacte, no? A vegades ho diem, els restauradors de primer nivell, no?, de primera fila, com a prescriptors de coses que potser després acaben arribant a les cases. Bé, alternatives al salmó. N'hi ha sent i la mare, per dir-ho així, però bé, avui l'emperador, el peix espasa, que abans deies, Cristina, que està ara en plena temporada. Carn blanqueta, sense espines, mira, com el salmó que diem. Però no és un peix blau, eh? Teníem aquell dubte, no?
4: Sí,
3: de si el peix espasa era...
4: Per què hem escollit aquest peix? Doncs perquè ens ve molt de gust fer aquestes propostes, de dir, quan ens diuen, no, és

0: que el salmó és tan fàcil, perquè l'emperador, el peix d'espasa és igual de fàcil, és a dir, és rodanxeta, és planxa, una espina central, però una vegada es treu no hi ha espinetes petites, és un tipus de carn que no té olors, que no té gustos intensos, no? Que té aquesta espina central fàcil, per tant, infants, paladars infantils, no? No hi ha por i és fàcil. Per tant, això del fàcil, les espines aquí no ho tenim, no tenim aquest problema. Tenim diversos noms, no? Hi ha, o sigui, emperador, peix d'espasa, també en rossellonès hem trobat que es diu esparró. Al final és una espècie, no?, que és la Xiphias gladius. N'hi ha una altra, però és la més habitual. I el que hem preguntat al Domènec Lloris, el nostre expert en ictiologia, i ens diu que té entre 4 i 7 grams per... O sigui, per 100.
1: Per 100 grams.
0: Per tant, estem parlant d'un semigras, no un peix blau. Que jo també... Pues, pel tipus de forma de la cua, de com, del que sabem, de com es mou i tal, a vegades tendim com una mica a pensar com més cap al blau. Però no hem de patir per això, perquè és molt fàcil, té aquest gustet molt
1: que
0: molt
1: sembla neutre. Carn, a vegades ho diem.
2: Sí. Pollastre, una mica.
0: Els meus fills li diuen, anem a menjar aquell peix que és com carn. No? I llavors, amb una miqueta de bon oli i se'l mengen super a gust.
2: I la seva fama de metals.
0: Ara. Això en parlarem ara i volíem comptar amb l'ajuda també una miqueta del Toni.
1: Sí,
0: no?
1: perquè l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, que és la ESAN, s'encarrega constantment, a més és un peix que surt junt amb la gran tonyina vermella o alguns taurons, en dir que les recomanacions de salut diuen que alerta amb aquest peix perquè té mercuri. Llavors... Què hem de fer, Toni? Va, per al·lusions.
3: Doncs el que... Tots aquests peixos grans que mengen molts altres peixos i que tenen una vida llarga, el que fan és anar acumulant al matí el mercuri en forma de matí, que no s'elimina, pot ser un tòxic a nivell d'acumulació quan ens el mengem nosaltres pel mateix mecanisme. N'hem de menjar dos cops al mes. I no n'han de menjar les embarassades, les dones en període de lactància i els nens menors de 10 anys.
0: Llavors, Toni, un peix espasa, un emperador més gran o més petit, defensem el més petit dins de la mateixa espècie?
3: D'aquests peixos els més petits i dels túnits també...

0: I aquí venia una mica el quid de la qüestió, oi, Cristina, amb aquesta mida que té aquest peix espasa, aquest emperador. Jo no sé si sempre diem aquesta talla mínima legal de captura, i quina diferència hi ha entre si es pesca aquí, a les nostres costes, que ara després ho veurem que també es pesca aquí, o si ve, com diem, de mars llunyans, no?
1: Sí, el que ens diuen és que la talla mínima, en aquest moment estem parlant de 100 centímetres, i que depèn d'un... Pensem que l'emperador és un peix que es mou molt, que migra molt, que viatja molt, per tant, també té aquesta com carn tan saludable, però que també va molt amunt i avall i que el podem trobar a molts llocs.
0: Ja.
1: Però depèn del moment vital on està, doncs el trobem més doncs, a un mar més atlàntic, més gran, més adult, i llavors tota la part del Mediterrani es troba, per exemple, tradicionalment es pescava molt, molt, molt a Itàlia, a la zona doncs, de Calàbria i de Sicília, perquè té una zona de pas molt important per allà. Llavors, les mides també venen una mica identificades amb el cicle vital que fa, no? Nosaltres, doncs, sí que el que veiem molt clarament, per fer-ho com molt fàcil, és que aquest tipus de peix es pot pescar de moltes maneres, més selectives, més responsables i o més industrialitzada. Normalment té més a veure identificar una pesca molt més industrialitzada amb aquestes peces molt grans, no? Que trobem en altures de mars i oceans més tipus atlàntic, no tant dins del mar Mediterrani. Ara veurem un moment doncs, que el mar Mediterrani doncs, es fan aquí a la nostra costa, a les nostres llotges, ens arriben doncs, uns peixos espasa, uns emperadors que són d'unes mides molt reduïdes, de fet, els més grans, estem parlant de 70-80 quilos, els més grans, però que normalment són unes mitjanes de 15, 20, 20 i pocs, no? Depèn de la llotja, tenen unes mitjanes unes altres. Per tant, són peces que, com dèiem amb el Toni, que són més petites, per tant, han tingut menys acumulació. Són adultes, sempre en talla mínima, sempre és segur. Peix de llotja sempre és segur, en talles mínimes i en moments en què es pesca. Això ho tenim garantidíssim. I llavors, després, aquestes rodanxes, doncs, bueno, podem veure com són i ens poden ajudar a identificar on és aquest peix.
0: De fet, fa uns mesos, tu, Cristina, vas poder parlar amb un pescador justament de peix espasa, de Vilanova i la Geltrú al Garraf, un port pesquer, em sembla, destacat també per aquestes captures de peix espasa. Ell és l'Àngel Molina i, si et sembla, escoltem ara un petit fragment de la vostra conversa, on justament parlàveu d'això, de les diferents mides que pot tenir un peix espasa.
2: Normalmente muy grande, que es el más barato, que me viene a lo mejor un cuarto de rodaja y la rodaja es así.
3: ¿Y cómo es una pieza muy grande de peque espada?
2: 200 kilos.
3: ¿Y vosotros aquí?
2: Nosotros es muy raro que cojamos 70 o 80 kilos.
3: O sea, lo más grande son 70 o 80 aquí.
2: Normalmente 70, de 70 a 80 para abajo. Y mucha mayoría de pescado de 15, 20, 12... Esto sería una rodaja de un pescado de 15 quilos.
0: I com era aquesta rodanxa d'un pescado
1: de 15
0: quilos?
1: Un pam. El seu pam era més
0: grandet.
1: Sí, grandet, uns 20, i aquí, si el veuríem, ja penjarem una foto del que és una rodanxa del peix espasa, però llavors veuríem l'espina
0: en el mig. Una rodanxa sencera, pensem en això, a rodó, perquè a vegades quan el veiem a la peixateria el que veiem és aquest enorme,
1: és
0: que un filet seria un trosset de la rodanxa.
1: Exacte, sí, el filet, o sigui, si tenim tota la rodanxa i és un pam, són aquests de 15 a 20 petitets. Sí, el que veiem és com aquest quart, no? Si fos un rellotge, aquest quart que fa aquest quart com el nostre pam vol dir que és un peix que és molt més gran.

0: L'època, entenc, Cristina, si estem parlant del peix espasa, és que ara és bon moment. Quan es pesca, en quin moment es pesca i fins quan allargaríem, fins quan el trobaríem a les peixateries?
1: De fet, nosaltres el que ens explicava l'Àngel era que ells quan veuen que els companys del sud d'Andalusia comencen a veure'l, o sigui, ja a començaments d'abril, doncs després ells el van buscar i normalment sol coincidir que durant el mes d'abril i maig sol haver-hi peix espada, després hi ha una petita parada que ells van a una altra pesquera que ens explicava que anaven al Bonítol i recomencen amb el peix espada, que normalment sol coincidir de finals d'agost fins a final d'any, fins que acaben aquesta quota, que és una quota conjunta. L'Àngel també ens explicava, no, que tradicionalment sempre s'havia pescat amb una línia d'hams, no, amb un palangre habitual, en el que es deixava penjat, no, una peça lluminosa i llavors se li posava una sardina, una latxa, llavors el peix, al anar cap a aquest ham, es quedava allà i menjava. Ara mateix estan fent servir un tipus de tècnica molt més sostenible i molt més selectiva, que són com uns arets metàl·lics que hi posen un peixet, no?, que a l'ull brilla i llavors el peix sí queda allà. L'avantatge, doncs, que les mides estan supercontrolades per, o sigui, agafar ja de la mida que ells volen, que és a partir molt més grans, perquè, com sabem, ens interessen com més madurs, més grandots, millor, per no reduir tampoc aquesta cosa, quota, i això estan, eren precioses, que si podem també ho penjarem, perquè són materials que es poden reutilitzar moltíssims, que no es perden, que recuperen i que no depenen tant d'aquests esquers i que estan avançant moltíssim en com troben el peix, que el troben més fresc, més maco, poden reduir molt més aquest temps de pesca.
0: Mira, la meva mare fa fideus a la cassola amb peix espasa.
2: Molt bé.
0: Boníssims.
1: Sí, jo els he tastat
0: sí.
2: I una manera molt fàcil també de fer, una recepta que em sembla que em ve de la meva part andalusa, però que és molt fàcil i molt bona, que ens feia la meva mare, que és enfarinat, fregit amb una miqueta d'oli, després amb llimona avui blanc, ficant una mica reduït, llimona i canyella. Llimona i canyella. Mira. Molt bo, molt bo.
1: Molt bo, però apuntem, no? Perquè aquesta sí que no la teníem.
0: Sí. Gràcies, Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, per aquesta classe magistral de peix espasa. I, si us sembla, que ara veurem una miqueta d'aigua, pausa.
1: Sí.
0: I escoltarem Filip Regol, Toni Massanés, Cristina. No marxeu,
1: no,
0: però abans una nova entrada de la Badopèdia del Salvador García Arbós, avui dedicada, home, al croissant. Perquè, a més, el Salvador ha sigut jurat d'aquest concurs del millor croissant artesà de mantega 2026, i a veure què ens ha de dir, què hi posa en aquesta definició. Endavant, Salvador.
3: La Badopèdia.
4: És un pastís petit bombat pel cos central en dues puntes més baixes i torrades, de pasta follada amb mantega, llard o margarina. D'aquesta dolça en forma de lluna creixent o mitja lluna, els italians en diuen cornetto i els argentins medias lunas, que és la traducció literal de croissant. Penseu que el nom deriva de l'alemany Hornchen, cornet, pastís austríac datat al 1689 per recordar la victòria contra l'imperi otomà en el setge de Viena, en al·lusió a la mitja lluna de la bandera turca. Tot i que sempre donen el mèrit a la guillotinada Maria Antonieta, el croissant va ser introduït a París i a la resta del món entre el 1837 i el 1839, quan ja feia una quarantena d'anys que l'esposa del darrer Borbó a França ja criava malves. Això sí, ho va fer un compatriota seu, el forner vianès Auguste Zang. Els tractats seriosos diuen que la primera recepta que avui entenem per croissant no va aparèixer fins a principis del segle XX. De la mateixa manera que els primers croissants haurien estat fets amb greix de porc per humiliar els turcs, ja hi ha documentats pastissos corbats des de l'antiguitat i es parla del kiffel austríac, ja en el segle XIII. I ja van menjar pastissos en forma de mitja lluna en el banquet de la coronació de Caterina de Mèdici el 1549. L'oferta és infinita. Hi ha croissants grossos o petits, dolços o salats, farcits, follats amb mantega, amb llard o margarina, amb banyes o sense, però amb les puntes cruixents com una galeta. I a molta gent se li enrefum si és pintat amb almíbar. Volem un croissant cruixent que tingui els alveols flonges, repartidors d'aroma i que es desfulli. El croissant és una dolça que es menja per ser feliç i començar bé el dia.
0: Thank you.
5: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
6: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
7: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
8: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
9: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
10: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
11: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials,
12: llams i trons. Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar.
13: En moments excepcionals sempre hi som.
14: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
13: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
15: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
16: Això és un desastre.
17: S'ha restablert la circulació per via única entre...
13: Rigorós amb la informació.
18: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
19: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
20: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
21: Convocar unes eleccions generales que se celebraran...
22: Que no voten, paguen deudes.
23: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
3: Catalunya Ràdio.
13: A tota hora i a tot arreu.
20: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
19: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
24: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
13: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
3: Un restaurant caníbal a Berlín obre diumenge a la 1 del migdia. A Catalunya Ràdio.

0: I avui la cadira lliure, ja ho sabeu, del restaurant Caníbal l'ocupa Philip Regol, ens anava a dir crític gastronòmic, però com sempre ens corregeix, però sí, podeu llegir les seves cròniques, les seves crítiques al seu blog Observació Gastronòmica, també el trobeu a l'Instagram, i avui volem començar una mica parlant d'aquesta, deixeu-m'ho dir així, però una mica epidèmia de tancament de restaurants que estem vivint, són molts, els anem a vegades dient, no?, recordant el programa, malauradament, el Sisplau de Roses, el Lomo Alto, Lomo Bajo, el centre de Barcelona, el Merendero de la Mari, el Sant Tornem i l'Avinguda de Sarrià, el Cafè Vernet de Margalef, l'Slow and Low, que tancarà el 18 d'octubre. Bé, és com una retaïla de noms, però en el fons sí que tenim aquesta sensació, i Philip, de que darrerament s'han tancat molts. I tu, que hi vas sovint, que parles amb ells, per què creus que tanquen tants restaurants? A què ho podríem atribuir, tot això?
1: Perquè s'obren massa.
0: S'obren massa,
1: això serà, serà el primer motiu, no? I potser hi ha molts restaurants que no corresponen a necessitats. Jo crec que s'ha de fer amb les coses també amb sentit comú. No sé, hi ha marques, hi ha cuiners importants i tal que no paren d'obrir restaurant i potser no cal. O sigui, si tu en un parell de llocs tu no pots dir tot el que vols dir com cuiner, potser amb un tercer o un quart tampoc diràs gran coses. A mi el que m'interessa és la, ja ho saps, la petita restauració artesana, la que on el plat passa per les mans de... Ja sé que això és molt romàntic, però en aquest moment és el que més m'interessa. Doncs això, hi ha massa restaurants que s'obren. Cada dia ja reps una... Aquest matí ha rebut una notícia.
0: Una nova obertura.
1: Sí, una invitació a tastar un nou restaurant, no diré quin, perquè no vull. Encara no hi he estat i tal, però això és una bogeria. O sigui, tothom ho està dient, que és una bogeria. Mm-hmm. Que la bombolla està allà. Però què fem? No hi ha una consciència de sector. Això no existeix, evidentment. És que cadascú pensa que ha d'obrir, que hi ha una necessitat imperiosa, econòmica, perquè el grup...
0: Personal, a vegades.
1: No sé què. Imperiosa d'obrir un restaurant i un altre i un altre. I jo crec que, no sé, té una conseqüència, perquè la gent, en aquest moment, l'última cosa on vol gastar els diners és la gastronomia. Això l'hem vist durant la pandèmia, que era amb l'última roda del carro.
0: La restauració, és a dir, menjar fora, com el que sempre s'acaba sacrificant en moments complicats.
1: Exactament, és el primer que cau. No serà el futbol,
0: Ja, val. I els concerts.
1: I els concerts, exacte. I s'ha de pagar, la gent ha de pagar en lloguer, ja en aquest moment. No relacionem el que està passant a nivell de la rebel·lió social amb el lloguer, la hipoteca...
0: La crisi de l'habitatge...
1: No ho relacionem amb el problema de la restauració. I tant que està relacionat. En aquest moment ja surten xifres de la gent que va menjar, quant vegada va menjar a un restaurant i què pot gastar.
0: I quan es gasta.
1: El Marc Casanova m'ha enviat unes taules on la gent pot gastar fins a 30 euros, la gran majoria. Després arriba fins a 50. Però ja a partir de 70 euros hi ha un 2 o 3% que poden pagar-se aquest restaurant. Llavors, si la gent ha de pagar un lloguer de 2.000 euros o una hipoteca de 1.500, és evident que la restauració pateix. Si no volen reaccionar a això, doncs allà ells.
0: Clar, continuem, volent anar a menjar fora, això és obvi, a tots ens agrada, però és veritat que està canviant la nostra manera de menjar, potser reduïm la freqüència a les visites a aquests restaurants, compartim més, consumim menys vi, tot això influeix perquè baixi el tiquet, ho dic. No? Perquè al final baixi aquest tiquet.
1: Exactament. S'arriben unes barbaritats que m'han contat fa uns dies.
0: Barbaritats de què?
1: D'una parella partint una copa de vi.
0: Ja.
1: O partint una croqueta. Això sembla ridícul. Està passant, Llavors, no sé, ja podem obrir tot el negoci que volem. Si tu tens dos o tres restaurants, en aquest moment obrir un quart no és correcte, moralment, èticament, no és correcte. Ara, un petit cuiner que arriba als 30, 30 i escaig d'anys, que ha anat treballant a cases alienes durant molts anys i tal, que vol muntar el seu petit negoci, Això és el cuiner que s'ha d'expressar i de muntar el seu... I molt sovint són coses molt humils. El restaurant que ha obert el Carles Ramon, que treballava en el Vesta, que acaba d'obrir una petita barra, que era una peixateria, en el Mercat de la Llibertat, i som tres allà, fent-ho tot. I això són... negocis amb, es diu seny, i sí, mereix molt bé aquest nom. L'han fet en seny. Això sí que serà un èxit. Ja és un èxit. Han obert fa 4 dies, ja és un èxit. Perquè és una cosa humil, sostenible, que correspon a lo que necessita un mercat, no? Una barra o pot menjar peix i marisc, i allà on es pot gastar, me la va explicar el Carles, si la gent vol gastar 20 euros, podrà menjar amb 20 euros.
0: Allà. Si volen 70, també.
1: I 150, també.
0: Si volen.
1: Hi ha musclos, aquests musclos en els cabells són memorables, i hi ha llagosta, també, si volen, i tal, perfecte. Mm-hmm. I aquest tipus de negoci a mi, m'agrada.
0: Són els que t'agraden, són els que creus que gairebé per justícia social haurien de sobreviure dignament, no?
1: O la barra de l'Avenir, que és del Roser Vinyes, que vaig conèixer el Manairó fa 15 anys, mm-hmm, ja havia perdut una mica la pista, i ara l'he descobert amb una cosa més informal, uh-huh, i ara feu una proposta també per no sé, una barra amb plata amb imaginació. Com no pot utilitzar ni caviar ni històries d'aquestes, ja, doncs fa un capipota amb sípia en la seva tinta. No sap, uh-huh, si és un plat de sípia amb tinta o si és un capipota. Utilitza producte realment top, eh? Les verdures són de Xavier Carbó, i aquest flor de carabassó amb una brandada, amb un toc de romaní, que és fantàstica. I la carn és una carn de xai de Cal Tomàs, és a dir, producte una qualitat de producte. Uh-huh. Això és important, eh? Però això pot menjar allà per 30 euros. Uh-huh. I és el que vol la gent. Hi ha una terrassa, hi ha allò que és agradable...
0: Sí, avui ho has lligat tot, eh? Ja has lligat l'argumentari amb la recomanació de dos restaurants que teníem, que si us heu perdut enmig de l'argumentari són el Seny, mai millor dit, aquest nom és bo, eh? Seny,
1: bo,
0: dins del Mercat de la Llibertat, al barri de Gràcia, i la barra de l'Avenir, també, en aquest cas, a l'Eixample de la capital catalana. Moltes gràcies, Philip Regol. Li recomanem a la Cristina aquesta barra de Seny,
2: sí,
0: perquè és una peixateria, això, gairebé, eh?
1: Sí.
0: Que ens va dir... que ens tenen obligats,
1: sí,
0: perquè cada plat ha de tenir peix, fins i tot els postres.
1: Sí.
0: Com et quedes?
1: Wow. Plat amb caviar, per exemple.
0: Sí, sí, sí. Un pastís de formatge amb anxoves.
1: Sí.
0: Sí. Wow. Però bé. Moltes gràcies, Philip Regol, Toni Massanets, Cristina Caparrós, un plaer compartir taula amb vosaltres.
2: Sí,
0: per cert, no sé si us interessa el món del vi, sí, clar, suposo. Ho dic
2: ens
0: perquè
2: encanta.
0: Aquesta nit TV3 i la plataforma 3Cat estrenen Gent amb D.O., que és una sèrie documental dedicada al món del vi, impulsada per l'Incavi i presentada per la nostra companya d'aquesta casa, l'Empar Moliner, així que molts èxits amb aquesta Gent amb D.O. Us animem a veure-ho. Ens veiem d'aquí un mes. Adeu, adeu, una abraçada.
2: Adeu. Adeu. Adeu.
0: I fins aquí el menú d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
3: El món rural se n'està anant a Norris, perquè cada vegada els pobles són menys gent, cada dia menys pagesos, molts que pleguen perquè cada dia és més difícil fer-hi front.

0: Catalunya Ràdio.
1: Gabriel Rufián resol la incògnita, repeteix com a candidat d'Esquerra a les eleccions generals i planta el Front Ampli. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Després de dies d'especulacions i de propostes perquè liderés el Front Ampli d'Esquerres, impulsat per Sumar, avui hem sortit de dubtes. Esquerra ha confirmat que el seu cap de llista al Congrés serà Gabriel Rufián. Ara caldrà veure quines de les seves exigències accepta Junqueras. De moment, encara ho estan negociant. Rufián és, doncs, el nom propi del cap de setmana, però també el PSC ha formalitzat avui el nom del seu candidat a les generals, és Jordi Hereu. I la militància de la CUP vota avui si avala o no la decisió de la direcció de no presentar-se a les eleccions. Tot això ho detallarem de seguida. I a Ceuta, la policia ha desallotjat l'últim gran campament de migrants. Hi vivien 500 persones. Una operació que es fa hores abans de la visita dels reis Felip i Letícia a la ciutat autònoma dimarts que ve. Del món, estem pendents del conflicte al Iemen, que ha escalat amb l'atac dels Houthis a l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha fet 12 morts i 300 ferits. I de la guerra a Ucraïna, Kiev condiciona aturar els atacs a refineries russes, el fet que Moscou deixi també de bombardejar les seves infraestructures energètiques. Això, hores després que Donald Trump hagi exigit a Volodymyr Zelensky que aturi els atacs a infraestructures energètiques, a infraestructures vinculades amb el petroli rus, i també li ha demanat que plegui. I avui, al Catalunya Migdia, també us parlarem d'un projecte pilot amb drons que facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació de mans i ulls i els ajuda també en la recuperació neurològica i l'autoconfiança.
2: Té molt d'impacte aquest tipus de teràpia perquè hi té impregnat aquest component vivencial, no? De jo sóc el que experimento.
1: És la neuropsicòloga Marta Linares, de l'Hospital d'Olot. La sentirem. I repassarem l'emotiu comiat aquesta nit passada d'Oques Grasses.
3: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys.
1: Van posar punt final a 16 anys de trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero. I a partir de 2:45, els esports, que destacarem avui, Sergi Camps, bon dia.
4: Doncs, bon dia, Eva. Doncs sucarem pa una mica amb l'expulsió de Vinícius ahir al Bernabéu, malgrat la victòria del Madrid per 1-0 contra el Villarreal. La notícia és l'expulsió del brasiler i també la no roda de premsa de José Mourinho posterior al partit. Sucarem pa amb aquest escenari. També repassarem la victòria del Barça per 3-0 contra el Getafe. D'altra banda, Marc Márquez continua a 2 punts de Martín al capdavant de la classificació de MotoGP. Avui ha acabat 6è a la cursa llarga i també parlem de bàsquet, 2 marcadors, un ja finalitzat, Madrid 120, Manresa 83, Déu-n'hi-do la tova, i a punt d'acabar l'Obradoiro 87, Lleida 84, durarem al final d'aquí a pocs minuts.
1: Ara, trànsit i temps, en primer lloc, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, alguna incidència destacada? Bon dia.
5: Bon dia, Eva. Hem de destacar que hi ha 2 motoristes que han mort les últimes hores en 2 accidents de trànsit a les comarques gironines. Un, ahir a la tarda, a la C-65 a Girona, quan una moto i un cotxe van xocar per causes que s'investiguen. El conductor era un home de 50 anys i veí de Salt. Va morir a l'acte. L'altre accident ha passat aquest matí a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquest cas, el xoc de 2 motocicletes ha provocat la mort d'un dels conductors. La C-60 encara, a hores d'ara, continua tallada a causa d'aquest accident. D'altra banda, retencions a la Ronda de Dalt entre Vall d'Hebron i Pedralbes en sentit Llobregat per un accident. Només hi ha un carril obert i 4 quilòmetres de cua. Això és tot des de l'equip viari.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: La previsió per les pròximes hores ens l'apropa l'Enric Agut. Enric, bon dia.
7: Hola, bon dia, Eva. Doncs bé, una tarda de temps tranquil, tot i els núvols que van arribant en algunes comarques, no es preveu pluja. La temperatura està situada entre els 20 i els 25 graus, algun valor podria arribar als 26, i la setmana entrant començarà tranquil·la, demà amb sol, sobretot a l'interior, amb alguna boirina matinal, però hi haurà intervals de núvols a la resta del país, sobretot a comarques de Barcelona, i la temperatura dimarts, sobretot, i dimecres encara pot pujar més, i algunes màximes podrien tocar la xifra dels 27 graus.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Són les 2:05, comencem. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre, després de dies i dies d'incertesa per si encapçalava el Front Ampli o si es quedava a Esquerra. Avui el partit, els republicans, han anunciat que Rufián tornaria a ser el seu cap de llista, tot i que les negociacions continuen. Se centren ara en una possible col·laboració amb el Front Ampli i també amb Podem, Montse Garcia.
8: El partit ho ha fet públic en un comunicat. Gabriel Rufián tornarà a ser el cap de llista d'Esquerra a les Generals. La decisió es formalitzarà avui en una reunió de la direcció del partit. Finalment, després de negociar tota la setmana, Rufián es presentarà amb els republicans, tot i que encara està sobre la taula la col·laboració amb altres forces sobiranistes i d'esquerra com Podem, i si Rufián participarà en algun acte de campanya a la resta de l'Estat. Fonts dels comuns lamenten que Gabriel Rufián no s'hagi sumat al Front Ampli d'Esquerres, tot i que respecten la seva decisió.
1: És el nom d'aquest diumenge 11 d'octubre, Gabriel Rufián, i qui també ha proclamat oficialment el seu candidat a les eleccions del 29N és el PSC. Ja se sabia que seria el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu.
8: Sí, el Consell Nacional Extraordinari del partit l'ha proposat de forma oficial i divendres ja es proclamarà definitivament. El primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha acompanyat Hereu i en el seu discurs ha fet seva la bandera del dret a l'habitatge digne, que ahir ja va posar sobre la taula Pedro Sánchez, també ha carregat contra Junts.
9: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
1: Per la seva banda, la CUP està votant, la militància està votant la decisió de la direcció de no presentar-se a les eleccions del 29 de novembre. Demà en sabrem els resultats. I sobre aquesta notícia que destacàvem en començar l'informatiu, Més Madrid ja ha celebrat la incorporació de Rufián com a cap de llista d'Esquerra i confia arribar a un acord a Catalunya. La formació proposa que Emilio Delgado sigui el número 1 per Madrid, seguit de Mònica García, i aspira que Podem també s'assumi al Front Ampli d'Esquerres. Qui no s'ha referit però als moviments a l'esquerra del PSOE ha estat Pedro Sánchez, que sí que ha demanat avui una majoria àmplia i progressista el 29 de novembre per continuar desplegant l'agenda d'avenços socials. En el seu segon míting de precampanya, el president espanyol ha tornat a posar l'habitatge al centre i ha reclamat al Suprem que permeti el vot dels ciutadans nacionalitzats a través de la llei de nets. Anem a Madrid. Alba Gil, bon dia.
10: Molt bon dia, Eva. Missatge directe de Pedro Sánchez al Tribunal Suprem. Li demana que garanteixi el dret a vot dels 400.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
11: Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
10: El líder del PSOE ho ha demanat des de Ponferrada, on ha protagonitzat el seu segon míting de precampanya que va arrencar ahir a Andalusia. Sánchez ha recordat que moltes d'aquestes persones ja han votat en altres comicis i ha qüestionat que impedir-los votar ara sigui constitucional.
11: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?
10: Això quan el Suprem estudia in extremis el recurs presentat per l'extrema dreta de Vox i per Justitia Europa perquè s'impedeixi votar aquelles persones que han estat nacionalitzades a través de la llei de memòria democràtica que no puguin justificar que els seus antecessors van patir l'exili. Per la seva banda, el Partit Popular ha acusat Pedro Sánchez de mentir i ha insistit a demanar sacrifici als espanyols. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
12: Los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante.
10: Aquesta tarda també irromprà Vox en campanya amb un acte a Estepona.
1: Gràcies, Alba. I mentrestant, a Ceuta, la policia ha desallotjat aquest matí l'assentament del Guano, on malvivien prop de 500 migrants, un centenar dels quals menors d'edat. Era l'últim dels grans campaments que quedava a la ciutat després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. L'operació, per cert, s'ha fet dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia prevista per a dimarts. Marta Sánchez.
13: Sí, visitaran la ciutat autònoma demà passat, en la que serà la primera visita de la monarquia a Ceuta en els últims 20 anys. En l'operació d'avui han participat més de 350 agents de la policia nacional Nacional, a més d'efectius de la Guàrdia Civil, policia local i exèrcit. Ara hi treballen els equips de neteja, que retiren tendes, estructures improvisades i també residus que s'hi havien anat acumulant. Mentrestant, les autoritats traslladen els migrants amb autobusos o bé a la frontera del Tarajal, si volen tornar al Marroc, o bé cap al centre de detenció d'estrangers. Algunes persones ja havien tornat al Marroc voluntàriament, altres havien fugit cap a les muntanyes del voltant.
14: I mentrestant, a les Canàries, Salvament Marítim ha rescatat en les últimes hores més de 300 persones que viatjaven en dues embarcacions.
13: Una amb 96 persones a bord ha estat traslladada a Lanzarote, l'altra amb més de 200 persones ha arribat a Gran Canària. La primera embarcació hi viatjaven 8 menors no acompanyats. A més, 3 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital per diverses patologies.
14: Ara són les 2:10, obrim plana internacional a l'Aràbia Saudita. L'atac dels Houthis del Iemen a l'aeroport de Riad amenaça d'obrir una nova fase en el conflicte bèl·lic i de desestabilitzar la fràgil situació a la regió. Un bombardeig dels rebels a l'aeroport de la capital ha deixat almenys 12 morts i més de 300 ferits, Joan Aleix Mata.
15: Sí, també hi ha diversos ferits crítics que han estat traslladats en centres mèdics de la capital. El bombardeig ha obligat a suspendre tot el trànsit aeri, almenys fins aquest vespre. És l'atac més mortífer contra la monarquia saudita en més d'una dècada i arriba en plena escalada entre Riad i els Houthis del Iemen, aliats de l'Iran. De fet, és la tercera vegada aquesta setmana que els rebels llancen míssils contra l'aeroport de la capital saudita. Aquesta matinada també llançat una onada de drons a l'est del país que l'exèrcit saudita ha pogut repel·lir i han amenaçat amb nous atacs. Davant d'aquest escenari, el Regne Unit i els Estats Units ja han informat que valoren intervenir en el conflicte bèl·lic. I aquests atacs contra objectius a l'Aràbia Saudita coincideixen amb una nova ofensiva llampec dels Houthis al sud-oest del país, on els rebels han aconseguit encerclar la ciutat de Taiz, la tercera més gran, que encara controla el govern reconegut per les potències occidentals.
14: I malgrat que la situació humanitària al Iemen es complica, hi continuen arribant centenars de migrants procedents de països de la banya d'Àfrica. Una embarcació que feia aquesta perillosa ruta migratòria ha naufragat i han mort almenys 109 persones.
15: Entre el centenar de víctimes, almenys 15 eren nens. La barcassa viatjava amb 350 persones a bord i havia sortit de Djibouti. L'Organització Mundial per les Migracions, que ha informat de la tragèdia, tem que el nombre de víctimes pugui ser encara més alt, perquè a hores d'ara encara es busquen 116 desapareguts.
14: I Ucraïna condiciona aturar els atacs a refineries russes, com li ha exigit Donald Trump, el fet que Moscou deixi de colpejar les infraestructures energètiques ucraïneses. L'espiral de tensió entre Trump i Zelensky continua en augment, Miquel Àngel Violan.
16: Sí, no s'atura. El president dels Estats Units va carregar durament contra el president ucraïnès, a qui va demanar, ni més ni menys, que plegui, que amb ell al càrrec no hi pot haver Ucraïna, pau. Un nou episodi d'humiliació pública no és el primer, el més pur estil Trump.
17: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
16: El rerefons del malestar de Zelensky és la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura criticada també pels socis europeus i que reforça les finances russes en plena escalada d'atacs contra objectius civils ucraïnesos. Zelensky ha insistit que està preparat per parlar de la fi de les hostilitats amb Rússia, però demana reciprocitat.
14: I mentrestant a Rússia, els comunistes s'estan atrevint a desafiar Vladimir Putin. En els últims dies han fet manifestacions arreu del país per protestar contra la manipulació electoral i la repressió. Fins i tot a Moscou van detenir una seixantena de militants que cridaven fora el tsar. Alguns dirigents històrics del partit creuen que el Kremlin està destrossant el país i reivindiquen recuperar l'esperit de la Unió Soviètica. Un d'ells és Pavel Grudinin, director d'una antiga granja estatal, ara convertida en un dels pocs pobles que encara segueix el model socialista. Anem a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
18: Bon dia. Pavel Grudinin és el director de la cooperativa Sabkhoz Lenin, una explotació agrícola que dona feina a més de 300 treballadors i on viuen més de 4.500 persones. Ell treu pit que els seus veïns no han de pagar els serveis bàsics i que poden aconseguir un pis sense hipoteca. En declaracions a Catalunya Ràdio, defensa que el poble és un oasi enmig d'una Rússia capitalista.
19: Tenim la impressió que ha tornat al tsarisme. Hauria de generar beneficis per a tothom, sobretot per als que treballen, però només se'ls queden aquells que viuen a Moscou i s'han apropiat d'aquestes empreses. Però nosaltres tenim un sistema diferent.
18: Grudinin va voler exportar aquest model a tot Rússia enfrontant-se a Putin a les presidencials del 2018. Ara està inhabilitat per tenir una fortuna a l'estranger, tot i que ell ho nega, i avisa que el Kremlin, amb la seva mà de ferro, està convertint el país en una olla a pressió.
19: Tinc la impressió que han tapat tots els forats. Han dit, aquests cap a l'estranger, aquests altres a la presó. I el poble es queda allà, escalfant-se a poc. I quan tot això exploti, recordaré les paraules de Pushkin. No hi ha res més absurd i implacable que una revolta russa. Això seria una catàstrofe.
18: Els comunistes denuncien que estan patint un nivell de repressió sense precedents i això fa que, malgrat que formen part del sistema polític de Putin, ara estiguin començant a aixecar la veu.
1: I a Cisjordània, l'inici de la campanya de la collita de l'oliva és una de les dates més assenyalades en aquesta zona. Amb l'economia ofegada, molts palestins depenen en bona part del que puguin treure de les seves olives. Per alguns, però, la collita ni tan sols començarà perquè Israel els ha arrencat els arbres. Anem a Rava i tenim el nostre corresponsal, en Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
20: Bon dia. L'equivalent a 25 camps de futbol totalment inservible. Aquest és el panorama a què ha de fer front el Youssef després de veure com l'exèrcit israelià arrencava totes les oliveres del seu terreny familiar, que queda situat entre un punt d'avançada dels colons i una carretera.
21: El meu pare va treballar aquesta terra fins que va morir. Si revisqués i veiés aquest panorama, tornaria a morir. No ho podria suportar.
20: Israel al·lega motius de seguretat. Assegura que joves palestins utilitzaven aquestes oliveres d'amagatall des d'on llançar pedres als cotxes dels colons. La solució? Arrencar totes les que queden al marge de la carretera i una mica més enllà. Al Kamal li ha passat el mateix.
19: Els bulldozers israelians van aparèixer sense avís previ i ho van destrossar tot. Diuen que per raons de seguretat, però l'explicació no convenç ningú. Les oliveres estan sent arrencades per dues raons: per malmetre l'economia local i per allunyar els palestins de les seves terres.
20: El terreny continua sent seu, però no rebrà cap compensació per les 250 oliveres arrencades que, calcula, li haurien proporcionat uns 20.000 euros en la collita de l'oliva.
6: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
22: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
23: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
24: Tot Catalunya està que crema.
25: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
23: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
26: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
23: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
27: Ai, que ràpid passen les coses bones.
28: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
27: O els 10 dies Nissan.
28: Com?
27: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
29: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Ara passen gairebé 4 minuts d'un quart de 3. Parlem ara d'una altra qüestió, ho destacàvem a les dues. Arriba a la fase final un projecte pilot amb drons que facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació de mans i ulls i els ajuden la recuperació neurològica i l'autoconfiança. La iniciativa l'ha impulsat la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i també l'Hospital Comarcal d'Olot, Gemma Bonet.
30: Va començar fa més d'un any i ara encara en les últimes setmanes del projecte
0: projecte. Amb totes les dades recopilades a principis d'any, els responsables tenen previst presentar-ne els resultats. La neuropsicòloga de l'Hospital d'Olot, Marta Linares, que tracta directament amb els pacients, n'està molt satisfeta.
2: Si aquest aprenentatge té un input emocional, es fixa d'una manera més ràpida i més sostinguda en el temps. Aleshores, té molt d'impacte aquest tipus de teràpia perquè hi té impregnat aquest component vivencial, no?, de jo sóc el que experimento.
0: El professor de la UPC, Miguel Valero, que desenvolupa els drons, assegura que els pacients tenen una motivació extra per fer els exercicis que se'ls demanen.
3: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o, fins i tot, han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. Aquesta teràpia també facilita els tractaments personalitzats, més adaptats a les necessitats individuals de cada pacient.
4: I fa una setmana parlàvem dels aiguats torrencials que van assotar Catalunya. Doncs bé, aquelles pluges torrencials van generar problemes a bona part de la ciutadania. Però hi ha un col·lectiu especialment vulnerable, les persones sense llar. Les entitats que els atenen demanen refugis permanents i no només habilitar recursos d'emergència quan hi ha fenòmens meteorològics extrems, Laia Framis.
5: Adverteixen que cada vegada hi ha més onades de fred, de calor, ventades o aiguats i per això demanen solucions estructurals. Sara Girón, responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, explica, per exemple, que a Barcelona ciutat, durant les tempestes, es van habilitar 2 espais municipals per atendre persones que viuen al carrer, però que moltes no hi van poder arribar.
7: Ja el fet de carregar les seves pertinences amb tot el quilometratge que ha de fer una persona per garantir les seves necessitats bàsiques ja és una gran dificultat. Quan això li posem aquest pes d'aquesta motxilla amb tot mullat, hi ha persones que no s'han pogut desplaçar.
5: Per això demana posar més equipaments a cada barri.
4: Ioques Grasses se'n van per la Porta Gran i ahir van dir l'últim adéu al tot el seu públic. Van omplir per quarta nit consecutiva l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El grup d'Osona ha fet història reunint més de 200.000 persones que els han acompanyat en el seu darrer comiat. I al concert d'ahir hi va anar la Maite Cortó. Maite, bon dia.
8: Hola, bon dia.
9: Hòstia, tu, sembla que no pugui ser, però està passant, eh? 14 anys després i aquí estem. Aquí estem nosaltres, però sobretot aquí esteu vosaltres. És impressionant, la veritat. Moltes gràcies per venir.
4: Amb aquestes paraules, el líder d'Oques Grasses, Josep Montero, començava el que va ser l'últim concert de la formació osonenca. Durant 2 hores van repassar la seva trajectòria musical, que ha marcat diverses generacions, davant d'un públic en què hi havia famílies senceres i que va corejar totes les cançons. Montero també va voler recordar els inicis del grup, quan només els anaven a escoltar 10 de persones. En l'últim adéu no hi van faltar temes com que s'han convertit en himnes per molts, com Serem ocells, Petaro, Torno a ser jo o Elefants, i es van acomiadar del seu públic amb els emotius La gent que estimo i Sort de tu. Com a...

0: El comiat definitiu d'Oques Grasses va acabar amb molta emoció i abraçades dels 7 integrants del grup.
1: I avui també n'hi ha uns altres que pleguen, la gossa sorda. La formació valenciana s'acomiada definitivament dels escenaris amb un últim concert a Pego, al municipi de la Marina Alta, on va néixer el grup. La cita d'avui tanca la gira de retorn a Tornallom, 10 anys després de la seva retirada dels escenaris. El concert començarà a 2:15 de la nit i tancarà d'aquesta manera una etapa que va començar l'any 97. I ara cinema. Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, va rebre ahir la nit el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El públic el va acollir amb una llarguíssima ovació de diversos minuts i aquest matí s'han aplegat per veure una versió restaurada del seu King Kong. A Sitges hi tenim en Marc Garrigà.
2: A canvi de l'estima que el públic de Sitges ha transmès a Peter Jackson, ell va donar ahir el tret de sortida de la Zombie Walk i va declarar públicament, amb l'estatueta que simbolitza el King Kong clàssic de Sitges, que aquest és el seu festival preferit de sempre.
3: My favorite film festival of all time is the Sitges Film Festival.
2: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació ja de matinada, l'espanyola Diana Peñalver, que en declaracions a Catalunya Ràdio explicava que quan la van rodar junts fa 34 anys ja es veia que Peter Jackson seria un cineasta important. I ens ha regalat un dels moments que més recorda del rodatge.
4: Tengo como flashes, ¿no? De, por ejemplo, en el comedor del plato donde rodábamos, estaba una mesa, todos los zombies comiendo, ¿no? Y entonces los pobres que no sabían ni por dónde comer para no malograr el maquillaje que tenían puesto, ¿no? Estaban muy bien hechos los efectos especiales, claro.
2: Doncs precisament l'autor d'aquests efectes, Rick Baker, també està avui per aquí acompanyant-los. I Jackson, que diu que vol repetir l'experiència d'aquí a 34 anys més.
1: I els cors del Palau de la Música Catalana han escrit un nou capítol a la història compartida amb el director Gustavo Dudamel i han ofert a París el primer dels 5 concerts que faran per Europa de la mà del director veneçolà. Els cors del Palau han participat en una obra per homenatjar les víctimes de l'11S. París, Isabel Galí, bon dia.
5: Bon dia. La transmigració de les ànimes és una peça punyent del compositor nord-americà John Adams. Els cantaires de l'Orfeo reciten el comiat dels que anaven a morir a les Torres Bessones i les enyorances dels seus familiars. Fa 25 anys d'aquell atemptat i Gustavo Dudamel, que des d'aquest setembre dirigeix l'orquestra de la ciutat dels Gratacels, la porta en 5 concerts de la seva gira europea de la veu de l'Orfeo català. L'Orfeo s'ha convertit en el cor aliat de Dudamel quan les obres li reclamen una col·laboració que pel president del Palau de la Música, Joaquim Murià, situa el cor en la primera línia.
6: Cada vegada ens surten més projectes perquè la gent és conscient del nivell de qualitat, d'excel·lència que té aquests cors, que són amateurs, vull dir, són voluntaris, molts per venir aquí han demanat festa, i tots els directors d'orquestra, totes les orquestres valoren molt aquest nivell que tenim.
5: La sala Pierre Boulez de la Filharmonie de París ha quedat emmudida a l'acabar, com un llarg minut de silenci. Aplaudiments posteriors per Xavier Puig, Montserrat Meneses i Glòria com a directors de l'Orfeo, el Cor de Noies i el Cor Infantil.
1: I cita Castellera al Vendrell, al Baix Penedès, avui diada de Santa Teresa amb els nens del Vendrell, la colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. Liles i Malves tenen aspiracions de gamma extra al Vendrell. David Prats, bon dia.
7: Bon dia. 4 castells de gamma extra que s'han vist fins ara al Vendrell. Tant la Jove de Tarragona com els Minyons de Terrassa han descarregat el 2 de 9 i el 5 de 9. Els nens del Vendrell ja han completat les 3 rondes de castells, completant el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8, reeditant la mateixa actuació que van oferir la setmana passada al concurs de castells de Tarragona. Ara serà el torn de la Jove de Tarragona amb el 3 de 9.
1: Gràcies, David. Bon dia.
7: Bon dia.
8: La proposta.
1: 2 minuts i mig arribarem al punt de 2:15, 2 minuts que, com sempre, dediquem a la proposta. Avui ens la porta la mateixa Maite Curto. Maite, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: I avui deies que ens recomanes anar al cinema per veure art.
9: Així és, perquè us parlo del cicle Dimecres Culturals, que es fa cada setmana als Cinemes Verdi de Barcelona en 2 sessions, al matí i a la tarda.
0: s'inclouen projeccions de documentals de gran qualitat visual amb explicacions d'experts que ens mostren de manera molt didàctica la vida, l'obra i les aportacions a la història de l'art dels genis com Velázquez, Gauguin o Bernini. Un exemple és el documental Tiziano, El imperio del color.
10: Al menos dos siglos de pintura europea son impensables sin el ejemplo de Tiziano.
11: Un pintor que alumbra un camino nuevo.
12: Una explosión de luz. Es uno de los artistas más grandes de todos los tiempos.
1: I també s'hi poden veure, Maite, em deies, documentals que ens descobreixen relacions curioses entre grans personatges històrics i l'art.
0: Sí, són molt interessants i sorprenents, com és el cas de Napoleón en El nombre de l'arte. Ens mostra l'obsessió de Napoleó per l'art fins al punt que va promoure excavacions i espoliacions d'obres que van permetre descobrir la Pedra Rosetta i fundar el primer museu públic del món, el Louvre de París.
13: El arte fue su pasión. Lo financió y lo saqueó de los países que conquistó.
14: Estas obras de arte se incluyen en los tratados de paz que Napoleón y sus emisarios firman con los soberanos derrotados.
1: I en aquest cicle també s'hi projecten documentals que recorren els grans museus del món i els ensenyen des de moltes perspectives diferents.
0: Sí, destaco el que porta per títol My National Gallery, una de les millors galeries d'art del món que està situada a Londres, vista des dels ulls dels seus treballadors, visitants habituals i personatges famosos que parlen d'una obra en concret del museu que els impacta de manera personal. És una autèntica meravella.
1: Ens has dit quin dia de la setmana fan aquestes projeccions? Dimecres. Els dimecres, als cinemes Verdi de Barcelona.
0: Matí i tarda.
1: Gràcies, Maite. Bon dia.
0: Adéu-siau.

0: Són 2:45, ara els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda. Sergi Camps, perdona, disculpa'm, Sergi, bona
1: tarda. Tots som companys, és igual, l'un o l'altre, ho farem igual de bé. Com deia l'escriptor gentí...

0: Primera divisió en joc, l'Elx Celta, Oriol Rodríguez, què tal, bona tarda.
1: Em pensava que em diries ara Eva Compte, bona tarda. Però
0: si no l'actualitza l'Eva Compte. Eva Compte, com va el partit de primera divisió?
2: 0-0.
0: Molt bé.
1: Fantàstic. Entre l'Elx i el Celta.
0: Molt bé. A la Lliga CB de bàsquet, derrota del Manresa contundent a la pista del Madrid. Terres Macià, què tal, bona tarda.
3: Com estem, Sergi? Doncs mira, tan contundent com que han encaixat 120 punts, que és la tercera màxima anotació de la història del Madrid aquest segle, 120-83, i el Lleida també ha perdut, en aquest cas, quan quedaven 4 segons, 91-89 a la pista de l'Obradoiro.
0: En marxa el tram final ja de la final de la Lliga Catalana d'Hockey Patins entre el Vigues i Riells i el Cerdanyola. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, i m'equivoco poc si dic que el Vigues i Riells serà el campió de la Lliga Catalana. Falten 4-29, està guanyant de 4 gols. Vigues i Riells 6, Cerdanyola 2.
0: A la Sobal d'handbol ja ha finalitzat el partit del Barça, victòria a domicili. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, sí, de 7 gols, Villaderana 33, Barça 40 dels blaugranes, que han guanyat tots els partits de la Lliga fins ara.
0: Amb waterpolo, Ripo, duel català per saber doncs qui és primer i qui és segon a la fase prèvia de la Champions femenina.
5: Serà primer el Sabadell, que ha guanyat per 17-10 al Terrassa Can Llong.
0: I el Catalunya s'ha classificat i ha fet història.
5: Sí, ha superat el Nancy per 23-6 i per primera vegada jugarà la Champions femenina de waterpolo.
0: Bones notícies pel Catalunya de waterpolo, males notícies, Ripo, per el Santa Coloma de futbol sala.
5: Sí, que ha perdut per 2-1 a la pista del Valdepeñas i encara no ha guanyat en aquest inici de Lliga.
0: I a la primera jornada de la Lliga femenina de rugbi, derrota contundent Ripo del Sant Cugat.
5: Al camp del Getxo per 52-5.
0: I acabem amb motor, Oriol Rodríguez en dansa des de fa mitja hora mal comptada al Gran Premi de la Fórmula 1 de Singapur.
1: Pels carrers d'aquesta ciutat, amb Verstappen a la primera posició a la volta 18 per davant de Leclerc de Hamilton, amb el líder del Mundial Antonelli ara mateix a la quarta posició.
0: Aquest és el panorama de l'esport en directe a aquesta hora, amb la Nadia Roig a la producció, la Conchi Vecino al muntatge musical i l'Eva Compte, que pot venir i intervenir quan vulgui. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
6: Els esports al Catalunya migdia amb Sergi Camps.

0: Doncs vinga, va, parlem del Barça, perquè el conjunt blaugrana reprèn la Lliga tal com la va deixar abans de l'aturada de les seleccions. Roger Busà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Ahir la victòria del Barça va ser clara i contundent.
1: Sí, el Barça guanyant i golejant, i això que ahir va anar a mig gas, 3-0 i ple de victòries, 8-8, i això vol dir que l'equip iguala el millor inici de Lliga de la història del club, el que va aconseguir la temporada 13-14 amb el Tata Martino a la banqueta. Ahir gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Gabriel Jesús va fer de Rafinha, va ser el tercer gol del brasiler aquesta temporada, el segon a la Lliga, l'altre el va fer a la Lliga de Campions. Lamine Yamal va jugar el partit sencer, tot i la càrrega de minuts que portava amb la selecció espanyola. Van ser titulars també Rodri, Dani Olmo i a lateral dret Jules Koundé, que no va jugar els últims tres partits i que ahir va tenir els 90 minuts per ell i va fer el tercer i últim gol. Són 24 punts de 24 possibles, 34 gols a favor, només 7 en contra, i Hansi Flick satisfet amb el rendiment de l'equip, sobretot després de l'aturada.
2: I'm very happy that we score in the first minute.
1: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
2: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
0: Impecable l'Arbusà clavant el doblatge en directe del tall de Hansi Flick.
1: Multitasking.
0: Sí, sí, no? I escolta, tots els papers de l'auca.
1: Sí, i ara torna la Champions, també tots els papers pel Barça, perquè abandona la Lliga, ara torna la Champions. Dimarts al Galatasaray a Turquia, és el segon partit de la fase Lliga. L'equip ha fet avui sessió de recuperació, viatjarà demà cap a Istanbul. Per cert, tots bé, estan tots bé, cap molèstia, cap jugador tocat després de l'aturada del partit d'ahir, i ara ve un mes carregat. Dimarts, com dèiem, Galatasaray, dissabte que ve al camp del Betis, dimarts 20 la Champions al camp del PSG i el Clàssic dissabte 25 al Camp Nou.
0: Ens aprovem a la setmana gran, Arbu, i per cert, ahir Hansi Flick va dir per primera vegada de manera oberta que Lamine Yamal, home, no direm que juga quan vol i no el canvia si no vol el jugador de Rocafonda, però una mica va venir a dir això, Hansi Flick.
1: Ell ho vol jugar tot, ell no vol que el canviïn i per això ahir no el canvia. Mira que venia de ser el jugador de la selecció espanyola amb més minuts en aquesta aturada, tot i així ahir als 90 minuts tot el partit Lamine Yamal, i queda força clar pel que diu Hansi Flick que si Lamine no vol que el canviïn, doncs home,

0: difícil que marxi del terreny de joc.
1: Tu vols que et canviï, Roger, o què?
0: Jo sempre vull els millors al camp.
1: Molt bé, doncs llavors, al carrer, que diria aquell. Adéu. Gràcies al Roger Arbusà. I el Barça, doncs, deixa la Lliga tal i com la va deixar abans de l'aturada de seleccions, perquè el Madrid ahir va guanyar victòria del conjunt blanc, això sí, per la mínima, contra el Villarreal i amb la polèmica expulsió de Vinícius. Roger Arnau, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. El partit del Madrid no va ser ni molt menys brillant. De fet, el gol dels blancs el va fer Diomandé al minut 62, tot i que la jugada que passarà a la història va esclatar 9 minuts després, al minut 73. Vinícius, que no havia estat titular i que havia entrat a la segona part, va acabar expulsat. El brasiler, a instàncies del VAR, va veure la vermella directa per estirar els cabells al jugador del Villarreal, Nathan Saliba, just abans de marcar un gol que no va pujar al marcador i que hauria estat el 2-0. Aquesta és la comunicació entre el VAR i l'àrbitre Isidro Díaz de Mera.
3: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale? Para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
4: Vale, avisa cuando llegas a la pantalla, Isi.
5: ¿Ya estoy en la pantalla?
4: Vale, te vamos a... según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
5: Perfecto, ya lo he
4: visto. Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
5: Perfecto, Alex Pulis. Para mí Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
4: Recibido,
3: gracias.
2: Vinícius no va entomar gens bé aquesta decisió de l'àrbitre i del VAR i es va encarar el col·legiat, que així ho va fer constar l'acte. En concret, Díaz de Mera va deixar constància que Vinícius, abans d'abandonar el terreny de joc, va continuar protestant, cridant i amb actitud agressiva i que fins i tot, atenció, va haver de ser subjectat per alguns dels seus companys. Veurem quina sanció rep Vinícius a les portes del clàssic contra el Barça del Camp Nou d'aquí dues jornades. Sí, com sigui, el brasiler del Madrid, després del partit, va enviar dos missatges a través d'Instagram. Primer, va escriure textualment: l'alegria continua, perdó al meu equip i a l'afició, tot i que després va repiular una publicació d'un compte d'aficionats que recuperava diverses jugades polèmiques i deia textualment també: el que sempre rep targeta groga i vermella és Vinícius, quina vergonya. Així doncs, el brasiler molest, però no va ser l'únic, perquè al final del partit Mourinho va plantar els periodistes, no va compareixer en roda de premsa, sí que va parlar Tchouaméni. Ho va fer als mitjans, això sí, del Club Blanc.
6: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
2: Tot i la polèmica, victòria del Madrid, que es manté a 6 punts del Barça, és tercer, a l'espera del que faci el Betis contra l'Osasuna aquesta tarda.
1: El proper partit del Madrid contra la Roma a la Champions, i jo ja estava al Bernabéu. Et puc assegurar, Roger, que la sensació d'incredulitat a la sala de premsa va ser total. Els periodistes ja estàvem instal·lats a les butaques de la sala de premsa del Bernabéu, esperant Mourinho després de la intervenció d'Íñigo Pérez. No sortia. Tampoc cap jugador a la zona mixta, cosa que és més habitual a Can Madrid. I bé, comença la brama, Mourinho no sortirà ni el segon entrenador, Mourinho va calent, no vol que el sancionin, vol estar a la banqueta contra el Barça i contra el Sevilla, i per tant Mourinho, doncs, que va deixar plantats els periodistes i tothom amb un pam de nas, doncs, va anar cap a casa gairebé a la mitjanit. Doncs el Madrid, que té un problema gros amb l'estil de joc, amb els resultats encara no, encara que podrien ser, doncs, millors, i Mourinho, que ahir va optar per el silenci, per el mutisme, i no donar la cara després de la victòria del seu equip contra el Villarreal. Gràcies, Roger.
2: Fins ara.
1: El Barça, que va guanyar, el Madrid, que va guanyar, sensacions diferents, i avui Oriol Rodríguez passen més coses a l'Univers Futbol.
7: I ara mateix ens fixem en el partit que tenim en joc a la primera divisió entre l'Elx i el Celta de Vigo. De moment, al minut 37 de la primera part ha tingut més ocasions l'Elx, però continua el partit amb empat a 0. A partir d'un quart de 5 de la tarda ens fixarem en què pot fer el Deportiu de la Corunya amb aquestes baixes que ja té de fa unes setmanes. Aubameyang i Casado són dues baixes importants. Juga al camp de la Reial Societat. A quarts de 7 hi ha un Betis Osasuna a la primera divisió, i a partir de les 9 també duel de necessitats entre el Racing Club de Santander i el València. Tot això a la primera divisió. A la segona divisió ens fixem en el que fa el Castelló. Sabem que és un dels equips que millor ha estat de forma, estava com a mínim a les primeres jornades, perquè va empatar la setmana passada a casa contra el Ceuta a 1, i ara està perdent al camp de l'Andorra al minut 40 de la primera part. Andorra 1, Castelló 0. De retruc, això s'ho miren, evidentment, al Girona, que demà jugarà al camp de Tenerife, i el Sabadell, que recordem que hi va guanyar per 1-2 al camp del Ceuta. També un 4-5 al Maria Leganés, a 2-7 Mallorca Les Palmes i Cádiz Sporting. Tot això pel que fa a la primera i a la segona divisió. Avui a la primera rep estarem pendents del partit que juga l'Europa, Can Dragó, em sembla que hi vas tu mateix.
1: Sí, senyor.
7: Aquesta tarda, doncs, a Europa, el Jaziras, ahir el Nàstic va empatar el seu partit i el Sant Andreu jugarà demà al camp de l'Hèrcules d'Alacant, un dels històrics dels estadis que hi ha a l'estat espanyol. I també acabarem amb un apunt del Prat, que el Prat aquesta tarda ha de certificar el pas a una ronda de Copa on s'hi veurà les cares amb l'Atlètic Club de Bilbao. Ho diem si veurà en futur, perquè té 4 gols d'avantatge al partit d'anada contra el Sant Rafael d'Eivissa, 5-1, i per tant, bé, no ens imaginem que aquesta tarda serem els del Tot Gira, que el Prat no passi ronda.
1: I serà l'Alfons Gorina, un partit Oriol que s'havia de jugar la setmana passada, però pels aiguats no va poder ser, el Sant Rafael no va poder viatjar cap a Catalunya, per tant s'ha aplaçat, s'ha ajornat el partit fins aquesta setmana.
7: Sí, sí, i en plan internacional destaquem que la Premier, el City, avui busca la 6a victòria seguida per continuar sent líder davant de Liverpool d'Andoni Iraola, que només ha guanyat 2 partits en aquest començament de Lliga. El City jugarà el seu primer partit d'ençà que el 29 de setembre la Premier League va declarar culpable als Citizens de 115 irregularitats financeres. La sanció podria anar des d'una multa econòmica fins a l'expulsió de la competició domèstica i la retirada també dels títols aconseguits a les últimes temporades. A més, ahir la televisió anglesa Bloomberg va fer públic que el City va intentar negociar un acord amb la Premier per rebaixar la sentència. A Itàlia, la Roma, segon classificat, empatat a 0 contra el Como de Cesc Fàbregas aquest migdia, a les 6 Sassuolo Milan, i a partir de les 3 quarts de 9, Cagliari Juventus de Turí. A les 8 a Grècia, per exemple, tenim un clàssic entre l'Olympiakos i el Panathinaikos, i Manol Alguacil afrontarà el seu primer gran repte al capdavall del conjunt de Grècia. I a Austràlia hi ha hagut una gesta a l'estil David contra Goliat, perquè el South Melbourne, n'has estat pendent tota la matinada.
1: Sí, un equip
7: amateur de la segona divisió australiana va guanyar ahir els penals la final de la Copa Australiana contra el Melbourne Victory, un club que és professional. Això aquí acostuma a passar poc. I pel que fa a l'aturada de seleccions, la selecció espanyola femenina va guanyar ahir per 0-2 als Estats Units en el primer dels amistosos que han de jugar al continent nord-americà. La blaugrana Patrick Harrow va marcar el primer gol amb un xut des de fora de l'àrea, el segon el va fer Eva Navarro, i és curiós perquè la madridista Atenea del Castillo va molar el seu company de masculí Vinícius.
1: Ho va fer abans, però?
7: Sí, va molar Vinícius, en aquest cas Atenea del Castillo, que va estirar els cabells a una rival i també va ser expulsada. Això a mi no em passaria un terreny de joc, no em podrien estirar els cabells de cap de les maneres. I també dic que les catalanes Laia Codina, Ona Valla i Alexia Putellas van ser titulars, i també la blaugrana Clara Serra Jordi va sortir a la segona part.
1: Doncs va, 2 minuts per arribar a 3:15, tanquem la carpeta del futbol i tornem cap a l'hoquei patins. Tenim campió de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins, eh?
8: Sí, tenim campió i, a més, per alegria local, perquè el Bigues i Riells ha guanyat aquesta final per 7-3, una victòria de l'equip local. I espera't, abans que no hi hagi l'entrega de medalles, Marta, abans que no hi hagi l'entrega de medalles, amb la capitana, la Marta Borràs, ara aplaudeixen la MVP, que és la portera, d'entrada, ostres, gairebé és un somni guanyar a casa d'aquesta manera, no? El guió és perfecte.
9: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
8: Superant a Palau i Cerdanyola, a priori, dos equips molt durs, demostrant que Vigues aquest any també està per fer coses.
9: Sí, bueno, la gràcia ara és que ara comença el bo, diguem, és no baixar el ritme, seguir demostrant, ensenyant tot el que estem treballant, i sí, evidentment, felicitar el Cerdanyola també, perquè és que és un equipàs, vull dir, al final el resultat és una mica enganyós. Jo crec que bueno, ha sigut un partit molt igualat també.
8: Ara comença el que deies tu, el bo, amb equips que són superpotències com Vilassana, com Fraga, com Gijón. On estarà el Vigues?
9: Bueno, doncs intentarem estar el més amunt possible, com l'any passat, seguint la línia una miqueta, a veure si podem lluitar contra els de més amunt.
8: Felicitats i a recollir el premi.
9: Moltes gràcies.
8: Doncs la Marta Borràs aquí, l'enganxo abans d'anar a recollir aquest premi com a campiones després d'aquesta final 7-3 contra el Cerdanyola.
1: Cantem, Xevi, l'aixecada de títol en directe. Ens demanes pas? O serà imminent?
8: Serà tan imminent com que ja surten les jugadores del Cerdanyola amb aquesta entrega de la segona posició, subcampionat. Ja sentiu la megafonia. no s'entén res de la megafonia, això, aquestes coses passen a vegades, encapçalada per Marta Borràs, amb la Gala Soler, amb l'Ester Angles, amb la Gabriela Martín, que ha estat la MVP, aquesta portera, les jugadores que recullen la medalla com a campiones d'aquesta Lliga Catalana, és el primer títol del Vigues i Riells en el nou format de Lliga Catalana. Ja sentim els càntics de la gent de Vigues, que han omplert aquest pavelló. És petit, és veritat.
1: Quants espectadors, Xevi, més o menys?
8: Et diria 200.
1: Va, està bé.
8: 200, sí, sí. Uns 200 espectadors. També ha vingut bastanta gent del Cerdanyola a veure aquest partit. L'entrega de medalles està feta i, si vols, gairebé ja podem donar per fet aquesta entrega de títol, perquè és un pur formalisme que li donin a Marta Borràs, la capitana, el títol, i l'aixequi com a campió d'aquesta Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins del 2026-27.
1: Doncs el Vigues i Riells, que guanyen la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. Gràcies, Xavi. Si no hi ha res més, tanquem la comunicació amb aquesta Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. I, però, abans d'anar a la publicitat, continuem parlant d'hoquei, perquè la selecció espanyola femenina, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat, Ripo, aquesta matinada campiona del món al Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha superat l'Argentina, potser el gran rival de la competició, per 3-1.
10: I mira, sentim dues de les 7 jugadores catalanes, la portera Ana Ferrer i la davantera Victòria Porta, satisfetes amb la medalla d'or.
11: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
12: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, que hem sortit a fer.
10: Més medalles, en aquest cas, de les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francés. S'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. Les patinadores catalanes ho han valorat així.
13: La veritat és que plena felicitat, ja que no només ha sigut aquest campionat, sinó ha sigut tota la temporada que he disfrutat moltíssim de tots els balls, de tots els discos, de tots els campionats.
14: Estic molt contenta perquè després pues, de tota aquesta temporada, de tots els altibaixos, pues, arribar aquí i poder demostrar pues, tota la feina que hem fet, pues, la veritat que estic pues, molt orgullosa i molt contenta.
10: L'or no ha estat per una catalana, ha estat per la portuguesa Madalena Costa.
1: Doncs gràcies, Ripo. 3 minuts per sobre de 3:45 de la tarda. Ara farem una pausa per la publicitat, però abans, Oriol, actualitzem els escenaris d'esport en directe que tenim a aquesta hora. Arriba el descans al partit de primera i també al partit de segona.
7: Sí, continua aquest el 0 Celta de Vigo 0, un partit que s'acaba d'acabar ara mateix, mai millor dit, la primera part, i també arriba el descans al partit entre l'Andorra i el Castelló. Andorra 1, Castelló 0.
1: I el gran premi de la Fórmula 1 de Singapur, Oriol, veig que llum i color al circuit. De moment domina la cursa Verstappen.
7: És negre nit, no hi plou. Verstappen sortida des de la pole position, continua la primera posició amb 17 segons pràcticament d'avantatge sobre Norris i 20 sobre Piastri, el líder del Mundial. Kimi Antonelli el trobem ara mateix a la 6a posició.
1: Verstappen, si no m'erro, Oriol, va guanyar el darrer gran premi de la temporada. Era la seva primera victòria de la temporada, em sembla. Pot haver-hi un efecte remuntada de Verstappen?
7: Ho té molt complicat, perquè és a més de 100 punts d'Antonelli. Va començar malament Red Bull. Sí que és veritat que ha sumat les dues últimes pole positions, les dues primeres de la temporada, i que avui està ara mateix a la primera posició de manera còmoda en aquest gran premi de Singapur. Queda encara un tram de la temporada, però veurem si pot fer com la temporada passada, que va anar retallant, però al final no hi va poder accedir al nou campionat del món.
1: 10 minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa i rematem el programa parlant de motos. Marc Márquez està on estava, a 2 punts del líder del Mundial de MotoGP, i també rematem el programa parlant de bàsquet.
15: Solidaris, Catalunya Ràdio, amb Mercè Folch.
16: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
17: Solidaris,
15: amb Mercè Folch.
17: Dissabte a les 10 de la nit.
18: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
19: Però tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
20: A què es dedica exactament una directora de càsting?
21: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
22: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
23: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
0: per aprofundir en tota mena de temes.
22: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot.
0: Buscarem La Solució.
22: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
4: I la diferència entre Martín i Marc Márquez és de 2 punts a la classificació del Mundial, tal com va arribar. Marc Márquez no ha perdut res a Indonèsia. I, a més, ha guanyat l'esprint i, a més, creua la línia de meta. Marco Bezzecchi, que no guanyava des del Gran Premi de Mugello des del 31 de maig.
1: Així ho explicava el Damià Aguilar a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'Univers MotoGP. Marc Márquez ha acabat 6è, la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP al circuit de Mandalika, que ha guanyat Marco Bezzecchi. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Jorge Martín recupera el liderat, però el tro de Cervera en surt molt content.
5: Lògic, perquè Márquez va arribar a menys 2 de Martín i en surt a menys 2. Ha estat líder 24 hores per la victòria sprint i durant la cursa llarga d'avui en diverses ocasions han anat intercanviant-se el liderat. Però el tercer de Martín i el sisè de Márquez fan que quedin en paus.
23: He sabido sufrir, he sabido ser la primera Ducati y he sabido pues, bueno, moverme en un fin de semana con en aguas revueltas, salvar los muebles.
5: Queden 5 grans premis, 185 punts en joc, dels quals Austràlia i València són pro Márquez. Els altres 3, Malàisia, Qatar i Portugal, mig-mig. Però podem dir que queden enrere els pitjors escenaris.
23: El fin de semana redondo. Estoy súper contento de no haber perdido, no hacer ningún punto respecto a Martín este fin de semana. Y solo 3, ¿no? Con Bezzecchi. Así que me lo dices el jueves y hubiera saltado de alegría. Así que tenemos que estar contentos.
5: Victòria per Marco Bezzecchi sobre Raúl Fernández, que ha pilotat amb 2 dits de la mà dreta trencats, i Jorge Martín tercer, 6è Marc Márquez, 7è Àlex Márquez, 1 puntet per Rins, cap per Viñales, baixa de l'Aleix Espargaró. A Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa d'avui. A la prova de Moto2, la victòria per Ethan Guevara al davant del líder Manu González. La diferència entre González i Guevara és de 5 punts i mig.
1: Sí, sí, i escolta, precisament el Gran Premi de Qatar, Damià, que penja d'un fil per la situació Fèrsic, que està empitjorant.
5: El que passa és que la Fórmula 1 ha confirmat Qatar i Abu Dhabi, potser temeràriament. A Catalunya Ràdio hem pogut saber que fa 3 setmanes que les persones que fan el llibre de ruta del Dakar, Aràbia Saudita, són al Marroc. I és que a la capital saudita, Riad, el mes que ve hi ha Mundial de Bici Trial. Un dels campions catalans, l'Eloi Palau, ha dit a Catalunya Ràdio que no pensa anar-hi.
24: Molt decebuts amb la UCI perquè no ha decidit fer cap plan B. I clar, amb l'escalada que hi ha hagut de conflicte en aquestes últimes setmanes, òbviament vaig decidir no córrer al Mundial. Després de prendre aquesta decisió, el Ministeri d'Assumptes Exteriors ens va enviar un comunicat que deia que prohibia a la Federació Espanyola que enviés esportistes cap a Riad.
1: Molt bé, doncs gràcies, Damià Aguilar. Deixem el motor i agafem la pilota de bàsquet. Perquè res Macià, la Lliga CB de bàsquet, avui 4 partits en presència catalana. Abans hem explicat, doncs, 2 derrotes. A veure com va aquesta tarda.
25: Sí, les derrotes, recordem-les. El Manresa ha perdut a la pista del Madrid 120-83. El Madrid, doncs, que continua a la part alta líder. A destacar que el Manresa ha encaixat 34 punts l'últim quart, però també el primer, és a dir, en 2 quarts ha encaixat 68 punts, que ha marxat al descans rebent 64. I, per tant, doncs, davant d'això, és molt difícil guanyar la pista del Madrid, per cert, de Pedro Martínez, l'exentrenador del Manresa. Timmy Allen, doncs, ha sigut dels pocs que s'ha salvat, però avui tampoc ha estat el seu millor partit, amb 12 punts. I el Lleida, tot i que ha remuntat el tram final de partit, tampoc li ha servit per guanyar. Obradoiro, de Galícia, 91, Lleida, 89. Quedaven 4 segons i una falta personal inoportuna ha portat l'Obradoiro al punt de personal, ha notat aquests 2 tirs lliures que li donava la victòria. I és veritat que Darius McGee, el base, l'elèctric base del Lleida, ha tingut el tir per portar el partit a la pròrroga o per guanyar-lo, però la pilota no ha entrat. Quedaven 4 segons. Doncs bé, l'equip de Jart encuentra que suma una nova derrota, una victòria, 2 derrotes fins ara. És la segona derrota seguida per tots dos, tant Manresa com Lleida, que de moment, doncs, aquesta temporada només han guanyat un partit oficial, encara que el Manresa va ser l'Eurocup, no la CB. El Manresa encara la CB no ha guanyat res. I, a més, és l'equip que més punts rep de la competició. I com deies, ahir també va perdre el Girona, també encaixant molts punts. punts, avui juguen el Joventut i el Barça. D'aquí a dues hores, la penya juga a la pista del Baskonia. La penya també busca la primera victòria de la temporada a la Lliga CB, encara que en aquest cas té trampa perquè hi té un partit que es va ajornar, que juga dimecres, és aquell partit que es va ajornar per l'alerta de pluja.
1: Contra l'Andorra, em sembla.
25: Contra l'Andorra, sí, sí, a casa. Per tant, veurem aquest dimecres a les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona si la penya és capaç de guanyar. Però abans ha de guanyar avui. Ha de guanyar la pista d'un equip teòricament d'Eurolliga que és veritat que no està en el seu millor moment. Sentirem ara a Emir Suleimanovic, que és un jugador que torna a l'equip, que la penya el troba a faltar perquè no és una estrella, però és dels que defensa i dels que agafa rebots, i, evidentment, això a l'hora d'encaixar punts, sí que es deixa sentir. I aquest factor, la defensa i el rebot, és un factor que la penya aspira a millorar.
2: Sempre és més fàcil empezar la temporada quan ganes, però la cosa és que no nos tenemos que poner contentos con eso que hemos hecho ya, porque esto acaba de empezar. Tenemos que tener ese objetivo, que queremos ser mejores cada día, llegar bien a final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande.
25: Bé, hem de dir que el Baskonia ve de jugar fa poques hores un partit d'Eurolliga i que tampoc li va anar massa bé. Va perdre a casa amb el Besiktas, 84-92, no sent el Besiktas un dels equips forts d'aquesta competició. Aquest partit, com dèiem, a les 5 l'anirem actualitzant al Tot Gira. I a les 7 estarem amb la Carme Llobera.
1: Partidàs.
25: Sí, home, sí, el Barça-València, el Palau Blaugrana. És un duel d'Eurolliga. Hem de dir que el València a l'Eurolliga està imbatut, és un dels líders, per tant, compte, perquè aquest equip és un dels equips a batre aquesta temporada, tot i que ha marxat el Pedro Martínez. Doncs el València està on fire, i a davant hi té un Barça que veurem si té a Umoja Gibson, probablement no, va tenir molèsties físiques al primer quart de l'altre dia del partit d'Euroliga, i segurament el Barça amb doble partit intersetmanal aquesta setmana no el farà jugar, de manera que el Barça que ha de jugar dimarts i divendres al Palau Blaugrana avui aspira a la victòria davant del València. Aquest que sentirem és Alexander Sekulić.
3: Hem d'agafar aquest partit com una lliçó, hem d'aprendre dels errors, no tenim temps per fer-ho, però hem de trobar la manera d'aprendre, d'anar error per error. Si hem de trobar una sola cosa per millorar de cara al pròxim partit, ho farem. No és fàcil, però ho hem de fer.
25: Nikola Mirotić, que tornarà amb el València, i ho havia fet amb el Milà, i la veritat és que l'Eurolliga ara fa un any, la gent el va rebre molt bé, és un jugador malgrat tot i quan va sortir, estimat, i avui amb el València tres quarts del mateix. És veritat que ja van jugar Barça i València, però va ser a Badalona, a la Supercopa. Aquest partit és a les 7, com dèiem ahir, el Manresa ha encaixat avui 120 punts, ahir el Girona va encaixar 115-92 a la pista del Breogán.
1: El Macià, que li deia l'ésser a Mirotić, esperem que avui l'ésser sigui més humà que no sobrehumà i guanyi el Barça. I Macià, la Lliga Femenina, els dos equips catalans, ja ho diré, afronten reptes exigents.
25: Sí, els dos. El que di la seu especialment, perquè juga amb el Mallorca, amb el Palma, és un equip que ve de guanyar justament l'Uni a Fontejau, aspira a ocupar la part alta perquè realment té una inversió molt important darrere. El Palma acaba de pujar, però té un grup d'empresaris que hi aposten, i especialment una empresa de turisme que hi aposta molt fort i s'està notant. Té un molt bon equip, el que di ha guanyat un partit i busca la segona victòria després de guanyar 80-70 al Leganés. I l'altre equip català, que ho té difícil, però en aquest cas per motius propis, és l'Uni Girona, rep el Jairis a Fontejau a 6:45. Ha de sumar aquesta vegada sí, perquè ha perdut tots els partits al moment que ha jugat, els dos de Lliga, la ronda d'Eurolliga de classificació i el duel de la Lliga Catalana. No ha guanyat res. Roberto Iñiguez confia en capgirar la situació, tot i els rumors que l'acusen de forçar una possible sortida. Escoltem aquest incert de veu.
6: He escuchado, he leído... Me quiero marchar, de que quiero que me echen, que estoy provocando que me echen. Nada más lejos de la realidad. Vamos a sacarlo adelante, pero quien suelta esos bulos, quien consume esa mierda, quien trafica con esa mierda, el que vive en la mierda es su mierda.
1: Caram, tu, Déu-n'hi-do.
25: És...
1: poeta.
25: No ho sé. Lamentable, perquè ja no és el primer cop que sentim a Roberto Iñiguez estripar el decorat d'aquesta manera tan bèstia. Per cert, baixes de Laura Quevedo i Axel Mercerón al Girona.
1: Gràcies, Macià. Gràcies també a Oriol Rodríguez. Nosaltres fem una petita pausa i a les 4 Tot Gira amb el David Clopés.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
9: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Gabriel Rufián encapçalarà finalment la llista d'Esquerra Republicana a les generals, tot i que encara s'han de saber els detalls de la candidatura. La decisió es formalitzarà aquesta tarda en una reunió de la direcció del partit i el pròxim 20 d'octubre és quan s'aprovaran definitivament les llistes al Senat i al Congrés. Tot i així, encara està sobre la taula la col·laboració amb altres forces sobiranistes i d'esquerres com Podem i si Rufián participarà en algun acte de campanya a la resta de l'Estat. Fonts dels comuns lamenten que Rufián no s'hagi sumat al front ampli d'esquerres, tot i que respecten, diuen, la seva decisió. Precisament, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha publicat fa una estona a les seves xarxes socials la seva proposta perquè Esquerra i Podem se sumin finalment al front ampli. Més notícies amb la Montse Mir.
10: El Partit Popular demana a Salvador Illa que desallotgi l'acampada per l'habitatge que hi ha instal·lada a la plaça de Catalunya de Barcelona. En un comunicat, el president del partit a l'Ajuntament, Daniel Cirera, acusa el govern de tenir una actitud permissiva i diu que és inacceptable que es permeti una acampada que les ordenances municipals prohibeixen. La demanda arriba a les hores prèvies al 12 d'octubre. Els últims anys, la plaça Catalunya ha estat escenari de la mobilització constitucionalista del Dia de la Hispanitat. En aquest sentit, Cirera diu que és inadmissible que els barcelonins que volen celebrar la Festa Nacional d'Espanya no ho puguin fer i reclama l'alcalde, Jaume Collboni, que exigeixi a la Generalitat una actuació immediata de Mossos i la Guàrdia Urbana per garantir la celebració de l'acte del 12 d'octubre.
9: Giorgia Meloni afirma que reconforta a tothom la serenitat i la tranquil·litat amb què el papa Lleó XIV ha anunciat que l'hauran d'operar d'un nòdul al pulmó. En un missatge a X, la primera ministra italiana destaca que tot el poble italià mostrarà, diu, el seu afecte i suport al pontífex per l'operació a què s'ha de sotmetre. També la Confederació Episcopal Espanyola ha fet una piulada on prega per la salut del papa.
10: Els serveis de seguretat de Polònia han activat avui mesures addicionals de protecció del primer ministre Donald Tusk després de rebre una seriosa amenaça d'assassinat contra el cap del govern polonès. Segons ha explicat la seva portaveu, les informacions sobre la temptativa d'assassinat no es limitaven al primer ministre, sinó també al viceprimer ministre i titular de defensa. El ministre de l'Interior de Polònia ha ordenat l'establiment de mesures addicionals de seguretat. A l'agost, les autoritats poloneses ja van detenir un individu de 23 anys acusat de fomentar l'assassinat de polítics al país centreeuropeu.
9: En aquest cap de setmana llarg, molta gent s'ha desplaçat a zones rurals, com el Berguedà, per encetar la temporada boletaire. Una producció, però, que no acaba d'arrencar malgrat les pluges dels últims dies i els boletaires confien que la temporada vagi agafant força en els propers dies.
11: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
12: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
9: La calor de l'estiu està perjudicant un inici de temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a uns 15 dies. Ho detalla Juan Martínez de Aragón, que és investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
13: Hasta dentro de unas dos semanas no habrá... Las especies nos interesan, ¿eh? En las zonas que a lo mejor ya había comenzado, algunas zonas que había comenzado pero se había parado, pues quizás a lo mejor la semana que viene podemos empezar a encontrar algo.
9: I ara els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda.
7: Bona tarda. A la primera divisió tenim un partit en joc. Ara comença la segona part de l'Elx 0, Celta 0. Avui també Real Societat Deportivo, Betis, Osasuna i Racing, València, la Lliga ACB de bàsquet. Dues derrotes pels catalans aquest migdia. Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Aquesta tarda Barça-València i Baskonia Joventut. A la Lliga Femenina, Palma, Cadí-la-Seu i Unihairis. En motor, Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, la victòria per Bezzecchi. Jorge Martín ha acabat a la tercera posició i torna a ser líder del Mundial. En Fórmula 1 tenim també en marxa el Gran Premi de Singapur. A la volta 37 de 62, Verstappen a la primera posició per davant de Leclerc, de Hamilton i d'Antonelli, amb Alonso a la 17a posició i Sainz a la 14a. En natació, Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina waterpolo i també la selecció espanyola femenina hoquei patins, amb 7 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món a Paraguai després de guanyar l'Argentina per 3-1.
14: Fins aquí les notícies.
15: Per Catalunya!
22: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
16: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
22: Amb les veus de Pere Arquillué, Carles Martínez...
17: La terra no és dolenta, no ho creieu.
22: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT. A Catalunya Ràdio. Postdates.
18: La cultura serveix per sacsejar les nostres certeses. No està per confirmar el que ja sabem, sinó per obrir noves preguntes. Aquest és el sentit del meu treball. Crear experiències que emocionin, incomodin o sorprenguin. Perquè només així podem mirar el món amb uns altres ulls. Àlex Uller. Premi Nacional de Cultura 2026.
14: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
22: Blanquerna Extenda t'us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Quan Cristòfol Colom va fer-se la mar el 3 d'agost de 1492, ho feia convençut que a l'altre costat del que llavors era conegut com a mar oceà, l'oceà Atlàntic, diguéssim, l'esperava l'Orient. Tot i que les terres de l'altre costat del món eren conegudes com les Índies, també incluïen la Xina i el Japó. Les riqueses d'aquestes terres havien captivat les imaginacions europees des de feia molts segles, i particularment des de que es va popularitzar el Llibre de les Meravelles de Marco Polo, explicant el que havia vist en els anys que va viure a la Xina. Però Colom, que duia el Llibre de Polo en el seu primer viatge, no comptava amb l'obstacle que entremig hi havia un continent desconegut. Aquest fet va demorar l'arribada dels vaixells espanyols a terres asiàtiques, que no es va produir fins que la flota de Magallanes i Elcano va arribar a les Filipines l'any 1521, després que aquesta aconseguís superar l'obstacle del nou continent.

0: Les Filipines van servir com a base per l'anhelat comerç amb la Xina. La dinastia xinesa Ming havia prohibit el comerç marítim a l'estranger, però l'augment descontrolat de la pirateria i la necessitat de l'intercanvi de mercaderia va fer que la primera mesura que va prendre l'emperador Long King quan va pujar al tron, el 1567, va ser permetre el comerç amb els estrangers, cosa que volia dir bàsicament amb els espanyols de les Filipines, que disposaven de tones i tones de plata per negociar. En el barri segregat de Parian, a Manila, xinesos i espanyols intercanviaven seda, porcellana, plata i mercaderies diverses amb un desfici comercial que poques vegades s'ha vist al món. El galió de Manila ha quedat a l'imaginari popular com a símbol de la riquesa que feia el viatge des de les Filipines fins al virregnat de la Nova Espanya que els castellans havien establert a Centroamèrica. A l'època era conegut també com a Nau de Xina, un nom que s'ajusta més a l'origen de la major part de les mercaderies que aquests vaixells duien a les seves bodegues. Però ni els castellans van ser els únics que van comerciar en aquell oceà que llavors era conegut com a Mar del Sud, ni els xinesos van jugar una part passiva en aquest intercanvi. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: El galió de la Manila, clar, era un sol galió. Com anava la cosa? Perquè aquest nom és molt suggeridor, però sembla un sol vaixell que fa un viatge un cop, i em sembla que no va per aquí la cosa.
1: Bueno, en va fer uns quants de viatges durant 230 anys o 240 anys, en va fer, i a més, hi ha fins i tot, si, segons el que llegeixes, hi ha alguns analistes que diuen que és el primer intent de globalització del món, de l'economia, perquè, clar, posa en contacte tres oceans, o sigui, tres situacions diferents, no? El Pacífic, l'Índic i l'Atlàntic, no?
0: I tres continents, Europa, Amèrica i Àsia.
1: Continents. Sí, sí. I si tens en compte que, a més, molt de la potència colonial inicial és el Regne de Castella, vol dir que molta part del Mediterrani també està com en acció això. Mm. I més si tens en compte que la ciutat clau d'aquest període, per la part castellana, és Sevilla, per la part de Mèxic és a banda i banda, diguem, del que podríem dir de l'Atlàntic i del Pacífic, que és la part de Veracruz i Acapulco, i aleshores per la part de la Xina doncs arribes a Manila. I pel mig, amb aquest espai immens que és l'oceà Pacífic, amb gairebé una tercera part de tots els mars del món, no?
0: Sí, és que l'oceà Atlàntic és poqueta cosa, en comparació a l'oceà Pacífic, a vegades ens en oblidem. Dos oceans, oceans. Hi ha un oceà, que és el Pacífic, i un altre que s'assembla.
1: I és amb tots aquests trasllats amb els quals doncs apareixen algunes posicions espanyoles dins de la immensitat del Pacífic, com són les illes Guam i altres illes amb les quals Espanya hi serà present. Què feia aquest... Què comerciaven? Home, comerciava la gran immensitat d'una de les terres més riques del món, que sempre ha estat, i torna a ser, la Xina, ho ha deixat de ser durant l'època del colonialisme, durant 150 anys.
0: 150 o 200 anys.
1: I ara una altra vegada està a dalt de tot. I què comerciaven? Doncs el que treia Castella, diguem, de la plata del Potosí i de la plata de Mèxic.
0: Potosí era una mena de muntanya de plata.
1: Ara està totalment arrasat, amb molt poca població. Ara.
0: Però et pots imaginar una muntanya de plata? És una cosa absolutament xocant, eh?
1: Sí, seria com, en certa forma, seria com a Cardona, una muntanya de gel, però dalt. En lloc d'enfonsada, que fos dalt.
0: Sí, una mica mig Montserrat, tot de plata. És així.
1: I aleshores comerciaren tots els productes, diguem, que venien els comercials i d'elaboració, que podria ser tota la seda i tots els teixits. D'aquí també va la idea del mantó de Manila famós.
0: Sí, la porcellana, etcètera.
1: I després, el que és més important, o molt important, són les espècies. I a canvi, doncs plata i plata, plata, perquè, en fi, allò que sempre diem, no?, de que per quina raó hi ha tanta plata? Home, hi ha molta plata perquè la natura hi ha molta plata, però a més els xinesos són els grans especialistes de la plata. Nosaltres som més de l'or.
0: Però és plata d'Amèrica.
1: És plata d'Amèrica.
0: No plata
1: d'Amèrica,
0: xinesa,
1: que se'n va cap a la Xina, sí.
0: Qui ens acompanya avui i ens ajudarà a entendre i a copsar el que va ser això del Galió de Manila i tot el que va comportar és el doctor Manel Oller, professor d'Història i Cultura de la Xina Moderna i Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra, autor de molts llibres i articles. El que més ens hem centrat és aquest llibre, Islas de Plata, Imperios de Seda. Doctor Oller, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'Enguàrdia amb nosaltres.
2: Encantat.
0: Com era abans de l'arribar dels espanyols a les Filipines, aquella part del món? La Xina era prou important, hem dit que sí, però això de que el comerç no el tinguessin tan clar amb els estrangers, eren tan autosuficients com per no plantejar-se el contacte internacional?
2: Sí, la Xina era... Per les seves dimensions i per la tendència en aquell moment històric que va agafar, era bastant aïllacionista, o sigui, tenia una política, diguem-ne, de molta restricció de l'entrada i sortida de persones i productes. Tot i així, les províncies del sud, Fujian i Canton, feien la seva, és a dir, ells deien allò de...
0: Entre altres coses, perquè no es podia controlar, perquè, clar...
2: L'emperador està lluny, les muntanyes són altes...
0: Sí, mentre mig...
1: Clar, perquè ells tenien por de les invasions del nord, per això havien acabat de construir la muralla xina.
0: Sí, per això també la mirada era cap al nord, cap al sud, i es espavilaran.
1: No hi havia ningú que els pogués atacar massa fort.
2: Exacte. Històricament, la base fiscal de l'imperi xinès era agrícola, i sempre havia estat un imperi bastant talassafòbic, és a dir, bastant... que havia viscut històricament d'esquenes al mar, exceptuant un període justament al principi d'aquesta dinastia, sí, que de cop viatgen per tot arreu i fan unes grans expedicions, i restringien molt entrada i sortida, però hi havia migrants xinesos, una diàspora que es va dispersar pel sud-est d'Àsia i fins i tot arribant per l'Índic, etc. I el que deies una mica del que era Manila i en general tot el sud-est d'Àsia era un lloc que venia definit a vegades, per exemple, l'historiador Antoni Reit deia l'era del comerç en aquests segles 14, 15, 16, perquè hi havia moltes diàspores mercantils i de fet era una zona de sultanats islàmics. De fet, el país islàmic més gran del món no és Aràbia Saudita, és l'actual Indonèsia.
0: Sí, sí.
2: I per tant, a Manila era un sultanat islàmic, Malacca eren llocs, però on hi convivien diferents comunitats mercantils. I també hi havia xinesos, japonesos, gujaratis, armenis, hi havia tota mena de gent per allà circulant i aquí hi arriben els espanyols.
0: El que és curiós és que just abans, un centenar d'anys abans, els xinesos havien fet aquestes grans expedicions a les expedicions de Shenghe. Recordo una magnífica exposició al Museu Marítim sobre el tema.
2: Sí.
0: I si no recordo com es deia, les expedicions de Shenghe, una cosa similar. No recordo exactament el nom exacte. Però aquestes grans expedicions, que centenars de vaixells, que van arribar probablement fins a les costes d'Àfrica...
1: La Faraquia de l'Est, sí, ho trobem per tombes, que s'ha trobat ceràmica xinesa.
2: Sí, sí, a les costes suahilis ceràmiques per allà.
0: Però es va acabar aquí. O sigui, és sorprenent que un imperi que tenia tal capacitat de producció per l'època, que amb una sèrie de materials que realment podien ser molt preuats arreu del món i que haguessin pogut extreure molts beneficis, això ho tanqués. Això és una cosa...
2: Va ser una excepció.
0: Després d'aquesta expedició que va durar el que va durar Shenghe.
2: Sí, van ser 7 expedicions que va fer un emperador, va promoure aquestes expedicions. Hi ha qui diu que per buscar el seu nebot, que en realitat era l'autèntic hereu del tron i, per tant, li podia disputar i s'havia escapat i no sabia on era. Hi ha qui diu que simplement volia glorificar-se, com era un emperador, diguem-ne, que no li tocava ser, doncs volia rebre moltes ambaixades. El cas és que va fer un desplegament impressionant de naus, amb unes naus que feien com 10 vegades la Niña, la Pinta, la Santa Maria,
0: unes naus impressionants,
2: i amb moltíssima gent. Normalment allà on arribaven més gent amb els vaixells que en els pobles, i per tant rendien de seguida. Però no tenien... Els xinesos, diguem-ne, no és exactament així, però no tenien aquesta mentalitat de
1: l'ocupació territorial,
2: territorial, sí, de crear una mena de marc, d'àrea d'influència, de rebre i enviar ambaixades tributàries i de crear un marc que però això es va acabar quan va morir aquest emperador. El seu successor va dir...
0: Això ja no...
2: També potser econòmicament no els hi funcionava perquè implicava molta despesa. Clar. I al final el que arribaven a aquestes ambaixades eren, jo què sé, girafes i
0: objectes estranys. Coses molt boniques, però poc pràctiques.
2: Però econòmicament aquests pobles petits no tenien retorn per fer-ho viable. I simplement també els lletrats, els mandarins, tota l'estructura... Havien estat exclosos perquè aquest Zhenghe era un eunuc musulmà al servei de l'emperador directe, i per tant, quan va morir aquest emperador van dir tot això és una aberració, i ho van tancar. Però va quedar una conseqüència, que és que van quedar xinesos una mica per tot arreu, perquè, clar, si anaven 30.000, doncs alguns se'n quedaven 50
0: o un poc. I feien famílies, i anaven avançant.
2: A més, els monsons, són aquests vents que són estacionals, condicionen tot, perquè com arribes a un lloc i després t'estàs per unes setmanes que canvia el vent, fa que t'hagis de construir ni que sigui una cabana per estar-te allà, i llavors comencen alguns i bueno, doncs ja que hem fet això ens hi quedem aquí,
0: però ens instal·lem.
2: Llavors va començar a quedar una diàspora de xinesos, una xarxa de gent, i també coneixement de rutes, del que s'hi produeix, i això va promoure un cert comerç il·legal, diguem-ne, però existent.
0: L'arribada dels espanyols es produeix uns 30 anys, aproximadament, arrodonint xifres, de l'arribada de Colom a Amèrica, que recordem que arriba, veu una illa, se'n torna enrere, fa diverses expedicions, i mica en mica es va consolidant aquella posició castellana al Carib, i després anirà creixent la cosa. Però 30 anys no sé si és poc o molt, per arribar a... perquè la idea inicial era travessar directament des d'Europa fins a Àsia, es troben Amèrica entremig, que no hi comptaven, però també pensen, a l'altra banda deu ser molt a prop, no?, a Àsia, o sigui, quan travessem això, aquest tros de terra que ens hem trobat, de seguida trobarem Àsia. Triguen molt.
2: Sí, perquè, de fet, ja el 1521... arriben, fan el viatge d'Amèrica, però no saben com tornar. No saben com tornar. Alguns que intenten tornar no tornen, fracassen. I a més, estan en competència amb els portuguesos. I tota aquesta operació
1: és la clau,
2: per les espècies. Sí, els portuguesos, ja, que havien anat rodejant Àfrica, i ja s'havien establert a Malaca, i per tant, i Malaca encara avui és una clau de volta que coneix el món del Pacífic amb el món de l'Índic i controla allò, controla tot.
0: I he estat a Malaca i realment és un lloc impressionant, eh?
2: I llavors, quan els holandesos, quan els portuguesos controlen Malaca, doncs comencen a accedir de tant en tant al comerç amb els xinesos, a les espècies, les moluques, etc. Per tant, els espanyols van allà no per passejar, sinó per intentar les espècies i per fer fora els... Però no se'n surten, no aconsegueixen quedar-s'hi, no aconsegueixen tornar, i no és fins el 1565,
0: que o sigui, una quarantena d'anys després.
2: Urdaneta i Legazpi fan una expedició i descobreixen el que en diuen el tornaviaje, que és la capacitat de tornar des de... que això és el que
1: els vents elisis, no? Els vents elisis.
2: Sí, va fer sobretot un corrent marítim, que sí. Diuen curiós, que és pujar cap al Japó, o sigui, rodejar la costa del Japó.
0: No és lògic, però...
2: Sí, era més llarg, però l'única manera...
0: Que descobreixes que el sistema és aquest...
2: Exacte, van trobar que aquests corrents els empenyien cap allà i després ja podien... Però això van trigar molt de temps. Clar, parlem d'unes expedicions que era com... El més semblant que podríem trobar són les expedicions espacials, és a dir, una cosa que tenia molt de risc de no tornar, que no sabien on s'estaven ficant, no sabien
0: com anir. I eren quatre gats, perquè en definitiva, clar, anaven 2, 3, 5 vaixells, depèn de l'expedició, molt poc plens de gent, amb una mortandat molt alta durant el viatge, esclar, amb la qual cosa les conquestes de 50 o 60 persones no són unes grans conquestes,
2: no? I de fet, quan els espanyols arriben a a Filipines, aquest Legazpi i Urdaneta, el 1565, en aquest cas, sí, amb una intenció de conquerir... El que intenten conquerir és la zona central i del sud per anar a les espècies, és a dir, per fer fora els portuguesos de la regió i controlar...
1: Però que ho acaben aconseguint, que ho acaben aconseguint, en aquest cas.
2: Sí, però aniran cap al nord perquè els portuguesos a Cebu i tal els fan un setge, que s'estan uns mesos allà. A més, es troben que a Filipines, a les illes aquelles que arriben, la gent està molt dispersa, quan veuen gent fugen cap a les muntanyes, no aconsegueixen treure profit ni gairebé sobreviure. És a dir,
0: troben ningú.
2: I llavors diuen, pues, senten parlar que a Manila hi ha un sultan, i diuen, pues, anem cap al nord, anem cap a Manila, i allà sí que conquereixen allò i s'estableixen, que no s'ha previst, i descobreixen que hi ha una cosa que és l'imperi xinès i canvia tots els plans. S'orienta cap a la Xina.
0: L'imperi xinès a Europa sí que s'havia sentit parlar, no només amb Marco Polo, sinó que havien arribat moltes referències de la ruta de la seda dels xinesos del que eren, i sospito que alguns potser havien arribat a Europa encara que fos per una cosa casual. Per tant, no era un secret allò que existia l'imperi xinès.
2: No, però no tenien... Hi havia una certa confusió. Les notícies que tenien més... Encara eren molt hereves de les imatges de Marco Polo, etc. Una cosa com molt llegendària, molt, inclús distingien entre el que era Catai i Mangui, el nord, és a dir, que no tenien unes nocions molt clares.
0: No ho tenien ben apamat, diguéssim.
2: I no tenien potser el coneixement. El cas és que quan arriben allà i veuen que cada any arriben vaixells, perquè hi havia uns centenar de xinesos ja vivint en aquest sultanat islàmic, diuen, pues aquí comencen a fer pactes amb ells i diuen, ens quedem aquí. I llavors és quan s'estableixen a Manila.
0: I descobreixen Xina, mal sentit, no aquí hi vagin. Se n'adonen del que és Xina, amb aquells primers espanyols que estan allà?
2: Sí, ben aviat comencen...
0: O no saben gaire que...
2: Sí, els comencen a arribar, els propis xinesos... els expliquen coses i les cartes que comencen a haver, i comencen llavors a fabricar el somni de, el miratge de convertir, diguem-ne, les Filipines en una mena d'Antilles, és a dir, com l'avançala per fer la conquesta de la Xina, com havien fet a Amèrica. Llavors surt algun paper que con un centenar de hombres conseguirem... O sigui, es pensaven que seria...
0: Amb un centenar d'homes conseguirem conquerir Xina.
2: En aquests moments...
0: Ben planificat, sí.
2: I a poc van anar creant aquesta mena de miratge, és a dir, clar, estaven entre la cosa missional, perquè, clar, aquesta és una... La conquesta de Filipines és la primera que es fa després del revisionisme històric de Vitoria, de Bartolomé de les Cases. Llavors, la corona els envia allà, però els envia molt tutelats pels religiosos. De fet, Urdaneta era un agustí. És a dir, que i els agustins, sobretot, els controlaven tot el que... Llavors hi havia aquesta permissional molt important a Filipines, després la comercial, però després apareixen el somni aquest
0: d'ampliar l'imperi, de fer l'imperi universal,
2: sí.
0: Que era la idea fons de molts altres monarques, no només del monarca espanyol.
2: Bueno, quan el 1580-81 el rei, la monarquia hispànica, adquireix el control també de Portugal i de l'imperi portuguès... Sí,
1: perquè això es coincideix amb Felip II, no?
2: Amb 80 anys, amb Felip II, es deia també Felipe I, és a dir, es deia el Felip... Llavors, allò de l'imperi, donde no se pone sol, no se pone sol, entre Malacca, entre Manila
0: i
2: Macau, que eren... És a dir, tenien la volta al món i els hi faltava la Xina. Llavors és quan, aquell moment, als anys 80, després de Portugal, és quan diuen ara sí que hem d'articular un pla concret, ja té més coneixements del que és la Xina, llavors es planteja conquerir la Xina.
0: Tot i així, és evident que malgrat aquests somnis una mica esbojarrats de conquerir la Xina amb 100 soldats, el primer que troben és que el comerç els hi pot funcionar molt bé. Uh-huh. Perquè, esclar, la sortida d'un munt de productes americans que fins aleshores primer no tenien Europa i segon no tenien l'abundància que tenien les dues coses al mateix temps, fa que de sobte el comerç amb la Xina tingui tot el sentit, amb un imperi. S'estableixen com a potència comercial o encara la visió és massa antiga, la sensació de conquesta i missió?
2: Sí, això apareixerà després. És a dir, ells venen amb la mentalitat dels conqueridors i d'això, i sobretot als anys 80 arriben molts espanyols, els filipins no diguem-ne, no tenen ni l'or ni la plata, perquè hi havia també tot de mites de que les isles rica de plata i rica d'oro i l'Eldorado oriental...
1: Sí, com tenien... sempre, la idea del Dorado que
2: exacte,
1: el trobaven a tot arreu.
2: I no hi havia grans mines...
0: Les illes deien Filipines per Filipe.
2: Sí. Els afortunats, llavors les van posar. Sí. Però els filipins eren molt al·lusius, se n'anaven, fugien, i per tant no els podien posar allò a treballar.
0: Que és el que havia funcionat a Amèrica.
2: Llavors no en treien profit. Sí que hi havia el comerç aquest, però hi havia crisi, i llavors van fer com una fugida endavant, van dir, amb les forces dels... combinant les forces... Ara que dominem també els portuguesos, sí. I sabent que els japonesos i els xinesos estan a mata de golla, utilitzarem els japonesos com a tropes per conquerir... No volien conquerir tota la Xina, volien conquerir Canton i Fujian, i després deien...
0: Ja veurem.
2: Veuran que sota les ordres o sota la corona hispànica viuen molt millor i tots es voldran fer espanyols.
0: Clar,
2: llavors es fa un pla articulat ja molt més concret. Es fan una junta general i s'estan uns mesos discutint com ho faran i envien a un jesuïta, que és Alonso Sánchez, a fer de procurador de les Illes Filipines per defensar davant de Felip II aquest pla de conquesta. Però resulta, curiosament, per una banda, els jesuïtes en aquell moment estan entrant a la Xina pacíficament, sí. Matteo Ricci, i tot això els molesta molt. És a dir, va contra els seus estratègies des de Portugal.
0: D'entrar mica en mica,
2: a través de la cultura, a través de conèixer la llengua, i aquests plans d'Espanya. I, per tant, li posen un superior, que és José Acosta, i diuen, tu vigila que no expliqui tot. Però... I, a més, es veu que el dia que li explica els plans a Felip II és quan li arriba la notícia que s'ha enfonsat l'armada invencible.
0: No,
2: per tant,
0: no
2: el rei
0: bon
2: tampoc
0: dia.
2: Està per
0: no
2: res.
0: No és bon dia, no és bon dia.
2: Per grans alegries asiàtiques.
0: No és bon dia.

0: La conquesta de Manila per part dels espanyols va ser després d'una batalla que els va enfrontar el rajà de Manila, també conegut com a rei de Luzon, el 3 de juny de 1571. La batalla va ser difícil, però l'habilitat de Legazpi i els seus homes va ser determinant segons les fonts hispàniques. Anys més tard, però, els xinesos donaven una versió diferent dels fets. Curiosament, al tractar-se d'espanyols hi havia una pell de brau pel mig. Així ho va relatar Sang Xie, al llibre Don Xiang Cao, Estudi dels mars de l'est i de l'oest, un llibre que va ser publicat per primer cop el 1617.
1: Hi ha allà francs, Fulangí, que diuen ser del regne de Ganxila, Castella, i procedeixen del Gran Oest. Van establir tracte comercial amb Luzon i els seus líders es van dir confidencialment: és possible conquerir-los i reemplaçar-los. Per això van regalar or al rei de Luzon pel seu aniversari i li van sol·licitar una parcel·la de la mida d'una pell de bou per aixecar-hi la seva morada. El rei els ho va concedir. Els Fulangí van tallar tires la pell d'un bou, les van unir formant una gran parcel·la i van demanar que se'ls atorgués tot el terreny que bastava la pell. El rei es va disgustar davant d'això, però va decidir mantenir la paraula donada a aquells bàrbars llunyans i els va acabar lliurant el terreny. Van començar a cobrar tributs cada mes segons els usos de la terra. Quan els Fulangí van obtenir el seu emplaçament, el van edificar i fortificar, i van posar cànons i defenses. Amb el temps, van acabar encerclant l'illa de Luzon, van matar el seu rei i van perseguir els pobladors locals fins a confinar-los a les muntanyes.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí amb en Manel Uller i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant del comerç marítim xinès i el galeó de Manila durant el segle XVI-XVII, més o menys, en què succeeixen aquests fets que comentàvem. Doctor Uller, a partir d'aquest moment, a partir de la conquesta de Manila, fos de la manera que ho expliquen els espanyols o fos de la manera que ho expliquen els xinesos, tant se val, el fet és que Manila passa a formar part o, com a mínim, controlat per la corona hispànica, és quan realment comença el comerç amb Xina. Com s'ho fan? Perquè no els deixen entrar, no?, a la Xina per comerciar.
1: No, i com no hi ha possibilitat d'anar a la Xina, són els xinesos els que arriben a Manila, i de fet, i com hi ha molt de profit, en pocs anys, prop de 100 xinesos que hi havia quan els espanyols arriben a Manila, en 10 anys ja n'hi ha més de 3.000, i al cap de 20 anys n'hi ha 20.000. I els espanyols eren tot just menys d'un miler, és a dir, tancats, fortificats a intramuros, i això genera una certa extensió.
0: Però, o sigui, on viuen els xinesos? No viuen a Manila?
1: És com un barri als afores, que en diuen el Parián, l'Alcaiceria, fan una segregació, estem en aquells anys també, que després, però poc després hi haurà...

0: problema de... paguen amb monedes, amb carros sencers, tenen una hiperinflació de coure que no els hi funciona.
1: Segles enrere havien inventat i havien començat a fer servir el paper moneda, els bitllets.
2: El paper moneda,
1: cap als 10, 11, 12. Però després, a l'època mongol, aquell paper se'l mira i diu això...
0: Això és un paper, els papers no vol dir res.
1: Llavors, una mica perd crèdit i a poc a poc, en aquells anys, justament a mitjans del 16, la plata es deia el gran element de l'economia xinesa, però ells no tenen gaire plata.
0: Necessiten la plata que ve d'Amèrica.
1: Molta venia del Japó, però entre el Japó i la Xina sempre hi havia molts problemes de pirateria i no hi havia relacions i, per tant, era molt complicat. I quan descobreixen que aquesta gent està portant molta plata... I, a més, ells la paguen a preu d'or, en el sentit de que hi ha el bimetalisme, és a dir, els xinesos, com valoren molt més la plata que l'or, paguen
0: oi, contents. A preu d'or. I els espanyols contents
1: que els donin. Aquest flux, el gran flux de la plata americana, del Potosí, cap a Mèxic i de Mèxic cap aquí, anés a parar a la Xina.
2: De Bolívia. De Mèxic.
0: I això donava per alimentar a 20.000 xinesos? Perquè, és clar, només amb l'intercanvi de plata i or, o suposo que intercanviaven moltes més coses.
1: Sí, anaven i venien, és a dir, inclús el nom que els deien sangleyes, a vegades són els que venen a comerciar, o els... anaven, allò que deia abans, els monsons, arribaven els xampans, s'havien d'estar per allà uns mesos per tornar, és a dir, molts anaven i venien, i altres, a poc es van convertint en tota la funció econòmica de la ciutat, és a dir, els que feien el pa, els que construïen les muralles...
2: Aquests vaixells immensos que comerciaven, que baixaven plens de productes que volien els castellans, a Castella, i que tenien els xinesos.
1: Exacte. Cada any hi havia, arribaven 30, 40, 50 xampans plens d'això, de la porcellana, de la seda, principalment, i de les espècies i tot allò que...
0: Tot allò que semblava que podia funcionar.
1: És a dir, que la primera baula d'aquest galió, en realitat, la van activar els xinesos. Els espanyols no van arribar allà a dir, farem un galió...
0: Anem a instal·lar-nos allà...
2: Els comerciants van ser els xinesos.
1: Allò van activant una cosa, llavors el 1593 es van esverar a Sevilla, van dir, ho hem de regular, ho hem de frenar...
0: Perquè, clar, arribava un munt de
2: productes... Perquè Sevilla era la casa de contractació, que tenia el monopoli del comerç amb Amèrica.
1: Exacte.
2: I això venia d'Amèrica, encara que naixés a l'Àsia.
0: Clar, i arribava una de producte nou, que no s'esperaven...
1: Van crear un sistema que era molt restrictiu, és a dir, el galió és molt llarg, però van dir, només un vaixell l'any, com a màxim, o dos, un en cada sentit, com molt... I amb unes quantitats de plata molt limitades, 150... Clar, el que va provocar això és que hi hagués molt de comerç il·legal associat al... És a dir, que el vaixell es carregava 10 vegades més del que en teoria s'havia carregat, cada cop es feia més grans i més, amb més producte, diguem-ne, que estava fora de la comptabilitat oficial limitada. I això també va fer que... Clar, també tenia a veure inclús amb el grau de mortalitat que provocava el vaixell, perquè a base de posar-hi tant de producte, doncs el que no es posava tant era menjar. Llavors els mariners, els esclaus, el que sigui...
0: Patien molt.
1: Si deien sis, doncs se'ls tirava per la borda. No? Llavors moria, hi havia una ràtio de mortalitat de prop del 50% de
0: Déu-n'hi-do.
2: Dels tripulants,
1: bàsicament. És a dir, que un cop ja s'estaven apropant cap a... Sobretot a la torna, cap a Califòrnia, Califòrnia, començaven a tenir problemes.
0: Que això, a més a més, la corona no devia estar molt contenta, perquè la corona s'emportava una part, un impost, que diríem ara, però de cada transport. Si la majoria d'aquest transport era il·legal, vol dir que de tota la part il·legal la corona no s'enduia res. Sí. I, esclar, no sé si això ho perseguien gaire, perquè els virreis, per exemple, els virregnats tenien una tendència a la corrupció molt important, però hi participava molt amb els galions o...?
1: Sí, de fet, Filipines era part del virregnat de Mèxic.
2: De Nova Espanya.
1: De Nova Espanya, sí. Llavors, a més, el sistema que funcionava allà era... per subsidiar, diguem-ne, perquè clar, Filipines, com no tenia gaire profit, per subsidiar la corona, a part que deien el situado, que enviaven diners per pagar els soldats, els missioners i tot això, van repartir el vaixell en porcions, és a dir, com en deien boletes, com calaixos, per dir-ho així, un metre per un metre, i cada ciutadà de Manila tenia una boleta, un tros del vaixell. Què van fer aquests? El van començar a vendre a subcontractar el seu tros a grans comerciants, els almaceneros, els grans comerciants de Mèxic, etcètera, i aquests controlant el vaixell totalment i sense fer res, els filipins estaven que guanyaven diners, van crear una mena de classe ociosa, diguem-ne, que només pel dret, pel ser ciutadà allà, ja cobraven, diguem-ne, ho tenien tot pagat, i els altres feien un gran negoci, llavors, clar, tot això, hi havia una gran corrupció al voltant del... Era com un gran club financer que

0: funcionava en aquest sentit, no?
1: I els xinesos, tot això, com ho vivien? Perquè, és clar, tantes vaixells amunt i avall, control... No sé si l'imperi tenia opcions imperials o passaven de tot i el que volia era comerç, no ho sé com anava.
2: Tot era al marge, de la legalitat. Sí que hi havia una part... S'havien legalitzat uns quants vaixells anuals al 1667 que podien sortir, sobretot cap a Filipines, però en sortien molts més. Hi havia una certa també corrupció a la província, o diguem-ne, connivencia entre la província. Tots venien de Fujian, l'actual Xiamen, davant de Taiwan, per dir-ho així, la costa aquella. Sí. Venien de, els que anaven, no venien de Canton, sinó els que venien anaven a Filipines, tot de Fujian. I anaven i venien, i durant la primera dècada, els anys finals dels 90, fins als 1603, hi havia molt d'optimisme, inclús col·laboració, inclús a nivell cultural va haver realitzacions i resultats. Per exemple, el primer llibre xinès traduït a una llengua occidental és una col·lecció d'aforismes que s'atribueix a Juan Cobo, que era un dominic que va traduir aforismes budistes, taoistes, no sé què, de fet, amb col·laboració amb xinesos, amb els seus mestres, etc. I hi havia tot diguem-ne, una cooperació i un profit mutu. Però molt aviat es van començar a sentir que això és dels abusos i van començar revoltes. I hi ha un document molt curiós, que és una carta que envien 20 comerciants xinesos a Felip II a finals del segle XVI, queixant-se dels abusos dels espanyols, dels enganys... Tot aquest clima de tensió va esclatar el 1603 amb una revolta dels xinesos, que, clar, a més, eren 20.000, els altres eren 1.000, per tant, hi havia una certa paranoia. I aquesta revolta va portar un dels primers casos documentats de neteja ètnica, perquè hi havia uns tercers en aquest joc que estaven exclosos del joc, que eren els austronesis, els filipins, per dir-ho així, la gent de Luzon, els de la Pampang, és la gent d'allà, i aquesta gent estaven fora de Filipines i tenien una certa tírria als xinesos. I també hi havia un grup d'uns 300 o 400 japonesos, i els espanyols van utilitzar com a tropes aquests per exterminar-los, i van matar tots els xinesos que
3: havien. O sigui, van eliminar els xinesos...
2: Van eliminar tots els xinesos que havien allà.
3: Seria la mà d'obra, tots els oficis més normals i comuns.
2: Els oficis, els comerciants, els que tenien les botigues... però hi havia tant de profit que, i aquestes també paradoxes de la història, és que al cap d'un, dos anys es va tornar a omplir de xinesos perquè
1: la vida
2: prenien el risc, diguem-ne.

0: El 20 de març de l'any 1672, Fernando de Haro i Monterroso li envia a la reina regent Mariana d'Àustria, que governa en nom del seu fill Carles II, un informe denunciant la pràctica de l'esclavatge entre la població d'origen xinès. Fernando de Haro era el fiscal de l'Audiència de Nova Galícia a Mèxic. No només denuncia que se'ls esclavitzés, també explica que eren objecte de maltractaments. Els xinesos, al ser considerat indis, no podien ser legalment esclavitzats a les terres de la corona espanyola.
1: Aquesta audiència dona compte a Vostra Majestat de com el llicenciat don Fernando de Haro, fiscal d'aquesta, va demanar el compliment de les cèdules reials que prohibeixen l'esclavitud perpètua i temporal dels indis xiximeques de la Nova Biscaya i altres províncies del districte d'aquesta audiència. Vaig tenir notícia que passava el mateix amb els xinesos, que la cobdícia havia inventat portar-los en les naus de la Xina i vendre'ls com a esclaus. I perquè en els xinesos hi ha major prohibició d'esclavitud, perquè les cèdules reials disposen que tots els indis d'aquelles nacions siguin tinguts per lliures i tractats com a vassalls de Vostra Majestat, encara que siguin maometans i de la demarcació de Portugal, per la multiplicitat de nacions que hi ha a les illes Filipines. Que la finalitat de Vostra Majestat és només la propagació de la fe, i l'esclavitud és el mitjà contrari, perquè veient que prenen els fills als pares i les dones als marits per fer-los esclaus, no creuran que és cert allò que se'ls predica. Després d'això, l'esmentat fiscal va demanar el mateix pel que fa als indis esclaus xinesos perquè se'ls posés en llibertat, tal com es va executar amb els que es van trobar en aquesta ciutat i en el districte de l'Audiència, que van ser molt pocs, malgrat trobar-los en possessió com esclaus, per haver resolt Vostra Majestat per les seves cèdules reials que se'ls posi de seguida en llibertat i que el posseïdor justifiqui el títol amb què els va obtenir per si fossin de guerra justa, declarant, com va declarar l'Audiència des d'aquell moment, que totes les dones i els nois menors de 14 anys, encara que fossin obtinguts en justa guerra, fossin lliures per haver-ho disposat i declarat així Vostra Majestat en diferents cèdules, i en especial en les de l'any 1553 i 1563, que estan amb altres d'aquesta mateixa matèria en el quart tom de les impreses, pàgina 370, ajustant-se a l'Audiència en allò proveït a les paraules de les esmentades cèdules despatxades a l'Audiència de Mèxic i al governador de Manila. Hi ha notícies que sovint la nau de la Xina feia escales clandestines o pretextava escales tècniques a la costa de Nova Galícia. Això amb l'objectiu de desembarcar contraband. Inclosos dins d'aquest contraband, feien baixar els esclaus orientals abans d'arribar a Acapulco.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, al celler de Sanui, màgia i humor amb filigranes, tàndor amb Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
4: Torna la competició més boja del curs.
5: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
6: Granota. Urquilla plana.
4: I un nou terreny de joc.
5: La diversió està més que garantida.
4: Torna fang!
7: Fang. Divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
8: Ai, que ràpid passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
8: O els 10 dies Nissan.
9: Com?
8: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Es feia dir el caçador de pervertits.
12: Jo els exposo.
11: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
13: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
11: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
14: No va enxampar un depredador. Va matar una persona.
11: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: En Guàrdia. Amb Enric Calpena.
0: Doctor Uller, podien ser esclaus, no podien ser esclaus? Com, és curiós veure, no sé, per entendre una mica costa, no?, com la colonització espanyola a Amèrica té uns paràmetres molt diferents, per exemple, importació constant de negres africans com a esclaus, tracte vexatori però no esclavitzats dels indis, etc. Diguéssim, o sigui, és un comportament una mica particular, No sé si això ho va traslladar exactament a les Filipines, amb els xinesos.
15: En general, quan va arribar a les Filipines, perquè era la primera conquesta que es va fer després del revisionisme crític de Bartolomé de les Cases, de Vitòria, etc., hi va haver molta supervisió i molt de control per part dels sacerdots religiosos sobre aquests temes, sobre l'esclavitud, sobre els abusos als indis, etc. Llavors, no és una pràctica generalitzada, i el que sí que es produirà són, per exemple, això, aquesta successió, després d'aquest del 1603, diferents repressions molt virulentes de rebel·lions contra els xinesos.
0: Després d'haver fet una matança de 20.000 xinesos...
15: Encara se'n van produir 12 o 3 més. Sí,
0: o sigui, tornaven i després d'unes dècades es tornaven a matar tots.
15: Exacte. Llavors, aquest tipus de tensions hi havia, hi eren... Hi havia, els xinesos no es convertien tots, però una part d'ells es convertien al catolicisme, però hi havia la sospita econòmica com el judaïtze, és a dir, que era una conversió d'interès fiscal, etc., perquè tenien, però que en realitat seguien fent les seves pràctiques tradicionals, però hi havia prohibicions de les seves obres de teatre, que volia dir dels seus rituals de l'any nou, etc. Hi havia una tensió, els obligaven a canviar-se el nom, els espanyols, els xinesos s'havien de posar un nom espanyol, els obligaven a tallar-se la cua, cosa que això era problemàtic perquè els manxús, sobretot, tenien la cua aquella i, per tant, això els hi complicava. No podien tornar a l'imperi perquè sense la cua... Bueno, o sigui, hi havia una tensió també d'intent d'assimilació cultural, etc., que ja era latent. I algunes pràctiques d'esclavatge hi eren, i també... De fet, els portuguesos ho van fer amb més alegria, diguem, el tràfic d'esclaus per Àsia i cap a... Però en el Galió també se sap que hi havia algun percentatge. A vegades encobert, servidors... Els servents a casa...
16: I el catolicisme entra a les Filipines, sobre els filipins?
15: Sí.
16: Com entra?
15: És perquè... Filipines és com una colònia dual, perquè, per una banda, Manila és un món, és aquesta ciutat multicultural, que, a part dels xinesos, hi havia també el Dilao, que és el bar, a banda del Parian xinès, hi havia el Dilao, que era el barri japonès, amb uns 300 o 500 japonesos, després hi havia armenis, gujaratis, és a dir, hi havia tota mena de comunitats...
16: Pel comerç,
15: és a dir, que arribaven vaixells de tot arreu,
0: a Constantinople, en aquella època, passava exactament el mateix, i abans hi havia passat amb Bizanci, vull dir
15: és un d'aquests entrepòs.
0: 12 o 13, vull dir que ciutats amb què tenien barris de comerciants, barri genovès, barri català, fins i tot no barri, però uns carrers catalans, etcètera. Vull dir que, i això era normal.
15: Però llavors l'element civil, els pocs centenars de no tenia cap interès a anar cap a interior de les terres a fer encomiendes, perquè els era complicat. S'havia de fer molta enginyeria social d'agrupar-los en poblado, etc. Llavors els hi van regalar les illes per dirigir els ordres religiosos. Llavors, un tros de les illes era dels jesuïtes, un altre tros de les illes era dels franciscans, un altre dels dominics, i les illes filipines, pròpiament dites, van ser governades i denses pels ordres religiosos, que per això és l'únic lloc d'Àsia on realment el catolicisme hi va entrar, es va establir, és l'herència que han deixat.
16: Fins avui, és una identitat...
15: Exacte, és una identitat cacat, perquè ja sí que durant gairebé 4 segles sobre el territori van fer una certa, diguem-ne, barreja amb costums i tradicions pròpies i un cert sincretisme, però, i a més, en aquest cas, els religiosos també sí que van introduir l'espanyol, però també van començar a aprendre les llengües locals i, per tant, això també explica la continuïtat d'aquestes llengües, i que l'espanyol finalment quedi, sí que ha quedat, però quedi més aviat amb els noms, amb unes barreges, el xabacano, que és aquesta barreja d'espanyol.
0: Sí, toponímia i algunes influències lèxiques, alguns manlleus.
15: De seguida van començar, com passa sempre amb el que a usar la llengua que els entenguessin, i llavors van aparèixer tota una lingüística, diguem-ne, missional, lligada també als coneixements de les llengües.
0: Clar, en aquests períodes tan llargs, la història de la Xina és tan convulsa com la història de tot arreu del món, vull dir, tampoc no és que sigui en aquest sentit diferent, però les convulsions xineses, els problemes, per exemple, hi ha un canvi de dinastia aquí enmig, vull dir que passen moltes coses a la Xina. Com afecta això al comerç amb els espanyols?
15: Sí, hi ha un moment que es produeixen diverses crisis alhora, remant del canvi de dinastia cap al 1641, 39, 40, hi ha diverses coses. El canvi de dinastia, quan els manxús baixen de, i conquereixen i fan la dinastia Qing, l'última dinastia que no és ètnicament xinesa, però que diguem, continua sí, sí. La legitimitat històrica. Això provoca unes transformacions i unes resistències també perquè aquestes províncies al sud no els hi són lleials i provoca més... Però també hi ha la pèrdua de la corona espanyola de Portugal, el 1640, és a dir, es produeix alhora. I alhora també hi ha hagut una revolta dels xinesos el 1639, que aquestes revoltes ja més tardanes estan lligades també als que realment tallaven el bacallà en aquesta regió, que són unes comunitats mercantils piràtiques, diguem-ne, que és a Zhenzilong, Zhenzhenkong, Koxinga, tot un grups que són de Xiamen a Nagasaki, que estan distribuïts per les diàspores i que són els que realment tenien el tall gros del comerç de tota aquella regió, perquè estaven a tots els ports, coneixien els holandesos, els espanyols, s'havien format en aquest contacte amb els estrangers, perquè a Jakarta, també a Batàvia, hi havia també 20.000 xinesos, és a dir, tot... Els portuguesos a Nagasaki, tot això fa que hi haguessin unes revoltes que també eren al servei d'aquests interessos d'aquestes comunitats mercantils. I això va fer que de cop arribessin molts menys vaixells i haguessin de començar a buscar alternatives i anar a altres ports, perquè era com una mena monocultiu, perquè l'efecte secundari sobre Filipines és que no van desenvolupar l'economia, no van...
0: Clar, es va quedar...
15: Arribaven les coses xineses i anaven cap a... Era un punt de pas, no és?

0: Tal com comentava el doctor Oller, a mitjans del segle XVII, el poder marítim que la regió va fer un gir dràstic. El líder xinès Koxinga Zheng Xiangong, lleial a la caiguda dinastia Ming, acabava d'expulsar els holandesos de Taiwan. Embriagat per la victòria, va decidir també subjugar Manila, no directament amb una flota, sinó amb una amenaça formal. Sorprenentment, potser, va escollir un missioner europeu, el dominic Vittorio Riccio, a qui els xinesos anomenaven pare Li Kelou, perquè fes d'ambaixador xinès i portés un ultimàtum als espanyols.
1: Pare Li Kelou, escolteu-me bé. El petit regne de Luzon ha oprimit els meus vaixells mercants, tal com feien els holandesos. Mireu, Taiwan, ara està sota el meu control absolut. Tinc centenars de milers de soldats perfectes i milers de naus de guerra preparades.
2: El vostre poder és indiscutible, gran senyor. Però els castellans de Manila són orgullosos i bel·licosos. Una guerra...
1: Per això us envio a vos com a avançada. Luzon està un dia de navegació. Si reconeixen el voler del cel, admeten els seus errors i venen capcots oferint tributs anuals, els perdonaré la dignitat i reactivaré el comerç. En aquest cas, heu de tornar amb la seva resposta.
2: Molt bé, senyor, però no ho sé si m'escoltaran gaire. I si refusen el vassallatge?
1: Si, enganyats, no obren els ulls, portaré una armada que cremarà les seves forces, ciutats i magatzems, fins a no deixar cap pedra sense reduir a cendres. Aleshores, encara que demanin pietat, serà tard. Que recordin l'exemple ocular de l'holandès. Si s'hi neguen, pare, no cal que torneu. Digueu-los que s'ho pensin ben ràpid.
2: Molt bé, Zheng Chenggong. Ho faré com vos ho demaneu. Però us heu plantejat que els espanyols potser es vulguin venjar abans d'hora amb els xinesos que viuen en els seus territoris? Són gent molt orgullosa i retorçada, i els hi agrada creure que les seves espases són tan poderoses com la fe en Déu Nostre Senyor.
1: I amb això què voleu dir? Que són per mi 100.000, 1 milió de pobres desgraciats. Ells no m'han d'ajudar per res. Jo tampoc no m'he de preocupar per ells. Com si els volen matar tots. Se me'n refum. I aneu-se'n ja, que m'esteu carregant amb tanta xerrameca i tants dubtes. Quasi amb tots els jesuïtes i la seva llengua llarga i podrida.
3: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Manel Oller, mentre succeïa tot això que hem sentit, i atacs, i que se'n sortia, no se'n sortia, matances, el Galió anava i tornava. No el van aturar.
4: No el van aturar.
0: Però per què no l'atacaven? Ara,
5: la pirateria holandesa o anglesa o portuguesa.
0: O xinesos, també.
5: O els pirates.
0: Clar, per què no l'atacaven?
4: Ho intentaven, per exemple, els holandesos, que de seguida la companyia d'Índies holandesa ja a principis del 16 es van instal·lar al que era Batàvia i també a Taiwan, i després els espanyols hi van anar també, van estar a Taiwan gairebé 20 anys al nord, i intentaven frenar sobretot l'arribada dels vaixells xinesos i durant alguns anys van blocar perquè no, si no arribava la plata i
0: clar, ja
4: doncs no sortia. Alguns anys van provocar que no sortís perquè no hi havia material, perquè no havien arribat les coses xineses que per omplir el vaixell. Però els hi va costar molt, en part potser per les característiques del viatge, perquè hi havia una part el primer tram del viatge es ficava pels estrets dintre les illes, és a dir, era internament dintre les illes Filipines i sortien el que en deien embocadero, que ja mirant cap al Pacífic, llavors ja tiraven. Clar, en el Pacífic potser on tenia més oportunitat era quan s'estava apropant cap a Amèrica. És a dir, potser per les pròpies del viatge els hi costava.
5: Sí que estava molt armat, no?
4: I estava molt armat, i però el que sí que va haver és alguns naufragis. És a dir, no tots van arribar, hi havia alguns que... Un, per exemple, el 1609, que va naufragar davant de les costes del Japó. És a dir, hi havia... No tots arribaven bé, i alguns fins i tot naufragaven en aquests estrets, perquè els estrets aquests...
0: Eren
4: complicats, hi havia canvis de corrents d'aigua...
0: Esculls i...
4: No arribaven ni a sortir.
5: Però el Galió també devia portar, diguem, productes d'Amèrica cap a Xina, i a Xina a Amèrica, agrícoles o biològics, no?
4: Sí, clar, això també... alguns arribaven via el Galió i altres arribaven pels portuguesos, però va tenir un impacte grandiós en l'economia xinesa i en la transformació.
0: Moniato
4: el moniato, la patata,
0: el panís, el blat de moro...
5: El tomàquet també?
4: El tomàquet, el bitxo, que els xinesos consideren que és una cosa... Tot això va perquè va permetre un òptim agrícola, però així, al segle XVII-XVIII es multiplica la població xinesa, en part per això, perquè els hi permet roturar en les terres, els hi permet... els pagesos pobres treure profit de terres que fins llavors no podien, i altres condicions, fa que es multipliqui la població de 130 milions de xinesos que havia cap al 16 a 400 i alguna cosa ja quan acaba el Galió. És a dir, que té un efecte molt important a l'economia.
0: Quan acaba el Galió? Quan acaba el domini espanyol sobre Amèrica o abans?
4: La guerra d'independència de Mèxic és la que ja li posa la puntilla, però en certa mesura ja a finals del 18 comença a entrar en crisi el profit, perquè cada cop més els anglesos pel comerç, etcètera, estan...
5: Estan els amos, clar.
0: Sí, sí, i perd sentit econòmic.
4: Exacte, ja no té el profit
0: que tenia. Els xinesos també no té tant d'atractiu, tampoc vens els espanyols.
4: S'ha igualat allò que deia del preu de la plata i de l'or, s'ha igualat, i per tant ja no està en el negoci rodó enviar la plata allà.
0: A més, la plata va de baixada en aquell moment, ja, no de quantitat, perquè l'han extreta tanta i tanta que no en queda tanta ja per...
4: A partir d'un cert moment els xinesos volen la plata amb monedes, i per això encara encara ara es troben en antiquaris a la Xina pesos reales de 8 pesos mexicanos resegellats, marcar, perquè els hi semblava més fiable que no fos diguem-ne falsa. Llavors volien ja no els tostones, ja no els lingots de plata, sinó monedes, volien monedes. Per tant, tot això complicava.
0: Ha quedat record a la Xina d'això, a part dels estudiosos, òbviament, però diguéssim, a aquestes províncies del sud de la Xina encara queda el record mític del Parian i del Galeó i del comerç amb els espanyols, o això també ha quedat?
4: No gaire, perquè en general inclús les fonts històriques en parlen, el Tong Xiangkao dedica uns quants paràgrafs, però és en aquell moment en general els xinesos parlen poc dels mons a fora, els interessen relativament poc, i a més tots aquests que estaven al Parian. Per exemple, quan van fer la matança 20.000 xinesos als 1603, els espanyols es van espantar molt perquè van aparèixer uns vaixells oficials xinesos allà a mirar què havia passat. Però s'ho van mirar i van dir, aquests en realitat eren traïdors.
0: 20.000 que no ens interessaven.
4: Havien fugit, marxem. És a dir, en aquell moment ni tan sols van plantejar-se ni una revenja, ni etc.
0: Doctor Manel Oller, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos això tan interessant del Galió de Manila. El doctor Oller és professor d'Història i Cultura de la Xina Moderna i Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra. Moltíssimes gràcies.
4: Encantat.
0: Josep Maria Soler i Sabater...
5: Ens falten més històries de Filipines, moltes
0: tant,
5: més.
0: I l'Àsia, que és una cosa apassionant. Això és l'enguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Víctor Lloret. Producció, Gemma Comte. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Xavier Martín.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. L'Aràbia Saudita promet una resposta contundent a l'atac d'ahir contra l'aeroport de la capital de Riad, que, recordem, va causar una desena de morts i més de 300 ferits. De fet, aquesta mateixa tarda s'ha sentit una forta explosió a l'aeroport de Sanaa, a la capital del Iemen, controlada pels Houthis. Nombrosos mitjans àrabs i la mateixa televisió dels Houthis han informat d'aquest atac aeri a la zona rebel, però de moment no se saben els danys materials causats ni tampoc si hi ha danys personals. L'atac d'ahir contra l'aeroport de Riad ha provocat una onada de condemnes internacionals, des de l'ONU fins a Rússia, passant per França, que ha qualificat d'atroç la caiguda d'un míssil sobre un aeroport civil ple de gent. El govern francès ha exigit als Houthis que aturin l'ofensiva i ha reiterat que continuaran ajudant l'Aràbia Saudita en la defensa del seu territori. Més notícies amb la Maria Guixà.
2: A les Canàries, Salvament Marítim ha rescatat les últimes hores més de 300 persones que viatjaven en dues embarcacions. Una, amb 96 persones a bord, ha estat traslladada a Lanzarote i l'altra, amb més de 200 migrants, ha arribat a Gran Canària. A la primera embarcació hi viatjaven 8 menors no acompanyats. A més, 3 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital per diverses patologies.
1: Les entitats que atenen persones sense sostre alerten que les solucions d'emergència que habiliten les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics extrems són, diuen, totalment insuficients. Sara Girón, responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, explica a Catalunya Ràdio que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar 2 espais municipals per atendre persones que viuen al carrer, però que moltes no hi van poder arribar.
3: Ja el fet de carregar les seves pertinences amb tot el quilometratge que ha de fer una persona per garantir les seves necessitats bàsiques ja és una gran amb dificultat. Quan això li posem aquest pes d'aquesta motxilla amb tot mullat, hi ha persones que no s'han pogut desplaçar.
1: Per això, des d'Arrels demanen més espais i que siguin permanents.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky replica a Donald Trump que es faran eleccions a Ucraïna tan aviat com Rússia accepti un alto el foc de 60 dies. El president nord-americà va dir ahir a Zelensky que plegués per la seva incapacitat, segons Trump, per negociar la pau amb Moscou. Va fer servir aquestes paraules.
4: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
2: Unes hores abans, Zelensky també deia que condiciona aturar els atacs contra refineries russes, com li ha exigit Donald Trump, el fet que Moscou deixi de colpejar les infraestructures energètiques ucraïneses. Així, doncs, l'espiral de tensió entre Trump i Zelensky no s'atura de moment. El rerefons d'aquest malestar del president ucraïnès és la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que també han criticat els socis europeus i que reforça les finances russes en plena escalada d'atacs contra objectius civils ucraïnesos.
1: El Festival Temporada Alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les meravelles, un musical immersiu i sensorial que ha seguit des de Girona l'Aleix Freixas.
5: A ritme de Take On Me, la protagonista d'aquest musical ha començat a endinsar-se en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. La combinació de música, imaginació i caracterització ha permès que els espectadors acompanyessin Alícia en aquest viatge i ho ha fet perseguint un dels grans atractius de l'espectacle, la interacció amb el públic. Adrià Bausó és un dels directors artístics.
6: A reivindicació de la lectura, dels llibres, de la música, del ball, dels objectes naturals, per què no dir-ho, nosaltres busquem molt tot el que és la naturalesa amb l'escenografia, amb els materials que utilitzem, i per tant, això creiem que serà tot una experiència tan sensorial com espiritual.
5: Aquesta ha estat una oportunitat per introduir els més petits al teatre, però també per aconseguir coses com la que ens explicava una de les espectadores, la Martina.
7: Estem els papes.
5: Alícia, el musical de les meravelles, és una producció de la companyia Ninus i aquest diumenge ha omplert 4 vegades la sala La Planeta de Girona.
1: Els esports, Francesc Ripoll, bona tarda.
8: Bona tarda, primera divisió de futbol, acabat ara el 0-0. En bàsquet, a la Lliga CB, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Aquesta tarda a les 5, Baskonia Joventut, a les 7, Barça-València. Tot això i més a partir d'ara, el Tot Gira.
0: Fins aquí les notícies.
9: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
10: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
11: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
12: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
10: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: El Madrid de Mourinho ja és aquí. Vinícius perd els nervis i s'autoexpulsa. Una expulsió que no admet cap discussió. I no content amb això, s'encara l'àrbitre i posa la seva presència al Clàssic en dubte. I per postres, Mourinho decideix no sortir a la sala de premsa. Argument de portes endins, millor callar perquè si no el sancionen. De fet, cap jugador del Madrid va atendre la premsa. Bé, només Tchouaméni, que va parlar a Real Madrid Televisión. Tot plegat es resumeix en poques paraules. El Madrid s'ha tornat a mourinyitzar. Quina gran notícia pel Barça.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre. Avui sucarem pa amb el moment del Madrid. Ahir va guanyar, sí, però sense jugar bé i deixant molts dubtes i de nou fora de si amb els àrbitres buscant culpables a tort i a dret. Però analitzarem també el moment dolç del Barça fent la seva i seguint líder sòlid. Ahir 3-0 efectiu davant del Rucos Getafe. Però una tarda també de Tot Gira en què tindrem molt bàsquet. A les 5 la Penya juga a la pista del Baskonia i a les 7 tros de partit. Transmissió del Barça-València al Palau. Ho tenim tot allò. Comencem.
2: Tot Gira 2331.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Els 11 titulars d'aquest diumenge 11 d'octubre del 2026 a Madrid estan que trinen amb l'expulsió de Vinícius.
3: Per estirar-li el cabell al jugador de Villarreal, se li va, fa falta saber els partits ara de sanció que li cauen al brasiler amb aquest clàssic a dues jornades.
0: El Barça marxa demà a primera hora cap a Istanbul.
3: On dimarts juga a la Camp de Galatasaray i a la Lliga de Campions.
0: A primera, avui es juguen 4 partits.
3: Ara s'ha acabat el 0 Celta de Vigo 0, ara un quart de 5 comença el Real Sociedad Deportivo, a 2 de 7 Betis Osasuna. I a partir de les 9, Racing València.
0: A la segona divisió, ahir va guanyar el Sabadell. Demà juga el Girona a Tenerife.
3: Avui ja s'ha jugat el partit entre l'Andorra i el Castelló. 1-0, ha perdut el Castelló guanyant l'Andorra. Ara un quart de 5, Almeria, Leganés. A 2 de 7, Mallorca, Les Palmes. I a les 9, Cádiz, Sporting.
0: El Prat busca aquesta tarda certificar el pas a la següent ronda de la Copa.
3: On s'enfrontarà l'Atlètic Club de Bilbao. A l'anada del Prat ja va superar el Sant Rafael per 5-1. També la primera ref a l'Europa aquesta tarda. Juga un quart de 7 contra l'Algeciras a Can Dragó. I el Sant Andreu juga demà al Camp de l'Hèrcules.
0: En futbol internacional, què destaquem avui?
3: Destaquem un partidàs a 2-6, Liverpool City a la Premier.
0: Marc Márquez ha acabat 6è a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP disputada aquest matí al circuit de Mandalika.
3: La victòria està per Bezzecchi, 5è de la temporada, al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el primer lloc a la General, amb 2 punts d'avantatge sobre Márquez. En Moto3, Máximo Quiles s'ha proclamat campió del món.
0: Victòria de Max Verstappen al Gran Premi de Fórmula 1 de Singapur.
3: Ara mateix s'acaba la cursa per davant de Leclerc i del líder Antonelli, que continua de líder una setmana més.
0: A la Lliga CB de bàsquet, derrota del Manresa aquest migdia i del Lleida.
3: També en derrota contra l'Obradoro 91-89 i el Manresa ha caigut de 37 a la pista del Madrid 120-83. Avui a les 5 Baskonia Joventut i a les 7 Barça-València.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina amb 7 de 10 jugadores catalanes s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món del Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai.
3: A la final l'equip espanyol ha derrotat l'Argentina per 3-1. Al Paraguai també han aconseguit medalla les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francesc, s'han penjat la plata i el bronze a la final del patinatge artístic. L'hora està per la portuguesa Madalena Costa.
0: Un apunt d'handbol i un altre de futbol sala.
3: El Barça ha guanyat a la pista del Villa de Aranda en handbol per 33-40. La Lliga Futbol Sala, Valdepeñas 2, Santa Coloma 1.
0: Sergi Camps, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
0: El titular a xarxes.
4: Vinícius és Dr. Jekyll i Mr. Hyde a Instagram. Ahir, després del partit, va fer una publicació reconeixent l'error, l'estirada dels cabells de Saliba. Més tard, però, va republicar una story on es defensa que els àrbitres tenen una doble vara de mesurar quan l'acció conflictiva la fa o la rep Vinícius. Veure per creure.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
2: Tot Gira. Fent ràdio esportiva des de l'agost del 2004. Amb David Clopé.
5: Se l'endú Gabriel Jesús. Continua Gabriel Jesús. Continua Jesús! El Barça ha guanyat un altre partit, el 8è consecutiu en les 8 jornades de Lliga.
4: Bellingham amb la passada cap a punt de penal, la xut i el gol. El segon, marca Vinícius, ho celebra tot l'equip al córner, també José Mourinho. I sí, mira, l'està expulsant, està expulsant Vinícius.
6: Ah, sí, sí, perquè li enganxa el cabell, l'enganxa dels
4: sí,
6: cabells,
4: doncs
6: Sergi.
4: Sí, que avui té ganes de plorar. I alerta perquè Vinícius entra en revolta contra
6: l'àrbitre. A salivar. No sé què, que s'ha ratllat.
7: Jo dic que... Teatro y del bueno. ¿Cómo está el party?
0: Tot gira amb el Marçal Turo i el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció i el Xavi Vall i el Manel Gil al control central. La Lliga, ja ho veieu, ha tornat i les coses no han canviat. Ahir van jugar el Barça i el Madrid i tot continua igual. Tots dos van guanyar, però les sensacions són radicalment diferents. I som a només dues setmanes del clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, diumenge 25 d'octubre, 9 de la nit. Avui, a les 6 de la tarda, hora Barça, hora Madrid. Prendrem el pols a tots dos equips i us explicarem quines opcions hi ha perquè a Vinícius li caigui més d'un partit de sanció i es perdi, per tant, el clàssic.
4: Sí, mira, anem a repassar l'acte del partit d'ahir. El senyor Díaz de Mera diu en l'apartat expulsions, al minut 73, Vinícius ha estat expulsat pel següent motiu: estirava els cabells a un adversari amb la pilota en joc sense estar la pilota en disputa entre ells. Això a l'apartat expulsions. Després, altres incidències. A la mateixa jugada diu que Vinícius, després d'haver estat expulsat i encara al terreny de joc, ha seguit protestant la meva decisió a voz en grito, això no ho tradueixo perquè m'agrada molt l'expressió, a voz en grito, es va dirigir a la zona on jo estava amb actitud agressiva.
0: Aquesta és la clau.
4: Havent de ser subjectat per companys d'equip sense poder apreciar cap expressió concreta. Per tant, déu-n'hi-do, el senyor Díaz de Mera, que retrata la situació amb aquestes paraules.
0: Aquesta actitud agressiva que reflecteix a l'acte Díaz de Mera és la clau i que fa pensar no només a aquells que interpreten de manera freda el codi disciplinari, sinó també la premsa de Madrid, que Vinícius té molt, però que molt pelut poder jugar el clàssic, perquè són dos partits els que li poden caure i justament són els que falten perquè jugui aquest clàssic Barça-Madrid de la setmana que ve. Avui en parlarem, eh? I de fet nosaltres el que, amb un punt de morbo, us demanem avui al nostre compte d'X, x.com/totgira, és diumenge dia 25, voleu que Vinícius jugui el clàssic?
4: O sí o no, sí, resta més que suma al Madrid, o no, perquè és un gran jugador. Doncs ara mateix, l'opció de sí, resta més que suma, guanya amb el 65% dels vots.
0: Un minut i un quart de cinc, a les 6, insisteixo, al bar, hora Barça, hora Madrid, ara es porta en directe. Justament a aquesta hora veig ja imatges del Real Ale Arena de Noeta, a Donosti, on és a punt de començar aquest Real Societat Deportiva, Oriol.
3: Sí, la Real Societat que avui es queda sense Oyarzabal com a mínim d'inici. Veurem si té alguns minuts després del periple amb la selecció espanyola, mentre que el Deportivo també tenim ganes de veure, tenint en compte que té dues bases destacadíssimes ja fa uns quants dies, la del seu golejador Aubameyang i també, d'altra banda, la de Marc Casado, que també es va fer mal en una clavícula i estarà un temps de baixa.
0: Bé, això és a punt de començar. Abans ha jugat el partit entre ells i Celta, amb empat a 0.
3: Sí.
0: Ells 0, Celta 0. Això fa que la classificació l'ell segueixi la part baixa, 6 punts, marca la salvació, de fet, i el Celta, que és novè, amb 8 punts. De seguida comença aquest Real Societat Deportivo. La segona divisió, ara també comença l'Almeria Leganés. L'Almeria, un dels candidats a aconseguir l'ascens, per tant, rival del Girona.
3: Sí, ara comença aquest partit, però també destaco el que passat a les dues de migdia, perquè el Castelló, que recordem que havia començat molt bé, fins i tot va guanyar el partit a Montilivi tot just fa unes setmanes, ha perdut avui al camp de l'Andorra. Andorra 1, Castelló 0. Això vol dir que el Castelló només ha sumat un dels últims 6 punts en joc. Va empatar amb el Ceuta la setmana passada i avui ha perdut el camp del Castelló. Per tant, l'Eibar es pot escapar una miqueta més, un Eibar que juga demà.
0: En futbol internacional, avui, sobretot, estarem pendents a 6:15 a la Premier del Liverpool City, que és el partit més destacat de la jornada.
3: I tant, sobretot perquè tenim ganes de veure Araujo contra el City, a veure com ho fa el jugador cedit pel Barça. De la Premier League tenim un Crystal Palace 2, Nottingham Forest 1 i un Hull 1, Everton 0, els dos partits a la segona part. A Itàlia, per exemple, que a migdia també ha jugat el Como de Cesc Fàbregas, empatat a casa a 0 contra la Roma, tot i jugar contra 10 durant bona part del partit. Ara està jugant la Lazio contra la Monza, guanya per 2-1, i també guanya el Bologna a camp del Lecce per 0-1.
0: Molt bé. I el Prat acaba de començar un partit històric. Fa una setmana es va ajornar per culpa del temporal el partit Prat-Sant Rafel d'Eivissa. És la tornada de la ronda prèvia de la Copa. El premi per qui passi, tots el sabem, és jugar contra un primer a la Copa, i a més com a local. De fet, el sorteig ja es va fer dilluns, i el Prat ja sap que, si passa, rebrà dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre l'Atlètic Club de Bilbao, dels equips que guanyen més copes a la història. Això d'avui, per tant, hauria de ser un tràmit, hauria de ser una festa, perquè recordem, a l'anada al Prat equip de la Lliga Elite, la primera competició controlada per la Federació Catalana de Futbol, ja va guanyar a Eivissa per 1-5. Per tant, hauria de ser un tràmit, que no hi hagin sorpreses, i el Prat sigui a la primera ronda de la Copa, on es trobarà l'Atlètic Club de Bilbao. Municipal de Sagnier, Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs, si era un tràmit gairebé abans de començar el partit, et puc assegurar que ja, ara ja és un tràmit absolut. Minut 16 de la primera part, el Prat ja guanya per 3-0.
0: Què dius ara? Carai, tu.
7: Sí, sí. Ha marcat Adri Ribas al minut 10, Buireu a la sortida d'un córner 3 minuts més tard i només 2 minuts després, al 15, Cono ha fet el 3-0 que ara mateix veiem. Per tant, escolta, parcial de 8-1. Jo crec que és gairebé una evidència que el Prat s'enfrontarà a l'Atlètic de Bilbao el 29 d'octubre.
0: Escolta, hi ha gaire expectació? Ho dic perquè, clar, això és un partit per la història pel Prat, perquè ara avui tindrem ja la confirmació oficial i, a més, sabent el rival, no havent d'esperar el sorteig.
7: No, no, hi ha molt bon ambient, estadi gairebé ple i moltíssimes ganes d'aquest partit contra l'Atlètic. M'han comentat que és el rival que volien exactament, perquè dels dos rivals que més engrescaven eren l'Atlètic i l'Espanyol, però clar, deien, és que l'Espanyol potser aquí el tenim una mica més vist i no ve tanta gent. En canvi, l'Atlètic és l'equip més solera que ens podia tocar i estan entusiasmats i es nota perquè l'equip s'ha posat les piles de seguida, ha començat dominant una miqueta el Sant Rafael, fent alguna aproximació tímida, però vaja, el Prat s'hi ha posat, 3 i eliminatòria finiquitada.
0: Ja havien jugat a la Copa, oi, el Prat? Fa algunes temporades, em balla pel cap que van jugar contra el Lleida en una eliminatòria de Copa, també contra el Nàstic, però vaja, aquesta serà, sens dubte, la més destacada perquè es poden enfrontar en primera divisió amb aquest nou format. No sé si ja ho estan començant a preparar tot, ho dic per la dimensió de l'estadi, el que caldrà fer perquè es pugui jugar un partit de primera divisió i a les 9 de la nit, és a dir, amb enllumenat reforçat per la televisió.
7: No, clar, clar, ells ja fa temps que estan treballant en aquest partit hipotètic, partit encara del 29 d'octubre. El que sí que et puc dir és que no jugarà aquí a l'estadi municipal del Sagnier.
0: Ah, no jugarà aquí, val, d'acord.
7: No, al final no ha pogut ser i han de buscar un altre estadi que intentaran seguir amb més capacitat. Ho tenen molt a prop, però encara no volen dir exactament on serà, però vaja, tots els preparatius estan en marxa, només estàvem patint per, carai, que avui tot surti bé, perquè ja estem treballant de cara a aquest partit contra l'Atlètic de Bilbao, per tant, bé, tota la feina feta crec que serà ben aprofitada.
0: Doncs una llàstima que no puguin jugar a casa, hagin de marxar a l'exili, els hi passa a molts equips en aquestes primeres rondes, la televisió marca unes condicions, l'enllumenat és necessari i moltes vegades aquests camps no ho permeten. Doncs bé, veurem on acaba jugant el Prat. Home, per proximitat té el camp de l'Espanyol molt a prop. Veurem si...
7: Doncs,
0: si
7: home,
0: no.
7: Sí, m'han dit que si és l'opció en la que estan treballant serà amb més capacitat. No sé si tanta més, però sens dubte que esperen que sigui un dia històric i un dia que, vaja, de molta recaptació pel club.
0: Minut i marcador ara mateix, al fons?
7: Doncs ara mateix, minut 19, ja es manté el 3-0. El Prat ha aixecat una mica el peu de l'accelerador perquè, vaja, hi ha hagut un moment que han estat 3 arribades, 3 gols.
0: Per cert, parlant de futbol català, Oriol, a partir de la segona federació, duel de filials entre Girona i Espanyol ara mateix, a partir que ha començat a les 4 de la tarda.
3: De moment, al minut 22 de la primera part, aquí no hi ha gols entre els dos filials, Girona 0, Espanyol 0.
0: Motos.
8: I la diferència entre Martín i Marc Márquez és de 2 punts a la classificació del Mundial, tal com va arribar. Marc Márquez no ha perdut res a Indonèsia. I, a més, ha guanyat l'esprint i, a més, creua la línia de meta.
0: El Mundial de MotoGP d'aquesta temporada és segurament el més emocionant dels últims anys. Falten 5 grans premis pel final i, de moment, tot apunta a un final d'infart. Ahir, a la cursa sprint d'Indonèsia, Marc Márquez es va col·locar líder del Mundial al davant de Jorge Martín després d'aconseguir la victòria. Avui, Jorge Martín li ha tornat a prendre lideratge. Ha guanyat Bezzecchi, que també s'apunta a la lluita pel títol. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Cada cursa és un espectacle i això serà d'infart, eh?
9: Home, avui almenys hem tingut una cursa entretinguda, amb la lluita del davant entre Bezzecchi i Raúl Fernández. Per cert, Raúl Fernández tenia i té 2 dits de la mà dreta trencats, l'índex i el petit, i després la lluita en què s'ha vist involucrat Marc Márquez per la quarta posició amb Acosta i Ogura. Aprilia ha fet pòquer històric per ells, amb les 4 motos al davant, Bezzecchi i Fernández Fernández, Jorge Martín i Ogura. Al darrere, la cinquena posició de Costa amb la KTM i sisè i setè els germans de Cervera, Marc Márquez i Àlex Márquez amb la Ducati. Això traduït en punts vol dir que Marc Márquez va arribar a menys 2 i se'n va a menys 2. Ahir era líder amb més 4, que era un bon comodí per sortir molt ben parat d'un dels circuits que pitjor se li donen, i sembla que la seva moto també, si més no, aquest any. El tro de Cervera, que està ben content.
10: El fin de semana redondo. Estoy súper contento de no haber perdido, no ceder ningún punto respecto a Martín este fin de semana, y solo 3, ¿no?, con Berchecki. Así que me lo dices el jueves y hubiera saltado de alegría. Así que tenemos que estar contentos.
9: Diem que el Mundial el pot perdre Aprilia més que no pas guanyar-lo Márquez. Martín també diu que marxa content.
11: Exacto, misma distancia y una carrera menos. Bueno, yo creo que, como siempre he dicho, el liderato hoy viene. Lo importante yo creo que es estar en la pelea. Hay días en los que ganas puntos, días en los que pierdes, pero lo importante es no hacer errores, sacar el máximo. Hoy seguramente el máximo era un tercero, porque no tenía más. Me voy contento de este finde.
9: Martín, per tant, que suma 355 punts, a 2 punts Marc Márquez, a 46 Berchecki. Encara n'hi ha 185 punts en joc. Et diré que fins al 8è de la general, que és Àlex Márquez, matemàticament podrien ser campions. Vull dir que queden 5 caps de setmana, Austràlia, Malàisia, Qatar, Portugal i València. D'aquests 5, en 4, Marc Márquez l'any passat no va córrer perquè estava lesionat. Austràlia i València, et podria dir que són circuits pro Márquez. I els altres 3 no, però tampoc serien circuits antimàrquets.
0: Ja, això et volia dir. A Malàisia, jo recordo Márquez guanyant. No és el circuit on va tenir aquell problema amb Valentino Rossi?
9: Sí, sí, oi? Però estan parlant de fa molts anys
0: ja
9: amb
0: sé,
9: una
0: ja
9: onda.
0: Ja ho sé, amb una onda, una altra moto.
9: Sí.
0: I València ja ha guanyat. No és segurament el seu circuit predilecte, però ja ha guanyat.
9: No, no, Portugal, València no i Austràlia Portugal, són no circuits pro Márquez, claríssimament. Malàisia, per exemple, l'any passat l'Àlex va guanyar. Mm. És a dir, va guanyar amb una Ducati. Per tant, sí, sí. Bé, Qatar i Portugal. Qatar ell va guanyar l'any passat i va córrer, va arrasar, però és que aquella moto era una altra. I Portugal és un d'aquells circuits també que... mig-mig, però ja. Vaja... jo crec que no ho té malament.
0: És apassionant el que ens espera per davant, i el més bonic de tot plegat és que tot això us ho podem explicar en directe. Totes les curses, les que queden d'aquests 5 grans premis, són 2 curses, la de dissabte, la cursa sprint, la de diumenge, totes en directe a l'exclusiu digital a Univers MotoGP. D'aquí 15 dies, oi? És el gran premi, sí, d'Austràlia. El Damià li ha tocat la grossa perquè hi ha canvi d'hora justament aquell cap de setmana, i la cursa llarga de diumenge serà a les 4, oi, de la matinada?
9: A les 4 de la matinada.
0: Bueno, mira, sí, havies fet mai una... Bé, havíem fet moltes curses de nit, eh? Recordo campionats del món de Moto3 i Moto2, i encara més d'hora, o més tard, segons es digui. A les 3 de la matinada recordo fer una cursa.
9: Sí. Aviam, de MotoGP, el més aviat que hem hagut de matinar mai, 5 del matí a Austràlia, però aquesta vegada...
0: Jo recordo un títol mundial del Pol Espargaró, del Pol Espargaró, enviant també algú a cobrir la pantalla gegant a Granollers, que era una hora intempestiva.
3: Jo en recordo una de Marc Márquez quan va fer Moto2 des d'Austràlia, que crec que ho estàvem fent a
0: la bandera negra, la cursa de la bandera negra.
3: La van fer a Cervera.
0: Sí.
3: Però una aquí, amb el Damià, jo crec que sí, sí. Amb telèfon, sí, des d'Austràlia.
9: Sí. Devia 3... ser el Moto2 de... el d'Austràlia, sí. El Moto2 d'Austràlia devia ser amb el Marc.
3: Va ser Austràlia. I tornant encara més enrere, aquelles matinades, cap a 2:45 de la matinada, anant a Castellar del Vallès, perquè sí, Dani Pedrosa i companyia també...
0: N'hem fet de tots els colors. Fa molts anys que seguim les curses i l'horari no ens espanta. Per cert, on ja tenim nou campió, és a Moto3, aquest pilot que es diu Máximo Quiles, de 18 anys, que avui he descobert que es diu Máximo perquè al seu pare li agrada molt la pel·lícula Gladiator. És així, oi?
9: Sí, és així, pels pares. Sí, li van posar aquest nom, sí. I, de fet, la celebració ha anat en aquesta línia, vull dir que a ells ja els agrada el joc. És un pilot apadrinat pels germans Márquez, és un jove murcià que ha aconseguit avui la 10a victòria de la temporada, que guanya el títol a 5 curses del final de temporada, cosa que, apunteu, en el passat només havien aconseguit 4 cracs: Marc Márquez, Valentino Rossi, Giacomo Agostini i Mike Hailwood, segurament els més grans. I l'any que ve se'n va a Moto2 amb el seu equip, l'Espar, precisament a Moto2. Avui la cursa la guanya d'Izan Guevara sobre el líder Manu González, del Balear. Ara és a només 5,5 punts del madrileny González en la lluita per la general d'aquesta categoria intermitja.
0: Molt bé. Per cert, es torna a parlar del Gran Premi de Qatar. Ara ho has dit, que és una de les curses pendents d'aquest Mundial de MotoGP. Sabem que és una situació complicada per tot el que tenim, aquest conflicte obert a la zona del Golf Pèrsic, i no podem assegurar el 100% que es pugui disputar a Qatar, oi?
9: Bé, ara mateix jo diria que no. tot i que l'organització digui que sí. Mira, li han demanat a Marc Márquez si s'hi ha d'anar.
10: Prefiero no opinar de momento. Pero tengo muy claro que la vida es una y carreras hay muchas.
12: Vale. Pero el de campeonato, que son 37 puntos que se perderían.
10: Es que da igual. La vida es la vida, una carrera es una carrera.
9: Bé, sembla clar el que diu el tro de Cervera, no? Si no s'hi va, no passa res. Insisteixo, MotoGP diu que hi aniran perquè el germà gran, la Fórmula 1, ha confirmat Qatar i Abu Dhabi, però jo crec que, sincerament, de forma molt temerària.
0: Escolta, i que facin allò que va fer la Fórmula 1 de disputar el Gran Premi de Bahrein, crec que va ser a Malàisia, oi?
3: Correcte. Sí.
0: Que no facin el mateix, és a dir, que el Gran Premi de Qatar s'exili i es facin d'una altra banda?
9: No, perquè pensa... No, pensa que si això ho haguessin de canviar, ja ho haurien hagut de canviar.
0: D'acord.
9: Ja haurien hagut de mobilitzar un altre circuit.
0: O es fa Qatar o no es fa.
9: O es fa Qatar o no es fa.
0: D'acord.
9: Jo crec que... De fet, ells volen que es faci sí o sí, però, vaja, ja et dic, que la situació està així. A Catalunya Ràdio hem pogut saber que les persones que s'encarreguen de fer el llibre de ruta del Dakar que es disputa a l'Aràbia Saudita són al Marroc des de fa 3 setmanes. Per tant, aquí us puc donar una altra pista de com està la situació. Ahir a la nit hi va haver 12 morts al costat de l'aeroport de Riad. I on el mes que ve, precisament Riad, la capital saudita, el mes que ve s'hi havia de fer el Mundial de Bici Trial, amb diversos catalans entre els aspirants a medalla. L'Eloi Palau ha dit a Catalunya Ràdio que estan molt decebuts amb l'UCI, la Federació Internacional, perquè no els ha protegit. Ell ja va decidir pel seu compte que no hi aniria.
13: Molt decebuts amb la UCI perquè no ha decidit fer cap plan B. I clar, amb l'escalada que hi ha hagut de conflicte en aquestes últimes setmanes, òbviament, vaig decidir no córrer al Mundial. Després de prendre aquesta decisió, el Ministeri d'Assumptes Exteriors ens va enviar un comunicat que deia que prohibia a la Federació Espanyola que enviés esportistes cap a Riad. Molt descontents i molt decebuts amb la UCI de no haver fet cap plan B quan això se sap des de fa moltíssim temps que hi ha aquest conflicte. Hem decidit posar per davant interessos econòmics i tot abans de la salut dels esportistes.
0: Bé, doncs veurem com acaba tot plegat i si aquest Gran Premi de Qatar de MotoGP tira o no endavant. Dic una cosa, per més que l'organització s'entesti en fer-ho, si els pilots s'hi posen de cul, veurem com acaba la història.
9: Aviam, aquí al final, David, el que hi ha sobretot és, primer, hem sentit una cosa que jo crec que és molt important. El Ministeri d'Afers Estrangers pot decidir que prohibeix als ciutadans d'un país d'anar amb un altre. Això és molt important, perquè això afecta a les assegurances que tu tens contractades. Aleshores, clar, les assegurances que pugui tenir MotoGP contractades, si resulta que canvia perquè la companyia en qüestió no t'assegura el que sigui, que tu tinguis assegurat i et baixa les condicions, o aleshores aquí ja tens un problema. Jo no crec que sigui tant, en aquest cas, com que els pilots voldrien o no voldrien, perquè ja saps que els pilots els fan anar una mica com una baldufa i al final els acaben obligant a fer-ho tot. S'haurien de quadrar.
0: D'acord.
9: I jo no històricament, no, a MotoGP això no ha passat. O si més no, fa una pila d'anys que això no ha passat. I pel que sembla, i pel que hem pogut sentir aquest cap de setmana amb altres històries, és molt difícil que els pilots puguin anar tots junts amb una situació. Jo crec que al final serà més una qüestió política, que arribi un ministeri que digui, escolti, els ciutadans del meu país aquí no hi aniran, i aleshores la cosa canvies.
0: Molt bé. Damià, a descansar, que avui és matinat, i d'aquí 15 dies, Gran Premi d'Austràlia, a veure com evoluciona aquest Mundial tan i tan ajustat. Gràcies.
9: Molt bé, adéu.
0: Per cert, abans d'anar a publicitat, després tenim el Guillem Soler. Tenim primer estat girat de la temporada. Per obrir Mundial masculí, ahir es va acabar el femení, demà comença el masculí, ara en parlem amb el Guillem Soler, però vull passar pels esports que tenim en directe. Futbol, primera divisió, ja en marxa el partit de Noeta.
3: No tenim gols al 14 de la primera, Real Societat 0, Deportivo de la Coruña 0.
0: Tampoc hi ha gols a segona.
3: Entre la Maria i el Leganés, també 17 a la primera.
0: I el Prat el tenim més que classificat per la primera ronda de la Copa, on jugarà contra l'Atlètic Club. Quan guanya ara mateix el seu partit davant el Sant Rafel, al fons?
7: Doncs ara mateix es manté el 3-0 en el marcador, minut 30 de la primera part, ha passat poqueta cosa des de llavors, el porter del Prat, Àlex Lazarón, ha tret una de molt bona amb el peu, i poqueta cosa més, per tant, partit absolutament controlat pel Prat i classificació gairebé certificada.
0: Pausa i parlem d'hoquei.
2: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: No és només un reality.
16: A què hem vingut aquí?
17: A guanyar!
15: Tampoc una cursa més.
17: A guanyar!

0: Més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
1: Tot Catalunya està que crema.
2: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
0: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
3: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
0: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
4: Tot gira.
5: Tot gira.
4: Amb David Clopés.
6: Recordeu aquesta enquesta que tenim oberta al nostre compte d'X, x.com/totgira. Us demanem, en clau Barça, vols que Vinícius jugui al Clàssic? Ja sabeu que està pendent del que pugui dir el comitè de competició, després del que va dir Díaz de Mera, l'àrbitre del partit d'ahir, Madrid-Vila-Real. Fa tota la pinta que li cauran dos partits de sanció i, per tant, pinta que es perdrà el Clàssic. Doncs bé, dues opcions us donem. Sí, resta més que suma, o no, és un gran jugador. Doncs ara mateix guanya el sí, resta més que suma. 59% dels nostres oients volen que Vinícius sigui al Clàssic.
7: A la primera divisió continua el partit entre el Deportivo i la Real Societat, un partit que es troba ara mateix al minut 20 de la primera part. No hi ha gols a Noeta, un partit bastant igualat. Real Societat 0, Deportivo de la Corunya 0. I a la segona divisió tampoc hi ha gols en l'escenari que estem controlant. Almeria 0, Leganés 0, 18 a la primera.
6: Passo pel Prat, on tenim aquest partit de Copa en marxa. Quan guanya ara mateix? Per quan guanya el Prat, Alfons?
8: Doncs segueix guanyant per 3-0, minut 33 de la primera part. Després d'aquells 5 minuts de voràgine on el Prat ha marcat 3 gols consecutius, la cosa s'ha estabilitzat i, vaja, cap ocasió pràcticament, una pel Sant Rafael. Es manté el 3-0, el minut 33 de la primera part.
6: Molt bé. Dijous 29 d'octubre, eh? Recordeu, dijous 29 d'octubre, 9 de la nit, aquest partit entre el Prat, ja ho puc dir, veient el marcador, és un fet, el Prat jugarà contra l'Atlètic Club, i ja us avanço que tots els partits dels catalans els podrem seguir en directe aquí al Tot Gira. Tant els partits de dimarts com els de dimecres i els de dijous. Tenim un munt d'equips catalans que jugaran aquesta primera ronda de la Copa. L'Europa, el Sant Andreu, el Manresa. Tindrem també, recordeu...
7: El Reus.
6: El Reus. Antonines de Reus, precisament.
7: Sí, sí.
6: Vaja, tots els partits els podreu seguir en directe. Fem una pausa i de seguida tornem al Tot Gira.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
9: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
10: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud.
11: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
12: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials,
13: llams... Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
14: En moments excepcionals, sempre hi som.
6: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
14: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
15: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
16: Això és un desastre.
17: S'ha restablert la circulació per via única entre...
14: Rigorós amb la informació.
18: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
19: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
20: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
21: Convocar unes eleccions generals que se...
22: Que no voten, paguen deudes.
23: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
5: Catalunya Ràdio.
14: A tot hora i a tot arreu.
20: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
19: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
24: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
14: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. Tot gira amb David Clopés.
25: Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure.
14: Estic girat.
25: És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida.
14: Amb Guillem Soler.
25: De cop torna l'alegria.
6: Aquesta matinada al Paraguai, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat el Mundial. Espanya 3, Argentina 1. 9è Mundial, 5 a les 6 últimes edicions. Demà arrenca també a Paraguai el Mundial masculí. Obrim el primer estic girat de la temporada. Guillem Soler, què tal? Bona tarda.
26: Molt bona tarda.
6: I ben tornat un any més al Tot Gira.
26: Com esteu?
6: Ahir vas anar a veure Oques Grasses, oi? Et vaig sentir la TDT.
26: Sí, senyor.
6: Molt bé. I com a músic, què et va semblar l'espectacle?
26: Em va semblar espectacular. Em va semblar... Jo, de veritat, que a la nit, quan em vaig estirar, dic, no sé si ho he somiat. He somiat que un grup català, un per quatre, Estadi Olímpics, i que, a més, tothom em parlava en català, tothom em deia gràcies, perdona, disculpa, que tot estava tan bonic, que tothom cantava.

0: pensava que hi havia tantes estelades. Realment, de vegades, no som conscients del que tenim i a mi m'agrada posar-ho en valor.
1: Sí, sí. El cert és que feia patxoca veure, no només ahir, sinó els tres concerts precedents a estadis olímpics plens per un grup català, i tant que sí. Molt bé, sí. Escolta, parlem d'hoquei patins. El Mundial ens ha capgirat la temporada, tot comença molt més tard. La Supercopa es farà a Olot d'aquí a dues setmanes. Jo no sé si creus, Guillem, que els equips grans, Barça, Liceus i companyia, els que tenen més jugadors al Paraguai, els pot costar arrencar aquest any.
0: Home, a veure, és evident que els pot costar arrencar. Després també és depèn una mica del calendari que els hi toqui. Però, també són els que tenen les plantilles més llargues. També et diria que ja han preparat una mica, saben que tenen Mundial i, per exemple, el Barça, doncs té més jugadors que mai en la seva plantilla. Ja han preparat una plantilla més llarga. El Liceu també compten amb joves que entren amb força, també ho fa el Reus. O sigui que, vulguis o no, tothom ja ha preparat l'any sabent que era any de Mundial i tenint com 8 peces, com a mínim, però amb dues a la recàmera joves que tirin. O sigui, tothom ja ho ha pensat una mica abans de que és any de Mundial i que segurament les primeres jornades s'haurà d'anar una mica al tanto amb les lesions i amb els jugadors que portin moltes càrregues, però bueno, que tothom hi ha estat molt pendent i que segur que la gent se'n sortirà bé i que els que han d'estar dalt començaran i estan a Nadal com sempre.
1: Ara de seguida parlem del Mundial masculí, que començarà amb el Paraguai, però abans deixem que citem el que va passar ahir a la matinada a Asunción, al Paraguai, on tot just les jugadores espanyoles, amb moltes jugadores del país, 7 jugadores del país, dues asturianes i una de gallega, van aconseguir guanyar un altre Mundial. En aquest cas, en aquesta selecció dirigida pel Sergi Macià, que va derrotar l'Argentina per 1-3. Ara mateix els tenim just sortint, agafant l'avió i, per tant, començant el vol de tornada des de Paraguai, des de l'Asunción, fins a Catalunya. Aquesta selecció espanyola, que és de nou campiona del món, 9è Mundial, el segon consecutiu, revalidant el títol davant l'Argentina, Guillem, que sempre és el rival complicat als Mundials. En l'hoquei femení és així, està sent així els últims anys, i es van poder sobreposar aquesta competitivitat. Cert és que als argentins els hi faltava la Lucia Agudo, la jugadora de la Vilassana, que per unes molèsties musculars no va poder jugar a la final, però de nou les catalanes sent protagonistes, amb l'Aina Florença fent el gol decisiu de la final. Vaja que l'hoquei patins català femení fent-se sentir, fent-se notar al Paraguai també.
0: Zero sorpresa, eh? Jo per mi eren les favorites, evidentment amb permís d'Argentina, com tu molt bé puntualitzaves, i crec que està en un moment molt dolç, es veu amb les competicions europees, on sempre les nostres jugadores són protagonistes, on els nostres clubs estan aixecant els títols, i això, evidentment, també havia de quedar palès en aquest torneig, per mi, el més important, el que més il·lusió fa. És una llàstima que no puguem participar amb la nostra selecció, sí. Però al final, per les jugadores, em consta, com passa amb tots els esports, no ens enganyem, jugar un Mundial és un somni per qualsevol esportista, i ser campió, doncs encara molt més. També la sub-19 també masculina també ha quedat campiona.
1: Sí, això mateix.
0: I ara ens queda també amb tot de catalans, com sempre, i ara ens queda només el masculí. I a mi em passa una mica aquest punt, no?, que amb hoquei patins, i a molta gent em consta que li passa, ens fan anar amb Espanya, tu. És una llàstima, però a mi em passa, que els que em coneixen saben que jo soc un independentista de cap a peus, però t'he de ser sincer. I clar, jo quan veig els meus nanos, les meves nenes, jugant, doncs no puc evitar d'anar amb ells, i al final, mira, per una vegada m'oblido que és la selecció espanyola i em penso que és la catalana amb una samarreta que s'han equivocat, i disfruto dels títols i me'ls sento meus. I com jo, em consta que tota la gent de l'hoquei també ho viuen així.
1: L'equip espanyol femení, 7 de 10 són catalanes, 7 de 10 eren catalanes, clar. I en l'equip masculí, 11 de 12. Sí, 11 de 12, clar, és bestial. Debuten demà, perquè el Mundial comença demà, el masculí. Recordem que la selecció espanyola té un grup on comença amb Itàlia, demà a 8:45, dimarts contra Portugal i dimecres contra Suïssa. A l'altre grup hi ha França, Xile, l'Argentina i Angola. La fase de grups realment serveix només per establir encreuaments de quarts, és a dir, que tots passen. Però, bé, és important guanyar els partits, perquè si no et pot tocar algun coco a ja als quarts de final. Els horaris no són ideals pel canvi d'hora al Paraguai, però què ens recomanes que no ens perdem d'aquest Mundial, Guillem?
0: Home, El bo d'aquest Mundial, que ja ve passant últimament, quan jo era un marrec, sempre era com Espanya-Portugal, no? L'Espanya-Portugal era el partit que no es podíeu perdre mai. Amb el permís en aquell moment d'Itàlia i Argentina. Després hi ha hagut una època que Argentina ha sigut una autèntica màquina i s'ha gaudit moltíssim, no? Però és que ara s'hi ha afegit França, amb els germans Di Benedetto, amb el Marc Rose. Ara França també és un equip que val la pena veure. Jo em quedo amb Portugal, Espanya, França... Per mi aquests tres, Argentina, evidentment, i si juga a Itàlia i en aquell moment t'agrada l'hoquei, doncs també te'l pots mirar, que veuràs alguna coseta que estigui bé. Tota la resta està molt per sota i al final, el bo és que pot guanyar qualsevol. O sigui, així com amb les noies, jo et deia, són favorites, amb els nois, doncs què vols que et digui? Portugal, Argentina, tant França com Espanya, qualsevol de les quatre, em costaria dir qui és favorit, perquè qualsevol de les quatre té potencial per, depèn de com arribin al ruix final, acabar sent campions.
1: Torna el Pau Bargalló a la selecció espanyola i hi haurà el debut del Biel Llanes, que aquest jugador tan jovenet que tindrà l'oportunitat de jugar al Mundial.
0: Total. Home, el millor jugador del món juga amb Espanya, és el Pau Bargalló, i això sempre és un punt a favor. És molt important com t'arribin els porters. Ja ho sabeu, que amb l'hoquei el porter és la peça més important, perquè a diferència d'altres esports, el porter aquí xuten 70-80 vegades en un partit, al final el porter aquí és transcendental. El porter que està més inspirat als últims, a la semi o a la final, doncs moltes vegades t'acosta moltíssim el títol. I bueno, la figura d'això que deies del Biel Llanes, doncs un pèl més anecdòtic, perquè és un noi molt jove, sí. I segurament doncs, que podrà tenir una miqueta d'entrada en alguns partits, però quan vinguin els moments forts, doncs segurament que m'estranyaria que tingués molts minuts, tot i que tampoc ho sé. Potser, si arranca inspirat, s'ha de dir que aquest tio a la Lliga ha fet gols molt importants i el seu equip ha quedat campió. Per tant, vés a saber, eh? Potser també té paper i si surt i surt enxufat com ho feia la Lliga, doncs el míster Varias li dona minuts.
1: És un Mundial d'una setmana, eh? Com ha passat amb el femení. Comença sí, sí. Demà i s'acaba diumenge. És a dir, van per feina, partits cada dia. És a dir, que si voleu veure bon hoquei, el podeu veure aquests dies. Això sí, en alguns dies hauríeu d'anar a dormir molt i molt tard perquè són horaris, diguem-ne, del Paraguai. Per cert, això que has dit de l'equip sub-19, et recullo el guà perquè m'ha cridat molt l'atenció. Jo no ho sabia. És un equip dirigit pel Francesc Bargalló amb 9 jugadors catalans. També, com deies, han revalidat el títol després de superar Portugal a la final per 1-2, aquest Mundial Sub-19, que també s'ha fet al Paraguai. I m'ha cridat l'atenció, jo no ho sabia, que en aquest equip espanyol hi juga el fill de l'Oriol Castro, que és el cuiner del restaurant Disfrutar. I desconeixia que tenia un jugador d'hoquei, jovenet, Sub-19. Doncs bé, ell amb els seus companys s'ha programat campió del món Sub-19, no el tenia controlat.
0: Doncs sí, jo el conec molt perquè l'he vist jugar des que ja estava als Sitges. És un molt bon jugador, juga al Barça, juvenil. Et diria que juga amb el segon millor equip d'Espanya juvenil, sí. Perquè el millor és el Calafell, que va guanyar el campionat del Catalunya i el campionat d'Espanya. I el Barça és el segon millor equip juvenil. L'any que ve és júnior de primer any i és un molt bon jugador, igual que el seu pare és segurament un dels millors cuiners del món. Aquest nen promet i molt, per d'aquí no res, que ens sentirem a parlar i que segur que acabarà arribant a la Hockey Lliga. No sabem si podrà tenir el nivell per jugar un Barça, perquè ja sabeu que el Barça és la selecció dels millors, però sens dubte ja us poso la mà al foc, que és un nano que està cridat a ser jugador d'un dels equips bons de la nostra competició.
1: Molt bé. Per cert, ja que estem parlant d'hoquei patins, deixem fer un petit apunt de patinatge artístic, perquè també en aquests World Skate Games del Paraguai, també aquesta passada nit han aconseguit medalla les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francesc. S'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per a la portuguesa Madalena Costa. Guillem, setmana que ve parlem ja de la final masculina i comencem a escalfar els motors de la Supercopa, que es fa a Olot, ja serà el cap de setmana, d'aquí dos caps de setmana, cap de setmana del 24 i 25 d'octubre. T'hi deixaràs caure per Olot, tu, o no? Aniràs a Olot?
0: No ho sé, no, si ja et dic jo que no, perquè tinc concert a Mallorca aquest cap de setmana, per tant, segur que no, però, bueno, que ve la Lliga Catalana, també, la final fort de la Lliga Catalana, també. Ve la Supercopa d'Europa, on hi juga Porto, Calafell, Barça i Lleida. O sigui que, bueno, que hem començat tard, però que ara, amb no res, el Mundial, com tu molt bé deies, la Supercopa, l'altra Supercopa, la Lliga Catalana, vull dir que hem començat tard, però en un mes i poc tindrem molts títols en joc i els que som d'hoquei ja Venim tard, però venim forts.
1: Estic girats a ple rendiment a partir del tot girar. Gràcies, Guillem, que vagi molt bé.
0: Una abraçada.
1: A veure, futbol primera divisió, hi ha novetats al partit de Noeta, Oriol.
2: Ha marcat la Reial Societat gol de Jon Martín després d'una centrada per la banda dreta, cop de cap del central de la Reial, que marca el primer gol del partit. Reial 1, Deportivo 0, 30 a la primera.
1: No hi ha gols a segona.
2: No, entre l'Almeria i el Leganés, el 32 de la primera part, de moment empatat.
1: Marcador al Prat, a Copa del Rei, Alfons.
3: 3 a 0, just en el moment en què xiulen el final de la primera part.
4: El Xip Groc, amb Pere Bosch.
1: Pere Bosch, què tal? Com estem? Bona tarda.
5: David, bona tarda.
1: Com va tot?
5: Molt bé, i tu?
1: Fantàstic. Corrent, tu o no?
5: Corrent, corrent, sí, sí, sí. Aprofitant el temps, estem de festa major aquí a Sant Feliu de Llobregat aquests dies.
1: Ho sé. He vist algun vídeo,
5: Sí, una festa poc coneguda, però meravellosa. I dona per fer una mica de cardio, també, saltant, ballant i fent una mica de tot. Però també hi ha temps per córrer.
1: I de ressaca, no, també, o què?
5: Ah, prou bé, encara.
4: Tret de sortida.
5: Ressaca controlada, David, perquè avui, per exemple, havíem d'estar molt i molt pendents del que té ara, amb els ulls ben oberts, tot el món de l'atletisme, concretament dels Estats Units. Escolta, eh? Això són directe, que ens arriba des de Chicago, perquè allà s'està disputant la Marató de Chicago, una de les majors, una de les 6 maratons més importants a nivell mundial, i ja tenim guanyadors, David. Fa aproximadament 10-12 minuts, ha arribat el primer home, ha estat el kenià Amos Kipruto, ha estat el vencedor, l'any passat havia estat segon darrere de Kiplimo, doncs avui ha estat guanyador amb un tros de temps, 2 hores, 1 minut, 9 segons, millora el seu millor registre en 30 segons, per davant de Tadese Bikila, l'etíop, i Kiplimo, el vencedor l'any passat, en aquesta ocasió ha estat quart. I acaba d'arribar, fa pràcticament uns segons, la vencedora femenina. Ha estat l'etíop Hawi Feisa, per davant de la keniana Sharon Lokedi. La vencedora ha fet un temps de 2:13:33. Ara tot just acaba d'arribar la quarta classificada. Per tant, ara estan arribant les primeres classificades d'aquesta cursa femenina, en aquesta marató de Chicago, que ha començat fa doncs poc més de 2 hores. I aquest cap de setmana també tenim una cita important a Croàcia.
6: Ilija Jukić, 1:35:09, s'hi ha Christian Rubinić.
5: També en marató, i aquí el que s'hi ha disputat és el Mundial Màster. Ha estat a la ciutat de Zagreb, es feia la marató de Zagreb, han aprofitat per fer-hi aquest Mundial Màster, i allà, sorpresa, doncs també ha guanyat un kenià. Ha estat Nahashon Gatingi, vencedor amb 2 hores, 20 minuts, 56 segons, i allà també hi hem tingut un bon grapat de catalans en diferents categories d'edat i fent un molt bon paper, David.
4: La llebre.
1: I avui us portem la història d'una dona que acaba de conquerir una de les curses més brutals, Pere, del planeta.
5: Sí, sí, ho veuràs, eh? El que us explicarem avui és fort, fort, fort. És una prova que posa el cos al límit per la distància, pel desnivell i sobretot, en aquest cas, per un afegit que és la temperatura. N'hem parlat en alguna ocasió aquí, el Xip Groc, de vencedors que hi havia hagut, etc. Però avui tenim una protagonista amb lletres d'or. Parlem de la Badwater. Per molts, hi ha molta gent que ho diu, eh? Però aquests tenen un bon argument. Per molts, repeteixo, és la cursa més dura del món. També podríem dir, David, que és el més similar a córrer per l'infern. Es disputa cada estiu i té un recorregut inigualable. Comença a la ciutat de Badwater, que és el punt geogràfic més baix dels Estats Units. Està a 85 metres per sota del nivell del mar. Després de 217 quilòmetres, que ja és una autèntica bogeria, acaba al punt contrari, al Mont Whitney, que és el més alt del país, amb 4.000 metres sobre el nivell del mar. Pel camí hi ha també un dels punts més extrems del planeta. Que és el que li dona nom a aquesta cançó, la Vall de la Mort, el Death Valley, una vall desèrtica situada a Califòrnia, al desert de Mojave, i que és un dels punts més calents del planeta. De fet, el més calent. Oficialment, aquí s'hi va registrar l'any 1913 la temperatura més alta de la qual es té constància a la història del nostre planeta.
1: Fa molts anys vaig viatjar a Califòrnia, vaig tenir l'oportunitat de travessar-lo, perquè no t'hi pots passejar gaire pel Death Valley. A més, era ple estiu i, ostres, realment vaig pensar, perquè sabia que s'hi feia una marató allà, vaig pensar, com és possible? És que és impossible córrer.
5: No vas córrer, aquí,
1: No, no, no, de cap de les maneres. És horrorós. És el punt més calent del planeta.
5: Aquí es va arribar l'any 1913 a 56,7 graus centígrads. Que és, vaja, és que supera tots els límits, no? Doncs bé, aquesta, la Badwater, la prova que passa per aquest punt és la que aquest any va afrontar la corredora valenciana Carmen Pérez. És una veterana de les curses de resistència, ha estat, entre altres, segona a la mítica Spartathlon a Grècia, també una prova duríssima, i té els rècords estatals de les 6, les 12 i les 24 hores. La seva parella, l'Ivan Penalba, que l'hem tingut diverses vegades aquí al Xip Groc, també és un crac d'aquestes distàncies, de les curses d'ultraresistència. La Carmen té una història molt particular. Ella treballava en un gimnàs i l'any 2010, doncs, a través de l'Ivan, es va animar a córrer. Tenia 28 anys i la cosa, atenció, va néixer, comença a córrer i de seguida fa això.
7: Sí que es verdad que me dedico al mundo de las actividades dirigidas en un gimnasio, pero yo no corría nada. Yo corrí la carrera de mi pueblo, que eran 8 kilómetros, y a los 15 días corrí el maratón de València. Eso sí, estuve una semana que no me podía ni mover.
5: Després em deia, això és el que no s'ha de fer, Pere? Efectivament, no s'ha de fer començar a córrer i al cap de 15 dies fer una marató sencera. Ja veieu, en tot cas, que li va la marxa, però ella no va parar. Ha fet molts anys de muntanya, amb curses com l'UTMB, el Mont Blanc, i després es va passar a l'asfalt. Hem repassat part del seu currículum, però arribem a aquest estiu. La Carmen i l'Ivan es planten cadascun a la Badwater, una cursa que ella ja coneixia perquè havia fet l'assistència a l'Ivan uns anys enrere i en aquell moment es va quedar literalment enamorada.
8: El recorrido es una locura, porque no es un recorrido llano, sino que tiene 5.000 metros de desnivel positivo. Y bueno, la característica fundamental es la temperatura que hace. O sea, es, lo tiene todo. Todo lo loco, todo lo extremo, lo tiene esa prueba. Entonces me enamoró completamente y dije, aquí tengo que venir yo.
5: Uf, i efectivament.
1: Són ganes, són ganes, eh?
5: Sí, no només és pensar-t'ho, tenir la idea, sinó que després el primer que costa és accedir-hi. Només hi ha 100 dorsals.
1: Ah, només 100, és a dir, només 100, entre cometes, privilegiats poden córrer aquesta cursa.
5: Exacte, jo crec que l'organització només es fa responsable de posar en perill la vida de 100 persones, ja, i que no en vol assumir més, no? En tot cas, cal tenir un currículum esportiu extraordinari, del màxim nivell. Per exemple, la Carmen havia fet l'Espartatlón, aquests recursos espanyols, van dir, vale, tens el nivell. Però tot i així, això no t'ho garanteix. L'organització després decideix qui hi entra i qui no. Val? En aquest sentit, ella ho va aconseguir i va veure que també hi havia condicions dures, perquè, entre altres, en aquesta cursa no hi ha cap avituallament, repeteixo, en una cursa que s'arriba a més de 50 graus, ni un sol punt amb una trista ampolla d'aigua per poder-te alimentar. Cap avituallament en tot el recorregut. Bé, un cop l'havien acceptat, comença l'entrenament, perquè el repte és habituar el cos a temperatures extremes. La veritat és que aquest estiu, lamentablement, això ho hem tingut fàcil, però després també a recuperar-se. Ella ho va fer així.
8: Los últimos tres meses antes de ir a la prueba, entrando todos los días 30-40 minutos a la sauna. Y luego, bueno, pues distancia y desnivel, pues el entrenamiento diario constante, buscar puertos de montaña, subirlos y bajarlos en tiradas largas de 50, 60 o 70 kilómetros, y luego buscando estrategias de bajarte la temperatura con hielo, con tejido. Hay unos tejidos especiales que mojándolos te bajan la temperatura.
1: Normal que xiulessis.
5: Exacte, se'n va escapar, l'estava fent entrevista.
1: No, molt gràfic, molt gràfic.
5: Què m'estàs explicant? Doncs bé, tot i aquests obstacles, la Carmen va anar allà, va començar la cursa i va fer història, perquè va guanyar la cursa femenina, va ser segona de la general i va fer nou rècord femení de la Badwater amb 21 hores, 5 minuts i 32 segons, corrent sense parar sota aquesta temperatura extrema. I no ho diem per dir. La sortida ja va ser difícil. Estaven a 46 graus de temperatura i, a més, amb un vent molt càlid que t'asseca molt, que et deixa sempre amb aquella sensació de tenir molta set. I després va arribar el moment més bèstia. Tothom ho té clar, és quan travessen els corredors aquesta Vall de la Mort. Aquest any, quan van passar per aquell punt, van arribar als 53 graus. I, és clar, li hem preguntat què se sent corrent. Tu vas viure-ho, David, caminant. Doncs, corrent per amb aquesta calorada, la sensació és aquesta.
8: Pues que te estás quemando como un pollo. Literalmente, es como si te pincharan como el pollo este a las y te vas haciendo. Literal.
1: Caminar no vaig caminar gaire, O sigui, crec que recordo obrir la porta del cotxe i res, fer quatre passes, perquè no convidava gens caminar-hi, Però sí, com un pollastre, exacte, t'estan allò col·locant dins d'un forn. Ser dins d'un forn. La sensació d'estar dins d'un forn. Exacte.
5: Efectivament. I això, a més, va passar, atenció, entre els quilòmetres 140 i 200 de cursa. Per tant, és absolutament inhumà, amb tot el cansament i tot l'esforç que ja portes, trobar-te aquestes temperatures. En tot cas, la Carmen ho va superar així.
9: no puedes dejar de beber. Estás vestido sin equipo de apoyo, que va en un coche, evidentemente, y te lleva todo el agua, bebida, o sea, toda la bebida isotónica que tengas que llevar y cantidades de hielo a tope. O sea, el hielo ese día allí vale oro y es súper importante.
5: En tot cas, tot va sortir rodat i es va acabar trobant tan bé que va acabar fent molt millor temps del que pensava. Un dia rodó malgrat les dificultats, perquè havien calculat que faria prop de 26 hores i al final va anar 5 hores més ràpid.
9: Salí supertranquila. Yo creo que eso fue clave. Salí sin presión, salí a disfrutar la prueba, a vivir la experiencia con mi equipo, con música, iba cantando. O sea, al principio de la prueba salí tranquilísima.
5: Vols saber el secret, David?
1: Sí, digue'm.
5: Per si t'ho preguntes, sí. Com s'ha superat la Badwater, no? Doncs la Carmen Pérez anava cantant aquesta cançó.
10: Tengo un vecino en este edificio.
2: Què és això?
5: Això jo no la coneixia, m'ho va explicar quan li feia l'entrevista. Ella té, de fa molts anys, un amic seu de Vilafranca del Penedès li va dir, tu has de ser com una serra, que has d'anar sempre rascant, rascant, rascant, no aturar-te mai. Uh-huh. I llavors va agafar com a himne personal aquesta cançó que es diu El baile del serrucho.
1: El baile del serrucho.
5: Sí, sí.
1: La desconeixia totalment. L'Oriol, que és l'expert musical, coneixies el baile del serrucho?
2: No. Ah. No, no, però me l'apunto perquè si realment motiva...
1: Home, Salturo, el nostre tècnic, diu que sí, que la coneixia, que la ballada, diu fins i tot.
5: Sí?
1: Sí.
5: Escolta'm, per la pròxima marató ja ho veig, eh? Tenir aquesta cançó animant. En tot cas, per ella és una autèntica inspiració. Ha funcionat, això no es pot negar. I va ser una de les ajudes per arribar, doncs, al moment de la meta. Un moment surrealista. Explica la Carmen que anava acompanyada de la seva cap d'expedició, que van entrar juntes, i que reien i ploraven alhora.
9: Nos íbamos riendo porque yo me preocupaba si iba a llegar bien peinada para la foto de la entrada a meta. Entonces fue un poco igual, los últimos 500 metros igual lloraba, igual me reía. Pero bueno, fue súper emocionante, una felicidad extrema.
5: En tot cas, la història d'una autèntica proesa, eh? La Carmen Pérez, a Badwater, guanyadora femenina amb rècord de la cursa i segona de la general darrere de només el vencedor masculí. El seu pròxim repte, per cert, intentar millorar el rècord estatal de les 12 hores i estrenar-se l'any que ve a la Marató de Sables.
1: Tot que siguin curses ben caloroses, eh? Li va la marxa a la Carmen.
5: Bé, allà, al desert del Sàhara, potser allà li sembla que fa fresca i tot.
1: Ara m'he recordat de la meva àvia, que sempre deia una cosa, quan no volia anar a algun lloc, sempre deia, ja hi poden estar-hi bons. Doncs això, ja hi poden estar-hi bons.
5: Tal qual.
1: Mare meva, això sí, tots els elogis del món a la Carmen Pérez, perquè el que ha fet és una autèntica proesa.
5: Ens traiem el barret.
4: Sprint final.
1: Va, rematem, Pere.
5: Vinga, i avui de l'esprint final en podríem dir l'ascens final, perquè els Abans de la Muntanya estem d'enhorabona. Els catalans Bru Bosom i Marc Miralles han estat premiats, juntament amb l'aragonès Rubén Sant Martín, per la nova via que van obrir al Yerupajá, als Andes peruans. Han guanyat el Piolet d'Or, que és el màxim reconeixement que es pot tenir en l'alpinisme mundial. Tirant de tòpic, podríem dir que són els Oscars de l'alpinisme. Eh? L'han batejada, aquesta nova via que van obrir, com l'essència del compromís. Són els primers catalans a guanyar el Piolet d'Or. Els donaran el premi d'aquí dues setmanes i, per tant, tot el reconeixement.
1: Doncs mira, em va posar sobre la pista precisament la Berta Torrades, que li agraïm. L'enhorabona al Bru Brusom i al Marc Miralles, Piolet d'Or, que, com deies, és els Oscars de l'escalada i això, doncs, s'ha de felicitar. Gràcies, Pere, fins la setmana que ve.
5: Adéu.
1: La Berta treballa molt pel tot gira, eh?
11: Mai tant.
1: Sí, sí. No només fent les notícies, sinó també subministrant informacions, notícies, per estar alerta de tot.
11: Contenta de donar-les veu, molt bé.
1: Clar que sí. Berta, titulars d'aquesta hora.
11: Doncs mira, destaquem que Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre i que estaria ultimant un acord amb la direcció que passaria perquè Podem no es presentés a Catalunya. Després de dies d'incertesa per si encapçalava el Front Ampli o si es quedava a Esquerra Republicana, el partit ha anunciat avui que tornaria a ser el seu cap de llista. La decisió, però, es formalitzarà aquesta tarda en una reunió de la direcció del partit i serà el 20 d'octubre quan s'aprovaran definitivament les llistes tant del Senat com del Congrés. Més coses, ho acabem de saber, un tiroteig al barri del Bon Pastor de Figueres ha acabat amb una dona ferida. La família ha traslladat la víctima fins a l'hospital de Figueres i ha estat el personal del centre sanitari qui ha avisat a la policia perquè han comprovat que la ferida era d'un projectil. Els agents han rebut l'avís sobre 3:45 de la matinada i fonts properes al cas expliquen que la dona estava al carrer en una celebració quan s'han sentit diverses detonacions i una d'elles ha acabat ferint-la. De moment, els Mossos investiguen ja aquest cas. En plana internacional, destaquem que hi ha hagut un nou atac aquesta tarda contra l'aeroport internacional de Riyadh. La coalició militar contra els Houthis, liderada per Aràbia Saudita, i el govern reconegut del Iemen han informat que un projectil ha caigut sobre la terminal 4 d'aquest aeroport de la capital saudita, sense que es conegui ara com ara si hi ha noves víctimes. I encara en plena ressaca emocional per la deu a Oques Grasses, avui també n'hi ha uns altres que pleguen. Són la gossa sorda. La formació valenciana que s'acomiada definitivament també dels escenaris amb un últim concert a Pego, al municipi de la Marina Alta, on va néixer el grup. La cita d'avui tanca la gira de retorn a Tornallom, 10 anys després de la seva retirada dels escenaris. L'organització preveu reunir entre 17.000 i 20.000 persones en una altra nit històrica per la música dels Països Catalans.
1: Gràcies, Berta.
11: Que vagi bé, fins ara.

0: Som els del Tot Gira. Hem començat programa a les 4 de la tarda avui amb vosaltres fins les 9 de la nit. Recordeu, avui, amb una transmissió 7 de la tarda des del Palau Blaugrana, Barça-València. Va, es porta en directe i comença un futbol. Primera divisió, la Reial Societat ho té ben encarat a Anoeta davant del Depor.
1: Ha fet els deures en aquesta primera part, a punt d'arribar al descans. Reial Societat 2, ha marcat Joan Martín i Zakarian. Deportivo de la Coruña 0.
0: El partit de les dues, recordeu, resultat definitiu, ell 0, Celta 0, a dos quarts de 7, Betis o Osasuna, i a les 9, Racing de Santander, València.
1: A la segona divisió tenim un partit al descans, que estan jugant al Mediterrània, l'Almeria i el Leganés, en aquest moment també empat a 0.
0: S'ha jugat abans l'Andorra 1, Castelló 0, ha caigut el Castelló, el líder, a dos quarts de 7, Mallorca, Les Palmes, i a les 9, Cádiz Sporting, recordeu, demà a les 9, i en directe al Tot Gira, Tenerife, Girona.
1: En futbol internacional ens centrem en Anglaterra, perquè a partir de dos quarts de 6 es juga el partit entre el Liverpool i el City. Ja tenim 11 titulars. Per exemple, Araujo és titular amb el Liverpool i també Muñoz, el jugador català, que també avui el veurem a l'11 del Liverpool. En aquesta mateixa Premier s'han jugat un parell de partits que s'han acabat fa una estoneta. Crystal Palace 3, Nottingham Forest 1 i Hull 2, Everton 2.
0: Ronda prèvia de la Copa. Partit de tornada que s'havia ajornat per culpa del temporal. El Prat compta els minuts per poder ja ser equip de primera ronda i enfrontar-se a l'Atlètic Club. Minut i marcador ara mateix, Alfons.
2: Doncs ara mateix, primer minut de la segona part, encara amb el 3-0 favorable al Prat.
0: Recordeu que a la segona federació tenim duel de filials entre Girona B i Espanyol B.
1: Deuen a guanyar el filial de l'Espanyol, el 4 de la segona part, Girona 0, Espanyol 1.
0: I ara, a aquesta hora, 5 de la tarda, comença Lliga CB de bàsquet, el partit de la penya a la pista de Baskonia, a Vitòria. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Recordem que la penya només ha jugat un partit en aquestes tres primeres jornades. Li van ajornar el penya Andorra per culpa del temporal. El primer partit el va perdre. Avui busca la primera victòria de la temporada a la CB.
3: En una pista molt complicada com és la del Baskonia, que ha guanyat els dos partits fins ara, 3 minuts del primer quart, i està perdent la penya de 4, Baskonia 8, Joventut de Badalona 4.
0: Ara, de seguida, amb el Meli, que avui l'hem enviat a trepitjar territori, avui Meli Contour. Però me'n torno cap al Prat, perquè l'Alfons crec que té protagonista en aquest partit que està sent avui, com ja ens esperàvem, un tràmit. Comptem ja els minuts per poder ser oficialment equip de primera ronda i que el Prat, equip de Lliga Elite, pugui jugar contra l'Atlètic de Bilbao a la primera ronda de la Copa. Alfons, en qui estàs?
2: Doncs ara mateix amb el vicepresident esportiu i econòmic del Prat, el Xavi Vilajoana. Xavi, bona tarda. Anem encarregant els vestits de domadors de lleons o encara s'ha d'acabar el partit?
4: Home, a veure, s'ha d'acabar el partit, però és veritat que el tenim molt bé. Seria absurd no dir-ho, però bueno, al final, diguéssim que hem fet el primer nus, no?, del sac.
2: Val. A veure, li passo els auriculars al Xavi.
0: Al Xavi de Joana.
2: Se'ls posa. David, ja et sent, el Xavi.
0: Perfecte, vicepresident del Prat. Què tal, com estem, Xavi? Bona tarda.
4: Bé, t'he de dir que bastant més tranquils que al principi del partit,
0: sí,
4: tot i que anava amb un resultat.
0: Home, no em diguis que patíeu abans de començar el partit amb un 1-5 de l'anada, no m'ho diguis, això.
4: Saps què passa? Que els que hem jugat durant tants anys i tant temps, hem vist tantes coses passant al món del futbol, que mai tens aquella tranquil·litat absoluta. Però bueno, ara és veritat, més que res que veient com està jugant l'equip, amb la intensitat que estem, és veritat. Mira, un contra un, perdoneu, eh?
0: Sí, home, gol. No, explica-m'ho.
4: Gol,
0: un altre.
2: El canta el Xavi, el gol, el 4-0 del Prat.
0: 4-0, 4-0. Ara ja més tranquil o no? Ho tenim fet o no, ja?
4: Jo crec que sí, sincerament.
0: Ara sí,
4: jo crec
0: ara
4: que
0: sí.
4: Heu vist que sóc molt dolent, no, narrant partits? Perquè no, simplement m'he limitat a cantar gol, eh?
0: I no, o sigui, sé si t'has deixat la veu amb els primers gols de la primera part, perquè estàs una mica tocat de la veu, veig.
4: Sí, és veritat, és veritat. Bé. Però bueno, no, molt, contents.
0: Bé, doncs això ja és un 9-1 global. El Prat serà la primera ronda de Copa. I a més, aquesta situació estranya, que ja sabeu el rival, aquella emoció de viure el sorteig, m'agradaria que m'expliquessis com veu viure el sorteig de dilluns, sabent que teníeu l'1-5 de l'anada, però que encara no podíeu celebrar-ho del tot. Ho veu viure junts, els jugadors? Com es va viure el sorteig de dilluns?
4: Sí, els jugadors van estar junts, alguns, el cos tècnic. També et dic una cosa, és el que dius, i de fet teníem quatre possibilitats, no? I van anar sortint, a més van anar sortint un darrere l'altre, quasi, abans que nosaltres. Per tant, bueno, va ser emoció, però bueno, al final, estem contents, ens hagués tocat qui ens hagués tocat, també t'ho dic.
0: Em diuen que és el que volíeu, l'Atleti de Bilbao.
4: Home, sí. Sobre el paper, sí, és un equip històric, Copero. L'Espanyol també hauria estat bé, però al final també nosaltres hem de mirar el que treu la gent de l'Espanyol, al final els que són d'aquí el Prat o de Barcelona o de l'àrea metropolitana, és més fàcil, no?, que vegin a l'Espanyol, doncs el Bilbao és més complicat veure'l. I, per tant, bueno, per entre una cosa i l'altra, sí, si haguéssim pogut escollir, també l'haguéssim escollit a la Bilbao.
0: Hi ha una cosa que acabem de saber que a mi ja no m'agrada tant, que és que no podreu jugar aquí al Municipal de Sagnier.
4: Doncs no, no, és una llàstima, no? Però és evident que evidentment, per aquesta competició es necessiten unes característiques especials a nivell de camp, especials, vull dir, mínimes, i en aquest cas, doncs, el Sagnier ara mateix no les compleix, no? Però bé, escolta'm, al final estem al Baix Llobregat, tenim molt bona relació amb l'Hospitalet i amb tots els altres clubs d'aquí de la comarca, i per tant, ei, encantats de jugar al camp de l'Hospi, i a més, un camp on jo hi vaig jugar de jugador, o sigui que, mira, em portarà bons records.
0: Camp de l'Hospi, per tant, això ja sí, tira endavant, eh?
4: Segurament, sí. Bé. Amb pràcticament quasi segur, sí, 90%.
0: Sí, aquí és un estadi més gran que disposa de l'enllumenat, que segurament us estan reclamant, que entenc que el kit de la qüestió està amb això, no?, amb el tema de l'enllumenat, no?
4: Bueno, hi ha diversos aspectes, hi ha enllumenat, després és el tir de la càmera, ja, no?, al final que no hi hagin angles morts, i després que, evidentment, a nosaltres, a nivell d'aforament, doncs, quan més en tinguem, millor, no?, més possibilitats tenim de fer un bon taquillatge.
0: Clar, perquè aquí al Baix Llobregat també tenim el camp de l'Espanyol, però aquí potser ja seria excessiu en quant a dimensió, no?
4: Home, sí, som ambiciosos, però
0: no us ho heu plantejat, sí. Això no.
4: No, no, ens vam plantejar el Johan. De fet, també era una possibilitat, però bueno, en aquest cas el Barça no va atendre la petició i, per tant, pues res, ens anirem a l'Hospitalet.
0: A l'Hospitalet, que ja s'hi han jugat partits de Copa.
3: L'any passat, l'Atlètic Sant Just va jugar el seu partit
0: contra el Mallorca.
4: Contra el Mallorca.
3: Contra el Mallorca el va jugar al camp de l'Hospitalet.
0: Al camp de l'Hospitalet. Sí. Mira, doncs ja tenim el precedent, per tant, tornarà a ser seu d'un partit de Copa a primera ronda contra un Atlètic de Bilbao. Hi ha jugadors, per cert, i algun que... Sempre passen aquestes històries, eh? Algun que allò és fan de l'Atlètic de Bilbao. Teniu el cas o no?
4: Que jo sàpiga, no. O almenys ningú m'ho ha dit. No sé si m'ho dirien, però no, crec que no. O sigui, a veure, l'Atlètic de Bilbao és un club molt amicable, que en general, no?, genera poca animadversió, que digui, llavors, bueno, estan bé.
0: Molt bé. Per cert, és segurament el partit més important de la temporada, però no hem d'oblidar que vosaltres ja us veu quedar tocada l'ascens a la Tercera Federació la temporada passada. És el gran objectiu, tornar a la Tercera Federació?
4: Sí, i ja que ho esmenes, a mi m'agradaria abans del posterior partit contra l'Atlètic de Bilbao, és una mica reconèixer, no?, la tasca feta per l'estaf tècnic i l'entrenador de l'any passat, que al final va ser la seva feina ben feta, la que ens permet ara mateix, doncs, poder jugar aquesta eliminatòria, i jo crec que se'ls ha d'agrair.
0: Molt bé. Escolta, hi ha una persona que et vol saludar perquè em diu que t'havia vist jugar moltes vegades amb la samarreta de l'Hospitalet. Ara el tinc aquí preparat, perquè ara vaig amb la secció del futbol català, que és el Jordi Mèlic. Hola, Mèlic!
4: Hòsties, Jordi.
5: Hola, què tal?
0: Saluda el Xavi.
5: Ets molt generós, eh?
0: Per què?
5: Senyor David Clopés, has dit que el vaig veure jugar? Jugar, vols dir?
0: Home, sí, no?
5: Bon jugador, molt bon jugador. Molt bon jugador,
4: gràcies,
5: Xavi Vilajoana.
4: Gràcies, Jordi, jo també t'estimo molt.
5: Era molt fi, un davanter amb molta qualitat. Jo crec que el Xavi Vilajoana va aterrar a l'Hospi, a un Hospi de segona B, que era filial, que tornava amb Josep Maria Nogués a la banqueta i hi van ser temporades complicades, no? Jo crec que en Xavi Vilajoana va aterrar, i Xavi, si no és així m'ho dius, va aterrar amb ganes de recuperar, doncs, una miqueta la seva qualitat i poder jugar altra vegada a segona divisió o en categories superiors, però va ser molt complicat. No ho sé, Xavi, et llenço la pilota.
4: No, de fet, jo vaig aterrar a l'Hospi el primer any que va deixar de ser filial de l'Espanyol.
5: Correcte, amb Josep Maria Nogués,
4: Exactament.
5: Que vau fer la pretemporada a Puigcerdà.
4: Sí, o sigui que, sisplau, no pots dir que he jugat a l'Espanyol,
5: perquè no, no, cert, no, no,
4: és
5: no,
4: la
5: no.
4: Primera...
5: Però que no passa res, tampoc, eh?
4: Faig broma. No, però sí, realment van ser, bueno, uns anys de transició, però, bueno, escolta, al final vam estar aquelles dues temporades de segona B, que allà a mitja taula, sense passar angoixes, i no, jo guardo un molt bon record de l'Hospi.
5: Sí.
0: Doncs mira, tornaràs al camp de l'Hospi, eh?
5: El nou, eh? El Xavi Vilajoana té una edat, va jugar en el vell municipal.
4: No, però, ull, vaig jugar al vell, però entrenàvem entrenava amb el nou, que encara era camp de béisbol.
5: Exacte, exacte. És a dir, se n'anava als jugadors a entrenar al béisbol per no cremar la gespa del nou, ai, del vell, perdó, i anava a jugar al camp de béisbol. És veritat, és veritat, que posaven allà les porteries.
0: Aquí saps què passa? Que toques futbol de l'Hospitalet i el Mèlic salta ràpid i sempre i fica cullerada. Xavi i la Joana, ara et faré fer de periodista. Minut i marcador ara mateix al Prat?
4: Minut 54... a Prat 4, Sant Rafael 0.
0: Ho tenim,
5: cuida això. La veu.
0: Ho tenim.
4: Sí, sí.
0: A disfrutar-ho moltíssim. I ja quan s'acosti la data, tornarem a parlar. Ja t'aviso que a Catalunya Ràdio farem la transmissió d'aquest partit, d'aquest Prat Atlètic de Bilbao, el dijous, dia 29. Ja en parlem de les entrades, perquè suposo que tot això ho heu de començar a organitzar, però ja podem dir que jugarà al camp de l'Hospi. Xavi, molta sort.
4: Gràcies.
0: Mèlic, què? Preparat per fer un Mèlic on tour?
5: Mèlic on tours.
0: On tours, com tu t'agrada dir-ho. Som-hi, va.
6: El Mèlic del futbol, amb Jordi Mèlic.
7: Catalunya Ràdio sintonitzem.
6: Mèlic on tour.
7: De 4 a 9 amb el David Clopés, el tot gira escoltant.
0: Mèlic on tour, això vol dir que avui el Mèlic ha anat a algun racó del futbol català, algun mapa avui del territori on hi posarem la xinxeta del Jordi Mèlic. Com estàs, Mèlic?
5: Estem molt bé, estem a la comarca de la Noguera, estem a Albesa, un municipi d'uns 1.500 habitants, un poble amb una combinació interessant de patrimoni romà, andalusí, medieval i paisatge agrícola de regadiu. La vila romana del Romeral, el castell dels Moros, l'església de Santa Maria d'Albesa, amb un retaule gòtic del segle XIV, i la Noguera Ribagorçana són alguns dels seus tresors.
0: Caram, tu, quina presentació d'Albesa. Sí, fantàstica. Per què som a Albesa?
5: Mira, perquè el futbol també forma part d'aquesta història de pertinença i també d'orgull de ser albacenenc o albacenenca. Hi ha futbol, atenció, des de l'any 1927. Per tant, estem a les portes del centenari del club de futbol Albesa, que, per cert, va estrenar himne el passat mes d'agost durant la festa major de la Vila. I ara mateix estem al camp municipal d'Albesa, seguint el partit, com bé comentaves, del Prat, perquè aquí també tenim una anècdota. L'Albesa està en el grup del Lleida, sí o no? Ara ho sabrem, perquè amb el Lleida també es fa calaix, en aquests casos, eh? Amb els protagonistes d'aquesta història, la jove presidenta del club, atenció, només 28 anys, va agafar el càrrec amb només 24. Te'n recordes que l'any passat parlàvem que només un 8% dels clubs catalans estan presidits per dones? Doncs aquí en tenim una, i jove, la Núria Domingo. Núria, què tal? Molt bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
5: I l'autor de l'himne, un home de reconegut prestigi en el món musical de Lleida. Ell es diu Jordi Vilaró, però en veritat és conegut per DJ Jordi Laro. Jordi Vilaró, què tal? Com t'haig de dir, Jordi? Laro, Vilaró...
9: Bueno, és Laro. Ara, l'any passat vaig fer el canvi de nom, em dic Laro Sol.
5: Laro Sol, eh? Laro Sol. Per cert, David, exjugador, ara ens ho explicarà, de l'Albesa, ara fa moltes temporades. Però hem de dir una cosa, avui estàvem aquí, evidentment, per seguir el Prat, i ens alegra moltíssim com a club l'Albesa, també modest, que es classifiqui, però perquè avui aquí havia d'haver-hi partit, també, contra el Miralcamp. Però què ha passat, Núria, presidenta, que tenim una mica de mal de cap amb això?
8: Sí, nosaltres aquí a Albesa tenim un camp d'herba natural i fa unes setmanes vam tenir una plaga de fongs i hem estat fent tractaments i d'això, i a última hora hem hagut de canviar el partit perquè no es podia jugar encara.
5: I jugareu demà, eh? Al camp del Miralcamp.
8: Sí, demà al camp del Miralcamp.
5: I quan podrem recuperar aquest camp?
0: Ah, això no va dir.
8: Pues aquí, en principi, la pròxima setmana tampoc podrem entrenar. I la següent, en principi, ja sí que podrem entrenar i jugar aquí.
0: Això entenc que és per culpa de la calor, no? Deu ser per culpa de la calor, això dels fongs, no? Per la calor que ha fet.
8: No ho sabem ben bé, suposem que sí.
5: Va tot a càrrec de l'Ajuntament, aquest és un camp municipal, i per tant l'Ajuntament és qui ha de posar fil a l'agulla per intentar, doncs, que feia una setmana i mitja, dos, això era totalment marró, i ara ho comencem a veure, verd. Sí, sí. Ho comencem a veure verd. Realment el camp és bonic. Després passarem algunes fotografies envoltat d'arbres i realment dels pocs camps de gespa natural que queden per la Conrada. I per cert, veu començar la temporada amb una victòria. Jo no sé si l'Albesa té ganes de pujar, no pujar, presidenta, com ho tenim, això?
8: Sí, ganes de pujar sempre n'hi ha.
5: Bueno, sí, clar, però es pot o no?
8: Serà complicat.
0: Ah, això ho marca la presidenta, eh? Si la presidenta diu objectiu ascens, tots al darrere, eh?
8: Sí, bueno, l'objectiu sempre hi és, i és cada any. Però és que és un grup, tenim un grup i uns equips aquí a la vora que costa molt. És, guanyar la Lliga costa moltíssim, és molt competit i nosaltres ho intentem cada any.
5: No estan en el grup del Lleida, David. Val. I mira que no sé si teníeu ganes.
0: Estem parlant de quarta catalana, eh, Jordi?
5: Correcte. Ells estan en el grup 30, no? Sí. I el Lleida està en el 29.
8: 29, sí.
5: No sé si teníeu, presidenta, ganes de que us toqués el Lleida o no, perquè, clar, l'altre dia van jugar a Sunyer i van fer 5.000 euros de taquilla. Clar, que gairebé és el pressupost de tota la temporada. Però, clar, si jugues amb el Lleida saps que no pots pujar.
8: Sí. Sí, sí, és el gran inconvenient, que saps que jugant amb un equip així no, les oportunitats de pujar són mínimes, però bueno, suposo que el que vinguin aquí, el poder econòmicament tindré aquest impuls i després d'anar a jugar al camp d'esports, pues, tothom vol jugar al camp d'esports.
0: Mira, de fet, ara, t'ho anava a dir, el Lleida està jugant ara, ha començat ara a les 5 de la tarda el seu partit, al camp d'esports, és el primer que juguen, perquè van començar la setmana passada i van fer el camp del Serós, i avui juguen el primer partit al camp del Sunyer, i avui juguen sí. El primer partit a casa contra el Serós, de moment empat a 0, el partit, insisteixo, que va començar el camp d'esports ara a les 5 de la tarda.
3: Amb bona entrada al camp d'esports, eh?
0: Sí, sí, hi ha gent.
3: Social, ah, déu-n'hi-do.
0: Ara farem una repiulada, perquè a través d'x.com/totgira pugueu veure també la gent que hi ha. Déu-n'hi-do al camp d'esports per veure un partit de quarta catalana.
5: Aquí a Albesa, David, hi ha futbol des de l'any 1927, per tant, estem a portes del centenari. Núria, no sé si farem alguna cosa per celebrar-ho, espero que sí. Tampoc se sabia molt clar, no?, la data. Sabem que hi ha futbol des del 1927. Com ho portem, això?
8: Bueno, ara estem mirant de fer alguna cosa, sobretot segurament farem equipacions noves i no sé si farem alguna cosa més. Ara suposo que un dia d'aquests ens reunirem amb Junta i començarem a parlar d'això.
5: Haureu de fer una comissió per celebrar aquest centenari i quina casualitat que surt un himne, no?, a les portes del centenari. Em deies que aquest himne va ser tot una iniciativa del protagonista que tenim aquí, en Jordi Vilaró. Com va anar això?
8: Sí, sí, nosaltres, bueno, no en sabíem res i ell va fer la proposta i ens va agradar i ho vam tirar endavant.
5: Doncs tenim aquí en Jordi Vilaró, DJ Laro. Ets antic jugador.
9: Antic jugador.
5: Va jugar fa molts anys.
9: No, l'any passat vaig acabar.
5: Vas acabar. I per què vas acabar l'any passat? Per què volies fer l'himne?
9: A part d'això, el món de la nit desgasta molt, també. I, clar, venia a acabar un dissabte a les 6 o les 7 del matí i jugar a les 4 de la tarda era dur.
5: Ara m'ha sorprès quan has dit el món de la nit desgasta molt, perquè, clar, tu treballes de nit, clar, evidentment.
9: Jo soc DJ de nit i desgaste.
0: Ara estava pensant, Mèlic, no és la primera vegada que un jugador d'un equip de futbol és qui fa l'himne del club. Ja n'hem tingut algun d'aquests casos, eh?
5: Exacte, sí. Ara me'n recordo, ostres, el de... Ara he perdut la memòria, però me'n recordo també que on jugava el Javi García, te'n recordes que allà...
0: El Diluvi.
5: El Diluvi, exacte, va fer l'himne un DJ també. DJ de tota la vida, Jordi, o no?
9: Des del 16, més o menys, sí. Ho vaig estudiar i fer formació per tindre alguna cosa més, perquè també és un de vida que no saps ben segur com pot tirar el món musical. Però sí, des del 16,
5: i
9: 14 anys.
5: I amb molt, molt d'èxit aquí a les comarques de Lleida, eh? Perquè sí, hem estat repassant el teu currículum impressionant, eh?
9: Per aquí Lleida, si no, no em puc queixar lo bé que va.
5: I el futur musical, aquest de pare, és a dir...
9: Intentar anar més cap allà, seguir creant música, seguir anar apropant una mica de la gent i a veure si podem arribar a més llocs de Catalunya.
5: Com et definiries musicalment? Perquè, esclar, un DJ, molta creativitat i molt escoltat per després unificar, no, suposo?
9: Sí, el que intento és, sobretot a mi m'encanta molt la música electrònica i la música catalana, o sigui, són les meves virtuts, i intento traslladar això a la gent. Uh-huh. O sigui que no deixa de posar la música de la cultura catalana a les festes i que això pugui arribar al màxim de gent possible, i al màxim de generacions també.
0: L'escoltarem, ara, de seguida, l'himne de l'Albesa, que ens ha fet en Laro, el DJ Laro, que, per cert, no has tirat d'IA, d'intel·ligència artificial, ho dic perquè ara alguns clubs ho fan, això.
5: Sí, sí, una
9: mica. Vaig tirar d'intel·ligència artificial amb la veu.
0: Amb la veu?
9: Perquè clar, jo aquesta proposta era una proposta d'himne, perquè el que jo volia era intentar fer algo amb tota la gent del poble. Perquè aquí a Albesa és un poble que té cultura musical, que té un grup que és bastant famós, que són els Oriol Foll. Tenim un parell de nois que toquen amb un altre grup, que també roda bastant per aquí les Terres de Lleida, que són els de Contracorrent. I on és la meva idea era intentar juntar gent del poble, que pues, o cantés, o toqués, o fes alguna cosa, i entre tots fer alguna cosa que quedi per sempre pel poble, que és la forma més bonica, no?, de compartir la música.
5: És a dir, que tenim pendent en aquest centenari que el grup Oriol Foll i Contracorrent puguin acabar de reunir aquest himne que té aquesta base que has fet tu. L'ha fet la composició en Jordi Vilaró, però la veu no és d'en Jordi Vilaró. És un himne, abans d'escoltar dos trossos que hem escollit, David, és un himne molt èpic, no? És molt èpic, Jordi. No sé si buscaves això.
9: Jo no m'imaginava, que he jugat aquí tota la vida i he viscut moments bonics i moments durs i pensar, hòstia, quan surten els jugadors al camp o quan marques un gol, allò que surts i algo èpic, que no és un camp que es pleni mil persones sempre, però les persones que hi ha quan diguin, hòstia, que aquest sentiment que et pugui donar l'himne, no sé, m'hi veia ficat jo dins del camp i em va agradar la idea.
5: I la lletra?
9: La lletra la tenia feta de feia molts anys, de quan els meus amics més joves eren, jo vaig començar a jugar aquí i ells venien a animar-nos a la grada que feien càntics, i la tenia a notes del mòbil allí guardada. I un dia que estava a casa avorrit i dic, vaig a provar de fer algo. I em vaig ficar a provar i a parts que les vaig canviar perquè, bueno, aquí vam tindre un entrenador que tots ens estimem molt, que va perdre la vida fa uns anys, i alguna part la vam reconduir cap a recordar aquesta gent que havia jugat aquí al club i que ja no hi és per desgràcia de la vida. I, bueno, vam fer sortir el que tenim.
0: Val, jo vull escoltar, Mèlic, va, escoltem.
5: Val, hem agafat tres trossos. El primer, o vols escoltar-lo tot?
0: Com vulguis.
5: Mira, escoltem el començament, que jo crec que ja et posa en sintonia, no? Ah. Èpica total. Som-hi.

0: Carai, quina manera de començar, eh?
1: Exacte. Uf, si els jugadors trepidant. No surten entonats, si no surten entonats aquí els jugadors, David, que es retirin. Te'n recordes com segueix? O te'n recordes de la lletra, Jordi? O et poso un compromís?
2: Sí, ara mateix, perquè m'has de ser nerviós.
1: No. Diu, pels qui van lluitar, que has dit en record a la gent que ja no hi és, i pels que avui fan caminar, aquest club que mai no es trenca, cada crit el fa més gran, blau i blanc, un sol escut, 100 batalles, un sol orgull, cada gol un nou record, cada pas ens fa més forts. I continua, diríem, amb la tornada. Som-hi!

0: Pau, m'agrada molt. Escolta, m'hi he fixat, l'Aro, que diu obesa. No diu obesa. Per què obesa?
1: Ai, David.
2: Jo us diré, jo no soc d'obesa de tota la vida, jo soc de Vilanova de Segrià, però bueno, m'he criat aquí, m'he comprat una casa aquí, tinc els amics i la meva vida aquí, i sempre he sentit obesa. I llavors, com que jo vaig integrar d'aquí com un mes, obesa per sempre.
0: A veure, la presidenta.
1: Núria.
0: Som d'obesa o d'albesa?
3: Legalment, albesa.
0: Legalment, albesa. I la gent sí. Què diu?
1: Que gran és la presidenta, eh?
0: I la gent
1: legalment,
0: què diu? La gent al poble
1: legalment,
0: què diu? Obesa?
3: La gent al poble es diu obesa.
0: Obesa, ostres.
1: Hi ha moltes històries,
3: sí.
1: Eh?
3: Sí, sí, hi ha
1: des de històries. Que la cultura islàmica va canviar molts pobles el nom i tots són al, eh? I a partir d'aquí tots als, eh? O de la manera de parlar. Però, escolta'm, com diu la presidenta, de forma oficial aquí ens diem albesa.
0: A l'Ina diuen obesa. A l'Ina sí. Diuen obesa.
1: Molt, molt bo. I acaba precisament amb un crit de dir, ei, comença el partit i estem aquí.

0: Tenim deures, eh? Tenim deures. A veure si el grup d'Oriol Foll i Compte Corrent poden fer, doncs, la veu, i així quedarà ser un himne, doncs, del tot musical, sense aquesta presència de l'IA, que jo no sé com vas a buscar aquesta veu tan meravellosa, perquè és una veu guapa, aquesta,
1: sí, sí.
2: Vaig estar força rato i provant, investigant, i sobretot el que em va costar més de fer és que el dialecte de Lleida sonés amb la nostra que tenim aquí, perquè, clar, tu feies i parlem el català més de Barcelona o així, i aquí ens costava molt de fer-ho. I buscant per manera fonètica d'escriure-ho bé amb la IA, ho vaig poder aconseguir.
0: Caram, molt bé, molt bé.
3: Les noves maneres de crear himnes. Ara, de seguida, per cert, també descobrirem quin és el millor himne que tria la nostra audiència com a millor himne del mes de setembre. Ja podem dir que l'himne del club de futbol Aubesa, o Albesa, com diria la presidenta, és el primer candidat a millor himne del mes d'octubre. Però abans de sentir el veredicte de la nostra audiència sobre el millor himne del mes de setembre, jo li vull demanar a la presidenta, ja que el Mèlic ho ha destacat i crec que és important dir-ho, només el 8% de presidents del futbol català són dones. Com va arribar vostè a ser presidenta?
4: Pues mira, la història és una mica no rara, però és curiosa. Un dels membres de l'antiga junta és molt amic amb els meus pares i primer va anar a ells a preguntar-los si podia dir-me a mi d'entrar a la junta, i quan ells li van dir que sí, que cap problema, llavors va vindre un dia i va parlar amb mi per entrar, i jo li vaig dir que sí.
3: Així va anar, així va anar. 28 sí. anys, eh? Ara estava pensant, sí. De dones presidentes Mèlic n'hem entrevistat unes quantes, però tan jove com la Núria segur que no.
0: I va ser presidenta en 24, perquè clar, ja fa 4 anys que és presidenta, i antiga jugadora també de futbol, amb l'Albesa no, perquè no té equip femení, però bueno, es va retirar perquè les lesions em va passar una mala factura, no?
4: Sí.
0: Així com el Vilarol vam descartar perquè era dolent, tu eres bona o no?
4: Bueno, no sé si bona, però...
0: I es troba a faltar això de jugar a futbol o no?
4: Sí, sí.
0: Bueno,
4: sí.
0: És una mala passada del món de futbol. Diuen que aquí quan la Núria fa un crit tots es posen drets, sí o no?
4: No cal fer gaire crits aquí.
3: Val. I com ets com a presidenta? Com et definiries?
4: No ho sé, tampoc és... La feina que fa jo tampoc és molt de presidenta com a autoritària o això. Diguem. Som un club que ho fem molt tot entre tots.
3: Clar.
4: I... No sé, tampoc hi ha una feina estipulada de presidenta.
3: Bé, els presidents del futbol català, i més passen aquestes categories, quarta catalana, tercera, segona, primera, que els presidents fan de tot, de tot. No només presidir, sinó també arremangar-se i, si fa falta, també pintar les línies del terreny de joc. Molt bé, m'ha agradat molt avui que el Mèlic vingui a veure-us aquí a Aubesa, a la Noguera, que us puguem també escoltar aquest himne, que, insisteixo, és candidat a millor himne del mes d'octubre. Anirem sentint més himnes candidats, però vaja, gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra i que aquests fongs que tenim al camp marxin ràpid i puguem tornar a jugar a casa. Eh? Això és el més important,
4: sí,
3: presidenta.
4: Esperem que sí.
3: Molt bé, fantàstic. Gràcies a tots. A veure, Mèlic, posem-nos seriosos perquè
0: sí,
3: hem de descobrir quin és el veredicte de la nostra audiència. Recordem que teníem tres himnes candidats a millor himne del mes de setembre, que era l'himne del Llavaneres, l'himne del Vallgesbisaure, ho dic bé, això? Vallgesbisaure?
0: Sí, sí. Vallgesbisaure.
3: Vallgesbisaure.
0: De Torelló.
3: I l'himne del Cabrera de Noia. Val?
0: Correcte.
3: Molt bé, a veure, he de dir que amb un 12% dels vots, ha estat força renyit entre el primer i el segon, però el 12% dels vots ha quedat eliminat el Cabrera de Noia. Oh. Per tant, això queda entre Llavaneres i Vallgesbisaure. El segon, amb un 38% dels vots. I el més votat, amb un 50% dels vots. Per tant, millor himne del mes de setembre és, amb el 50% dels vots, Club Esportiu Llavaneres. I aquí, Mèlic, hem de fer un matís, perquè en vam parlar la setmana passada, eh?
0: Correcte. El Club Esportiu Llavaneres, tot l'himne, tot, que possiblement és la diferenciació de l'himne d'avui, tot està fet amb intel·ligència artificial. I clar, què vam dir? Que volíem potenciar també la creativitat musical i també les veus, doncs, reals. I en aquesta votació, tot i que ha guanyat el Club Esportiu Llavaneres, el primer equip classificat que l'himne no està fet amb intel·ligència artificial és el del Club Esportiu Cabrera d'Anoia, que és qui passarà com a campió del mes de setembre per participar en el concurs final un himne que van fer Emilio Benito i Guillem Riu, més conegut pel Carapella.
3: És a dir, al Llavaneres no li traiem, diguem-ne, el títol de millor himne del mes de setembre, i així serà, però qui passa a la final és aquest himne, el del Cabrera de Noia, que aquest sí que és íntegrament fet, diguem-ne, per músics i...

0: En Jordi ha fet tota una creativitat també com a músic que és ell, no? Però bé, també haurem de decidir si al final doncs el contemplem o no, perquè clar, ens pot venir algú dir ara, aquí també hi ha intel·ligència artificial, per tant tindrem un debat aquí muntat, David, que no l'acabarem ara, que estem aquí molt bé, amb un solet molt maco, un camp preciós, amb fongs però preciós, i molt ben acompanyats, i hem passat aquí una jornada molt bonica a la comarca de la Noguera, que per aquella gent que vulgui, escolta'm, que es faci una passejada, que és molt, molt maca aquesta zona de Catalunya.
1: Gràcies, Mèlic, una abraçada a la gent d'Albesa.
0: Molt bona tarda des d'Albesa.
2: Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol.
3: catradio.cat/himnesfutbol.
1: Vinga, posem en ordre marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, la Reial Sagrada avui a Noeta.
4: Sí, perquè ja goleja per 3-0 al Deportivo de la Coruña, el 13 de la segona part, ha marcat Guedes el 3-0, després d'un possible penal que estava reclamant el Depor sobre Luismi, al final l'àrbitre ha dit que res, i a la jugada següent ha marcat de contraatac al conjunt de Sant Sebastià, per tant 3-0 al 13 de la segona part, partit pràcticament sentenciat.
1: També s'agrada l'Almeria, que ara mateix es col·locaria segon a la classificació, darrere l'Eibar i per davant del Castelló.
4: I també goleja per 3-0, els 3 gols han arribat en res, en un quart d'hora d'aquesta segona part. Almeria 3, Leganés 0.
1: Segueix golejant Alfons Gorina al Prat en el seu partit, tornada de la prèvia de la Copa.
5: I tant, és el que més s'agrada de tots, perquè estem ja al minut 30 de la segona part i guanya per 5-0. El gol d'abans d'Àlex Arcs, que ha cantat el Xavi Vilajoana, s'ha afegit ara un gol de David Adán amb assistència alerta de Gustavo Renque, un mitja punta molt jove, del que ens parlen molt bé, i que és fill del mític Fernandao, del Barça de Futbol Sala.
1: Doncs,
5: i per tant, res. Prat, partit i eliminatòria absolutament decidida. El Prat molt superior al Sant Rafel, 5-0, i ja esperant aquest dia històric, el 29 d'octubre, contra l'Atlètic de Bilbao.
1: Recordeu la notícia que ens donava el seu vicepresident, el Xavi Vilajoana. Aquest partit es jugarà al Camp de l'Hospi. Al Camp de l'Hospi, dijous 29 d'octubre, 9 de la nit, al Camp de l'Hospi, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Més coses, ja que parlem de futbol català, com va el derbi o duel català de filials, segona federació, entre Girona B i Espanyol B?
4: El guanya el filial de l'Espanyol, 33 de la segona part, Girona B 0, Espanyol B 2.
1: Futbol internacional, ha començat el partit de la jornada d'avui diumenge, és a Anfield, al Liverpool City.
4: És un partidàs entre el líder de la Premier, el City, i el Liverpool, ara mateix a la setena posició. De moment el partit al minut 4 de la primera part, Liverpool 0, Manchester City 0, a Liverpool, ja ho hem explicat abans, hi ha Araujo com a defensa titular, al lateral dret, i també Víctor Muñoz, el jugador català a l'atac del conjunt red.
1: Lliga CB de bàsquet, la penya juga des de les 5 a la pista de Baskonia. Ha començat al darrere el marcador, s'ajusta una mica al marcador ara, oi?
6: Sí, està el partit bastant igualat, ara està perdent la penya de 4, Baskonia 28, Joventut 24... Un partit que ha estat molt igualat des del principi, amb el Baskonia un pèl per davant, la penya empatant. Portem ara 3 minuts del segon quart, perd de 4 el Joventut de Badalona.
1: Recordeu, a les 7 i en transmissió del Tot Gira, des del Palau Blaugrana, Barça-València, repetició de la final ACB, de l'última final ACB. Passen 6 minuts de 2 quarts de 6 de la tarda, després del 7-0 impactant del Barça al Madrid al Clàssic Femení. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga F. És setmana d'aturada de seleccions. Truquem a la Mireia.
2: Fem un gol amb Mireia Vera.
1: Mireia Vera, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda, David.
1: Afortunadament, el futbol femení no ha seguit l'exemple del masculí. Aquesta aturada és només d'un cap de setmana.
7: Sort, perquè es fa massa llarg, si no.
1: Mare meva, sí, i tant. La selecció espanyola ja va aconseguir la classificació pel Mundial de l'estiu que ve al Brasil. És per això que en aquesta aturada ha programat dos amistosos, tots dos als Estats Units, contra la selecció nord-americana. Per tant, són dos partits molt interessants per veure el nivell d'uns i altres. És la número 2 del rànquing FIFA, als Estats Units. Ahir a Washington, Estats Units 0, Espanya 2, amb gols de Patrick Harro, la jugadora del Barça, i d'Eva Navarro. Què et va semblar el partit?
7: Doncs bé, jo crec que és un partit entre les guanyadores del Mundial d'Austràlia, les guanyadores de l'or als Jocs Olímpics de París, és a dir, crec que és un partit molt disputat. Jo vaig veure Espanya, no?, que té aquesta posició que jo crec que li donen moltes futbolistes del Barça amb tanta ascendència, amb tanta experiència. En un altre moment, no? Si parléssim 10 anys enrere, segurament, ostres, ens enfrontem a Estats Units i aquí, no, t'entra una mica més de por perquè realment els Estats Units va ser una potència mundial, guanya 4 mundials, grans futbolistes, però ara mateix, gràcies, no, a aquest pas endavant que crec que s'ha fet des d'aquí, crec que va ser un partit molt igualat, on Espanya en molts moments va ser superior, on la va perjudicar molt aquesta expulsió d'Atenea, però jo vaig veure un partit molt, molt bo entre dos grans equips.
1: Patri titular, va ser de les millors, va fer un golaç, també les catalanes Ona Batlle, Laia Codina i Alèxia, també va jugar Clara Serra Jordi, la segona part, no ho va fer Paredes, que té molèstia, recordeu que Clàudia Pina va tornar a Barcelona amb molèsties, que Cata Coll no va arribar ni tan sols a viatjar, que Aitana no està convocada perquè encara continua la seva posada a punt de ritme, però jo et volia demanar precisament si realment el futbol espanyol està ara mateix per sobre de l'americà.
7: Per mi sí, per mi sí. Quan parlàvem de, no, del 91, del 95, anys on segurament Estats Units era la gran referència mundial, tu veies un equip que a nivell físic era potentíssim, era molt difícil poder-se enfrontar perquè passàvem per davant, no, en aquest aspecte, per mi, més físic que futbolístic, no? I en el moment, no, des del 2019, a França és quan guanya el seu últim mundial. I coincideix amb que el Barça perd aquella final tan dolorosa amb l'Olímpic de Lió, i hi ha aquesta reunió i aquest canvi de mentalitat, no? I a partir d'aquí, jo tinc la sensació que Estats Units, no, una societat també molt competitiva, una societat on l'esport femení sempre ha anat per davant, en el sentit de que allà el futbol masculí no té tanta volada, és més el bàsquet i el beisbol. El femení continua omplint estadis, continua sent una de les millors lligues a nivell econòmic i a nivell professional, la National Women's Soccer League, però aquí, no, s'ha seguit treballant molt l'aspecte físic, que per mi és on el Barça va fer el seu gran salt de qualitat, però a més se li ha ajuntat, doncs, tots aquests components tècnics i tàctics on per mi el futbol espanyol, bé, jo crec que ho hauríem de reduir una mica, no? Perquè potser podríem parlar del Barça i d'algun altre equip, potser castellà, però per mi el que ha canviat aquesta comparació i que ha fet, no, que el futbol espanyol estigui per sobre, per mi és el salt que ha fet el Barça i la generació de futbolistes amb les que s'ha trobat i que tenim la sensació de que no té fi, perquè van cada vegada pujant futbolistes joves amb molt de talent, i per mi ara mateix, a nivell futbolístic, és millor ara, a nivell de la Lliga i a nivell de seguiment, per mi la Lliga americana ara mateix no té res a veure, perquè la majoria d'equips tenen un públic també molt fidel i que les acompanya cada cap de setmana, i aquí això no passa. Però si parlem a nivell futbolístic, per mi sí.
1: De fet, cada vegada veiem més clubs americans, va passar amb Jonathan Giraldez, intenten seduir tècnics, no només tècnics, sinó també preparadors físics, membres d'estaf, jugadores, ja és més difícil perquè moltes jugadores han de valorar, no?, si fan aquest salt al futbol nord-americà, però sí que venen a pescar aquí a Catalunya.
7: Sí, perquè al final, el que et dic, el fet de que sigui una lliga de 12 equips, això vol dir, no, que a nivell també de descansos de futbolistes i d'organització amb finestres FIFA, crec que la jugadora pot anar més tranquil·la, es pot cuidar més, i que a més quan arriben allà, jo crec que ja són futbolistes, o la majoria, que volen o fer un creixement esportiu i econòmic, o al revés, o futbolistes que ja ho han guanyat tot, no? I Estats Units, doncs, van a seguir, no, coneixent un altre futbol i una altra lliga. Però ara també hi ha Adrián González, que és l'entrenador del Washington Spirit, i com dius, cada vegada aquesta llista va creixent, jo crec que amb la intenció d'arribar a compensar, no, aquesta societat tan competitiva i on un futbol, on el físic, no, des de sempre ha sigut el seu punt fort, i acompanyar-lo ja d'estructures futbolístiques més completes, amb idees noves, i que puguin créixer en aquest sentit. I jo crec que va per aquí, no, aquesta línia, perquè sabem tots que Estats Units sempre vol estar a dalt de tot, i llavors sempre que pugui a nivell professional anirà a buscar les millors futbolistes, i si estan aquí, doncs crec que és el que intenten fer.
1: Va ser molt curiós, perquè ahir estàvem fent la transmissió del partit del Madrid contra el Villarreal, ja saps tot el que va passar amb Vinícius, ara d'aquí una estoneta en parlarem, veurem l'hora Barça, hora Madrid a partir de les 6, però res, 5 minuts abans que Vinícius estiri dels cabells a salivar el jugador del Villarreal, 5 minuts abans, Atenea fa el mateix amb Michelle Cooper, la jugadora dels Estats Units, i l'expulsen en vermella directa. Ella va acabar plorant perquè deia que això no ho volia fer, però ja fa temps que el futbol femení, això de les estirades de cabells, se sanciona en vermella. No és tan habitual al futbol masculí per un tema d'allargar els cabells dels jugadors, però això sí que fa molt temps que passa al futbol femení, i Atenea ho va pagar en vermella directa.
7: Sí, això no té excusa, Atenea. Sí que és cert que va haver una reunió a inici de temporada on van explicar que hi havia un petit canvi, perquè abans si hi havia una agafada de cabells era vermella directa, i ara hi ha dues versions. Hi ha vermella directa si tanques la mà, no?, i es considera una acció deliberada, i hi ha la groga, perdó, si hi ha un contacte amb els cabells sense tancar la mà, és a dir, si hi ha un contacte amb els cabells. Però crec que ahir l'acció d'Aitana Atenea, perdoneu, Atenea del Castillo, és molt clara de vermella, i crec que això ja hauria de ser una futbolista com ella.
1: Per cert, dimarts a Chester, de nou als Estats Units, aquest partit entre Estats Units i Espanya, segon amistós, a la una de la matinada. Recordem, insisteixo, que no hi serà ni Clàudia Pina, tampoc Catacoll, que van... Catacoll ja no va viatjar, Clàudia Pina va tornar. Veurem si juga Paredes i bé, quin protagonisme tenen les jugadores del Barça. Divendres, per cert, es va jugar l'anada dels play-offs per anar al Mundial. Com dèiem, Espanya ja està classificada com a primera de grup a la fase de classificació, Mundial del Brasil de l'any que ve. Suïssa, amb Sydney, va golejar 3-7 a Israel. Noruega, amb Hansen, va treure un 0-2 a Romania. Portugal, sense la Kika, que encara està de baixa, va golejar 0-4 a Irlanda del Nord. I compta amb la Polònia de Peyor, que va perdre 1-0 amb Bèlgica. Hauran de remuntar a la tornada si volen ser al Mundial. Peyor, la davantera del Barça, si juga, doncs, una remuntada per poder ser el Mundial del Brasil. Les tornades són dimarts que ve. La vigent subcampiona Anglaterra, que ha hagut de jugar aquest play-off, va guanyar 1-3 a Grècia, per tant ho tenen ben encarat. Hi ha 7 places europees per aquest Mundial del Brasil. No hi ha grans sorpreses més enllà del que va passar en Polònia, no? Podríem dir-ho?
7: No, jo crec que no, que al final tot acaba, no? Aquí, en aquest futbol de seleccions, sí que encara hi ha, jo crec, encara molta separació, i a alguns països els està costant, no?, fer aquesta passa endavant, però esperem que Payer pugui acabar remuntant i classificant-se, però de moment tot va encaminat el que podríem haver apostat, no?, abans de començar aquesta fase.
1: Molt bé. Un parell de cosetes. Ja ho va explicar la Sònia Gelmà al podcast Food Fem, que podeu escoltar, podeu recuperar a 3CAT cada setmana. El partit del retorn del Badalona a casa, el Municipal de Badalona, recordeu que ha estat jugant a l'exili la temporada passada i l'inici d'aquesta perquè estaven col·locant gespa natural tal com exigeix la Lliga F, doncs el retorn ja amb gespa natural a casa al Municipal de Badalona serà l'1 de novembre, jornada en què precisament el Badalona jugarà a casa contra el Barça, per tant millor estrena impossible, tornar a casa i contra el Barça, un partit que crec que ja té horari, que és al migdia, Badalona-Barça, sí. Diumenge 1 de novembre a les 12, ho dic bé, oi, Mireia?
7: 12:30, sí, 12:30. A mi l'horari no m'agrada gaire,
1: no,
7: perquè crec
1: per
7: que
1: és un... No.
7: Un molt bon partit, és un festiu...
1: Mira que jo vaig pensar, dic, Mireia, aquest ens caurà a la tarda i farem una transmissió fantàstica. Doncs no, al migdia, tu. Però sí, almenys torna el Badalona a casa, que també ja tocava, perquè jugar a Palamós, home, és que no és el mateix, no és el mateix. I dilluns vam tenir sorteig dels vuitens de final de la Copa de la Reina, que jugarà el primer cap de setmana o la primera setmana de novembre, ja amb 8 equips de la Lliga F, tindrem 3 equips catalans, dimarts 3 de novembre, Celta Espanyol, dijous 5, Sporting de Huelva, Badalona, i també dijous 5, Europa Deportivo.
2: Aloe Vera.
1: A veure, per rematar, Mireia, en positiu i en negatiu.
7: Mira, doncs en positiu, per animar la gent a que ho pugui seguir, comença d'aquí 6 dies el Mundial Sub-17 femení al Marroc. Per mi em sembla interessantíssim cada vegada més aquestes cites, no?, on es veu el talent i la projecció que hi ha amb moltes futbolistes a nivell mundial. I, per tant, a partir del dia 17 d'octubre, tothom que li vingui de gust, hi ha una cita molt interessant per seguir veient el talent emergent de tot el món.
2: A la nevera.
1: I què enviem a la nevera?
7: Avui ho tenia molt fàcil, eh? Atenea del Castillo. La seva targeta d'ahir és lamentable. El seu nivell, una futbolista... Sigui del valor que sigui el partit, amistós o no... però a mi em sembla que aquestes accions ja haurien d'estar erradicades, i més sabent, no, el que se'ns va explicar abans de començar per part dels àrbitres, que entenc que també se'ls hi va fer arribar a les futbolistes. Per tant, Atenea del Castillo a la nevera.
1: Doncs també podem enviar Vinícius, després en parlarem. Gràcies, Mireia, que vagi molt bé.
7: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Ja dèiem, la Reial Societat, el partit gairebé resol a la primera divisió, però compta perquè remunta el Deportivo, es col·loca un gol.
4: Hem parlat massa de pressa perquè guanyava la Reial 3-0, ha marcat Mario Soriano el 3-1, i a cap d'uns minuts hi ha hagut un penal favorable al Deportivo i expulsió, a més, d'un jugador de la Reial Societat per aquest penal que ha comès. Per tant, la Reial Societat, amb l'expulsió de Pablo Marín, que ha fet una falta tàctica sent l'últim home a la sortida d'un corna, ha vist com Yeremay transformava el penal, i ara som al 27 de la segona part, Reial Societat 3, Deportivo 2. Fins i tot el Deportivo ja ha tingut l'empat a 3 a través de Dama, ha aturat la pilota el porter de la Reial, Àlex Remiro, i per tant, en aquests 20 minuts que queden, 20 minuts llargs, no sabem què passarà, si el Depor és capaç de remuntar aquest 3-0 amb el qual havia arribat al minut 10 de la segona part.
1: No hi ha novetats a segona, un quart d'hora pel final, guanya l'Almeria 3-0 davant del Leganés. El Liverpool City, com el tenim a la Premier?
4: De moment, empat a 0 al minut 17 de la primera part, Liverpool 0, City 0, amb alguna batussa al mig del terreny de joc, i de moment sense ocasions claríssimes per part dels dos equips.
1: Quan queda pel final el Prat, en aquest Prat Sant Rafael, i per tant ja poder dir oficialment que serà equip de primera ronda de Copa, al fons.
5: Doncs estem al darrer minut, 5-0 guanya el Prat, ens han dit que no afegiran pràcticament res, que xiularà l'àrbitre directament, per tant, a pocs segons de certificar la classificació del Prat, que s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao el 29 d'octubre. Res, estem fent les últimes jugades, ha passat ben poca cosa des de ja la segona part, des del 4-0... pràcticament res més que el cinquè que ha marcat el Prat, i ara xiula al final, s'acaba el partit, el Prat es classifica, ho tenia molt bé, però tot i així, superioritat absoluta de l'equip entrenat per Cristian Gómez. El Prat se les veurà amb l'Atlètic de Bilbao.
1: Bé, et deixo anar vestidors, al fons, per sentir l'eufòria dels jugadors del Prat. Partit que ens ho ha explicat aquí en directe al Tot Gira el vicepresident Xavi Vilajoana, que jugarà al Municipal de l'Hospitalet el dijous 29 i en directe al Tot Gira 9 de la nit. Molt bé, per cert, també últims instants del partit segona federació entre Girona B i Espanyol B.
4: Aquí ha marcat el primer gol al Girona, que redueix les distàncies del marcador, però només queda res. Tots us miro perquè s'acabi. Girona 1, Espanyol 2.
1: I en marxa també, ja últims instants, últim minut del segon quart, Lliga CB de bàsquet, Baskonia Penya. La Penya resisteix a marxar del partit, però avui Baskonia està sent superior, eh?
6: Sí, cada cop se li escapa una miqueta més al Baskonia, l'equip de Badalona. Ara 2 punts de la Penya, continua perdent l'equip de Badalona, de 7, Baskonia 43, Joventut 36.
1: Tens números de la Provítola i de Ricky avui?
6: La Provítola 0 punts, tot i que està jugant bastant, 12 minuts. Ricky Rubio 4 punts. El més destacat de la penya és Àlex Reyes, amb 9 punts. Recordem que l'equip de Badalona té les baixes de Yannick Crack i Dante Tomic.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
8: Som 3CAT. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït, i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
9: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
10: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
11: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
12: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
9: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
3: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars, i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
14: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
15: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
13: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
16: Me dius?
17: Ferran Adrià.
16: Quina és la teva experiència com a cuiner?
17: Has estat alguna escola?
16: Has tingut algun mestre?
17: Això és una altra lliga.
16: Això són dos estrelles Michelin.
3: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
18: Estàs posant a tots al límit.
19: Andreu tots mal.
3: Gènesi.
20: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
3: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3Cat. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
21: Tot gira amb David Clopés.
6: A la Lliga CB de bàsquet, descans el Buesa Arena de Vitoria, Baskonia 45, Penya 37, malgrat un triple de la Provítola, Penya 39 amb aquest triple de la Provítola a l'últim instant del segon quart.
1: 7 minuts i les 6 a les 6, hora Barça, i parlarem també del Madrid i de Vinícius. Una de waterpolo. Aquest ha estat un cap de setmana excepcional per al waterpolo català a nivell europeu. 5 equips catalans jugaven la prèvia de competicions europees i tots han passat, tots han fet la feina. El Terrassa i el Barcelona han fet bons els pronòstics i han passat a la fase de grups de l'Eurocup masculina, la segona competició. A la Champions femenina, el mateix, el Terrassa i el Sabadell, que han guanyat la competició 7 vegades, en el cas del Sabadell. Ahir, tots dos equips es van classificar per la fase de grups de la mateixa competició. El Sabadell com a primer de grup, el Terrassa com a segon. I avui s'hi ha afegit el Club Natació Catalunya, que serà per primera vegada a la història a la màxima competició europea femenina. Les de Gràcia seran ja la fase de grups de la Champions femenina. Aquest matí han superat el Nancy francès 23-6 i es classifiquen com a segones de grup. Tinc l'Alba Inglavaga, jugadora de Catalunya, al telèfon. Hola, Alba.
22: Hola, què tal?
1: Moltes felicitats.
22: Moltes gràcies.
1: Això és gros, eh? Jugar a la Champions. Això ja no és una prèvia, eh? Fase de grups.
22: Sí, sí, la veritat és que ha sigut dur, però estem molt emocionades.
1: Encara sou a Grècia, perquè això ho heu jugat aquests 3 dies a Grècia, eh?
22: Som a Grècia, anem demà.
1: Demà marxeu. Ah, per tant, doncs teniu marge per poder-ho celebrar.
22: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, fareu un sopar o què?
22: Sí, ara anem a l'hotel i anirem cap a un restaurant a celebrar que hem pogut anar a Champions. Bueno, passar a la següent ronda.
1: Bé, ja ho dius bé, perquè és veritat que això és Champions, però és la prèvia. Ara ja sereu amb les millors. L'any passat vau ser campiones de l'Eurocup. Ara sou a la fase de grups amb les millors de la Champions. L'equip va creixent molt ràpidament.
22: Sí, la veritat és que, bueno, l'any passat, com tu dius, vam guanyar l'Eurocup i doncs aquest any teníem expectatives bastant altes sobre poder passar la següent ronda de Champions i doncs aquí estem ara.
1: El primer partit el veu guanyar, el segon ahir el veu perdre, avui obligades a guanyar, però no heu tingut problemes amb el Nancy, les heu golejat.
22: Sí, la veritat és que ahir va ser, doncs, diguéssim, el partit complicat, que més decisiu, que doncs, desafortunadament el vam perdre, però bueno, aprenem i per la següent segur que millorarem i jugarem molt millor.
1: Ara entreu al sorteig. És demà, eh? A les 11 del matí, 4 grups de 4 equips. No sé si estareu volant en el moment que facin el sorteig. Ara estava pensant.
22: Sí, estarem més o menys a l'aeroport.
1: Ah.
22: Llavors.
1: És a dir, que potser ho sabreu just abans d'agafar el vol o potser heu d'agafar el vol i no saber qui us ha tocat fins que aterreu. No sé
22: exacte.
1: Com van els timings, eh? Seria curiós.
22: Sí, sí, exacte.
1: Però vaja, són 4 grups de 4 equips. Recordem que tindrem 5 equips catalans. Jo diria que és rècord a la fase de grups de la Champions femenina perquè tindrem el Terrassa i tindrem el Sabadell i sereu vosaltres al Catalunya. També el Mataró i el Sant Andreu, que ja s'havien estalviat aquesta fase prèvia per ser el Sant Andreu el campió i el sols campió, en aquest cas, el Mataró. El cert és que tenim un estat ara mateix del waterpolo femení català espectacular.
22: Sí, sí, sí, tens tota la raó.
1: Amb qui us agradaria jugar en aquesta fase de grups, Alba?
22: Hi ha molts equips bastant bons. Bueno, ja vam poder disfrutar del partit d'Olympiacos de la Supercopa i es va notar moltíssim el nivell que tenien. I bueno, jo crec que amb qualsevol equip estaria molt bé jugar perquè al final, si estan allà és perquè tenen un nivell molt bo i són capaces de guanyar-lo.
1: Això també és veritat que us collarà una mica la temporada, eh? Perquè això vol dir viatges, vol dir més partits...
22: Sí.
1: Ho dic perquè, bé, és una exigència física per aquesta temporada pel Catalunya.
22: Sí, sí, sí que és veritat, doncs, que aquesta temporada, doncs, els partits a lo millor estan més entre setmana, els caps de setmana, doncs, en comptes d'un partit dos, però bueno, això no ens limitarà i lluitarem pel que sigui.
1: Molt bé, fantàstic. Per cert, no coneixia, no l'havia sentit mai el teu cognom, Inglavaga, em sembla preciós.
22: Moltes
1: no,
22: gràcies.
1: No en sou gaires, oi, d'Inglavagues?
22: No, no, no. Jo, de moment, només conec a família propera meva, sí, amb aquest.
1: Tots els Inglavagues sou família?
22: Sí, bueno, que jo coneixi, sí. Ah. O família llunyana.
1: I d'on sou? D'on ve el cognom? Curiositat, eh?
22: Bueno, a veure, està compartit partit per dos noms. Ingla, de Ingle, i Vaga, de, o Vaga, de la muntanya.
1: Ah, ostres. Bona, bona.
22: Sí.
1: Aquesta, molt bé, molt bé. Molt bé, Alba, doncs escolta'm, més enllà de que m'agradi o no el teu cognom, l'enhorabona, heu fet la feina, sou a la Champions, objectiu assolit, ara celebrar-ho amb un bon sopar a Grècia. Que vagi molt bé.
22: Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me.
1: L'Alba Inglavaga, en directe, costa de dir, si ho diu ràpidament, a veure, digue-ho.
4: Alba Inglavaga.
1: Molt bé, Ripo. No.
0: Alba Inglavaga.
1: Fantàstic, molt bé. Sou ràpids i apreneu molt bé. A veure, partit de Noeta. Compte, perquè ja ens deia l'Oriol que la cosa està ajustada, però la Reial compta que podia fer el quart.
4: Sí, i acaba de fallar Oyarzabal al seu contra 1 amb el porter Leo Román. De fet, el partit està completament trencat. El Deportiu ja ha tingut un parell o tres d'ocasions per poder igualar el partit a 3. Ara som al 38 de la segona part i ara qui ha tingut el quart? La Reial Societat, amb aquest contracop, Oyarzabal, després de quatre cops, s'ha presentat sol davant de la porteria de Leo Román, i Leo Román, al final, amb la punteta del peu, envia la pilota a corna, per tant, ha evitat aquest 4-2, el partit completament obert.
1: El que no està obert és el partit de segona divisió. Molt fàcil, avui, el partit, sí, de l'Almeria davant del Leganés.
4: De Leganés d'Álvaro Morata, que avui es queda sense marcar. Som al 41 de la segona part. Almeria 3, Leganés. Sí.
1: I també pendents Premier League del Liverpool City, que de moment no té gols.
4: Aquí no hi ha gols, de moment és un partit bé, molt igualat, sense gols, sense ocasions, Liverpool 0, Manchester City 0.
1: D'aquí una estoneta, pendents del bàsquet, recordeu que tenim el descans del partit de la Penya a Baskonia, recorda el marcador, Ripo?
0: 45-39, està perdent de 6 punts l'equip de Badalona.
1: Molt bé, ara a les 6 comença Lliga Femenina, el partit del Cadí, que jugarà
4: contra Palma.
1: A la pista del Palma, fora de casa.
4: Sí, sí.
1: I més tard, 2:45, serem a Girona, a Fontejau, perquè avui l'Uni Girona, no diré que se la juga, però sí que és un partit molt important. Juguen contra el Jairis, que és un dels equips potents, que a més a més ha començat molt bé la Lliga Femenina, i és que, compte, l'Uni Girona, acostumat a competir sempre entre les millors, ha perdut tots els partits oficials fins ara. 4 partits disputats, 2 a la Lliga, 2 a la competició europea, i els ha perdut tots 4. A més, els de la competició europea han estat dolorosos perquè ha implicat quedar eliminades fora de l'Eurolliga, la màxima competició, i es veuen abocades a jugar l'Eurocup, que de fet ja la setmana que ve comencen a jugar. Toca la reacció i, per tant, avui serà important, i serem amb el Xevi Soler, que a Fontejau arribi aquesta primera victòria davant del Jairis de Múrcia. Molt bé, hem sentit senyals d'horaris de les 6 de la tarda. Cop d'ull a les notícies. Amb la Berta Torrades. Hola, Berta.
2: Hola, què tal? Bona
1: avui,
2: tarda.
1: Avui, Gabriel Rufián és el gran protagonista de l'actualitat.
2: Sí, Esquerra Republicana ja confirma que ultima un acord amb Podem de cara a les generals. Podem no es presentaria a Catalunya i Rufián serà el cap de llista d'Esquerra, però també faria campanya a Espanya al costat d'Irene Montero. Per cert, que els republicans també han confirmat fa tot just uns minuts que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans, en aquest cas al Senat. Més coses. A 2 dies de la visita dels Reis d'Espanya, la policia ha desallotjat avui l'últim gran assentament de migrants de Ceuta. A la platja del Guano hi havia més de 500 persones, algunes d'elles menors d'edat sense protecció de l'administració. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicat que molts dels immigrants desallotjats han decidit tornar cap al Marroc després de comprovar que no es complien els requisits per obtenir asil. Assegura que des del 10 d'agost han tornat cap al Marroc 12.000 persones.
19: Pequeños grupos en guaguas o
5: autobuses que son llevados al centro de atención temporal de migrantes. Ahí se les da la información de que van a cogerse las huellas dactilares, ver de qué país vienen. También se les pregunta si se acogen o no a derecho a protección internacional y se les comunica que si no tienen derecho van a tener un expediente, y muchos de ellos, ante el riesgo de que van a tener un expediente concluso, lo que hacen es retornar a Marruecos.
2: En plana internacional, destaquem aquest segon atac en menys de 24 hores contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita. El d'ahir va provocar, recordem, 12 morts, i els houthis alerten de més bombardejos en les pròximes hores. Més coses. L'escalada de declaracions creuades entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky no s'atura, i fa pocs minuts el president nord-americà ha escrit a la seva xarxa social que Rússia i Ucraïna han acordat no atacar les respectives infraestructures energètiques. Zelensky li replica que no tenia cap coneixement d'aquest acord, però que si és cert ja li estaria bé. Unes hores abans, el president ucraïnès deia això.
7: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
19: El primer pas és un alto al foc, un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills, i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
7: And I think it's fair, fair deal.
2: I acabem explicant que avui a la Ràpita ha passat això.
23: Acabem de conseguir un nuevo record Guinness del mayor
1: rècord Guinness de què?
2: De, ara t'ho explico. Prop d'un miler de persones que han batut el rècord Guinness de la batalla més multitudinària de Jota Vella. És el ball típic tradicional, una fita que s'ha aconseguit després de que gairebé 500 parelles s'hagin congregat avui a la plaça 1 d'octubre d'aquesta localitat del Montsià per ballar plegats aquesta dansa tradicional. Rècord Guinness.
1: Les jotes a les Terres de l'Ebre són molt, però que molt seguides, i vaja, formen part de el que és la cultura popular d'aquesta zona de Catalunya.
2: Doncs s'havien aconseguit aquesta fita històrica, un rècord Guinness.
1: Molt bé, gràcies, Berta.
2: Així bé, fins ara.
21: Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Amb David Clopés.

0: De seguida obrim Hora Barça i parlem també del que està passant a Madrid. És veritat que ahir van guanyar davant del Villarreal, però vam tornar a veure aquest Madrid mourinyitzat. De fet, Mourinho no va voler sortir a la sala de premsa pel fet que li havien expulsat a Vinícius, que va estar fora de si. Veurem si arriba o no arriba pel Clàssic. Ara en parlarem. De seguida, des de Madrid amb l'Orfeo i també al bar, el nostre bar culer, amb l'Anaïs Martí, amb l'Alberto Etjogo i amb el Joan Verdú. Esport en directe. Estem a la recta final del partit de Noeta, un partit boig, obert. Compte perquè el Depor busca l'empat.
1: I és un atac igual, eh? El Depor està... ara sobreviu la Real Ciutat gràcies al seu porter Remiro, que ja han aturat 3 o 4 que haurien pogut ser l'empat a 3. Ara d'aquí uns instants entrarem ja en temps afegit. S'hauran d'afegir, bé, 5 o 6 o 7 minuts i continua aquesta agonia de la Real Ciutat, que ho tenia molt bé, guanyava 3-0, però s'ha capgirat aquest partit com un mitjó, pràcticament, i ara som amb 3-2 a punt d'arribar al temps de descompte.
0: Tenim també en joc un partit de segona que també és a punt d'acabar.
1: Mira, ara hi ha una vermella per això, per un jugador del Deportivo de la Coruña, per tant, aquí s'hi volaran les forces per una falta sobre Oyarzábal, amb la qual cosa ara els dos equips es quedaran amb 10 jugadors, amb aquesta vermella de Matucci, del jugador del Depor. Per tant, aquí es pot acabar aquesta aventura del Depor. A la segona divisió no tenim tants problemes per explicar què passa. A l'Almeria 3, Leganés 0, a minut 93 de partit.
0: Futbol internacional, Liverpool-City. De moment, partit sense gols.
1: El Liverpool i el City continuen empatant a 0, al 34 de la primera part. El català Víctor Muñoz per part del Liverpool, que és el jugador més incisiu, ha tingut un parell de bones oportunitats, però no es mou el marcador. El City pràcticament no ha fet res. Ara el primer xut d'Enzo Fernández a la porteria del Liverpool. Atura el porter red. Liverpool 0, City 0, 34 a la primera part.
0: Ara un quart de set comença a la primera federació el partit de l'Europa. A casa, davant l'Algeciras, una Europa que de moment només ha aconseguit una victòria i un empat. La resta han estat derrotes. Avui caldria la victòria per sortir de la part baixa de la classificació. A Can Dragó hi tenim el Sergi Camps. Hola, Sergi.
2: Què tal, David? Bona tarda.
0: Partit que s'ha de guanyar sí o sí davant d'un equip també que és a la part baixa, oi, de la classificació?
2: Sí, mira, de fet l'Europa és 19è, a 3 punts de la salvació, i qui marca la salvació és l'Algeciras, el rival d'avui a Can Dragó, per tant, rival directíssim en la lluita per la salvació, un equip dirigit per l'històric Adrián Colunga, mita del Getafe, del Saragossa, de l'Esportiu de Gijón, entre d'altres, a la dècada dels 2010 i escaig. Per tant, avui, duel entre dos equips necessitats.
0: La setmana passada, si no recordo malament, va debutar el nou tècnic de l'Europa, Luis Blanco, que recordem havia estat, encara que fos de manera fugaç, a la banqueta de l'Espanyol fa dues setmanes. No per
2: sí,
0: la setmana passada, sinó fa dues.
2: Amb una victòria contra el Majadahonda, l'estrena va ser bona, i la segona participació de Luis Blanco va ser derrota per 3-1 contra l'Òscar.
0: És un camp que no li agrada a l'Europa jugar aquí, preferiria fer-ho al Nou Cerdanya. Li passa el mateix al Sant Andreu, que mentre no li tinguin a punt a Narcís Sala també juga aquí a Can Dragó. Hi ha molta afluència de públic.
2: Doncs mira, ara està entrant el públic, jo crec que no estarà ple a vessar, però vaja, 2.000 persones segurament sí que es congregaran avui a Can Dragó per veure aquest partit.
0: Alguna cosa destacada a l'11 de Luis Blanco?
2: Doncs mira, que juga en defensa de 5, si vols et canto l'11, sí. Ni la porteria, defensa per Coto, Campenyes, Gro, Cano i Flavio, mig del camp per Gori, Morales, Mascaró i Teto, i Calit com a davanter. De l'11 de l'Algeciras, doncs mira, no et destaco massa res, et destaco el porter suplent. I em diràs, per què em destaques el porter suplent? Sembla una conya, però no és una broma, David. El porter suplent de l'Algeciras es diu Paradowski. Paradowski.
0: Molt bé.
2: És un tio francès que es diu Paradowski.
0: Para,
2: no es podia
0: para.
2: Dedicar res més, no ho sabem, esperem que avui, doncs, si ha de sortir, no em pari cap, però vaja, si havia de ser futbolista, havia de ser porter, sí o sí.
0: Et fixes sempre amb les coses que no es fixa ningú.
2: Sí, home.
0: Molt bé. Europa al Algeciras, d'un quart de set, el seguirem amb el Sergi Camps. Ha jugat ahir, recordeu, Torremolinos 2, Nàstic 2. El Nàstic tenia els 3 punts a la mà, davant del CUE, però a última hora li van empatar el partit. Demà, Hèrcules Sant Andreu a un quart de set. Segona federació, per cert, s'ha acabat el duel entre filials, entre Girona B i Espanyol B?
1: L'acaba guanyant el filial de l'Espanyol, Girona B 1, Espanyol B 2. Ara tenim també un altre duel català en marxa, el que juguen l'Olot i el Terrassa, al minut 7 de la primera part. De moment no hi ha gols, Olot 0, Terrassa 0.
0: El Reus també comença ara, no?
1: Sí, ara d'aquí uns instants comença el partit. De moment no ens consta que hagi començat Tudelano i Reus, que el Reus ha començat bastant malament des de la part baixa de la classificació.
0: Un dels equips catalans que tindrem a la Copa. Lliga CB de bàsquet, avui a les 7, Barça-València. Transmissió al Tot Gira, en directe des del Palau. Qui juga ara és la penya, ja en marxa tercer quart.
1: I està perdent de 7 la sisa Joventut a la pista del Baskonia. Baskonia 48, Penya 41.
0: Més bàsquet. Lliga femenina. Ha començat el partit del Cadí a la pista del Palma.
1: No ha començat gaire bé perquè de moment està perdent el seu partit a la pista del Mallorca-Palma. 14-7, minut 5 del primer quart.
0: I a dos quarts de 7, ja ho sabeu, Unihairis. I mira, confirmem final, Almeria, segona divisió. Oriol.
1: Final d'aquest partit, victòria clara i contundent de l'Almeria, basat en els 3 gols que ha marcat a la segona part. Almeria 3, Leganés 0.
0: Molt bé. Passen 9 minuts de les 6 de la tarda. Som a dues setmanes clavades del clàssic Barça-Madrid. Pel mig encara molts partits. 2 de Champions i un de Lliga. Ahir tornaven a jugar Barça i Madrid després de 3 setmanes d'aturada i les coses no han canviat. El Barça vola, a Madrid creix la murinització i la història no canvia. Aquella histèria al voltant dels àrbitres i del cas Negreira. Obrim el bar.
3: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
4: El bar amb B baixa.
5: Se l'endú Gabriel Jesús, continua Gabriel Jesús, continua Jesús! Gol! La insistència té premi, la perseverància té recompensa.
2: Bellingham amb la passada cap a punt de penal, la xut i el gol. El segon marca Vinícius i compte que hi va l'àrbitre, no sé si ha revisat l'acció. I sí, mira, l'està expulsant, està expulsant Vinícius sí, sí, sí. I alerta perquè Vinícius entra en revolta contra l'àrbitre.
5: A salivar.
0: Avui al bar amb el Joan Verdú, l'Anaïs Martí i l'Alberto Etjogo. Què tal, com esteu? Bona tarda.
6: Bona tarda, companys.
7: Hola, què tal? Bona tarda.
0: I a Madrid, l'Orfeo Suárez. Què tal, Orfeo?
8: Va, bona tarda.
0: I seguint l'última hora del Barça, el Roger Arbosà. Què tal, l'Arbo?
9: Com esteu? Bona tarda.
0: Molt bé, fantàstic. Jugats ahir, Barça 3, Getafe 0, gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. I Madrid 1, gol de Diomandé, Villarreal 0. Barça líder, 24 punts. Segon, Atlètic de Madrid amb 19. Ahir van guanyar 1-2 a Vitòria. Tercer, el Madrid amb 18, a 6 del Barça. Això continua igual. Tots dos van guanyar, Barça i Madrid, però les sensacions són ben diferents. Per joc i, sobretot, per l'ambient que respira a un club i a l'altre. Després parlarem del Barça, si us sembla, del partit d'ahir i del de dimarts a la Champions al camp del Galatasaray, però abans ens centrem amb el Madrid. Ahir Vinícius, per aquells que no sàpiguen què va passar, va ser el gran protagonista. D'entrada perquè Mourinho el va deixar a la banqueta, que alguns podrien pensar, home, doncs ve de jugar i recórrer molts quilòmetres amb el Brasil, potser el reserva, però d'entrada ja era una notícia que Vinícius fos suplent. Mourinho, recordem-ho, el deixa a la banqueta, però el fa sortir al minut 7 de la segona part, encara amb empat a 0. El Madrid va millorar una mica, Vinícius, la seva entrada doncs, va portar fluïdesa en atac, va marcar Diomandé, i el 71 del partit va marcar Vinícius el segon, però li van anul·lar a instàncies del VAR per falta prèvia de Vinícius sobre Salivà. Així ho viuen des del VAR.
10: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
11: Vale, avisa cuando llegas a la pantalla, Isidro.
10: ¿Ya estoy en la pantalla?
11: Vale, te vamos a... según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
10: Perfecto, ya lo he
11: visto. Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
10: Perfecto. Alex Puli, para mí Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
11: Recibido.
10: Recibido, gracias.
0: Bé, fins aquí jo crec que és molt clar. Vinícius estira els cabells a Salivà i veu la vermella directa. El gol, òbviament, queda anul·lat. Vinícius, aquí ve el problema, s'empipa moltíssim, l'han de subjectar perquè es vol menjar literalment l'àrbitre Diademera, i Arbosà, aquí ve el problema pel Madrid. Què diu l'àrbitre a la seva acta?
9: Mira, en l'apartat d'expulsions, expulsat Vinícius per estirar els cabells d'un adversari amb la pilota en joc sense estar la pilota en disputa entre ells, i en l'apartat d'altres incidències diu, després de ser expulsat i trobant-se encara al terreny de joc, ha continuat protestant la meva decisió a crits, dirigint-se a la zona on em trobava amb actitud agressiva, havent de ser subjectat per companys sense poder apreciar cap expressió concreta, que això també és estrany perquè ja estava a mig metre i és difícil que l'àrbitre no sàpiga què li va dir Vinícius, perquè el tenia davant, però vaja, a l'acte diu que ell no ho va saber entendre o que no ho sap.
0: El Madrid-Sevilla se'l perd segur, això és una evidència, que és el següent partit que té el Madrid a la Lliga. I el clàssic, que és el que vindrà després d'aquest Madrid-Sevilla, ara mateix, jo no sé, Orfeo, si a Madrid el donen també per perdut per Vinícius.
12: Bueno, el club el donen per perdut, perquè més enllà de l'acció de tirar dels cabells al jugador del Villarreal, el que diu l'acte de dirigir-se a l'àrbitre amb actitud agressiva Això dona un percentat que com a mínim seran dos partits. I aquí diu dintre del club que podrien ser tres. Però el donen per perdut pel clàssic. Això no vol dir que no facin soroll, no? I que no protestin i que no presentin al·legacions i, a més, però a nivell intern ja donen per fet que no, que el Vinícius no hi serà el clàssic.
0: A tu et va sorprendre que fos suplent?
12: A mi no. Me'n parlava, jo crec que al descans, i a mi no em va sorprendre que fos suplent, però per una qüestió, no per al viatge aquest del Brasil, la gira aquesta d'Austràlia, la Índia, que evidentment estaria cansat el jugador, però com altres, no? Sinó perquè no és el Vinícius que hem conegut temporades enrere, és un jugador que no està en forma. El Diomandé és un jugador que sí està en forma, que ja ho ha demostrat, encara que hagi jugat una mica molt poc amb el Madrid, però també ho ha demostrat amb la seva selecció. No oblidem que és el fitxatge més car en la història del Madrid, és a dir, que és un jugador que va jugar, que va, diguéssim, amb la instrucció del club, això, no? I jo crec que la decisió era clarament esportiva. També pensava que sortiria a la segona part, perquè és un jugador que t'aporta coses, però el Vinícius, com està esportivament en aquest moment, jo tenia bastant clar. No va poder respondre al Mourinho perquè no va donar roda de premsa després, no? Per als motius, però jo tinc clar que era una decisió esportiva.
0: Ara anem al tema del Mourinho, també, que això a mi em va deixar molt i molt sorprès. Però et vull demanar per la reacció també de Vinícius després de veure la vermella, perquè reforça aquesta imatge de Vinícius contra el món. Ell, em sembla que després, això m'ajudarà a l'arbusar, a les seves xarxes, crec que és Instagram, demana disculpes a l'afició i als seus companys, però també recull un seguit d'imatges d'altres expulsions que ha patit a la Lliga i ve a dir que hi ha una vara de medir diferent entre ell i la resta de jugadors, no?
9: Sí, d'entrada, sí. Jo només veig una foto, va penjar una foto només, potser després ho va editar, però que posava l'alegria sigui, perdona mi equipo i a l'afición amb una foto només.
0: Però no va dir també, jo recordo veure aquesta imatge que deia perdó als meus companys i a l'afició, i després sí que fa aquest recull d'imatges, diguem-ne, que bé, amb altres expulsions que ell ha patit, si no recordo malament.
9: Almenys a Instagram només una foto.
0: Val, no ho sé. Orfeo, tu recordes això o no?
12: Sí. A més, això va amb la línia del que està explicant i dient al club una mica sota voce, no? I del que va fer Real Madrid Televisión després del partit, no? Amb un recull de casos, no? D'una estirada de cabells al Marcelo quan es jugava per la pandèmia a Valdebebas, d'altres casos que ja n'hi ha, que s'han donat a la Lliga i que no van suposar l'expulsió del jugador. Hi ha d'altres que sí, no? Però vull dir que això ja està dintre del... Això és com el de la fotocòpia del Mourinho, no? Això el Vinícius no ho té, això li donen. És a dir, que per una banda demana disculpes o demana perdó als seus jugadors i a l'afició perquè és conscient de que ha comès un error, i per l'altra recull ja, diguéssim, la línia argumental del club cap on el relat de la persecució arbitral, no? És a dir, que per una banda demano disculpes i per l'altra dic, cuidado, que aquí hi ha altres casos en els que els jugadors no han estat expulsats, no? com ha passat a mi, no? I això és el que va dir Real Madrid Televisión després, el que dirà el Madrid aquests dies, no? Encara que pensi, com ja t'hi dic, que el jugador no hi serà el clàssic.
0: Jo em centro només en el que passa ahir. Ahir em sorprèn, perquè és que tenim reglament en mà, podem discutir si el reglament fa bé o no que el jugador vegi una vermella directa per estirar els cabells, que això el futbol femení ja fa temps que s'està aplicant. Ara és veritat que molts jugadors duen els cabells llargs, que és el cas de Saliba, jugador de Villarreal, i si passa, doncs això, saps que té una vermella directa. Per tant, aquí o hi ha desconeixement del reglament o realment no puc entendre que tothom a Madrid li compri aquesta reacció a Vinícius i, per exemple, a Mourinho, ara t'ho preguntaré, Orfeo, no sortir a la sala de premsa. A veure, què us sembla, Anaïs, tot plegat?
6: Bé, a mi, tu deies, David, que t'havia sorprès que Mourinho no parlés amb sala de premsa. A mi la veritat és que no, veient la tendència i que ell està intentant ser el focus de totes les crítiques i que ningú parli del seu jugador, sinó d'ell i dels àrbitres, que crec que és el seu propòsit, veient el futbol del Madrid, no em desentona, no?, que Mourinho agafi i digui, doncs mira, jo no surto, perquè si surto diré barbaritats i no estaré contra el Sevilla i el Barça, i de pas es parla de mi i no del que ha passat damunt del terreny de joc. I la resta, doncs bé, és que al final veus que l'arma secreta de Florentino Pérez col·locant a Mourinho tampoc no és que li estigui funcionant gaire, no sé que el seu objectiu sigui precisament aquest, no? Posar el focus de la polèmica arbitral tota l'estona. Si aquest era l'objectiu de Florentino fitxant a Mourinho, doncs ho estan fent molt bé. Si l'objectiu era que es millorés el seu futbol i controlés millor l'equip, crec que no se n'estan sortint gaire.
0: Joan, tu has estat futbolista. A tu t'explicaven el reglament, no?, abans de començar la temporada, sí, sempre, i aquests casos, quan hi havia novetats, les tenies controlades.
7: Sí, de fet, ens consta que hi ha hagut un àrbit que a Barça i a Madrid han tingut reunions per explicar sobretot les noves normes. En aquest sentit, els jugadors tenen molt clar el que es pot i el que no es pot fer dintre del terreny de joc. Per mi, l'expulsió de Vinícius no hi ha cap dubte. A més, fa el gest com de voler-li estirar els cabells. Això es veu directament des de la televisió. Sí que és veritat que ens sorprèn una mica l'actitud de Mourinho. Crec que l'afició del Madrid està una mica dividida en aquest sentit, no? Hi ha moltes persones que no li compren el que és aquest discurs de ser una miqueta ell a l'apagafocs, perquè al final el que es veu a la gespa no correspon amb un club com el Madrid.
0: Alberto?
13: És un tema, jo crec, més de crispació generalitzada, eh? Sempre que hi ha partit del Madrid últimament, sempre hi ha moguda, no? El dia del Betis, que si Bartra trepitja o no trepitja la línia quan el reglament és clar. El dia del derbi, també moguda. El dia de l'Espanyol, també moguda. I crec que respon més a una situació d'estrès, de crispació, que fa que qualsevol cosa exploti, no? Ahir, per exemple, al minut 2 o 3 de partit, ja hi havia gent del Madrid tirant-se sobre l'àrbitre, intentant pressionar. I jo crec que ahir Mourinho deixa passar una bola molt interessant, perquè ahir el Madrid aconsegueix guanyar el Villarreal, que és un equip de Champions League, no ho oblidem, que és un equip que té jugadors de molt de nivell, aconsegueix sumar sense rebre cap gol a casa, tot i jugar 30 minuts amb un jugador menys, i crec que era un moment molt bo per reivindicar la feina dels seus jugadors, que després d'una aturada de seleccions sempre costa de tornar, però en lloc de donar valor, no, al que va fer ahir, ara parlarem si és millor o pitjor la brillantor de l'equip, perquè és una victòria que té cert mèrit, i en lloc de parlar de la victòria davant del Villarreal, doncs estem parlant d'una situació, d'una expulsió que és clara, reglament en mà, i que no entenc massa bé per què s'intenta d'alguna manera, doncs, intoxicar l'ambient, no? Crec que és una sensació de crispació constant i a mi, sincerament, crec que això al Madrid no l'ajuda gens.
0: Ara vaig amb la Carla per aclarir també si realment li han de caure 2 partits o 3. Ara ens ho dirà la Carla. Però li vull preguntar a l'Orfeo, el tema de la roda de premsa. Que no surti la sala de premsa deixant, diguem-ne, amb un pam de nas a tota la premsa que segueix el dia a dia al Madrid i aquells que hi vam ser, com els de Catalunya Ràdio, per escoltar el tècnic del Madrid. Des de portes endins, quin és l'argument que es dona perquè no surti Mourinho?
12: Bueno, aquesta no és una decisió només del tècnic, és una decisió del club. Aquí vull deixar clara una cosa. Aquesta no és la guerra de Mourinho. Aquesta és la guerra de Florentino Pérez i Mourinho és la seva eina, només. Si recordeu, quan el Mourinho va arribar, que va arribar una mica més templat, la primera vegada o la segona que li van preguntar per Negreira, ell va dir, sí, Negreira, tal, passaven coses rares, tal, però va dir, però ja no està treballant, ja no està al seu lloc, no? És un temps nou. Això ho va dir en una roda de premsa, no? És a dir, que jo crec que inicialment ell intenta tenir una altra actitud, intenta desmarcar-se una mica, intenta veure què és el que pot fer, no? Però clar, és un home del president. I el relat del president i del club és que hi ha una persecució arbitral darrere el Madrid, no?, constant. I això fa que el club estigui en aquests moments, amb la meva opinió, fora de la realitat.
0: És a dir, tu creus que Mourinho...
12: Més enllà de que, a veure, jo vaig estar amb el derbi, al Metropolitano, i és evident que és un partit en què el Madrid té raó en queixar-se de la... Sí. De l'acció del Canyilli sobre el Valverde, principalment. Clar que això és una targeta vermella. Bé, doncs t'ha passat i una altra vegada passarà al revés. Vull dir que aquest dia tens raó en protestar. Però més enllà d'això, està fora de la realitat, perquè el seu president, quan parles amb ell en privat o alguna vegada, encara que ja és menys comú que parli en privat amb els periodistes, et dones compte que està fora de la realitat. I aquesta és la seva guerra, és el seu relat. I el Mourinho és només una eina que ha tornat al Madrid, que és home del president i que farà el que li diguin. És a dir, el Mourinho no sap qui és el senyor Trujillo ni encarrega que li facin una fotocòpia de dues jugades. Això ho fa el club i li dona amb una instrucció. El fet de que ahir no surti en roda de premsa és una mica un plantón, però és una decisió del club, no només d'ell.
14: D'acord, és important,
0: No és Mourinho, sinó és el club.
12: Forma part tot una mica del relat del club i això s'agreuja perquè tu veus que el teu rival... A veure, Barça i Madrid són gots comunicants. És a dir, si el Barça hagués empatat dos partits i el Madrid estigués a 4 punts, no tindríem aquesta situació. Que veus que el Barça se te'n va, aquesta sensació d'impotència. El Madrid ha passat per unes eleccions, el 35% dels socis han votat una altra opció, el president està a la fi del seu cicle, en la meva opinió, està molt nerviós, hi ha una situació d'histèria. Mira, et donaré una dada. Ahir el Madrid, al camp, fa 8 faltes. 8 faltes. En un partit, diguéssim, d'atenció, d'un marcador incert fins al final. Són poques faltes per un equip, en la meva opinió. En canvi, rep 9 targetes. 2 vermelles, 5 grogues pels jugadors, una vermella per al Vinícius, una altra vermella per al assistent de porters del Mourinho, una groga pel Mourinho, una groga per al Chendo. És a dir, l'equip al camp fa un partit, però està en una altra realitat emocionalment, està histèric. És a dir, no hi ha proporció entre les accions i la situació emocional en la que estàs. I això, evidentment, no portarà a un bon lloc al Madrid, evidentment, no? I això jo crec que ja ho noten jugadors dintre del club. El primer, l'Mbappé, que és un jugador que ja està fent la seva, però que veu el que veu al redador d'un equip histèric i, home, amb algunes coses hi serà i amb unes altres, doncs, probablement no hi serà.
0: Tancareix el tema del que va passar ahir amb Vinícius. Tinc la Carla Borràs, la nostra analista arbitral. Hola, Carla, què tal?
15: Hola, David, bona tarda.
0: A veure, seré molt directa, 2 preguntes molt directes. La primera, la vermella és indiscutible, eh?
15: Sí, la vermella és totalment indiscutible, però bàsicament hi ha aquesta tirada de cabells i, per tant, la vermella és el més clar que hi ha tot, que, de fet, des del Madrid és el que no es queixen perquè no hi ha dubte en aquest sentit.
0: Això ja està catalogat com una de les conductes, diguem-ne, violentes i que, per tant, impliquen vermella directa. Ho dic perquè he llegit algunes bandes que, si no tanques la mà quan agafes dels cabells, aquí podria haver-hi un punt d'eximir la culpa, però sí que, igualment aquí sí que és claríssim que Vinícius tanca la mà, per tant, no hi ha discussió.
15: No, clar, és a dir, en aquest sentit no es mira la mà, si com he també llegit jo, si l'agafa amb el dit anular, amb el dit índex o amb el dit pols, és a dir, quan hi ha una estirada de cabells, hi ha una estirada de cabells i s'agafa la mà i en aquest sentit sí que es veia com els cabells del jugador del Villarreal eren totalment estirats.
0: Val.
15: I, per tant, aquí no hi ha dubte.
0: La vermella és indiscutible. Aleshores, pregunta important, què diu el codi disciplinari i, per tant, quants partits li poden caure a Vinícius?
15: El codi disciplinari... Es poden veure diferents articles. El 121.1, que és, per exemple, una expulsió directa sense possibilitat de disputar la pilota, en aquest són mínim 2 partits. Que en aquest cas hem d'anar a l'acte de l'àrbitre, que en aquest cas diu que sin estar el balón en disputa entre ells. És a dir, és molt important aquests termes de que no, la pilota no està disputa entre ells, perquè el no haver-hi la pilota entremig, és a dir, que la pilota la tenia un altre jugador, aquesta sanció és de mínim 2 partits.
0: D'acord.
15: Per tant, el mínim que ha de rebre només per la vermella són 2 partits. I això està tipificat en 2 articles, en el 121.1 i després també en l'article 130, que és l'article de la violència en el joc, que és quan es produeix de manera violenta una ocasió en el joc i en aquest cas si es produeix el joc, és a dir, que no hi ha possibilitat de disputar la pilota, com era el cas d'Inicius, que estaven en cursa amb el jugador del Villarreal.
16: Bé, doncs fa tota la pinta, veurem què és el que diu el comitè de competició, però
15: sí,
16: fa tota la pinta que
15: sí, després sí que hi ha una altra cosa, David, que és que les altres incidències que també estan tipificades a l'acte, quan l'àrbitre explica i detalla el que fa Vinícius una vegada encara es troba dins del terreny de joc. En aquest sentit, sí que no detalla les paraules, que haguessin sigut un agravant molt més. Per aquestes altres incidències, si es tipifica, tot i que no ha dit res, podria ser un partit més. Per tant, jo estic entre mínim dos partits que són segurs i el dubte el tinc amb si afegeixen un altre partit per aquestes altres incidències de menyspreu a l'àrbitre.
0: Per tant,
15: si
0: dos per la vermella sí. I potser un tercer, que és el que deia l'Orfeo, i potser un tercer
15: sí,
0: per la,
15: correcte,
0: pel que diu de la seva reacció, diguem-ne, després de la vermella.
15: Podem. Sí, per aquesta reacció, que es pot ser catalogada com a menyspreu a l'àrbitre, podrien ser també un mínim d'un o dos partits. Per tant, si es fes... És a dir, aquí està el que el comitè decideixi, si ho engloba tot com a un... i per tant serien només dos, o si ho fa com a dues parts, aleshores serien dos, més el que pugui ser l'agravant del que fa després amb la seva reacció.
0: Molt bé, doncs el clàssic ja us dic que no jugarà, sentint la Carla i el que ens explicarà mateix. Gràcies, Carla.
15: Molt bé, a tu, David.
0: De fet, avui us ho preguntem a x.com/totgira. En clau Barça, vols que Vinícius jugui el clàssic? Dos opcions us donem, sí, resta més que suma, o no, és un gran jugador, i el 65% dels oients diu que sí, que volen que jugui, que resta més que suma. Molt bé, Orfeo, abraçada forta, i encara queden dies pel clàssic i molts partits pel mig, per tant, tornarem a parlar cap de setmana que ve.
12: Segur que parlarem molt.
0: Gràcies, que vagi molt
12: abraçada.
0: Bé. Jo us ho pregunto també a vosaltres, Jogo, tu creus que el Barça de voler, que Vinícius jugui aquest clàssic?
17: Home, jo crec que totes les eines que tingui un rival com el Madrid, pel Barça, si no juguen, és millor. Tot i que Vinícius no estigui en el seu millor moment, a mi em sembla que és un jugador que pot agitar, que pot distreure, que pot fer perdre una mica el focus, no? Perquè, a més, tot i que està en un estat de forma prou baix, és un jugador que pot ser determinant, eh? Tot i que no marca des de la jornada 1, sí, que sí, això sí, va ser una dada espectacular. Jo crec que, tot i que ara el Barça, òbviament, està en una situació d'estar molt, no?, molt engrescat i la colerada està doncs molt amunt, jo diria que, i no sé com ho veu l'anàlisi el Joan, que quantes menys eines tingui a Mourinho a disposició, molt, molt millor pel Barça.
0: La pregunta la feia una mica buscant el morbo, de dir, saps que molts culers pensen, és que si juga un Vinícius encara s'emboliquen més.
17: Sí, però ara mateix la idea de Mourinho especialment i del Madrid com a club és intentar escurçar aquesta distància futbolística que hi ha a través de, no?, doncs moure, agitar, buscar aquestes situacions, diguéssim, una mica més extraesportives, no? I crec que tot el que generi això doncs pot escurçar una mica la distància. Tot i així, crec que el Barça està en un moment de forma en què el Madrid, amb o sense Vinícius, és prou inferior al Barça en un partit cara a cara.
0: A veure, la teoria dels vasos comunicants, que sempre expliquem amb l'Orfeo i que és molt certa, quan un va malament l'altre va bé, el Barça hi va guanyar 3-0 davant del Getafe. A veure, l'endemà de la victòria d'ahir contra el Getafe, Arbu... tots bé, eh?
9: Tots bé, sí. Cap molèstia, cap jugador tocat, res estrany. Avui l'equip ha fet entrenament de recuperació amb els suplents per una banda i amb De Jong, també, amb els suplents i els titulars per l'altra fent feina de compensació i de recuperació postpartit.
0: No és un partit superbrillant el d'ahir contra el Getafe, però sí que avui, aquí al Tot Gira, ens volem quedar amb una història concreta. El cas Lamine Yamal. Estan tots bé. Lamine Yamal, també, que ahir va jugar els 90 minuts. I aquí és on ens volem aturar.
9: Sí, és un tema perquè és que venia de jugar 280 minuts amb la selecció espanyola en aquesta llarga aturada. De fet, va ser titular en els 4 partits, va ser el que més minuts va jugar amb la selecció espanyola. 90 minuts el primer, 68 el segon, 45 el tercer minuts...

0: Lamine, i ell vol estar sempre a la gespa, però clar, a vegades hem de gestionar les seves càrregues. Crec que avui a la primera part ho ha tingut fàcil, a la segona ha estat més implicat, sobretot en situacions d'1 contra 1, en què ha creat oportunitats. Jo estic content amb ell, la seva actitud és bona, es recupera bé entre partits i això per un jugador professional és el més important.
1: Això ja passava amb Messi, i sempre arribem a la conclusió, escolta, que faci el que vulgui Messi, que ell ja se sap autogestionar, i ho feia molt bé. Hem de fer el mateix amb Lamine, Joan Martí, tu, què opines?
2: Uf, a mi em costa una miqueta. Sincerament, no sé si Lamine encara està amb aquesta capacitat, amb aquesta maduresa, com en els seus moments tenia Messi, per saber gestionar els minuts o les càrregues que pot tenir. Ja no parlo durant la setmana, sinó simplement amb els 90 minuts que juga un partit. Sí que és veritat que Lamine, el que vam veure ahir, és aquest jugador que potser no va estar al 100% durant els 90 minuts, però que quan tenia que arrencar no, en cap moment està pensant, no?, en un tema físic. I això, vulguis que no, pot ser contraproduent, en el sentit de que moltes vegades penses que estàs molt bé, molt bé, molt bé, i una lesió muscular mai avisa. En aquest sentit, bueno, em sembla molt bé que Flick, com a entrenador, amb un jugador que és el més important ara mateix de l'equip, puguin gestionar les càrregues, inclús li pugui preguntar fins a quin punt vol seguir o no jugant, però jo prendria mesures. Més enllà del que opini el jugador, crec que com a club i com a staff tenen que tenir molt en compte que és un jugador que, ostres, que ha acumulat moltíssims minuts, que ha anat fora, ha viatjat, i això s'ha de tenir molt en compte.
1: Saps què passa? Que, en certa manera, i entengueu-me, Lamine està a la campanya, perquè hi ha la pilota d'or,
2: sí,
1: no?
2: Sí, clar.
1: I això jo crec que Anaïs influeix, no, Anaïs?
3: Home, sí, influeix moltíssim, encara que les votacions de la pilota d'or ja estan tancades, no? Però tot i així és evident que en aquest inici de temporada s'ha volgut posar l'aparador, perquè el jugador tenia la sensació de que hi havia dubtes respecte al Mundial que va fer, i ha volgut, doncs, com reivindicar-se, no?, de dir, ostres, potser el Mundial no va ser el meu millor moment perquè venia d'una lesió, precisament, i em va costar, doncs, recuperar-me o agafar aquell nivell de competició. Tot i així, no és el mateix el Barça amb i sense Lamine, i el mateix passa amb la selecció. Quan hi és Lamine sempre passen coses, i crec sincerament que hem de confiar una mica més tant en la seva percepció del cos, perquè crec que ja ens ha sorprès a tots prou per dir que és un jugador que és diferent, que és una estrella, que té un do, un aura, com li vulgueu dir, i després també amb Hansi Flick, no?, que ens diu que es recupera bé, que fa tractaments i que es fixa molt en com entrena i en la seva implicació i en el que suposa per la resta de companys comptar amb ell o no. Crec que fins a la Copa del Rei, aquestes primeres rondes, no el veurem descansar, sincerament. I si ell es troba bé i es recupera bé, i hem de confiar en l'estaf i en tota la gent que està preparadíssima per veure les càrregues dels jugadors i com influeixen. No sé, això el Joan i l'Ezzo ho sabran millor que jo, si els jugadors joves també tenen aquesta capacitat per recuperar-se abans, no?, precisament també per aquesta joventut. No sé si és un element que també pot influir en veure'l bé. I ahir, doncs, d'acord, no fa el millor partit, però assisteix a Koundé, també. Vull dir que quan està allà sempre és una amenaça.
1: Alberto?
4: Que recuperes més ràpid quan ets més jove, això és claríssim, no? De fet, segurament és una de les... La velocitat, no?, que vas perdent, i després el que et costa recuperar. És cert que ahir no era un partit massa exigent, em refereixo a que el rival no era el Getafe típic, no, dur, que amb algun frec-a-frec, amb alguna trepitjada, algun cop, alguna contusió, pogués patir algun dany, però jo estic una mica amb la línia del Joan. No es pot tractar tots els jugadors per igual, evidentment, perquè cadascú té el seu estatus, la seva pròpia idiosincràsia, però sí que crec que faria bé Flick, no en imposar-se, però sí a fer-li entendre a Lamine que, escolta'm, que si descanses 15 o 20 minuts tampoc passa res. Tot i així, va seguir jugant, va assistir a Koundé i va tenir un xut amb l'esquerra que va anar molt a prop del pal dret del Getafe, que podia haver estat tranquil·lament assistència i gol i coronar-se d'anar al partit. Per tant, jo sí que donaria aquest vot de confiança a Lamine i a l'estat del Barça, però també seria un pèl prudent, no? Perquè ara és quan comencen les curves. Fins ara el Barça ha anat sumant partits guanyats, ara hi ha Galatasaray, Betis dissabte, que serà un partit duríssim, París Saint-Germain duríssim, clàssic duríssim, per tant, crec que sí que hauria d'alguna manera doncs de reduir una mica aquesta càrrega de minuts i que no passa res, no? Si un partit que està sentenciat, doncs no jugues 20 minuts.
1: A veure, dimarts Champions, dimarts al camp del Galatasaray a Istanbul, amb Lamine, Arbu, però encara sense Rafinha, eh?
5: Encara no, encara no. Amb Rafinha hem d'anar en compte. Veurem si al camp del Betis dissabte que ve, però segur que al camp...

0: del Galatasaray no, tampoc amb De Jong, encara no. Veurem si també dissabte que ve, tant Rafinha com De Jong. Dimarts, segon partit de la fase Lliga, el primer el Barça el va guanyar, ja ho sabeu, contra el Feyenoord, 5-1. El Barça tercer ara, per darrere del PSG i del Bayern. El Galatasaray 30è, posició número 30, va perdre el primer partit contra l'Sporting de Portugal i ve de guanyar la Lliga. Això sí, divendres contra el Kasim Pasa, 3-1, és líder de la Lliga Turca, el Galatasaray, 2 punts per sobre del segon. Compte que hi ha coneguts en aquest Galatasaray, començant per Gundogan, que és veritat que està jugant poquíssim, crec que ha jugat només 11 minuts fins ara, però també jugadors coneguts com Davinson Sánchez, el colombià, Lucas Torreira, l'uruguaià, Rafa Leao, que és el millor jugador del Galatasaray, i també Víctor Osimhen i l'Heroi Sané. Per tant, belles glòries en aquest Galatasaray.
1: Tu hi vas anar-hi alguna vegada, Joan, a Galatasaray, al camp de Galatasaray?
2: No, tinc l'oportunitat, la veritat.
1: Jo recordo a l'època del Dream Team del Cruyff, quan hi va anar-hi el Barça aquelles primeres vegades, es parlava de l'infern de l'Aissamillén. Jo recordo que era d'aquells camps on encenien moltes bengales, que ara estan prohibides, tot i que a vegades en colen, i l'ambient era infernal. I el que recordo també és aquell mític partit amb a Carles Busquets, el pare de Sergio Busquets, fent de les seves amb aquella pilota que bloca i entra ell i pilota dins la porteria. El teniu al cap, aquell partit,
2: sí,
1: o no?
2: Sí.
1: Parlant de
2: la imatge, sí.
1: De fa uns quants anys. Quants partits ha jugat el Barça Galatasaray?
0: Mira, 5, 3 victòries, un empat, una derrota. El primer partit, 93-94 amb Cruyff, fase de grup 0-0. El segon, 94-95.
1: Aquest és el de Busquets.
3: Aquest és el de Busquets. Debut a Sergi Barjuan amb el Barça a camp de Galatasaray.
1: El 94-95 és aquest que ha dit Carles Busquets.
0: 2-1. Aquí el Barça perd. 2-1, sí. Després, 2001-2002 amb Reixac, 0-1, guanya, gol de Luis Enrique. 2002-2003 amb Van Gaal, 0-2, també victòria, gols de Kluivert i Luis Enrique. I l'últim cop, el recordareu, temporada 21-22, vuitens de l'Europa League, 1-2, és aquell dia que Pedri fa aquell golaç que fa dues fintes.
1: Aquell que diem que és de Matrix, que és en càmera lenta.
0: Sí, exacte. Dues fintes i fa el gol amb la dreta.
1: Això mateix. Home, a veure, a priori, camp del Galatasaray, el Barça hi hauria de guanyar. Alberto, què et sembla l'equip turc?
4: Sí, sí que és cert que aquella victòria 20-22, si recordeu bé, era un 0-0 al Camp Nou.
1: Sí.
4: Va guanyar el Barça allí dijous i diumenge va guanyar el Clàssic amb aquells gols d'Aubameyang, no?
1: Juraria
4: que és aquella temporada. Perquè recordo una xerrada de Xavi que deia que va parlar amb Araujo perquè el va substituir en el partit d'anada, en la partida de tornada no va jugar, va apostar per ell en el partit del Clàssic al Bernabéu i Araujo va marcar, no? un gol de cap, recordo aquella xerrada. Aviam, sí que Galatasaray té Osimhen, és un gran davanter, l'Heroi Sané és un extrem vingut a menys i Leao és un jugador que té condicions per fer el que vulgui però que el cap no està massa centrat, no? Crec que és un equip que es pot acabar partint, crec que és un equip que el Barça pot trobar-hi espais i és favorit, no? Per aquest partit. Això dels inferns i tal és una cosa que ja ha passat, perquè ja no pots entrar a bengales, ja no poden fer aquesta rebuda tan, diguéssim, tan hostil, no? Quan arribes a l'estadi, per tant ha baixat una miqueta aquest nivell de tensió en els partits davant dels equips turcs, que són equips que tenen calés, que fan fitxatges a cop de talonari, que hi ha jugadors que dius, ostres, aquest jugador com pot ser que hagi acabat aquí? Cap cas, per exemple, de Mohamed Salah, que està jugant a Turquia, i sí que és cert que hi ha uns contractes que són alts, però crec que com a equip el Barça és millor i seria interessant sumar 6 de 6 abans de jugar contra Paris Saint-Germain, no? Que aquest sí que serà un partit dels vols.
1: Gabriel Jesús, creieu que s'ha guanyat ser titular al partit d'aquest dimarts i sabem que no hi serà Rafinha, Anaïs?
5: Sí, penso que sí. Penso que al final Gabriel Jesús despertava potser algunes inquietuds envers el seu estat físic després de les lesions de genoll que ha patit, però crec que tècnicament ningú tenia dubtes del que podia arribar a donar aquest jugador. Crec que al final Flick fa molt bé quan recupera jugadors que diguem que estan davant la seva última oportunitat de triomfar a l'elit. Cada cop que ha sortit ha marcat, porta 3 gols en poques estonetes i l'únic dubte que tinc és si, perquè ahir el vaig veure bastant cansat a partir del minut 60, si realment pot acabar els 90 minuts, però en qualsevol cas tens altres alternatives, tens a Gordon que també ahir per moments es colava pel mig, tens a Dani Olmo, tens material de sobres perquè aquesta baixa de Rafinha no sigui tan preocupant com la preocupació que generava la temporada passada.
1: Vot per Gabriel Jesús també, Joan, dimarts, titular?
2: Sí, tinc la sensació que sí, a nivell tàctic crec que a més va pel que es pot esperar o suposadament el que s'espera el Barça contra el Galatasaray, crec que és bo jugar amb un davanter centro pur. Sí que és veritat que l'opció de Dani Olmo no, també la contemplo, perquè Flick sempre ens té amagada alguna carta sota la baralla, però sí que és veritat que la sensació és aquesta, no? Que la necessitat de jugar amb un nou, que estigui una mica la defensa, que en qualsevol moment sigui un jugador que busca les esquenes, i en aquest sentit amb Dani Olmo tindràs més control, però et faltarà una mica la profunditat. Jo de Gabriel Jesús crec que és un jugador que ha encaixat molt bé a nivell de vestuari, crec que ha agafat una mica el que és l'ADN Barça en seguida, i té un perfil de jugador, unes característiques que li poden anar molt bé en aquest sentit, no? Un jugador molt ràpid, que té aquest 1 contra 1, que té desbordament per les dues zones. No sé, crec que és un jugador que encaixarà molt bé en aquest Barça. Lògicament, el tema físic l'hem de tenir molt en compte, perquè Luis Cano igual no està tan acostumat en els últims dos anys a acumular dimecres-diumenge, però crec que sí que serà de partida.
1: Molt bé, doncs demà el Barça se'n va, ja cap a Istanbul.
0: Al matí, sí, a 3:15, a la tarda a les rodes de premsa, sentirem Flick i Cubarsí, que és el jugador escollit per parlar demà. Parlaran a 4:45 hora catalana i després l'entrenament a l'escenari del partit, com deia el mític Ali Samia.
1: I demà ho podreu seguir tot, aquesta prèvia al Tot Costa. Anaïs, Jogo i Bardó, una abraçada forta, gràcies.
2: Una abraçada.
5: Gràcies, adeu.
1: Per cert, primera divisió, s'ha acabat el partit de Noeta, confirmem, patim, però ha guanyat la Reial, eh?
3: Victòria agònica de la Reial Societat 3, Deportivo de la Coruña 2.
1: 2:15, ha començat el partit del Villamarín i el Betis, el pròxim rival del Barça a la Lliga, aquí jugarà el Villamarín. La Cartuja, perquè Villamarín està amb obres. Aquí jugarà el Barça dissabte que ve i ja guanya el Betis.
3: Ha marcat Isco, ho ha fet de penal, el jugador que espera tenir una bona temporada després d'estar lesionat bona part de la temporada o gairebé tota la temporada passada. Betis 1, Osasuna 0, 10 de la primera part.
1: Duel també important a la segona divisió, un dels rivals del Girona per pujar, el Mallorca. Comença també el seu partit davant de Les Palmes.
3: De moment aquí no hi ha gols, el 14 de la primera, Mallorca 0, Les Palmes 0.
1: Sí que hi ha gols a Can Dragó, Sergi Camps, en aquest Europa al Jazeeras.
6: Sí, minut 29 de la primera meitat a Can Dragó, empat a 1-1. S'ha avançat el Jazeeras amb una jugada embolicada després d'un córner. Nil potser no ha estat el més encertat possible, ha demanat falta, però l'àrbit ha concedit el gol de Cortés. Això al minut 3, i després l'Europa, que ha empatat, ha aconseguit empatar Calit després d'una bona centrada des de la banda dreta cap al punt de penal, cap a més enllà del punt de penal, amb el cap Calit, ha empatat el partit al minut 15. Ara ens apropem a la mitja hora de joc, empat a 1 a Can Dragó, Europa 1, el Jazeeras 1.
1: No hi ha gols a mitja hora llarga pel final a Anfield, Liverpool 0, City 0, i a l'ACB de bàsquet, compte que arribem a la recta final del partit, ara a les 7 al Barça-València, però compte perquè la penya arriba amb opcions, difícil, però arriba amb opcions a la pista de l'Escònia.
7: Menys de 4 minuts pel final ja de l'últim quart i la penya que està perdent de 8 punts a la pista del Bascònia, tot i que ha arribat a perdre de 13, el millor de la penya és la Provítola amb 13 punts, tot i que no està gaire encertat, només 2 de 7 en tirs de 2 i 3 de 10 en triples. La penya que busca apropar-se encara més al marcador, li queda poc, 3:43, Bascònia 77, penya 69.
1: I Lliga Femenina està jugant des de les 6 al Cadí, a la pista del Palma.
3: En el partit arribarà el descans i perd de 10 al Cadí, 36-26.
1: I us ho dèiem, avui serem a Fontejau. A 2:15 ha començat el partit de l'Uni Girona contra el Jairis. Avui, Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
8: Molt bé.
1: Toca guanyar, perquè l'Uni, de moment, tot el que ha jugat aquesta temporada, oficial, ho ha perdut.
8: Doncs ha començat fatal l'Uni Girona, amb un parcial de 0-8, 3-11. Mica en mica s'està situant en el partit, ara perd de 3. L'equip gironí, 11-14, ara 3 lliures per Alba Prieto, la jugadora del Jairis. El primer la nota 11-15, últim minut 45. Es nota una mica de desànim en les jugadores gironines, que la que falla en dos llançaments seguits. Se les ha d'aplaudir perquè aixequin el cap. Ara estan perdent de 5 punts, 11-16, últim minut 45 del primer quart.
1: Compte, això acaba de començar, però no està començant gens bé aquest Uni Girona. Acostumats a veure'l competir per tot, veure'l així, la veritat és que sorprèn i molt. Ho seguirem de prop perquè el partit és llarg. A les 7, insisteixo, Barça-València, amb la Lloberes, amb el Macià, des del Palau. Abans rematarem hora Barça, hora Madrid, amb els minuts d'escombraria. Pausa ràpida i saludo el Jovany.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
10: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
11: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
12: Tot gira. Tot gira. Amb David Clopés. A Catalunya Ràdio arriben els Minuts Escombraria.
13: Bona tarda, Clopés. Bona tarda a tothom, fins i tot a Vinícius, que ja li poden canviar la cara les vegades que vulguin, que continuarà sent un imbècil fins l'últim dia de la seva vida.
14: Ah. Diuen que no és ell, eh?
1: Què diu, Sergi Barjuan, què tal?
14: El Vinícius sí. No és el Vinícius.
1: Això ho diuen, això ho diuen.
14: Li han canviat la boca aquella que tenia... I els cabells ja han desaparegut, i tot, i els tatuatges...
1: Sí, sí. Fa dies que corre aquest rumor per les xarxes, Sergi, però evidentment és mentida.
14: Pues jo crec que és veritat.
13: No t'ho creguis, Sergi. Jo crec que és mentida perquè difícilment es poden trobar dues persones tan imbècils que, a més, s'assemblin entre elles. Vull dir, bueno, és el mateix Vinícius de tota la vida.
14: I em permeteu, a mi el que sí que em sembla una fake news és el diumenge.
1: Diomandé, Minguella, sí. Diomandé. Que ahir va marcar el gol de la victòria del Madrid, eh?
14: Bueno, però el que em sembla increïble és que la gent es cregui que té 19 anys.
13: Sí, i estic bastant d'acord amb això.
14: Home, per favor. Aquest jugador té, per lo menos, més anys que l'americano.
1: Ah, sí, Minguella, sisplau.
14: No. Aquest jugador, perdona, Clopés, té que dir, aquest jugador ja tenia pèls als ous quan el Paco Gento va matar un guàrdia civil amb el cotxe.
13: Què dius, Minguella?
14: I
13: què dius?
14: El 62, el 1962.
13: Paco Gento, el jugador mític del Madrid, va matar un guàrdia civil?
14: Sí, que hi, cony! Mira, a 1962 sí. Portava un Mercedes sí. I de repent un guàrdia civil va sí. Saltar a la carretera davant del cotxe sí. I li va passar per sobre sin poder evitar-lo.
13: Ah, sí?
14: Bueno, almenys això és el que consta en l'acte. Ja. El que passa és que la premsa de l'època, vale, per H o por B, sí. No li va donar gaire bombo.
1: No sé per què estem ara mateix parlant d'això.
14: No, la llarga tradició de ases del motor del Madrid sí. No va començar ni amb Benzema ni amb l'Asensio. Ja
13: molt bé l'apunt biogràfic de Gento, sí. Però és que estàvem parlant de Vinícius, Minguella.
14: I del diumenge, que té l'edat del Pere Escobar. Sí.
13: Surt d'aquest tema, que t'has quedat atrapat amb l'edat del diumenge.
14: Pues us deixo que tinc que començar a escriure l'article per Mundo Deportivo.
1: No pateixis, Minguella. Ves fent l'article tranquil.
14: Vale, anem al lío.
13: Bueno, sí, però apaga el micròfon.
14: Conmovido porque Merche Aizpurua
13: ¿de qué parla?
14: No repetirá como candidata por EH Bildu en el Congreso. He impactado todavía al darme cuenta que soy el único catalán sí. Que no ha ido al concierto de Focas Grasas.
13: Muy bien.
14: Al no saber ni que existían. No puede ser el precio de elaboramiento del Camp Nou.
1: Deixem-ho estar. Bé, deixem que el Minguella vagi fent el seu article, que té feina. Parlem de polèmiques perquè hem d'abordar el Madrid-Villarreal d'ahir.
12: Els minuts escombraria.
15: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale? Para que valores una posible conducta violenta en la consecuencia del gol.
16: Me hace mal al corazón.
17: Para mí Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
16: Y es un chico que merece ser ayudado.
18: A la merda.
1: El Madrid va guanyar i el Villarreal i segueix a 6 punts del Barça. Ara bé, a Madrid es parla de tot, menys això.
13: Vinícius expulsat per estirar els cabells un rival, Mourinho negant-se a comparèixer en roda de premsa, el públic xiulant els seus jugadors i tot això demanant l'hora en un partit a casa la jornada 8.
19: No sé, buenas tardes, por alusiones.
13: Home, president Florentino Pérez, bona tarda, com
19: muy
13: està?
19: Buenas tardes. Bueno, se han olvidado que también expulsaron Atenea del Caudillo por el mismo motivo que Vinicius.
13: Sí, del Castillo, en tot cas. I Vinicius expulsat el mateix dia per estirar els cabells un rival. Sap què passa,
19: Florentino? No, que se calle usted.
13: Val.
19: Se lo diré yo lo que pasa, me creo imbécil. Florentino construye plazas de parking para el populacho. Se las anulan. Construyo un estadio para conciertos de puta madre. No se pueden hacer conciertos. Florentino ficha Mbappé. La prensa lo machaca. Pues ustedes, señor Clupé, señor Jubani, sí, pueden unir los puntos y sacar sus propias conclusiones.
13: Pari de fer-se la víctima. El Madrid no. és a 6 punts del Barça i d'aquí 15 dies sí. tenim un Barça-Madrid que sí, ja veurem no. si en Vinícius o no.
19: No, no desvíen la atención, porque aquí el tema es la prensa. Señor David Clupé, vamos a comprobar si Radio Cataluña ha mejorado el trato hacia el Real Madrid en sus retransmissions.
1: Aquí es tracta amb objectivitat a tothom. No cal tractar bé o malament. Són periodistes.
19: Sí, vamos a analizarlo. Mire, el otro día, su compañero Sergi Kangs narraba de esta manera el primer gol del Atlético de Madrid. Mira, escúchenlo en esta emisión.
6: Puede per la banda dreta, la pilota de punta, penal, i gol!
13: Molt bé. Molt bé, a veure, el Sergi Camps no pot narrar el futbol com si fos una crònica política. Vull dir, aquí hi ha passió, hi ha intensitat, hi ha...
19: Vale. Sergi Camps narra el futbol de forma apassionada. Ok, sí. De lo cual, o sea, deduzco que cuando marque el Real Madrid, pues la pasión será la misma, pues lo que Catalunya Ràdio es una ràdio, pues mira, objetiva y seria, ¿no? Pues venga, dentro gol.
6: Compte el gol del Madrid, compte el gol del Madrid, centrada de Bernardo Silva des de l'esquerra cap a l'interior de l'àrea, diria que és Rüdiger, que entra com un obús.
19: Perfecto, és que no hace falta ni continuar.
13: A veure, senyor Pérez.
19: Tu te calles, ¿dónde está Sergi Camps?
1: Ronda per aquí, no sé si, està al Camp de l'Europa, Can Dragó.
19: Can Dragó?
13: Sí.
19: És un parc d'atraccions.
1: Sí, no sé si hi és ara.
6: Bé, sí, sí, sóc i sóc, encara que m'agradaria més no ser-hi, perquè estic sentint unes coses
19: Buenas
6: que no, no tenen cap
19: bien?
6: Sentit.
19: Todo
6: sí,
19: bien,
6: tot
19: bé,
6: en principi sí, fins que ha parlat vostè, tot bé, sí.
19: De momento. Parece que en un año no has tomado las medidas necesarias que ya te comenté en el asador Donostiarra aquest lunes, eh?
6: Ah. No, no, escolti. Ni vostè ni jo hem anat a dinar junts a cap dilluns a l'asador Donostiarra, això és mentida, eh?
19: Sí, correcte, és verdad, era el xisto. Però bueno,
6: tampoc.
19: No. Te comenté durante los postres, que te acordarás perfectamente porque te comiste el mío, ¿vale? Porque a mí no me gustaba, bueno, en fin. Sobre cómo narrabas los goles del Real Madrid.
13: Això és veritat.
6: Crec que s'equivoca, perquè vostè i jo mai hem anat a dinar plegats. Cosa que, escolti, tampoc em desagradaria, perquè deu tenir bon coneixement de bons restaurants.
19: Ah, pues por supuesto, pero es que no juegues el papelón. Mira, te diré una cosa, mi querido subnormal. Amigo, pero subnormal. Y ya es la segunda vez. O lo arreglas y cantas los goles con objetividad, o vendremos a tu puta casa a contártelo en persona.
6: Jo és que no sé què dir, de veritat. Crec que no són maneres i crec que no cal ni continuar aquesta conversa.
1: Què fa l'Europa, Marcel?
6: L'Europa empata 1, 1.39 de la primera meitat a Can Dragó, 1-1, Europa 1, al Algeciras 1.
1: Està parlant amb Alemanya, el senyor Florentino.
19: Contra Algeciras està jugando.
13: Sí.
19: Algeciras.
13: Sí, contra el Sabadell. Ai, contra l'Europa.
1: Europa al Algeciras.
19: Sergi,
1: per què parlàvem?
19: Mister tu, Arsdorf. Piensa, reflexiona. Y espero que para el Madrid-Sevilla se note algo, porque es que, mira, piensa que te estamos
1: també
19: acreditando.
1: També hi va, al Bernabéu, sí.
19: Claro, lo estamos acreditando para explicar lo que pasa,
1: doncs
19: no para interpretar los hechos. Cuentas lo que ves y punto. ¿Eh? O tú y Juanma Castaño tendréis inspección de Hacienda, vamos, que os vais a cagar.
1: Deixi'm pau, senyor Sergi Camps.
6: M'està convencent, aquests arguments són bons, també li diré.
1: No et deixis comprar. Bé, deixem el Sergi pendent de Can Dragó amb aquest empat a un de l'Europa. Fins un altre dia, senyor Florentino Pérez.
19: Oye, y a esta chica tan guapa, ¿qué le pasa? No me preguntas nada.
13: És l'Oriol Rodríguez, no?
3: Jo sóc la xica guapa. Va, parlem del Barça.
12: Els minuts escombraria.
20: Prova de fer l'acció individual, la Min penja la pilota, Koundé, gol!
21: Partiu després del parón, sempre és important ganar-lo com sea.
22: Sí, molt bé.
1: Tot i que es poden dir poques coses del Barça, més enllà de la tranquil·litat amb la que guanya la majoria de partits, eh, Jovany?
13: Sí, 8 victòries en 8 partits, que porta, són els que porta el Barça a la Lliga després de superar i el Getafe en un partit bastant còmode, tenint en compte que el rival era el Getafe.
19: Sí, bueno, però aquest Getafe no és el mateix que era abans.
1: Xavi Hernández, bona tarda.
13: Home, Xavi.
19: David, good evening. I say that I think, from the humility and the respect, I think that the Getafe of now... It's not the Getafe of when I was there, no? I don't know, maybe it's my person.
13: Sí, ja, tu creus, Xavi, que aquest Getafe no és el Getafe que et vas trobar quan tu eres entrenador del Barça,
19: yes,
13: no?
19: It's clear. I remember Getafe was a bone hard to bite,
13: Un os dur d'arrossegar, sí. Pots parlar-nos en català, si vols, que ara no ets als Països Baixos.
19: Ja, bueno, però així agafo fluïdès, Jovany. Because little and little, the sink is filling up.
3: Sí, sí, exacte, sí, sí. Mica s'omple la pica, molt bé.
13: Entenc que vas veure el partit del Barça d'ahir, doncs, Xavi?
19: Yes, clear that yes.
13: Clar que sí.
19: Now, how we have no matches of the Nations League, ni matches of nothing to nothing, pues it's free for me for disconnect and to clear the fog, yes.
3: Desconnectar sí. I escampar la boira, no? Bueno. Perfecte, Xavi, gràcies pel teu punt de vista.
19: And great to you and you know.
3: Okay.
19: I'm here for what you need. And I, above all, I am a Barcelonist, above all.
13: Sí, per sí. Sobre de tot, sí senyor.
3: Més ho opinions sabem. Del Barça que t'ha fet ahir, a veure...
19: Bueno, pues, són tres puntos más y bueno, al final lo importante es eso, ¿no? Y sumar de tres,
3: ¿com
19: ¿no?
3: estàs, Pedri?
19: Bueno, pues... bien, bastante bien, ya que bueno, si te fijas bien, pues verás que se me está quitando ya el pelo blanco ese que tenía.
13: Sí, es veritat, m'hi vaig fixar que ya em va quedar menys.
19: Que había días que yo me levantaba dormido... y me miraba en el espejo y decía, coño, Ada Colau me ha ocupado el cuarto de baño, pero no era la Colau, era yo.
3: Suposo
19: no
3: sé, content, bueno. Pel resultat d'ahir.
19: Bueno, pues sí, contento, porque, bueno, sumar tres puntos, al final lo que quiere decir es que tienes tres puntos más
13: sí.
19: Y sumas a los que tenías antes.
13: Sí,
19: y
13: sí.
19: Vale, y así estás tranquilo, y bueno, pasas el domingo y el lunes que es fiesta tranquilo. Y bueno, te compras con mi chica. Vale, al supermercado.
3: Que anava a dir, al supermercat, sí, sí.
19: Sempre me gusta ir al supermercado.
13: Por... T'agrada el supermercat,
3: sí.
13: Sí,
3: demà mañana, és festiu, però.
19: Mañana iremos al Bon Preu, que abren, aunque sea la Hispanidad, y vale.
13: Ah, bé, hòstia, ets un expert, tio.
19: Sí, eso siempre es bonito, y bueno, pues ahora por cada 10 euros de compra te dan un punto, ¿vale? Que si los pegas en la cartilla al final con 40 puntos, pues tienes un tupper de cristal con su tapa, que, pues bueno, va de puta madre para guardar cosas dentro, bien tapado, y bueno, feliz ya y a pensar en el próximo partido, ¿no?
3: Fantàstic, Pedri. Gràcies per la teva opinió, que vagi molt bé.
19: A
3: gràcies,
19: vosaltres.
3: Jovany i companyia. Una abraçada molt forta al Xavi Espinosa, també. Adéu-siau. Senyals horaris de les 7. De seguida cap al Palau és a punt de començar el Barça-València de la CB. Ara abans, notícies. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Esquerra Republicana ultima un acord amb Podem de cara a les generals que passaria perquè Podem no es presenti a Catalunya. Gabriel Rufián serà el cap de llista d'Esquerra, però també farà campanya a Espanya al costat d'Irene Montero. Els partits, per tant, que escalfen motor de cara a les eleccions generals, els socialistes catalans proposen Jordi Hereu com a cap de cartell i la CUP, recordem, ha decidit no concórrer a les eleccions espanyoles i dona l'última paraula a la militància, que voten fins demà al matí sí validen aquesta proposta. Més coses. El Partit Popular demana que es desallotgi l'acampada per l'habitatge que hi ha instal·lada a la plaça de Catalunya de Barcelona per poder celebrar demà allà el Dia de la Hispanitat. Mentrestant, des de dins de l'acampada el que fan és una crida perquè més persones s'afegeixin demà a les 700 tendes que hi ha a l'espai. Ho ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la Kiara Monroy, que és membre d'aquesta acampada.
4: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada.
0: I els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala a Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer quan ha rebut l'impacte d'un projectil i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat allà els sanitaris els que han avisat a la policia després de comprovar que les ferides les havia causat un arma de foc. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. En plana internacional, destaquem que s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riad a l'Aràbia Saudita, que, recordem, va causar 12 morts i més de 300 ferits. Les forces armades del Iemen han atacat avui posicions dels rebels jutis, inclòs també l'aeroport de Sanaa. I aquesta tarda ha caigut també un nou projectil sobre la terminal 4 de l'aeroport saudita. I acabem destacant el premi que ha rebut avui a Sitges, Alejandro Amenábar.
22: Por favor, un fuerte aplauso para Alejandro Amenábar.
0: Així el premiaven amb el Méliès d'Or a tota la seva trajectòria dedicada al cinema de gènere fantàstic i de terror. L'ha recollit en el marc del Festival de Cinemes, que se celebra, com sabeu, a Sitges, on a continuació s'ha projectat una versió restaurada de Tesis, que alerta perquè ja celebra el seu 30è aniversari, la pel·lícula Tesis.
1: Gràcies, Berta.
0: Que vagi bé, fins ara.
1: Ara vaig cap al Palau. Abans, primera divisió. Com tenim el partit del Betis?
3: El 29 de la primera part continua el Betis 1, Osasuna 0.
1: Què fa el Mallorca a segona?
3: Empat a 0 el seu partit contra les Palmes.
1: Compte la Premier que el City s'avança a Anfield, sí, a la recta final de partit.
3: Un parell de cops i sobretot quan s'ha vist amb un home més al terreny de joc per l'expulsió de Gravenberg per part del Liverpool. A partir d'aquí ha marcat un parell de gols del Liverpool. No us perdeu el 0-2, un golaç de Doku des de la frontal de l'àrea per l'escaire esquerra de la porteria d'Alisson del Liverpool.
1: A punt d'arribar al descans a Can Dragó, primera federació, en juga a l'Europa, Sergi.
6: A Europa 1, Al Jazeera 1, a temps afegit de la primera meitat i espera que tindrà una falta bona a l'Europa des de la frontal. Podria ser l'última ocasió abans d'arribar al descans. És molt perillosa aquesta falta. A pocs metres de la frontal la pica l'Europa, la pilota i l'atura el porter, l'envia a córner. A punt d'arribar al descans, Europa 1, Al Jazeera 1.
1: Lliga CB de bàsquet, haurà d'esperar la victòria de la penya a la primera de la temporada.
7: Sí, dèiem que estava costant-se el marcador. Doncs el tram final ha passat tot el contrari perquè la penya ha acabat perdent de 20, 93 a 73, mal partit de la penya. El millor està la Provítola amb 15 punts. Setmana que ve, dos partits de la penya, dimecres contra l'Andorra, el partit aquell que s'havia jugat la setmana passada i que es va ajornar pel temporal, i diumenge que ve, a les 7 de la tarda, penya-Barça.
1: Partides. Gràcies, Ripo. El Cadí, què està fent?
3: Està perdent de 12 a la pista del Palma. T'acaba de començar tot just el tercer quart. Palma 38, Cadí la seu 26.
1: I l'Uni Girona, Xevi.
8: Ha empat el partit i és una bona notícia, sempre anar per darrere el marcador. 3 i mig pel descans, bàsquet Girona 24, Jairis 24.
1: Cap al Palau.
12: Barça.
2: Triple del Barça, ritme de rècord.
12: Penya.
2: La penya es connecta i cada vegada més endollada.
12: Girona.
5: Triple!
12: Manresa.
2: El Manresa guanya el partit més increïble, més inclassificable, més imprevisible.
12: I Lleida.
5: I s'acaba el partit ara mateix d'un Lleida brillant, d'un Lleida sublim, excepcional, apoteòsic, excel·lent.
12: El Repòquer Català de l'ACB, el tot gira.
1: I no ha estat precisament una bona jornada pels catalans. Dels 5 han perdut 4. Ahir el Girona, aquest migdia el Manresa, el Lleida, ara ens acaba d'explicar el Ripoll, que també ha caigut la penya. Ens queda el Barça, i té un partit exigent, perquè juga avui al Palau contra el campió de l'ACB, que això sí, ja va eliminar a les semifinals de la Supercopa recentment a Badalona. Partit que acaba de començar i que seguirem amb l'Ernest Macià i amb la Carme Lloberes. Què tal, com esteu? Bona tarda.
22: Doncs molt bé. Home, la veritat és que la jornada ens està quedant xula, eh?
1: Sí.
22: No ha guanyat ningú.
1: Ningú, ningú. Ens queda el Barça i és un partidàs. Veig bon ambient, eh, al Palau?
22: Sí, bon ambient.
23: És veritat.
22: És veritat, sí.
1: Per això ho dic, per això, sí.
22: Però dic que últimament ha baixat una mica l'assistència, eh? Vull dir que a veure si avui la gent s'endolla, perquè el Barça ho necessita, i ara mateix, David, tots els equips catalans aquesta jornada han perdut. El Barça està perdent, però d'un.
1: La penya ho tenia difícil, jugava a la pista de Baskonia, i això acaba de començar. De moment, 9-10, guanya València. Quins cincs tenim a pista ara mateix?
22: Doncs mira, el Barça que està jugant amb Justin Robinson, Kevin Panther, Tyrese Martin, Joel Parra i Oleg Balcerovski, és a dir, un 5 més o menys previsible, i el València que està jugant amb DJ Shores, amb Brooks, Taylor, Cameron Taylor, està jugant també amb Ozetkovski a pista, un jugador que volia el Barça, i amb Nil Sacco. Entra Nikola Mirotic a pista. Aplaudiments per Nikola Mirotic, és a dir, ja no és el primer cop que torna, perquè va tornar a Milà, però bé.
23: D'una manera molt natural ja i bastant freda, no? Perquè jo crec que avui per avui la figura de Mirotic, que hem passat 4 anys des d'aquest, és el quart any, no?
1: Sí. Ja fa temps.
23: Per tant,
1: ja fa temps.
23: Doncs, sí. No, la gent tampoc no està del tot.
1: Recordem que és el segon partit del Barça en 3 dies. Divendres, en l'Eurolliga, el Barça va perdre 81-88 davant dels Alguiris. Avui,
22: exacte,
1: de nou un rival important com és el València, que tot i que ja el va guanyar a la Supercopa. Això és una altra història, eh? És la CB, ja estem en temporada, ja no estem allò que diem a vegades, en pretemporada, Lloberes.
23: Sí, amb una temporada curta encara, eh? Curta pels dos equips, especialment pel Barça, que té estrena tantíssims jugadors que se li haurà d'anar donant temps. I un València que diria que va imbatut a Europa, no?
9: Sí, ho ha guanyat tot, els quatre.
23: Ja ha batut el rècord, o ha igualat el rècord, no, de que tenia Pedro Martínez la temporada passada.
3: I en futbol no es perdeu el tercer gol del City al camp del Liverpool, una jugada de combinació de l'atac del City. La pilota li arriba a Cherk i trepitja la pilota a seu a Frimpong. El jugador del Liverpool hi va a la porteria d'Alisson. Gol preciós del City, que ja goleja, 35 de la segona part. Tot això li ha arribat jugant amb un home més per l'expulsió de Gravenberg. Liverpool 0, Manchester City 3.
9: Ataca el València. El Barça està perdent d'un punt. Roivers, el triple que, per sort, llepa el ferro. Tercer rebot d'atac seguit del València. En aquesta jugada, el Barça, que de moment veu com els taronges li estan passant per sobre a nivell de velocitat i també de col·locació en el rebot, se'n superi fins la cuina. Bàsquet, anota el València, no, ha sigut Cárdenas. Anota el 9-12, se'n va de 3, és la màxima, acaba de començar això. La jugada del Barça, ara ben continuada, Josh Nebo, que reapareixia l'altre dia, i Agustí Noval, que ha entrat a la convocatòria substituint Umude, perquè el Barça ha de fer...
23: Curiós, doncs... perquè estan, no?, Ubal aquí, i suposo que també sortirà bastant Núñez, m'imagino, perquè deu pensar que necessita rotacions després d'una setmana a triple partit.
3: I a la primera divisió marca el segon gol al Betis contra l'Osasuna, gol d'Abde, de l'ex del Barça, ara som al 34 de la primera part. El gol de contracop, Betis 2, Osasuna 0.
9: Nikola Mirotić, que fa el primer triple del seu compte particular, i a l'altra banda el Barça, que hi posa velocitat, ganes, verticalitat, i en treu una falta personal que probablement serà de tirs lliures. 11-15, ara mateix el Barça al minut 6 està perdent.
23: Però si vols et resumirem d'una manera ràpida, eh?
9: Sí,
23: és a dir, el Barça seria com una loto ràpid, saps? Allò de que ràpids ja hi van, no? Perquè Gibson, ja ho has vist, se'n va a sobre de la defensa i tot el que faci falta. I en canvi València és ritme i control.
9: Doncs el Barça de moment que està creixent, està aprenent, jo no sé si arribarà mai al nivell, diguem-ne, que ens agradaria, però de moment és un equip que té coses i s'ha de veure a veure com acaben enllaçant-se. 12-15, el primer tir lliure de Nebo, que ha entrat. El Barça està jugant ara mateix amb un equip llevat de Brizuela, nou, perquè és que, clar, són molts els fitxatges que ha fet aquesta temporada.
23: Brizuela també és bastant nou, eh? Depèn
9: sí,
23: del dia que té, és com si aterrés per primera vegada, no? A vegades en el Palau.
9: I aquí una bona notícia, perquè l'altre dia Moja Gibson no va acabar el partit, de fet, pràcticament no va jugar, i avui està sobre la pista jugant. Sembla que les molèsties físiques no impliquen trencament. I mentrestant, Nikola Mirotić, que continua escrivint el seu llibre dins el partit.
23: Home, perquè ja guanya la partida, no? Fixa't cada vegada com s'enfonsa la gent en la pintura i ahir li donen el tir claríssim. Nibó.
9: Nibó sota cistella. Bé, doncs Roivers l'ha taponat. El Barça hauria de saber que Mirotić és un jugador de primers quarts, eh? Que fa molts punts al primer quart sempre, i això haurien de tenir-ho present. Falta en defensa d'Agustí Noval.
23: De tota manera, el rol aquest any a València és diferent.
9: Brizuela, falta
23: perquè
9: de Brizuela.
23: Perquè juga bastant menys, a més s'ha d'anar posant a to encara, i és un jugador que jo crec que un grandíssim fitxatge pel València.
9: Serveix davant del València. El Palau Blaugrana, doncs, que ja sabeu que és un pavelló, David, molt pacient, que el que s'ha hagut de menjar aquests últims 3 anys en moments importants i de vegades ja no tan importants, és un Barça desconcertant, i ara doncs està invertint en il·lusions. Veiem si el creixement d'aquests jugadors ens pot permetre somiar en alguna cosa diferent. Ha entrat Ewoma, un dels jugadors que va reaparèixer l'altre dia, només ha jugat un partit amb el Barça. Passada temerària d'Umoja Gibson cap a Ubal, el que en futbol es coneix com a passada en profunditat, però tallada en peus.
23: No sé si anirem a buscar el futbol, no?, d'exemple.
9: Jo busco allò...
23: Però bé, Gibson és
9: això. La base, ja ho sap.
3: No, però posem-hi que de la il·lusió vivim, Lloberes, i l'últim cop que el València va visitar la pista del Barça va ser el dia de Sant Joan. Es va acabar amb aquell 84-108 amb el títol pel València.
23: No, calla, calla. El que passa que els dos s'han canviat molt, eh?
3: T'estic posant el referent, però l'últim és a la Supercopa amb victòria del Barça d'un punt a Badalona, això és veritat.
23: Sí, ens en recordem bé d'aquella finalíssima.
9: Que hauria pogut perdre tranquil·lament,
23: eh? Els dos equips jo crec que han canviat molt les cares, van quedar despullats, no?, tots dos.
9: Bàsquet del València 2-1, 13-19.
1: I mira, la penya, després de guanyar la Supercopa, en canvi, li està costant una mica tornar a recuperar-se de la ressaca, no?
9: Sí, sí, avui m'ha sorprès això que heu dit, no? Ha perdut de 20, no?
23: Però era Camp de Baskonia.
9: Camp de Baskonia,
1: sí, era Baskonia, però sí que és veritat que no ha tingut opcions. 93-73, David, sí.
23: És Eurolliga i avui per avui la penya, aviam, ells ja han fet el que havien de fer. Després es posaran a la Copa del Rei i en aquell moment miraran aviam a qui trinquen, no?, el títol.
22: Per anar a la Copa has de guanyar partits i de moment la penya no n'està guanyant.
1: Dos partits jugats a la CB, dos perduts.
22: Dimecres jugarà el tercer, que és ajornat.
1: A l'Andorra, sí, l'ajornat. Sí, sí.
22: No, però que has donat per fet que va a la Copa i, home, hi ha nivell a la CB. Vull
23: dir, la Ui, molt, eh?
1: Ens fa patir molt més l'Uni Girona, Lloberes, que ha començat fatal. Quatre partits, quatre derrotes. Sí, hem enviat el Xevi a Fontejau, que avui juga davant del Jairis, que és un equip complicat, que, si no recordo malament, Xevi, ho ha guanyat tot, no, a la Lliga, el Jairis?
8: No, ha guanyat un, va guanyar Leganés i va perdre Farol.
1: Sí. Això mateix. Com va el partit?
8: Doncs mira, un triple de Senyurek, la pivot turca de l'Uni, que col·loca per primer cop amb tot el partit per davant l'equip gironí, 29 o 28, 22 segons pel descans, i ja tens mort de Bernat Canut, l'entrenador català.
1: Està nerviós, Íñiguez, o què?
8: Sí, molt, molt, moltíssim.
23: Com molt? Què vols dir?
8: És que sí, és una
23: si
8: tensió...
23: Si us ha donat una repassada en la roda de premsa avui, divertidíssima.
1: Oh, què vols dir, repassada?
8: No, no, a mi m'ha preguntat si estava nerviós i jo dic que sí. No estic dient res més. No estic dient res a la roda de premsa.
1: Sí. I què ha dit el Íñiguez a la roda de premsa? Ahir, entenc.
22: Ui, posa-li el tall, ja veuràs. Va dir diverses vegades la mateixa paraula.
23: No, però ha dit alguna cosa així, que tots esteu ja especulant de que ell vol que el tirem, que el tirin,
8: sí,
23: a fora...
8: Sí, però jo crec que no va acusar gaire, perquè va dir de Girona ja sé que no és ningú, que
23: no,
8: és gent de fora de Girona.
23: Ah, no, és que no t'he assenyalat a tu, Xavi.
22: No, però no va dir tots, Va dir alguns.
8: No, va dir que de Girona no eren. Va dir que era gent de fora de Girona.
1: Que el volen fer fora.
8: Està acusant, com sempre, ja us ho dic, gent de València, que no sé per què, són els seus enemics, i diu que estan muntant aquests bulls.
23: Bueno, està una mica atacat, les coses com siguin, perquè l'equip que, diguem, jo he fet anar gent a veure-ho i em sembla a mi que no sé si va gaire per allà,
8: O sigui, No estan jugant a res, la veritat. Mira, ara és l'últim atac del Jairis, l'últim atac d'aquest primer quart, per acabar, a veure si és amb el bàsquet Girona per davant o no. Va Prieto, la cistella no hi va, el rebot és pel Girona, intentarà la jugada l'últim segon. Caral Casas, li fan falta personal, és la quarta, demanen, ja no sé si és de flagrant, antiesportiva, alguna cosa d'aquestes, no s'anyaven res, 1.2, temps parat, 1.2 per intentar encara ampliar una miqueta més aquest marge. Recordeu, 29-28, guanya Bàsquet Girona.
22: I el Barça al Palau Blaugrana, que tancarà el primer quart probablement perdent. Esperem que pel mínim denominador comú, 19-24, ha anat perdent tot aquest pràcticament primer quart, amb avantatges més o menys de 7, 3, 8, 5...
23: Sí, la iniciativa l'està portant
22: València,
23: absolutament València,
22: totalment.
23: No? I a més, tenint en compte que ell, tots dos equips estan rotant, però Shorts ha segut, que per mi doncs és bastant el baròmetre d'aquest equip.
22: Sortit ja a pista.
23: I sí, ara torna una altra vegada. I Cameron Taylor, que bé, és la identitat de tot aquest projecte.
22: I, a més, el València, que jugarà, a part d'en TJ Shorts, en aquell moment amb Sant Superi, que és un base que de moment encara... Bé, ja ha començat a jugar bé, però encara té bastant
23: encara
22: potencial.
23: Aquest sí que ha de créixer.
22: Juan Núñez, aquest també ha de créixer. Fins la cuina, no ben bé. El rebot és per Osetkovski.
23: Els que han de créixer són els que tenen possibilitats de créixer.
22: TJ Shorts. TJ Shorts, que a 4 segons, 3, 2, 1, té a Juan Núñez davant i farà exactament això. Llença i anota. Doncs acaba el primer quart del partit. El Barça és flagrant, el que estem veient. Està sent superat pel València, 19-26.
23: I quan s'ho sap, Núñez sap que li farà aquest tir curt, perquè justament Shorts no és un gran tirador de 3, però en canvi sí, diguem, acostant-se cap a la pintura.
1: Bé, doncs final del primer quart, de moment a València per davant, 5 amunt, perdó, 7 amunt, 19-26, Barça 19, València 26. Sabeu que avui us hem explicat que el Prat s'ha classificat, com era de preveure, per la primera ronda de la Copa, i que jugarà un equip de Lliga Elite, de la primera categoria del futbol català, per tant, moltes categories avall, si no calculo malament, sisena divisió, si ho dic bé, sisena divisió, doncs s'enfrontarà a un primera, a l'Atlètic de Bilbao. Avui han guanyat 5-0 i l'Alfons, que el tinc en Florença, pràcticament, encara el municipal de Sagnia, després de guanyar 5-0 i confirmar la classificació, sabent que el dijous 29 a l'Hospitalet, que s'ha confirmat avui, jugaran a les 9 aquest partit contra un primera, l'Atlètic, té protagonista. Alfons.
10: Doncs, David, estem amb el Jordi Boireu. Felicitats per aquesta classificació històrica. Tinc entès que portes aquí tota la vida, des de Benjamí. Per tant, m'imagino que el dia 29 d'octubre serà el dia més important de la teva vida, com a mínim futbolística.
11: Sí, bueno, des dels 10 anys a la vida de segon any vaig venir aquí i tota la vida aquí, bueno, és increïble. Si m'ho haguessin dit de patir, no m'ho crec.
14: Quin ambient hi havia al vestuari? Què estàveu dient?
11: Bueno, de celebració, amb música, ballant i preparats pel que ve.
14: A gaudir d'aquest partit contra l'Atlètic o a competir-lo i a guanyar?
11: Les dues coses. Sabem que, evidentment, favorits no som, però en el futbol han passat coses més estranyes i així que a somiar.
14: Bé, doncs moltes gràcies, Jordi.
11: Gràcies.
1: I gràcies també a l'Alfons. Tanquem línies amb el municipal de Sagnier.
3: Ara, per cert, si voleu veure l'eufòria del vestidor, ho pengem a les xarxes socials, també en futbol, en aquest cas català. El Lleida ha acabat golejant el Lleida de la quarta catalana, eh? Ha golejat el Seròs per 8-0 al Camp d'Esports en un partit que s'acaba fa...
1: Ja ho tenim a les xarxes, sí. Tant al compte d'X del Tot Gira com també a stories d'Instagram del Tot Gira. Veureu l'eufòria en vídeo que ens ha enregistrat l'Alfons Gorina amb el Tom Badia a l'interior de l'estiu de Prat celebrant aquesta victòria i classificació per la primera ronda de la Copa. Partit que viurem en directe, en farem la transmissió al Tot Gira el dijous 29 a les 9 de la nit i em fa molta il·lusió poder-ho dir amb l'Eudald Serra. L'Eudald serà el narrador aquell dia d'aquest partit històric pel Prat. Molt bé, reprèn el joc al Palau Blaugrana.
22: Acaba de començar tot just ara el segon quart d'aquest partit, el Palau Blaugrana, que intenta remar a favor del Barça perquè s'acosti una miqueta a la superioritat que exhibeix el València. Fixa't que DJ Shorts no ha hagut de fer massa coses per acabar tirant sol, sense cap jugador a la rodona.
23: Home, és que diguem-ho que estan cara a cara, face to face en aquest cas, Shorts i Robinson, és a dir, els dos de París, que un va substituir, va ser el relleu d'un de l'altre.
22: La jugada de Joel Parra busca el triple i el troba, triple de Parra, 22-28. El triple, doncs, que bé, és un dels recursos que un equip com el Barça té, però que si ve sol, aleshores necessites més coses. Falla el triple al València, Ozetkovski, rebot llarg per a Tyrese Martin, que ja és a camp atacant. Martin distribueix a l'esquerra, busca Kevin Panther, que no marxarà del seu rival.
23: No, jugarà amb el lateral, el pick and roll, no?
22: Doncs sí. Pick and roll, de moment central, se'n va cap a dintre Balcerovski, bloc directe, intenta triangular amb Tyrese Martin, que no la passa a dintre. Jugada individual davant de Cameron Taylor, falla. No acaba d'estar, inspirat aquesta temporada Tyrese Martin.
23: Jo diria que no és inspiració, però bé, si hem d'anar-ho esperant, esperem-ho.
22: Cameron Taylor.
3: És qualitat, no?
22: És qualitat, probablement.
23: No, però és un jugador de G-League, aviam. La G-League, ara que demetes que la pilota surt fora, la G-League és una competició on és l'aparador de jugadors de cara a voler anar a una competició com és la NBA. Per tant, aquests jugadors juguen de diferent manera que el que juga aquí a Europa. Aquí a Europa juga per anar a guanyar un partit, per competir-lo, etcètera, etcètera, etcètera. I per tant, tot això els hi ve de nou a determinats jugadors que s'han fitxat aquest any.
22: Justin Robinson, un triple, ha tirat defensat, ha fallat, li ha faltat precisió.
23: Doble
22: falta entre Balcerovski i Nils Sacco a mitja pista. Doncs el Barça està perdent de 6, 22-28, queda molt, som encara al primer minut del segon quart, però de moment el Barça a remolc dels valencians i aquestes faltes dobles que no es veuen gaire, en bàsquet.
23: Bé, perquè anava transitant, no?, els dos, diguem, els dos grans, i entre ells m'imagino, doncs, que hi ha hagut aquesta refega.
1: Què és el que més t'agrada, Lloberes, d'aquest nou Barça? Després et preguntaré el que menys. El que més t'agrada, en positiu.
23: Home, l'altre dia m'ho va preguntar un i li vaig dir no cal que et contesti. Però bé...
1: I vols dir que no t'agrada res?
23: Què vol dir que més m'agrada?
1: Bueno, una cosa que diguis, això m'agrada, això està bé, del que s'ha construït.
23: L'entrenador.
1: L'entrenador.
23: El seu staff, per exemple, que entenc que ara li passarà com a Barzokas. Ens sona,
1: sí,
23: quan va venir aquí... probablement, sí.
1: Que era bon entrenador, però no tenia bon equip.
23: Clar, és que tu has de donar-li, si jo et dono a tu un Smart o et dono un Porsche i vas a competir a Fórmula 1, segurament t'anirà millor amb un Porsche, no? Jo entenc, és que no m'ho preguntis tan directe, perquè llavors nosaltres, a la gent, clar, jo no la sé enganyar. I comprendràs que el que no pots fer és exigir-li a una persona amb un Smart que guanyi la Fórmula 1 o el que sigui, m'entens? Que seria senzill.
1: Però a vegades
23: potser... I no vull treure
1: potser...
23: la il·lusió, no, però Pere, no vull treure la il·lusió perquè sé que tenim un cotxe nou. i per tant, com que tenim un cotxe nou, doncs disfrutem-ho.
15: Ja, no? T'ho dic perquè a vegades, això passa amb la Fórmula 1, l'Smart li pots fer, diguem-ne, allò...
23: El
15: pots trucar una mica i pots donar-li més de sí, encara que sembli que no puguis fer res amb aquell cotxe, eh?
22: No, mira, no, no. Mira com ha sonat ara el tub d'escapament, eh? Triple de Kevin Panther, què us ha semblat?
23: Que Panther no tenim cap dubte que és un home d'Eurolliga.
15: També,
23: però no estic d'acord, perdona.
16: No, digues, acaba i...
23: No, anava a dir, només que no estic d'acord amb que pots trucar un Smart i guanyar la Fórmula 1.
16: L'Smart ha estat al Liverpool i el Porridge, en aquest cas, al City, a partir de l'expulsió de Gravenberg, que ha canviat com un mitjó el partit a la Premier. S'acaba Liverpool 0, City 3, amb gols de Haaland, de Doku i de Cherki. No es perdeu el segon i el tercer gol. A la classificació, el City, avui amb Víctor Muñoz del Català i també amb Araujo. El City té 18 punts. El Liverpool, a la classificació, el City es lidera amb 18 punts. El Liverpool, 9è, amb 9 punts. A 9 del City ara mateix.
15: El Barça empata.
22: Empata amb un triple de Tyrese Martin i el Palau necessita ben poc per tornar-se a il·lusionar. Temps mort que demana el València. Tornarem a començar al minut 2 del segon quart.
23: No, i ens estaven escoltant segurament perquè han dit, aviam, aquesta il·lusió que semblava que la Lloberes no
22: tenia. L'Smart tunejat. De moment, el Tunings, vull dir, va fent el seu efecte. David, sí, sí. Temps mort.
15: 28 a 28. Pausa ràpida. Ara venim.
17: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al Zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
18: No és només un reality.
24: A què he vingut aquí?
25: A guanyar!
18: Tampoc una cursa més.
24: Para! Para, aquí!
18: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
26: Vaig al límit amb tu.
27: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
28: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
29: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
30: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
31: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la cinquena temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
32: Estàs escoltant el Tot Gira.
33: Amb David López.
15: 5 minuts i 2 quarts de 8 s'acaba Temps Mort. Recordeu, al Palau, Barça 28, València 28, Macià.
22: Al segon quart, un parcial de 9 a 2 li permet al Barça també una mica ajudat amb el triple, dopat amb el tir exterior, però ho ha aconseguit i, per tant, tornarem a començar el partit. Veurem aquest València que torna a posar un 5 molt competitiu a pista, Ozetkovski. Veurem aquests 7 minuts que queden pel descans i el Barça és capaç de treure el millor de si. Anticipació de Panther, que la recupera pel Barça. Jacint Robinson, que creua la pista, ja és a camp rival. Encara Robinson penetra doble. Molt bé. Va rafallar la cistella més fàcil de la seva carrera.
23: Sí, perquè a més havia guanyat molt bé l'esquena, tota la defensa, i sota cistella sol.
22: Perquè ha hagut d'executar ràpid i doncs li ha fallat la precisió. Mira, s'ha trobat la bola Justin Robinson, que havia quedat, podríem dir, de llepacèrcols.
23: Sí, senyor, s'hi havia doncs, quedat, no podríem dir. Sí, sí.
22: Regalet, 30-28. S'avança el Barça, que deu ser el primer cop del partit, no?, que va per davant.
23: Sí.
22: Cameron Taylor, Nil Sacco. El Barça amb actitud, amb ganes, parcial 11-2 per l'equip d'Alexander Sekulić. La defensa del Barça, el llançament de TJ Shorts, que...
23: Mira, ara falla, però és el que busca cada vegada, aquest tir curt, fixa-t'hi, perquè s'eleva molt bé.
22: El València que notarà, no? El Barça posant mans, molta activitat darrere, i això almenys no es pot retreure a l'equip. De vegades la defensa no és un tema d'actitud. És...
23: Jo diria que ho ha guanyat més, com has dit abans, pel triple.
22: Sí.
23: És a dir, a l'actitud només faltaria. És que la idea és que, no, professionalment tu... A un equip mai li pots permetre que darrere no treballi.
22: No, avui el Diego Campo que ha encaixat... Digues.
15: Perdona, Macià. Compte que Andragó, perquè marca l'Europa, però ho estan revisant, Sergi.
34: Sí, i ho revisaran dues vegades, la protocolària de la revisió dels gols a la primera ref i ara el challenge que demana l'Algeciras doble revisió aquí a Can Dragó. El gol és d'Àlex Cano. Després d'una jugada embolicada a l'interior de l'àrea, m'agafa molt lluny de la meva posició qualsevol infracció que s'hagi produït en aquesta acció, però vaja, el gol d'Àlex Cano al primer minut de la segona meitat ha servit per avançar l'Europa. Europa 2, Algesires 1, però aquest gol en revisió, no sé si vosaltres des de l'estudi veieu una presa televisiva.
15: Ara estem veient la repetició, com sempre, Primera Federació, les preses que tenen la realització no són, diguem-ne, res fantàstic. Què reclamen? Unes possibles mans dins l'àrea.
34: S'han queixat molt els jugadors de l'Algesires, han demanat a l'àrbitre que anés a revisar d'una manera molt ostensible, i l'àrbitre fa doncs, uns minuts que està revisant l'acció.
16: Reclamen una possible falta sobre un defensa de l'Algesires, però bé...
15: Ara ens ensenya una mica més a prop la repetició, però ja dic que, clar, al final no hi ha tantes càmeres com a la primera i la segona divisió, i per tant és a vegades... No diré que impossible, però sí que molt i molt difícil esgrimir si hi ha o no hi ha infracció. S'ho estan mirant. Ara torno amb tu, que no Perfecte. Vull perdre res del Palau. 30-28, oi?
22: Exactament, sí. 30-28, 5 minuts per arribar al descans. Ara hi ha hagut, doncs...
23: Una pèrdua de pilota.
22: Un camp enrere, eh?
23: Sí, bé, sí, perquè a més la passada era dolentíssima i no trobaves una solució, però... és cert que ha incrementat, diguem, aquesta intensitat de darrere, no?, el Barça, i amb els triples, doncs, més o menys, doncs, li està aguantant el partit.
15: Camps, puja el gol, eh?
34: Puja el gol al marcador. S'avança l'Europa, el primer minut de la segona meitat. Àlex Cano remunta el partit. L'Europa, Europa 2, el Algesires 1.
15: No vull treure el plaer de cantar-lo. Si vols cantar-lo, canta-la, eh?
34: El gol d'Àlex Cano?
15: Sí.
34: Home, has fet una mica el ridícul aquí, però...
16: Perquè estàs molt envoltat, oi? No vols fer ridícul.
34: Sí, no. Realment, escolta...
16: És molt important la victòria avui per l'Europa, molt important. A veure si l'aconsegueix, sí. L'equip de Reus. També és una victòria important a primera divisió pel Betis. Ara mateix al descans, Betis 2, Osasuna 0, amb el gol disco de penal i també d'Abde. I a la segona divisió, el Mallorca i a les Palmes també arriben al descans. Al moment, Mallorca 1, les Palmes 0.
15: Palau, Macià.
22: Empat al València, una altra vegada una exhibició de recursos al pal baix i en general a tota la pista del conjunt que abans dirigia Pedro Martínez i que ara doncs, Pedro Martínez sabem que està al Madrid. En el seu lloc doncs, tenim aquí Xavi Albert, assistit per Israel González, un ex primer entrenador, entre altres, de l'Alba de Berlín. Bàsquet de Kevin Panther, el Barça torna a notar.
23: Però digu. Xavi Albert, d'on sortit de la cantera, d'on? De Ros Casares.
22: Ah, de la Lloberes.
23: No, de la Lloberes no. De Ros Casares. Ho deia, com a dada, no?, periodística.
22: 32-30, 4 minuts per arribar al descans. Cárdenas inverteix a la dreta. Puyo fa una molt bona finta. Puerto, però hi ha hagut falta prèvia. Serà la tercera d'equip del Barça.
23: Un jugador que està amb uns números a la línia 3 excepcionals.
22: Puyo, dius?
23: Puerto.
22: Ai, Puyo, Puerto. Sí, home, és un especialista en teoria d'això. És un bon jugador... I, a més, valencià, que el València durant els últims anys ha...
23: Bueno, perquè ells han seguit, diguem, amb el projecte que ja va crear Pedro Martínez. Han tingut una continuïtat i un criteri.
22: Cárdenas, el València movent pel perímetre, i aquí tenim a Mirotic, que ha vist que té davant Ewoma, i ha dit l'encararé, però Ewoma l'està defensant prou bé. I Mirotic envia la pilota al canto del tauler, del vidre, recuperació del Barça. Aquí tenim a Kevin Panther, que intenta córrer, no el deixen. Panther, que no la filtra, obre pel perímetre el llançament de Gibson, que no en clava ni un avui des de fora.
23: No, però és que ell no és un gran especialista en línia 3, no és mal tirador, però justament, clar, la línia 3 a la cantonada, difícil.
22: Falla Mirotic
16: el 0-3 avui.
23: 0-3, fixa't.
22: El rebot és que... Oh, molt bé ara Panther. Molt bé Panther, corrent al contraatac i amb una cosa que... És car de veure en ell, és una passada, i a més d'aquelles bones, una passada eliminatòria directament de tots els rivals.
23: Jo crec que aquest any està més generós,
22: 34-30, l'assistència, però la cistella l'ha fet Agustín Ubal. El Barça està guanyant de 4, això deu ser la màxima diferència. Mirotic, amb Ewoma, bàsquet, ara li ha guanyat la partida Mirotic, 34-32.
23: I Ewoma l'està defensant prou bé, És a dir, Mirotic li vol jugar al pols, aviam si li pot, i l'està aguantant, és veritat que ha notat per qualitat.
15: Lliga femenina de bàsquet, veig que comença, ara sí, el tercer quart, Xevi, d'aquest Uni Girona Jairis.
34: I ho fa amb cistella del Jairis, la cistella de Jordan Hobbs per capgirar el marcador 29-30, 9 minuts i mig pel final del tercer quart. Notícia destacadíssima és que a aquestes alçades Iana Martín encara no ha notat la base de l'equip gironí, sens dubte, la gran estrella
8: que té el bàsquet Girona, i si Iana no fa punts, el partit es complica. Nota el llançament lliure addicional, 29-31, guanya de dos Jairis, 9-20 pel final del tercer.
1: No t'ho he preguntat abans, la gent fa costat, oi, a l'Uni? És a dir, malgrat el mal començament, l'entrada és bona, oi?
8: Jo crec que és l'afició més bona de tot el bàsquet estatal.
1: Què vols dir, que no es xiularan mai?
8: Sí, no es xiularan mai. Sí, és que és una afició molt...
1: Dòcil, no? Seria la paraula?
8: Molt.
1: Que, per cert, hi ha partit europeu, oi, dimecres?
8: Sí, contra l'Ostrava, un equip txec de segona fila, i és el que té de jugar a l'Eurocup, que els partits estan a anys llum diferència de l'interès que podrien tenir partits d'or.
1: 29-31, ara a 33.
8: Ara, amb cistella de Jairis de Múrcia, a veure si anota la primera. Buga, ni tan sols toca l'anella, rebot per Jairis, pinta malament aquest inici, 8,5, 29-33, perd l'únic.
16: També caurà el Cadí la Seu, perd de 21 a la pista de la revelació d'aquesta temporada, el Palma, 62-41, 4 minuts per arribar al final del partit.
1: Vinga, Palau, Macià.
22: El València juga per empatar, el Barça, l'afició al Barça, com la de Girona, també és una bona afició, eh? Vull dir que
1: bastant
22: els jugadors...
1: Dòcil, bastant dòcil, també.
22: Molt dòcil o molt constructiva, o digue-li com vulguis.
1: Dòcil vull dir que no són molt crítics com si ho són en d'altres pistes.
22: Exacte, eh? Has de fer-la...
1: Més pacients.
22: Però... Amb Cubells no van ser pacients, van ser molt.
23: Però espérate. No, el que volia dir era, i més els diumenges o dies de festa.

0: percentatge és nefast. I, per tant, és la gran diferència que, en canvi, el Barça li ha igualat el partit. Quan, a la línia
1: quan, quan dius nefast és que és un 8% de percentatge de triple per part del València. 8%, un de 12.
0: Curtits.
2: Ja, ja. Escolta, el València, respecte a l'equip de la temporada passada que guanya la Lliga CB i que va meravellar amb el seu joc, l'equip que entrenava Pedro Martínez, la primera gran baixa és Pedro Martínez, que li ha marxat al Madrid, què més ha perdut de la passada temporada?
0: Va quedar amb calçotets. Calçotet va perdre
3: Montero, home.
2: Montero, el més important.
0: No tots, el qui, no? Aviam, què més? En va perdre molts. Seria, fixa que ha hagut de fitxar a Shorts, a Brooks, que són nous, o Sekovski. Jo ara més que tinc en el cap els nous que té, no? Aquí, com a molt, van continuar. Rivers, per exemple, Puerto, que és de la casa, Moore, jugadors més de segona línia que de primera. I han hagut de restaurar bastant, no bastant, han hagut de restaurar igual que...
2: Fer un equip nou, sí, sí, fer un equip nou. Per sí, cert, sí. Pedro Martínez, ja que l'he citat, avui, i ho ha patit el Manresa, havia començat una mica irregular al Madrid, especialment a Europa, avui li ha calabat 120 punts al Manresa, que ens fa patir una mica, eh, Macià?
0: L'he vist.
3: No? Sí, sé que ens fa patir el Diego Campo.
2: 120 a 83.
3: El Diego Campo ja va fer servir la mateixa paraula que l'entrenador de l'Espar Girona per qualificar la seva defensa, i avui ha dit una cosa interessant, que no és un tema d'actitud, sinó que és més profund que això. Les defenses, de vegades, per sortir del pas a les declaracions públiques, es diu és l'actitud, no, és un tema de concepte.
0: Clar, no, però aviam-ho, jo em sembla que t'he enviat fins i tot un missatge avui.
3: Ah, sí?
0: Amb el
3: sí, al principi. Sí,
0: mira,
3: sí,
0: ja
3: sí.
0: No se'n recorda. No, home,
3: sí.
0: Que és com voler comparar un vaixell d'aquests que siguin, no, grans transatlàntics d'aquests que d'això, amb una canoa de Tom Sawyer, m'entens? És a dir, amb perdó i amb tota l'estima, vull dir-te, sinó que jo crec que la gent ha de començar a ser una mica realistes de quin és el potencial de cadascú. És a dir, jo he vist el Manresa, i ara dir això seria tremendo, però no m'ha desagradat, ho dic de veritat. Ara, clar, tu veus tot l'altre i posa't a... no?
2: Que per cert, Madrid, Baskonia i Breogán, els únics equips que han guanyat els 3 partits, eh? I líder Baskonia, per a Baraix.
1: Però Breogán no para de fotre punts.
2: Breogán li va guanyar ahir 115 a 90...
3: El Girona?
2: 115 a 92, el Girona.
0: Un espectacle de bàsquet.
1: Però cada partit fa més de 100 punts.
0: No és l'entrenador, qui té d'entrenador?
3: Luis Casimiro, sí.
0: El que va anar a estudiar, no? Ho dic que com a...
3: Tu ets molt partidària de la formació continuada en general, i els entrenadors, quan no entrenen, doncs també han d'anar a mirar altres.
0: Com la medicina, sí, senyor.
3: I Luis Casimiro, doncs, és dels que ho ha fet.
1: El Breogán, 326 punts en 3 partits, això vol dir una mitjana gairebé de 109 punts per partit.
0: On va anar a prendre? És que ho dic perquè d'això amb Lissalo ens sona, no?
3: Entrenador de Memphis, ex-París, que era admirador també del Pedro Martínez, o seguidor...
0: No, Lissalo, Splitter i Pedro Martínez, un dia en parlarem tot d'una seqüència. Bé, si us interessa.
3: Mentrestant, el Palau, el Barça, està perdent d'un, però té 2 tirs lliures, Ewoma, que falla el primer... No és un cognom inventat, si algú sent per primera vegada el cognom d'Ewoma, doncs...
0: No, jo me'ls sé, ja, Tosan Ewoma, Kamowa... Macundú, que no hi és, està
3: tot això existeix, ho podeu...
2: Sí. Hem hagut d'estudiar, Lloberes, hem hagut d'estudiar una mica.
0: Vamos, i a més escoltar 25 vegades la pronunciació.
2: Clar, ho hem de dir bé.
3: Ewoma empata, Ewoma es pronuncia així però s'escriu totalment diferent, ho dic per si algú vol intentar buscar aquest nom. El Barça empata 35, estem pràcticament a l'últim minut d'aquest segon quart del partit.
0: Sort que ja si el Rivero a sota Cistella no ha passat d'allà.
3: Brotxa grossa. Contraatac del Barça. Passada d'Ewoma i en Camua. Vull dir, aquí encadenem 2 jugadors que déu-n'hi-do, anota el 37-37.
2: Sort que ets un virtuós de la llengua, Macià.
0: Sí, sort
4: d'ell. Plantegeu, a veure si m'ajudeu, perquè aquí s'ha quedat tothom glaçat, i Anna Martín al terra, dolent-se moltíssim, i ara se'n va a la metge, pot ser que s'hagi tret algun dit de la mà. Sabeu que allò, una al·lucinació d'aquestes, perquè... No sé si ho heu vist, però
3: està
4: amb gestos de molt dolor.
2: Va fent que no mal cap Roberto Íñiguez en senyal de desesperació. De moment, però, no veiem la imatge.
4: No veieu, ni veieu la jugadora. La jugadora està en un racó amb la metge. Ella té la mà al canell. I m'ha fet la sensació com que potser tenia algun dit dislocat. No ho sé. Vaja, si veieu l'imatge m'ajudeu, jo també intentaré ajustar-m'hi, perquè ara la jugadora crec que li diuen que vagi a dintre vestidors a curar-se.
2: Marcador, per cert, Xevi?
4: Doncs mira, tens lliures de cara al Casas per tornar a situar per davant el bàsquet Girona, 35-33.
2: Compte que arribem al final del segon quart, Macià.
3: Marcador pràcticament calcat al del Palau, també dos punts, 37-35 ara, però hi ha dos tirs lliures per Casiel Rivero, el pivot cubà del València, 32 segons pel descans.
0: Però aquí fixa que li està costant en aquest segon quart moltíssim anotar a València, eh? Virtut en aquest cas, doncs, de la gran defensa de moment, almenys si el Barça la pot anar continuant.
3: Doncs vinga, anota el primer Casiel Rivero, de moment en aquest quart, el Barça més o menys controlant la situació. De seguida mirem el parcial d'aquest quart, anota també el segon, partit empatat a 37 canvis entre Saint-Exupéry, Seuen Amur, el València i el Barça, que jugarà la penúltima possessió abans del descans, amb un partit empatadíssim a tot.
0: Només li ha fet 10 punts al València en aquest quart, sí. Cosa que en el primer eren 26.
3: Doncs jo crec que aquí al Barça se li ha de marcar un gomet verd, se li ha de donar un gomet verd, perquè ho està fent bé, 18-11 de parcial en aquest segon quart, i encara amb la possibilitat d'arribar als 20 punts. Hem de dir que el Barça de moment no està notant tant, perquè, com dèiem, el triple li costa, eh? Un 8% és molt baix. Però aquí tenim a Kevin Panther disposat. Atenció, Ewoma.
0: Li agrada anar-se'n de cara, eh? Fixa que Ossipkowski, dos quatres.
3: Molt interessant el joc de peus d'Ewoma, la mitja volta. Molt bé, la jugada de molta qualitat, de molta fluidesa, de molt talent. El Barça momentàniament es posa dos punts per davant, 39-37. El València atura el crono perquè amb 14 segons i amb un temps mort es poden fer meravelles.
2: Bé, doncs 39 a 37, el Barça per davant, més 2. Oriol, el màxim avantatge del Barça han sigut un més 4, oi?
1: Sí, més 4.
2: Més 4. 39 a 37, els millors al Barça fins ara?
1: Ara mateix el Barça, Panther amb els 8 punts que han cistellat, i a partir d'aquí Ewoman amb aquests 7 punts, amb aquest joc.
2: Ewoma.
1: Ewoma.
3: Sí, sí, Ewoma. La N no es pronuncia, és que clar, és difícil.
0: I la N de Kamoua no tampoc.
2: Kamoua. Ewoma, Kamoua.
1: Bé, ho vol patar, en tot cas, com sona la Palau Blaugrana. Quina nostàlgia hi ha d'Ocas Grasses.
2: Abans no recuperi el joc.
1: No t'agraden Ocas Grasses, però deixa'ns recrear en la nostra merda.
2: Escolta, si porteu tota la setmana escoltant concerts d'Ocas Grasses.
3: No, escolta, afegiré... En el duel Barça-València, David, afegiré que la gossa sorda, que és valenciana, avui també és una banda d'aquesta, també es retira avui. O sigui que tenim duel de bandes que es retiren aquesta setmana.
2: Lloberes, has anat a veure Ocas Grasses o no?
0: Estic fins als... saps com es diria, les garigolles?
3: Això és que no l'ha fet.
2: Jo tampoc hi he anat, Lloberes, jo tampoc.
1: Però sou uns haters i ja està.
2: Només no hi hem anat tu i jo.
0: Socialment s'ha de fer el que tothom fa.
1: No, però
2: això se'n diu FOMO.
1: No, nosaltres ja hi érem, el 2013 i 2012 ja hi érem, amb les Oques Grasses. I ara, escolta'm...
0: Sí, però ara tota aquesta refrescada i d'això, tal, sí. Si avui no estàs, ja, no. A veure, queden 14 segons.
2: És el FOMO, és el FOMO.
0: Ja callarem.
3: És el FOMO, eh?
1: Tens FOMO, Lloberes, o no, tu?
0: Tinc FOMO? No tinc FOMO, calla. Calla, perquè ara queden 14 segons i la bola, clar.
3: Esperem no tenir FOMO quan Mirotic es retiri. A veure, Shorts no serà Mirotic, serà Cameron Taylor. 10, 9, 8, apareix, bloqueig indirecte, Brooks, de 3, triple. 5 segons. A veure si el Barça està perdent d'un en aquest quart. Tira des del mig del camp Robinson. Com entri, no entra. Arribem al final del segon quart, pràcticament amb un empat tècnic, però el València ha fet un punt més. Barça 39, València 40.
2: Bé, el Barça, de moment, competint cara a cara amb el campió de la Lliga ACB de bàsquet. 39-40, un amunt, el València al descans. Oriol, en resum el que ha donat de sí aquest segon quart.
1: Mira, el Barça que ha defensat bé en aquesta segona part, en aquest segon quart, perquè el València ha fet només en cistellar 14 punts, no li serveix a Barça, però per guanyar, 39-40, i el que dèiem, a 8 punts de Panther, els 7 punts d'Ewoma, el Barça amb un 33% de triple, 57% en tirs de 2, ha capturat 21 rebots, un més que un València, que només un 15% en tirs de 3, per tant, com comencin a entrar a la segona part, ahir.
2: Lloberes, el teu balanç.
0: No, i a més, fixa't que Brooks diria que és el primer triple, és un triplista, en teoria.
2: Correcte.
0: I és el primer triple en aquesta jugada de pissarra, aquests 14 segons que ha utilitzat Xavi Albert, no? No, la recuperació del segon quart és òbvia, i òbvia començant per darrere, li ha fet molt més mal al Barça amb contraatac que del que s'esperava, per exemple, per part de València, que a la inversa. Partit igualat, obert, i per tant, doncs, el que vagi fent i arreglant les coses, ara diré petits detalls, no, grandíssims detalls, és a dir, especialment el que continuï defensant guanyarà el partit.
2: Ubal.
5: ¿Qué nos espera para la segunda mitad? ¿Qué tenéis que hacer?
6: Bueno, está siendo un partido muy rápido, muy corrido, así que nada, hay que parar el balón antes de la mitad de la pista para trancar su ataque, y nosotros seguir corriendo la cancha, seguir atacando el rebote ofensivo y jugar con energía, porque va a ser un partido largo.
2: Agustín Ubal, DAZN, el sentíem ara mateix. Tornem com comenci el tercer quart, de moment, un amunt, València, un avall, al Barça. Què fa l'Uni Girona, Xavi Fontajau?
4: Gairebé clava el mateix marcador que hi ha en aquest Barça-València. Empata a 41, a 1 minut 50 pel descans del partit. L'intent ara per desequilibrar la Dinoa López, que va al ferro, el rebot és pel Jairis, mentrestant continuen les cures a Iana Martín, que no ha tornat a la pista. Veurem què li passa a la jugadora a la base del bàsquet Girona. Un i mig pel descans, pel final del tercer quart, empat a 41.
2: En aquesta mateixa Lliga Femenina, el Cadí acaba ja el seu partit a la pista del Palma.
1: Perdent de 22-72 a 50, i hem pogut veure aquesta repetició. Xavi, ha estat una trompada amb un bloqueig d'una jugadora rival, i aquí s'ha dit Diana que sortia rebotada, per tant, a veure quin és l'abast d'aquesta lesió.
2: A l'hora del Cadí, per cert, fa que després de 3 jornades tinguin una victòria, 2 derrotes per mitja de la classificació. I en futbol, compte perquè el Betis fa el tercer davant l'Osasuna.
1: Ha marcat Diego Llorente el 3-0 al 5 de la segona part, i ara s'està revisant el possible primer gol de l'Osasuna, un gol que hauria marcat Budimir. S'està analitzant un possible fora de joc a la jugada prèvia a que remetés al jugador. Per tant, gol en revisió. De moment continua el Betis 3, Osasuna 0 a la primera divisió.
2: I a Can Dragó, Sergi Camps, apropet, queda molt encara, però apropet dels 3 punts davant l'Algesires.
7: Sí, bé, apropet amb el resultat 2-1. Ens apropem al minut 22 de la segona meitat, és a dir, a l'equador del segon temps, però a l'Algesires, després del gol molt ràpid de l'Europa, gairebé el primer minut de la segona meitat, l'Algesires ha fet un pas endavant i està colant una mica l'equip del barri de Gràcia a la seva àrea pròpia. Per tant, haurà de patir l'Europa si vol confirmar aquests 3 punts. Recordem el gol de la segona meitat, el que ha remuntat el partit, el gol del de gairebé sempre, del Capicano, d'Àlex Cano.
1: Finalment puja el gol al marcador de l'Osasuna, gol de Budimir, 7 de la segona part. Betis 3, Osasuna 1, també la segona divisió, el Mallorca marca el segon, el 10 de la segona Mallorca 2, Les Palmes 0, i també a la segona ref, Olot 1, Terrassa 1, un partit que arriba al minut 40 de la segona part.
2: Cop d'ull a les notícies, aprofitant el descans del partit del Palau. Berta, què tal? Bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora està reunida la direcció d'Esquerra Republicana per ratificar que Gabriel Rufián serà el seu candidat a les eleccions espanyoles. Els republicans negocien incloure membres de Podem a les seves llistes a canvi que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya. Més coses. Un xoc entre 4 turismes a la Ronda de Dalt de Barcelona ha causat 13 ferits cap de greu aquest diumenge. Un ferit menys greu ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, un altre menys greu al Vall d'Hebron, i 11 lleus han estat traslladats a diversos centres sanitaris. El xoc ha tingut lloc a l'altura de Sarrià-Sant Gervasi. En plana internacional, destaquem que Trump ha anunciat un alto al foc parcial entre Rússia i Ucraïna que implica suspendre els atacs mutus contra infraestructures energètiques. Zelensky hi està d'acord i la Unió Europea també ho aplaudeix. Rússia, però, de moment, no s'ha pronunciat. I alerta amb l'espectacular riuada al Nepal, que ha fet desaparèixer tot un poble i ha deixat almenys 5 desapareguts. Una riuada que ha provocat greus destrosses en habitatges, en ponts i carreteres, cosa que dificulta l'accés a la zona. Mentrestant, als Estats Units, el pas de l'huracà Isaías ha portat pluges torrencials i vents de fins a 165 km per hora i ha acabat provocant també 4 morts. I acabem explicant que aquest any estem vivint l'any més calorós des que es tenen dades. S'han superat els 40 graus en 24 dies i hi ha hagut 177 nits tropicals. Ho analitza aquesta nit al 30 Minuts de TV3, que es diu Morts de calor i que també recull com científics i també administracions miren de pal·liar aquesta situació.
2: Molt interessant. Aquesta setmana hem pogut veure com l'anunciaven i crec que és interessant que avui el seguim a aquest 30 Minuts. Gràcies, Berta.
8: A vosaltres, fins ara.
2: Xevi, tenim final del tercer quart, a Fontejau.
4: 41-43, més dos per Jairis.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
10: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
11: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
12: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
13: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
14: Entendre és obrir els ulls.
15: Obrir la ment.
14: Obrir la ment.
16: Obrir la ment.
13: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
18: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
19: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
20: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
18: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
18: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
22: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
18: Han canviat els governs, els partits polítics i Catalunya s'ha fet més complexa.
23: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
24: Són les 6 del matí, bon dia.
25: Rodríguez Zapatero diu que malgrat les...
26: Bon dia, són les 6. El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
27: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
28: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions bruixudes avui per tant.
18: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
29: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
18: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
30: Totes les preguntes.
18: Amb Ricard Ostrell.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
32: Estem en plena cega, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
18: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
33: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
18: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
34: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
18: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
35: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
18: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
36: Estàs escoltant el Tot Gira.
21: Amb David Clopés.
2: Compte que l'Osasuna entra al partit, eh?
1: Sí, ha fet un parell de gols, el primer que han acabat ratificant de Budimir, i ara acaba de marcar en Raúl, i tot just amb el minut 13 de la segona part, Betis 3, Osasuna 2.
2: I l'Uni Girona ja entrarà a l'últim quart, eh, Xavi?
4: I el comença amb mal parcial de 0-5 per situar-se 7 avall, 41-48, 9-11 pel final.
2: Demà també treballes, oi, Xavi?
4: Sí.
2: Perquè demà tenim partit del Girona. Bàrsola, què tal? Bona tarda.
0: Hola, què tal? Molt bona tarda.
2: Demà a les 9 en directe pel Tot Gira a l'FM. Tenerife, Girona. I ara sí, Solà, s'acaba aquesta aturada de seleccions maleïda, que el Girona l'ha patit per gairebé com el que més a la categoria, perquè la segona no s'atura i, en canvi, els internacionals marxen. D'una atacada tornen, a veure si ho dic bé, Júnior, Esprilla i Benat, tres titulars.
0: Ho has dit molt bé.
2: Molt bé. I com ja, arriben?
0: Doncs són els tres jugadors que han tornat. De fet, Júnior i era la setmana passada a Girona, que passa que acabava d'arribar després d'aquell torneig que va disputar amb la selecció espanyola sub-18. Benat va jugar dilluns, Esprilla va jugar la matinada del dimarts al dimecres. És evident que aquests han tingut partits, però evidentment també arriben bé. Són les tres novetats de la llista de convocats, que ja hi són des de la setmana passada, Krapitsov, juntament amb Lass i Pixur. No han pogut marxar cap a les Illes Canàries ni Estuani ni Justin, que continuen, de fet, estan a la última fase de recuperació de les seves lesions, i tampoc han entrat a la convocatòria Mauro i Sarasa, aquest jugador del filial que ha jugat a l'extrem aquestes dues últimes jornades, aprofitant que no hi havia Esprilla i que Brian Hill sortia de lesió. Avui han jugat amb el filial. Aquestes són les novetats d'un Girona que ha marxat a primera hora d'aquesta tarda cap a les Illes Canàries, un lloc on, evidentment, a en Xavi i a mi a tots ens porta molt bons records.
2: Home, i tant. Va ser allà on veu narrar el segon ascens de la història del Girona, eh?
0: El 19 de juny del 2022, fa 4 anys i 4 mesos, gairebé.
2: Mira, podia gairebé dir-te de memòria com ho veu narrar. Allò, ja està, i el Xevi riu, ja, ja, ja.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, aquesta setmana m'ho he escoltat.
2: A veure, Raúl Orgales, si trobes... Jo crec que el devem tenir per aquí, pel Dàlet.
0: Mira, si, Raúl, si vas a l'escaleta de Girona...
2: Escaleta de Girona. No sap on és l'escaleta de Girona. Ah, perquè l'has utilitzat aquesta setmana per parlar del partit, no?
0: Ho vaig treure. Si vas a l'escaleta de Girona, del Logs, del Media, veuràs una cosa que posa resum sense tenir ni fer.
2: Mentre les coses són la gent que ens escolta no entén res.
1: Mentre vas fent
2: la cal ser natural per trobar les coses.
1: Sí, mentre vas, sí, fent, exacte, mentre vas fent això, t'informo que la teva categoria... Mallorca 2, Las Palmas 0, la teva categoria, Duart, 18 de la segona part.
2: Aquest.

0: aquesta nit. O 35, o 44, Marc Arnau, guanya el Girona, 34 i mig de la segona meitat. Això, Xevi, ho tenim a prop. Tenerife 1, Girona 3. Primera, ja tornem a tenir. Què et pensaves, primera? Que estàs amb tantos ulls que no ens hi tornarien a veure. Doncs sí, tornem a ser de primera. Ja et vam avisar, ja t'ho vam dir.
1: Mare meva, Solà, escolta'm, això tornaràs a fer-ho igual, no?, al final d'aquesta temporada?
2: No ho sé, ja veurem, veurem. Hem de començar a fer algunes promeses.
1: Ara et sento així tan dolç i tan tranquil que se'm fa estrany i tot. Escolta'm una cosa, posem-nos seriosos. Demà els veus titulars, a Júnior, Asprilla i Benat?
2: Jo crec que Júnior sí, veurem si Asprilla i Benat ho són, perquè és evident que Abel ha estat titular aquestes dues últimes jornades com a davanter, ha fet un gol, per exemple, l'última jornada va fer un gol, veurem si Benat i Asprilla, i a les bandes és veritat que Sarasa i Brian Hill, Sarasa no hi és i Brian Hill tampoc hi han estat, veurem què és el que acaba decidint Quique Álvarez, perquè ara, com deia ahir a la roda de premsa, Quique Álvarez, la tornada de tots aquests jugadors internacionals fa que hi hagi molta competència, que hi hagi possibilitats de fer canvis a l'equip titular i que hi hagi jugadors de veritat a la banqueta.
1: El Xevi ara no et podia sentir, no ha pogut escoltar allò que recuperàvem aquella l'àudio de l'ascens. Ja ho farem demà, Xevi. Demà recuperem l'àudio de l'ascens, que m'agrada molt, posa la pell de gallina. Molt bé, per cert, classificació. L'Eibar juga demà, per cert, el líder.
2: Sí,
1: l'Eibar juga demà també al camp de l'Oviedo. Però ara tenim Eibar líder 21, l'Almeria que ha guanyat avui 21, Castelló, que avui ha perdut amb l'Andorra, és tercer amb 20 punts. Mallorca, ens diu l'Oriol, que està guanyant el seu partit, 2-0.
2: I guanyarà, no?
1: És quart amb 17. Sí. Sabadell, cinquè amb 16. Compte el Fiter, si demà no guanya el Girona, ja podrà dir-te que està per davant del Girona. El Girona tancaria ara mateix play-off amb 14, però hem de jugar demà aquest partit al camp del Tenerife. Quan voles tu, a Tenerife?
2: Jo volo demà matí, última hora del matí.
1: Molt bé, perfecte. Doncs
2: I torno
1: viatge,
2: dimarts, gràcies.
1: I tornes dimarts, com un
2: molt marquès. Molt llarg, eh? Molt llarg. Jo em pensava que m'estalviaria...
1: Ja tens reserva feta per quarte, pel dinar de quarte a la Copa?
2: No, encara no. Encara m'ho he de pensar bien què faig.
1: Molt bé. Gràcies.
2: Busqueu-m'ho demà, va. Adéu.
1: Adéu, Solà.
2: Adéu. Adéu.
1: Abans d'anar amb el bàsquet, amb el tercer quart d'aquest Barça-València, un amunt al València, Sergi Camps, Can Dragó, quan queda pel final primera ref?
3: Doncs mira, 11 minuts més l'afegit aquí a Can Dragó, i ara mateix l'Europa, que torna a fer un pas endavant, deia abans que s'havia colat una mica després del gol d'Àlex Cano, ara torna a fer un pas endavant l'equip escapulat, l'equip del barri de Gràcia, i està colant ara l'Algeciras. Si resisteix l'equip de Luis Blanco, sumarà doncs aquesta victòria, que seria, escolta, la segona victòria de Luis Blanco en 3 partits a la seva etapa com a primer entrenador del conjunt barceloní.
1: L'altre dia ja els hi van empatar a última hora, per tant, concentració, i a veure si és capaç d'aguantar els 3 punts.
3: Sí, sí, realment, doncs, l'Europa hauria de concentrar-se. El veig més sòlid que fa uns minuts. Ja ha mogut la banqueta Luis Blanco, ha tret la segona unitat, diguem-ne, i jo crec que ara l'Europa amb refresc podrà aguantar les embranzides d'un Algeciras que no renuncia a almenys empatar el partit.
4: I un parell de marcadors de la segona ref s'acaben ara mateix. Olot 1, Terrassa 1 i victòria del Reus al camp del Tudelano. Li feia falta al Reus aquesta victòria per 1-3.
1: Reus que el tindrem a la Copa. Molt bé, comença tercer quart, Palau Blaugrana, Barça 41, perquè acaba de fer la primera cistella, València 40.
5: Doncs vinga, àrbitro a l'hora, ara que el Barça va per davant i que té el partit i que hem d'una miqueta més controlat, que s'acabi. Queda encara tota la segona part i és evident que això serà llarg, però el Barça ha començat centrat amb Justin Robinson, Kevin Panther, Tyrese Martin, Joel Parra i Oleg Balcerovski.
6: Amb el mateix 5, no? Ha tret el mateix que l'inici, penso que no ha estat del tot afortunat, imagino jo que hauran retocat coses al vestidor.
1: Per cert, Lloberes, en aquest semestre compartirem tu i jo estudiant.
6: Què compartirem?
5: Estudiant. El màster, tu
1: no,
5: i el
1: no ets
5: David.
1: Professora d'un màster.
6: Jo fot ja 14 anys, em sembla. Va, tu,
1: doncs
6: que
1: dijous,
6: com ho veus?
1: Oi que dijous comences màster? Bé, comences curs,
6: les
1: diguem.
6: Classes. Jo divendres.
1: Divendres. Bueno, divendres. Doncs divendres tindràs un estudiant que també ha començat aquest
6: un
1: cap
6: rupi.
1: De setmana. Dos estudiants que aquest cap de setmana han començat amb el Tot Gira i començaran la setmana que ve.
6: Un rookie, això
1: els
6: vol
1: dos
6: dir
1: del
6: que...
1: Tot Gira els tindràs tu.
7: Perfecte.
6: Això vol dir que Catalunya Ràdio em posa espies en l'aula quan tenen top secret no poder dir res de les meves classes. Imagina't tu.
1: Després et xivo els noms perquè els puguis controlar, però vale, també perquè me'ls tractis bé.
4: Aquest es diu Villarejos, el nostre Villarejos.
6: Ja m'està aquí com si me'ls tractis bé.
1: Però m'ha fet il·lusió, saber que dos estudiants del Tot Gira també seran estudiants teus. Ja m'explicaràs i me'ls controlaràs bé a veure què tal van.
6: Vale, ja t'ho explico.
5: La pel·li menys perillosa amb la Lloberes és de broma, al costat del que passa allà dintre, però no es pot dir.
1: Apunta en alt, ja t'ho dic.
6: Perdona, la temporada passada em van escollir la millor, com es diu, profe del màster.
4: Best teacher.
5: Exactament. Doncs a veure si convides.
6: Perquè no us he escoltat, però si no, vamos.
5: El Barça està guanyant 43-41. Esperem doncs que això no es converteixi en un màster de joc del València, començant per TJ Shorts, que acaba de fer el que ha volgut.
6: Sort que ha fallat, perquè ha tornat, demana falta, però jo diria que no, i ara Cameron Taylor, que és qui li pot arreglar les garrofes, que també falla.
5: L'ha aguantat, bé Tyrese Martin a Cameron Taylor, el rebot és pel Barça, Justin Robinson, que intenta córrer, encara Robinson davant seu ja a Moore, de manera que aquesta passada dintre per a Balcerovski, que anota. Ha anat per terra Cameron Taylor intentant reclamar la falta d'atac, però
6: molt bé l'espai, sí. No? Agafant molt bé, pivotant. Tothom està reclamant faltes, però jo diria que avui els àrbitres volen anar a sopar d'hora.
1: Mentre fan primera divisió, compte, perquè marca Isco, marca pel Betis.
4: És el segon gol que marca Isco en aquest partit. Això ens dona punts als que juguem al Wenger, per tant, perfecte aquest gol d'Isco per part del Betis. 4-2 al 22 de la segona part. Betis 4, Osasuna 2 en un partit molt distret des de la jornada 25 de la temporada 24-25, que Isco no marcava dos gols.
1: Recordem, pròxim rival del Barça a la Lliga. Dissabte que ve, Betis-Barça a la Cartuja.
5: El Barça, que mentrestant, el de bàsquet, està guanyant de 4 i sembla que la gràfica ara fa pujada. El Barça, que creix de manera progressiva, esperem que sigui capaç de mantenir aquest ritme de creixement davant d'un València que no afluixarà. Hi ha peus.
6: Sí, la dificultat com a passador de Robinson, no? Tenia una bona opció de donar el joc interior a aquesta pilota i, en canvi, va i la dona als peus.
5: Serveix de banda el Futbol Club Barcelona, Justin Robinson, minut 2 del tercer quart en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, cara a cara, dos equips que han guanyat i han perdut un partit.
6: Dos blocs continuats per Pantel.
5: Aquí tenim el bloqueig. Oi, atac, ara sí, o què? Doncs sí, falta d'atac de Balcerovski. Ara sí que el seu marcador s'havia plantat fora del semicercle i han vestit directament.
6: Brooks era fora, tu dius que sí?
5: Sí, i de fet no...
6: Pal plantat, com dieu vosaltres, pal sí plantat. Que ho estava.
5: No, i a més Balcerovski doncs ha vingut de molt lluny i no ha pogut frenar, vull dir, s'ha girat i ni l'ha vist.
6: Sí, que l'han vestit. És la tercera falta, diria, no? O no?
5: De Balcerovski, sí.
6: No ho sé, perquè...
5: Falta
6: almenys...
5: de TJ Shorts. Sí.
4: De Balcerovski és la tercera, sí.
5: Sí. El Barça que manté de moment el minut 2 d'aquest tercer quart, l'avantatge 45-41, precisament per aquesta tercera falta. Asseuen a Balcerovski i entrarà Josh Nebo.
1: Compte un Girona Fontejau, Xavi? Compte, perquè la distància que agafa Hailis és perillosa.
8: I m'ho has dit encara en bon moment, perquè era un autèntic desastre. El parcial del quart era de 0-12 en els primers 5 minuts. No ha notat Bàsquet Girona, que perdia 41-55 i ara... Encara bo, amb 30 segons, parcial de 5-0 per les gironines, per situar el 46-55. Més 9, Jairis, 4 minuts pel final del partit. Pinta molt malament, no només l'inici de temporada, sinó, vaja, específicament també aquest partit.
4: I a Bernat Canut a la banqueta del Jairis, sí. Amb una tàctica en el Sagasti, una mica ja...
8: No, però ja fa molt, que sí. Bernat...
4: No, t'ho dic jo que...
8: Li abandonen el barco a la terrassa.
4: Ho dic jo que de cabell no tinc, no.
1: Ho dius als cabells, que...
4: Sí. Sí. El Pes també va abans, va acompanyant una mica...
1: Perdona, vas tu per davant, no, amb calvície vas per davant.
4: Jo sóc el capità del barco, no justament amb Macià, però tu també has pujat al vaixell.
1: Però per què em mires a mi, si estàs molt pitjor, tu?
4: Perquè aquí, què vols que miri l'Orgales, que té una mata de pèl que espanta? Vull dir que, escolta'm...
1: Bé, sempre ens quedarà el Macià.
4: O el Xevi, clar, és el nostre representant
1: Macià,
4: de pelut.
1: Defensa.
5: Jo, si vols, et diré que aquest debat el tinc superat fa com 20 anys, aproximadament. Vull dir que és que m'esteu parlant de la prehistòria, o sigui, del neolític.
1: Ho portes amb molta elegància.
5: Gràcies, home. A veure, no em queda més remei. Bàsquet al Barça. Anota Josh Nebo sota cistella. Ara el Barça ha picat pedra, però ho ha aconseguit.
6: Li ha servit bé Parra. Parra li ha donat una bona pilota.
5: Mister Mirotić falla el triple. Falla. Rebot Nebo.
6: Sort,
5: i a veure si
6: sort dels triples que falla avui...
5: Robinson Parra dintre, el Barça corrent, corrent, camp a través, cinquè punt de Joel Parra, i el, atenció perquè l'avantatge s'enfila fins a un límit que ens convida a l'optimisme. El Barça està guanyant de 8, sí, sí. 49-41, minut 3.
6: Grans moments del Barça, però grans moments en contraatac, fixa-t'hi, i a més perquè el València no encerta la línia 3 absolutament res.
4: 2 de 16, un 13% de València, i aquest més 8 és el màxim avantatge del Barça.
6: Terrible.
3: Bé, 49-41, ja tens mort?
5: Exactament, sí, David.
3: Va, passo per Can Dragó, primera ref, perquè som al moment decisiu. Sergi Camps, sí. L'hora de segellar aquesta victòria,
7: Sí, per cert, que tinc aquí un dels estudiants de la Lloberes al meu costat. Està collonit, Està collonit, Lloberes, Ja t'ho dic ara. Anava a posar una cara i dic, a veure on m'he...
3: En tenim un amb el Camps a Can Dragó i l'altre el tinc aquí a l'estudi.
6: Aviam-ho. El que no podeu fer és crear llegendes d'on no n'hi ha. Si sóc la més brillant, se li diu clarament i tindrà un...
7: Ningú ha dit el contrari,
6: Lloberes. Uns moments...
3: Jo els hi demanaré que divendres, es vinguin a presentar. I jo sóc un i jo sóc l'altre.
6: No cal, perquè segur que els diran bona tarda, Carme. I jo poso una diapositiva ben gran que diu...
7: Lloberes.
6: They call me coach Lloberes.
3: Mira, el de l'estudi em diu que això ho tenia present. Ja està ensenyat.
6: Ah, sí?
3: Va, Camps, a Can Dragó.
7: Al Can Dragó queden 2 minuts més afegit. L'Europa guanya per 2-1, però alerta que tindrà una falta perillosa a les Jazires. Uns 7 metres per darrere de la frontal. Podria colpejar directe, ho fa la Jazira, la xut, el travessera, la pilota rebotada, allà gol! Hi ha fora de joc. Havia encaixat un gol d'Europa, segurament demanarà challenge l'entrenador de les Jazires. La pilota del servei de falta, del llançament de falta, el travesser, el refús, l'havia caçat Riley, un jugador que es diu JJ Riley, Déu-n'hi-do,
3: té nom
7: d'estrella de cine, l'havia doncs clavat a dins de la porteria de Nil, que ja estava batut, i aquest gol es revisarà, ja ho està fent l'àrbitre, podria ser l'empat a 2, i l'Europa perdria 2 punts.
3: El xut de falta és espectacular, va directe a l'escaire, topa amb el pal, i aquí el que cal veure és si Riley està més avançat en el moment del xut de falta, crec que sí per poc, Però per molt
7: poc. Ha tingut molt clar que era fora de joc, ha aixecat la bandera, però la jugada és molt justa.
4: És molt difícil de veure, i sobretot en les imatges...
3: Si m'he de mullar, penso que sí.
4: Sóc un gremlin i no em mullo.
3: El 88, oi?
7: El 88, gairebé 89, per tant, un altre cop l'Europa que encaixaria un gol gairebé a les acaballes, o a les acaballes del partit.
3: Doncs revisió important. I és l'àrbitre, mirant-s'ho?
7: Sí, l'àrbitre està mirant el monitor, jugadors de l'Europa que intenten acostar-se a la posició, el quart àrbitre fa una mica de pantalla perquè no interfereixin doncs, en la decisió del senyor Jorge Tàrrega, del col·legi Manxec, que prendrà la decisió en breus segons. Ara, però, se'n va veure un jugador de l'Europa que està doncs, estès a terra, és Flavio, per tant, no sé si abans demanarà l'atenció per aquest jugador abans de decidir quina decisió ha pres respecte a aquest gol, o no, que podria pujar el marcador, o no.
3: Minut i marcador, per cert, al Palau Blaugrana.
5: Està guanyant el Barça ara de 5, 49-44, minut 4 del tercer quart.
3: L'atenció la tenim ara mateix a Can Dragó, perquè l'Europa necessita els 3 punts per sortir de la part baixa. I ara
7: tenim decisió, David, és fora de joc, per tant, el gol que no puja al marcador, se salva l'Europa, era fora de joc, ho ha vist bé el línier d'aquesta banda, per tant, Europa 2, Algeciras 1, entrem al temps afegit.
3: Ara ho veiem amb jugada congelada, amb imatge congelada que ens ofereix Esport 3, i efectivament, per poc, però té el cap i l'espatlla més avançada. S'haurà d'afegir uns quants minuts, no?, perquè quantes aturades hem tingut per consulta de VAR?
7: Doncs dues aturades pel VAR, molts canvis, estem pendents de l'afegit, sí.
3: Molt bé, doncs ja el 90, Europa 2, Algeciras 1 i el Barça per davant.
5: Sí, el Barça ara mateix estabilitzant aquest avantatge. És veritat que el València ha retallat amb un triple de Mirotić, 49-44, però bé, ja hem avançat al tercer quart i s'està veient un Barça diferent del primer quart, per descomptat.
6: Sí, sempre que Panther, perquè ells estan aconseguint mantenir-lo bastant en línia, és a dir, Cameron Taylor està defensant molt en línia de passada perquè no pugui rebre. I el joc interior, cosa que sempre hem estat dient tota la vida, no?, d'aquests últims anys que el Barça pateix en el joc interior, és on li està guanyant la partida.
3: Compte, Lloberes, que s'acaba Fontejau i aquí tenim un drama,
8: Desastre total. Desastre total i absolut. Perd de 14 el bàsquet Girona. No ha competit gens en l'últim quart, on el Jairis ha fet el que ha volgut, ara intentant maquillar una miqueta en els últims segons, últims 10 segons, 48-62, 0-3, començarà la Lliga entre els últims classificats. L'equip gironí, que no ha començat gens bé la temporada, que va perdre la Lliga Catalana, va perdre la prèvia de l'Eurolliga, i perd aquest partit 48-64, menys 16. No hi ha xiulets, però tampoc hi ha aplaudiments. Avui el públic no està gens satisfet. Molt, molt, molt, molt mal inici de l'equip gironí.
1: Escolta, és un problema de plantilla, que s'ha fitxat malament, un problema mental, un problema físic.
8: Mai és un problema sol, sempre són tot de coses sumades. Clar, és que seria molt difícil buscar una sola cosa. El que és cert és que el rendiment de la plantilla no és l'esperat.
1: Escolta, una cosa, ha canviat molt la plantilla respecte a la temporada passada?
8: Molt, molt, molt.
1: Perquè aquest equip va jugar, recordem-ho, final a 6 de l'Eurolliga.
8: Molt,
1: eh?
8: Molt, molt. No hi ha Koulibaly, no hi ha Clara Hall, no hi ha Juste Josite, no hi ha Clou Vivi. És veritat que has fitxat Diana Martín, que és un top mundial, però la resta de jugadores no, tops mundials no ho són.
1: Ja, ja.
8: Ni molt menys. Tampoc tenen nivell per no haver guanyat ni un partit oficial aquesta temporada. Tampoc són tan dolentes.
1: 5 partits oficials, 2 a Europa, 3 a la Lliga, tot derrotes. Crec que és interessant escoltar protagonistes, per tant, et deixem anar
8: a veure si volen parlar. Sí, sí, vaig cap a baix.
1: Ja ens avindràs, gràcies. Va, ens quedem al Palau.
5: Vinga, el Barça que s'aprofita...
6: Sí, sí, ho està revertint tot, eh?
5: Però hi ha hagut una antiesportiva d'aquestes disruptives que ho ha aprofitat i espera perquè, a més, anotarà encara Tairis fins la cuina. Martin, el Barça ja guanya per més de 10 punts, 55-44, i ara comença a fluir.
6: No, han d'aprofitar perquè, a més, València està enfonsant.
5: I el Barça, a més, recupera la bola i ha tocat a les cames a Justin Robinson. El Barça a punt de fer la quarta recuperació d'aquest quart. Darrere, sens dubte, està sent un bloc granític, però compte, perquè entren a pista 3 jugadors i quan això passa...
6: Davant també Woman i Nebo, no sé si per anotació o no, però realment, i Balcerowski, els li estan fent bastant mal en el joc interior que... València, doncs ja veus tu que té el seu Koski.
1: Amb temps afegit a Can Dragó, tampoc s'afegirà molt, eh?
7: 5 minutets, en queda 1:10 segons, tindrà una falta de les Jazires des de la dreta, la penja cap a l'interior de l'àrea, la pilota refusada, encara és viva, les Jazires demana penal, l'àrbitre diu que no hi ha res i fins i tot diu que hi havia fora de joc, pilota invalidada, per tant serà falta favorable a l'Europa, a l'àrea pròpia, això hauria de morir aquí. Queda un minut mal comptat per acabar el partit. Europa 2, Algeciras 1. Ara demana un challenge a l'Algeciras per revisar aquesta jugada. Demanaven unes mans i torna-hi. Se'n va el senyor Jorge Tàrrega a veure aquesta jugada al monitor del VAR, a veure si hi ha alguna cosa sancionable a l'àrea de l'Europa.
1: És demanar el challenge perquè el temps, perquè realment no hi ha res. Ara m'ho confirmes. Palau.
5: El Palau, a l'equador del tercer quart del partit, aquests ais que sentíem eren boles que no han entrat per poc i que haurien permès al Barça enfilar-se fins als 13 o 14 punts de diferència. El València, que intenta retallar i retalla amb una penetració d'Omari Mur, al 55-46, més 9, Barça.
6: Un home discret, Mur, a vegades, doncs, però ara sembla que prengui una mica la decisió de prendre aquesta responsabilitat. Fixa que ell té a shorts molt d'estona assegut.
5: El triple del Barça, que sí, que sí, que sí, que no. Ha sortit una altra vegada de dins, Brizuela. 4 minuts per acabar el tercer quart, contraatac. Aquí tenim a Mur buscant la seva segona cistella.
6: Falla,
5: no hi va.
6: Falla.
5: Rebot Ubal. Ubal, que tot s'ho val. Entra camp rival, falta tàctica de Cameron Taylor per aturar el contraatac del Barça i, sobretot, l'empenta del jugador uruguaià del Futbol Club Barcelona, que, si una cosa té, és actitud extrem. 4:26 per acabar el tercer quart, més 9 Barça encara.
1: Sergi Candragó.
7: A Can Dragó espera perquè l'àrbitre diu que no hi ha res, que hi havia fora de joc. Per tant, l'Europa se salva i el partit s'acabarà aquí. Ha servirà de porteria Nil i aquí hauria de morir el partit. L'àrbitre segurament afegirà una miqueta més. Va alçar el braç, a punt de xilar al final el senyor Jorge Tàrrega i l'Europa sumarà els 3 punts. Deixarà però aquesta última jugada la té l'Europa, zona atacant, buscant a fer jugada d'extrem l'Europa, fins i tot fent la del Carrasco, però la roba l'Algeciras i tindrà l'última. L'equip visitant aquí a Can Dragó, queden pocs segons per acabar el partit.
1: Aguanta, fins al final.
7: Doncs vinga, la té l'Algeciras. A l'àrea pròpia, gairebé, surt el porter per picar una falta uns metres més enllà de la seva frontal. Tot l'Algeciras buscant la rematada i intentant acolar l'Europa a l'àrea pròpia. El temps s'ha complert. passa ja un minut del 5 que el senyor Jorge Tàrrega ha determinat que s'havien d'afegir. Pilota bombada cap a l'interior de l'àrea de l'Europa. Ben defensada aquesta pilota, encara és viva, però la refusa Alex Cano, la pilota refusada en un jugador de l'Algeciras. I ara sí, l'àrbitre diu que fins aquí hem arribat. L'Europa que guanya el partit, l'Europa que suma 3 punts, ha remuntat el partit. Gol decisiu d'Alex Cano a l'inici de la segona meitat i l'Europa que suma la segona victòria en 3 partits en l'era Luis Blanco i empat amb l'Algeciras, l'equip que marca la permanència a la primera ref.
3: Tot i que per a Baraj, l'Europa encara no surt del descens. Recordeu que a la primera ref baixen 5 equips. L'Europa és el primer equip en descens. Ara mateix, 7 punts mateixos que l'Algeciras, que és l'equip que marca la salvació. El Nàstic en té 8, després d'empatar ahir al camp del Torremolinos. El Sant Andreu, que demà jugarà al camp de l'Hércules, és 13 amb 8 punts. El play-off el marca el Cartagena amb 12, que és precisament el pròxim rival que tindrà l'Europa. Divendres que ve, Cartagena-Europa a les 7 de la tarda. Gràcies, Sergi, et deixem anar a vestidors.
7: Vinga, fins ara.
3: Ens quedem al Palau, on les coses de moment van bé en aquest tercer quart.
5: El Barça apuntalant el que esperem que sigui l'esbós d'una victòria. Avui el València, equip d'Eurolliga, que ha guanyat tots els partits, està caient de 10. 58-48 amb un Barça que està ensenyant coses, eh? Està ensenyant coses interessants. Tu fas ara què? Què no. Fas cares? No, no. No sé, no sé.
6: No, per tu, perquè mira tu la pista. Tu dius que si ensenya coses, digue'm quines coses t'ensenya.
5: Home, d'entrada al rebot, en defensa...
6: Mira, que Caubal almenys és un jugador que aprofita els seus minuts quan hi és. Això per començar. Però, no, el que estic dient és que queda molt de partit, que... Em sembla que va ser divendres, no?
5: Sí, a l'últim quart es van enfonsar, guanyava de 10.
6: De 10, el Barça guanyava de 10 i, per tant, doncs, després es va enfonsar. De moment el partit s'està encarant molt bé i especialment amb el joc interior.
5: 60-48, el Barça està guanyant ja de 12, però és veritat que queda massa
6: sí,
5: partit encara.
6: Sí, perquè, a més, ells estan fent fixa cara, li donen tota la responsabilitat a Mur.
5: Mur, sí. Doncs falla. El Mur és la defensa
6: falla,
5: del Barça.
6: Porta, sí, falla, però...
5: Bola Barça.
6: Les dues anteriors boles ja se les ha jugat.
5: Hi haurà servei de fons que haurà de fer efectiu el Barça, passant la bola per les mans del col·legiat. Canvi a les files blaugranes, asseuen a Josh Nebo, que està donant duresa, està donant, diguem-ne, solidesa en el rebot, en la defensa.
6: Home, sobretot, clar, l'amplitud que puguis tenir a la pintura, i fixa't que ara llavors li toca jugar, en aquest cas, a Camoua, diguem, com interior... A Camoua, dic, i a
5: Camoua,
6: i també
5: Ewoma. Ewoma, eh? Ewoma, que la perd. Ewoma, la recupera no, Brizuela. Brizuela, aquest és més fàcil de pronunciar.
6: Ara.
5: Gibson, aquest també falla el triple. Rebot per Puerto. Josep Puerto, el valencià, la baixa. Atenció, al pressió mitja pista de Gibson al límit de la falta, com sempre. Ataca el València, aquí tenim Omar i Mur. El bloqueig...
6: Veus, el bloc directe va més per Mur, però...
5: Mirotic ha superat
6: ja
5: a Ewoma, doble B per a... Compte, aquí ja té guanyada la posició el jugador del València i, per tant, la falta li recau a l'alepivot finlandès del Barça en Camoa. Falta clara, és tirs lliures perquè el Barça està ja en bonus. Marcador, mateix Barça, 60, València, si anota els dos, 50.
4: És la primera sí, sí, que fa el és... jugador finlandès, Lloberes, i, per cert, sí. El parcial del Barça en aquest tercer quart, que és molt bo, de 21-8.
5: Fixa't.
6: No, és que li està guanyant absolutament la partida, però és que també ho vam veure amb Zalgiris, eh? Jo em sento prudent, si més no.
5: El que és veritat és que el València té algun ingredient semblant al que tenia el Zalgiris, no? Va ser Carson Edwards l'altre dia, no? Abans d'ahir, avui pot ser TJ Shorts.
6: Shorts està assegut i, a més, recorda que el primer quart el va fer bé Zalgiris, després van dormir. Bé, dormir. El Barça va controlar molt bé el partit, i després se l'hem anat. Esperem que avui no sigui això.
5: Doncs mira, ui, ha fallat aquí.
6: Ja ser el Rivero, vaja.
5: Va ser el Rivero, sí, no acaba d'estar al nivell de la resta dels seus companys, eh? Ha fallat el segon tir lliure, ha fallat la jugada
6: mira
5: següent.
6: Donada,
5: i el triple del Barça que no entrarà. Daiwoma. Rebot per Omar i Mur. El Barça guanya d'11, 60-59. Omar i Mur creu, acaba a través la pista, obre per a Mirotic. Falla el triple. Rebot per Ewoma, que és a tot arreu, aquest home. El rebot per Ewoma, que la dona Brizuela, que la dona Gibson. I el Barça comença a construir. A 2 minuts perquè acabi el tercer quart. El base nord-americà empenta molt violenta, tot i que...
6: De Cárdenas, tu dius...
5: Jo crec que de Jaciel Rivero, és el que li ha clavat el... l'empenta amb el jugador del Barça. Veurem, en tot cas, asseuen a Cárdenas i entrarà en el seu lloc a TJ Shorts, que és el gran perill, és el jugador a tema.
6: Sí, de tota manera, molt d'hora encara, i fixa que els dos entrenadors amortitzant una mica el que és tota la plantilla. Fixa't que Panther ja va passar el dia de Zalgiris, i avui també, doncs, va jugant, però sense entossudir-nos, no?, a què ha de decidir ell els partits.
5: Els hostis lliures pel Barça, el primer ja entrat, el Barça guanya de 12 i ara guanya de 13, perquè en Camua anota també el segon tir lliure. Anotacions molt repartides, els dos equips, però el Barça encara no ha anotat Moja Gibson. TJ Shorts, bàsquet i falta. No, no hi ha bàsquet, però hi ha falta. Ha superat el Moja Gibson, dos jugadors molt ràpids, però TJ Shorts és molt bo. Dos tirs lliures pel València.
6: Només que bo, a més, és que ell fa una frenada de ritme que saps que et clava i torna a arrencar.
4: Només Panther supera els 10 punts per part del Barça, i a partir d'aquí Nebo amb 8, i el que dèieu, completament repartit com la rifa de Nadal. Entre Oval, sí, Martín, Ewom, és que aquest cognom a mi...
5: Ewom
4: a 7 punts, Balcerovski amb 6, bé, molt repartit. Robinson també. Però, sí.
6: I els minuts també, perquè jo crec que tots dos entrenadors, clar, vens de doble, no? Hem vingut de jornada doble, sí, d'Eurolliga.
4: Panther, per exemple, és el jugador que més minuts ha estat en pista, i no arriba ni als 17.
5: No, i està també molt repartit el rebot, és a dir, aquí tothom treballa, no hi ha una superestrella, i per tant, doncs, tots s'han de remengar. És una manera de dir, però aquí tenim a Justin Anderson. Dos minuts perquè s'acabi el tercer quart d'aquest partit. Cul a terra al València. Justin Anderson no pot superar TJ Shorts, de manera que utilitza la passada per buscar d'eliminar rivals. Brizuela se'n va fins la cuina. No hi ha bàsquet, però sí que hi ha falta, que és subsidiària de tirs lliures pel Barça. El Barça, que es pot tornar a col·locar 13 punts per damunt.
6: El que veig, fixa't, Pere, un segon només, perquè Oval és el que avui, en canvi, l'està amortitzant bastant, cosa que Núñez ha sortit un vist i no vist, no?
5: No vist, més aviat no vist.
4: Sí, no se'l veu, és com els nens de los otros, abans que hi havia un homenatge a Menava, i tots aquells nens que no se'ls acaba de veure.
6: Perquè
5: no facis spoilers, si cas, a veure.
4: Home, després de 25 anys no he vist la pel·lícula, ja aneu una mica tard.
5: Ja.
4: I Sekulić, Lloberes segur que estarà content, perquè el Barça ha rebut 26 aviam punts al primer quart, però entre el segon i tot el que hi hem disputat de tercer, 25.
6: Clar, ha retocat. Aquí ha retocat bé. Ha retocat, vull dir, i ha sigut eficaç. No, Sekulić estarà content al final. Si no, guanyant el partit, que ara li convé moltíssim.
5: Ara mateix el Barça guanya de 13. Mirotić assisteix a Rivero, que anota.
6: Molt ben jugat. Ara fixa que s'ho han fet un mà a mà. Entre 3, sí, però el mà a mà, diguem, brillant ha sigut Shorts i Mirotić.
5: El Barça, que manté aquesta diferència, ara crec que es molesta en Joel Parra i Justin Robinson. Però el final feliç, anota Robinson. A l'altra banda, el Barça ha trigat a baixar a defensar, i Puerto queda sol, tira de 3 i anota. El València torna a baixar a 10. Guanya el Barça, però de 10.
6: Un home que està, especialment aquesta temporada, però molt il·luminat en el triple.
5: Doncs el Barça, que buscarà tornar a passar per sobre la barrera psicològica d'aquests 10 punts. Estem parlant d'un partit en què el València, estem veient que puja el nivell fa un parell de minuts ja, El triple de Brizuela, que no entra, i el Barça...
6: I ha vingut de gust tirar-se-la, perquè tenia Puerto un jugador més alt, i aquí jo crec que no ha escollit prou bé. Brooks!
5: En canvi, Brooks, el timbaler del Brooks, que nota el 66-48. Brizuela jo crec que ha mirat i ha dit, porto 4 punts, necessito...
6: Però veus, és el que va passar l'altre dia a Zalgiris. És a dir, quan tu agafes aquesta diferència, has de tenir el control del joc.
5: I la torna a voler, Brizuela, que no ha seguit el bloqueig i la punta. Ara sí.
6: Molt bé,
5: en Camo, a mitja volta, bàsquet. Bon bàsquet, en Camo, el Barça guanya de 10, 68-58. Últim mig minut d'aquest tercer quart del partit. TJ Shorts, el base nord-americà del València, al cercle central, li fan l'aclarida. Davant seu, Justin Robinson. Talla per sota, per dissimular...
6: Bloc de petit a petit,
5: Sí, aquí tenim a Shorts, a la passa. Ja està, amb Brizuela, ja té el que volia, ja té el que volia. No hi ha bàsquet, però hi ha dos tirs. Com s'ha berenat a Brizuela.
6: Però com saben a qui has d'atacar. És a dir, han arreglat tots aquests blocs directes perquè li toqués, en aquest cas, a Shorts davant de Brizuela.
5: Sí,
6: és el gran mal que té Europa, Brizuela.
5: També és veritat que Shorts és rapidíssim, i ni Brizuela ni
6: Gibson. Sí, però ell ha escollit. És a dir, aviam qui vull de tot aquest catàleg i Panther, que sortirà per l'última bola, no?
5: Sí, perquè quedaran 12 segons després dels dos tirs lliures que tingui el València. El València es pot col·locar a 8 del Barça i, per tant, el Barça entra a l'últim quart en una situació bastant semblant a la del Žalgiris, sí, de fa dos dies.
6: Però va dir Šekulić que anirem aprenent dels errors.
5: Home, i tant. Què vols, que digui que no aprendrem, clar.
6: No, tot depèn, jo. Ara que revisem.
5: Hi ha revisió, ja ens dirà el què.
6: L'Oriol ens ho dirà. No?
5: Home, és possible que demani alguna falta una miqueta més contundent, potser que la...
6: Ah, tu deies sí? No, li ha fet falta, vaja.
5: És a dir, que un cop superat Brizuela hagi fet falta la desesperada i abans han xiulat una, a instàncies de l'Instant Replay, una disruptiva, és a dir, una sí, falta d'aquelles sí, que no penalitza tant, però que sí que penalitza, perquè són dos tirs i banda, eh? No compta per desqualificar, però...
6: És a dir, una antiesportiva, no? Una antiesportiva, però sense malícia.
4: Hi posa el peu Brizuela, però no,
6: ah, sí?
4: No sembla que sigui...
6: intencionat.
4: Alguna falta que sigui intencionada.
5: Molt bé, doncs el Barça guanya de 10 en directe al Tot Gira al Palau, 68-58. Dimarts tenim partit, eh?
1: Sí. Ah,
5: Barça-Maccabi, eh?
1: Dos partits, d'Eurolliga aquesta setmana.
5: Sí. Calla, i divendres.
1: Dimarts,
6: també, clar, venim d'una setmana de dos i de dos ara, clar. Per això tothom...
1: I diumenge, Barça-Penya.
5: Uau!
6: Què em dius ara?
1: Sí, sí. Oh, no tenies controlat això, Lloberes.
6: Aquest no, aquest no. Aquest...
5: No et va bé, no et va bé. Quina hora és?
1: No. Tu, Lloberes.
6: A mi em va... Home, i sempre.
1: El que passa que compartirem amb el Girona i el Solà.
6: Això ja no ho sé si m'agrada, perquè està a segona divisió ara el Solà.
1: No, bueno, però el Girona juga diumenge a les quarts de set... I tindrem el Barça-Penya diumenge a les 7.
6: Que Girona és la meva terra, home. Sí, home, sí, compartirem el que faci falta, però clar,
4: no
6: eres, pot ser...
4: Però no eres de la Bronx.
6: No, jo tinc moltes nacionalitats, ja si m'entens. Bueno, ara estic a punt ja de treure'm d'una, perquè ja estic molt enfadada. Però bé, no cal enraonar.
5: Ah, sí? Quina? Anota el...
6: Ah, el tram dels... El tram...
5: Ah, americana. Sí, clar, ella és que... És americana.
6: No podem...
5: Espera que hi ha eleccions aquest mes que ve i, home...
6: 12.1.
1: Sí, però la Lloberes no vota.
6: Ara.
5: No votes, tu, Lloberes?
4: Als Estats Units, no.
6: Ho dius generalment o...?
5: 10 segons.
6: Bé,
1: 9. No, el
6: Barça... Robinson.
5: El Barça guanya de 8. Aquí tenim Justin Robinson. Robinson passant-se-la per darrere, se la pica de 3. No entra. Bé, no està... No s'ha jugat bé.
6: I Panther mirant-se'l. Panther dient, bueno... Em m'han tret a mi aquí a la pista, perquè representa que... No, aquí aquesta gestió serà divertida, però bé...
5: És un duel, això, eh? A veure qui juga l'última bola.
6: Clar, però aquí...
5: Panther l'altre dia ja el van apartar a l'hora de la veritat i avui ja està enfadat. Bé, total, final del tercer quart, guanya de 8 el Barça.
4: El Barça ha tancat aquest parcial amb un 29-20. Recordem que el descans perdia d'un, ara ha guanyat de 8. I el que dèiem abans, tot molt repartit en aquest tercer quart, per exemple... Ha tret el cap Robinson amb 6 punts, també a Nebo amb 6 punts. El Barça no ha notat prou de triple en aquest tercer quart.
1: Amb més 8 pel Barça, 68-60. Ens queda un últim trepidant a quart entre Barça i València. De moment, 8-1 al Barça al Palau. Recordeu que la mala notícia pel bàsquet català, a banda que han perdut els altres 4, va perdre ahir el Girona, ha perdut avui el Manresa, ha perdut el Lleida, ha perdut la Penya, però és que la Lliga Femenina ha perdut el Cadí i ha perdut també l'Uni Girona. I déu-n'hi-do quina derrota. Són ja 5 partits oficials, 5 derrotes, i avui fa mal. 48-64 a casa, Fontejau, davant del Jairis. El Xevi té protagonista, Fontejau.
8: Mira, David, amb una de les jugadores del bàsquet Girona, amb la Marta García. Marta, para valorar el momento duro, sobre todo, primero, ¿cómo estáis anímicamente?
9: Bueno, está claro que no es nuestro mejor momento, ¿no? Pero al final intentamos crecer en cada entreno, intentamos ser cada día un poquito más equipo y en ello estamos trabajando.
8: ¿Qué habéis notado que falta? ¿Cuál es el clic que os falta?
9: Bueno, un poco descompensado, ¿no? En general, si juego interior, nos falta cerrar bien los rebotes. Es verdad que hoy lo hemos mejorado un poquito. A raíz de ahí intenta crecer.
8: ¿Y mentalmente os falta una victoria?
9: Hombre, claro, eso siempre hace falta ganar, ¿no? Pero bueno, ahora mismo es lo que toca y tenemos que crecer también de las derrotas.
8: ¿Qué le dices a la gente de Girona? Que como ves, aquí el público es muy bueno, continúa animando.
9: Sí, la verdad que tenemos una grandísima afición, que sigan viniendo, que sigan apoyando, porque esto lo vamos a sacar y vamos a remontar.
8: Ánimos.
9: Muchas gracias.
8: Doncs ànims a la pivot sevillana del bàsquet Girona. Una de les jugadores, com tantes altres, tocades per aquesta derrota, cinquena derrota
10: en 5 partits oficials aquest any.
1: I ara jugaran dimecres un quart de nou Eurocup de nou a Fontejau Uni Ostrava. Comença ja l'últim quart al Palau?
11: Sí.
5: Sí, comença l'últim quart. Per cert, que avui és l'aniversari de Jordi Villacampa, un mite del joventut, una llegenda. Doncs que avui fa anys.
6: I tu per què ho xives, a lo millor? No vol ell...
5: No he dit quants anys fa,
6: no,
5: fixa-t'hi.
6: No, però a lo millor no vol ni celebrar-ho.
5: Bueno,
4: s'ha de celebrar ja... sempre.
6: Dic jo.
4: Jo els vaig fer dilluns i s'ha de celebrar sempre.
6: Sí. Sempre s'ha de celebrar.
1: És veritat, no t'hem felicitat a l'antena, no, ho hem fet en persona.
4: No,
1: l'Oriol Rodríguez ha fet 50 anys.
4: El Xavi Campos avui? Sí que em va felicitar per antena el diumenge passat. I
1: però era dilluns.
4: Em va fer caure la llàgrima i tot, vaig pensar... Digo,
6: què em dius ara?
4: Sí, jo soc un tio sentimental.
5: No sé, si el... Quants dius que em vas fer, Oriol?
4: 50 anys, però ben portats, no, Lloberes? Com ho veus?
6: No, bastant viejo, ja et veig jo.
1: És el veterà de la redacció.
4: Sí,
6: ah, sí?
1: No, n'hi ha de més vells.
4: Sí. Ha més... L'Eudari para de comptar, eh?
1: No, home, no, l'Eudari, el Damià...
4: Però el Damià és un robot i, per tant, està programat per tenir l'edat que...
5: Bé, 50 són els nous...
4: Els nous 40.
5: El Barça... Ostres, el Barça que segueix guanyant a l'inici d'aquest últim quart. Jugadors molt més joves, que l'Oriol, aquesta temporada, una mitjana edat de 26 anys. Què passa, Lloberes?
6: Ah, no, que sí, que aquí ara està pensant... Sí, comparat amb la temporada passada, vols dir?
5: Sí, sí.
6: Que representa que... La temporada passada va anar per la veterania. Aquesta vegada, cada dia anem, no? Cada any anem... Segons com bufa el vent.
5: Per
4: cert, el Betis marca el cinquè gol, s'acabarà el partit Betis 5, Osasuna 2, encara queda mig minut, i recordem que el Betis, amb aquesta victòria, es situarà a la tercera posició, a 5 punts del Barça, que visita el...
1: La Cartuja.
4: En aquest cas, la Cartuja, la setmana que ve.
1: Bon partit, el que tindrem dissabte que ve.
5: Vinga, el Barça, a quina hora és aquest partit, per així
1: saber... És dissabte 9:15. No, jo crec que és 9:15.
4: Sí?
1: No, diria que és 9:15.
4: Sí, 9:15 a la tarda.
1: 9:15, sí. Dissabte 9:15.
5: Molt bé. Aquí al Palau, mentrestant, el Barça, però de bàsquet, que està fent la feina amb un equip que també, la veritat...
6: No, no, i li està guanyant la partida, a més, en la defensa del bloc directe, que ja s'ho sap bastant de memòria.
5: 72-64. Són 8 punts de diferència d'un Barça que, a més, ataca. Cameron Taylor ha agafat clarament de la samarreta Panther.
6: Sí, sí.
5: Panther.
6: Cert.
5: Anderson, Tyrese Martin de 3, triple! Triple de Tyrese Martin, de mica en mica, però va gotejant, però molt de mica en mica, el teòric talent d'aquest jugador. 75-64, el València a l'altra banda, jugada increïblement bonica.
6: És que tarda, fixa-t'hi, 5 segons, o 6, a contestar-li.
5: Roiber s'ha penjat de la cistella al Barça, entrant amb tot sense que ningú li pogués obstaculitzar la seva esmatxada. I ara falta en camp defensiu del València, camp atacant del Barça, 75-66, segona falta d'equip dels taronges. Servirà Justin Robinson pel Barça, queden només 8 minuts pel final. I tindrem l'única victòria, esperem-ho, del bàsquet català aquesta jornada.
6: Queda, encara queda.
5: Encara queda. La té Panther. El Barça que busca, atenció, preparar el terreny per a Parra. No l'ha vist aquí, Justin.
6: No, perquè fa un fake, diguem, saps? Com un bloqueig directe.
5: Ara sí, a la cantonada.
6: Fantasma.
5: Parra de 3, no. El rebot pel València. I aquest tipus de jugades, combinades amb una cistella del rival, poden permetre que la gent comenci a tenir por de repetir una altra vegada el que van viure l'altre dia. Aquí tenim Roiber, sol, de 3, ho he dit. Triple del València, ja tenim el València a 6.
6: Però la paraula por no l'has de treure en l'esport. Qui tingui por no pot competir.
5: Temor, no sé,
6: no sé.
5: La suor freda aquesta. El bàsquet ara de Justin.
6: Robinson. Robinson no en té perquè agafa i ja s'ho jugarà ell de qualsevol manera.
5: Aquests no en tenen mai. Van a la seva, atenció, el triple del València. Triple de Brooks.

0: dos no? més un, però donen el bàsquet perquè la bola ha entrat. Entró. Sí? 79 a 72, guany el Barça de 7, que de mica va apedaçant aquesta sensació precària, no? De dir que el València s'acosta una altra vegada, bueno, i s'acostarà, no ho dubtis.
1: Joan Curt cada vegada més, fixa que torna a seure una altra vegada a Shorts, no? Ara aquí portarà, m'imagino que és Cárdenas, i Martín també se'n va a seure.
0: Vinga, el Barça que veu com el València fa maniobres de...
1: Encara queden 7 minuts.
0: Serveix de banda, aquí tenim Cameron Taylor, que l'envia per a Cárdenas.
1: Les sèries aquestes d'Iverson tallant al costat contrari, Taylor.
0: Mira, però ha aparegut Brizuela a punt de recuperar la bola i li xiularan falta.
1: Home, però falta no, perquè quasi li trepitjo el cap. Lux, no?
0: Sí, era una lluita probablement d'igual a igual, però els àrbitres interpreten que Brizuela arriba tard i que, per tant, ha fet la quarta falta d'equip del Barça.
1: De tota manera, és global per ser rookie, diguem, rookie, parlo aquí, a Can Barça. Vaja, sí, es dirigeix als àrbitres, cosa que a Sèculis no li agrada gens, això.
0: Vinga, el Barça que s'hi ha de posar amb tot, perquè, tal com va passar la Supercopa, el València et disputarà el partit segur. És un València que ja no crec que baixi el nivell. Ara veiem que TJ Shorts és a la banqueta, però que ve amb Cameron Taylor, amb Sacco i amb Mirotic. El València té un joc interior, doncs, que obligarà a Nebo i a Ewoma.
1: Home, però fins ara li ha guanyat la partida al Barça, amb el joc interior. Fixa que ara segueix amb Nebo i Ewoma.
0: Doncs a veure, Cárdenas al base del València. El castellà que busca la connexió amb Nicola Mirotic, jugada de pissarra, ha quedat enganxat un mal, però ha fallat. Sí.
1: No, però enganxat i mirant al costat contrari, ni veia la bola.
0: És d'aquelles jugades aquestes que si el València no les aprofita, doncs el Barça li dona la vida.
1: Bona senyal.
0: Contra Brizuela, que ha de recular camp propi, però per l'acció defensiva del València, per tant, no és camp enrere. Brizuela, no sé què buscava.
1: Busquen molt, sí. No seria el short roll, però el jugador col·loquen a mig de pintura, en aquest cas a Ewoma.
0: I Brizuela buscava una passada entre les cames del rival.
1: La passada era nefasta.
0: Temps mort aquí al Palau Blaugrana, perquè el Barça no ho acaba de veure clar, però tampoc és que ho vegi fosc. Està guanyant de 7 a 6 minuts pel final. Barça 79, València 72.
2: Ni molt menys està això decidit. 79 a 72. Per cert, em demana pas del Sergi Camps, des de Can Dragó. Avui victòria de l'Europa, molt i molt necessària. No surten del descens, però a tocar de la salvació. 2 a 1 davant l'Algeciras, patint, i avui amb protagonisme pel capità, per Àlex Cano, al costat del Sergi.
3: Amb l'Àlex Cano, capità de l'Europa després d'aquesta victòria per 2 a 1. L'Àlex Cano, que ha marcat el gol decisiu. Escolta, primer minut de la segona meitat, un partit complicat, aquell gol ho ha decidit.
4: Sí, més, hòstia, després de l'inici, minut 1, ens trobem un gol molt estrany, bueno, molt difícil de veure en aquestes categories, però bé, l'equip s'ha refet molt bé i bé, hem empatat ràpid i al final crec que hem estat superiors i la victòria és justa.
3: Escolta, tercer partit de Luis Blanco a la banqueta, ja sabeu què us demana? Ja us heu impregnat del que vol el míster?
4: Bé, avui jo crec que és el millor partit dels tres. Aquí a casa vam guanyar en el debut, però no va ser un bon partit. A camp del Huesca la setmana passada tampoc vam fer un bon partit, però avui era un dia de competir, de treure la victòria com fos, perquè al final el Algeciras és un equip de la nostra lliga i aquí a casa ens hem de fer molt forts. Crec que bueno, aquesta segona victòria seguida aquí a casa, Can Dragó, ens farà doncs, donar aquesta moral i crec que era molt important perquè perdre avui era fotut.
3: I l'últim, Àlex, ha estat un partit una mica d'anada i tornada, us heu dominat una mica un, una mica l'altre, potser us ha faltat una mica a vosaltres controlar més la pilota, controlar més el joc?
4: Sí, però és que és molt difícil, és que aquests equips són d'un nivell molt alt. Nosaltres estem aquí ara mateix per intentar doncs, fer un altre miracle i de moment bueno, estem competint de tu a tu cada partit i aquesta és la idea. A poc a poc anirem millorant, aquest equip té molt marge de millora perquè al final el 90% de la plantilla és nova, l'estaf tècnic és nou, llavors jo crec que aquest equip anirà a menjar més. Llavors, per tant, és important ara a l'inici amb Luis Blanco treure victòries.
3: Gràcies i enhorabona.
4: Molt bé, gràcies.
2: Molt bé, doncs tanquem línies. Gràcies, Sergi, des de Can Dragó. Vinga, va, cap al Palau perquè comença la recta final del partit. Ara sí que és l'hora de la veritat. El Barça guanya, però encara no està decidit.
0: El Barça està guanyant 79 a 72 en aquest punt del partit en què el Palau Blaugrana intenta que l'equip no es descentri a Ewoma. Falta clara de Mirotic. Tercera falta d'equip del València, encara no està en bonus.
1: Té morbo, aquest emparellament de no? Tosen Ewoma davant de Mirotic. Fixa't que ho ha intentat en el pal baix, ho ha intentat, per exemple,

0: clara des del corna.
1: Van alternant en sens, com...
0: No, però representa que és una mica el, que, el viejo que teníeu, saps què vull dir?
1: I el nou.
0: I el nou que tenim.
1: I avui Mirotić com està notant? Quins són els seus números? Abans Nebo, que falla. Rebot, Puerto, València.
0: Se li capgira la muñeca. La, com li dieu vosaltres?
1: El canell.
0: El canell.
2: Els números de Mirotić en aquest partit. Heu dit que en Cistellà amb molts punts al primer quart. S'ha quedat amb 7 punts en aquest partit. Amb un 17% en triples. Només un de 6.
1: Anota Saco, veus el que et deia de Mirotić, però tot i així, escolta, és un jugador que cal respectar sempre, i el València...
0: És pel criteri de joc que té, que vaja, no ho té ningú de tots els que hi ha en pista,
1: La juga Gibson, Umoja Gibson, que no sé si avui ha notat...
0: Amb Nibó.
1: Amb Nibó la perd el Barça. I això es comença a semblar al Barça al gris de fa 48 hores.
0: Ara València ja li ha vist el truco.
1: Falta de
0: Nibó
1: sobre Cárdenas, que ha perdut la bamba dreta.
0: Doncs et deia això, ara ja li ha vist el truco. Fins ara li ha portat molts problemes, no? L'atac del Barça realment circula des del centre pintura i a partir d'aquí, clar, ells havien de tancar i, per tant, doncs, els hi creava problemes. Ara ja no. Ho han corregit.
1: Ho han corregit i això obre una nova...
0: Fixa que avui Sekulić, ara ja està traient a Robinson, Martin... De moment encara mantén a Ubal, m'imagino, perquè deu voler reservar a Panther.
1: Vinga, 79-74, el Barça guanya de 5 a 5 minuts. Pel final, és a dir, dit amb altres paraules, està tot obert aquí al Palau Blaugrana. Sí. Seria molt dur perdre el segon partit en 48 hores de la mateixa manera,
0: Home, no cal ni pensar-ho.
2: No, no hi pensem.
0: No, però és que jo són coses que no t'han de venir ni al cap.
1: Escolta'm, jo no sóc un aficionat, no sóc de la penya Dracs, jo explico el que, el que va passar l'altre dia i com m'està recordant una mica en algun aspecte. Aquí tenim...
0: Perquè s'assemblen, són partits d'Eurolliga.
1: Vinga, falla
0: sort
1: el triple.
0: Sort que fallen tots els triples, Cárdenas tampoc.
1: El rebot és pel Barça, Tyrese Martin, Ewoma li torna Martin, Martin que se la tira i falla. Jo no sé això de Martin com sortirà. Falta sobre, no obstant, Balcerovski.
0: Sí, Rivero, en aquest cas, quan ha anat, no? Ha rebut Balcerovski, li ha caigut a Rivero.
1: Quarta falta del València, que entrarà en bonus ara ja. Els dos equips hi són, a tocar. A la propera falta, tirs lliures. A 4-31 pel final, amb el Barça encara guanyant de 5. 79-74, Justin Robinson. Oval, no s'atreveix a aixecar-se perquè té a Oma
0: i Mur. No, no és que no s'atreveixi, Mur ha recuperat ràpid.
1: La juga Balcerovski, Justin Robinson, se la pica des del centre, no hi va ara i el Barça...
0: A més se la tira d'una manera sense sentit, diguem-ho així.
1: Omar i Mur, Puerto, combinació, aquí Balcerovski tapant bé. El Barça, l'1 contra 1, tapant
0: bé. Sí, molt ben defensat, aquí.
1: Cárdenas, Justin Robinson passa el bloqueig per dalt. Obre cap a Omar i Mur, se'ls acaba la possessió i Mur sí que aconsegueix. Fins a anotar. Ha aparegut Balcerovski.
0: No li ha xiulat falta,
1: El València 3, a 3 ja.
0: Cistella de mèrit.
1: 79-76.
0: Panter ja està preparat.
1: Últims 4 minuts pel final. I avui el Sekulić, l'entrenador, que sembla que sí que posarà Panter en el moment de jugar-se les coses. Ewoma baixa a bloquejar amb les mans. Peus.
0: Però veus, perquè li xiula peus.
1: Sí.
0: Però fixa't que Mirotić amb això és... Ah, demana revisió. Mirotić, fixa-t'hi que a l'hora de la veritat ja veu on anirà la passada.
1: Sí, és tot bastant...
0: Ella ha fet com un porter de futbol, però sí que li ha tocat el peu, no? Que revisem.
1: No crec que hi hagi revisió.
0: Demanava, deia ell.
1: Servei de banda. És una manera, de protestar. Nova, no?
0: Que Oriol sí que no l'ha xutada, però quasi. Fet com un porter de futbol.
2: Ara tinc més dubtes amb aquesta imatge. Aquí no li toca el peu, sinó que li toca una mica a sota de...
0: Què em dius?
2: Sí, sota el genoll.
0: Però no l'ha anat a revisar, diria. Està empatant la xerrada, no? Perquè els dos àrbitres estan a punt.
1: 14 segons de possessió, a menys de 4 minuts perquè s'acabi el partit i amb un avantatge que ara ja comença a ser de subsistència.
0: Ara està tir de partit, això.
1: 3 punts. Aquí tenim a Kevin Panther. Que...
0: Central, bloc directe central, caiguda de Balcerovski.
1: Cara Panther, Balcerovski cap a dintre, molt bé Panther compartint. Bàsquet i falta. Bàsquet i falta de Balcerovski, que s'ha jugat la falta d'atac. Bueno, s'ha jugat.
0: No, i l'àrbitre tardant molt a xiular-la i a decidir a qui li donava,
1: És possible que pugui ser les dues coses, Falta en defensa i falta en atac.
0: Saps què?
1: no em vaig a posar en contra el públic del Palau, que...
0: Clar, perquè aquesta era clau, eh?
1: El Barça torna, per tant, amb aquesta decisió a guanyar de 5-81-76, i a més, Balcerovski té la possibilitat d'ampliar la diferència. Avui, Oriol, el Balcerovski, que és un jugador que ens ha sorprès molt aquest inici de temporada, com ho està fent, anota l'addicional.
2: 9 punts en aquest addicional i 4 rebots capturats amb 13 de valoració. I el jugador que gairebé, mentre el Barça és amb ell en pista, guanya de més, té un més 13 mentre ell és en pista.
1: La juga de short, s'obre cap a Ossetkovski,
0: triple. Estan buscant el triple, i això que durant el partit no han tingut... Bé, Ossetkovski no sé quan se n'ha tirat, però...
1: 3 minuts, 3 segons de 3, guanya el Barça.
2: És el segon que intentava Ossetkovski, té un 50%.
1: Cameron Taylor, que ha intervingut, ha interceptat el mà-a-mà que feien Justin Robinson i Kevin Panther, i per tant el València juga per empatar, compte TJ Shorts, el triple,
0: no,
1: falla,
0: és un gran tirador.
1: Rebot per algú, sorteja una pilota i li tocarà a Ewoma, el jugador del Barça. Segurament a Sekulic li ha passat la vida per davant en aquell moment de suspens, però ja la té el Barça, que guanya a 3 i ataca a 2 i mig pel final.
0: Segueixen insistint amb el bloc directe.
1: Panther la perd, molt previsible l'atac del Barça. Panther volia que li fessin falta i dos tirs lliures. Ewoma li ha clavat un tap d'NBA a Ossetkovski, contraatac, falla el triple al Barça, això ja no és tant d'NBA. El rebot és pel València, torna a córrer Cameron Taylor, veu que està sol, però veu que davant hi té Robinson i l'ataca. I arriba una mica tard Balcerovski, però ja el defensa i obliga el València a circular pel perimetre. El triple que no entrarà. Rebot per Ewoma, 2 minuts pel final. Estan passant moltes coses, però el marcador no passa res.
0: Perquè el València s'ho està jugant tot a la línia 3, no ha encertat durant tot el partit, i per tant el Barça el que ha de fer ara és controlar, home.
1: També se la juga de 3 perquè el Barça, amb Balcerovski i Ewoma, està tancant bé les entrades de cistella de Cameron Taylor, per exemple. Ara Panther, encara Panther. La perd Panther. Encara bo que han xiulat aquesta falta providencial i puntual de TJ Shorts, perquè ja m'estava veient a venir un altre contraatac del València. Guanya de 3 el Barça.
3: Sí, ara és quan es guanyen els partits, Lloberes, eh? Ara és quan s'ha de veure la millora respecte al que va passar els últims partits.
0: Jo crec que estan, de moment, enfocant-ho bastant bé, eh? Perquè, a més, ja et dic, crec que la manera que està jugant, estan buscant molt a Ossetkovski a la línia 3. Fixa que ja treuen a Jassel Rivero cap a allò. El Barça jo crec que ho té ben encaminat.
2: Pantera,
0: el que
2: no
0: passa
2: que
0: abusa massa.
2: No falla cap tir avui, 5 de 5 tirs de camp, encara no ha llançat cap llançament de tir lliure.
1: Kevin Panther, que du encara 10 punts.
0: No em preocupa, 12. Ja t'ho escriu, Oriol.
1: 12 ja, bueno.
2: No em preocupa, no.
0: A mi també.
1: 1 minut 40 segons, Panther té a les seves mans la possibilitat d'enviar el Barça a 5 de diferència.
0: Seria interessantíssim, eh? Fora, aquests moments de partit, amb 1:40...
1: El primer, de Kevin Panther. Apunta, dispara, falla.
0: Maldita sea.
1: Guanyat sigui, sí.
0: No
1: ho fallava, però l'altre dia va... L'altre dia va fallar un tir lliure, també, a l'Eurolliga, o dos. A veure, Panther.
0: No, però ho dèiem després de la conversa...
1: S'espolsa el palmell a la mà dreta. Agafa la bola. Ara sí. El llançament molt més de tacte, molt més... ben encaixat a la cistella del València, TJ Shorts fent de Carson Edwards, però no és Carson Edwards, però la recupera i anotarà Mirotic. Assistència.
0: Semblava malabarisme aquí ja, sí. Que ha sigut del Barça, del València, ara ja apreten molt a tota pista. Ai, Nebo, falta
1: de TJ Shorts, dos tirs lliures seran, no, per a Nebo. Encara bo perquè el Barça, que guanya ja només de 2, 83-81, ha estat a punt de perdre la bola servint de fons.
0: Sí, perquè dins de la, no, la histèria final, aquí és, aviam qui m'entén, qui li toca mantenir el cap fred és el Barça. I aquí Gibson no seria la millor opció.
1: Vinga, els tirs lliures per a Nebo, que ha de notar els dos perquè puguem respirar tranquils una estona. Queda molt encara, 1 minut i 28 segons. Si anota
0: queda,
1: els dos...
0: Sí, queda, perquè a més vas a 2. I temps mort, sí. Doncs deixa'm dir que enraonarem les lingüistes.
1: D'acord. Maldita sea, dius.
0: No, maldita sea, ja sé que no està acceptat.
2: Maleït sigui.
0: És de les pel·lícules.
1: Maleït sigui.
0: Però el maleït sigui, això t'ho has inventat.
3: No, escolta'm, que tinc cèntims, tinc cèntims, que estem en temps mort.
1: Foli.
0: Anem a cèntims.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT. Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
5: Tot Catalunya està que crema.
6: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
4: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
7: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
4: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
8: Tot gira. Tot gira. Amb David Clopés.
3: Sekulic. Ja ens hi anirem acostumant, però ja veieu que el to de Sekulic és un altre, eh? Més pausat, més tranquil. Sí, exacte, exacte. Tens tota la raó, has definit molt bé.
1: Per mi és un elogi, això. Diu educat, elegant.
3: L'elegància, sempre, eh?
0: No, educat, elegant, ja el volem...
1: No sé si això guanya títols a la vida,
0: ara,
1: però...
0: primer això, però segon... Però, bueno. No, tampoc l'has portat per guanyar títols, eh?
1: Ja.
0: És a dir, amb no el que tens... Sí? Però bé, volia dir, també el veurem, el anirem veient més, perquè amb Doncic al costat, quan era entrenador d'ell, vaja... Vull dir que el anirem veient. Nibu!
1: Vinga, ha anotat el primer Nibu, i si anota el segon, el Barça guanyarà de 4. A veure... Sí. Va. 85 a 81. Podeu agafar una mica d'aire.
0: 1-28.
1: Queda poc temps, però queda prou temps. La té TJ Shorts. TJ, obre per a Mirotic, que té ganes de projectar la seva ombra sobre aquest final.
0: TJ,
1: se'n va de Gibson, que li ha fet una bona defensa, però amb falta final, llàstima.
0: No, no, jo crec que li xiula al final perquè falla.
1: Sí,
0: ja t'ho dic.
1: Però Short, Gibson s'anava per tant, i aquí és on Shorts ha anat perdent l'equilibri. Bé per Gibson, però no entenc la falta, també t'ho dic.
0: M'ho dirà això, m'ho dirà l'Oriol. Mira com ara Panther i Shorts estan rient o dient de...
2: No és falta de cap de les maneres.
1: Eh que no?
2: No, no.
0: No, jo també crec que no. I perquè l'ha fallat, doncs l'altre, mira, ha volgut compensar. Però aquesta falta és clau, eh?
1: El segon tir lliure, el primer dintre... Serà l'important, 85 a 82, dic perquè...
0: Però segur que... l'haver-te l'estalviat, no?
1: Sí.
0: Ja estaves.
1: Compte rebot aquí, eh? Si fallés Shorts, queda molt partit encara, però abans de fallar Panther...
0: M'agrada veure els senyors que passin la mopa, eh?
1: Sí, senyora, estic
0: no?
1: d'acord.
0: Ho dic perquè n'hi ha llocs que els passen les dones.
1: El segon tir lliure per a TJ Shorts, compte rebot si fallés, que no falla, 85 a 83.
0: Bé, 1-15.
1: El Barça, per tant, encara gestiona una mínima renda. 85-83, minut pel final. La té Gibson, compta Parra, que s'ha jugat una falta d'atac. La té ara Panther, Gibson, passada per a Tyrese Martin, obre per a Parra, sol, cantonada, Parra, no em fallis això. Triple! Triple de Joel Parra! Podria ser la cistella de la victòria, 88-83, però encara queda massa. 55 pel final, de segons, 5 de diferència pel Barça. La té Cameron Taylor, inverteix per a Ozetkovski. Bona defensa de Gibson,
0: sí, sí.
1: Sobre, no li deixa agafar la bola a TJ Shorts.
0: Se la jugarà Brooks.
1: Brooks, el timbaler del Brooks, que buscarà un triple, que no entrarà, no hi ha falta,
0: el rebot.
1: Bàsquet, no, hi ha dos tirs per a Mirotic.
0: 36.6.
1: Que llestos que han estat tots plegats aquí, eh? Mirotic ha intentat buscar el 2-1,
0: sí.
1: No ha entrat.
0: Però no, molt bé la no recepció, diguem, de l'home que sabem tots que decidiria molt de situacions d'ara, d'últimes boles, i molt bé el triple de Parra, que potser ara algú dirà que pot seguir anant amb bici.
2: 8 puntets a 2-3 avui en triples.
1: Sí, a tu t'agrada això que Parra hagi anat amb bici a la feina?
0: No, no m'agradi. No, no, jo agradar-me les coses no. Això és un equip d'elit, un equip d'Eurolliga. Ja està, ja ho he dit tot.
1: Jo també t'he de dir que el Barça d'handbol ha tingut diversos jugadors...
0: Bueno,
1: també és elit, eh? Vull dir, van anat amb bicicleta, eh? Vull dir que...
0: Jo crec recordo que handbol de lliga domèstica el nivell és zero.
1: El segon tir lliure per a Mirotic, que col·loca el València 4. El segon, si entra, col·locarà el 88-85 i Mirotic falla! Però s'haurà de repetir, perquè Joel Parra ha entrat abans a la zona. Per tant, Panther, de manera constructiva, diu, vinga, va, centrem-nos, nois. Vinga.
0: Sí, jo, Panther troba i li està dient...
1: Molt bé, Panther.
0: El Parra que calli.
1: Llàstima perquè Mirotić havia fallat i és un jugador bastant fiable. 88-84, guanya de 4 al Barça, queden 36 segons. Ara Mirotić no fallarà, eh? Mirotić col·locarà el 88-80. Ah, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Ha fallat Mirotić, dos tirs lliures. I aquí tenim a Gibson.
3: Té conya, té conya que sigui Mirotić qui estigui ara fallant els tirs lliures.
0: Bé, jo crec que ha anat una mica a favor del Barça.
1: Panther. El Barça guanya de 4. Aquesta podria haver estat la jugada del partit, eh? Home, perquè queden 20 segons.
0: Sí, ara sí que és important.
1: Tyrese Martin a Brooks.
0: Pel baix.
1: Tyrese Martins. A veure, bàsquet, bàsquet. Ha fet passes. Ha fet passes. Han donat el bàsquet. Un àrbitre ha donat el bàsquet, l'altre diu que és passes.
0: No cal que rebessis al Sekulic. Ha fet dos vots sobre si.
1: Bé, ell demana la revisió perquè la té. I així, de passada, doncs, si sona la flauta, sona.
0: Ah, perquè Sekulic diu que li ha picat la bola i que, per tant, ja no la tenia ell. Però bé.
1: Doncs veurem, veurem si això, doncs...
0: I ara Sekulic ràpidament crida els seus...
1: 13 segons pel final. El Barça guanya de 4.
0: 13 segons.
1: Ja està bastant decantat el partit, però no del tot.
0: Home,
1: i aquesta decisió arbitral...
0: Aquesta bola, clar.
1: Aquesta decisió arbitral pot acabar de posar el llacet, el regal que el Barça ha anat embolicant, no sense penes i treballs.
0: Bé, amb segon i tercer i quart, amb molt de, no?, molt d'interès i arreglant totes les circumstàncies que se li anaven presentant sobre la marxa.
1: Doncs veurem aquesta jugada, que pot ser la jugada del partit. En tot cas, el Barça que, d'alguna manera, apedaçaria la setmana després de la derrota a casa amb els Alguiris. Això de... Sí, això avui hauria sigut greu.
0: Ara ho deia pels equips catalans. Jo volia dir que seria el
3: també,
0: Barça.
3: També, també. Masculins i femenins, que han perdut tots.
0: Ostres. Potser, doncs, va.
1: I l'Andorra, que no és català, però és de la Federació Catalana, també ha perdut. O sigui, tothom ha perdut
3: tothom,
1: aquí.
3: Tothom.
0: Llavors, potser que baixem tu i jo, Macià, per arreglar això.
1: Tu catalanitzo el Pedro. El Jaume Ponsarnau ha guanyat ara fa una estona.
0: El Pedro no el mirem.
1: El Pedro és del Madrid, però ha guanyat també.
0: No, no el mirem. Pedro
1: no el mirem, no
0: passa
1: mirem.
3: Pedro
0: no
3: compta,
0: que...
3: no?
1: Passa, té quatre badalonins a l'estaf, eh? Té quatre paios de Badalona.
0: M'és igual, però és el Madrid, nois. No,
1: però a Catalunya hi ha madridistes. Haurem de fer ràdio una mica també per algun d'aquests, no? Dic jo, o no?
3: No t'enredis a 14 segons pel final.
1: No, sí, jo, 14 segons, a veure...
0: Punt 3, que això també és important. Ara...
1: Crec que donaran bola al València, eh? Per tal com estic veient el body language, és a dir, l'expressió corporal del jugador de l'estat del Barça.
0: Home, jo no he vist la repetició, però a mi m'han semblat doble segur, el que antigament es deien dobles. Després es va dir violació, i després es va dir... No sé què.
1: Segueix el València aprofitant per fer aquest temps molt improvisat. Queden 14 segons. La bola serà pel València, que servirà de camp atacant. Ho ha decidit.
0: I Panther posant ordre, t'hi fixes.
1: Queden 14... I hi ha temps, eh? Una cistella ràpida.
0: La dona València, perquè Sekulic no s'ho creu.
1: El València, que sortirà amb TJ Shorts, amb Brooks, amb Cameron Taylor, Nikola Mirotić i Ozetkovski. Servirà davant del València una cistella ràpida. Situaria el València a tir...
0: Cameron Taylor, sortida de 3 blocs. Ja te'ls explico abans.
1: Vinga.
0: No?
1: 14. Oh, quina jugada de pissarra. Ha dormit el Barça. Ha dormit el Barça. Ha passat un segon i això ha deixat completament sol a Cameron Taylor. Imperdonable.
0: No, no. Perquè,
1: oh, una genialitat.
0: Això és Gilic. És a dir...
1: De Tyrese Martin, dius, no? El que s'ha quedat clavat.
0: No, però t'has fixat que li ha muntat 3 blocs indirectes per sortir.
1: Sí.
0: Llavors, ell s'ha preparat per aquests 3 blocs. I com que l'altre ho ha vist, diu, doncs no, no, si m'està regalant la línia a fons. I cistella fàcil.
1: Partit no està ni molt menys sentenciat, i això que semblava que sí. 88-86, guanya de 2 al Barça. Sí, però quan tu tens la bola tens el problema, que és que...
0: Home, no, tens l'oportunitat, com ho mires tu?
1: No, home, ara està guanyant el Barça, l'oportunitat ja la té. Ara, si la perd...
0: Si tens la bola, tens l'oportunitat de guanyar el partit.
1: Doncs, a veure...
0: És el que tots els entrenadors hem
3: volgut
0: sempre.
1: Sí.
0: Que ho has notat.
8: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
8: Es feia dir el caçador de pervertits.
10: Jo els exposo!
8: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
11: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
8: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
12: No va enxampar un depredador, va matar una persona.
8: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Estàs escoltant el Tot Gira.
1: Esteu escoltant el Palau Blaugrana. A aquesta hora de la nit, quan són pràcticament les 9, el Barça guanya de 2, queden 13 segons pel final d'aquest Barça-València. d'ACB, que podria ser un Barça-València d'Eurolliga.
0: Sí, sí, és, no? El que passa que amb dos partits a les cames durant la setmana i dos més que tornaràs a tenir. Per tant, aquí no saps a vegades, no?, si acabar d'exprema tot per aquest partit, que no tindrà un significat gran, més que anímic. No?
1: Home, ara jo crec que per un tema anímic interessa ja no perdre més partits a casa aquesta setmana.
0: Ja, però per això tothom ha rodat tant.
1: A veure,
0: aviam
1: ho ara,
0: Pàndia.
1: Sí, el València primer intentarà recuperar aquesta bola i si no farà falta. A veure, Gibson, amb problemes del Barça, ara, Panther, Gibson, deixa que passi el temps, li farà falta la desesperada Cárdenas. Dos tirs. Ha de notar els dos per anar bé, Gibson. Marcador 88-86, 10 segons pel final.
2: Gibson avui 0 de 7 en tirs de camp i encara no ha llançat des del tir lliure, 0 punts.
0: Però una mica el que dèiem, gràcies Oriol, perquè això fixa't...
1: Sempre s'ha de... No es poden perdre les bones maneres, Lloberes?
0: No, per això li dic i li agraeixo la puntualització, però fixa't en aquí Gibson, que segur que li deuen haver dit que el que a tu et convenia era... doncs això, no jugar-te-la, perquè podia haver-se tirat un triple aquí fàcilment, però ell el que no ha entès,
1: i a la llotja Jan Laporta mira el sostre, mira el sostre, com volem dir,
0: si
1: sí, el Jan Laporta per segon dia seguit, aquí al Palau.
0: Bé,
1: el segon tir lliure per Umoja Gibson, vinga.
0: No t'interessa, el que no ha entès és que havia de gastar temps.
1: No, ell ha intentat gastar el temps. Ell l'ha intentat gastar, se'l podia haver tirat, estava
0: que
1: sol.
0: No, l'havia d'haver jugat i marxat el defensor.
1: Ara sí. Primer punt d'Umoja Gibson, partit d'avui, guanya de 3 al Barça, 9 segons, 8, 7, 6, 5, 4, atenció Mirotic, se la juga de 3, falla, rebot, Martín Barça, final. Victòria en suspens, victòria en què hi ha hagut sang, suor i llàgrimes, però el Barça treu endavant el partit, 89-86, la segona victòria de la temporada per l'equip de Sekulić.
3: Bé, doncs més 3 pel Barça, s'ha patit, però aquesta vegada ha sortit cara, perquè els últims partits més ajustats al Barça, alguns havia sortit creu. Avui victòria d'aquelles que ajuden a consolidar un projecte, anar-lo fent créixer a poc a poc. Lloberes 89-86, el Barça que, ara estic fent els càlculs, amb aquest més 3 d'avui té un més 15, no supera Tenerife. Es col·loca sisè amb dues victòries, una derrota, però no supera el Tenerife, que té mateix balanç. Però bé, queda moltíssim encara. Lloberes, t'ha agradat el Barça avui?
0: A mi el més important, agradar-me a mi, ja no som insatisfets els entrenadors, ja em sent intens. És complicat dir-ho. És a dir, a mi el que m'ha agradat és que s'ha hagut jugar els últims minuts per guanyar el partit. I més venint d'haver perdut fa dos dies. Vull dir-te que, per tant, aquestes rectificacions sempre ajuden, diguem, a cohesionar. No un projecte, perquè crec que això no és un projecte, sinó a cohesionar un equip.
3: Molt bé.
1: Els jugadors del Barça que aplaudeixen l'afició i, per tant, doncs bé, és un d'aquells moments que serveixen també per encarar ja dimarts el següent partit d'Eurolliga contra el Maccabi.
3: Recordem que és setmana intensa pel Barça. Dimarts, i amb transmissió del Tot Gira a l'Eurolliga a l'exclusiu digital, dimarts 2:15, Barça-Maccabi. Divendres 2:15, també el Tot Gira a l'exclusiu digital, Barça-Olimpiakos també a l'Eurolliga, i ja diumenge i en directe el Tot Gira a l'FM, Penya-Barça. Déu-n'hi-do la setmaneta de bàsquet que tenim, Lloberes.
2: I a la Supercopa Lloberes, mira, la Supercopa Barça va guanyar 87-86, avui 89-86, per tant, partits molt semblants.
3: I bonics.
0: Sí, Déu-n'hi-do.
3: A disfrutar del bàsquet aquesta setmana.
0: Avui el més important, era el resultat.
3: Mira, Sekulić encara el podem escoltar. Sekulić, li podem sentir alguna resposta a Dazón.
9: And I want to know, what do you think it was the clue for this physical and a strong Barça?
14: I mean, I didn't ask...
9: what was the clue for this victory and for this physical and a strong Barça?
14: I mean, the thing is that we knew that we are facing the opponent who is playing, because maybe the hottest team right now in the EuroLeague with the Panathinaikos. And our goal was to play good team defense, controlling the rebound and try to stop that transition game. At the same time, he had a game plan on offense and we most of the time executed very well.
9: Bueno, voy a traducir, le pregunto...
2: Bé, doncs que el Barça ha intentat i el jugat avui contra un dels equips que més en forma està en tota l'Eurolliga, juntament amb el Panathinaikos, intentar defensar bé, intentar aturar les transicions bàsicament del rival. Per tant, bé, dona la victòria per bona.
3: Molt bé, gràcies Lloberes i Macià. Mira, abans de tancar, tinc aquí el Xevi, que ha estat pendent del roda de premsa d'Íñiguez, que avui, déu-n'hi-do, l'Unai Girona ha perdut de 14. Xevi, el més destacat, el que ha dit el tècnic de l'Unai Girona?
15: No espereu desbarrades, però sí coses clares. Primera, el que hem vist gairebé tots, que ara mateix l'Uni Girona és un equip, i ho diu ell, un equip dolent.
16: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como si un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
15: Bé, ara, això sí, accepta les culpes, però diu que no deixarà passar ni una falta de concentració a les jugadores. I si això implica que juguin només 5, ho farà.
16: Yo me lo como todo yo, absolutamente. El único culpable es el entrenador. Pero descansaré bien mañana, porque a partir del martes el entrenador va a ser el entrenador que ha sido siempre. Se acabó. Disciplina, foco y la que no esté en esa línea, no estará.
3: Bé, doncs valia la pena escoltar Roberto Íñiguez. Sí. Gràcies, Xevi. Tanquem amb Fontajau i també tanquem amb el Palau. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, David.
3: Tenim dos minutets. A veure, tinc aquí la Berta Torrades. Abans d'anar amb el divan, el més destacat a aquesta hora, què hem de saber a aquesta hora?
17: Doncs mira que s'acaba l'executiva d'Esquerra, que s'ha reunit aquest vespre per ratificar Gabriel Rufián com el candidat dels republicans a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. L'acord perquè el polític de Santa Coloma de Gramenet torni a ser el candidat dels republicans també inclou que la direcció d'Esquerra explori la possibilitat d'un pacte amb Podem. Una direcció que també ha confirmat la Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, a la Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. Francesc Marc Álvaro, per la seva banda, passa del Congrés al Senat. Destaquem també aquest segon atac en menys de 24 hores contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita. Els jutis del Iemen el reivindiquen i alerten a viatgers i també a aerolínies de més bombardejos. I acabem explicant que Benjamin Netanyahu ha ordenat la investigació i processament dels militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula difama l'estat d'Israel i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat de la informació. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que descriuen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
3: Gràcies, Berta.
17: Que vagi bé, fins ara.
3: Sí, vinga, tanquem tot gira. Ara de seguida al divan, Oriol, alguna cosa més?
2: Sí, que tenim en joc un partit ja a la primera divisió, el de les 9. El València s'acaba d'avançar al camp del Racing. Racing 0, València 1, minut 6 de la primera part.
3: A les 11, el club de la mitjanit. Amb més esports amb el Xavi Campos. Nosaltres tornem demà a les 9 de la nit a l'FM Catalunya Ràdio. Tot gira amb el Tenerife Girona. Adeu!
13: Tornem a girar demà a les 9 de la nit amb el Tenerife Girona.
18: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La casa de fusta Rubí, on estiuejava de menuda la convidada d'avui al divan, era un refugi idoni per inventar-se històries i començar a escriure també sobre les seves pors. Por com la que li feien els estris que el seu pare ginecòleg guardava al pis laberíntic de Sant Gervasi, a Barcelona, on va créixer jugant a encertar el color dels cotxes que passaven pel carrer.
1: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él.
0: L'activisme polític exercit a la Facultat de Periodisme va confegir una personalitat compromesa, influïda per situacions com les que es vivia a Nicaragua a la dècada dels 80. Lletra ferida, va entrevistar gegants de les lletres des del diari Avui, una escola per perfeccionar la seva pròpia producció.
2: Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
0: La nostra convidada d'avui ens presenta el seu últim treball literari, L'antropòloga, una aposta per reconciliar-nos amb la nostra condició humana en aquest temps d'intel·ligència artificial, pors i desconfiança. Ada Castells.
3: Hola.
0: Hola. Hola. Escriptoríssima, eh? L'antropòloga ets tu.
3: Bé, una miqueta sempre sóc jo, però sí. Aquí és on més m'amago de tots els meus llibres.
0: Sí?
3: Sí.
0: Però jo t'he vist.
3: Clar.
0: Com diries tu, t'he espiat. Les espio per a petar darrere la cortina opaca. Són en un racó de la cambra, arraulides entre el llit i la calaixera. La nena cantusseja una melodia que s'inventa. Mou el cap d'una banda a l'altra i desplaça la nina per fer-la avançar entre un món delimitat pel seu cos. Les cames fan de muralla, els genolls són torres de vigilància i el seu alè provoca una brisa. Li diu a la nina que es porti bé, que si no la castigarà. La gira i li treu la roba. Són moviments matussers d'infant ensupit que voldria ser cruel. Busca un nou vestit, allisa l'anterior, l'ordena, agafa la nina, li passa el raspall pels cabells, la calma de roba plegada m'avorreix. Forço una variable. Surto de l'amagatall i avanço pausada cap al pati. Les mans em suen. Agafo un pal i em moc lleugera per no fer soroll. Pel camí trepitjo un collaret de la nina, sento un crec sota els peus i es forma un mosaic rosa que es clava les juntures de les rajoles. Costarà de treure. Quan sóc a la vora de la nena, alço el pal ben amunt, em dic ara o mai, i li clavo un cop sec al cap com una fuetada. Estimada de Castells.
3: Què t'ha passat, no? I que consti que és bona, la prota.
0: La prota és bona. Després descobrim que és més bona del que semblava a la primera pàgina, que just acabem de llegir-la. La prota és bona, és humana.
3: És humana, però li costa ser humana. Aquest és el problema, que li han tret la capacitat de ser humana.
0: És que ja no sap què és ser humà.
3: Bé, això és el que intenta esbrinar l'antropòloga al llarg de tota la novel·la. Què ens fa humans?
0: I al final ens fa humans, oi, té molt a veure, la maternitat ens reconcilia, no?, amb ser humans.
3: En el seu cas ho descobreix atrevint-se a fer de mare en una societat en què està prohibit. Descobreix que és possible estimar alguna cosa, un ésser humà, en aquest cas, sense res a canvi.
0: De moment no sap ben bé
4: no li diu filla fins avui, no sé. La primera vegada que li diu filla, són moltes pàgines endavant.
3: Perquè és una paraula extingida en la societat que jo m'he inventat. Filla, mare, pietat, odi, amor... Tot això ja no existeix.
4: Extingir. Qui són els extingits?
3: Els extingits són tota la humanitat, menys 300, que jo he posat a dins d'un refugi, i s'han muntat una societat dirigida per Codi, que és una mena d'intel·ligència artificial que els ha deshumanitzat del tot.
4: Però Codi ho sap tot. I Codi té totes les possibilitats previstes. Codi, ja no has de patir.
3: Codi té una esquerda, i és el que descobreix l'antropòloga. Descobreix que és possible vèncer-lo. I ella planta de la llavor de la revolta, tenint aquesta criatura d'amagat, i descobrint-se ella mateixa com pot arribar a estimar.
4: Però a veure, està contravenint les ordres.
3: Sí, és valenta. Per això no sóc jo.
4: Uai, jo crec que sí que ets tu, eh? Perquè les ordres aquí és que, a veure, ara jo voldria dir als oients del divan, entrar en el llibre, entrar, però no explicar-lo tot, entrar, però ser-hi, no ser-hi, no? Hi ha pors, hi ha valentia, hi ha solitud, hi ha ordre establert. Tu dius, és valenta. Finalment pren la decisió, se salta les normes que comportaria tenir un fill.
3: Sí, ella està amoïnada, perquè viu en aquesta societat del refugi, en què ja és molt controlada. Des de l'inici saben què han de fer, saben que moriran als 40 anys, saben que tenen aliment garantit, casa garantida... feina garantida, i ella pensa, però com és que estan tristos? Estem tristos? Com és que hi ha aquesta plaga de tristesa? Com és que trontolla la nostra salut mental? Aleshores, ella, com és antropòloga, es dedica a estudiar els humans de fa anys, és a dir, ens estudia a nosaltres, i veu que vivíem en comunitat, que teníem famílies, que teníem conflictes, que ens abraçàvem, que ploràvem, que sentíem pietat. Totes aquestes coses les va descobrint, i és així com ella trenca totalment amb el sistema.
4: Què són aquests fregalls de colors? Em va llançar la pregunta amb tant de menyspreu. Què són aquests fregalls de colors? Que només vaig poder respondre amb dubtes. Sospito que la família... majúscula la F, té alguna cosa que nosaltres hem perdut, algun anticòs, alguna defensa, algun costum, ni idea. I aquests gargots t'ajudaran a trobar-ho? M'hauria agradat estampar-li els papers a la cara, però em vaig limitar a respondre amb un èmfasi exagerat. Crec que ells tenen la clau per combatre el mal que ens assetja. Família en majúscula. Per què?
3: Perquè és una paraula que per ella també és una aproximació científica que ella fa. És un ens que ella està estudiant. No és qualsevol família, és l'única família que ha sobreviscut a l'extinció, en certa manera. I la tenen en un museu per estudiar-la.
4: I poden sortir a l'aire lliure?
3: No, el món està contaminat. Han rebut una alarma. Tothom ha rebut una alarma que diu «Atac nuclear, perdoneu les molèsties». I clar, els únics que s'han pogut refugiar són aquests superrics que tenien una plaça en un refugi. La resta hem pringat en teoria.
4: Ah, i fins bastant avançat de la novel·la.
3: Sí.
4: I llavors, en els murals, en les parets, s'hi projecten imatges.
3: S'hi projecten paisatges diferents que van modulant l'estat d'ànim dels habitants d'aquest refugi. I també sempre hi ha alguna musiqueta perquè hi hagi alguna cosa que no els permeti ben bé pensar, que no hi hagi silenci, que no hi hagi calma, sinó que sempre hi hagi algun soroll que els condicioni.
4: La nena la tanca en un calaix.
3: Sí, perquè ja no sap fer de mama.
4: Però instint està en majúscula.
3: Exacte. Una de les coses que ella primer recupera és la seva condició mamífera.
4: Finalment, has fet que ser mare sigui la salvació.
3: Sí, això també em va sorprendre a mi mateixa, perquè no estava en els plans. Però me'n vaig adonar, és que és el seu recorregut. Com puc ser humana, diu ella? Doncs intentant reproduir això que estic jo estudiant, que és una família. Com la reproduiré? Enganyaré a la màquina que en teoria m'hauria de treure la cria i criar-la al sistema lluny de mi, i la tindré amb mi. Primer li fa molta angúnia, aquell tros de carn. Perquè, a més, diu, però com és que no parla? I com és que defeca sense el meu permís? I com és que plora? Què és això?
4: Perquè ja no es tenen fills, no?
3: No, en té ni idea.
4: Ja. Maternitat fallida, seria?
3: Sí, maternitat prohibida. Perquè per què hi han d'haver mares si les mares singularitzen els éssers humans? Per què no els cria directament la intel·ligència artificial i els fa tots iguals?
4: Mapa d'emocions.
3: Ella es mou muntant aquesta mena de mapes perquè veu les reaccions, com s'apropen la família els uns amb els altres, quina comunicació tenen els fills amb els pares, i aleshores va fent com un traçat científicament i fa aquests mapes d'emocions, però sense tenir-ne ni idea. Va despistadíssima, pobreta meva.
4: Ada Castells acaba de publicar L'antropòloga.
2: Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.
4: Aquest matí, Codi ens ha despertat amb una dada ressonant pels altaveus. Som 300. Menys d'un 1% de la població. Sabem que la xifra no és exacta. I em miro la criatura amb poc orgull i massa temor. Si Codi, amb la seva capacitat matemàtica, hagués tornat a dictar la reducció dels habitants del planeta, la mesura s'hauria acceptat sense fer escarafalles. No en va. Ha demostrat mil cops la seva superioritat i en ella ens emparem per viure. Sobra gent, es fulmina. Qui sobra ets tu? Què hi farem? Has arribat al final dels teus dies abans dels 40. I què? Quan els problemes són d'espai, els de temps no ens han d'amoïnar. Fins fa dues setmanes jo hauria raonat així, però ara sóc diferent de la resta. M'estic transformant i no sé si m'agrada. Tanta autenticitat m'angunieja. Vaig amb els sentiments estampats a la cara, les vísceres a l'aire. La via de l'obediència cega era molt més agradable. No m'assetjava cap dubte, avançava ben ferma. Qui m'ha manat a mi ficar-me en aquest esbarzer? Per què de cop i volta sento el pes de ser mortal? Sobre gent, es fulmina. Qui sobre sóc jo? No, i no, i no, i de cap manera. Uau!
3: Trobo que molt ben trobat aquest paràgraf.
4: L'estic marcat.
3: Resumeix. És que ja ni me'n recordava. Però diu això mateix. Sí, ella es va transformant, exactament, perquè ella primer comença, com et dic, despistadíssima del que és un ésser humà, i després veu la seva individualitat i el seu valor com a ésser humà.
4: Mm-hmm. La seguretat per damunt de tot, per damunt de la llibertat, no? Perquè Codi va ordenar refundar la humanitat i ho van fer els teus aquí, els teus protes, ho van fer, això, eh?
3: Sí, quin remei, perquè van entrar als refugis esperançats, som els supervivents, en plan de guais, no?
4: Sí,
3: i aleshores
4: sí.
3: Es van trobar que qui regia el món era aquesta màquina i va, el primer any ja es va carregar els qui feien més de 40 anys. Aleshores, a partir d'aquí, que és una de les coses que més m'ha costat, no? Que és construir tota una societat amb uns valors diferents dels nostres. Perquè si nosaltres estem angoixats pel temps, ells estan angoixats per l'espai. I clar, això m'ha costat perquè és un altre, són uns personatges que no podia pensar en ningú. Són ells. Per això et dic que és la meva novel·la amb menys de mi, perquè és la més inventada, en aquest sentit. M'ha hagut d'inventar tot.
4: Ningú posseix cap altre dret que el de complir el seu deure. Uau!
3: Sí.
4: Això és un món on la llibertat ha desaparegut, eh?
3: Totalment, totalment.
4: Eutanàsia als 40, Codi diu que Déu no existeix. I l'autora què diu?
3: L'autora és creient, cosa que és bastant estranya. Però ahir estic.
4: Sí, però Codi per què veu Déu com una competència?
3: Perquè Codi es creu Déu, que és el que està una mica... Tenim aquesta cosa latent, no?, d'aquesta intel·ligència superior que ens controlarà i que decidirà el nostre futur. Mm-hmm. És, en un moment de la novel·la també dius el futur ja no és el que era. És a dir, nosaltres ens vam criar amb un futur imaginat molt diferent del que ara sobrevola, no? Ara estem d'un fatalista que és horrorós. I està bé, no?, també intentar mostrar la possibilitat que hi ha altres narratives i altres futurs i que no estem tan malament, que és el que li passa a l'antropòloga, que ens mira a nosaltres i diu, ai, mira, aquesta gent potser tenia una enrabiada i potser es clavaven una bufa, però no estaven arrossegant-se.
4: La nostra prota, però, escolta la ràdio. Jo he pensat, mira tu, eh? Ara ja sóc més amiga de Castell. De fons, va, mira, ni que sigui de fons.
3: Sí, però s'informen amb la ràdio.
4: S'informen amb la ràdio, eh?
3: És el mitjà que ha sobreviscut.
4: Que bona aquesta, eh? Però Codi diu que no es pot confiar en els humans i de cop van sortint paraules com tendresa, misericòrdia, no? Què? Amor?
3: Sí, perquè ella, en els llibres antics, que hi ha una biblioteca on hi ha llibres que s'han salvat, va trobant aquestes paraules i no té ni idea del que són. De fet, les interpreta bastant malament. Hi ha un moment que mira una imatge de la Pietat de Miquel Àngel.
4: Oh, però després li serveix, eh?
3: Després li serveix, però al principi diu, què és aquesta dona agafant un home aquí mig adormit? Clar, ella no sap ni què és la Mare de Déu, ni què és Jesucrist crucificat, tot això, no en té ni idea.
4: Ella
3: ho interpreta tot malament. Però a poc, a través d'aquest aprenentatge, a través del cos, això és important, no només amb la maternitat, amb la criança, a través de la seva transformació, també ella va veient que hi ha moltes possibilitats i que ens han estafat, no ens han permès tenir sentiments. I és que aquesta és la seva gran revolta.
4: I tu amb Déu quina relació hi tens?
3: A veure, és bastant sui generis perquè no ho vehiculo a través de cap religió, sinó que hi tinc una relació d'esperança, de... jo crec que de fe, i de... és inexplicable, i és molt difícil transmetre-ho sense que sembli que estàs fent una apologia de res, sinó que és una cosa que em conhorta i que em dona sentit a la vida.
4: Si llegeixo aquest últim paràgraf, passa alguna cosa?
3: Llegeix-lo, perquè em va costar molt i m'encanta.
4: Ada Castells ha escrit L'antropòloga, que acaba així. Miro de pair aquest fora no extingit, respirable, fins que al fons se sent una remor de veus. No puc distingir cap paraula. És una cridòria histèrica que avança cada cop més forta. S'obre la porta i entra una riuada desordenada de cossos. Van en bata tots iguals. Caminen fent tentines. S'embruten les mans amb el guix. No ens temen. Són confiats i ens deixen marques a la pell. S'enfilen a les nostres faldes. Ens toquen els ulls, la boca, el nas. Observen la Maria. Li palpen les galtes amb els seus dits minúsculs. Gategen entre les nostres cames. Un nen em posa les mans a la cara i noto com la innocència s'enfiltra pel cos. L'escalfor dels seus palmells, tan suaus, em fa perdre la por. Somriu i l'infinit que hi ha dins meu revifa. No m'explico la immensitat que sento i això la fa encara més bella. Per fi puc celebrar un miracle. Alço el cap i dic gràcies. Felicitats, Ada Castells.
3: Gràcies.
4: Felicitats, eh? Cada frase d'aquest llibre, cadascuna està pensada. Està decidida paraula a paraula per construir la història minuciosament, al detall, amb exactitud i amb llibertat.
3: Sí, la veritat és que ara m'agradaria parlar com el llibre, perquè és el que passa quan després de les entrevistes ho has d'explicar. Jo sempre diria, no, mira, no vull dir res, llegiu.
4: No, home, nosaltres convidem a llegir, parles com el llibre, eh? Però és clar, el llibre, has estat anys per fer aquest llibre.
3: Mira, avui ho he mirat. Va, el primer document és del 2016 i ja ha acabat.
4: Són 10 anys.
3: Són 10 anys, però són 10 anys per treure'm de sobre coses, perquè al llibre hi havia una nau espacial, tot era diferent, i em quedava una mica com de ciència-ficció, una mica tronada, saps? Allò de monoplatejat i coses d'aquestes. I no m'agradava això. Jo volia treure el màxim de tot això i posar èmfasi amb la part humana i amb el descobriment i amb la protagonista, i tot això són anys de feina, i jo crec que he hagut d'escriure Mare i Solastàlgia, que són els meus dos llibres anteriors, per acabar fent l'antropòloga.
4: Amb l'Ada Castells estava llegint i vam ara que parlava del mono platejat i vam dir, com que poses mono i no granota? Què està passant aquí?
3: Clar. No poso granota perquè la paraula em remet a l'animal, vulguis que no.
4: Ah, i el mono no, perquè és castellà.
3: Clar, probablement. Però va ser una cosa discutida a l'editorial, que he tingut molt bon corrector,
4: sí,
3: i m'ho va permetre.
4: I t'ha permès un mono.
3: M'ha permès un mono.
4: Mira,
3: i jo
4: tu,
3: contenta.
4: Tu contenta, ara et veig feliç, eh?
3: I a més, granota és una paraula que brilla tant, que precisament jo que volia que passés desapercebut aquest aspecte...
4: Clar, ah, i... és una paraula que té molta entitat.
3: Molta, massa.
4: I mono...
3: Mono, mira, llegeixes i no llegeixes.
4: Ada Castells, avui ha vingut aquí al divan.
1: Te recuerdo, amant.
2: Al divan amb Sílvia Coppola, a Catalunya Ràdio.
1: La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
2: Diumenges, a partir de les 9 de la nit.
1: La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él,
4: a veure, con él.

0: Qual?
1: Ai, és que ploro amb aquesta cançó.
2: Plora, ara. Plora, que ploro, castells, ploro. Que aquí la gent ve al divan i plora.
1: M'agrada.
2: Ja. Ja, i com és que ens l'has triada? Què té de tu aquesta cançó?
1: Molt,
2: i tu d'ella?
1: Sí. Jo crec que va ser el meu despertar polític. Va ser preguntar a les meves germanes, que eren, són més grans i eren les que escoltaven a Víctor Jara, i preguntar-los, però què passa, què explica? I m'explicaven, no?, que és la història d'aquest obrer que detenen i la seva dona mai més el retroba, i la injustícia social i totes aquestes coses, i jo, mira, encara m'emociono quan l'escolto.
2: Plores, eh?
1: Sí. Per mi és molt sentida aquesta cançó.
3: De vuelta al trabajo muchos no volvieron, tampoco Manuel.
2: Fixa't, eh? La primera peça musical que ens has triat és aquesta de Víctor Jara, que et va despertar la consciència, i de fet has fet un llibre com per despertar consciències.
1: Sempre, això no ho puc evitar.
2: No deus voler evitar, és
1: no,
2: a dir,
1: mira,
2: que tu...
1: L'altre dia ho parlàvem amb la Flàvia Company, que en certa manera s'està parlant molt de que cal una nova narrativa per treure'm aquesta narrativa fatalista i de la por que ens té a tots com, ui, què passarà, i amb molt poca possibilitat d'imaginar-nos un altre món. I sempre és això, no? La narrativa. Jo deia, és que, punyeta, doncs la narrativa potser que la fem les narradores, no? La narrativa, ja que és el nostre camp. I que jo tinc ara molt fortament la sensació que les novel·les han de portar alguna cosa a aquesta nova narrativa. I ser un alè d'esperança, i un alè de possibilitat, i un alè de revolta. Realment, n'estic convençuda, que és una cosa que havia passat una mica de moda, no? I s'havia, doncs, associat la literatura a l'entreteniment, i com que quedava molt pretensiós que l'escriptor pretengués fer alguna cosa més enllà de l'escriptura, però és que per mi l'escriptura no és només un artefacte i posar paraules boniques una darrere l'altra i aconseguir musicalitat. No, per mi, doncs, també té una necessitat de reflexió.
2: És a dir, amb les novel·les i amb aquesta última, que és molt arriscada, aquesta novel·la, eh? Jo quan la llegia pensava que se la juga, eh? Té tota la col·lecció de premis, però amb aquesta se la juga. Tu vols sacsejar i encaminar el lector, la lectora, a la reflexió sobre el món que vivim i els valors que tenim i els que estan a les nostres mans, que no se'ns escapin ni fem créixer.
1: Exacte, perquè jo crec que estem una mica enlluernats tots plegats amb el brilli-brilli de la intel·ligència artificial.
2: Ah, però el brilli-brilli de la intel·ligència artificial ara té que els que hi estaven investigant comencen a dimitir.
1: Ah,
2: perquè,
1: exacte.
2: Clar, estan veient que aquí no hi ha principis ètics, que els agents de la intel·ligència ja han començat a prendre decisions, això ho hem vist aquest estiu, i que no s'estan posant com frens, tindran tot el coneixement. La intel·ligència artificial tindrà tot el coneixement de la humanitat.
1: Exacte, i ens l'ha robat als escriptors, per exemple, perquè l'han inflada sense els nostres drets i sense els nostres permisos. És a dir, han vampiritzat tot el saber humà sense res a canvi, i per fer unes coses que per què... És a dir, a mi si l'intel·ligència artificial serveix per mirar una radiografia i veure un tumor que a ull nu no es veu, meravellós. Si serveix per organitzar la Renfe i que funcioni Rodalies, meravellós. Ara, per què ha de servir?

0: Sí, però això ha estat una lluita molt gran, per part de les associacions d'escriptors.
1: Però jo crec que me l'arribarà a donar si paga una quota superior.
0: Segur,
1: o si...
0: segur. I jo, piuf, re de re. Però no és tant el meu llibre i jo, que tampoc crec que hi hagi el món mundial esperant l'antropòloga de Frank. No, és tota la moguda que s'ha generat de que el saber ja no tingui cap valor i sigui una mercaderia. I aleshores tot això fa que persones que podrien dedicar el seu temps a investigar, a anar pensant, a aprofundir en les coses, ja no ho puguin fer, perquè és que això ja no té cap valor. Que és una mica el que passa a l'antropòloga, que els sentiments han perdut el valor perquè ens hem centrat en l'utilitat, com si les coses útils fossin les que realment ens fessin humans. I és tot el contrari. Tinguem el plaer de fer coses inútils. Tinguem el plaer d'improvisar. Tinguem el plaer de sorprendre'ns.
1: D'estimar-nos, no?
0: D'estimar-nos, d'abraçar-nos.
1: Al final, la màquina et fa la pilota, però no t'estima.
0: No t'estima, clar. Tota aquesta substitució, no, no, de psicòlegs, de mans, els chatbots aquests, això és un... Clar, evidentment, ens estan manipulant i ens estan fent creure que ja ho tenim tot cobert nosaltres solets, quan els éssers humans ens necessitem els uns als altres.
1: Clar.
0: Però és que, clar, quan dic tot això, Sílvia, vulguis que no, fins i tot jo sento cert pudor de no convertir-me en un capellà o estar fent sermons. Però és que jo ja, és que ja faig sermons, tu. Ja està.
1: A veure, en el cas dels adolescents, aquí fem sermons, el que sí que es veu és que en el moment en què el xat de GPT et va fent la pilota i et va dient i què més vols, i ara et faré això, i ara et faré allò, es perd la capacitat d'interactuar amb una altra persona, perquè sigui que sigui, ni que sigui el teu millor amic o la parella o qui sigui, ens estem posant límits, per dir-ho d'alguna manera, l'altre t'aporta alguna cosa, has de negociar la vida. Mentre que amb el ChatGPT no es negocia res. Et va dient que sí, que tant, i coi, i de tant en tant et bestieses i dius que t'has equivocat i tens tota la raó. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Clar, perdem una capacitat que és la d'interactuar amb els humans i ens minimitza, però sentim el contrari.
0: Sí, sí, sí. I després perdem l'esperit crític entre nosaltres.
1: Esclar.
0: Perdem el poder de dir, ai, aquest color no va bé. Perquè això el ChatGPT no t'ho diria mai.
1: No, no m'ho dirà mai.
0: No t'ho dirà mai. I avui veia un gran anunci al metro que posava com a lema, nosaltres no jutgem. I era una cosa d'anar-te'n de vacances, fer una escapada d'aquestes de vacances, que és anticològic i absurd. Estàs venent això i et deien, nosaltres no jutgem. I pensava, clar, és que ara ningú et jutja, perquè si el teu amic o la teva germana o la persona de confiança que en un altre moment et diria, ei, que estàs fent el ridícul, frena, no sé què, ja no hi és. Clar, tu et penses el rei del mambo, la primera que, no?, de canvi.
1: Ah, no, no, diríem, no, no marca, com si diguéssim, patrons, límits, no posa límits, diríem. No t'aconsella, més que no t'aconsella, tampoc.
0: Et fa la pilota i et diu el que tu vols sentir.
1: Avui ha vingut l'Ada Castells, que ja ho veieu, que és l'antropòloga, i mireu també què ens ha triat. De capellana res, Sex Pistols, reina meva. Què és això? Ja hi esteu, això d'aigual, què? T'hi quedes o te'n vas? Et quedes o te'n vas? Què?
0: Però tinc un passat una mica punquiruli. Sí,
1: ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Oh,
0: sí,
1: això no ho sabíem de tu,
0: És que ho dissimulo molt.
1: Ja, i quan era això del que feies de punky?
0: Doncs això, durant la carrera de joventut i fins i tot vaig anar a Berlín i vaig estar a una casa ocupada i aquestes coses.
1: I tu estaves allà. Llavors en dèiem esquates.
0: Ah, sí, és veritat, esquates.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, encara no en dèiem ocupes.
0: I hi havia el mur i vam fer una pintada...
1: En el mur de Berlín,
0: sí. Sí, sí,
1: sí. I què pensaves que era el món llavors?
0: Una gran... Bueno, jo estava molt esperançada amb el canvi. És que és totalment el contrari del que estem vivint ara. Era, jo vaig veure aquell mur i vaig dir, aquest mur el tirarem a terra. I
1: home,
0: mira, va ser així.
1: Això va ser.
0: Va ser així. És que és
1: no
0: això el que ha faltat.
1: És que sí.
0: És que qui ho hauria dit, no? Hi ha moltes coses que hem viscut, que qui les hauria
1: en
0: dit?
1: En aquell moment, això que eren anys abans del 89, esclar, i que tu pensaves... va haver un moment que semblava que seria per sempre, dins del per sempre de la nostra biografia, de cadascú que vivia, no?
0: Clar. Jo de vegades em barregen coses perquè penso, clar, era jove jo també. I aleshores en la joventut es veuen les coses diferents. Però no, tot i així, aquesta narrativa esperançada s'ha substituït per una narrativa de la por. I això és el que hem de lluitar, per canviar-ho.
1: És que la por és el contrari de la llibertat.
0: I tant.
1: Si tens por, no pots ser lliure. Estàs atenallat per les teves pròpies pors. Ha vingut la de Castells.

0: Què estem sentint?
1: Estem sentint la gran alegria que sentia durant el confinament, sí? Quan sentia aquesta música. Jo crec que vam fer un paper molt, molt maco, els Stay Homes, amb aquesta senzillesa i aquestes cançons, aquesta especialment.
0: I wanna walk the streets again, again, again, but I gotta be patient. Let's enjoy this confination. La paciència, davant de la confinació. Com la vas viure, tu, la pandèmia?
1: Mira, doncs, la veritat és que molt bé, perquè a mi estar a casa amb els meus llibres i la vaig viure amb el meu home, que va ser el primer cop que vivíem junts i portàvem ja... Doncs portàvem gairebé 20 anys junts,
0: sí?
1: Però ell vivia a Anglaterra, jo vivia a Catalunya,
0: sí?
1: I ens veiem cada 15 dies, una cosa així. I quan va venir el confinament, vaig dir, ostres, no marxis, perquè jo crec que tancaran fronteres. I em va fer cas i ens vam tancar tots dos a Barcelona, i també amb la meva filla. I jo, per mi, va ser com un reenamorament. Va ser,
0: sí?
1: Bonic.
0: Sí, va ser bonic.
1: I després també tota aquella cosa dels animals que feien... Jo visc al passeig de Sant Joan i allà davant dels plàtans hi havia un niu... I hi havia aquest silenci, veure cotxes, veure gent quan deixaven sortir-nos, i aquesta necessitat de retrobar-nos al carrer, encara que fos a distància. No sé, jo vaig viure molt bé, ja sé que va haver-hi moltes tragèdies i fa de mal dir, no soc tan ingènua, ja ho sé, que va ser molt dur, i a veure, tinc la meva germana que és metge i sé que per ells va ser duríssim, però per mi va ser meravellós.
0: A veure, va néixer un any, imagina't tu, el 68, un any revolucionari, vas néixer tu ja.
1: Sí, però jo no vaig juntar, perquè va, a més va ser el desembre.
0: Ja t'havia passat el maig, eh?
1: Sí.
0: Aquí a Barcelona, la teva família era protestant?
1: Sí, sí, sí, de quarta generació, que és molt curiós, perquè venen de Menorca, una part, i quan els anglesos van dominar Menorca, van portar el protestantisme, van portar el metodisme. I jo vinc d'aquella fornada. Jo, ja et dic, tinc la meva relació bastant sui generis, sense passar per cap religió en concreta, però si hagués de dir alguna cosa, doncs sí, soc culturalment protestant, claríssimament.
0: Sant Gervasi.
1: Sí, nena de casa bona, jo.
0: Tu eres una nena de casa.
1: Sí.
0: Molt malcriada.
1: Que va.
0: No?
1: Que va, perquè el protestantisme això no ho permet.
0: Oh,
1: és a dir, que no, malcriada no. Bastant disciplinada.
0: Eres bon estudiant?
1: Sí, sí que
0: doncs
1: ho era.
0: Doncs sí, arrossegat, Castells?
1: Sí, però jo tinc problemes, per exemple, amb les faltes d'ortografia, que no hi ha manera. Després de 20 anys de treballar l'avui, encara faig faltes.
0: No sé, desortografia.
1: Sóc un desastre.
0: No, home, no és cap desastre, No, res, no t'ho compro. El pare, ginecòleg.
1: Sí, sí.
0: Visitava casa?
1: Sí, passaven... Les visites es passaven a casa, és a dir, jo m'he criat en un pis partit per la meitat, i l'altra meitat era el despatx, la sala de cures, la sala d'espera.
0: I sí, la mare?
1: Sí. La mare ajudava el pare a passar les visites i feia de mare, era aquella època.
0: I això ho havia vist a Banyoles, però tu vas veure a casa, jo al museu aquell, els fetus.
1: Els fetus, exacte, la sala... Sí, sí, sí. Jo encara me'n faig creus quan hi penso, i de vegades penso, m'ho vaig imaginar, els pregunto a les meves germanes i diuen, no, és així.
0: Vaig al museu de Banyoles, saps el del negre de Banyoles?
1: Sí, sí, sí.
0: Hi havia fetus,
1: sí,
0: també,
1: sí, sí, sí. Doncs a casa meva, a la sala de cures, hi havia un prestatge amb fetus a dalt de tot, en pots de vidre, suposo que criatures que havien sortit deformades, i el meu pare, per interès científic, els havia guardat.
0: Sí.
1: I clar, jo era una nena i per mi allò era, de fet, era normal. Després, fent la literatura, he fet veure que no era normal, però per mi era totalment normal.
0: I quins valors et van transmetre els pares?
1: La veritat, molt important. No tenir por de res, una frase que repetia el meu pare molt sovint, i agrair cada moment de la vida. Eren uns disfrutons. Ja sé que és un barbarisme, però... No hi ha altra manera de dir-ho.
0: Però quan dius no tenir por de res, i el recordes dient, tu t'emociones, eh?
1: Sí, l'estimava moltíssim. Ah, que t'agrada fer-nos plorar, tu, eh?
0: Jo només pregunto si són coses fàcils. I la mare?
1: La mare més complicada, però després d'escriure mare, jo crec que m'he fet més madura en aquest sentit i sobretot després de ser mare l'entenc molt més.
0: Quina olor fan les sardines a la brasa?
1: Ai, les del meu pare disfrutant precisament a la cabanya, en aquesta casa de fusta on passàvem el cap de setmana, i si no tenia part, doncs disfrutava cuinant-les.
0: És que era ginecòleg, recordem.
1: Clar. I això era qualsevol moment, era un ginecòleg d'aquella època, que quan toca, toca.
0: Els ous ferrats amb sobrassada?
1: Se'ls feia quan tornava a casa, després d'un pare a la matinada, i era el seu premi. Fer-se uns ous ferrats amb sobrassada.
0: I quan t'inventaves aquestes històries?
1: Les meves històries, tota la vida me les he inventat. Jo quan els adolescents solen fer un diari, no?, per refugiar-se en els seus neguits, jo ja em feia ficció, m'inventava coses.
0: T'inventaves coses. I quan vas dir, vull ser escriptora?
1: Mai.
0: Encara ara?
1: Bé, ara, sí. Ara ja potser ja podem dir que ho soc.
0: Jo crec que sí, és una cosa estic que a favor que sí, eh?
1: Sí, a veure, jo vaig començar fent de periodista molts anys, en premsa escrita, a l'Avui, i va ser atzarós el fet de fer una novel·la, perquè en un sopar de feina, en què eren poquets, l'editor, en Jaume Vallcorba, l'editor de Quaderns Crema, jo li vaig explicar que venia de família protestant, i ella em va dir, això ho hauries d'escriure, perquè és un tema molt desconegut. I, clar, em parlava com a periodista i pensava que jo faria un assaig o un estudi o un tema divulgatiu sobre protestantisme a Catalunya. Vaig començar fent-ho i m'avorria tant que em va sortir el Detxat de l'Àngel, que és la meva primera novel·la.
0: De l'any 98, i després va venir Mirada, La crida del mar, Tota la vida sobre el pintor Caspar David Friedrich, Sortida mar, Article sobre maternitat, Pura sang, Premi Sant Joan Unim, La primavera pendent, Mare, Solastàlgia, que abans t'hi has referit, i ara aquesta, Antropòloga. I continues ensenyant a escriure?
1: Sí, perquè em guanyo les garrofes així.
0: A l'escola de l'Ateneu?
1: No, ara ho faig a través de 14.cat, de la revista.
0: Sí.
1: I després, ara, començaré a l'Escola d'Escriptura de Girona, a l'Aula d'Escriptura.
0: Molt bé. I ara, que abans has dit Passeig de Sant Joan, ara on t'ubiquem vivint?
1: Mira, jo visc 3 dies a Barcelona i 4 dies a l'Empordà.
0: És que això és fantàstic. Jo, com que això, un dia m'ho va dir, vaig al·lucinar. I això per què ho fem?
1: Perquè tinc el meu marit aparcat a l'Empordà, en certa manera.
0: Sí, és una manera de dir amorosa. Marit!
1: No, i perquè, a veure, Empordà només no podria, perquè jo aquesta ciutat me l'estimo molt.
0: Ja.
1: Però també és veritat que allò també m'agrada molt. I ja que la meva feina m'ha permès compaginar les dues coses, em va molt bé.
0: Mira què més ens ha triat.
2: El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones. Hey!

0: encisa amb a sota l'alzina? Per què ens l'has escollida?
1: Perquè això sí que marca la meva infantesa total. El Cisa és meravellós. I aquest disc, La Galeta Galàctica, m'encantaven totes.
0: I això va ser més endavant.
2: Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toro.
1: I hi ha certa coherència.
0: Sí? Si vols ser torero, has de matar toro. Per què et va agradar? Per què t'agradava?
1: Home, perquè té una... És un conte. Sí. Aquesta cançó és un conte.
0: I el contrast entre ser torero i una... O sigui, els toreros que són bravocones, no? I aquesta manera de dir-ho...
1: Aquesta masculinitat tendra és meravellosa.
0: I també ens ha triat aquesta altra.

0: això a de Castells, o sigui, anàvem bé amb el Víctor Jara, Sex Pistols, Mira Tu, Stay Home i la Judith Nederman, en Cisa, l'Albert Pla, i ara, aquí, la Renfe...
1: Les Ruïnoses.
0: Les Ruïnoses, eh? Ruïnoses són? Sí, Ruïnoses. Chau, gran ruïdosa, si no... A tot.
2: Subí en un tren y me desperté en Terrassa. Subí en un tren y me desperté en Terrassa. Y va a consolarme, me metí otra cubata.
0: Això és l'efecte que et causa anar sovint amb la Renfe.
1: Exactament. Jo, com que ja t'he dit que visc entre Barcelona i l'Empordà, la sí. R11 és la meva.
0: És la teva. I això sí, grans pel·lícules ens ha escollit.
3: I can't see you, but I know you're here. I feel it. You've been hanging around since I got here. I wish I could see your face.
0: Aquest cel sobre Berlín de Wim Wenders, per què ens l'has triada?
1: Perquè a mi tota aquesta història dels àngels m'encanta. La trobo tan bonica i aquesta pel·lícula em va fer entendre moltes coses dels humans. És una pel·lícula d'amor preciosa i és una pel·lícula sobre espiritual, també.
0: Tu tens un àngel que...
1: Jo tinc un àngel que és l'hòstia, Sílvia. És la millor cosa del món.
0: Bueno, escolta.
1: És que no em puc queixar.
0: A veure.
1: T'ho dic de debò, eh?
0: Jo no sé... No em puc queixar del meu àngel.
1: Ah.
0: Però, ens ho pots presentar?
1: És que desagraïts l'infern és ple. És a dir, a veure, què estem? Tu i jo aquí, fantàsticament, no?
0: Sí, i els oients, també, i aquí el Xavier Llaurador i el Xavier Vila.
1: Bueno, clar, amb la ràdio sempre hi ha aquesta sensació
0: sí,
1: que un
0: sí.
1: parla...
0: El teu àngel, què? El teu
1: no,
0: àngel?
1: No, el meu àngel, mira, m'ha permès... Per exemple, escriure a l'antropòloga, m'ha ajudat... No sé, a mi... Jo perdo una cosa i si la perdo és perquè l'havia de perdre. Les coses, fins i tot que penso que són dolentes, després acabo donant... M'acaba donant la volta i penso, ah, clar, és per això que ha passat això.
0: Però tu tens una mirada optimista sobre la vida.
1: Sí, no, perquè també de tant en tant em poso bastant solastàlgica. El meu algoritme no para d'enviar-me que ve el niño, que venen els huracans, que venen no sé què... O sigui, jo, Déu-n'hi-do,
0: Sí, parlarem amb el teu algoritme, però l'Àngel ens el presentes.
4: No, Patterson, right?
5: Not really, but...
0: Continuem al cinema. Aquesta pel·lícula està més cap aquí, aquest Patterson, una pel·lícula de Jim Jarmusch. Aquesta no l'he vista. Què tal,
1: ostres,
0: aquesta?
1: Te la recomano molt. Sí? És sobre un poeta que és conductor d'autobús. I jo crec que és de les pel·lícules que millor retrata que és un escriptor. Perquè en el cinema de vegades es mitifica molt la imatge de l'escriptor, no? I l'escriptor, sobretot hi ha el drama del full en blanc, hi ha tota la història no sé, se l'imaginen en una cova, amb tot de llibres, un ésser marginal, o si no, algú molt exitós que fa bestsellers i que té molta cua a les llibreries. Però aquest és un poeta que és conductor d'autobús i no pot evitar fer versos. I posa sempre l'antena amb les converses dels seus passatgers i a partir d'aquí se li desperta la creativitat. I això és el que és. Això és el que és escriptor. I és l'únic valor que té ser escriptor. És això. Parlo en masculí perquè sóc d'una altra època. La meva filla em renyaria. Ser escriptora. És això. Estar amb la ment ben oberta i que aquest àngel, diguéssim, que et va dient les paraules i a partir d'aquí surten les frases.
0: Ada Castells ens ha recomanat altres llibres. Nua fins a la cintura, el coll girat, l'axil·la dreta completament al descobert, el braç estirat en una tensió suau, envoltant el cap, tot això desperta, excepte el pit, que em dorm un estrany son. Què hi fa el meu pit adormit? Enmig d'una plana ja gairebé tota somieig. La plana de la història d'una literatura, la meva literatura, la del meu poble, que viu al cor de la boira des de fa 4 segles, que viu tot esperant el vent que les passa, que la fa visible, fins que torna a gemolir-se sobre ella blanca, espessa, humida, freda com la ceguera de la mort. I encara així, moltes veus s'hi agiten dins, s'hi revolten fins de sagnar-s'hi. Què ens has triat?
1: Bueno, la Dolors Miquel ha fet un gran llibre, amb el pit adormit, un gran llibre. I un gran llibre perquè parla de la seva malaltia, un càncer de pit i més coses, però amb molta sinceritat i sense victimisme, sinó absolutament descarnadament, que és el gran valor de la literatura, que és un ésser humà que t'està parlant a tu, no?, quan llegeixes, i després explica tota la història del pit al llarg de la història de l'art, molt ben documentat, perquè és una persona molt culta, i a part explica aquesta joventut que ja va viure de poetes, una mica com els beatniks, però com eren catalans, no són tan coneguts i no són tan mítics, i parla, doncs, de l'Enric Casasses, del Roig, de l'Escofet, de molta gent, i és una gent que jo també vaig viure, amb el meu vessant de periodista cultural, ho vaig viure de prop, tot allò, i realment ens ho passàvem molt bé.
0: Què hi fa aquest pit meu aquí? Hi ha tot ell transcendència de mutilació, tot ell futura possible ferida. Què hi fa esperant enmig d'una plana cega? Ell que hi veu dins les visions, ell que ofereix possibilitats d'alletament, mutilació de maternitat, que fa seu, que s'empodera en el canvi de la mare per la guerrera. El pit adormit, Dolors Miquel. I també ens has triat L'home que riu i L'hombre que rie, en castellà, on l'hem trobada en català, de Víctor Hugo. Per què?
1: Perquè també és una història amb un personatge molt fort, que és un personatge que té la cara desfigurada i no pot deixar de fer un somriure permanent. I li passen moltes desgràcies, com sol passar amb el Víctor Hugo, però ell, evidentment, no pot treure's aquesta cara del damunt. I és com els condicionaments que tenim de vegades per les circumstàncies que ens van canviant la nostra manera d'estar en el món.
0: Ursus era un hombre, Homo era un lobo. El hombre había bautizado al lobo. Que ho deixem. Escolta'm, en Castells, torna quan vulguis. Quin llibre estàs fent, ja?
1: Mira, he fet teatre.
0: Ah, què serà?
1: Ui, és una història d'un gat, perquè aquest estiu el gat de la meva filla em va atacar. Em va atacar fortament. Va fer una cosa que es diu agressivitat redirigida del gat.
0: Carles Porta, aquí hi ha un crim.
1: Exacte, no, és que va ser molt bèstia.
0: Ah!
1: I a partir d'aquí, doncs, mira, aquestes coses que dèiem, que de vegades et passen coses dolentes, però et t'obren finestres o portes, i he aconseguit fer una obra de teatre.
0: Ada Castells, moltes gràcies, eh?
1: A vosaltres.
0: Si t'haguessis de definir amb una frase, tu que les fas tan bé.
1: Ai, que punyetera que ets.
0: No és notícia.
1: Doncs diria que sóc una persona bastant vitalista i que ara estimava molt els gats i ara tinc una gran crisi.
0: Nosaltres el que fem és recomanar-vos L'antropòloga, perquè sota una història de ciència-ficció hi som. I just wanna see my friends, I wanna walk the streets again. L'Ada Castells ha vingut i hem pogut parlar del seu llibre i de tot ella, i de nosaltres. I ho hem fet en equip aquí al divan amb en Xavier Vilà en el guió, amb en Xavier Llaurador, aquí se no et dius Xavier,
1: ja
0: al sol, amb l'Albert Castellví, que ho coordina, Sílvia Coppola, encantada de venir a aprendre. Avui no so. Tinc un àngel i every day we'll
6: sing a song. Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppola de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat només unes hores abans i d'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
2: The first step is ceasefire, energy ceasefire.
3: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills, i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
2: And I think it's fair deal.
1: Però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, que seria el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky. Com a rerefons, recordem el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
4: El Departament d'Agricultura investiga un total de 50 contractes susceptibles d'infringir la llei de la cadena alimentària per si s'està comprant raïm per sota del seu preu de producció, segons ha explicat el conseller Òscar Ordeig. A l'agost van començar les inspeccions, algunes de les quals impulsades per denúncies de pagesos, organitzacions o altres professionals del sector. Els sindicats agraris critiquen alguns elaboradors de vi per pagar per sota dels 53 cèntims al quilo.
1: La farmacèutica Salvat tancarà d'aquí a 3 anys la seva planta d'Esplugues de Llobregat i portarà la producció a la fàbrica que té a Alcanar de Henares. Aquesta mateixa setmana, treballadors i empresa han de pactar les condicions del trasllat, que afectaria 143 persones. Qui no accepti el trasllat serà acomiadat, i el comitè reclama que es tingui en compte que molts treballadors no podran moure la família i volen que se'ls reconegui els danys treballats.
4: El thriller periodístic Res non verba, de David Mataró, guanya el 20è Premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
5: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic del Temporada Alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
6: D'una manera, amb un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
5: El premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta de l'any vinent.
1: Dia de Castellera avui, de Santa Teresa del Vendrell, amb 6 castells de gamma extra que s'han repartit la colla jove Xiquets de Tarragona i també els Minyons de Terrassa. Anem fins allà, fins al Vendrell, amb el David Prats.
7: Una setmana després del concurs de castells, la temporada castellera ha seguit amb embranzida aquest migdia a la plaça Vella del Vendrell. La gamma extra se l'han repartit els Minyons de Terrassa i la colla jove Xiquets de Tarragona. Els Minyons s'han apuntat el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9, prova del de 10 pisos que volen portar el 25 d'octubre a les Fires de Sant Narcís de Girona. Han acabat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. La jove de Tarragona també ha jugat fort a la plaça Vella, amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han arrodonit l'actuació amb el tercer pilar de 8 de l'any. Pel que fa als nens del Vendrell, han repetit el resultat de la setmana passada a la jornada dissabte del concurs de castells, amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
1: I I ara els esports. Sergi Andreu, bona nit.
8: Bona nit. És a punt de començar la segona part al Sardinero, partit de primera divisió, Racing 1, València 1. Ja disputats aquesta tarda, el Betis ha guanyat l'Osasuna per 5-2, és tercer a la classificació a 5 punts del Barça, l'equip andalús, Elx 0, Celta 0 i Real Societat 3, Deportivo 2. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 86-89 al Palau Blaugrana. La resta de catalans han perdut tots. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi. Jorge Martín ha acabat tercer i recupera el liderat del Mundial. I en Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és el segon.
0: Fins aquí les notícies.
9: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
10: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud
11: de... De moment es manté el nivell roig d'alerta.
12: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials...
13: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar...
14: En moments excepcionals, sempre hi som.
15: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
14: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
16: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
17: Això és un desastre.
18: S'ha restablert la circulació per via única entre...
14: Rigorós amb la informació.
19: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes
20: gràcies. Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
21: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
22: Convocar unes eleccions generals que se...
23: Que no voten, paguen deudes.
24: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
0: Catalunya Ràdio.
14: A tota hora i a tot arreu.
21: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
20: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
25: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
14: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
26: No és només un reality.
27: A què hem vingut aquí?
28: A guanyar!
26: Tampoc una cursa més.
27: Para! Para aquí!
26: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
29: Vaig al límit amb tu.
0: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.

0: Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Avui comencem el Revolució 4.0 amb un debat intens sobre la IA i les xarxes socials i els menors, però abans comencem amb una història que ens porta fins a Austràlia. El 10 de desembre del 2025 per a molta gent és un dia més, però per als adolescents d'Austràlia és un dia molt marcat en el calendari. Començaran el dia una mica diferent. Ha dit el primer ministre, a partir d'avui, una nova llei prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
2: El dia abans vam estar intercanviant-nos els números de telèfon amb els companys. Fins ara parlàvem per Snapchat i l'endemà ja no ho podríem fer.
1: La llei els tancava l'accés, Snapchat, Facebook, Instagram, Reddit, TikTok, Twitch, YouTube, Threads i X, entre d'altres xarxes socials. Per als adolescents australians, aquell era el dia de l'apagada.
2: Temia quedar-me aïllada. Visc a 5 hores de Sydney. Per mi serà un inconvenient no poder contactar amb els amics tan fàcilment.
1: En pocs dies, les plataformes havien restringit o eliminat quasi 5 milions de comptes que consideraven que pertanyien a menors de 16 anys. Ara bé, feta la llei, feta la trampa.
2: Em van tancar el compte de Snapchat, però en una hora me'n vaig fer una altra. Vaig posar que era més gran.
3: Jo vaig optar per un sistema de detecció facial per dir-li Snapchat la meva edat i aquest sistema va trobar que semblava més gran de 16 anys.
1: El govern australià diu que pren aquesta mesura per ajudar els pares.
4: No volem que els pares hagin de carregar individualment amb la pressió de dir no.
5: El meu fill té 12 anys i ja ha trobat la manera de saltar-se la prohibició. Sé que ho farà a la meva esquena i hauré de controlar-ho encara més.
1: Tres mesos després de l'entrada en vigor de la llei, els pares de menors de 8 a 15 anys que reconeixen que el seu fill tenia un compte a les xarxes socials va passar del 50 al 31%. És una bona davallada, però la mesura no va funcionar del tot bé perquè els sistemes de verificació de l'edat a les xarxes socials no eren confiables. Aquest mes de juny, el govern australià ha presentat un nou model per verificar millor l'edat dels menors. Vosaltres, què en penseu? Fem bé prohibint o tancant l'accés dels menors a les xarxes socials i a la intel·ligència artificial? Benvinguts al món de demà. Comencem el debat, comencem a revolucionar-nos.
6: Avui, al Revolució 4.0, debatrem sobre si hem de regular o no l'accés dels menors a les xarxes socials i a la intel·ligència artificial amb Fernando de la Rosa, Dolors Reig i la influencer Cèlia Espanya. Descobrirem la història de l'emprenedora Sílvia Alsina, una de les 100 dones més influents d'Espanya, segons la llista Forbes. I al final del programa, amb la Simona Levi, parlarem de totes les pors que han generat històricament totes les noves tecnologies, des del telèfon fins a la bicicleta.
0: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, el món de demà, amb Xantal Llavina.

0: els adolescents de tota Europa, oients, passen unes 4 hores i mitja al dia enganxats a les pantalles entre setmana. Els dissabtes i els diumenges poden arribar fins a les 6 hores. Són dades de l'Eurobaròmetre 2026 de la Comissió Europea. La preocupació per l'accés dels menors d'edat a les xarxes socials i a la intel·ligència artificial ara és un debat que s'ha fet cada cop més present dins la nostra societat. Parlem de si s'han de posar controls o límits o fins i tot prohibir l'accés dels menors de 14 anys a la IA, tal com proposa el president de la Generalitat fa pocs dies, Salvador Illa. El govern català ha anunciat 67 mesures per garantir el benestar digital de la infància i l'adolescència. I ara bé, aquest és el camí? Avui ens ho preguntem al Revolució. Acompanyada de tres persones molt digitals, la Cèlia Espanya, que és creadora de continguts, que coneix bé les xarxes des de dins i que ha explicat públicament la seva també doble cara dins la xarxa. Cèlia, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, gràcies.
0: Dolors Reig, experta en xarxes socials, psicòloga, què tal, benvinguda.
2: Hola, què tal?
0: I Fernando de la Rosa, Titonet, expert en tecnologia i estratègia digital, que davant de la temptació de prohibir defensa la necessitat d'establir regles i construir criteri. Què tal, Fernando?
3: Ja ho has explicat tot. Ja no hi ha debat.
0: A veure, què hem de fer amb els nostres fills? Avui parlarem tant de les xarxes com d'intel·ligència artificial, però l'altre dia deien, sobretot els menors de 14 anys a la intel·ligència artificial, que no entrin fins passat els 14. Estàs d'acord, Titonet? Tu no.
3: No, home.
0: Per què?
3: A veure, què he dit 14? Per què no 13? No, 13 i mig. Millor 13 i mig. No, 12. O sigui, això es basa en evidències o en una por absurda de fixar un límit perquè sí? Aquesta és la primera idea. La segona idea és, què és intel·ligència artificial? Comencem
0: vol
3: ja
0: dir,
3: aquí.
0: Vol dir consultar, per exemple, ChatGPT, Claude, perquè no facin tots, ara parlem, no facin tots els deures amb intel·ligència artificial, no facin dossiers... Tu digues.
3: Que no facin servir Google, tampoc. Llavors, on fiquem el límit de què sí hi ha i què no sí hi ha? Això és molt difícil. Prohibir, a més, com a concepte, és assegurar-nos de que no hem entès la tecnologia i és un fracàs com a societat. Mm. Prohibir és quan ja no saps què fer. Llavors, això de començar a prohibir alguna cosa que tu i jo sabem, que no és que sigui el present, no és que sigui el futur, és el present professional de tots. Llavors, crec que no estem entenent què vol dir això de la IA.
0: A veure, si li estàs d'acord amb el Titonet?
1: Jo estava pensant que... O sigui, vos imagineu a vosaltres mateixos en 14 anys tenint la IA? Com la faríeu servir? És que a mi m'hagués afectat molt negativament, trobo. Perquè si ja m'ha afectat en 28 anys, saps?
0: A tu t'ha afectat negativament?
1: Al principi una mica, perquè, claro, jo, pues, lo que fa tothom, pues, li contes els teus problemes personals i acaba sent el teu psicòleg i... Jo crec que m'hagués afectat negativament, igual que al seu moment les xarxes socials a mi em van afectar molt negativament.
0: Dolors Reig, tu que coneixes bé les xarxes, què en penses? S'hem de prohibir o no? Ara deia la Cèlia, que és influencer, que a ella li ha afectat. Li ha afectat tant.
2: Mira, molt interessant. Molt interessant això que diu la Cèlia. Molt interessant això que diu la Cèlia. Mira, jo, agafant una mica el que diu tots, la IA, exactament què és la IA? La IA fa moltes coses i, de fet, està inclús integrada a Google ja. O sigui, tu li fas una pregunta a Google i els resultats que et dona, resultats i et dona IA. O sigui, que a veure, no sabem ben bé què és IA. Jo el que faria, i crec que aquí apuntava molt bé la Cèlia, és el tema de prohibir el tema de determinades coses més de caire emocional, de caire psicològic. Jo com a psicòloga realment em poso les mans al cap i he fet estudis del tema i bueno, he fet una investigació, etc, de lo perillós que pot ser que, per exemple, en un moment, penseu per exemple un episodi bipolar, que nosaltres diem els psicòlegs, depressió i mania i eufòria, que quan tens el moment eufòric tens ganes de muntar 12 empreses i menjar-te el món. La IA tendeix a donar-te la raó en tot. La IA tendeix a potenciar el que vols ser en aquell moment. Pot ser perillosíssim. O sigui, ja no és només que a vegades falla i a vegades al·lucina i et pot no entendre que hi ha un risc de suïcidi. Ja no és que pot equivocar-se. Ja és que encara que no s'equivoqui, el fet de validar-te, el fet de donar-te la raó en tot, pot ser molt, molt perillós. Jo, a nivell de IA, jo penso que el tret, apuntem a un lloc on no hem d'apuntar. No és tant la prohibició, sinó l'altre el compromís o la prohibició o la regulació de que totes aquestes eines siguin conscients o no es fiquin en temes emocionals, no es fiquin en temes psicològics. Aquí estaríem.
0: Dolors diu regulació, per tant, tenim la de Dolors, que considera perillós, la Cèlia també, Titonet, està bé el debat perquè tu estàs a favor. Clar, quan les has escoltat ara, què has pensat, Titonet? Tenen una part de raó?
3: A veure, crec que, com a tota innovació, fiquem al mateix puesto els riscos i els beneficis. I jo estic segur que avui no convenceré a ningú que tingui la por dins del cos. A ningú. Si tu creus que la IA, les xarxes socials i tot això és dolent, sí, jo no convencerem a ningú. Llavors, el que crec que és, com a la meva visió del futur, és té més beneficis que riscos, i com ens deixem arrastrar per aquests relats de la por, de que farà mal i que és dolent, perdem de vista les diferents oportunitats que tenen pel desenvolupament, per les seves capacitats, per entendre i desglossar millor els
0: problemes. Sí, però aquí tens davant teu una influencer, la Cèlia, que ha dit ella, com a creadora de contingut, que coneix bé les xarxes, doncs que en algun cop poden fer centret acompanyada, val? Sí. La IA a les xarxes, però que també ha tingut molts problemes, en la, no? Per exemple, què t'ha passat a tu, Cèlia?
1: Bueno, jo als 14 anys, justament, va ser quan se'm va greujar el trastorn alimentari i jo crec que en aquell moment jo tenia xarxes socials i jo veure imatges de noies en cossos superprims no va ajudar. Però és veritat que al passar-ho tan malament he sigut molt conscient d'aquestes coses negatives. Llavors potser és una solució una mica dolenta i dura, però cadascú serà conscient de les conseqüències negatives a través de viure-les en la seva pròpia pell, saps? En comptes de que te les digui algú i entendre-les tu mentalment, si no les vius, llavors entens la part negativa i ho fas servir per a lo que et vagi bé tu.
0: I ara la IA, en quin sentit ha afectat la intel·ligència artificial o el ChatGPT o el Claude?
1: Estava superant una ruptura i no només necessitava suport psicològic del meu psicòleg, sinó jo volia entendre tot, per què aquesta persona s'havia comportat d'aquesta manera, i llavors buscava un munt d'eines psicològiques a través de la IA, que si l'eneagrama, que si l'astrologia, que si moltes coses, que per entendre comportaments humans, i llavors vaig entrar a un túnel i a un bucle que no podia sortir de buscar informació i d'entendre, entendre, perquè allò és un pou sense fons també, la IA, perquè ell també te va reconduint i et va preguntant perquè no pares de preguntar-li coses. Llavors, al final de la pregunta te proposa coses perquè seguisques allà, saps?
0: Clar, Dolors, què penses del ChatGPT, del psicòleg, no? Que fan servir molta gent, fa servir el ChatGPT per consultes, doncs problemes amb la mare, amb el pare, amb la família, amb el nòvio, sí?
2: Sí, sí, bueno, a veure, jo penso que una mica és el mateix. És el que està dient la Cèlia, és que t'està potenciant el TOC, en el fons. T'està potenciant l'obsessió compulsiu, en el fons. Sí, una de les coses que treballem a teràpia és això, és el desconnectar del pensament, el no donar tanta importància als pensaments. La IA va totalment al revés, ho reforça. Tot i així, la meva visió no és negativa. Penseu el que comentàveu ara. Vaig començar a preguntar per l'eneagrama, pels horòscops, d'acord. Això, penso que si hagués estat transparent, t'ho dic a tu, hagués estat transparent la conversa amb el psicòleg hauria d'haver... O sigui, IA sí, però una mica curada d'alguna manera. Mm. O sigui, que el mateix psicòleg t'hagués dit, ostres, doncs no vagis per aquest punt, perquè en aquest punt sí que no t'ajudarà. Si necessites validació immediata, que et digui, doncs, ostres, has de superar el trencament, no sé què, doncs fantàstic. Però sí que hi ha, diguem, camins perillosos, però que es tracta de no entrar-hi, es tracta de que algú des de fora, quan estàs emocionalment malament, evidentment no pots, però que algú des de fora tu monitoritzi d'alguna manera. Però segueixo pensant que és que aquestes eines no estan preparades per fer suport psicològic. Ho estan fent una mica
0: Titonet,
2: per defecte, Titonet, però no
0: veure,
2: és la seva feina.
0: Què li diries a la Dolors i a la Cèlia?
3: La primera cosa és que si tens preguntes, busques. Sí? I si no, està prohibit la IA, fantàstic, te'n vas a Google i comences a mirar articles i arribaràs a diferents punts. Llavors, hi ha una composició...
0: Però és que ara,
3: composició...
0: perdona, disculpa, Google sí, ja amb Gemini ja és IA també, és a dir, entres
3: això,
0: clar...
3: La frontera és molt
0: entres
3: difícil.
0: Entres i ja te la trobes, la IA, ja no per és això. Google també.
3: Però abans de la IA, anem 5 anys cap enrere. Si tu buscaves alguna resposta, buscaves a Google i trobaves el que trobaves, llavors hi ha una part d'esperit d'entendre si allò que llegeixes està bé o dolent, que els metges ho han sofert durant els últims 10 anys de... Ostres, porto un mal aquí i jo crec que són els rinyons. Ja vens sobreinformat. Llavors, si tens preguntes, buscaràs respostes. Això és el primer. I el segon és que jo insisteixo en que no sabem utilitzar la IA. La IA no és una IA. La IA de la Chantal és diferent de la de Dolors i de la meva. Per què? Perquè té una sèrie d'elements que tu tens que configurar. Si no saps configurar l'eina, és obvi que et donaran les respostes que vulguis. Llavors, es tracta de saber configurar bé. Però tornem al debat dels 14 anys, sí? Jo crec que no hem entès exactament què vol dir prohibir l'accés de la IA als menors de 40 anys. Hem ficat el mateix calaix, xarxes socials, mòbil i IA, tot junt. Llavors,
0: home, però és que ara ho tenim tot a dins del mòbil, eh? És que, titonet, jo tinc al mòbil les meves xarxes socials, com tothom,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, però tu t'hauràs ficat...
0: Instagram, LinkedIn, i ara tinc el ChatGPT i el Claude. Evidentment que jo em dedico al món TIC, Cèlia, i jo consulto, però clar, a mi també em passa, jo també parlo molt amb la IA i penso, i sóc adulta, eh? Quant de temps li dedico? Però el meu cervell està preparat, el cervell del jove, Cèlia. Aquest és el tema que també parlen molts experts, no? El servei dels joves no és el mateix que el d'un adult, no?
1: Clar, és això. I el que tu dius de... Els joves encara potser tenen més preguntes. I és veritat que ara penso, igual aquestes preguntes les hagués buscat a llibres, també.
3: També.
1: El que passa que la IA és molt més ràpida i accentua el toc.
0: És que els llibres no ens parlaven, Titonet. A veure, els llibres no ens parlaven, no ens parlaven? En canvi, ara tens una màquina que et contesta.
3: I què és millor, tindre preguntes? Què és millor, tindre preguntes i buscar les respostes, o millor mirar la tele a l'Isla de les Tentacions? No sé, eh? Perquè si ens fiquem a prohibir, ja, arribarem però... a debats absurds.
0: Mira, la Dolors, a veure, la IA ens deixa pensar, perquè nosaltres quan buscàvem un llibre, pensàvem, llegeixes i penses. Quan busques a Google... et dona consells, llegeixes i pensa. Amb la IA també la llegeixes, però li fas cas o no li fas cas? És que és una mica complicat, no?
2: Mira, teniu dues generacions una mica aquí i una mica els dos que ho veuen diferent, saps? El Titonet i la Cèlia, i penso que és generacional. Jo sempre dic que la IA és una eina meravellosa pels que venim d'una altra generació on sí que ens van ensenyar a pensar, on sí ens vam educar sense la IA, etc. El problema és que les generacions actuals ja aterren en aquest àmbit. O sigui, al final és el de sempre, tant per les xarxes socials com per la IA, l'important és el criteri. I el criteri es fa d'una bona base teòrica, cultural, creativa, ètica, de valors, etc. Si no tens aquesta bona base, la IA és un perill absolut. El que diem de saber fer-li les preguntes, de saber configurar-la, etc. Si la tens, és meravellós. Per tant, si prohibim, i en aquest sentit estic d'acord amb el Titonet, si prohibim no podrem formar aquesta bona base. Aquí jo penso que és el quid de la qüestió, de si la prohibim no la podrem, no podrem formar el criteri i dir-li a l'alumne, no, no, això que m'estàs presentant no ho has filtrat perquè no té en compte fonts diverses, no ho sé, qualsevol clar. Cosa que veiem.
0: Sí. Jo em pregunto, Titonet, que no ens faci, que no li faci els deures a la IA. És a dir, està substituint un esforç cognitiu... dels nostres fills i filles, Titonet.
3: Vale, però, home, qualsevol professor que conegui la IA el que fa és... no els hi dona un treball perquè ho resolguin al ChatGPT. Dóna'm el treball...
0: Molta gent ho està fent servir, sí, perquè però, diuen en 5 minuts em fa el dossier.
3: Sí, però com a professor, ara el que demanes és quines fonts has utilitzat, quines són les preguntes que has utilitzat, quines eines has utilitzat, i llavors no només és el treball, és el procés, perquè quan tu utilitzes l'IA és més important com ho prepares que no el resultat. Llavors, crec que l'avaluació canvia. Amb la mateixa avaluació és obvi que amb l'IA es pot fer els deures i pots fer els treballs, el treball de final de carrera i qualsevol treball universitari. El que hem de canviar és els sistemes d'avaluació.
0: Anem a escoltar una història, la Susi, la nena que cau en un forat cada cop que agafa el mòbil. Marxem fins a Escòcia, som a l'habitació de la Susi, té 13 anys, està estirada al llit mirant el mòbil.
4: Un últim vídeo i a dormir.
0: No és veritat, un vídeo porta un altre i un altre i un altre i la Susi es passa mirant el mòbil una mitjana de 7 hores cada dia.
4: Puc mirar TikTok durant hores i hores sense avorrir-me, però tan bon punt poso una pel·lícula. M'avorreixo i torno a mirar el mòbil.
0: La Susi mira sobretot vídeos de lifestyle i moda i li interessa molt estar al dia de totes les tendències. A TikTok sí, està unes 4 hores, les altres 3 se les passa a d'altres xarxes socials, sobretot a Snapchat.
4: Fent scroll, el temps em passa volant. Per mi agafar el mòbil és com caure dins d'un forat.
0: Aquesta història és real. El cas de la Susi s'explica en un informe d'Ofcom, l'autoritat que regula les indústries de la comunicació al Regne Unit. L'informe es va publicar l'any passat i el trobareu disponible a internet. Coneixies aquest informe i la història de la Susi?
1: No ho sabia, no ho sabia. Però ara estava pensant en allò que diu el psicòleg Joan Soler, que també l'he conegut gràcies a les xarxes. Ell és psicòleg i fa contingut de psicologia i diu que les xarxes no són el problema, sinó és la solució a un problema de base. Llavors, jo entenc que aquesta xiqueta és igual de vulnerable que ho era jo, i el que fan és que pues, les xarxes han amplificat aquest problema. Trobo.
0: Déu-n'hi-do, és que clar, la llista s'amplia, eh? Titonet, xarxes socials...
3: Bueno,
0: jo... Que n'hi ha moltes aplicacions d'allà.
3: A veure, jo com a pare... Ara parlo com a pare.
0: Com a pare.
3: Jo tinc dos fills, un de 15 i 13, i ells tenen mòbil. I el que tenen és accés a un munt d'eines, però amb restriccions. Llavors, amb aquesta part de restricció...
0: Jo... Quina restricció poses? Està bé que ens donis consells. Quines poses?
3: Per exemple, a YouTube tens 15 minuts al dia.
0: Val.
3: Això que deies tu de l'Instagram i tot això està prohibit. Per què? Perquè se'n van. Se'n van. El WhatsApp tenen una sèrie de temps. Llavors, quan tenen que fer alguna cosa, doncs, ostres, és que tinc que preparar un treball i vull agafar YouTube i escoltar música, doncs li dones accés. Llavors, hi ha una part que entenguin que hi ha uns límits. Molts adults haurien de tindre límits. Llavors, quan tu fas límits al mòbil, comences a entendre on estan les barreres, on et senta bé, on no et senta bé. El que passa és que no tenim límits. Això no és prohibir, és fixar. Llavors, és obvi que totes aquestes eines estan dissenyades per captar la teva atenció, però fins que no et passes, no tornes enrere i no et trobes el límit.
0: Dolors, la Generalitat pretén fixar els 14 anys, com a llindar per l'ús de la intel·ligència artificial generativa. Et sembla bé els 14 anys?
2: Bé, no, estic una mica amb el mateix. Si és a nivell emocional, em semblaria bé fixar-ho als 18-20. Si és a nivell de feina, d'aprendre, de l'escola, etc. Mira, en tot cas jo no recolzaria un enfoc prohibitiu, però sí, suposo que sí que és una bona data als 14 anys.
0: Cèlia, si haguessis de tornar avui als teus 14 anys, voldries que els teus pares t'haguessin prohibit les xarxes i la utilització de l'IA?
1: És que no sé si hagués servit, ara que ho penso, de curar-me. O sigui, de jo no entrar en bucles.
0: Ara estàs bé?
1: Sí.
0: Ho has superat tot?
1: Sí, jo crec que sí. O sigui, ara mateix, dia d'avui, 5 d'octubre, jo sí.
0: Però t'estàs escoltant molt joves, ara. Què els hi diries? La Cèlia quina edat té ara?
1: Jo en tinc 28 i he hagut de fer pues, molta consciència, molta teràpia meua, però que és veritat que les xarxes no han sigut el problema, han sigut han amplificat el que jo tenia dins. Llavors, jo el que faig a dia d'avui és...
0: Què fas a dia d'avui?
1: Ficar-me molts de límits, com explicava l'expert.
3: L'expert.
0: A veure, explica'ns aquests límits, que potser ens els hem
1: jo,
0: de posar tots
1: exemple,
0: una mica. Sí?
1: Faig, que potser no són bons límits, però jo... treballo de les xarxes. Jo visc exclusivament de l'Instagram, vale? Llavors tanco el mòbil a les 8 de la tarda i hasta les 8 del matí del dia següent no l'obro ni per a WhatsApp ni per a res de res. Així són 12 hores de mòbil i 12 hores de no mòbil. I no tinc notificacions de cap tipus, cap ni un. I potser alguna restricció més ja, però no me'n recordo. Ah, sí, 15 minuts màxim a l'Instagram cada dia, però claro, això ho vaig allargant perquè a vegades s'ha de publicar i has d'estar allà un ratet.
0: Tu també, però, Titonet?
3: No, jo també. Jo caig, restriccions a saco. I jo, a casa tenim el protocol de tecnologia familiar.
0: I quin és?
3: Per exemple, els mòbils dormen a la cuina.
0: Ah, molt bé, i es carreguen
3: perquè
0: a la cuina?
3: Es carreguen tots
0: no a la
3: cuina.
0: Tauleta de nit?
3: No, ni de broma. Llavors, tots a casa tenim uns límits. Si algú dels meus fills diu, ostres, et veig molt enganxat, quantes hores jo li ensenyo. Llavors, som els adults els que tenim que donar exemple per sobre. Abans, no sé qui deia que la clau està en tindre una bona base. La base no es crea a l'escola, perquè a l'escola hem fracassat contínuament en introducció de les tecnologies. La base es fa a casa.
0: Està clar que les escoles necessitaran protocols sobre com ha de funcionar la intel·ligència artificial, i això en parlarem segurament en els propers mesos, però hi haurà un protocol que s'haurà de seguir de regular. Ha estat un plaer, de veritat, Cèlia Espanya, Fernando de la Rosa, Tito Net i Dolors Reig, moltes gràcies per ajudar-nos a comprendre, no?, aquest fenomen que cada vegada és més important a les nostres vides.
5: Revolució 4.0, el món de demà, amb Xantal Llavina. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: Cada cop que apareix una tecnologia nova sempre hi ha algú que es pensa que serà la fi del món. Ho veiem aquests dies amb la intel·ligència artificial, però abans també ho vam veure amb l'efecte 2000 d'internet, amb la ràdio, amb el telèfon i fins i tot amb el comandament a distància o amb la bicicleta. Avui ens proposem desmuntar mites sobre aquesta por a les noves tecnologies i ho fem amb l'activista Simona Levy. Simona Levy, què tal? Com estàs?
6: Molt bé, encantada de retrobar-te, Xantal.
0: Molt bé, col·laboradora de la Revolució d'aquesta temporada. I escolta, a veure, la tecnologia ja està molt acompanyada del relat de la por. Per què ens fa tanta por allò que encara no coneixem, em diries?
6: Jo això no ho sé. Jo el que sé és que a mi em fa una mica de vergonya quan reproduïm pots antigues. Avui et porto totes notícies d'anterior al 1930 que diuen coses exactament igual. Per exemple, el perill que els nens escoltin la ràdio per més de 2 hores. No? I doncs, jo, la qüestió és que no hem d'obviar els perills. Jo sempre dic, pensem a la roda. No hem d'obviar els perills. La roda té perills. Però si tot s'escora cap als perills, després correm el perill de no controlar-la nosaltres i que arribin aquests grans corporacions o governs que ho controlin per nosaltres. Per la qual cosa, por una mica, una tercera part de la conversació sobre la por, la resta sobre què fem amb ella i com fem que sigui democràtica.
0: Clar, perquè la por, dius avui que quan ja es va inventar la bicicleta també hi va haver un discurs de la por, que es deia
6: Mira,
0: sobre
6: la exemple,
0: bicicleta.
6: Mira, per exemple, jo porto notícies, tot això és veritat. Per exemple, en el Boston Daily 1895 es deia que es va descobrir una nova malaltia descoberta a Londres, que es deia cara de bicicleta. Un posat angoixat i una palidesa maladissa que era deguda a la bicicleta.
0: Què dius?
6: També la bicicleta, en 1897, es deia que la moda de la bicicleta estava fent créixer les apendicitis. Després, que feia embogir. La bogeria de la bicicleta, sobretot, afectava les dones, aquesta, evidentment, perquè les dones en bicicleta ens tornem boges. I després, però més coses, el New York Times, 1894, porta la debilitat mental a la bogeria general i a la mania homicida a la bicicleta. Aneu en compte. Això és només per la bicicleta, però també hi ha perles sobre la ràdio. Hi ha
0: la ràdio també, no? És a dir, sí. A mi em sorprèn perquè aquestes dades segur que molts oients avui no la coneixien, però que la ràdio també va ser una nova tecnologia que en el seu moment també va fer por, que es deia de la ràdio.
6: Sí, o sigui, per exemple, Pittsburgh Gazette 1944, i aquest és el que més s'assembla al que estem dient ara dels nens i la tecnologia, és el tema de la ràdio. Els programes de ràdio els alteren i són perniciosos per als nens i alteren el seu son. O sigui, que és cert, O sigui, jo no estic negant que si estem tot el dia endollats a l'internet o a la ràdio o a la tele, això és, no pot ser bo, però no hem de fer això d'això una patologia, no? Ara preferim que els nens escoltin la ràdio que no estiguin al telèfon, però fa no gaire era justament uns dels perills. La ràdio, després també diu que qui escolta la ràdio de l'alba al vespre padeix la malaltia del ràdio perpetuum, un reblandiment lent però segur
0: això,
6: del
0: això
6: cervell.
0: Això quan es deia, el segle...
6: 1943.
0: The
6: Cincinnati Inquirer. També la ràdio, notòriament, i això ho diu la respectable revista Science and Innovation de Nova York 1924, en un editorial principal, quan plou molt, gairebé qualsevol pagès et dirà que la culpa al seu

0: que se titula El telèfon desenmascarat. Ja era hora que la naturalesa atroç del telèfon quedi completament al descobert. Quan aquest instrument nefast es va presentar per primera vegada, es va fer creure que la seva finalitat era innocent, però no és així. I finalment l'autor diu que no cal matar els inventors fabricants del telèfon, això ja està bé, és una precaució, està bé, però quan hi haurà la mort dels inventors i fabricants del telèfon, això contribuirà molt a crear un sentiment més de pau.
1: Ja. Déu-n'hi-do, clar, a veure, quan una tecnologia no apareix, Simona, tendim a jutjar-la, no?
0: Sí.
1: Amb les categories de tecnologia anterior i surt la por, no? Però ara que estem amb la Simona, digue'm la veritat, algunes pors a la intel·ligència artificial, quines et semblen que tenen sentit? És a dir, sempre genera una por, però hi ha algunes pors que tu també, com a experta digital, dius, bé, això també ho hem de tenir en compte.
0: Mira, jo com a experta digital vam ser dels primers amb tota la ola d'activisme digital preocupats per les dades. O sigui, jo faig una campanya, de fet tinc un informe només sobre com ens han d'entratar. O sigui, és ara, però la narrativa és tan forta. O sigui, jo defenso que hem de vigilar els perills de la tecnologia i sobretot els perills de la tecnologia és la manca de transparència. Quan algú ens diu, és tan complicat i tan perillós que no et pot donar tota la informació, però deixa'm a mi que jo en sé, això és perillosíssim. Per la qual cosa, evidentment, com la roda i com tot, és perillosa si és mal utilitzada o si és utilitzada només contra la gent. Per la qual cosa, és una mica tautològic, és una mica una obvietat dir que una tecnologia és perillosa. Totes són perilloses. El foc, el ganivet, totes són perilloses. Per la qual cosa, està molt bé dir-ho. Però quan
2: internet,
0: només diem això...
2: Socials...
0: Internet, les xarxes socials, per exemple, no és una tecnologia. La xarxa social és un producte que ocupa una tecnologia i les xarxes socials estan dissenyades malament com a producte i doncs hi estem totalment d'acord.
1: Però de l'IA, aquesta por de l'IA, tu què t'has semblat? És a dir, què diries? Què és el que et fa por a tu de l'IA?
0: A mi em fa por que no tingui un control, o sigui, que no ens expliquin realment bé com funciona, en el sentit que sí, ens ho expliquen, sabem com funciona, però no ho podem veure. I doncs, per mi, a mi em fa por la manca de transparència, no poder... el fet que les nostres dades, de moment... quan treballem amb IA generativa, amb els chatbots, etc.
1: Queden
0: les nostres dades en el núvol dels propietaris, totes les nostres dades, i doncs el que per mi la recepta és treballar el més ràpidament possible des d'Europa, que és on, des d'on ho podem fer, per tenir núvols en mans no només dels estats o de les institucions, però en mans nostres, que són com els nostres armaris. Si jo tinc la meva petita intel·ligència artificial a casa, a la qual li confesso, no sé, el meu historial mèdic, per exemple, i que després puc esborrar la seva memòria, ja no tinc un problema i tinc una eina molt útil que em serveix per la feina, que em serveix per conèixer més coses, em serveix per moltes coses, però l'he de poder controlar. I això, naturalment, és possible, però no és exactament el camí que estan escollint.
1: També em diries que hi ha una altra qüestió com a activista, que la por també és un negoci, no? Qui guanya
0: exactament
1: quan tenim por a la tecnologia? Qui guanya? Les empreses que es dediquen a aquesta IA, OpenAI, no? I Anthropic.
0: Exactament. O sigui, la por és el gran negoci. La por i captar la nostra atenció i les nostres dades, el gran negoci. Per la qual cosa, no hem de tenir por a la... El fet que digui teniu por a la tecnologia és perquè, si no, la resposta és teniu por a nosaltres. Són ells, d'ells, que hem de tenir por. Ells han dissenyat aquestes tecnologies, però sense anar-nos a la IA, pensem només al Gmail, al correu que fem servir la majoria de la gent, està dissenyada centralitzada. Això no té sentit. En l'era de la xarxa, tenir un correu que ha de passar per casa de Gmail per poder-te arribar a tu, quan tota la resta de coses són enxarxada, que jo et podria escriure a tu, no és per un motiu tecnològic, d'utilitat tecnològica, és per un motiu de control. I en aquest sentit, jo dic que necessito transparència. És realment necessari dissenyar les eines així o l'esteu fent perquè hi guanyeu?
1: I crec que... recordem ara que tu, per exemple, estàs utilitzant el ChatGPT, la IA, i si li dius, vull enviar un correu, envia'm un correu, et demana entrar ja al Gmail, i per tant t'està agafant totes les dades també.
0: Exacte,
1: de
0: sí,
1: Google,
0: sí.
1: Dins sí. de ChatGPT. No sé si ho has provat, però ara, si tu li dius envia'm aquest correu, ja t'agafa.
0: Ja t'ho fa, sí, sí, sí.
1: T'agafa totes les dades que també tenim a Google,
0: I si li dones permís, mira tot el que tens al teu ordenador personal. Jo he provat un dia per provar, i després l'he desinstal·lat, però sí, sí, és així. Parlar qual cosa, jo crec que és una eina realment extraordinària, que ens ajuda moltíssim, en particular a les dones, per exemple, també, moltes feines així, amb poca satisfacció i molta mecanicitat les fa i ens ajuda, és una meravella. Per la qual cosa, a mi m'entusiasma que el podem controlar. I si tot és un debat al voltant de la por, fa que molta gent, jo veig, digui, ui, no la vull utilitzar perquè fa por, i crec que fa que la gent no s'aprofiti de quelcom que li seria de gran utilitat. I paulatinament, per sort, jo crec que a Europa ho estem entenent, els nostres governs paulatinament estan fent un viratge en aquest sentit, i jo espero que posem esforços a Europa per dir, no, nosaltres podem fer una intel·ligència artificial amb altres característiques i amb la mateixa eficiència. Jo crec que aquest és el discurs, molt més que tenir-hi només por.
1: Molt bé.
0: Prudència, però no por.
1: Molt bé. Simona Levi, col·laboradora del Revolució, aquesta 11a temporada, activista, anirem denunciant temes tecnològics amb la Simona Levi aquesta temporada. Gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Catalunya Ràdio 3CAT Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. El món de les bones idees. Revolució 4.0.
1: Avui dia no sé què és més fàcil, ser una dona influencer o ser una dona influent. Sembla el mateix, però no ho és. Com tampoc ho és ser una dona emprenedora, o no ser-ho, o ser una dona que lidera, o no ser-ho. Avui volem conèixer una de les dones més influents de Catalunya, segons la llista Forbes. Ella és líder, emprenedora i presidenta i CEO de Roman, una de les consultores de comunicació més importants del país, i és un plaer que avui hagi vingut a revolucionar-nos amb nosaltres. Sílvia Alsina, què tal? Com estàs?
3: Pues molt bé, Chantal, contenta d'estar aquí amb tu i d'acompanyar-te.
1: Ets una superwoman,
3: Què vol dir això?
1: Home, jo és que, clar, he entrevistat a moltes dones i ara li deia, no?, la Sílvia, estàs a la llista Forbes com una de les 100 dones més influents de tota Espanya, ets emprenedora, 240 persones treballant amb tu, no ha estat fàcil, segur, la teva carrera i arribar fins aquí?
3: No, res és fàcil, no? I és veritat que penso que és un reconeixement, no?, a molts anys de feina, d'esforç, a un equip que treballa. Òbviament, jo lidero, jo sóc la principal responsable, però les empreses sense persones pues no són res, no? I la veritat és que no és fàcil, com dius, però és un repte meravellós, és un trajecte que afecta professional, però també personalment, no?, com et construeixes com a persona, no?
1: Molt bé. Tu ets una dona emprenedora des de sempre. Quan apareix la per primera vegada aquesta voluntat d'emprendre, em diries, en el teu cas, Sílvia?
3: Doncs jo penso que és un tema de caràcter, no? Les personalitats. Jo sempre he sigut una persona amb empenta, diria que valenta, no? Intrèpida quan era petita i aventurera. I, per tant, hi ha un element que no tinc tant, no em pesa tant, que és la por, no? En aquests anys de feina he conegut molts casos i molts executius i molts directius, i la por és un element que a vegades, quan el pes és massa gran, t'impedeix, doncs, créixer, no? T'impedeix emprendre, no? Evidentment, hi ha molts riscos i els has de tenir en compte. Tampoc pot ser pensar que tot és flors i violes, però jo penso que el meu caràcter ja és emprenedor, no? I, per tant, no és cap mèrit, no? Perquè neixes com neixes, amb uns atributs, i aquest atribut m'ha servit pel món professional.
1: Quina diries que va ser la primera gran decisió professional que vas prendre sense tenir la certesa que funcionaria?
3: Doncs mira, la principal, et diria, que va ser comprar la companyia on jo havia entrat de becària, no? És a dir, jo vaig entrar amb una...
1: Explica'ns la història. Explica'ns la història. Tu vas entrar de becària?
3: Sí, vaig entrar de becària amb una companyia, que és la que tinc ara mateix, que es diu Roman. Érem 5 persones. I al cap d'un temps, bueno, evidentment vaig fer tot el meu recorregut professional allà, vaig aprendre l'ofici, i al cap d'uns anys el propietari de la companyia va tenir un ictus i arrel de l'ictus va tenir una hemiplegia molt seriosa. Vam esperar un any, aviam si es podia recuperar, i quan vam veure que no, doncs jo li vaig proposar comprar-li l'empresa, no? En aquell moment va ser molt, molt curiós, perquè va haver-hi molt senyor, no? Perquè eren senyors, eh? Que em deien, em recomanaven que bueno, que un camí i una opció podia ser marxar i muntar-me pel meu compte, no? I, evidentment, jo ja portava molts anys a la companyia, era la directora general, i probablement pues, s'hagués vingut amb mi tothom, no? Clients i treballadors també, no? Però, evidentment, això ni ho vaig considerar, no? Vaig considerar que aquesta persona que havia muntat aquesta companyia i que l'havia portat fins a aquell punt, que havia confiat en mi, m'havia donat tota la seva confiança, doncs mereixia també monetitzar el seu esforç, no? I res, li vaig proposar que...
1: I vas comprar la... Per tant, aquesta és una decisió empresarial. No sé si la més difícil que has pres o després has pres decisions més difícils.
3: Bueno, aquesta et diria que, clar, passes de ser directiu, no?, empleat, a ser propietari, no? I això és molt diferent, no? Una cosa ser un professional, l'altra cosa ser un director general i l'altra cosa ser propietari d'una companyia, no? Havia fet les dues primeres coses i en aquell moment, doncs, em vaig atrevir a fer la tercera, que és la que tinc ara.
1: I avui et vull preguntar, clar, tothom vol ser CEO i bon CEO. Què significa per tu ser CEO? I quina és la part que més t'agrada i la que menys? És a dir, quin és el teu lideratge femení, perquè ets una bona CEO, home, et va bé, i això vol dir que li diràs bé, no? Què diries? Què significa per tu ser CEO?
3: Home, jo et diria... A veure, el CEO és el principal responsable de la companyia, no? Per tant, si la companyia va bé, mèrit teu, bueno, i evidentment de la gent que està amb tu fent possible tot això, tot aquest pla que tu has pensat, no? I si les coses no van bé, també és responsabilitat teva, no? Això de quan va bé és mèrit meu i quan va malament és culpa del financer o del comercial o el que sigui, això no és just, no? Ni correcte. Per tant, ets el principal responsable. I penso que per ser un bon CEO, doncs has de ser, almenys en el meu cas, m'ha servit, és a dir, has de tenir un punt d'un lideratge que sigui creïble, no? La gent ha de seguir. A veure, Chantal, jo estic en el món dels serveis i, per tant, el meu producte són persones, consultors de comunicació que treballen i de public affairs que treballen per clients, que són empreses que tenen reptes de reputació, no?
1: Porteu la comunicació de moltes empreses,
3: sí. De moltes empreses. Per tant, el meu producte són els meus consultors que treballen amb el model Roman i que treballen pel client final. Jo no els puc portar tots, no? És obvi, quan érem 5, doncs potser els portava tots, no? Però ara amb 240 persones no és així, no? Per tant, penso que és important que el CEO sàpiga del negoci. Ja sé que hi ha molts CEOs que són financers, no? Sobretot quan van mal dades, no? El CFO acostuma a pujar a dalt de les companyies per controlar, però un CEO que vulgui liderar amb credibilitat ha de conèixer el negoci, no ha de conèixer solament els números del negoci. I aquest per mi és un punt important, no? I el segon punt també et diria ser creïble i inspirador. És a dir, la gent ha de saber o ha de creure que amb tu, al timó, les coses li aniran bé, no? I per tant has de ser una mica previsible, has de tenir, és a dir, han d'anticipar les teves decisions, no pot ser voluble, no pot ser que ara penso A i després B, i a la vegada transmet aquesta fortalesa de que la gent en aquest equip i no en un altre estarà millor, personalment també.

0: Avui amb una gran emprenedora, Sílvia Alsina, dona Forbes, una de les 100 dones més influents d'Espanya, té aquesta empresa, 240 treballadors. Em diries, com ha canviat la comunicació, no? Avui, com treballeu vosaltres, no? Què recomaneu? Perquè la intel·ligència artificial també ha canviat les campanyes segur de comunicació. Què em diries? Com ha canviat?
1: Pues mira, tenim la sort, començant pel final, pel que em dius de la intel·ligència artificial, que la intel·ligència artificial torna a posar torna a donar valor a les relacions públiques de tota la vida. És a dir, Lo important no és el que tu dius, sinó el que els altres opinen sobre tu. No. Per tant, aquí la publicitat ha baixat alguns esglaons i la comunicació els ha pujat. No? El reconeixement és fonamental. No? Amb això es fonamenta la reputació corporativa d'una companyia. No? Es fonamenta en què opinen els teus stakeholders sobre la teva companyia. I aquests stakeholders o audiències, dit més d'una manera més senzilla, són tots aquests públics amb els que una empresa es comunica. Els primers són els empleats, el propi equip, que moltes vegades és l'últim que se'n preocupen. No? També està el consumidor, el client, el proveïdor, l'administració pública, el sector financer, el món financer i inversor. De quina opinió tinguin totes aquestes audiències sobre la teva companyia, si és bona t'anirà bé, si és dolenta t'anirà malament. Així fent un molt, molt senzill.
0: Una pregunta que et faria ara, com a gran emprenedora, quina és la qualitat que consideres imprescindible en una persona que vulgui liderar una empresa? Una qualitat imprescindible.
1: Valentia.
0: Valentia, eh?
1: Sí.
0: I quina qualitat te vas descobert que era molt més important del que pensaves?
1: Et diria que la intuïció, perquè la intuïció sempre he pensat que és algo que... És a dir, no li donava la importància perquè formava part de la meva manera de funcionar, però després, amb el temps, he vist que és un element molt important, realment. I que hi ha gent que no la té, a lo millor, molt treballada i, per tant, decideix amb menys elements que s'han de tenir en compte.
0: T'has inspirat amb dones o amb homes? Amb qui t'has inspirat a la teva carrera professional, em diries?
1: Mira, jo et diria que totes les dones, per mi, emprenedores o empresàries o altes directives, per mi, són superdones. Perquè, com que sabem que, a més, han de ser mares, bueno, són, clar, òbviament, s'han d'ocupar de les famílies, tenen un pes a les llars molt més important que els homes, l'esforç és triple. A més, nosaltres no ens queixem normalment. Tenim una capacitat de resistència molt més gran i, per tant, admiro i a totes les dones i el meu reconeixement, tinguin 1, 2, 5 o 1.000 empleats. Val? Inspirar-me, saps què passa? Que quan jo vaig començar, fa més de 30 anys, tot eren homes. El meu entorn era... Bueno, no existia internet. Vull dir, no és que sola que siguin homes perquè no existia internet, vull dir, per posar-te en aquell espai temporal, no? Per tant, jo he treballat molt amb homes i t'he de dir que a mi no m'ha suposat un problema, però també perquè molt aviat vaig veure que em tractarien en funció de com funcionava jo. De quina decisió de relació amb ells volia tenir. I jo volia ser una més. Jo volia ser una companya de professió o una proveïdora de serveis. No volia tenir cap altre joc en aquest complex món de la gestió entre homes i dones, no? Professional. I això ho vaig tenir molt clar i, per tant, sempre amb mi sempre han sigut aliats. Home, tinc 1.000 anècdotes, podria escriure uns quants llibres.
0: Explica'm alguna anècdota d'aquestes.
1: Bueno, gent que es confon, clar, senyors que es confonen i que deien? Confonen... No, que confonen... Bueno, mira, ara me'n recordo d'una, ara em fas pensar en una, divertida. De no fa gaire, amb un senyor d'una certa edat, advocat, que tenia més de 70
0: dir,
1: anys...
0: Sí,
1: bueno, són senyors que no s'han donat compte que el seu món ja no hi és, no? I a vegades amb reunions amb dones, i sobretot a temes intangibles com la comunicació, creuen que perquè siguis licenciat en dret i tinguis una experiència jurídica de 30 o 40 anys, pots opinar de comunicació o d'elements de reputació corporativa, no? Sobretot en un moment com estava vivint aquella companyia, que era un moment de crisi molt bèstia, no? I aquest senyor... es va atrevir amb males formes a opinar del que jo i el meu equip estaven fent, no? I, bueno, pues, li vaig contestar i vaig ser molt...
0: Li vas parar els peus?
1: Li vaig parar els peus i, a més, li vaig parar els peus contundentment amb un senyor que no estava acostumat que ningú, ni els senyors, després això m'ho va dir l'equip, no?
0: I què et va dir?
1: Que treballava... Bueno, és que no puc reproduir el que li vaig dir aquí... Però la conseqüència de tot allò va ser que el president de la companyia, que treballàvem amb tots dos, a partir d'aquell moment va tenir que fer reunions separades. Amb mi per una banda i amb aquest senyor per una altra. Li va quedar clar això, segur.
0: Tu ets una dona d'èxit, però per tu l'èxit té més a veure amb els diners, amb el poder, amb la llibertat o amb poder decidir com vols viure?
1: Home, la llibertat, sempre, sempre. Jo des de petita he tingut clar que volia ser la millor professional que pogués ser per ser lliure, per ser independent, per no dependre de ningú, per viure com jo vull viure, no? I això és el que sempre m'ha donat aquesta competitivitat i aquesta determinació en fer-ho més i millor.
0: Hi ha alguna renúncia personal que hagi estat necessària per arribar fins aquí?
1: Segur. El meu fill, segur que t'ho diria.
0: Que de dir, la mama no para de treballar, no et
1: bueno,
0: veig.
1: Bueno, la teva mare, clar, jo me recordo una vegada li van preguntar, però tu els deures, quan, amb qui els feies? No? I deia, sol, no? I la teva mare, bueno, la meva mare està treballant, no? Bueno, jo des que és petit, doncs que jo treballo molt, moltes hores, i ens hem organitzat bé. I, però, evidentment, sóc conscient de que li he tret hores de, no sé si de qualitat, de quantitat segur. De qualitat, no ho sé.
0: Per anar acabant, el secret al final perquè una empresa vagi bé, perquè una cosa és posar-li moltes hores i molta feina, no? I molta energia, em diries. No, el secret, perquè diuen, no, les coses surten bé, no, és que hi ha hores, feina i energia, no? Què em diries?
1: L'energia, ara has dit una cosa que és fonamental i que jo no era conscient i fa poc temps me n'he donat compte perquè la gent m'ho diu, no? Quant important és ser responsable cadascú amb el seu capital d'energia, no? Perquè el necessites per cada dia, per la vida i per la feina, no? Mira, jo, a la meva experiència, l'important perquè les coses vagin bé és fer totes les coses que s'han de fer, que són moltes cada dia, totes bé, sempre que puguis. És a dir, encertar molt més que equivocar-te, no? Ja. I per això has de fer una bona lectura del context, de la situació, del moment. Tu ho deies, no? En el nostre món ha canviat moltíssim. De quan vaig començar que no havia internet, després apareix xarxes socials, ara apareix la IA, i tot això és una revolució en el nostre ofici, no? I també a la vegada doncs, els teus competidors també van fer moviments. Amb tota aquesta foto tu has de prendre les millors decisions que puguis i equivocar-te el menys possible.
0: Molt bé. Doncs escolta, un plaer. Diuen que l'èxit no és arribar a un lloc, és atrevir-se a construir-lo i això és el que ha fet la Sílvia Alsina durant tota la seva carrera. Amb ella hem parlat de decisions, de riscos, d'errors, d'èxit i com arribar a ser una dona influent com ella. La veritat, qui no et coneixia, Sílvia, feia temps no, que tenia ganes de parlar amb tu i és un exemple. Per tant, jo crec que està molt bé que vinguis a la ràdio i expliquis aquesta experiència. Per molts anys, gràcies.
1: Gràcies, Chantal. Lady, hear me tonight,
2: 'cause my feeling is just so right. A Catalunya Ràdio 3CAT, Revolució 4.0, amb Chantal Llavina. That is true, I can't tell by the look in your eyes. El món de les bones idees, Revolució 4.0.
0: Acabem programa, oients, i avui amb aquesta frase que ens agrada. Tot allò que enganya es pot dir que encanta. La va dir Plató, i en aquella època no existien els mòbils, però ja existien les mentides, i pel que diu ja enganxaven a la gent. Han passat més de 2.000 anys i seguim igual. Com sempre, moltes gràcies a tot l'equip, al Nil Hernández, la Clàudia Cruà, el Gerard Gil, el Jordi Pi i el Marc Amorós, i també gràcies a totes les veus que han sonat al llarg del programa, Carles Debó, Helena Miquel i Albert Manyà. Abraçada forta, oients.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que el Barça continua vivint tranquil, mentre el Madrid cada vegada el mourinyisme és més latent i més present. La jornada de Lliga de cap de setmana deixa el Barça com a líder invicte, impecable, implacable, encara amb 6 punts de marge sobre el Madrid, 5 punts de marge sobre l'Atlètic de Madrid i el Betis, i a Madrid... I el Madrid es continua debatent sobre decisions arbitrals, expulsions, polèmiques, molt més que sobre futbol. El Barça i el Madrid van jugar ahir, tots dos a casa, tots dos van guanyar. El Barça 3-0 al Getafe, el Madrid 1-0 al Villarreal. I al Bernabéu van expulsar Vinícius per una estirada de cabells a un jugador del Villarreal que s'ha convertit en la imatge futbolística de la jornada d'aquest cap de setmana. L'expulsió de Vinícius, reglament actual en mà, sembla pertinent. I a Vinícius, atenció, li poden caure com a mínim 2 partits de sanció. I si li cauen 2 partits, no podrà jugar al clàssic del Camp Nou d'aquí a 2 setmanes. En parlarem aquesta nit de la vermella a Vinícius, de la possible sanció i de la seva possible baixa al clàssic contra el Barça. El clàssic, en principi, sí podrà jugar Rafinha, que ahir va ser baixa contra el Getafe i que, segons va dir Flick, tampoc no jugarà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. La Porta va dir després que segurament tampoc no jugaré contra el Betis, però aquesta nit aclarirem quan podrà tornar a jugar Rafinha. Tornant a la Lliga, l'Espanyol va empatar divendres a Màlaga. El gol de l'empat del Màlaga va arribar al temps afegit, pràcticament a l'última jugada del partit, però després d'una segona part molt millorable per part de l'Espanyol, que havia fet uns bons primers 45 minuts i s'havia avançat amb un golaç de Brian Zaragoza, el seu primer amb l'Espanyol. Aquest diumenge també s'han jugat a primera el Racing 2, València 2. Empat en el debut de Javier Aguirre a la banqueta del València. Un bon partit, molt animat, el Sardinero. El Betis 5, Osasuna 2. El Betis és tercer i dissabte vinent rep el Barça a la Cartuja. El cinquè gol d'avui del Betis l'ha fet José Antonio Morante, un futbolista del planter del Betis, que és fill de Morante de la Puebla, que és un dels torers, dels toreros més reputats dels últims anys i a l'actualitat. I el Real Sociedad 3, Deportivo 2. La Real ha patit moltíssim fins al final perquè s'ha quedat amb 10 a la segona. Per al migdia s'ha jugat l'Elx 0, Celta 0. La classificació de primera l'encapçala el Barça amb 24 punts, 8 victòries en 8 jornades, ple de punts, a 5 punts hi ha l'Atlètic de Madrid, segon també amb 19 punts, tercer és el Betis, el Madrid queda quart amb 18 i l'Espanyol és 12 amb 8 punts, 3 punts per sobre del descens. Dissabte vinent l'Espanyol rebrà l'Atlètic de Madrid a Cornellà. A segona, el Girona juga demà al camp del Tenerife i Quique Álvarez recupera uns quants jugadors que havien marxat amb les seleccions aquestes últimes 3 setmanes. El Sabadell va guanyar ahir al camp del Ceuta 1-2, tot i jugar gairebé tota la segona part amb 10 futbolistes. El Sabadell és probablement l'equip revelació de la temporada segona. A la classificació de segona, el Sabadell ocupa la cinquena posició, és zona de play-off, amb 16 punts. Només ha perdut un partit en 8 jornades. El Girona, a falta del partit de demà a Tenerife, és 6è amb 14 punts. És cap de setmana d'aturada la Lliga F, la Lliga Femenina, pels partits de les seleccions. Ahir la selecció espanyola, amb unes quantes jugadores del Barça, va jugar el primer dels dos amistosos als Estats Units. Va guanyar 0-2. Als últims minuts van expulsar la jugadora del Madrid, Atenea del Castillo, que passa per ser una mica la Vinícius del Madrid femení. I la van expulsar per estirar dels cabells a una jugadora estatunidenca. O sigui, l'acció similar, gairebé idèntica a la de Vinícius, i va passar 2 minuts abans de la del Bernabéu. Quines coses passen. Aquesta tarda hi ha hagut partides a la Premier, a Anfield, Liverpool 0, City 3, gols de Haaland, Doku i Cherki. El City és líder amb 6 victòries en 6 jornades i té 3 punts més que l'Arsenal, que és segon. A Liverpool queda 9è amb només 9 punts, ja a 9 punts del City. I aquesta tarda el Prat ha confirmat que jugarà la primera ronda de la Copa. Ha guanyat 5-0 el Sant Rafel d'Eivissa a casa, al Prat. El partit d'avui es va ajornar la setmana passada pels aiguats. El Prat, un equip de la Lliga Elite, la sisena categoria del futbol, jugarà la Copa, la primera ronda, el dijous 29 d'octubre rebrà a casa l'Atlètic Club de Bilbao. El Prat serà una festa el dijous 29 d'octubre i ahir serà Catalunya Ràdio. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 11 d'octubre, en ple Pont del Pilar. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
2: Bona nit.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
3: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
2: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
3: Molt bé, bona nit.
0: En el vostre ideal de futbol, o sigui, no segons el que marca l'actual reglament, en el vostre futbol ideal i imaginari, gairebé, expulsaríeu Vinícius per l'estirada de cabell sobre Salibà, el jugador del Villarreal d'ahir al Bernabéu? No respongueu ara. Us ho penseu, si voleu, i d'aquí una estona us ho pregunto. A la producció aquesta nit hi ha la Nàdia Roig, el Raül Orgales és el control tècnic de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, i el control central aquesta nit hi haurà ja el Joan Massana. I també aquesta nit és amb nosaltres el Club de la Mitjanit, el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, hi ha hagut gran premi d'Indonèsia de MotoGP al matí. Marc Márquez no ha pogut mantenir el primer lloc a la general del Mundial, que va aconseguir ahir després de guanyar l'esprint, però tampoc no ha sortit mal parat d'Indonèsia.
4: No, el de Cervera ha acabat sisè, la cursa llarga del gran premi d'Indonèsia, el circuit de Mandalika. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, entrat per davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín. Martín ha acabat tercer, per tant recupera el liderat del Mundial amb dos punts d'avantatge respecte a Márquez, que no són gaires. Per cert, en Moto3 ja tenim campió, el murcià Máximo Quiles, i ho ha estat matemàticament de campió de la categoria després de guanyar la cursa d'avui.
0: També hi ha hagut Fórmula 1 Gran Premi de Singapur.
4: S'ha endut Max Verstappen, Leclerc ha estat segon, Antonelli tercer, a la general Antonelli té el Mundial molt ben encarat, 102 punts d'avantatge sobre Russell.
0: Em sembla que ja el pot guanyar en el pròxim Gran Premi,
4: sí,
0: Antonelli.
4: I falten 6 curses.
0: Sí.
4: Exacte.
0: El té fet. Força fet. Resultats aquest cap de setmana, la CB aquesta tarda ha guanyat el Barça.
4: Victòria treballada del Barça al Palau davant del València de 3, 89 a 86. Ara, la resta de catalans han perdut tots.
0: Quina mala ratxa.
4: Sí. La penya de 20, a la pista del Baskonia, 93 a 73. També derrotes del Manresa i del Lleida aquest migdia, a les pistes del Madrid i l'Obradoiro. I ahir també derrotes del Girona a la pista del Breogán i de l'Andorra a la de l'Unicaja.
0: Vaja, estarà disgustat el Xavi Mujal. I a la Lliga Femenina de Bàsquet em sembla que també derrotes.
4: Tampoc no ha estat bon dia pels equips femenins, perquè l'Uni Girona ha perdut de 16 a Fontajau. Grans crítiques d'Íñiguez després del partit a l'equip, a les jugadores.
0: Més crítiques d'Íñiguez, no sí. Són les primeres.
4: 48 a 64 han perdut les gironines. I derrota també del Cadí la Seu a Palma, ha perdut de 22, 72 a 50.
0: A la Lliga Sobal, dic que haurà guanyat el Barça avui.
4: Sí, de 7, 33 a 40, a la pista de l'Illa d'Aranda. Divendres el Granollers llàstima va perdre d'un gol a la pista del Ciudad Real.
0: I a la Lliga de Futbol Sala avui ha perdut el Santa Coloma, ahir va golejar el Barça.
4: Els colomencs han perdut 2-1 a la pista del Valdepeñas i el Barça va guanyar 8-0 a Xota ahir al Palau.
0: El Waterpolo sempre ens dona bones notícies. El Catalunya s'ha classificat per primera vegada a la seva història per jugar a la Champions femenina.
4: Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia que s'ha disputat a Grècia.
0: També bones notícies per a moltes catalanes de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins que han tornat guanyant el Mundial, ha tornat a guanyar el Mundial.
4: Sí, que s'ha celebrat al Paraguai. A la final, les espanyoles s'han imposat per 3-1 a la selecció argentina.
0: Ahir a la matinada es va jugar aquesta final i avui s'ha jugat la final de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
4: L'ha guanyat el Vigues i Riells en una final per 6-3 davant del Cerdanyola.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Ara us preguntaré per Vinícius, per l'expulsió d'ahir contra el Villarreal, per la sanció que li pot caure a Vinícius i que és possible que li faci perdre's el clàssic d'aquí justament dues setmanes, d'aquesta mourinització del Madrid, que era previsible i que estem comprovant ja els últims dies, però abans posem en valor el que està fent el Barça de Hansi Flick en aquest inici de temporada, perquè ahir va guanyar 3-0 el Getafe al Camp Nou, va sumar la 8a victòria en 8 jornades de Lliga, va igualar el rècord històric del Barça com a millor inici de Lliga en tota la història. Fins ara aquest rècord, aquesta marca la tenia en solitari el Barça del Tata Martino de la temporada 2013-2014, i ara a aquest Barça, el Barça de Hansi Flick, li falta un partit per superar el registre del Barça i igualar el rècord històric de la Lliga, que són 9 victòries en les 9 primeres jornades, Sergi, que té
1: el Madrid de la 68-69 de Miguel Muñoz. 9 victòries en les primeres 9 jornades.
0: O sigui, el Barça, si guanya el camp del Betis dissabte vinent, no és fàcil, perquè el Betis va tercer, avui ha fet 5 gols. Si el Barça guanya el camp del Betis dissabte vinent, igualarà el rècord històric de la Lliga com a millor unici amb 9 victòries en les 9 primeres jornades. I confieu en aquesta victòria del Barça, que seria també simbòlica, Uri?
2: És impossible no confiar-hi. Tot i que tu ho has dit, el Betis no és només que vagi tercer. És que a part està jugant bé i té un autèntic equipàs. O sigui, aquest any de mig en cap cap endavant té 2 mitjans del camp i 2 davanteres de primer nivell. Però bueno, veient com està jugant el Barça, quan juga bé és espectacular, i quan no juga tan bé com ahir, treu els partits amb molta solvència, per tant, hi confio, sí.
0: Sònia?
3: Bé, sí, el fet que sigui un partit fora de casa sempre ho complica una mica més davant d'un dels rivals que està a la part de dalt, però és cert que a dia d'avui, si el Barça manté la seva línia d'excel·lència que l'hem vist en aquest inici de temporada, i jo també hi confio.
0: Doneu valor, Jordi i Ricard, a aquest 9-9 que seria històric?
4: Home, sí. Ja li donem el 8 de... Vaja, jo almenys li dono el 8 de 8. És veritat que...
0: L'últim 8 de 8, o l'únic de la història del Barça, no va acabar amb la Lliga, temporada del Tata.
4: Sí. Bé. És que a més aquella temporada, si no m'equivoco, va començar amb un 7-0, un 7-1 amb
0: el
4: Llevant.
0: No? Sí.
4: I vaja, ens les prometien molt felices i després la cosa no va acabar d'anar bé, però jo m'atreviria a dir que les sensacions no són ben bé les mateixes, ni el funcionament de l'equip i fins i tot el talent de l'entrenador. Jo crec que ja no... Bé, el rècords fa il·lusió anar-los superant, perquè vol dir que vas bé, però més que 8 de 8 o 9 de 9, a mi em sembla que guanyar el camp del Betis tal com ha començat el Betis seria un reforç d'aquesta sensació d'invulnerabilitat que dona el Barça.
0: Ricard, tu ahir a la TDT vas expressar una sensació que crec que tenim més d'un, que és que aquest Barça s'està transformant en un equip tan segur, tan fiable, tan superior, que és difícil pensar abans d'un partit que no el guanyarà. Més o menys, aquesta serà la teva sensació abans de jugar a Sevilla dissabte vinent contra el Betis. Confies molt en la 9a victòria en les 9 primeres jornades?
5: Crec que hi ha més opcions de guanyar que de no guanyar, però també és veritat que l'escenari i el rival probablement és dels més difícils ara mateix a la Lliga. És a dir, si algun partit pot posar a prova l'invulnerabilitat del Barça és aquest. Jo crec que el Barça té més a guanyar que a perdre. És a dir, si el Barça guanya el camp del Betis, li queden pocs escenaris on perdre o perdre punts, perquè és un camp on podria escapar-se a algun punt. Jo crec que és el primer examen important de la temporada. A més, és l'aperitiu del Clàssic, o sigui que és ideal tenir aquest partit.
0: I aperitiu del PSG, o sigui, ve abans del PSG i del Madrid. A la Lliga, exacte, és l'aperitiu del Clàssic, però abans hi ha la Champions.
5: Tens raó, d'una setmana molt imponent, és així, és l'aperitiu i crec que és un bon termòmetre per afrontar aquella setmana. Som al mes d'octubre i és que clar, les sensacions que tenim són tan bèsties que és normal que en algun moment s'hagin de moderar. Si no, és que no crec que estiguem 10 mesos amb aquest punt d'excel·lència.
0: A mi la jornada aquest cap de setmana, no és que em fes por, però pensava, ara tornant de les eleccions i reenganxar-te amb la mateixa energia positiva, amb el mateix dinamisme, amb aquella solvència, amb aquella seguretat, potser no serà tan fàcil. A mi ahir el Barça, sense ser exuberant, segurament perquè el Getafe tinc còrdia i no et deixa ser exuberant, em va semblar un equip, vaja, tan majúscul com el que havíem vist en el primer tram de la temporada abans de l'aturada.
5: Sí, sí, és que jo crec que ahir jo no crec que el Barça no fes un bon partit. A mi em va semblar un molt bon partit del Barça. El que passa és que, clar, comparat amb l'exuberància d'altres compromisos que han estat més exigents, probablement, contra rivals que no sé, que et venen a buscar una miqueta més a dalt, que intenten pessigar-te una mica més, que la sensació és que els rivals comencen a firmar perdre 3-0. O sigui, sí, és una mica el que va passar.
0: Que venen una mica rendits, eh? Això en altres, sí, èpoques. Recordo el Barça de sí, Guardiola, sí, potser, sí, en algun moment de l'època Rijkaard, que els, sí, rivals venien al Camp Nou bé, amb la bandera blanca.
5: Hi ha, sí, una intimidació
0: a no patir, sí,
5: prèvia que jo crec que marca el partit i que, clar, en la comparació el Barça surt perdent, però el partit té una línia regular del que hem vist fins ara, un notable alt. El que passa és que el Barça no s'exigeix més perquè no ho necessita i perquè venen els partits que venen. Jo crec que els futbolistes comencen a mirar el calendari.
0: Esteu vivint, Uri, Sònia, Jordi, també els partits del Barça amb aquesta seguretat. No vull dir d'anar sobrats, però d'anar segurs.
2: Bueno, és que aquí t'està donant els arguments, que tots els partits han sigut exhibicions o grans partits. O bons partits. I per tant, al marge que hi ha una diferència abismal entre el Barça i el Getafe. Vull dir que, per això mateix, jo penso que el partit contra el Betis, tot i que és un partit complicadíssim, el Barça el pot treure bé.
3: Mm-hmm. Clar, és que tu comences el partit pensant que el Barça, si fa bé les coses, guanyarà, i si a sobre el minut 2 et poses per davant, i jo crec que a mesura que passen els partits et pot arribar a generar el dubte si l'equip no el veus que acaba de circular bé la pilota, però clar, és que quan en aquests partits, tal com està el Barça, si s'obre en aquesta bona dinàmica, es troba el gol aviat, és molt difícil que el rival pugui fer-hi res.
0: Mm-hmm. A veure, moment per al Madrid i per a Vinícius. Hem de parlar-ne. A veure, ahir el Madrid va guanyar 1-0 al Villarreal al Bernabéu, un partit poc lluït, gol de Diomandé a la segona part, partit marcat per l'expulsió, que va ser posterior a l'1-0 del Madrid, expulsió de Vinícius per una estirada de cabells al jugador del Villarreal, Salibà, en una jugada que havia quedat amb el 2-0 del Madrid, gol de Vinícius. El VAR va intervenir per advertir de l'estirada de cabells i l'àrbitre va anul·lar el gol i li va expulsar Vinícius amb vermella directa per aquesta estirada de cabells. Aquest és l'àudio de l'intervenció del VAR.
6: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale? Para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
7: Vale, avisa cuando llegues a la pantalla, Isi.
8: ¿Ya estoy en la pantalla?
7: Vale, te vamos a... según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
8: Perfecto, ya lo he
7: esta
8: visto.
7: Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
8: Perfecto. Alex Puli, para mí Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
7: Recibido,
6: gracias.
0: Isidro Díaz de Mera era l'àrbitre al Bernabéu i Pulido Santana, el canari, el que sentia amb un so de qualitat superior, era el responsable del VAR. El reglament sobre aquest tipus d'accions diu el següent. Accions potencials de joc violent castigades amb targeta vermella. Quan un jugador dona un cop de colze, o un cop de cap, o un cop de puny, o una puntada, o una mossegada, o una estirada de cabells. Aquí apareix el concepte estirada de cabells, el reglament, a un rival o a qualsevol altra persona sense estar disputant la pilota, utilitzant força excessiva o brutalitat. El reglament estipula l'estirada de cabells com una de les accions que ha de ser castigada amb targeta vermella. Això és així, ho acabem de llegir. Però també parla de força excessiva o brutalitat, i aquí és on pot entrar la interpretació. Segons el reglament, l'àrbitre podia expulsar Vinícius. Claríssim, indiscutible. A mi em sembla que això de la força tampoc no va ser tan excessiva i en cap cas va haver-hi brutalitat. A mi, és la meva opinió personal, em sembla que Vinícius s'emprenya perquè se li va, el jugador del Villarreal, passa davant seu intentant molestar-lo en la trajectòria de la desmarcada, s'emprenya, se l'intenta treure de sobre i li agafa dels cabells. Mal fet, evidentment. En el meu futbol ideal, això no hauria de ser expulsió. En el meu futbol ideal, l'acció de Kang In-Lee de fa 3 setmanes al derbi contra Valverde tampoc era expulsió. I fins i tot al CTA els àrbitres van dir que sí que era expulsió, no sé si influïts o no, pel corrent d'opinió que es va generar a Madrid. Per a vosaltres, en el vostre futbol ideal, el reglament ja l'hem llegit, en el vostre futbol ideal, això hauria de ser expulsió a Vinícius, Uri?
2: Per mi no, i m'has tret el mateix argument que anava a dir jo. Jo també vaig dir que el de Kang Jin-Li, per sí. mi, jo no era vermella, perquè sí que li posa la planxa del bessó, però de forma molt fluixa, lleugera. I...
0: Li va ocasionar un esquins de grau 3 a Valverde, que, miraculosament, ha recuperat en dues setmanes i mitja. Era mentida, evidentment, que Valverde en cap cas tenia un esquins de grau 3, perquè un esquins de grau 3 al turmell és bascoix, o sigui, estàs a tocar de l'operació.
2: I et diré més, tu parles de futbol ideal, i en el futbol real també seria discutible si és vermella o no.
0: Quina?
2: Totes les tirades de cabell, sí, no totes són vermella.
0: Perquè s'ha interpretat la força, la intensitat, la violència...
2: Què diu el reglament?
0: Sí, sí.
2: Forma violència excessiva o...
0: Sí, sí, sí, en el reglament. Sí,
4: però això és subjectiu.
3: Jo no sé si heu vist que el jugador...
0: Continua corrent, se li va.
3: Sí, però el cas se li en va enrere quan li tiren del cabell. Vaja, jo, el vostre futbol és una mica més agressiu que el meu, el vostre futbol ideal, vull dir.
4: Sí, sí.
3: El meu futbol ideal és que no hi ha debat, és una estirada de cabell i va al carrer, com he vist mil vegades en competicions femenines on les jugadores porten el cabell més llarg i passa més habitualment. És veritat que en el futbol masculí no passa tant i per això... I crec que hi ha una jugada a Cucurella que és molt més bèstia que la d'ahir i que a més no diria que no es va sancionar amb vermella i que hauria d'haver estat.
0: Quan?
3: Quan Cucurella estava al Chelsea.
0: Al Mundial de Clubs.
4: Hi ha l'expulsió de Joan Neves.
3: Que jo parlo és un córner i crec que va ser groga. Well, és que l'he estat veient aquesta tarda. Bé, no té més, és igual. En qualsevol cas, a Cucurella li passa més habitualment perquè té el cabell més llarg.
4: Però vull dir que el cap de Cucurella ja ha provocat l'expulsió de João Neves. Potser aquesta no, sí. Però sí que ha caigut algú,
3: Sí, ara ho deia. Per mi és que és una acció antiesportiva, que està fora del... Està fora del que és el futbol.
4: Amb el cabell recollit, això sí que ho obliga. Sí, perquè oi que obliga a portar la samarreta per dintre?
0: Però el nano del Villarreal tampoc duia unes rastes o unes grenyes molt bèsties.
4: No, però el que vull dir és que per separar voluntarietat o no, és a dir, jugar contra Ethan del Girona i no estirar-lo del cabell és molt difícil en un duel.
0: No enganxar-li el cabell, això és veritat. Ethan du la cua fins que li arriba al cul, pràcticament.
4: Clar, però pots enredar perfectament, no?
2: I per mi...
4: Digues.
2: No, acaba, Ricard.
4: No, que volia dir que en aquest cas es pot entendre un accident, que tu no vulguis, però que t'enredis en el cos a cos, com s'enreden agafant una samarreta...
0: Aquí és evident que hi ha voluntarietat d'estirar-li, fent una estireta als cabells. Ricard, per tu és expulsió, sí o no?
4: Per mi el futbol ideal, a mi de petit, quan m'estiraven del cabell, em feia molt mal, expulsat. Vull dir...
0: Expulsat.
4: Perquè és que no vol jugar a la pilota.
0: O sigui, però si se'l troba i li fot una empenta, no estem discutint d'això. És veritat que l'acció és diferent. Tu, Jordi...
4: Home, clar, és que no fa el mateix.
0: No
4: és la mateixa acció. O sigui, per mi aquesta té un punt de... Insisteixo, jo quan... No sé si us passava a vosaltres. Jo quan era petit m'estiraven del cabell quan ens barallàvem. Vull dir...
0: Sí.
4: No quan ens fèiem una empenta. O sigui, jo crec que hi ha un punt d'agressivitat.
0: Sí, sí.
4: Mal entesa. Una empenta pots dir que estàs disputant la pilota i que t'ha passat pel davant i que vols passar, però estirar del cabell no sé què pretén. O sigui, perquè la pilota és a baix, el cabell és a dalt.
0: Tampoc és l'estirar de cabells més bèstia de la història, ni del futbol, ni de la vida.
4: No, clar, però és que estirar els cabells quan disputes una pilota no li trobo sentit. Que Kang Jin-Li vagi a baix i li toqui el bessó o el turmell, doncs bé, aquí és subjectiu, puc entendre. Però no sé què feia Vinícius agafant el cabell de Salivà.
0: Jordi, amb l'Oriol confiem en tu perquè desempatis el nostre favor.
9: Mira, avui us decebré, és una agressió sense pal·liatius i és una vermella molt clara. És que fins i tot jo diria que en les estirades de cabells hi pot haver el matís de si dius... Home, que el tio està intentant agafar de la samarreta i resulta s'ha trobat els cabells i li ha fotut una estirada. Jo aquí tindria més dubtes i estaria a prop teu. Però és que aquí va agafar-li els cabells.
4: Sí,
9: és
4: sí.
9: A dir, no hi ha cap mena de dubte. Llavors, jo per mi estic en la línia del Ricard. Per mi això és una forma d'agressió d'una persona que fa temps que ha perdut el món de vista i segurament ahir, a més, amb la suplència entra calent i se li va al cap.
2: Ara que vaig a dir és irrelevant, però la tornada al joc és incorrecta.
0: Com va ser? No me'n recordo.
2: Hauria d'haver sigut falta a favor del Madrid. O sigui, aquí hi ha una obstrucció del jugador del València i
0: del Villarreal.
2: Després Vinícius li ha estirat els cabells.
9: Però
2: si és
9: ell no la dona la falta. Si el joc continua fins que el Madrid fa gol, sí. Com ha de ser la falta?
2: Però si tu revises tota la jugada, La primera jugada és falta del jugador del Villarreal, que té un contracop.
0: Bé, bueno, això és...
2: Ja he dit que era irrellevant, però...
0: A veure quants partits hi cauen a Vinícius, Sergi. Tenim precedents sobre aquest tipus d'accions?
1: Sí, tenim uns quants. Mira, deixa'm començar per un que no tenia previst començar, però com que heu tret el seu nom, Ethan, el mes de maig, jugant amb el Granada, contra el Córdoba, un jugador del Córdoba va agafar pels cabells a Perkan i expulsat. I
5: és que Ethan i Cucurella...
0: És una altra lliga, no?, en aquest tipus
5: d'accions. És una temptació pels que han perdut el cap. Han perdut el cap en un moment i en cop de posar el dit a l'ull o clavar un cop de puny, es tires del cap.
0: Quants partits del nano del Córdoba?
1: No sé si va ser un atenuant que portés el cabell tan llarg, però li va caure un partit.
0: Només un partit, Això sí que faria Vinícius al Camp Nou.
1: Sí, exacte. Però,
0: quins altres precedents hi ha?
1: Últims precedents. A primera, la temporada passada, Mojica, amb el Mallorca, a Bruguer del Llevant, li va fer exactament el mateix i li van caure dos partits.
0: Bruguer d'un look molt, molt convencional, no? Sí, no d'un cabell llarg.
1: Ferran
0: Torres, dos partits, per Mojica.
1: Ferran Torres a Savic, contra l'Atlètic de Madrid, la temporada 20.
0: Ja els van enganxar. Va ser surrealista, lluita lliure al Metropolitano.
5: Els van agafar de tot arreu.
0: Sí, sí.
1: Dos partits li van caure. L'últim precedent que he trobat és el 2020 en un Alavés Granada, un Celta Granada, o Ocai del Celta, Luis Milla del Granada, també l'estira pels cabells, l'expulsen i li cau un partit.
0: Li cau un partit. Aquí també hi ha el plus que Vinícius es va tornar mig boig, va protestar moltíssim i Díaz de Mera l'acte ho va fer constar. No hi ha la literalitat de cap renec fort, però sí que hi ha una descripció de la situació que a Vinícius el pot perjudicar en aquest cas. Si Vinícius acaba perdent el clàssic d'aquí dues setmanes al Camp Nou contra el Barça, us semblaria una gran notícia per al Barça, només una bona notícia per al Barça o una mala notícia per al Barça? Uri, gran, bona o dolenta?
2: Jo ja sé que fa molt temps que penso que Vinícius no només no suma, sinó que hi ha resta. Per tant, seria una bona notícia pel Madrid.
0: Una bona notícia per Madrid i una mala notícia per al Barça. Sònia?
3: Per mi és una bona notícia pel Barça.
0: Bona notícia pel Barça. Jordi?
9: Jo no ho tinc tan clar. I sobretot pensant qui poses allà, no crec que el Madrid tingui un jugador millor que Vinícius. Fins i tot aquest Vinícius allà, i estic d'acord amb vosaltres, que segons quins dies resta més que suma, però jo no seria tan categòric.
0: O sigui, que seria una notícia bona pel Barça, no?
9: Sí.
0: Seria més en la franja de bona.
9: També et dic que si hi ha precedents d'un partit, serà un partit. No en tingueu cap dubte.
0: A veure...
3: No, però tal com està redactada l'acte, Costa, si se'n salva de l'estirada de cabell, que haurien de ser dos... jo crec que li sumen l'altre li sumen per... Però... És que crec que l'àrbitre dius es va dirigir amb certa agressivitat cap a mi, a la redacció.
9: Però ni el toca ni reflecteix cap insult. Si el volen salvar, el poden salvar. A mi d'aquesta jugada hi ha una cosa que em fascina, que és que Rüdiger, en lloc de frenar Vinícius, va frenar l'àrbitre. És una cosa que jo no havia vist mai.
0: En la protesta. Ricard, tu gran notícia per al Barça si no juga Vinícius, bona... O dolenta.
5: Home, et diré una cosa. A mi, en general, no sé si és indiferent, però com que he de respondre al joc, diria que és una mala notícia per Vinícius, i quan és una mala notícia per Vinícius és una mala notícia pel Madrid, perquè vaig més enllà del clàssic i del que pot suposar pel Madrid jugar sense Vinícius aquest partit.
0: A mi em sembla que estalviar-te Vinícius, que si té el dia et pot destrossar, el lateral dret del Barça jugarà molt més tranquil. Tot i que Diomandé pot fer les seves cosetes, però què ha dit la gent?
1: Mira, la gent està molt amb l'Oriol, La resposta dominant és que és una mala notícia pel Barça, amb un 53%, més de la meitat de la gent que respost diu que és una mala notícia pel Barça. Després, amb un 38%, és bona notícia i només un 15% diuen que és una gran, un 15, gairebé 16% diuen que és una gran notícia.
0: Ja veurem. Dimecres, en principi, ha de decidir el comitè de competició.
5: El que sí que és evident, que si Vinícius està sancionat, Mourinho tindrà una altra coartada. O sigui, quasi gairebé millor que no el sancioni.
0: Sí. El clàssic serà d'aquí dues setmanes, Barça-Madrid al Camp Nou. El Barça ha de demostrar ahir contra el Getafe que no ha notat gaire l'aturada de tres setmanes per les eleccions.

0: Barça va guanyar 3-0 al Getafe, un rival incòmode, com sempre, que gairebé es va rendir, no sé si abans del partit, però sí a partir de l'1-0 de Gordon al minut amb 16 segons, els altres dos gols de Gabriel Jesús i de Koundé. La mitja mal va jugar tot el partit, va anar de menys a més. Assistència per a Koundé en el 3-0, va estar a punt de fer gol en una gran rematada creuada després d'una passada de Yemi. I Flick, després del partit, va explicar que a la segona part li va arribar a preguntar a Lamin si el canviava i Lamin va dir que no. A qui li sembla bé que Flick comparteixi aquesta gestió dels minuts de Lamin amb el mateix Lamin? A tu et sembla bé, Uri?
1: No em sembla bé, però és impossible no fer-ho així.
0: I com ho faries?
1: Va anar a Lamin.
0: O sigui, tu...
1: Jo em poso amb el cas de Flick i sé com funcionen aquestes relacions amb els cracs, i els cracs sempre acaben manant. I tu com a entrenador, doncs... ho acceptes. Ja està, no pots fer una altra cosa.
0: Jordi, a tu no t'agrada, eh?
2: No... entenc que Flick es vulgui curar en salut i, per dir-ho així, ho negociï amb el futbolista, però si la negociació sempre acaba sent el que diu el jugador...
0: Algun dia l'ha canviat? Pots mirar els dies que l'ha canviat aquesta temporada?
2: Sí, sí.
0: Però
1: sí, però són els que li ha preguntat i li ha dit que no.
2: Però ahir és que es veia que no el canviaria, ho anava comentant al Ricard. Està enfadat, no li està sortint res... I es veia que no el canviaria perquè no el volia deixar sense l'oportunitat de, entre cometes, perquè no hi havia res a fer-se perdonar, però a redimir-se o a marxar content a casa. I a mi no em convenç, però no em convenç amb una mirada llarga. No crec que jugar ahir el partit sencer o 75 minuts a la mina el perjudiqui de cara a les dues setmanes que venen, però... Així com ahir va començar a fer en Pedri una cosa que no ha fet mai, amb Lamin sembla que no serà capaç de fer-ho. I això, potser no, tant de bo m'equivoqui, però jo crec que això ho acabes notant a l'abril, que és quan el necessites.
3: Dos partits l'ha canviat. Contra l'Ells, el 0-5,
0: sí, el primer dia,
3: va jugar 65 minuts.
0: Va mig emprenyar, sí, són dos quarts de 12 de la nit.
3: I el Camp de Llevant, el 2-4, del dia 13 de setembre, exactament igual, també va jugar 66 minuts.
0: El partit semblava sentenciat amb 0-3, el Llevant va fer dos gols i va complicar les coses abans d'aquell golaç de Dillem. I Sònia, què deies?
4: No, simplement puntualitzava que els dies que l'hem vist enfadat, els dies que l'ha canviat l'hem vist enfadat, que en el cas de Lamin és que crec que ja anem tard, que...
0: El Camp del Llevant no es va enfadar.
4: La ratlla li ha de marcar al principi i no li va marcar, i puc entendre, per això que deia l'Oriol, que aleshores és tenir un jugador que té l'ambició de jugar-ho tot, enfadat la meitat dels dies, i que hi ha un moment... que això passa en molts equips amb cracs d'aquest estil, que és que acaba manant més que l'entrenador. I això ja és que aquí al Barça ho hem viscut en d'altres ocasions. Però en cas concret d'ahir, jo entenc que no passava res per no canviar-lo, perquè no era un partit a la segona part que estigués suposant un gran desgast per cap jugador del Barça.
0: Ricard, confiem en la gestió Flick.
5: Jo sí, a mi m'agrada que ho parli, perquè, com dieu, arribats a aquest punt amb un futbolista així, no parlar-ho no és un camí. Una altra cosa és que Flick parli amb ell i que algunes vegades, encara que siguin poques, el convenci. Com el Tito Vilanova intentava convèncer Messi que hi havia dies que era millor que fos suplent, perquè quan sortia al camp el partit estava més trencat, més madur, i ell en pocs minuts podia fer més gols. Bé, doncs com a mínim intentar-ho. És a dir, jo crec que la comunicació sempre és bona, i encara que sigui jove i faci la sensació que ha de passar... diríem, pel tràngol d'acceptar només amb 19 anys, té un tracte diferent perquè és un jugador que opta a la famosa pilota d'or. Mm. Per tant, si és un dels millors futbolistes del món, encara que tingui 19 anys, és obligatori que hi hagi comunicació entre tots dos. Hi haurà jugadors més madurs com Rodri o Harry Kane, jugadors grans ja, que estan en aquesta mateixa línia, que acceptarien amb maduresa aquesta gestió de la rotació, perquè són grans i ja saben que poden allargar la carrera, però als jugadors joves els hi costa més mirar amb aquesta trajectòria de cara al futur, mirant molt al present. Per tant, la conversa és obligada, el que no sé és com ho fa Flick i quantes accepta el que diu Lamin i quantes el convenç.
0: A veure què hi diu l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
6: Bona nit, molt bé.
0: La gestió dels minuts de Lamin, tu com la faries?
6: Mira, jo crec que és una cosa que tard o d'hora ha d'arribar, però per mi ha arribat un pèl d'hora, no? Jo crec que encara Lamin està en aquell punt on se li podria gestionar i una mica els minuts. crec que és bàsic, que no sé qui ho ha dit, però que a l'abril-maig arribi la millor versió de Lamine, i per tant això no ho contemplo sense que tingui alguns minuts d'aire en aquests mesos que venen.
0: Aquesta nit ens vols parlar de Gabriel Jesús, del petit que va fer ahir contra el Getafe, en què es va estrenar la titularitat amb el Barça amb gol i amb bons detalls, i del que pot oferir aquest Barça, quan, sobretot quan no pugui jugar a Rafinha. Què has trobat? Què penses?
6: Mira, per mi ahir Gabriel Jesús fa un partit excel·lent, per mi excel·lent. Crec que una de les claus d'aquest Barça, aquesta tercera temporada de Flick, que l'estem veient més complet que mai, és perquè la posició de nou, aquesta adaptació de Rafinha, li està donant ingredients nous que no tenia, ni amb Lewandowski ni amb Ferran Torres, és a dir, li està donant moltes coses i coses noves. I crec que el repte de Gabriel Jesús era que el Barça pogués jugar amb els mateixos mecanismes sense Rafinha. Crec que ho aconsegueix. D'entrada, per la mobilitat. Fixa't que ahir Gabriel Jesús fa 37 intervencions, però d'aquestes 8 són a camp propi, 2 al carril dret, 10 al carril esquerre. Per tant, només 17 són al carril central, és a dir, va ser molt mòbil. Solucions a l'espai que et donava Rafinha, te les dona ahir Gabriel Jesús. Els dos primers gols, el de Gordon i el que firma ell, comença amb una diagonal, amb una desmarcada a l'espai de Gabriel Jesús, que ell origina l'espai. Després, per compromís defensiu, el vam veure amb la pressió, són a dades del laboratori, són 4 recuperacions altes, una és la que acaba amb gol, i per tant, en això, i després rematada, no?, d'aquestes dues rematades, una acaba amb gol. Crec que és un partit excel·lent i crec que és una opció de garanties que crec que va ser una mica infravalorada quan va arribar, i crec que ofereix absolutes garanties per quan Rafinha no hi pugui ser o hagi de tenir descans.
0: Dades del laboratori, rematades a porteria de Gabriel Jesús, 3 gols amb els minuts que ha jugat amb el Barça. Saps el que no em sembla a mi Gabriel Jesús, Jordi Costa?
2: Què? Un generador de caos.
0: Correcte.
2: A mi tampoc.
0: No, a mi, caos és Adeyemi. Aquest nano juga molt polit. Quin era l'adjectiu preferit de Xavi Hernández quan parlava de...
2: Pulcre, no?
0: Pulcre. Em sembla bastant pulcre.
2: Sí, jo... però jo crec que tu parles de Gabriel Jesús, i Gabriel Jesús parla de com modifica l'escena ell.
7: Correcte. Sí.
2: No del que genera ell.
7: Jo ho vaig entendre.
0: Però ell va dir, soc un generador de caos.
2: Sí, però de caos... No? En el rival, o sigui, no en ell. No? O sigui, deia a mi, és caòtic ell i genera caos al seu equip.
0: A mi és que em sembla molt ortodoxa tot el que fa Gabriel Jesús, molt
2: oportú. Sí, però és veritat que cada cop que apareix a l'escena condiciona. Els seus moviments són intel·ligents, per tant, la defensa entra en caos o entra en crisi, com li vulguis dir. Quan pressiona, el central no sap què ha de fer amb la pilota. És a dir, tot el que ell presenta condiciona. Jo crec que es referia a això, que ell remou l'olla, i jo crec, vaja, el Jordi el tenia al davant, no ho podré explicar millor, però jo vaig tenir aquesta sensació.
7: En el context de la resposta, jo vaig entendre que ella referia que amb els seus moviments generava
0: dubtes als rivals.
7: Exacte,
0: no?
7: Sí, sí, és això.
0: Sí, pot ser, pot ser. Aviam, ahir ja vam parlar a la TET, el Ricard... Aviam,

0: I després té una cosa, que és que té instint. Per recuperar pilotes a dalt has de tenir instint. A vegades li destaquem això a Lamine, no? Intuir cap on anirà la passada, què farà el defensor. Ell té instint i quan posa cama va fort, és bastant guanyador de duels. Em sembla un pressionador magnífic. Jo crec que Rafinha et posa més al límit perquè és un punt més intens i té la capacitat de repetir pressions. És a dir,
1: s'intimida més, fins i tot, no? Veure'l quan... Deu que juni una mica per un defensa o un porter, veure Rafinha tot drap venint cap a tu.
0: Sí, sí, sí, impressiona més i després té la capacitat de saltar un central, saltar a l'altre i anar a porter amb la mateixa intensitat. Jo crec que això Gabriel Jesús encara no, però és excel·lent en la pressió.
1: A veure, després del partit d'ahir, del que havia dit Flick a la prèvia, algú dubta que Gabriel Jesús serà la primera alternativa a Rafinha en la posició de nou?
2: No.
1: No, eh?
3: Jo dubto si podran quedar moltes... actuacions o moltes
1: consecutives, per esforços seguits. O sigui, dimarts al camp del Galatasaray i dissabte al camp del Betis.
3: Jo crec que un d'aquests dos no serà titular.
4: Gabriel Jesús ve d'una inactivitat perllongada, però els futbolistes que s'entrenen amb ell flipen amb el seu físic. Jo comparteixo els dubtes del Ricard perquè, esclar, crec que en un any havia jugat 8 partits, però crec que va ser Eric que li vaig sentir dir que li semblava una bèstia.
1: Mm-hmm. Àlex,
4: veurem. No sé com ha recuperat i com ha agafat el ritme.
1: Àlex, si s'hagués de buscar una alternativa a Gabriel Jesús, a qui col·locaries? Sempre i quan no pugui jugar Rafinha, eh?
0: Jo, Dani Olmo.
1: Dani Olmo,
0: crec
1: eh?
0: Que qualitativament és la millor. Crec que la de Yemi, tot i que l'hem vist, i la de Gordon, crec que les descarta el mateix Flick, no? Perquè t'aporten més coses a bandes, i Dani Olmo. Jo no descarto Dani Olmo al camp del Galatasaray, no només per el que dieu, per el tema dels esforços, sinó perquè potser en contextos on el rival et vingui a apretar dalt, en ambients una mica hostils, potser Flick es pot decantar per tenir aquest joc entre línies que et dona Dani Olmo.
1: Marxem un moment i quan tornem, la Champions, dimarts el Barça juga a Istanbul contra el Galatasaray i Rafinha. Quan podrà tornar a jugar realment Rafinha?

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: Por qué? ¿Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
4: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
3: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
5: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
6: Que creix la cultura del dia aquí a Xina.
3: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
8: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: 2:15 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmal, Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Almas, també hi ha el Sergi Andreu, i ara arriba el moment d'afrontar la Champions i d'aclarir quan podrà tornar a jugar Rafinha, perquè hi ha una mica de confusió. A veure, primer la Champions, el Barça viatja demà a Turquia, dimarts s'enfronta al Galatasaray, i saludem a aquesta hora el Roger Arbosà. Roger, bona nit.
1: Com esteu? Bona nit.
0: No hi ha convocatòria encara, pel viatge de demà a Turquia?
1: No, encara no. Demà al matí, abans que l'equip viatgi cap a Istanbul.
0: S'entrenen aquí a Barcelona o a Istanbul a la tarda?
1: Allà. A l'Sant Millen a la tarda, sí.
0: Avui a l'entrenament no hi ha hagut cap imprevist ni cap novetat positiva o negativa, eh?
1: No, estan tots bé, això segur. Entrenament normal de recuperació. De Jong ha treballat amb els que van ser suplents ahir, però no és notícia perquè ja fa dies que fa part de treball amb el grup. Per tant, dia normal, postpartit normal de recuperació.
0: El cas de Rafinha. Hansi Flick va dir divendres, a la prèvia contra el Getafe, que seria baixa contra el Getafe i també contra el Galatasaray dimarts vinent. I aquí es va quedar. Però Joan Laporta ahir a Sitges, tu hi vas anar a Sitges, Arbo.
1: Sí.
0: Joan Laporta va dir que tampoc no podria jugar contra el Betis dissabte vinent, Rafinha.
1: Sí, va dir que per la informació que té dels metges estarà bé per París. Això és el que va dir Laporta. Però la idea és que torni al camp del Betis.
0: És sí, el camp del Betis ja aniria convocat, Rafinha,
1: sí,
0: al principi?
1: És la idea. En cap cas forçaran, eh? L'objectiu de veritat és el PSG, però la idea és aquesta. Jo, a aquesta hora, no descarto que Rafinha pugui anar convocat dissabte. És la idea, és la previsió.
0: Uh-huh. En el cas de Jong, Flick va dir que potser anava convocat a Sevilla per jugar contra el Betis dissabte vinent. Aquesta seria la previsió optimista, realista?
1: Sí, jo diria que realista. És un cas, aquest sí, més clar. Ell té bones sensacions, ja fa 4 o 5 dies que treballa amb el grup, o fa part de treballar amb el grup, i si res es torça hauria d'anar convocat dissabte que ve, sí.
0: De Jong, Frenkie de Jong, que es va lesionar al Mundial, jugant amb els Països Baixos. A veure, on us imagineu, en quina posició us imagineu de Jong un cop pugui tornar a jugar? Ara em responeu, incorporem l'Andreu Serrarols. Andreu, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit a tots.
0: On t'imagines de Jong, tu? En quina posició un cop torni a jugar?
2: Jo me l'imagino que tindrà molta competència a l'entrar i posició natural pel Rodri, però sí que és cert que ara mateix és el capità general del mig del camp.
0: I hi ha el Marc Bernal.
2: Sí, i hi ha el Marc Bernal també. Però, contestant a la pregunta, Xavi, crec que pel Rodri.
0: Doncs jo crec que jugarà on Flick li pugui trobar un espai. A primera, segona o tercera alçada del mig camp, que en algun tram d'aquesta trajectòria de les dues últimes temporades entre Flick i De Jong ja ha passat això. Andreu, tu t'imagines que Hansi Flick li mantindrà el mateix nivell de confiança a Frenkie de Jong que havia demostrat les dues primeres temporades a la banqueta del Barça? O potser amb Rodri al Barça, amb els antecedents de lesions de De Jong, amb algun gest del neerlandès, això es rebaixa.
2: Sí, amb els antecedents que comentes, Xavi, amb alguna declaració també que ha fet el futbolista, bé, penso que li costarà, penso que és un futbolista de molt nivell, que pot compartir les posicions del mig del camp. A mi m'agraden que els futbolistes de nivell i talent estiguin al camp, però sí que hi va haver molt soroll amb la seva lesió al Mundial. A nivell de club, també estan allà una miqueta amb la mosca rere l'orella, i bé, tinc ganes de veure si realment a Sevilla amb el Betis pot disposar de minuts, amb quin rol, i penso que serà també una incògnita veure com pot entrar el futbolista.
0: Ricard, tu com t'imagines la reentrée de Frenkie de Jong?
3: Mira, tinc un dubte que si s'ha trencat alguna cosa en el vincle Flick de Jong.
0: Home, li va treure el braçal de capità quan li tocava. Això, per molt que diguin, els fets a vegades diuen més que les paraules.
3: I vull saber si això repercuteix a la idea esportiva. Perquè per primer cop se m'obre aquest interrogant. La confiança de Flick en de Jong ha estat il·limitada i, com dius, li ha anat fent espai. I quan ha tornat de lesions llargues ha començat jugant de mitja punta perquè tingués menys exigència, perquè entrés a poc i fins a recuperar la posició de mig centre. I per mi és la gran incògnita. Si alguna cosa s'ha trencat, de Jong li tocarà esperar que s'obri alguna possibilitat, alguna opció, i no sé si serà segona opció o tercera, no ho sé. Si no s'ha trencat res, doncs també haurà d'esperar, però potser menys.
4: Jo tinc molta curiositat per els minuts que jugarà De Jong d'aquí al mercat d'hivern.
0: Per què?
4: Perquè la sensació que tinc, una mica com Ter Stegen, saps? Que per Flick, millor si de joc no estigués en l'equip que no que sí que estigui.
0: Però per què ho dius, això? Per sensació, observació.
4: Exacte.
0: Segur.
4: Jo crec que jugarà molt.
0: Segur que és observació, vull dir.
4: Sí, jo crec que jugarà molt poc.
3: S'ha trencat alguna cosa, vols dir,
4: Jo crec que si Flick pogués triar, preferiria ja no tenir-lo a l'equip.
0: Sí, Flick va fer una declaració pública més o menys conciliadora amb De Jong, de defensa, però a nivell intern ja mal està pel que va passar el juliol amb la lesió, és que es va presentar 12 dies més tard perquè havia estat a Eivissa, quan tenia el Lliga ben trencat.
4: I al final, la posició de mig centre, tens Falcada amb el millor mig centre del món, que és Rodri, i en Bernal, que té una gran projecció, a l'interior baix tens a Pedri, i el reserva és Gavi, que és un jugador molt, molt valorat per Flick, per tant, és que hi ha molt poc lloc i jo crec que li molestarà la presència de De Jong al vestuari.
0: Roger Arbusa, com arriba el Galatasaray al partit de dimarts?
1: Doncs a la Champions no gaire bé, perquè va perdre el primer partit, però sí que millor la Lliga Turca, ho té més fàcil, ve de guanyar divendres, va jugar i va guanyar 3-1 contra el Kasımpaşa i és líder de la Lliga Turca, un punt per sobre del segon.
0: Tots els bons, entre cometes, de la Galatasaray, té molts jugadors famosos i populars, estan disponibles.
4: La delantera és espectacular.
0: Que sí. Formen Osimhen,
4: Sané i Leao.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Quins hi ha Gundogan, que juga molt poc, és que només ha jugat 11 minuts. Sí. Vaja, no crec que jugui, juga molt poc. Hi ha Osimhen, com dèieu, que ve de lesió i que va reaparèixer divendres justament. Hi ha Sané, que no és titular indiscutible. Hi ha Leao, que és el més perillós, i Davinson Sánchez, també el central colombià, que aquest sí que ho juga totalment tot.
0: El Galatasaray, ara deies, va perdre 3-1 al camp de l'Sporting de Portugal a la primera jornada de Lliga. Els números europeus a casa del Galatasaray són bons, Sergi?
5: Últimes 5 temporades, sí? A casa, a Europa, han jugat 23 partits. Sí. Saps quants n'ha perdut?
0: No.
5: 3.
0: Déu-n'hi-do.
5: Són 13 victòries, 7 empats i només 3 derrotes en les últimes 5 temporades a Europa.
0: El camp es diu Alisamillén?
3: Sí, però no és el mateix.
0: No és el mateix històric on va debutar no. Sergi Barjuany l'any 93. No. És més
3: ja
0: modern.
3: No és.
0: Vosaltres veu anar-hi, no?, amb la TDT, sí. Amb el Barça, amb el golaç de Pedri, aquell que va fer de funambulista.
3: Dic que no és l'infern de l'Alisamillén perquè era una llegenda, no?, l'infern de l'Alisamillén antic.
0: Sí, és que
3: però...
0: sí.
3: Però es fan molt soroll, com sempre. Fan molt soroll, com sempre.
0: Sergi, tens amb les estadístiques fora de casa del Barça de Hansi Flick en les dues temporades amb l'Alemanya a la banqueta?
5: A Europa, eh?
0: Sí.
5: Són en total 13 partits, sí. Fora de casa, 7 victòries dels 13, 2 empats i 4 derrotes.
0: Crec que ha millorat força l'estadística dels números del Barça fora de casa a la Champions en aquestes dues temporades. O sigui, ha guanyat més de la meitat dels partits, quan recordem que va haver-hi 4 o 5 molt. Anys que costava moltíssim anessis a jugar on anessis a jugar. Arbo, gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
0: El Barça juga dimarts a Istanbul contra el Galatasaray, el Madrid juga dimecres a Roma contra la Roma, un dels equips de Mourinho. Ja ha començat el compte enrere del clàssic del diumenge 25 d'octubre, d'aquí dues setmanes, a aquesta hora, estarem en ple tercer temps de la TDT, Ricard, de la TDT del clàssic. Sabeu que és també un clàssic?
3: Què?
0: La condició d'equip aspirina de
3: l'Espanyol.
0: De l'Espanyol.

0: Avui tenim la sort i l'honor i el privilegi que el Raül Orgales ens acompanyi al control central de l'estudi de Catalunya Ràdio, al Club de la Mitjanit. Feia setmanes que no hi era i feia setmanes que no ens presentava una cançó i recuperem els bons costums. Raül, com estàs?
1: Què tal, estimats? Com esteu?
0: Molt bé, tu?
1: Bé, bé, sí? Molt bé. Sí,
0: content de treballar un diumenge a la nit?
1: I tant. Sí? Sempre és molt bé tornar aquí al Club de la Mitjanit, que és com casa.
0: Quina cançó has escollit? Per avui em sona, t'he de dir.
1: Et sona? Sí. És un grup que es diu Wallows. La cançó es diu Not Alone. És un d'aquests grups que actuarà al Primavera i és una descoberta que vaig fer l'altre dia, però d'aquestes recomanacions que et fa l'Spoti i mira, em va agradar bastant.
0: Els que aneu al Primavera cada any allà convidats, Juri, Sònia, Costa, us sonen?
2: No els conec.
1: Quin silenci.
0: Jo m'he tirat un triple guapo perquè no, ni em sona el nom d'aquesta gent.
3: Fa molt pel club, és molt estil club.
0: Sí, sí, apunta-la. Apunta-la. Raül, vas maleir gaire el gol del Màlaga al temps afegit divendres a la nit a la Rosaleda?
1: No gaire, perquè s'estava mastegant durant tots els 45 minuts de la segona meitat.
0: Sí, sí. El Màlaga va empatar al temps afegit pràcticament en l'última jugada del partit. Sergi, tinc algunes preguntes per tu. A veure, el resultat fa mal perquè perds dos punts, però és el que diu el Raül, es veia venir.
3: Sí, sí, durant tota la segona part molt dolenta de l'Espanyol, un Espanyol amb dues cares clarament, i la primera va estar prou bé, la segona ens deixa molt preocupats perquè es va tancar al darrere, va cedir la pilota i no va arribar pràcticament a l'àrea del rival.
0: Quina llàstima el 0-2 de Roberto, que el va tenir
3: amb un
0: cop d'esperó estil, què et diria, Lewandowski.
3: Sí, sí, sí.
0: O Ibrahimovic, era un golàs i el va encebar un cop superat el porter sota pals.
3: És que podries haver arribat al descans amb un 0-3 perfectament.
0: Sí, és un golàs de Brian Saragossa.
3: Sí, molt bon gol, molt bon gol.
0: Gol de Brian Saragossa.
3: Sí, sí, molt bon gol, molt bon gol.
0: Com es va prendre l'empat final, Manolo?
3: Mira, decebut, no estava molt emprenyat per la segona part en general, que sí, però sobretot el que va lamentar més és l'última jugada, la del gol de l'empat. Es va queixar que havia estat molt mal defensada, que era una jugada a evitar. Se li va entendre que li faltava ofici a l'equip en aquells trams finals, en aquests minuts finals, per defensar jugades com aquesta, i va lamentar profundament haver perdut l'oportunitat que realment la va tenir l'Espanyol per marxar amb una victòria des de la Rosaleda.
0: Hauria estat la segona fora de cosa perquè es va guanyar
3: al camp de
0: l'Osasuna, el Sàdar, fa unes setmanes. Ara et faré l'última pregunta. Però ara us vull preguntar a tots, veient aquest Espanyol que és irregular, que no acaba de fer passos endavant, que sembla més encara en la mala trajectòria de la segona part de la temporada passada que no pas amb la sorprenent i brillant trajectòria de la primera volta de la temporada passada, com veieu aquesta temporada de l'Espanyol? Salvats més o menys amb marge i fins i tot amb opcions per jugar a Europa? Salvats amb força patiment fins al final? O salvats amb molt patiment o fins i tot baixats a segona, Uri?
2: Salvats amb patiment.
0: Salvats amb patiment, Sònia?
4: Salvats amb marge.
0: Salvats amb marge. Jordi?
5: Salvats amb relativa comoditat, però jo crec que sense opció d'Europa.
0: Ricard?
6: Salvats amb marge.
0: Salvats amb marge, sense opció d'Europa. Entenc, Dalmas?
7: Salvats amb patiment.
0: Àlex Sararols? Ai, Andreu Sararols?
8: Salvats amb força patiment.
0: Us he creuat perquè, com avui us heu trobat, el Girona B, Espanyol B...
7: Sí.
0: He creuat cables. Com han quedat?
7: 1-2.
0: 1-2 ha guanyat l'Espanyol B.
8: L'Espanyol.
0: Sergi, la pregunta que em faltava, que és, crec, la més important.
3: No mirem.
0: Per què Nassos no veu anar al Pimpi Fortuna divendres a la nit després del partit de l'Espanyol?
3: Perquè no, era molt tard, vam sortir a les 12 de la
0: Rosaleda. Pimpi Florida.
3: Sí. Vam sortir a les 12 de la Rosaleda. Hauràs d'explicar què és el Pimpi Florida, que
0: és una experiència
3: que no
0: vital. És una experiència vital. Un bar de Màlaga, algú coneix en els vostres viatges a Màlaga? Pimpi, no. Florida. No és el Pimpi del centre, que sembla el poble espanyol interior. Pimpi, Florida.
5: Però perquè és una experiència.
3: Està enamorat d'aquell lloc.
0: És un, sí, hauré d'anar. És un bar on l'ambient... és una aventura.
3: Sí.
0: És una aventura. Sí. El barri del Palo, que sabeu que és el barri costaner de pescadors de Màlaga. El Pimpi, Florida.
3: El proper dia que...
0: Recordes el nombre?
3: A Màlaga hi anirem, Xavi.
0: A veure, segona divisió, molt ràpid. Aquest dilluns el Girona juga al camp del Tenerife en directe a Catalunya Ràdio, enganxat al Tot Costa, que demà hi ha Tot Costa, Jordi, a les 7, per seguir la prèvia del Galatasaray i Barça, i tot seguit, tot gira amb el Tenerife Girona, amb l'Eduard Solà i companyia. I el Sabadell va jugar ahir al camp del Ceuta, va guanyar 1-2, tot i jugar amb 10 futbolistes per una expulsió gairebé tota la segona meitat, i està en zona de play-off. I només ha perdut un partit en 8 jornades a segona divisió en l'any del retorn a aquesta categoria. A veure, qui creieu que acabarà per davant aquesta temporada. Un o altre, el Girona o el Sabadell a segona, Uri?
2: Girona.
0: Girona. Andreu?
8: Girona.
0: Girona. Àlex Dalmas?
7: Girona, però Sabadell fa playoff.
0: Ricard?
5: Ostres, l'Àlex sí que ha pujat l'aposta. Girona.
0: Girona. Jordi?
5: A veure, Girona.
0: Girona. I Sònia, unanimitat?
4: Girona.
0: Girona. Tots aposteu pel Girona. Doncs diré el Sabadell. I tots dos fan playoff. Us he d'acomiadar aquí, que ens espera el Damià Aguilar amb les motos, Oriol Domènech, Sònia Salmà, Jordi Costa, Ricard Torquemada, Àlex Dalmas i Andreu Serrarols. Gràcies un diumenge més per ser al Club de la Mitjanit i fins diumenge vinent. Damià Aguilar, bona nit.
6: Bona nit, Xavi.
0: Gran premi d'Indonèsia. Marc Márquez no ha sortit mal parat. Va guanyar la cursa sprint de dissabte, per sorpresa, i avui ha fet el que ha pogut a la cursa llarga, ha acabat sisè.
6: Aviam, està molt bé, perquè va arribar a Indonèsia a menys dos de Martín i se'n va d'Indonèsia a menys dos de Martín. És a dir, no ha perdut cap punt respecte al líder. Era bastant normal que pogués ser així i només ha perdut tres punts respecte a Marco Bezzecchi, que està una miqueta més endarrerit en aquest Mundial, que sembla de 3 ara mateix. És un bon balanç per Marc Márquez, perquè no era precisament aquesta una pista amiga del pilotatge de Márquez i pel que ha semblat també de la Ducati.
0: I perquè Jorge Martín, bé, ha fet tercer, ha fet podi, però no ha sumat els 25 de la victòria.
6: Correcte, és que Martín no ha tingut un bon cap de setmana. Ell diu que se'n va content, jo crec que no se'n pot anar content. És que guanyés el Marc la cursa de dissabte ha estat molt significatiu i molt decisori perquè, d'alguna manera, la situació quedi totalment oberta amb, jo diria, una màxima emoció ara mateix.
0: Marc Márquez ha quedat content, més o menys com tu? Que tu has quedat satisfet des del matí que ho vas dient?
6: No, ell ha parlat de supercontent. És a dir, jo crec que ells arribaven a Indonèsia pensant que es podien permetre el luxe de perdre fins a 10 punts. És a dir, sortir d'Indonèsia a menys 12, i resulta que surten a menys 2. Per tant,
0: Marc Márquez a 2 punts de Jorge Martín a la general del Mundial de MotoGP. Quants els premis queden?
6: 5. 5 comptant que Qatar es faci, que això tampoc no està clar.
0: Clar.
6: Ara mateix hi ha 185 punts en joc, que són moltíssims, entre Martín i Márquez n'hi ha 2, entre Martín i Bezzecchi n'hi ha 46. Per tant, insisteixo, tot obert.
0: Pròxim Gran Premi?
6: Pròxim Gran Premi d'aquí a 15 dies, Gran Premi d'Austràlia. L'any passat Marc Márquez no hi va córrer perquè va estar lesionat, però és una de les pistes que l'afavoreixen.
0: És aquell circuit tan maco que es veu vistes al mar, o no?
6: Correcte, sí. Un circuit preciós, sí.
0: Phillip Island?
6: Sí. És l'últim any, a més, que MotoGP hi anirà.
0: Gràcies, Dami.
6: Adéu.

moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, aquesta nit amb un lloc que no recordi. I el record especial d'aquesta nit és per al Ramon. El Ramon és un amic de fa molts anys, realment és el pare d'un amic de fa molts anys, que amb el temps acaba sent gairebé com família. Apassionat del Barça, el Ramon és d'aquells culers de tota la vida, amb el punt de crítica constant, indispensable per tenir l'etiqueta i el carnet de culer de tota la vida. Pota, negra, blaugrana. Aquests dies el Ramon ha hagut de passar per boxes i encara hi és, però de ben segur que d'aquí uns dies tornarà a ser a casa. Mentrestant, me l'imagino acompanyat d'un transistor de ràdio de tota la vida, perquè el Ramon Minguella, que és el pare del Xavi i el germà mitjà del Josep Maria, des que el vaig conèixer fa més de 30 anys, el recordo sempre, amb una ràdio a prop, sentint partits de futbol. Una abraçada per al Ramon i per a la família, que ens veurem aviat, segur. Us deixem amb les notícies de les 12 i aquesta nit amb el Rapsòdia Bohèmia, el podcast que va fer el Bernat Soler sobre una de les cançons més cèlebres de la història de la música, Bohemian Rhapsody, de Queen, en el 50 aniversari d'aquest tema. Val molt la pena el podcast, si no teniu son, aprofiteu, i si en teniu, lluiteu contra ell i l'escolteu. Us deixem amb l'Enguàrdia, si heu sentit la remissió de matinada, aquesta matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa A la Carta, que cada setmana en sou més. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. L'executiva d'Esquerra Republicana ratifica Gabriel Rufián com el candidat dels republicans a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies de tensions internes en què no estava clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front ampli d'esquerres a nivell espanyol. Ara els republicans ultimen un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya i Rufián faria campanya a Espanya. La direcció d'Esquerra també ha confirmat avui la Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, a Inés Granollers per Lleida i hi hauria primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. Francesc Marc Álvaro passaria del Congrés al Senat. Més notícies amb l'Ignasi Abad.
2: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac mortífer contra l'Aràbia Saudita més greu dels últims 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita han colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita Sanaa, controlat pels rebels.
1: I el papa Lleó XIV anuncia que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per als primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic, després de l'habitual Àngelus Dominical.
3: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
4: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
1: Després de l'operació, es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, a l'Argentina i al Perú.
2: Aquest dilluns 12 d'octubre els Reis presideixen la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. Madrid, Alba Gil.
5: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380 membres de les Forces Armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE.
1: Aquesta nit, l'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet, 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril del 1975. Oh!

0: La interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert. Ha estat un dels moments destacats del recital, la dedicada a Carles Puigdemont, que estava entre el públic. A Puigdemont l'han acompanyat avui l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart. Entre el públic també hi era la consellera de Cultura, Sònia Hernández. I ara als esports, Sergi Andreu, bona nit.
1: Bona nit. Partits a primera divisió disputats aquest diumenge, el Racing 2, València 2, Betis 5, Osasuna 2, Reial Societat 3, Deportivo 2 i Elx 0, Celta 0. A segona, aquest dilluns, juga el Girona al camp del Tenerife. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 89 a 86. La resta de catalans han perdut tots. Baskonia 93, Joventut 73, Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur. Leclerc segon, Antonelli tercer. A la general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell i ja podria ser campió matemàticament en el proper Gran Premi. El Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de Waterpolo per primera vegada a la seva història. D'altra banda, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 catalanes de les 10 jugadores convocades, s'ha proclamat campiona del món al Paraguai, ha guanyat l'Argentina per 3-1.
2: Fins aquí les notícies.
3: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
4: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
3: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
5: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
6: Són les 6 del matí, bon dia.
7: Rodríguez Zapatero diu que malgrat
8: les... Bon dia, són les 6.
9: El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
10: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
11: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
3: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
12: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
3: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
13: Totes les preguntes.
3: Amb Ricard Ostrell.
14: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Rapsòdia Bohèmia. Cinquanta anys de l'obra mestra de Queen.
1: Sam, a punt?
2: La la la la la la la la la la la la la la.
1: Home, a veure, veu on tenim. Va, posa-me-la.
2: Mama!
1: Para. Deixa'm-ho tornar a intentar.
0: Capítol 1. Realitat o fantasia?

Buf, això costarà molt més del que em pensava. A veure, ja sé que no sóc Freddie Mercury, però, hosti, una mica millor potser sí que ho hauria de fer, no? Total, a veure, és una cançó que han interpretat molts artistes. Elton John, Axl Rose... L'ha intentat pràcticament tothom. So you...

se n'ha fet una versió en cançó de bressol, fins i tot se n'ha fet una versió amb cobla, una versió amb idioma zulú. L'ha intentat pràcticament tothom.

0: Hola, sóc Bernat Soler. Potser em coneixeu perquè canto els gols del Barça a la TDT de Catalunya Ràdio. Però el que potser no sabeu tants és que sóc un gran fan de Queen, tot i que sempre que puc ho vaig propagant. Resulta que aquest any 2025 se celebra una efemèride molt important relacionada amb Queen, el meu grup favorit. Aquest 2025, atenció, fa 50 anys la seva cançó més emblemàtica, Bohemian Rhapsody. O, com li diu molta gent, Bohemian Rhapsody. He pensat que aquest aniversari s'ha de celebrar d'alguna manera especial. I jo, un home de ràdio, què puc fer per celebrar-lo? Vaig pensar en fer un programa especial, però després me'n vaig adonar que d'aquesta mena de programes i documentals ja se n'han fet molts. També vaig pensar en fer una gran entrevista. D'acord, però aquí. Freddie Mercury ja no és amb nosaltres. I els altres membres de Queen, un està retirat i els altres dos tenen massa feina. Total, que finalment he decidit fer un podcast. Però no un podcast convencional, ple de dades històriques, que per això ja hi ha la Viquipèdia. No, el meu homenatge a Bohemian Rhapsody serà sonat. El meu homenatge serà aprendre a cantar una de les cançons més llegendàries de la història de la música. Vull cantar Bohemian Rhapsody.
1: Sí.
0: Hola, Jofre. Me n'he anat a veure el meu amic Jofre Bardagí, un músic amb una llarga trajectòria tant amb el seu grup Glaux com amb projectes en solitari. El Jofre és compositor, productor i també professor de cant. I crec que avui té un dels desafiaments més grans de la seva vida, ensenyar-me a cantar.
2: Bon dia.

0: sense fer-los cas.
1: Jofre, ja t'ho vaig dir. Vull aprendre a fer de Freddie Mercury, però que la primera realitat va ser, amb perdó, una hòstia a tota la cara. Hi ha alguna possibilitat de que jo pugui cantar aquesta cançó més o menys decentment?
2: Home, si poses esforç, jo crec que sí. Jo faig el que vull, és el meu musical. Has anat a agafar un dels cantants més bèsties de la història, ja no del rock, sinó de la música en general.
1: No ho sé, com començo?
3: Exacte, com començo? D'entrada ja veig que la cosa es complica si el que vull és cantar la introducció. Com puc sonar tan celestial? En quin moment he arribat a tenir la mínima esperança que jo seria capaç de saber interpretar aquesta cançó? Crec que directament he de passar a la part de la balada, però millor que el meu professor em posi a to.
2: El que s'hauria de fer és fer una mica d'escalfament.
1: Com es fa l'escalfament?
2: Normalment, doncs, fas una cosa, alguns exercicis del tipus... Riu, riu, riu, riu, riu.
1: Riu, riu, riu, riu, riu. Riu, riu, riu, riu, riu.
2: Perfecte.
1: Riu, riu, riu, riu, riu. Riu, riu, riu, riu, riu. M'estic animant,
2: aquí, has començat a fer una cosa d'anar cap al coll. Sí. I has fet ri en comptes de ri.
1: Riu.
2: A veure.
1: Riu, riu, riu, riu, riu.
2: Ei, anem a pujar una mica més.
1: Riu, riu, riu, riu, riu. Riu, riu, riu, riu, riu. És que és allò de fer fer servir la panxa, no?
2: Sí, el diafragma. I té molt a veure la respiració diafragmàtica, com vas a buscar la força des dels impulsos del diafragma en comptes d'anar a buscar la força des del coll.
1: Va, fem un escalfament, a veure si me'n surto.
2: Aquí. Oh, oh. Anem a veure aquí. Has de buscar que la... Que la...
1: Oh, oh.
2: Exacte. Clar, això no ho veu la gent,
1: sí.
2: Però has pujat del coll, has anat cap a... I és al revés, el moviment ha de ser cap a baix i sempre buscar que ressoni. O sigui, la O aquesta ha de ressonar.
1: Oh, oh.
2: Bé, millor. Oh, la O de gol.
1: Sí.
2: Bueno, a veure...
1: Ostres, aquesta és molt amunt, eh?
2: Vinga.
1: Oh!
2: Veus?
3: Surto molt tocat d'aquesta primera classe. Realment, l'objectiu no és que sigui difícil, és que és monumentalment complicat. Això és una autèntica epopeia. Però decideixo no rendir-me.
1: A veure, va, doncs anem a llançar-nos amb un primer intent amb professor Verdagí.

0: gun against
1: you. Yo no arribo. Yo no arribo. Y habría de afegir, mira. Mama, life had just begun.
2: Clar, aquí ja acabes de descobrir una cosa, que és que no tothom té el mateix to, diguéssim. Sí. Això no vol dir que siguis millor o pitjor cantant. Això és una cosa que jo sempre vull deixar clara. Però clar, cadascú té el seu registre. Aleshores, a partir d'aquest registre, sí que és veritat que tu segurament hauríem de baixar el to. Que... així una mica a la brava t'ho puc mirar de fer.
1: Sí? Doncs a veure.
2: Traiem el Freddy.

0: A partir d'aquest to, sí que si ho treballessis més, et seria més fàcil. Jo crec que, Bernat, ho podries arribar a aconseguir. Sí. I et dic una cosa, que jo sempre els dic als meus alumnes, que fer galls, un gall, a vegades, és bona notícia. Encara que sembli que no, és bona notícia. Quan fas gall, vol dir que el coll no el tens... O sigui, un gall amb el coll apretat no surt. Quan passa aire i quan el coll està més o menys com ha d'estar, és quan hi ha el gall.
1: Va, farem una última prova. Tu deixes anar el volant i l'agafo jo sol,
0: perfecte.
1: Vale?
0: Jo faré el mama, només.

0: always there.
1: Molt bé.
0: Mama, life just begun. But now I'm gonna give the boy fins al soterrani.
1: Aquí em sento còmode.
0: Mama, mama,
1: He de treballar molt. Jofre, prometo que faré deures. Gràcies, eh?
2: De res.
1: Això és beneficència, això que fas, eh?
2: Sí, home. Si veiessis, tinc alguns alumnes també que...
1: Calla. Gràcies, Jofre.
2: Vinga, vosaltres.
3: Hauré de canviar l'estratègia. Crec que proposar-me cantar la possiblement cançó més genial que va escriure i interpretar Freddie Mercury m'obliga a fer alguna cosa més que simplement practicar les lliçons que m'ha donat el Jofre Verdagí. Crec que toca fer una immersió completa en la cançó. Capbussar-m'hi i descobrir-ne tots els detalls. Entendre-la, desxifrar-la, assimilar-la i, sobretot, estimar-la. Estimar-la molt.

0: Entrem a l'univers de Bohemian Rhapsody. Pugem a la màquina del temps i viatgem fins al 1975.
1: Take one of Mark II version of Fred's thing.
0: Aquesta és una de les primeres proves enregistrades de la cançó. Sentim el piano i a Freddie Mercury rient. És un document històric que va donar a conèixer a la BBC ja fa uns quants anys. S'estava coent una de les millors cançons de la història del pop-rock. Però potser que comencem fent les coses com toca. Amb tots vosaltres, Bohemian Rhapsody.

0: Una cançó escrita per Freddie Mercury i que està inclosa al disc A Night at the Opera de Queen de l'any 1975. La cançó dura gairebé 6 minuts, concretament 5 minuts 55 segons. 5 parts que unides formen el tema. De fet, el títol, Bohemian Rhapsody, Rapsòdia Bohèmia, ja fa referència a un format d'obra musical, la rapsòdia, que consisteix en una peça formada per diferents trossos o estils musicals. Freddie Mercury va explicar que en la seva composició va aprofitar fragments d'altres 3 cançons que havia escrit. La va començar a compondre al seu apartament de Holland Park, a Londres, a final dels anys 60, i finalment la va gravar amb la resta de la banda Queen l'estiu de 1975. Van fer servir 5 estudis de gravació diferents, donada la complexitat de la cançó, amb tantes parts i tanta complicació, especialment en l'apartat de les veus. I quan va estar acabada, va arribar el moment de presentar-la a la discogràfica que publicava els discos de Queen, la companyia britànica EMI.
1: Well, I'm not entirely sure that's the album you promised us.
0: L'any 2018 es va estrenar la pel·lícula Bohemian Rhapsody, que explica la història de Queen centrada sobretot en la figura de Freddie Mercury. Potser l'heu vist.
2: Bohemian Rhapsody.
0: En aquesta pel·lícula, que tot i no ser fidel del tot respecte a com van passar les coses, és molt interessant, s'hi recrea una escena clau. És el moment que Queen, amb el seu mànager, es presenten davant del directiu d'EMI i li ensenyen la cançó que acaben de gravar.
1: We're going to release it as our single. Not possible. Anything over 3 minutes and the radio stations won't program it, period.
0: I no només això, li diuen que volen que sigui el primer single del nou disc, és a dir, la cançó amb la que es promocionarà l'àlbum.
1: We're going with You're My Best Friend. Don't.
2: Oh, we know what we have, even if you don't.
0: La discussió no sabem si va ser tan forta, però sí que és cert que en aquella època els singles, les cançons que servien per a promocionar els discos, duraven uns 3 minuts, i que aquesta era la durada habitual de les cançons que sonaven a la ràdio, el mitjà ideal per donar a conèixer un nou disc.
1: You will forever be known as the man who lost Queen.
3: The radios didn't really like it initially because it was too long and the record company said, you know, you can't market it that way.
0: En aquesta entrevista, Freddie Mercury explicava que la discogràfica li va arribar a plantejar que escapçés Bohemian Rhapsody en 3 cançons diferents i que ell es va negar rotundament.
3: Bohemian Rhapsody happened to be... It was basically like 3 songs that I wanted to put out and I just put the 3 together. And after me having virtually put the 3 songs together... They wanted me to sort of slice it up again. So I said, no way.
0: Mercury admet el risc que suposava publicar un tema tan llarg i que al final la decisió va ser com llançar una moneda a l'aire. Podia ser un fracàs estrepitós o convertir-se en un èxit espaterrant.
3: So it was a big risk. It was either going to be a big flop because nobody would play it or something would happen and luckily, you know, it became a major hit.
0: El repte, per tant, era majúscul, trencar amb la inèrcia, la tradició i la maquinària de la indústria musical. Queen havia d'aconseguir que alguna ràdio s'atrevís a posar sencera una cançó de gairebé 6 minuts, el que no havia aconseguit ningú. Però la vida somriu als valents i Queen va trobar un còmplice tan boig com ells. Es deia Kenny Everett i era discjòquei a Capital Radio. El mes d'octubre de 1975, abans fins i tot que la cançó fos editada en discos de vinil, Kenny Everett la va emetre al seu programa de ràdio.
4: Yes, friends, once more, Capital Radio has said to the BBC...
0: Aquest que escoltareu ara és el moment exacte que Bohemian Rhapsody es va poder sentir públicament.
4: Freddie pressed it into my hot little hand... This very last nightness.
0: La gravació prové d'un caset que el mateix Kenny Everett va donar-li a Freddie Mercury i que el cantant de Queen guardava a casa seva. Això que escoltareu ara és història de la ràdio i història de la música.
4: And he said, go forth and be fab, Ken. So, ladies and gentlemen, for the first time anywhere in this universe of ours, we present at this moment of time the new Queen single.
0: Amic personal de Freddie Mercury, Kenny Everett va punxar la cançó Bohemian Rhapsody 14 vegades en un sol cap de setmana.
4: Excuse me while I scrape myself off the ceiling. Queen and Bohemian Rhapsody. Ooh, me spine's turned to custard. Love it. 5 minutes to two, that was Queen's new single. Available in your local record store. Quite soon, we'll take a break.
0: No sé si ho heu pogut entendre, però al final del document que acabeu de sentir, Kenny Everett diu que la cançó estaria disponible a les botigues de discos ben aviat. És a dir, encara no es podia comprar. I en aquella època no hi havia ni Spotify ni YouTubes. Per tant, si volies escoltar una cançó, o et compraves el disc, o la senties per la ràdio, si és que la posaven. I què va passar? Doncs que el single de Bohemian Rhapsody, aquells discs de vinil petits, com els que potser encara corren per casa vostra, o dels vostres pares o avis, ho va petar. El 31 d'octubre de 1975, els àvids oients de ràdio que es delien per comprar el senzill d'aquella estrambòtica i meravellosa cançó de 6 minuts van poder satisfer els seus desitjos i van convertir Bohemian Rhapsody en número 1 de vendes de Gran Bretanya durant 9 setmanes seguides.
5: Mamma mia, mamma mia!
0: El disc també va ser número 1 a països com Austràlia, Irlanda, Canadà, Països Baixos o Bèlgica. A casa nostra va arribar al número 4 i no va ser capaç de superar Amor, amor, de Lolita.

0: per cert.
1: Oh, mamma mia, mamma mia.
0: Sabeu quina cançó va desbancar Bohemian Rhapsody del primer lloc del podi dels singles més venuts de la Gran Bretanya després de 9 setmanes dominant el rànquing? Coincidències de la vida. Mamma mia, here I go again. My, my, del Mama de Queen, el Mamma Mia d'Ava. Pel que sembla, el públic britànic d'aquella època tenia una gran afició a la figura materna.
2: Rapsòdia Bohèmia és una producció de Catalunya Ràdio creada per Bernat Soler i Sam Silva i inspirada per la genialitat de Freddie Mercury.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: I see a little silhouette of a man.
3: És evident que la meva pretensió d'homenatjar una cançó amb aquesta història implica una gran responsabilitat.
4: Very, very
3: Bohemian Rhapsody no és una simple cançó. És un monument, una obra d'art.
5: He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
3: I, per tant, cal encarar-la amb respecte. I la millor manera de demostrar respecte és conèixer bé allò que vols homenatjar, amb humilitat i esperit d'aprenentatge. Si hi ha algú que té el coneixement musical, la capacitat didàctica i l'expertesa per fer-me entendre la cançó, aquest algú és el músic, escriptor i divulgador Ramon Gené.
0: Rapsòdia Bohèmia. 50 anys de l'obra mestra de Queen.

Pi a la seva porta i amb una generositat queda a confessar que m'aclapara, accedeix a rebre'm el seu estudi. El meu viatge continua i ara ho fa parant en una estació de luxe. Sóc a punt de rebre una classe magistral que em marcarà de forma permanent.

0: Capítol 2. Mama.
1: Ramon, quina energia, eh?
2: És el que té la música.
1: Som al teu estudi, gràcies per rebre'm. Estic fent un camí, estic fent un viatge, precisament per descobrir els secrets d'aquesta cançó, per què és tan especial, per què agrada tant, per què s'ha fet tan llegendària, per què 50 anys després poses tres notes i la gent la reconeix de seguida. I jo voldria començar fent-te una pregunta, ja que has tingut l'amabilitat d'atendre'm i, a més, tenim aquí el piano i ens acompanyarà. Què té aquesta cançó que agrada tant i que enganxa tant?
2: Pobre de mi, ostres, tant de bo ho sabés. Jo, a mi com a músic, m'atrapa perquè és molt bona música. Cadascú hi trobarà, doncs, allò que, no sé, que se li escaigui d'alguna manera. Ara, a mi, el que m'atrau és la qualitat de la música. O sigui, a mi com a músic m'atrau el viatge musical de la cançó. O sigui, la complexitat tècnica de la cançó.

0: De què parla Bohemian Rhapsody, segons Ramon Gené?
1: Aquest és el primer acord, i només amb aquest primer acord és... Aviam, un moment. En quina tonalitat estem?
0: Aquí comença el primer cor a capella de les veus.
1: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a lie or escape from reality? I amb aquests primers acords a capella ja no sabem si estem en sol menor, que l'acord seria així, de sol menor, però aleshores és, bueno, un sol menor en sèptima, sí, potser és un sol menor en sèptima, sí, però potser és un si bemoll en baix al sol. O sigui que, d'entrada, la sortida de la cançó ja és on som, no? Clar, jo m'imagino que és algú que parla des de les altures, és algú que està com en una espècie de llimb, com en un lloc que no és físic, que és com eteri, i que des d'aquest lloc... ens canta, no? I no sap si està, com diu la lletra, si està al món real, està al món físic, està atrapat en algun lloc, i no sap des de la realitat. I no fins que arriba aquí... Open your eyes, look up to the... No és fins aquí que sabem que estem en sol menor. Abans no ho sabíem. Estem com navegant, estem com si fóssim ànimes flotant en algun lloc, no? Amb aquesta estoneta ja han passat tantes coses, Bernat, que només amb aquesta estoneta ja podríem estar parlant, no vull dir gairebé tot el dia, però gairebé tota la vida. No tot el dia.
2: Mentre el Ramon Gené em dissecciona l'obertura de la cançó, penso en una cosa que m'ha explicat el meu professor de cant, el Jofre Verdagí, i que d'entrada ja m'ha fet adonar de la complicació de fer realitat el meu somni de cantar Bohemian Rhapsody.
3: Clar, jo em pensava que volies fer la part de les veus, de les quatre veus del Freddie Mercury.
0: Sí, aquests són quatre Freddies, eh?
3: Sí, potser uns quants més. Perquè es doblava les veus i així, però hi ha quatre veus que es van ajuntant, separant, és una... harmònicament és una borrada.
2: Doncs sí, no es tracta de fer una vegada de Freddie Mercury, sinó que ho he de fer per quadruplicat. El Ramon, per si de cas, m'explica molt clarament que això no és precisament senzill. Little high,
1: little low. Que això és una cosa... Aviam, si ets músic no és molt difícil, si no ets músic és impossible. Aquí la cosa complicada és pensar... que aquesta gent van gravar aquesta cançó als anys 70. Als anys 70 no hi havia aparells digitals, era tot analògic. Aquesta gent tenia 24 pistes i en 24 pistes havien de gravar la cançó. Aleshores tenim una persona que fa les quatre veus, que primer en fa una, després fa l'altra, després fa l'altra, després fa l'altra, i no hi ha possibilitat de modificar aquestes veus després, perquè això està gravat en una cinta d'aquelles que hi havia abans, eh? I no només està perfectament afinat... cosa que ja és prou difícil, sinó que està perfectament a tempo. Avui en dia tu graves dues coses diferents i després t'ho poses en el programa, t'ho poses a l'ordinador i digitalment ho ajustes tot. Potser entrava un mig segon més tard i aleshores bé, ho ajustes tot i queda tot endreçadet. Ell no tenia aquesta possibilitat. Ell havia de gravar-ho i havia de quadrar perfecte, de tal manera que quan després posaves totes les pistes juntes, totes encaixessin. I ahir fa que totes encaixin, no només harmònicament, sinó també de tempo, i totes estan exactament a la seva perfecta afinació, no? I això és bastant... és bastant miraculós. Això és bastant miraculós.
2: Doncs anem a intentar descobrir el miracle. És a dir, Freddie Mercury grava ell mateix diverses vegades la introducció. A veure, un Freddie Mercury així, allò que se'n diu despullat, suposo que seria això, no? Is this the real life? Is this just fantasy? I potser tindríem una versió alta, un to més alt. Is this the real life? I una mica més greu i un to més baix. Is this the real life? I si ara les posem totes juntes? Is this the real life? Is this just fantasy? I si en posem una mica més encara? Caught in a landslide, no escape from it.

0: però com a mínim de 4 Freddys o dels 40 passarem a només haver-ne de fer un. Endinsem-nos en la part més melòdica de Bohemian Rhapsody.
1: Que això és tan màgic, no? En la balada estem amb si bemoll, i aquest si bemoll es va movent constantment del si bemoll al mi bemoll, del si bemoll al mi bemoll, del si bemoll al mi bemoll. És a dir, fins i tot aquí, que és el lloc més estable de la cançó, des d'un punt de vista gravitacional de l'harmonia, fins i tot aquí també ens anem movent amb dues tonalitats que estan juntes en el cercle de quintes, i per tant és fàcil moure's d'una a l'altra, però fins i tot aquí hi ha aquesta cosa, no? I aleshores hi ha això que també li agrada tant a la gent, que és el... que és aquest creuament de mans i aquest... aquest plany que jo identifico com un lament, no? I per això és descendent. Si fes així, seria tot una altra cosa, però fa... llavors ens porta aquest lament, no?

0: I aquí, que lo normal seria venir aquí, de sobte hi canvia, en mi bemoll, i fa aquí... Pa. En fi, és que ja sembla que són massa coses i...
1: Bé, és la part més balada, més... No sé si dir-ne més convencional de la cançó...
0: Musicalment una miqueta més convencional. És que fins i tot aquest acord, sí, quan arriba al final... Quan arriba al final...
1: Ho flipes, eh?
0: Jo flipo, sí. Com se li acudeix posar... I de sobte, sense que vingui a bola de res... posar un acord de la bemoll menor. It's nothing really... Però que, en canvi, encaixa directament amb el que vindrà després. Pa, pa, pa, pa, pa. I tornem a aquest motiu cromàtic.
1: Déu-n'hi-do. Tinc la sensació d'haver passat per una classe al conservatori i allò que em semblava mínimament assequible, ara ja se m'ha complicat. En fi, va, divertim-nos una mica, passem una nit a l'òpera. Que, per cert, Queen en directe, això era de les poques coses que feia gravades, que emetia gravades.
0: És molt complicat. O sigui, vocalment és assassí. En un estadi de futbol, on tothom està cridant, on no se sent res, on tu tens aquí allò que se'n diu l'inir, el pinganillo, per entendre'ns, tens un simple retorn aquí, i no només has d'estar intentant cantar i tot això i afinar-ho, sinó que, a més, estàs tocant. El Telo està tocant la bateria, el Mai està tocant la guitarra, el Dicon està en el baix, l'altre està tocant el piano. Sí, no es pot. Jo crec que no es pot. I, per tant, clar, s'ha d'enregistrar. Aquí, que és la meitat de la cançó, que això és superoperístic i molt de música clàssica, que és forte, piano subito. És... Forte, fins i tot posa la partitura, sforzando forte, és com un... i passar al piano subito, eh? I llavors hi ha una sèrie d'acords... Pam, pam, pam, pam, ai, delito, eh? Aquests acords, no? I aleshores anar-se trobant amb tots aquests personatges. Galileo, parla del Fandango, Figaro, Escaramuix... no para d'estar creuant referències musicals, que fins i tot en el lloc on estem també estables...

0: tornar a arribar aquí. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, magnífico, entres de fútbol y no vale los mil. Sí, constantment estem creuant discursos, estem en una secció, però agafem recursos musicals d'una cosa que ja havíem utilitzat abans i que de sobte encaixa perfectament sense saber com. I aquesta secció, per mi, és la secció... és la secció més bèstia.
1: Easy come, easy go.
2: Per Ramon Gené, els Galileos i Fígaros són la part més bèstia de la cançó. Jo diria que és una de les bogeries més grans de la història de la música pop-rock. Una anada d'olla, una escena surrealista, inesperada, genial. I aleshores...
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Arriba un nou cop de timó del capità d'aquesta nau esbojarrada anomenada Rapsòdia Bohèmia. Una puntada de peu a la boca en forma de rock.
0: Bielzebub has a debil punasar un mi, fa mi, fa mi... I comença tota aquesta secció del hard rock. Tornem una vegada a la tonalitat del si bemoll major, no? Diguéssim, com allà on érem. Però de sobte ens trobem amb una cosa estranya, que és un compàs 12-8. Penseu que tota la música pop que es fa està en compàs 4-4. 4-4 és el compàs més elemental. És com aprendre a EIOU. Que és 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Molt bé. Aquest és un compàs 12-8, on hi ha 12 corxeres. Molt estrany, molt difícil fins i tot de fer. Són 4 negres en puntet, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mentre a dalt és... O sigui, és complicadíssim de fer el piano. I després tota la guitarra que va fent totes aquestes coses cap amunt, no? Per arribar una altra vegada a la següent secció, que ja tornem a tenir una miqueta més d'estabilitat, que seria com l'última secció, que en música clàssica se'n diria la coda, i en música pop o rock se'n diu l'outro, la intro i l'outro. Després de tota aquesta ambigüetat, on hem estat tota l'estona, d'aquesta ambigüetat, aquesta inestabilitat musical per tots els llocs on hem passat, al final, quan diu això de...

0: Aquesta modulació és una modulació perfecta. Per això, encara que tu no sàpigues música, quan l'escoltes, però dius, esclar, és que és això, és que no podia ser una altra cosa. La música consisteix sempre en un joc de tensions. I en algun moment necessites que aquesta harmonia es resolgui, perquè tu no pots estar amb aquest neguit sempre. Quan més perfecta sigui aquesta resolució, més gran serà la nostra sensació de satisfacció. Clar, tot això no passa amb la música pop d'avui en dia. Perquè quan la música pop d'avui en dia és una roda de 4 acords, de 3 acords, de 2 acords, fins i tot d'un únic acord, és un entreteniment. Aleshores, a vegades jo em rebel·lo contra aquesta cosa, penso, hosti, però si aquest home hagués estudiat més, de veritat, hauria estat increïble. O potser no. Jo no sóc capaç de dir res en música més que explicar el que han fet els altres. I en canvi ell, que no va estudiar tanta música com molts altres hem estudiat, hosti, com ho sabia ell, això? Hi ha un talent, i hem d'anar amb compte amb el talent, perquè el talent no és cap mèrit.
1: Ep. Ramon Gené acaba de dir que el talent no té mèrit. Quina bomba ens acaba de deixar damunt la taula. Però és que no només això. En un moment d'aquesta lliçó magistral que m'està regalant el Ramon, com per art de màgia, fa connectar dos mons que em són molt familiars. D'una banda, el nostre objecte d'estudi, l'obra mestra de Freddie Mercury, i de l'altra, apareix la pilota de futbol per parlar d'un altre artista que també m'ha fet gaudir moltíssim.
0: El tens o no el tens? Aleshores, nosaltres acostumem a idolatrar la gent pel talent. I jo em rebel·lo una miqueta contra això. Talent has de tenir, naturalment, però després hi ha la feina, el treball, el ser-hi dia a dia, i això sí que és un mèrit. I jo sóc molt fan de la feina. Potser seria una miqueta com Messi, gran talent, però a més és un tio que s'entrena tant, que és capaç d'estar jugant, no sé, tu saps millor que jo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anys al màxim nivell. Però després tens Ronaldinho. Perdó, igual dic una barrabassada, perquè jo no sóc de futbol, eh? Però Ronaldinho té talent per jugar, sí. Suposo que té molt talent. Potser fins i tot té més talent que Messi, no ho sé, eh? Però, com que no hi havia una feina darrere, entreno cada dia, vaig al gimnàs, no sé què, em cuido, tal, doncs li dura 2 o 3 anys, o 4 anys. No sé si potser...
1: Perfecte, sí. Sí, Ramon Gené té tota la raó del món. Ronaldinho tenia molt de talent en algunes coses, diria que fins i tot més que Messi, però, esclar, la seva prioritat era una altra, era gaudir de la vida.
2: Guanya el Barça 2-0 davant del Liverpool, semifinals de la Champions. Pica Messi!
1: Messi, en canvi, constant, 20 anys jugant al primer nivell, entrenant, xutant faltes, marcant golaços sense parar, perquè la seva obsessió era guanyar, ser el millor, ser una autèntica llegenda.
3: Què acabes de fer? Lionel Andrés, Messi Cuccitini! Messi acaba de fer el gol més estratosfèric que s'ha fet mai!
0: Jo trobo que en Freddie Mercury, sense tenir la formació, gràcies al seu talent, comencen a descobrir coses que en realitat te les hauria d'ensenyar el professor d'harmonia del conservatori.
4: Estic en xoc, t'ho he de dir. Estic,
0: ah, sí?
4: Home, estic en xoc, sí, perquè jo venia a buscar segurament educació, pedagogia, informació, i estic pensant coses molt profundes. Per tant, d'una banda t'ho agraeixo, però d'una altra et maleeixo també, perquè jo t'he de confessar que un dels meus objectius quan he vingut aquí és que m'agradaria cantar Bohemian Rhapsody, però és que aquesta estona que acabo de passar amb tu m'anula totalment, és a dir, m'incapacita.
0: No, al contrari, no t'incapacita gens. Fota-t'hi, sí, home, esclar, no, la música no ha de fer por. O sigui, el fet que hi hagi una gent que són superlatius no ens incapacita la resta per intentar-ho, per tenir ganes de semblar-nos amb ells, no, clar que no. Al contrari, tu, fot-li, home, i canta. El dia que d'això, jo ja et vindré a acompanyar perquè cantis.
4: Gràcies, Ramon.
0: Plaer molt gran, un petó per tothom.
1: Surto d'aquesta classe magistral amb Ramon Gené amb una doble sensació. D'una banda, el cap m'està a punt d'explotar. Com pot ser que una cançó que he sentit tantes vegades amagui tants matisos, tants recursos, tants secrets, Bohemian Rhapsody, és una de les obres d'enginyeria musical més bèsties de la història de la humanitat però què coi hi tenia Freddie Mercury dins d'aquell caparró? Com va ser capaç de fer una animalada com aquella? D'altra banda, el bany de realitat que acabo de rebre és demolidor. Per molt que s'hagi, per moltes classes de cant que faci o per moltes clares d'ou que prengui, com pretenc cantar una cançó com aquesta? Vaig vagant pel carrer intentant ordenar tantes preguntes que ressonen dins el meu cap. M'asseca un banc i agafo el mòbil. Necessito desconnectar. Obro l'Instagram i vaig passant el dit sense fixar-m'hi gaire en allò que m'ensenya la pantalla. I de sobte, una imatge em crida l'atenció. Faig un bot i ho torno a mirar bé. La meva companya d'esports de TV3, Ruth Gumbau, acaba de penjar una fotografia d'una partitura de Bohemian Rhapsody. Ella canta en una coral i, pel que sembla, estan preparant la meva cançó. Com no hi havia pensat abans? Una coral! Esclar. La gran tradició catalana del cant coral. Els cors d'en Claver, l'Orfeó català. Com no se m'havia acudit abans?

Abans no arribi el dia de l'assaig amb la coral, vull aprofitar el temps per investigar com han cantat Bohemian Rhapsody d'altres artistes, grups, cantants i fauna diversa. I això de fauna no ho dic gratuïtament. Ja ho veureu. Començo a capbussar-me en la xarxa buscant inspiració i he de dir que trobo autèntiques joies. Sabíeu que hi ha una versió de la cançó interpretada per una cobla? Això és Bohemian Sardana.

0: passa?
1: Atenció a aquesta petita meravella. Una versió de Bohemian Rhapsody interpretada per un grup vocal Zulu. Una comunitat africana amb prop de 10 milions de parlants i alguns d'ells amb el bon gust i l'exquisidesa d'aquesta interpretació.

I si abans us parlava de fauna diversa, ho feia pensant en aquesta petita gambarrada que ara sentireu. Is this the real life? Is this just fantasy? Aquí ho van traduir amb el nom dels teleñecos, i eren uns ninos animats de peluix com unes titelles. Als Estats Units són molt famosos i algú va tenir la peculiar idea de fer-los cantar aquesta cançó. I see

0: Però, sens dubte, si hi ha un tresor, una joia de la corona, i que m'ha fet una especial il·lusió descobrir, és la versió de Bohemian Rhapsody en català, gravada pel duet acústic del Bages, Filferro. Que bé que sona en la nostra llengua una cançó tan legendària.
1: És aquest lloc real, o potser estic somiant, entre dues terres...
2: Rapsòdia Bohèmia és una producció de Catalunya Ràdio creada per Bernat Soler i Sam Silva i inspirada per la genialitat de Freddie Mercury.
1: Aixeca el cap al cel.
3: Aquest és només un dels molts podcasts del catàleg de Catalunya Ràdio. En trobaràs molts més a l'app de 3cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Alhora, el partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Recordem que a les últimes eleccions al Congrés Podem compartia candidatura a Catalunya amb els comuns. La direcció d'Esquerra també confirma Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, ha anunciat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i Daman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita Sanà, que està controlat pels rebels. I Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata l'alto el foc que Zelensky demanava.
2: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
3: El primer pas és un alto el foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
2: And I think it's fair deal.
1: Els fets desmenteixen, però, aquesta declaració de Trump que ha fet de l'alto el foc amb nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Sara Girón és la responsable dels equips de carrer de la Fundació d'Arrels.
4: Demanem la necessitat de construir recursos estructurals que estiguin distribuïts per tots els barris per tal d'afavorir que les persones no hagin de moure's tants quilòmetres per trobar un lloc on refugiar-se o passar el dia. Han d'haver-hi recursos que no només siguin reactius.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'Olimpiada de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril del 1975.

0: interpretació de què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert. Ha estat un dels moments més destacats del recital. L'ha dedicada a Carles Puigdemont, que estava entre el públic acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Entre el públic també hi era la consellera de Cultura, Sònia Hernández. I als esports, partits de primera divisió disputats aquest diumenge, Racing 2, València 2, Betis 5, Osasuna 2, Elx 0, Celta 0 i Real Societat 3, Deportivo 2. A segona, aquest dilluns juga el Girona al camp del Tenerife. A la Lliga ACB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 89-86, la resta de catalans han perdut tots, Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Márquez ha acabat a sisè a la cursa llarga del GP d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon.
1: Fins aquí les notícies.
2: Catalunya!
3: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
4: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
3: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
5: La terra no és dolenta, no ho creieu.
3: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Cimera de l'ONU sobre Israel i Palestina...
1: Missatge? Qui m'envia un missatge a aquesta hora?
2: Hola, Bernat, què tal? Escolta'm, fantàstica proposta. Em sembla superbé i, a més, estàs a temps d'afegir-te al projecte perquè encara estem allò treballant dur amb aquesta cançó. Hauríem de, primer, saber si ets tenor o baix. Vale? Hauríem de quedar res un dia i fem una mica de vocalitzacions i així, en funció del que siguis, et passo ja àudio i papers de la teva veu i res, i a venir als assajos. Assagem els dimarts de 9:15 a 10 allà a l'Església Santa Cecília. Ja saps que a l'escola no hi cabem perquè el cor és molt gran. Doncs res, encantats. A veure si t'apuntes i a veure si aconseguim, si aconseguim que assoleixis el teu objectiu amb la cançó. Vinga, una abraçada. Adéu.
3: Aquest que acabeu de sentir és l'Agustí Valentí, el director de la coral de l'Escola de Música de Sant Gervasi. Bé, ja ho heu vist. Estic convidat per cantar Bohemian Rhapsody.
4: Rapsòdia Bohèmia. 50 anys de l'obra mestra de Queen.
3: Cantar Bohemian Rhapsody amb una coral era una opció que no m'havia plantejat i que ara se'm revela com a solució fantàstica. He trucat la Ruth i li he preguntat si allò que he vist a l'Instagram era el que m'imaginava. I sí, la coral de l'Escola de Música Sant Gervasi l'està assajant per oferir-la en el seu repertori. No he cantat mai en una coral i no sé si en sabré, però aquesta oportunitat no la puc deixar escapar. Com heu comprovat, la predisposició de l'Agustí Valentí, del director, és fantàstica. I encara millor, m'envia deures per poder practicar amb la que teòricament és la meva tonalitat, la de baix. M'hi poso, més que res, per no presentar-me a l'assaig de la coral amb les mans o amb les cordes vocals buides.
4: Capítol 3. Ballem un fandango?
3: Reconec que m'estic animant. Allò que primer em feia il·lusió, després m'espantava i més endavant em generava una frustració total, ara remunta el vol. Entre la meva cita amb la coral de l'Escola de Música Sant Gervasi i el repàs de les versions, penso que encara ho podré reconduir. Però em falta un darrer, però molt important, pas. Necessito que algú que hagi cantat Bohemian Rhapsody de forma seriosa, professional, fins i tot brillant, m'expliqui com es fa. I tinc la persona. És l'artista de casa nostra més proper a la figura de Freddie Mercury que jo recordo. Gran intèrpret, compositor i amb una posada en escena espectacular. Cito als estudis de Catalunya Ràdio el cantant d'Obeses, Arnau Tordera. Arnau Tordera, gràcies per rebre'm.
5: No, home, al contrari, un honor per mi.
3: Com és que canta tan bé, aquest senyor? I què el fa tan especial?
5: Bé, en primer lloc, jo crec que té un timbre preciós. És a dir, el timbre de la veu, el color amb el qual nosaltres projectem la nostra veu, que cadascú de nosaltres el té, i és singular. Per això detectem quan una persona ens parla i sabem qui és i la coneixem, perquè reconeixem aquella veu. Doncs el seu timbre, que és fruit, en aquest cas, doncs, home, de moltes peculiaritats, de la forma del crani, de les dents, també, que ell en moltes ocasions es va negar a arreglar-se-les perquè tenia el temor que el timbre li canviés, de la capacitat toràcica, etcètera, etcètera. Tots aquests elements corporis, d'alguna manera o altra, diguéssim, configuren el timbre de la veu. I això és una de les parts que fa que la veu de Freddie Mercury sigui bonica a l'escolta, que ens agradi, que sigui agradable d'escoltar i que sigui també particular a l'hora d'emetre el so. I llavors, doncs bé, diríem que ell sí que va fer classes de música quan era un nen, però no em consta que fes classes de cant sistemàtiques. Vull dir que, en realitat, segurament li va sorgir a mesura d'anar provant la veu, d'anar interpretant peces d'artistes que probablement ell també admirava i d'anar configurant, doncs, una manera de cantar que, justament en aquest punt de confluència entre el món clàssic i el món més modern, trobem aquesta manera de cantar més oberta, més desplegada, més d'impacte, més nasal, en alguns casos, fins i tot, que ha acabat configurant una icona del cant modern.
3: Tu, com a cantant, què és el que més li enveges?
5: Sobretot la facilitat del fraseig en la tessitura, diguéssim, més aguda de la veu de pit, per dir-ho així. Freddie Mercury, al contrari del que molta gent pensa, no tenia un falset gaire desenvolupat. Quan cantes en falset, a vegades diuen cantes com Freddie Mercury, no? Freddie Mercury, al contrari d'Ian Gillan, per exemple, cantant de Deep Purple, que tenia un falset prodigiós. O de Robert Plant, cantant de Led Zeppelin, que tenia encara una tessitura més aguda, molt més similar a Roger Taylor.

0: Freddie Mercury utilitzava la part superior del pentagrama amb una facilitat i una agilitat, però sense passar-se al falset. En aquesta espècie de tècnica que anomenem belting, per dir-ho així, doncs tenir una facilitat innata per desenvolupar-se en aquest registre i treure un bon timbre en aquest registre, que és el més difícil, perquè en aquest cas és un tipus de notes en les quals la veu està molt tensionada i costa molt ser clar i concís en allò que es diu. I en canvi ell, de manera prodigiosa, doncs podia fer-ho.
1: Escolta, parlem ara de la cançó. Una de les coses més sorprenents o que criden més l'atenció és que algú la vulgui interpretar, no? I això ho heu fet a Obeses, no? Ja veuràs, t'importa que la posem?
0: Fa uns quants anys que la vaig cantar, però endavant, som-hi. Is this the real life?
1: Is this just fantasy? Aquest ets tu, eh?
0: Sí, sóc jo i un cor de 12 cantants lírics. No escape from reality.
1: Vau haver d'assajar molt, vau haver de, no sé, prendre-us alguna cosa per dir, va, fem Bohemian Rhapsody en directe.
0: Sobretot, en primer lloc, és tenir un punt d'inconsciència, de dir, som-hi, atrevint-nos a fer aquesta peça, llavors buscar partitures, que d'algunes coses no n'hi havien, d'alguna part del cor sí, amb notes equivocades, llavors corregir-ho una mica, i bé, a partir d'aquí, doncs, atrevir-nos-hi i aprovar-ho. I un cop, bé, t'has desacomplexat d'intentar portar-la en directe, sabent, òbviament, que mai podràs assolir el nivell de l'original, doncs bé, la veritat és que la gent ho celebrava moltíssim.

0: Home, tu sí, com a cantant ets de la família Freddie Mercury, no? Vull dir, aquesta el que comentàvem abans, en termes tècnics, que ara sóc incapaç de reproduir el bending, l'has dit?
1: Belting. Sí, home, per descomptat, és un artista que he escoltat moltíssim, i per tant m'he empapat de la seva manera de cantar i de la seva tècnica. No ha estat l'únic, per descomptat, però sí que té un paper primordial en la meva manera de cantar, sobretot perquè és algú que, com deia abans, doncs, feia convergir una mica certes qüestions del món clàssic amb el món del rock de la seva època, i per tant aquesta mescla de diverses procedències del món popular i el món més acadèmic, doncs sempre m'ha semblat molt suggestiva, i naturalment doncs he cantat molt Freddie Mercury al llarg de la meva vida i alguna cosa va quedant.
0: M'agrada molt, com ho feu? Com ho fas?
1: Moltes gràcies.
0: Perquè aquí el nostre Freddie Mercury, Arnau Tordera, no només canta, sinó que fa el solo.
1: Mira, en aquest cas puc dir que, òbviament, mai assoliré el nivell de Freddie Mercury ni de Brian May, però sí que puc fer alguna cosa que ells no van poder fer mai, que és cantar la peça i tocar el solo de guitarra.
0: I aquí el que toca és fer un reconeixement a Brian May, perquè fins ara hem parlat de Freddie Mercury amb justícia, però és que Brian May fa una aportació a Bohemian Rhapsody màgica, magistral, mínima, però imprescindible. Aquesta és la pista original del solo de guitarra de Brian May a Bohemian Rhapsody, tal com es va gravar l'estiu de 1975.

0: Però tornem a la interpretació en directe d'Obeses. No només l'Arnau Tordera canta bé, fa el solo de guitarra, sinó que, a més, fan la part operística en directe, que no ho havia fet ni Queen. Galileo,
1: Galileo. Això Queen no ho va fer mai en directe, era enregistrat.
2: Sí, sí, Queen en aquest moment dels cors doncs llançaven, suposo que amb tocadiscos de l'època, no sé com ho feien tècnicament, perquè llavors no hi havia un MP3 que poguessis llançar en aquell moment, però tocaven la primera part sense la introducció i llavors aquest fragment dels cors el punxaven, desapareixent de l'escenari. Però bé, nosaltres vam pensar que si la feien, doncs l'havien de fer completa.
0: A veure, què passa? Ja hi tornem amb el tema. Segona vegada que apareix la qüestió de la part operística, que Queen no la feia en directe. És veritat, és complexa, hi ha moltes veus, però tan difícil és... Descobrim-ho.
3: Galileo! Galileo!
4: Galileo Figaro!
0: Aquí tenim un parell de veus agudes i un parell de veus més greus. Ara el que farem serà separar-les, perquè ho podem fer, oi? Sí, sí. És una veu més aguda. Possiblement aquesta sigui de Freddie Mercury, però crec que n'hi ha una altra de més aguda encara.
5: Galileo! Galileo!
0: Aquest és Roger Taylor, el bateria que tenia un timbre de veu quan volia de falset. I amb els de baix com anem?
3: Galileo! Galileo!
0: Freddie Mercury fent els Galileo, que a més n'afegirà un altre encara més.
3: Galileo Figaro!
0: Galileo Figaro! Molt bé, avancem i anem amb el Beelzebub.
6: Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
0: Para, que hi ha molta cosa a analitzar. D'entrada, tenim unes veus ben baixes que si les escoltem en solitari són fins i tot còmiques.
6: Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
0: Trobo que fins i tot han de fer un esforç per cantar des de tan a baix. Ara posem l'altra cara de la moneda, les que són més agudes.
6: For me, for me.
0: Però si hi ha una cosa que crida l'atenció en aquest fragment són aquests aguts, agudíssims, que hi ha al final. Comencem pel primer, el que no ho és tant. Ens tornem a trobar un Roger Taylor agudíssim, però és que és capaç de fer aquesta barbaritat. Sens dubte és la nota més aguda que hi deu haver en tota la discografia sencera de Queen. En fi, són moltíssimes veus, ni una, ni dues, ni tres, ni quatre. Jo ho he pogut comprovar. Són moltes més de les que podem comptar als dits de les mans.
7: So you think you can stone me and spit in my eye?
0: I ara, un secret. Un secret que compartiré amb vosaltres. Em fa una mica de cosa, eh? Però alhora també penso, bé, el senyor Freddie Mercury, que també cantava, potser de tant en tant també se li escapava algun gall. Aquesta és la part rock de Bohemian Rhapsody. Són unes gravacions on Freddie Mercury, cada cop més forçat, cada cop més cansat...
7: So you think you can stone me and spit in my eye?
0: Cada cop amb més galls.
7: So you think you can love me and leave me to die?
0: Però Freddie Mercury insistia.
7: So you think you can love me and leave me to die?
0: Ah, quin grau dissimula bé. I ara ve la definitiva.
7: So you think you can love me and leave me to die?
0: Potser hauria d'haver avisat abans que això ho podia ferir la vostra sensibilitat, que apartéssiu les criatures, però el cert és que Freddie Mercury, ara ho tornarem a sentir, farem repetició de la jugada, i no és perquè vulgui fer-ne bandera, simplement per demostrar que Tots Som Humans era capaç també d'incloure, perquè es va incloure en la versió enregistrada i publicada de Bohemian Rhapsody, aquest mega gall.
8: Te recomiendo una revisió.
9: Estupendo, voy a verla.
10: Wait a moment, he's going to see the...
7: So you think you can love me and leave me to die?
9: Esa es buena, esa es buena.
1: Arnau, jo m'he proposat una cosa que cada cop estic tenint més clar que serà impossible, però no vull defallir. Jo, que sóc molt fan de Queen des que tenia 13 anys, i jo la volia... Jo vull cantar Bohemian Rhapsody. No sóc cantant, no tinc formació. Què puc fer? Què em recomanes? M'apunto una coral? Faig només la part operística? Faig una versió acústica amb algú que m'ajudi?
2: A veure, si es tracta de fer un homenatge, s'ha de fer en majúscules. I, per tant, jo m'aventuraria a cantar-la amb tota la instrumentació que té i intentar, doncs, bé, treure les pors de sobre i llançar-t'hi. Sobretot sabent ja de base que no assoliràs mai la bellesa vocal de Freddie Mercury, però en tot cas pots fer la teva versió personal. També hauràs de valorar si ho fas a la seva octava, si canvies d'octava com va fer Elton John en el seu moment.
1: Sí, és el soterrani, eh?
2: O si trobes un altre equilibri que s'hagi de canviar de to. Però en tot cas jo crec que serà un homenatge merescut, perquè al final que una cançó 50 anys després de la seva estrena se segueixi cantant i segueixi interessant, per mi és un acte prou honorable d'amor i d'estima per aquesta cançó.
1: Gràcies, Arnau.
2: Un plaer, que vagi bé.

0: Buah! Això és com una muntanya russa. M'influ i em desinflo com si fos un acordió. M'estava animant i després d'estar amb l'Arnau Tordera torno a ser una mica pessimista. L'experiència amb la coral marcarà el següent pas del meu estat d'ànim. Som-hi!
1: El diumenge, sí, preguntarem la de les llumetes. Sí.
0: Doncs ja hi som. A la sala d'assaig de la coral de l'Escola de Música de Sant Gervasi. A veure com ho fan. Home, sona bé, eh? Espero no desentonar gaire. Oh, no. El cor operístic, fabulós. Després em tocarà a mi, eh? Quin repte, mare meva. A veure. Molt bé. Uau! Quin falset acaba de fer la Ruth. Gairebé ha trencat el vidre de les finestres. Ni Roger Taylor arribava tan amunt. Vinga, va. Em toca a mi. Bona tarda. Hola. Perdó, eh?
2: S'encenen les llums.
0: És el director? Sí.

0: veure, però si ho fan perfecte, mare meva. Però si és que fan cors, fan segones veus, és impossible. És impossible. No puc venir aquí i posar-me a cantar com si res. Feu. Us deixo tranquils.
1: És difícil valorar ara...
0: Mora meva, quina trompada. Amics i amigues, us ho confesso. No me'n surto. Ni envoltat de la coral he estat capaç de cantar amb una mica de dignitat. I a sobre he sortit una mica avergonyit. Què em pensava? Que cantar en una coral era posar-se allà envoltat de cantaires i que tot sortiria sol? Cal preparació, cal disciplina, cal uns mínims coneixements musicals i una bona dosi d'humilitat. Però també me n'adono que torturar-se no em porta enlloc. I aleshores penso en ell, en el meu admirat Freddy. Què feia ell davant un desafiament musical? Sí, ja sé que ell era un geni i no tenia els mateixos problemes que aquest pobre locutor que només intenta cantar una cançó. Però com devia afrontar els problemes Freddie Mercury? Em cal conèixer-lo millor. He de saber com era, què pensava, com sentia. M'he de posar a la seva pell. I crec que hi ha un lloc ideal per començar a fer aquest viatge a l'interior del meu ídol musical. Faig les maletes i me'n vaig cap a Suïssa. L'aire fresc i renovador dels Alps m'espera.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Mesdames, messieurs, nous arrivons à Lausanne sur la voie 3. Veuillez descendre à droite de le centre de la marche.
2: Doncs ja som a Montré. Avui és 6 de setembre. Ahir Freddie Mercury, 5 de setembre, hauria fet 79 anys. I pels vols del seu aniversari, sempre a Montré, des de fa uns anys, ens hi reunim, bé, s'hi reuneixen, una bona colla d'admiradors, de fans, de nostàlgics, d'amants de la música i d'amants de la figura de Freddie Mercury i de la música de Queen. Al costat del llac Lehmann, on va passar els últims mesos de la seva vida Freddie Mercury, i al costat d'una escultura que homenatja el geni de Queen amb la seva postura més icònica, aixecant el braç, amb el micròfon de mig peu, i de fons una sessió de karaoke molt professional.
3: We're doing pretty good. Roger and I are actually speaking quite a lot at the moment. We have some plans.
4: Han estat 48 hores de convivència amb la figura de Freddie Mercury, amb fans d'arreu del món. Hem ballat, hem cantat, hem menjat, hem begut. Brian May ens ha donat la benvinguda amb un vídeo i hem constatat que 30 anys després de la seva mort encara tenim ganes de celebrar la vida i l'aniversari del Freddie. Freddie, com t'estima la gent.
0: Rapsòdia Bohèmia, 50 anys de l'obra mestra de Queen.

0: I a casa nostra en tenim la millor prova. Com no caure rendit als braços d'algú que et dedica una cançó? Això és el que va fer Freddie Mercury l'any 1988 amb la cançó, o més ben dit, amb l'himne que va dedicar a la ciutat de Barcelona. Una de les grans llegendes de la música moderna del segle XX es fixava en la capital de Catalunya, en el Cap i Casal, i li dedicava una peça de to èpic. I a sobre ho feia al costat de la gran figura de la música del nostre país, la grandiosa soprano Montserrat Caballé. Barcelona és la baula que lligarà per sempre Freddie Mercury i els barcelonins. Montserrat Martí és la filla de la gran diva de l'òpera, que ens va deixar l'any 2018. La filla de Montserrat Caballé ha seguit la tradició familiar i és una excel·lent soprano. Quan la seva mare i Freddie Mercury van unir el seu talent, ella era un adolescent. I avui, la Montsita, com la coneix tothom, accedeix a compartir amb nosaltres els seus records d'aquells moments màgics.
1: I am Montserrat Caballé. I am the voice that sang with Freddie Mercury the song Barcelona, the song from my city.
2: Montserrat, com es van conèixer la teva mare i Freddie Mercury? Tu ho saps exactament?
3: La veritat, jo tenia 16 anys a l'època i em va dir... Filla, coneixes a Queen, a Freddie Mercury? I vaig dir, home, sí, tant. I diu, pues, que és que vol cantar amb mi. Jo la primera imatge que em va venir al cap va ser el vídeo del Freddie vestit de dona, I want to break free, amb l'aspiradora. I li vaig dir, mare, no sé si ho veig. I em va dir, no, que nosaltres parlem el llenguatge de la música perquè, bueno, és el nostre idioma, no?, dels músics, i ens entendrem. I want to
4: break free. Mis hijos son grandes adoradores de su música y de él. Y cuando me ofreció esto me pareció increíble y estuve muy emocionada.
3: Bueno, ya es van a conocer el Hotel Ritz a Barcelona. Allá pues va a haber una química, diguéssim, entre ells.
5: I came to Barcelona to see her for the first time and I played her a few tunes and she liked it. Now she's rock and roller.
4: Su música sonó y me cautivó completamente.
3: Y después ya es van a tornar a veure a Londres, ell li va composar una cançó que aleshores no tenia lletra, que la va titular Exercises in Free Love. I ella cantava un recital al Royal Opera House, al Covent Garden. Ell estava amagat en una llotja, no? Sense que ningú sapigués, va entrar quan estava tot fosc. I la mare ho va fer com a avís, va dir, tinc una cançó d'un compatriota de vostès que m'ha dedicat, després ja els diré qui és. I la va cantar, la va fer com un vocalizo sense lletra.
4: És su música que la rehizo para mí.
3: Va tenir molt d'èxit i ella va dir pues, al compositor pues, està aquí en una llotja, és el senyor Freddie Mercury. Bueno, el teatre es va venir baix. Ell va baixar, van tornar-la a repetir.
4: I verdaderament tuvo un grandioso éxito en Covent Garden.
3: I a partir d'allà, doncs, aquesta cançó, la mare li va posar lletra en castellà. Crec que és l'única vegada que el Freddie, penso, ha cantat en castellà.

0: Una de les coses que deia la mare és també, pues, em deia, clar, és que aquest noi es mou tant, i ja no com anava vestit o no, perquè és igual, això no, no, la mare tampoc em va parlar d'això, però deia, és que es mou molt, té molta energia, i clar, jo sóc gran, una, tinc volum, sóc una dona que té un cos gran, jo no sé com quedaré.
1: I am old, I am big, I am, I don't know. And he says, listen, music has not aged.
0: I de fet, quan vam presentar el disc a Eivissa, jo tenia, bueno, aquella època 16, i una cosina meva que tenia 20 anys, ens va demanar d'acompanyar-la. I vam dir, per què? Diu, no, perquè vosaltres que sou ara, teniu l'edat d'aquesta jove, diu, em podreu dir si mentre fem l'assaig, si, si em passo d'intentar ser moderna o no, em quedo curta o tal. Bueno, això ens va donar l'oportunitat a la meva cosina Anna i a mi de viatjar, de conèixer el Freddy, que jo crec que me l'imaginava com sempre, i quan el vam trobant amb un traje blau, amb una camisa d'aquestes de xorreres, diguéssim, estrany perquè s'havia tret el bigoti, canviava molt sense bigoti, la veritat. Però bueno, vam trobar un senyor, un gentleman, la veritat, educadíssim, amb una admiració per la meva mare, i bueno, vam anar a l'assaig, i la meva mare doncs, va pujar a l'escenari i ens anava fent així amb el dit, com el César, no? Cap amunt o cap avall... Ai! I ens anava fent així, i quan es movia, ens deia com, sí o no? I deien, pues sí, sí, mare, sí, no? I feia una mica de cosa això, no? Que clar, que tu veies vídeos dels concerts d'ells, de Queen, i clar, que aquest senyor pues, no parava de moure's amb el micro amunt, avall, clar, els braços, clar, la mare deia, pues a veure què em fa, no? Però no, la veritat és que després tot va ser molt, molt rodat, molt, molt maco.
2: Try the duet.
0: Pues hi ha converses en aquestes gravacions, riuen molt.
3: My horoscope said today, you know what they say, my horoscope in the time?
0: Sobretot s'ho van passar pipa perquè ell tenia l'admiració per ella, i ella pues, era com una nena amb sabates noves, no? Gaudint i la veritat amb molt de respecte.
4: Cuando se sentó al piano y tocó para mí, me parecía maravilloso, es magnífico.
0: I fent música, sobretot el que deia la mare és veritat, no? Perquè pots tenir dos artistes de diferents mons musicals, però el llenguatge nostre és el solfeig, el de música, diguéssim, i si pots parlar el mateix idioma, pues, t'entens, al final arribes amb un enteniment musical, no?
5: Acabem de sentir moments històrics. Corresponen a gravacions fetes de manera casolana de la primera nit que Freddie Mercury i Montserrat Caballé es van trobar a la casa de Londres del cantant. Assajaven les cançons del nou disc, però, prèviament, Freddie Mercury havia enregistrat les cançons fent la veu d'ell i fent la veu d'ella. Pareu bé l'orella, perquè qui canta és Freddie Mercury en els dos registres.

0: de vegades altres artistes que jo sé que vols col·laborar o que volen col·laborar o que han volgut col·laborar amb ella, la mare deia, pues envia-me la música, no? I enviaven la lletra. I deia, no, la música, no, però sí, això. I deia, no, jo necessito llegir la música per saber on respiro, on... és el nostre idioma, diguéssim, el nostre llenguatge, no? El solfeig. I era un gran músic, el Freddy, tenia veu de baríton, un gentleman, era un senyor, i, bueno, i apassionat de l'òpera, apassionat de l'òpera.
1: A Freddie Mercury, la primera referència que jo tinc que relaciono amb la teva mare és quan ell ve a la gira de l'any 1986, venen a Barcelona.
2: Anoche, con su actuación en Barcelona, iniciaba su gira por España el veterano grupo británico de rock, Queen.
3: Los cuatro llegaron a Barcelona el jueves por la tarde. Eso sí, Freddie vino por su cuenta en un avión particular. Dicen que tienen muchos caprichos y manías. No le gustó el hotel donde se alojó porque su habitación no tenía balcón donde poder tomar el sol. Freddy adora el sol.
1: I el programa Informe Semanal de Televisió Espanyola li fa una entrevista i ell diu que la seva cantant preferida és Montserrat Caballé.
4: No se lo creerá. Mi cantante preferida es Montserrat Caballé. No digo esto por el hecho de estar aquí. Ella es una persona formidable y a ella es a quien escucho.
5: She's the best.
0: Bueno, van coincidir dos persones estratosfèriques, que jo dic, i que es van entendre molt bé i es va crear una amistat, perquè a vegades pots col·laborar, però bueno, que col·labores i després amb el temps pues, ja es perd millor el contacte. Però no va ser així amb el Freddy i la meva mare, perquè quan se sentien, s'estimaven, es van arribar a estimar molt. De fet, quan ell va saber que tenia la malaltia, li va voler dir amb ella...
6: No puedo hacerlo de Barcelona. Y yo me quedé toda parada, ¿por qué? Pensé que él no quería. Es verdad que se había adelgazado mucho y estaba muy deteriorado. Dice, porque con el AIDS yo no puedo pensar en dos años vista.
0: La mare pues, ho va sentir molt i sí que és veritat que també la mare em va explicar que els últims dies del Freddy ell demanava de sentir l'ària de la mare.
6: Me dijo que le hubiera gustado que cantara el ària del fantasma de la ópera. Y yo le dije que lo grabaría. Y lo grabé para él en el estudio. Y se lo hice llegar.
0: I després, quan li van demanar de cantar al Barcelona les Olimpíades, que d'aquí de casa, que el Freddy feia un any que havia mort, la mare va dir, jo sense ell no, si volem posar el vídeo, però sense ell no.
1: Escolta'm, ja per acabar, i sé que potser és un tema una mica delicat, però tinc prevista una conversa amb l'alcalde de Barcelona perquè, home, Freddie Mercury i Montserrat Caballé i Freddie Mercury van dedicar una cançó a la nostra ciutat espectacular, que l'ha fet, a més, bé, internacionalment. I, home, jo crec que, d'alguna manera, la ciutat, d'alguna manera, també els hi ha de tornar, no?, aquest reconeixement.
0: Jo crec que sí, va veure, la veritat és que quan va morir la mare, el 18, estava la senyora Colau, que ens va donar, bueno, li va donar a la mare pòstum la medalla d'or al Liceu de Barcelona, quan van fer un documental, un homenatge, diguéssim, i sí que és veritat que deia que per donar un carrer, a lo millor, per donar tal, pues, la medalla d'or s'ha de tenir que donar abans de 5 anys, no sé com funciona políticament, però, bueno, per la mare jo sé que seria preciós, perquè, bueno, és la seva ciutat, i seria molt maco.
7: Yo le estoy profundamente agradecida, Freddy, que ha hecho este homenaje a la ciudad en la cual yo he nacido.
6: He loved me a lot. I loved him too. I had this perfect dream. Sueño me volvió.
1: This dream was me and you. Montserrat Martí Caballé, moltíssimes gràcies per el teu temps, per compartir aquests records tan bonics que tenen a veure doncs, amb dues grans figures de la música i de la cultura, com són la teva mare i el Freddie Mercury. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a...

No us penseu que aquest meravellós viatge en el temps que ens ha regalat la Montserrat Martí em desvia del meu objectiu. Cantar Bohemian Rhapsody, no ho he oblidat, eh? Però de la conversa amb la filla de Montserrat Caballé m'ha quedat un deute pendent. He d'aclarir, si puc, què pensa fer la ciutat de Barcelona per retornar-li a Freddie Mercury i a Montserrat Caballé el regal que ells ens van fer amb la seva meravellosa cançó. I per aclarir-ho, he de picar la porta més amunt possible. Vull parlar amb l'alcalde de Barcelona.

0: Hola, bona tarda. Que puc parlar amb l'alcalde de Barcelona, el senyor Jaume Collboni?
1: El mateix que l'està tenent.
0: Vostè és l'alcalde?
1: Jo sóc l'alcalde.
0: Molt content i molt agraït de parlar amb vostè.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: A més, m'han dit que l'alcalde de Barcelona és un gran fan de Queen i gran fan de Freddie Mercury.
1: Sóc un gran fan del Freddie Mercury, de Queen. Gosaria dir que em sé alguna cançó, però no t'ho diré perquè si no me la faries cantar. Però des de molt jovenet sóc un fan absolut. I a més sóc dels, si em permets l'expressió, dels friquis que té fins i tot els vinils de l'època que van sortir en el seu moment, o sigui, imagina't.
0: Els originals, eh?
1: Els originals.
0: Això de cantar com Freddie Mercury, ja li dic que millor que no ho intentem, perquè un servidor està ficat en això i és impossible, eh?
1: És impossible, és inimitable. Tot i que li han sortit molts imitadors, és inimitable.
0: És inimitable, sí, ja m'ho pot ben dir. La figura de Freddie Mercury està lligada molt a la ciutat de Barcelona perquè va fer la cançó Montserrat Caballé, doncs que va... Si ja era una ciutat coneguda a nivell internacional amb aquesta cançó, és evident que la va portar encara més arreu del món, no? Diríem que Freddie Mercury li va fer un gran homenatge a Barcelona i ara la qüestió seria, Barcelona no li hauria de fer també un gran homenatge a Freddie Mercury?
1: Barcelona li farà homenatge al Freddie Mercury i a la Montserrat Caballé i farà un homenatge, o ens farem un homenatge d'aquell moment icònic i històric de la nostra ciutat durant els Jocs, de fer un... Bueno, en una zona cèntrica i coneguda com és el Parc de les Glòries, doncs un espai amb un monument, amb una peça monumental doncs d'aquest moment de la cançó, que reflecteix també un moment de la història de Barcelona. No? Hem parlat amb la família Caballé, i ens ha donat també l'autorització. Ens ho devíem com a ciutat, jo crec, perquè és important que també els moments més contemporanis de Barcelona doncs estiguin reflectits, i a més a tots els que som fans del Freddie Mercury, de Queen, i també de la Caballé, doncs també tindrem un espai, no?, on veure-ho.
2: Es farà referència tant a la figura dels dos artistes, del Freddie Mercury i de la Montserrat Caballé,
1: però també a la cançó i el que va simbolitzar la cançó i els Jocs, al final els Jocs Olímpics, com a projecció internacional de la ciutat i com a moment cultural també de la ciutat, i on va néixer el que és, com et deia abans, doncs, el nostre himne, no? L'himne que tothom reconeix com a propi.
0: I suposo que es farà, evidentment, doncs, amb una inauguració com Déu mana, amb música i amb el que, toca.
1: Por todo lo alto ho farem, perquè jo crec que és un moment que també molta gent de la ciutat està esperant, i que on ens retrobarem, no?, amb la millor història de la nostra ciutat.
0: Perfecte. Alcalde, doncs ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i quedem pendents d'aquest gran homenatge que la ciutat li farà a Freddie Mercury i també, evidentment, a Montserrat Caballé.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies a tu per trucar-me i per donar-me l'oportunitat d'explicar-li a la gent també doncs, la bona notícia d'aquesta escultura i aquest reconeixement que farà Barcelona a Montserrat Caballé i Freddie Mercury.
3: Doncs ja tenim exclusiva. Barcelona li dedicarà una estàtua monument a la parella que va fer del nom de la ciutat una cançó que es reconeix arreu del món. Serà el nou Parc de Glòries i, segons ens ha dit l'alcalde Collboni, abans de finals d'any ja tindrem el projecte.

I ara què, Bernat? Us deveu preguntar. Cantes o no cantes, Bohemian Rhapsody? Is this the real life? Uf, a veure, sortir-me'n, el que se'n diu sortir-me'n, no ho acabo de fer. Is this just fantasy? Però he tingut una idea. Va, us ho explico. I si li demano un cop de mà a la intel·ligència artificial? A veure, em fa una mica de vergonya, la veritat. Avui dia tothom ho fa servir. Alguns amb finalitats nobles i d'altres una mica més tenebroses, però això que jo vull fer no és res dolent. Entrem al món de la revolució tecnològica més bèstia dels nostres dies.

Fracàs absolut. Derrota inapel·lable. Fiasco màxim. Desfeta total. Ni amb la IA me'n surto. No cal insistir més. I si no he nascut per cantar Bohemian Rhapsody? I si la vida m'està dient que aquest repte no té cap sentit perquè qui l'havia de cantar ja ho va fer i ho va fer molt millor del que jo podré fer-ho mai? La pregunta que m'he de fer és clara. Cal que jo canti Bohemian Rhapsody? I veig clar que la resposta és no. No perquè quan una obra d'art ja és perfecta, tot el que sigui intervenir-hi només servirà per empitjorar-la. No perquè el que va fer Queen ara fa 50 anys va ser el fruit d'un talent i d'una genialitat que qualsevol intent d'imitar-ho està condemnat a fer el ridícul. No perquè, com hem descobert durant aquest viatge que hem fet junts, és impossible i, per tant, inútil voler fer el que Freddie Mercury va fer de forma absolutament perfecta fa 50 anys, sense intel·ligència artificial. I quina importància té, realment? Què passa si no acabo cantant Bohemian Rhapsody? És greu? Terrible? Dramàtic? No. Si ja tenim la versió original, a qui li cal un succedani? Amics i amigues, no cantaré. I no ho faré perquè ja ho fa Queen. I perquè si no ho faig, realment no passa.

0: Vesna.
1: Rapsòdia Bohèmia és una producció de Catalunya Ràdio creada per Bernat Soler i Sam Silva i inspirada per la genialitat de Freddie Mercury.
2: Aquest és només un dels molts podcasts del catàleg de Catalunya Ràdio. En trobaràs molts més a l'app de 3cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. El segon atac contra l'aeroport de la capital saudita ha causat diversos ferits, segons apunten mitjans de l'Orient Mitjà. Aquest mateix diumenge, la coalició militar de l'Iemen i l'Aràbia Saudita han colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanaa, controlat pels rebels. Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kyiv i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata l'alto el foc que Zelensky li havia demanat.
2: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
3: El primer pas és un alto el foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
2: And I think it's fair deal.
1: Però els fets desmenteixen aquesta declaració de Trump, que confirmava un alto el foc amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, que seria el Google rus. Més qüestions. L'executiva d'Esquerra ratifica Gabriel Rufián com el candidat dels republicans de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies de tensions internes en què no estava clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front ampli d'esquerres a nivell espanyol. Ara els republicans ultimen un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya i Rufián faria campanya a Espanya. La direcció d'Esquerra també confirma Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida, i hi haurà primàries de Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. Francesc Marc Álvaro passa del Congrés al Senat. Les entitats que atenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Sara Girona és la responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels.
4: Demanem la necessitat de construir recursos estructurals que estiguin distribuïts per tots els barris per tal d'afavorir que les persones no hagin de moure's tants quilòmetres per trobar un lloc on refugiar-se o passar el dia. Han d'haver-hi recursos que no només siguin reactius.
1: I a l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya,